0: més marge a les converses.
1: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció amb 180.000 barrils diaris més al setembre. És el sisè anunci que fa l'OPEP en aquest sentit, si bé fins ara el tancament de l'estret d'Hormuz ha impedit augmentar la capacitat real d'exportació de cru. En un any, el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el dièsel un 12%.
0: El president del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, s'ha compromès a invertir més en defensa si surt reelegit a les torpes a les eleccions presidencials. La Convenció del Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys, aspira a aconseguir un quart mandat. Amb el precedent de la caiguda de Nicolás Maduro a Venezuela, Lula ha justificat la inversió en defensa per garantir la sobirania del país.
1: L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich vol acomiadar 65 treballadors. La companyia ha començat a negociar un expedient de regulació d'ocupació que preveu el tancament d'una quinzena de la seva xarxa de botigues a Espanya. Múnich ho justifica per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Lleida obrirà aquest dilluns un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Lleida, Estela Bosoms.
2: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Carlos Enjuanes és tinent d'alcaldia d'Acció Social.
3: Són persones que arriben en diferents situacions per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'estat espai públic.
2: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys.
1: Esports, cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar aquest dilluns contra el Preston North End. L'equip anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo.
0: Segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de millor jove, és tretzena a la general, a 28 segons de Vives.
1: El pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix.
0: I Carla Lorenzo ha acabat quart a la final del duet Nix Tècnic a l'Europeu de Natació Artística fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres.
4: Fins aquí les notícies.
5: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
6: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
5: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
7: Tot el que cantes.
4: Aquest estiu el Nota de Veu d'ICAT el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de mirall, i Miqui Puig els plats et diu hola. Això és la pista de fusta, el servei de ball dedicat cada dia, puntual a les 8 del vespre, de dilluns a dijous, dissabtes i diumenges remissions. Patapam. Si ens vols, cada dia és així, però tens un històric. A Trescat Cultura, a la plana Trescat Cultura, pots sentir la pista de fusta des del dia 1. Portar mòbil o tauleta, les alertes a l'aplicació d'ICAT i seguir-nos, perquè nosaltres som la secta del ball. Un club sense membresia. Un club que avui ve ple d'electrònica tan eleganta que acabaràs emprant el mot entre els teus amics. No dis de James Blake, To the High Wire.

personalment m'encanta quan James Blake es posa experimental sense deixar de ser intens. El disc es diu Trying Times i aquesta animalada To the High Wire és James Blake, cobra una tarda d'electrònica eleganta.

I amb cançons com aquestes deixes assentada el teu cunyat quan diu que ja no es fa música. Es diuen filles de Cassandra, nascudes el 2000 i poc, fent coses precioses com aquest Deixa-te ver, amb la col·laboració d'Ede, noms que arriben, gent nova, que em flipen. M'encanta com barregen el folclore gallec i l'electrònica d'ara mateix. Filles de Cassandra Mede, aquest Deixa-te ver, senzillament mel en boca.

0: juguen a la foscor i et porten fes un escorxador perquè l'angoixa i les parets nules et molestin. És el remix de Don't Kill Yourself que Street Sex fa d'una de les cançons del darrer disco de Half. Myself, but I don't want to live this way.
1: Aicat, pista de fusta.
0: Tarda de novetats d'artistes que ho maneguen bé.

Milions de reproduccions a les llistes de tot el jovent del món, cantant en francès. Eren boi, elle voulait, una de les peces del seu disco My Eyes Only. Flashback. Torna enrere, torna endavant, és jove i ens encanta. I la cançó que més m'ha ballit, la que m'ha fet aixecar la ceia del darrere disc de Lady Tron, és aquesta. We wrote our names in the dust. La més Pet Shop Boys de totes. I si no, m'ho dieu a l'acabar.

juro. És la cançó que més m'ha flipat. The Paradise, el nou disc de Lady Tron. Un combo que vam conèixer els 2000, que no han parat de fer música i que tenen una marca personal. We wrote our names in the dust. De veritat que sembla com si els Pet Shop Boys s'haguessin enfosquit. I la cançó l'hem sentit sencera perquè em flipa.

0: Emily Haynes, la cantant de Metric, diu que això és una carta d'amor a totes les noies que no volen deixar d'enamorar-se. El Crash Forever, el no deixar mai que ningú ni res et tiri enrere a l'hora d'estimar. Una peça que et sona totalment 2000, ja que sentíem Lady Tron, gairebé quedat com la perla perfecta per anar darrere del collar. Ets a la ràdio inquieta, ets a ICAT i el programa es diu Pista de Fusta. Si és la primera vegada que arribes a la nostra discoteca, Miqui Puig els Plats et saluda. Et diu que et quedis, que avui tenim una festa d'aquelles, plena d'elegància.
1: Cap ballador sense la seva dosi de Pista de Fusta.

0: Pista de fusta.
1: Remixes, cançons tornades a barrejar per Lord and Master. És el Get You Down, de Yama Milan. Un artista molt underground, britànic, però que a casa ens agrada molt.

escriu Ian Millan, amb minúscules. És un artista molt menut de l'underground britànic, però que a mi m'agrada les cançons que fan. El seu Get You Down, amb el remix de Lordi, són absolutament 80s, tan 80s, que et fa dubtar que no sigui una peça treta d'un repertori antic i que aquí la tinguis. La casa de l'Italo sempre és bordel a Parigi. I quan arriben novetats d'aquest segell, nosaltres aixequem la seia. Ei Cabrera i Marta Pardais, Go Ahead.

Ei Cabrera i Marta Pardais amb aquest Go Ahead Italo del Bon de marca invariable, la que Bordello Parigi regala sempre. Chapter and Verse són històrics de la música de ball britànica. El seu nou track Freak és això, estrany, com si les raves es domestiquessin però alhora les necessitéssim.

0: tenim sacerdots, tenim pagans i tenim pista de fusters com vosaltres, Chapter en vers i el seu fric, amb una d'aquelles peces on el baix és el que mana, on tot va trontollant i tu només desitges que això no s'acabi. L'altre dia veia un meu internet on te posaven joiosos que som els que ens agrada la música de ball, de passar-nos 8 minuts movent el cap d'un cantó a l'altre, només amb un ritme, un baix i poc més. Absurditats de la vida, però la música és així, i la pista avui no té res més que novetats i coses boniques.
1: Come with me, tonight's tonight. Can't you see, I wanna be with you. Can't wait tonight.
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
3: Sucker. Love.

de vegades li demanem a la Robin els singles, les peces que han de petar les llistes, però jo quan embusso en els seus àlbums sempre trobo peces com aquesta Sucker for Love, que comença amb un sampler en castellà i que volga sobre una caixa de ritmes altament addictiva. És Robin, la deessa del pop nòrdic, des del seu darrer disc Sexistential, pop electrònic preciós i bonic. Això no s'atura i la llista va creixent de perles que faran que aquesta tarda sigui recordada per una altra culla, una altra sessió activa, activa i plena de pop de ball. Això es diu But You Know It, Wax Motif i Tyler Dollar 5, dos que es troben, s'ajunten i la lien.

0: Treballo pista de fusta.
1: Wax Motif diu que moltes vegades a l'estudi he dit Toilet Dollar 5. Diuen que han de fer més peces de house. Per això ens entreguen aquest But You Know It, on realment la veu de Toilet Dollar 5 fusiona d'una manera increïble amb la música de Wax Motif. Vinga, novetats. Vinga, aixecar roda. Vinga, donar voltes per la pista amb les mans en l'aire, perquè tot el que tinc avui és tan bonic que no vull que s'acabi el programa. Camino, Time Matí, Beef Shack. Sisplau, la pista la vull plena.

0: som molt joves i reivindiquen els 90 que no van viure. Totes les generacions van a buscar inspiració en una de les dècades pretèrites. Nosaltres ho vam fer als 80 i als 90. Ells ara al 26 se'n van als 90. Timadí i Posa la veu i Camino produeix aquest Vibe Check buscant la inspiració en un passat que no vas viure. És el que la música ha fet tota la vida. I a vegades amb peces com aquestes funciona de meravella.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Benvinguts, balleu, balleu, diu el nostre lema. La nostra secta és oberta a nous membres, a gent que vulguin venir a ballar. Crazy Town, Brad Bassi i aquesta Butterfly 2026.

Jo sóc a punt d'arribar al final. Dic Miqui Puig als plats i avui acabem amb Katxa. Touched by God, el Jack Limbo remix. El que és el mateix, Katxa remesclant-se ell mateix. Diu que són cançons que li agradarien que haguessin passat just abans de que el rock and roll arribés a les ràdios i a les famílies. Però això són figues d'un altre paner. Pista de fusta passa cada tarda i cap a les 8 de dilluns a dijous. Touched by God, Jack Limbo remix de Katxa, tanca una nova tarda on el ball ha sigut important. Us estimem molt. Gràcies per venir. Pista de fusters.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Marroc calcula que 40.000 dels seus ciutadans van passar a la frontera de Ceuta, però que la gran majoria ja ha tornat a territori marroquí. Rabat ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i atribueix l'entrada massiva de migrants a les màfies, les xarxes socials i una recent sentència judicial espanyola en contra de les devolucions en calent. En un comunicat, el govern de Rabat ha reconegut 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que s'ha precipitat per un penya-segat. El papa Lleó XIV també ha fet seva la preocupació pels esdeveniments dels últims dies a Ceuta. En un fragment en castellà de la seva al·locució d'aquest diumenge, el pontífex s'hi referia amb aquestes paraules.
2: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz y de justicia.
1: Un nombre indeterminat de joves marroquins continuen encara a Ceuta, sense poder ser atesos per culpa del col·lapse dels serveis socials de la ciutat. Repàs altres notícies, Carola Gil.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
4: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
1: Aquest dilluns el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya i no hi haurà cap municipi en situació de perill extrem. La millora de les condicions meteorològiques ha permès desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que encara estaven tancats: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Pel que fa a l'incendi de Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció del foc que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees.
3: Des d'ara, totes les empreses, administracions i organitzacions estaran obligades a identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És el que preveuen les noves obligacions de transparència del reglament de la intel·ligència artificial de la Unió Europea, que hi va entrar en vigor. D'acord amb les directrius de la Comissió Europea, les noves obligacions no afectaran els usos estrictament personals de la IA. A WhatsApp, per exemple, no caldrà que l'usuari informi que està enviant contingut generat per intel·ligència artificial.
1: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que es va estavellar una avioneta i va morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. El Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecte, celebra la seva desena edició. Al llarg d'aquesta setmana, el poble de Bot acull de moment el certamen, que preveu una norantena de projeccions. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: Aquest desè aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
6: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior.
5: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església.
1: Esports, segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, amb el mallot blanc de millor jove, és ara 13a a la general a 28 segons de Vives.
3: El pilot català Gil Membrado, no, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove que ho aconsegueix.
1: I s'ha cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar aquest dilluns contra el Preston North End. L'equip anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat a les sèries icòniques, arriba l'hora del cel obert,

Que sí, que aquí som boomers, però també mirem les sèries de Netflix com qualsevol fill de veí, eh? Que no ens hem quedat amb els Sopranos, tot i que considerem que no s'ha superat aquesta sèrie, però això és un altre tema. El que vull dir és que avui volem celebrar el final d'una d'aquestes nissagues que han definit tota una generació i que han esdevingut un fenomen televisiu. Una sèrie que s'ha pogut barrejar amb mestria el terror psicològic i l'esperit de les pel·lícules dels 80 com Els Goonies o Stand By Me. Avui volem parlar de Stranger Things.

Stranger Things, la sintonia d'aquesta sèrie que ens acaba de regalar la seva última temporada i que de ben segur enyorarem en el futur més immediat, si més no perquè tots ens hem enamorat de la Eleven i hem patit amb la Winona Ryder. Però una de les coses més interessants i que expliquen l'èxit d'aquesta sèrie de ficció és l'ús del pop i de les cançons en general en la trama dels diferents capítols. Vaja, que costa pensar en Stranger Things i que no et vingui al cap el Running Up the Hill de la Kate Bush.

Running Up the Hill, aquesta cançó que ha posat de moda la Kate Bush, la qual cosa ens omple d'alegria perquè nosaltres som fanàtics absoluts d'aquesta reina del pop alternatiu. I és que aquesta cançó ens recorda una de les escenes més colpidores de tota la sèrie, aquell caset posant a tot drap el Running Up the Hill, quan el Max flota de manera indefensa a la trampa del Vecna. Però anem per parts i comencem per la primera temporada. Una temporada que ja va començar a fer servir clàssics de la història del rock per afegir tensió i il·lustrar l'estat d'ànim d'una sèrie que t'espantava i t'encisava al mateix temps. Parlem, per exemple, de l'atmosfera de Joy Division, que sona de fons mentre el Hooper, en Jonathan i el Joyce intenten pair l'aparent trobada del cos del Will i la seva desaparició.

Joy Division, el seu Atmosphere, en aquest cel obert que vol repassar els moments musicals més destacats de la sèrie Stranger Things i que, per acabar amb la primera temporada, vol reivindicar també les escenes que intenten equilibrar la sensació angoixant que regna en aquesta sèrie. L'exemple més clar potser seria quan en Tommy i la Carol s'ajunten a la piscina per beure cerveses, fumar cigarros, sense adonar-se'n que d'aquí poc arribaria la catàstrofe.

Modern English, I I melt with you, un dels moments més relaxats i divertits d'una sèrie que, abans de deixar la primera temporada, vol reivindicar també el segon episodi on un flashback ensenya la infantesa no gaire feliç d'en Jonathan i el Will. És el Should I Stay or Should I Go?

Surestay i Surego, que surt a la temporada primera i també a la segona, de manera potser encara més important, quan el Jonathan descobreix que ell i la seva mare poden comunicar-se amb el Mike a través d'aquesta peça. Ja que estem a la segona temporada, deixeu-me que posi a l'Every Breath You Take i aquell moment en què Mike i l'Eleven es fan un petó, el primer, davant l'alegria de tota l'audiència del món mundial.

Every Breath You Take, que també sortirà a la temporada quarta, quan el Max la recorda en un moment de desesperació. I estic intentant no fer spoilers, per si hi ha algú que encara no ha vist Stranger Things, tot i que em costarà. Però va, vinga, anem a la tercera temporada i a l'aparició de la Susie Poo, que és com una alenada d'alegria, sobretot pel Dustin, i aquest duet que fan cantant el Neverending Story.

Never End Story, el Limahl, afegint el punt clarament vuitantè de la sèrie, com també ho fa aquesta escena en què la Eleven decideix canviar de nòvio al ritme del Material Girl.

Material Girl, la Madonna, en aquest celobert d'avui que vol repassar les cançons més destacades de la sèrie Stranger Things i que se'n va veure ja la temporada tercera, del moment aquell en què l'Eleven i el Joyce s'acomiaden després de perdre el Hooper, mentre Peter Gabriel versiona el Heroes de David Bowie.

Heroes, la versió de Peter Gabriel d'aquesta cançó, que després també torna a sortir en la versió original una temporada més tard. Estem ara a la tercera temporada, on el personatge del Billy comença a mostrar la seva cara més fosca, i el pare de la Heather, aquest autèntic desgraciat que és el Tom, rep una bona bufetada amb una ampolla de vi mentre sona el American Pie del Don McLean. Uh-huh.

A l'American Pie del Don McLean, en aquest cel obert que repassa els millors moments de Stranger Things i que no pot evitar arribar a la quarta temporada i no recordar l'autèntica, increïble i divertidíssima interpretació del Eddie Munson del Master of Puppets de Metallica.

Exacte. A mi em va encantar que fessin servir a Prince i que el When Doves Cry entrés a l'imaginari de tota una nova generació. Amb aquesta peça, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serena, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut i que visqui per sempre la Winona, la Eleven i els Stranger Things.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'aquest dilluns mateix. El mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, Trump ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
2: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
1: De moment, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran de la represa de les negociacions. Més notícies, Carola Gil.
3: La crisi a Ceuta serà una de les protagonistes de la crònica política d'aquesta setmana a Europa. D'entrada, aquest dilluns, els ambaixadors dels 27 països de la Unió es reuneixen d'urgència aquest dilluns per tractar la situació a la ciutat autònoma, mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior, després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria.
1: Als Estats Units, els tres incendis forestals han destruït centenars d'edificis i han obligat a evacuar milers de persones a la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Els focs han arrasat més de 2.000 hectàrees. Durant el cap de setmana, milers de veïns han hagut d'abandonar casa seva davant l'avanç ràpid de les flames alimentades per les altes temperatures, la sequera i el vent. Les autoritats no descartin que hi pugui haver víctimes. Tot i que el vent va afluixar, cap dels incendis encara no està estabilitzat.
3: A Egipte s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 5,4. El sisme s'ha registrat aquesta matinada a uns 38 quilòmetres de la ciutat egípcia de Suez, al nord-est del país. El terratrèmol amb epicentre a 10 quilòmetres de profunditat també s'ha notat a la capital egípcia, el Caire, i en diversos països de la regió com Palestina, Xipre, el Líban, Israel i Jordània també s'ha notat. La mitja lluna roja egípcia ha activat el seu pla d'emergència i ha desplegat equips de seguiment a les àrees afectades per avaluar possibles conseqüències del moviment sísmic. De moment, les autoritats no han informat de víctimes ni de danys materials.
1: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava a la cala del Maset, a Sant Feliu de Guíxols, a Baix Empordà. L'avís s'ha rebut cap a les 2 del migdia quan es va alertar que una banyista tenia dificultats dins l'aigua. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des del començament de la campanya d'estiu. Dinamarca reforça el control militar de les illes Fèroe després de les pretensions de Donald Trump sobre l'altra regió autònoma del país, Groenlàndia.
3: El Ministeri de Defensa ha acordat amb el govern de l'arxipèlag augmentar-hi de forma gradual la presència de l'exèrcit. Un comunicat ha explicat que el pacte podria incloure maniobres conjuntes amb la Guàrdia Costanera de les illes i la presència de fragates o avions de combat. Dinamarca ja ha reforçat també la defensa de Groenlàndia arran de les aspiracions del president nord-americà d'annexionar-se a l'illa. El ministre de Defensa ha assegurat que l'acord amb les Illes Fèroe envia un missatge clar que Dinamarca es pren seriosament la responsabilitat de la seguretat col·lectiva a tot el territori.
1: Esports, segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a la segona etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi, que porta ja el mallot blanc de millor jove, és ara 13a a la general a 28 segons de Vives.
3: Cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar aquest dilluns contra el Preston North End, l'equip anglès alega que no té prou jugadors per disputar-lo.
1: El català Gil Membrado, només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove en aconseguir-ho.
3: I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mix tècnic a l'Europeu de Natació Artística fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Aquest dilluns, final de solo lliure de femení amb Iris Tió i final lliure per equips amb tres nedadores catalanes.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les tasques d'extinció van bé.
5: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
5: De dilluns a divendres, a 8:45,
6: a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més.
5: Ningú t'ho explicarà millor.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Un dels grans centres espirituals de la Catalunya medieval va ser el monestir benedictí de Sant Pere de Rodes, els orígens del qual es perden en la llegenda. El que se sap del cert és que va esdevenir lloc de pelegrinatge obligat ja des del segle XI, per l'emplaçament immillorable entre les muntanyes que s'alcen sobre el Cap de Creus, al límit oriental de la península Ibèrica, i allà on els Pirineus es troben amb el mar. A banda del paisatge imponent que l'envolta i que feia sentir el pelegrí més a prop de Déu, diferents butlles papals van atorgar a qui visitava el monestir privilegis tan importants com les mateixes indulgències que es concedien a Sant Pere de Roma.

0: Els primers documents escrits sobre el monestir són de finals del segle IX, tot i que el moment de màxim esplendor de Sant Pere de Rodes va ser entre l'any 1000 fins al segle XV. Al llarg de tot aquest temps, el monestir va tenir el privilegi de celebrar els anys sants, aquells en què la festivitat de la Santa Creu, del dia 3 de maig, queia en divendres. La celebració d'aquests jubileus es basava en bona part en l'existència d'una suposada butlla concedida pel papa Urbà II en el segon any de pontificat, l'any 1090. L'inquisidor Nicolau Aymerich i el canonge llicenciat en lleis Miquel de Sant Joan van posar en dubte l'autenticitat del document, conservat únicament en una còpia notarial de l'any 1348. Però els monjos de Sant Pere de Rodes van seguir celebrant les festes durant el segle XV i concedint indulgències, la millor manera d'atraure visitants i pelegrins. A l'inici del segle XVI, el monestir va patir una crisi molt greu, relacionada amb la pirateria, amb les guerres i amb la situació econòmica, però també amb el context religiós. La reforma protestant s'estenia per Europa, qüestionant el culte a relíquies i imatges, així com les indulgències, el que havia comportat una reculada del pelegrinatge a l'Occident cristià. El monestir va recuperar l'esplendor gràcies a l'expansió del cultiu de la vinya a partir del segle XVII, però l'abadia va anar patint saquejos continus, sobretot des de França. Els conflictes dels segles XVII i XVIII van desembocar en l'abandonament definitiu del monestir el 1798. Els monjos van anar a Vilasacra i després a Figueres fins a la desamortització del 1835. Com sempre, amb nosaltres ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, bon dia. Què
0: tal? Avui parlem de Sant Pere de Rodes, que, en fi, ja ho dic ara gairebé com a turista. És un pecat, és que sí, no té cap indulgència no haver-hi anat algun cop a la vida.
1: Sí, sí, i quan has dit això, un centre espiritual de la Catalunya medieval i de la Catalunya actual, perquè la visió de Sant Pere de Rodes, la visió al poble medieval que està una mica sota, mig, que ara s'està recuperant, de Santa Creu de Rodes, i el castell de dalt, de Sant Salvador, cada vegada que volto per allà, hi he d'anar. I jo ho recomano a tothom,
0: sí, sí,
1: perquè
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Una cosa meravellosa. Aprens història medieval, aprens reconstrucció, cultura.
0: Gaudeixes d'un paisatge
1: i després,
0: excepcional.
1: Exacte. I, en certa forma, el que parlàvem una mica abans, sembla que vegis arribar els grecs, no?
0: Com, veritat.
1: És una cosa tan extraordinàriament bonica, el Golf de Roses i el Cap de Creus. Jo crec que és de les coses, en fi, d'aquestes joies extraordinàries, belles que el món sia, no? Que deien del Partenó,
0: sí, sí.
1: O de l'Agròpolis, doncs Sant Pere de Rodes és un dels llocs extraordinaris.
0: I amb una història extraordinària que avui intentarem fer-ne 5 cèntims, perquè, sí, òbviament, de les històries extraordinàries, més de 5 cèntims en aquest programa, sí, sí, no podem fer,
1: I, que i a més, que recuperen, que la gent, en fi, el pelegrinatge avui dia és diferent, però continua existint.
0: Qui ens acompanya avui, estem molt contents de tenir-la aquí, és la historiadora Sònia Masmartí, que durant molts anys, moltíssims, i encara avui en dia, continua treballant aquest monument, aquest espai monumental tan immens de Sant Pere de Rodes, actualment també tècnica coordinadora dels monuments de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural a la demarcació de Girona. 24 anys, si no m'equivoco, responsable del monument de Sant Pere de Rodes. Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí, uns quants anys.
0: Molt contents de tenir-la aquí, de tenir-te aquí. Tinc la sort de conèixer la Sònia Masmartí des de fa uns certs anys i estic molt content que ens ho pugui explicar avui en dia. Per què és tan extraordinari Sant Pere de Rodes, que, a part del paisatge, què és el que va fer que aquell lloc, amb aquell indret tan magnífic, perquè una cosa és que l'indret sigui magnífic i una altra és construir allò, accedir-hi, que la gent hi vagi, històricament. No era un mal lloc per buscar un lloc de pelegrinatge. Sant Pere de Roma és a peu pla. Sant Jaume de Compostela és a peu pla. Sant Pere de Rodes costa pujar-hi.
2: Sí, bé, els orígens de tot plegat encara no els tenim clars, l'origen encara continua sent un misteri. Sí que tenim indicis d'ocupació d'aquest lloc des del segle VI, fins i tot el V, potser, però en tot cas, per què va ser un lloc tan important, perquè és un lloc tan especial durant tots aquests segles, doncs quan hi anem, doncs ho entenem en part, no? Perquè per això, com a persones humanes, doncs quan arribem allà, doncs realment veus aquell paisatge, aquella potència, aquella força,
1: bellesa.
2: Aquella bellesa que té aquest lloc, i això segurament que hi havia altres motius, no? És un lloc que també té molta aigua, és un lloc que té un punt estratègic com és el castell de Sant Salvador de Verdera, que si t'enfiles allà dalt doncs tens una visió que et fa comprendre doncs
1: la defensa,
2: el necessari que era aquell punt per qualsevol civilització que s'instal·lés en aquell territori. Però la bellesa del lloc
0: segur que ja motiva això.
2: Els llocs sagrats, de fet, sempre solen estar en llocs preciosos.
0: Sí, no? Sí, recordar Delfos, i Delfos també té aquesta imatge de visió, de paisatge impressionant.
1: Aquests boscos d'oliveres tan preciosos.
0: Sí, sí, a Grècia, doncs, esclar, és normal, aquests llocs...
2: Aquesta emoció que ens provoca...
0: T'eleven espiritualment i és lògic que tinguin...
2: Ens apropa la divinitat, ara i sempre.
0: A part d'aquesta raó òbvia d'espiritualitat de l'indret, és evident que algú s'hi va posar i va començar a construir, perquè construir un monestir com Sant Pere de Rodes, posteriorment, no sé si posteriorment, però la població i el castell, això és molt car, amb esforços. Com va ser aquest procés?
2: Clar, tot sembla que comença siguent una petita cel·la monàstica, que potser aquesta cel·la doncs, s'esdevé arran d'aquesta evolució que hi va haver-hi en tot l'Occident cristià de l'eremitisme cap a...
1: O sigui, un ermità
2: podria
1: ser l'origen. És possible.
2: Prop de Sant Pere de Rodes hi ha eremitoris antics, molt antics, que encara no sabem ben bé quant d'antics, però poden ser-ho força. Doncs és possible que uns quants ermitans doncs, s'anessin agrupant a la cel·la que era de Sant Pere de Rodes i a moltes altres cel·les que hi va haver-hi en el Cap de Creus. Ah. Hi havia una gran constel·lació de cel·les i és a finals del segle IX quan de totes aquestes cel·les sembla que Sant Pere de Rodes comença a ser la més important. De mica en mica és la que va sortint més sovint en els documents, el que va sortint en primer lloc en els documents quan es llisten les cel·les, i serà la que començarà a rebre les grans donacions del segle X. I això provocarà doncs, que es vagi convertint en aquest gran monestir que serà segles més tard, encara això, clar. Això comença sent una cosa petitona, una petita cel·la, una petita construcció.
0: Després una petita esglesiola i mica en mica...
2: Que va fent importància, doncs es va ampliant fins arribant a la màxima ampliació doncs, a l'edat mitjana, que seria ja els segles XIII-XIV, i llavors en època moderna, perquè Sant Pere de Rodes, a part de la part medieval, també està tot envoltat de grans construccions modernes, totes fetes amb una pendent de muntanya, que era molt complicat. Van haver de retallar roca, van haver de reomplir espais per poder aplanar el nivell.
0: La situació actual de Sant Pere sí que et dona la sensació que allò no és que sigui pla, perquè no ho és, però sí que és lleugerament aplanat, perquè d'alguna manera... Però no sé si això és artificial.
2: És artificial.
0: No és que hi hagués allí un terraplè natural que més o menys s'han adaptat les construccions.
2: No, per exemple, l'església, per construir aquella gran església en aquell lloc, o sigui, en la part on hi havia l'altar hi havia hagut segurament la primera o la segona cel·la monàstica, l'església monàstica, les més antigues. Allò es va ampliar, i es va ampliar i s'havia de fer allà, perquè aquell és el punt sagrat. Llavors, aquella gran església, podem comptar que mitja església, la que dona per la banda de muntanya, es va fer gràcies a retallar roca, i l'altra meitat, i els arqueòlegs hi van trobar un desnivell d'entre 4 i 8 metres. Van haver de fer contraforts, terraplanar, i...
0: Això és una feinada.
2: Una feinada tremenda.
0: I això estem parlant de desenes i desenes de persones treballant.
2: Sí, són entre els segles 10 i 11, que la mà d'obra era barat en aquella
1: època. I la feia era molt gran.
2: Sí.
1: La feia era molt gran, el concepte religiós no ho podem
2: estàvem
1: barrar.
2: Fent la casa,
0: si la
2: feia Déu,
0: movia muntanyes, fent... clarament, i aquest és un exemple claríssim. Tot i així, és clar, tot això tampoc se sustentava no només amb la fe, òbviament era una gran potència, però també amb les donacions i amb l'interès dels senyors de l'època. Per què hi havia aquest interès dels aristòcrates amb Sant Pere de Rodes? Què és el que havia provocat? Hi ha donacions similars amb altres indrets propers?
2: Sí, en el segle X és molt típic que la noblesa, que s'està allunyant del rei franc, no? Intenta, bueno, és aquell pas previ a independitzar-se de l'imperi franc, doncs la noblesa tendeix molt a actuar com els reis, llavors agafen doncs, sempre doncs, algun centre espiritual, alguna església, algun algun monestir sota la seva protecció i l'engrandeixen. I fer aquelles donacions, tal com feien els reis, doncs també és un tema de prestigi en aquesta època. I és molt comú que la noblesa del que era la marca hispànica en aquell moment doncs fes aquestes donacions a l'Església. I Sant Pere doncs les va rebre del comte d'Empúries, i si el comte fa donacions, doncs els nobles que l'envolten doncs també ho faran.
0: També en fan.
2: Perquè també els hi dona prestigi.
0: Prestigi també és una qüestió també de fe, perquè en aquest sentit el fer donacions no era una cosa menor, no creaven, no existia, però no creaven auditoris per tocar música, diguéssim.
2: No
0: era un tema cultural, era un tema que realment invertien en la fe, amb el seu esperit i amb el dels seus vassalls, perquè era un lloc importantíssim per la pervivència de l'harmonia de la zona, i això ho feien tots els aristòcrates d'aquell moment.
2: Sí, eren donacions pro ànima, i sí, bueno, per les ànimes seves, dels seus avantpassats, dels seus familiars i dels seus descendents, no, d'alguna manera. I, bueno, i també molta, en algun cas s'hi havia escollit la sepultura també d'un comte d'Empúries. A la part de la Galilea hi ha una pintura amb l'escut comtal, i en allà hi hauria hagut un dels comtes d'Empúries que s'hi va enterrar. Però també hi ha molts testimonis de testaments de nobles que fan donacions al monestir i escullen la seva sepultura també.
0: Clar, un tema clau.
1: Clar, perquè l'important és la vida eterna, no la vida temporal, que és la terra.
2: Sí.
0: Actualment el que podem veure de la construcció de Sant Pere de Rodes és, en primer lloc, sens dubte, l'església és la gran estrella de la construcció, sí. Una església impressionant en molts sentits, amb uns murs sòlids, unes columnes, una mirada que té, i la Galilea, al final, que ens haurà d'explicar això de la Galilea, com funciona. Suposo que això estem veient, òbviament, l'església del segle XXI, però aquesta construcció, quan ho podíem veure? A partir de quin any es pot dir, o quina època es pot dir més o menys que la visió dels pelegrins que hi pujaven era similar a la que tenim avui en dia?
2: Bé, l'Església, precisament l'any passat, el 22, doncs va fer 1000 anys.
0: No està
2: malament. 1000 anys de la seva consagració, no de la seva finalització.
1: Com és en quants dies, 1000 anys?
2: Sí. No, allò que van fer una gran celebració. I bé, aquesta església es devia acabar a mitjan segle XI. A mitjan segle XI podríem dir doncs que l'obra es va finalitzar. Tot i així, de seguida que es va acabar, doncs es va continuar fent algunes adaptacions, moltes d'aquestes adaptacions relacionades amb el pelegrinatge, amb elements que facilitaven o agradaven el que eren necessaris pels pelegrins que ja hi arribaven. Mm-hmm.
0: Quina estructura té la Sant Pere de Rodes que la fa especialment adient pel pelegrinatge?
2: Bé, doncs, d'entrada, l'absis principal, l'absis major, doncs té un deambulatori. Un deambulatori que és com un passadís que dona la volta a l'altar i que permetia als pelegrins doncs fer els rituals pertinents fent voltes al voltant del punt més màgic de l'església, que sempre és el lloc on hi havia la taula de l'altar. A banda, doncs també sota...
0: O sigui, perdó, sí. Els pelegrins entraven i llavors donaven voltes al voltant
2: sí,
0: de l'altar.
2: Sí, i l'església ja també entraven per la part de la Galilea, per l'entrada principal. Llavors la nau central està envoltada de dues naus laterals. Els pelegrins podien agafar una de les naus laterals que condueix directament al deambulatori o girola, que és aquest passadís. Podien fer la volta i llavors anar fent la volta a tot el temple. A més, abans, a l'entrada, doncs, hi havia la Galilea. La Galilea, que era la portalada que donava la benvinguda, l'entrada, l'accés en aquest temple, que és concebut com la Jerusalem celeste. Imagineu-vos aquella gent que vivien en cases, evidentment, de planta baixa, que no havien vist mai cap edifici, potser ni de pedra, així, de més de 10 metres.
0: Per exemple, les llars de foc no s'instal·len fins ben bé 100 anys o 150 anys més tard, que comencen a ser bastant comunes, fins al segle XII, ben entrat, XIII. Per tant, eren llars que ni tan sols hi havia una xamaneia. Vull dir que... No perquè això tingui importància respecte al pelegrinatge, però perquè veiem la precarietat de les condicions de la gent com vivia, i en comparació al que devien veure amb aquell temple tan absolutament espectacular.
2: 16 metres d'alçada que fa aquella nau, amb aquells pilars, els dos columnes, allò era tot pintat, era tot il·luminat.
0: Tot pintat, columnes també i tot...
2: Sí, possiblement. Tot... A l'edat mitjana som nosaltres que hem agafat la mania de repicar les cases antigues, però fins fa 4 dies les cases no es veia la pedra. La pedra feia pobra i, a més, doncs, era una manera de protegir d'humitats i...
1: Humitats i mosquits i altres coses.
2: Exacte.
1: Dins, no?
0: Per tant, era un espectacle per el mateix Pelegrí. Veure allò era...
2: Era impressionant.
0: Sí, sí. Llavors avançava i passava pel deambulatori. Què veia en el deambulatori? Veia ja l'altar amb relíquies o...
2: Sí, en el deambulatori doncs, hi trobaria la taula de l'altar i llavors sí que a Sant Pere de Rodes, just sota l'absis, hi ha la cripta. I la cripta també té aquesta forma anular, que és com un deambulatori però subterrani. I aquesta forma anular, el que rodeja és un... Actualment tenim un mur i darrere aquest mur hi hauria hagut... O sigui, aquest mur donaria el que seria sota l'altar, on hi hauria la cambra on es guardaven les relíquies.
0: I llavors es veuria des de... Hi haurien finestres d'algun tipus?
2: És possible. Actualment aquest és un mur sec.
0: I per tant no...
2: Que precisament
0: no
2: aquest mur es diu que podria ser l'única resta que tenim de l'església anterior a l'actual.
0: Val. La més antiga, la que probablement ve del segle IX.
2: Sí, que la zona de l'altar coincidiria perquè és el lloc més sagrat. I avui en dia doncs, aquest mur no té finestres, però és possible. Per exemple, se sap que en el cas de Sant Pere de Roma, doncs, sí que hi havia, en el lloc on es guardaven les relíquies de Sant Pere, doncs, hi havia unes finestretes, un mur similar amb unes finestretes, des d'on els pelegrins podien mirar, observar les relíquies, i fins i tot es diu que en allà hi ha doncs, els clergues de la Santa Seu, doncs el que feien era vendre als pelegrins uns trossets, uns bocinets de roba que es pesaven i pesaven tant, llavors els pelegrins compraven aquests bocinets de roba, els posaven amb la mà dins les finestretes que donaven en el Sancta Sanctorum, en el lloc on es guardaven les relíquies, una estoneta, i allà, clar, hi havia molt de fluvis, hi havia espelmes, hi havia encens, i les efluvis de les mateixes relíquies. Doncs, llavors, un cop fet això, es tornaven a pesar aquests bocinets i pesaven més.
0: I
2: llavors, oh, miracle, no? Llavors ja s'enduien aquesta relíquia així autofabricada, podríem dir. I és possible, perquè no, doncs, que Sant Pere doncs, es fes
0: clar,
2: un ritual similar.
0: Clar, hem de pensar que rituals similars devien ser bastant genèrics a tota la cristiandat,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, em sembla que els pelegrins, quan arribaven a un lloc, però... ja sabien què han de fer.
1: El motiu de la pelegrinatge d'aquestes persones que pujaven, que havien d'anar, diguem, a tota la muntanya... que tenien tot el camí, que tenien les dificultats, que passaven per la Creu de Rodes, el poble medieval. Tot això, l'objectiu final era el pelegrinatge religiós sobre qui? Sobre restes de Sant Pere, sobre altres sants, sobre qui?
2: Bé, a Sant Pere de Rodes hi havia moltes relíquies, tots els llocs de pelegrinatge.
0: Hi ha magnífic, de les relíquies de Sant Pere, és molt divertit.
2: Sí, hi havia aquell llistat, sí. Sembla ser, per això, que en els primers temps medievals la relíquia estrella que té Sant Pere de Rodes seria la Vera Creu.
0: Compte, que aquesta és
2: la
0: primera,
2: que tothom la té. Però sí, que en el cas de Sant Pere de Rodes sembla que és la que de més antic, doncs, és la principal relíquia que traurà els pelegrins. Més endavant,
0: la Vera
2: ja
0: Creu,
2: sembla...
0: teòricament, és la creu on va ser crucificat Jesucrist.
2: Exacte.
0: Perquè hi ha altres que... No parlem d'aquesta gent tan pobra que tenien fragments de creu dels lladres. I això no tenia tanta categoria,
2: no
0: però la Vera Creu era una cosa
2: era
0: de gran nivell.
2: I la tenia tothom, eh?
0: Si
2: reconstruïssim tots els trossos de fusta, sortia una creu de...
0: Sí, molt grossa. Sí, es mouria grossa. Allò des de la lluna, sí.
2: Doncs bé, i més endavant, sembla que allà al segle XV-XVI, doncs potser es va canviant una mica el culte principal cap a Sant Pere, cap a les despulles de Sant Pere, perquè s'atribueixen doncs, que allà hi van arribar en algun moment passat, doncs el cap i el braç dret de l'apòstol Sant Pere.
0: No sé si el cap i el braç de l'apòstol Sant Pere també està en algun altre lloc, o eren relíquies exclusives de Sant Pere de Rodes i per això tenia tant de prestigi.
2: Clar, el cos sencer de Sant Pere Apòstol, del príncep dels apòstols, es conserva a Roma i això ha sigut des de sempre i tothom ho sap.
0: Sant Pere era un home amb 3 braços i 2 caps, o allò?
2: Bé, aquí ratllaven una mica, doncs, això, no? La transgressió i la il·legalitat, podríem
0: això,
2: dir.
0: Això a la gent no l'espantava, no? Això, el fet de que tenen Sant Pere a Roma, però també el tenen o tenen un tros a Sant Pere de Rodes, perquè tampoc la comunicació devia ser tan senzilla, vull dir, es podia saber d'aquella manera i per tant,
2: sí,
0: no...
2: Donava una explicació de com és, que això està aquí i ja està. I a més mantenien una mica de l'ambigüitat, perquè també tenien el cos sencer de Sant Pere Exorcista, que havia sigut com una mena de deixeble de Sant Pere Apòstol i que també es deia Sant Pere, i a vegades feien servir aquest Sant Pere una mica així...
0: Un o altre.
2: Un o altre, per escapar-se allò de...
0: del control.
2: Bueno, del control i del fet que era una transgressió, vull dir, contradeia el que deia el dogma de la fe cristiana, de que tothom sap que a Sant Pere de Roma és on hi ha les relíquies del primer papa,

La confirmació de l'existència de pelegrinatge a Sant Pere de Rodes des de l'alta edat mitjana té molt a veure amb una troballa casual feta el novembre del 1810, en l'època en què l'abadia era víctima de tota mena d'expoliacions. Un jornaler que treballava per l'hisendat Antoni Buscató, de la Selva de Mar, van descobrir en un mur de l'altar major de l'església una caixa de fusta amb diversos objectes litúrgics i algunes relíquies realment antigues, probablement ofrenes de pelegrins durant els segles 9 i 10. Aquesta troballa era descrita en una carta del 1826, escrita pel marquès de Capmany.

En una església antiga i derruïda, per casualitat, derruint la paret cap al costat de l'epístola sostenia la taula de l'altar major. S'hi va trobar dins una caixa de fusta d'un pam i mig de llarg i uns 5/4 d'ample, folrada a l'interior i a l'exterior de tafetà, perdut el color i tancada amb una petita clau. A dins hi havia molts ossets, també amb caixeta, dos petits mocadors de seda, dins dels quals també hi havia ossos més grans. Els mocadors conserven el color, i dins de la mateixa caixa, cobrint-ho tot, una fusta folrada de plata. De rètols per saber de quins sants eren les relíquies, només n'hi ha dos. Perquè si bé es veuen els paperets, la lletra i tot el paper és gairebé consumit. Els únics que es poden llegir són un de Sant Frústol i l'altre de Sant Ferriol, bisbe. El tipus em digué que quan es va trobar, amb els cops de martell a la paret de l'arca, es va desballestar. A sent gent ordinària, en trobar-s'ho la van remenar per curiositat, i per això no és d'admirar que es malmetés tot, i que ell, acudint allà, en el moment que va ser avisat pels seus jornalers, procurà recollir-ho tot com va poder. I que així ho conserva unit a l'arca mitjançant cordills, de la manera que ha pogut fer-ho per estar molt consumida. A dins, entre altres coses, hi ha una creu de fulla de llauna i 3 porcions de sang presa. Tot això deu ser cosa molt antiga.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a l'Enguàrdia amb Sònia Masmartí i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Sant Pere de Rodes, bàsicament del pelegrinatge, de tot el que representa Sant Pere. Acabem de sentir, Sònia Masmartí, aquesta carta on fa una descripció de les relíquies que es troben una mica per casualitat, bastant malmeses, perquè ja ho diu que fan bastanta destrossa a l'hora de trobar-ho i que tot ho lliguen tal qual. Per tant, les relíquies existien, no era només un mite que hi havia darrere. Els pelegrins volien veure la relíquia i, per tant, sabem que hi havia coses allà. Com arribaven les relíquies? Se sap com van arribar a Sant Pere de Rodes i per què va tenir aquesta col·lecció de relíquies tan espectacular?
1: Bé, des del segle X, qualsevol santuari de pelegrinació havia de tenir relíquies.
2: Era impensable que fos d'una altra manera.
1: Sí, les relíquies, doncs bé, s'aconseguien de mil maneres diferents, però s'havien de tenir, a més, i s'havia de tenir relíquies i relíquies atraients. Clar. Com més famoses en aquell moment eren les relíquies, com més prestigi tenia un sant concret en una època.
2: Més miraculoses, també, no? Perquè hi havia relíquies que provocaven miracles d'algun tipus i altres no tant.
1: Sí, i s'havien de crear històries que circulessin sobre els miracles que feien aquestes relíquies. Llavors, era una renovació constant, no?, que també explica això d'aquest tresor que es va localitzar, perquè sembla ser que aquest tresor, doncs, es va amagar en aquella part d'un mur de sota l'altar major, perquè eren relíquies que segurament havien quedat en desús, obsoletes, sí. Ja no eren interessants, i clar, no les podien pas llançar, no? Llavors les podien...
3: Era una manera, amagar i protegir.
1: Es van amagar en un lloc sagrat, en un lloc segur, i allà van quedar.
2: És que aquí es barreja, jo crec que com a totes les esglésies amb relíquies, una barreja entre la frivolitat de la moda, ara està de moda aquesta relíquia i passen 3 dècades, la gent ja ho ha vist i apartem-la una mica i busquem-ne una relíquia nova que torni a treure pelegrins, i la fe, les dues coses. O sigui, sí que hi ha una part de moda i màrqueting, sens dubte, però hi ha una gran part de fe, el fet de poder estar a prop del cos o d'una part del cos o d'una peça determinada que té importància a la història sagrada, devia ser una experiència espiritual molt gran, a part de les modes i la frivolitat que hi ha darrere, que també, òbviament, existeix, això,
1: sí.
2: No?
1: I clar, es busca el poder curatiu d'aquestes relíquies, un poder curatiu de cos, a vegades, no? Que també es produeixen miracles curatius, allò, hi ha moltíssimes històries sobre santuaris i relíquies on s'explica que hi ha hagut unes curacions miraculoses, i sí, també
2: els esgarrats que tornen a caminar.
1: Exacte.
2: Els cecs que tornen a veure, etc.
1: I això, si passa o no passa, però s'ha de difondre, s'ha de fer promoció del poder que hi ha. I llavors també hi ha el tema del poder curatiu de l'ànima, el perdó absolut dels pecats, que és el que busca tothom, no? O evitar els càstigs de Déus que estàs patint arran dels teus pecats o dels pecats dels teus familiars, també. Tot això són qüestions de fe.
3: I els monjos són els que donen, diguem, testimoni d'aquesta fe, no? Vivint amb aquelles condicions, amb els vots, diguem, de monjos, no? Castedat, obediència i pobresa.
1: Sí, no, la feina dels monjos és també resar contínuament per la salvació de les ànimes de la humanitat. La seva funció social, podríem dir, que era imprescindible en el context de la mentalitat d'aquella època.
2: Ara anem a la part frívola, però també hi havia la part comercial, o sigui, els monjos també vivien d'això i, per tant, tenien gran interès en que pugés molta gent, fes donacions, etc. Era una combinació de les dues coses,
1: sí,
2: No,
1: clar,
2: sense negar l'espiritual, pelegrins... perquè seria ridícul, no es pot negar l'altra, perquè també seria obviar una cosa que era òbvia, no? Que
1: els pelegrins porten almoines, els pelegrins també sembla que...
3: S'hostatgen allà,
1: i hi ha un document molt maco de Santa Creu de Rodes amb una picabaralla entre els clergues de la parròquia de Santa Creu de Rodes i el monjo celler del monestir.
3: Que és el poble medieval que està a mitja muntanya abandonat, eh?
1: Sí, quan encara estem excavant...
2: Puges amb cotxe i passes pel costat, però es pot visitar, eh? Però,
1: hi ha l'esglesieta de Santa Helena...
3: Sí, està recuperant ara, no? Tot això.
1: Sí, des del 2006 que s'està excavant i ha sortit un poble espectacular. L'església, la plaça, al voltant de la plaça hi ha totes les cases, unes senyores cases, que no són cases normals i corrents de pagès, i a més per documentació veiem que aquella gent, doncs, tampoc tenien masses terres I clar, no tenia més aviat.
2: És que no n'hi ha.
1: Vinyes, hi havia... Hi havia terres, vinyes, camps, no gaires, perquè és muntanya, però sí, ramats de bestiar, però aquesta gent, per documentació, veus que, amb els capbreus, es veu clarament de que tenen una vinya erma, tenen una vinya petita, tenen un hortet, i para de comptar, no viuen de la terra. Aquesta gent vivia dels pelegrins.
2: Clar, del comerç i, per tant, d'hostatjar-los, de donar-los a menjar...
1: Sí. Vivien del turisme com nosaltres.
2: Sí, sí, no? Sí, exacte. Sí. Curiós, això, però esclar, els monjos també vivien d'aquest procés.
1: També,
2: I això suposo, clar, la diversitat humana és immensa, no? Però devia haver-hi monjos molt espirituals on tot aquest tema els hi venia d'esquillada, i monjos que el negoci és el negoci i el maravedí és el maravedí, no?
1: El que us volia dir abans, que se m'ha anat al cap ara... El document aquest que parla de la picabaralla entre els monjos cellerers i els clergues de Santa Creu, perquè en una...
3: Els clergues vols dir els capellans?
1: Els capellans, sí. A Santa Creu hi ha el poble i hi ha la parròquia. Sembla que hi ha un gran monestir, a prop hi ha el poble amb la seva parròquia. O sigui, la gent anava a missa a la parròquia.
2: És molt bonica de visitar,
1: no
2: també.
1: Anava la...
2: Allò és molt bonica. Ara, òbviament, no té mobiliari, però és bonica de veure, sí.
1: Doncs aquesta picabaralla ve donada perquè és any de jubileu, estan vinguent molts pelegrins, i els clergues, els tres clergues que oficiaven a Santa Creu, doncs van posar unes paradetes per vendre vi i aliments als pelegrins. I el celler es va queixar al bisbe, va dir, aviam, això és no, el tema del pelegrinatge és del monestir, és nostre, i som nosaltres que hem de fer la venda d'aquests
2: elements. A un quilòmetre estant, que és allà al costat. Sí.
1: El bisbe dona la raó al celler i castiga els monjos, els clergues castiga i...
2: I empipats, m'imagino, clar.
1: I empipats, clar, sí.
2: Però tot i així, el poblat era pròsper. O sigui que el pelegrinatge alimentava molta més gent que no pas els monjos, era clarament vivien bé aquella gent.
1: Sí, a Santa Creu hi trobem gent, això, que no són pagesos però que tenen, són artesans. Sembla que al voltant de la plaça, les cases que hi ha al voltant de la plaça, tots tenen com una botigueta. Ara l'arqueòloga em renyaria, però bé, sembla que serien paradetes, espais destinats a la venda o a l'acollida dels pelegrins. I a banda, doncs, també, quan hi ha any sant a Sant Pere de Rodes, doncs també hi ha repercussió arreu de la comarca. Per exemple, doncs, en un any en què una mugada es va emportar el
3: pont... Mugada vols dir del riu Muga,
1: Del riu Muga.
2: La Muga, sí, Muga, és bonica la paraula. Sí,
3: una mugada.
1: Sí, perquè en van

0: Els monjos de Sant Pere de Rodes esgrimien una suposada butlla papal d'Urbà II de l'any 1090, especificant totes les indulgències que el monestir podia atorgar als devots que hi acudissin. L'única còpia íntegra que es conservava de la butlla era un document notarial posterior, del 1348, però tot sembla indicar que havia estat una falsificació feta al segle XIV per assegurar el monestir com a centre de pelegrinatge. Per justificar la inexistència del document original, en dues escriptures de mitjan segle XIV, va quedar registrada una història rocambolesca i poc versemblant sobre un presumpte robatori de la butlla per part del monjo. D'un d'aquests textos és una carta del bisbe de Sulci a Sardenya, relatant-hi els fets al bisbe de Girona, el 13 de setembre del 1350.
1: Germà, heu vist aquest document? És una carta del bisbe de Sulci, Ramon, el bisbe de Girona, i porta la data del 13 de setembre de 1350.
2: Encara no havia tingut oportunitat de veure'l. Què és el que explica? Té a veure amb la butlla papal?
1: Sou llest, germà. I tant que ho sou. Segons es llegeix aquí, un home greument malalt va acudir al bisbe perquè l'escoltés en confessió. El moribund li va explicar que era originari de la ciutat de Girona, d'ofici qüestor, i que va ser justament allà on va comprar una carta escrita en pergamí, plomada amb corda de cant en pendent.
2: Així és exactament com són les butlles procedents de la cúria romana. Aquesta descripció tan precisa no pot ser casual.
1: Això mateix és el que penso jo. Doncs bé, el document afirma que la carta va ser robada per un monjo del monestir de Sant Pere de Rodes, i aquest home malalt n'havia pagat 40 florins d'or. En lliurar-li al bisbe de Sulci, aquest li va demanar al notari públic de tota l'illa de Sardenya que en fes una còpia.
2: Això és una mica estrany. Com justifica que la butlla original no aparegui per enlloc?
1: Sempre segons aquesta carta, el bisbe va ordenar que fos enviada a Catalunya per tal de ser restituïda al monestir al qual pertanyia legítimament. Però durant el viatge, el vaixell on viatjava el preuat privilegi va naufragar en aigües del Golf de Lleó. Els tripulants de la nau van morir i la butlla es va perdre per sempre més.
2: Ja és mala sort. Encara bo de la còpia feta pel notari, doncs.
1: Ja ho podeu ben dir. El més curiós va passar un temps després, quan el bisbe Sulcità era a la Santa Seu i va coincidir amb el monjo que havia robat la butlla de Sant Pere de Rodes. Resulta que havia viatjat a Roma buscant absolució pel seu pecat.
2: Certament, els camins de Déu són inescrutables. I acaben connectant.
1: El bisbe li va comunicar que la butlla s'havia perdut, però li va donar el manuscrit notarial del 1348 per tal que el portés al monestir. I és per això que la còpia de la butlla ha de ser considerada autèntica i vertadera.
2: Entre vos i jo, germà, costa de creure tot plegat.
1: No us falta raó, però estareu amb mi que si serveix per legitimar els privilegis de la butlla, hem d'estar disposats a creure en aquesta història de cap a peus.
3: En guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Sònia Masbertí, acabem de sentir aquest conflicte. Esclar, una butlla falsa, això és una cosa molt... molt curiosa, no? O sigui, teòricament, per concedir indulgències, havia d'haver-hi una ordre papal, que és l'anomenada butlla, aquestes cartes que deien a tal lloc, si vas de pelegrinatge, tindrà, entre altres coses, les butlles eren molt més àmplies que això, però en fi, en aquest cas, no? I sembla que tot es basava i tota aquesta passió per anar a Sant Pere de Rodes en una butlla que no havia existit mai.
4: Sembla ser. Sí. Això va ser un gros.
0: Home, i tant, és molt gros però, aquesta.
4: Però també va ser una qüestió de supervivència, segurament. Clar, estem al segle XIV, mitjan segle XIV hem tingut la Pesta Negra, hi ha hagut una davallada important, al mateix monestir doncs, van morir moltíssims monjos, a més molts pagesos, les terres van abandonar.
5: Més d'una tercera part de la població de Catalunya va morir el 1347.
0: Sí, depèn de la població, 1348, a Barcelona gairebé la meitat. Sí, va ser
5: l'inici de la decadència.
0: Sí.
4: I clar, evidentment va afectar també el moviment del pelegrinatge. Llavors, qui més qui menys, doncs totes les institucions, tothom es va buscar la vida intentant reflotar com podia doncs, i recuperar una mica el que havia

0: passat tot abans de la pandèmia, l'epidèmia. I bé, i segurament, doncs,
1: alguns van pescar aquesta mulla falsa.
0: Això, doncs, va ser una manera per dir, veient com Sant Jaume de Galícia tenia èxit. Tenia èxit el tema de poder celebrar un any sant, no? cada 25 de juliol, que quan sigui sí. diumenge, que és Sant Jaume, doncs se celebrava un any sant, doncs a Sant Pere de Rodes, com que el culte principal, que el culte estrella que hi havia, doncs era la creu, doncs van decidir això, el 3 de maig, quan fos Santa Creu, se celebraria un any sant. El primer que tenim documentat és l'any 1370, i es fa en base en aquesta butlla que
1: no va existir, o sembla ser.
0: I quin hi tenien? Tenien una còpia notarial autèntica, feta d'una manera molt sospitosa, però en tot cas és el document amb el qual vam poder...
1: I com es descobreix això? Es descobreix ja, no en aquella època, una mica més tard, però es descobreix relativament aviat, que allò és un sopar de duro, diguéssim.
0: Clar, cridava molt atenció que una butlla de l'any 1090... doncs al final del segle XIV aparegui de cop i volta, no? I que se celebri un jubileu que no s'havia celebrat mai fins llavors i que seria el jubileu més antic de la cristiandat, perquè el de Sant Jaume de Galícia és una mica més tardà, és fet uns 25 anys després del 1090. Llavors això de seguida doncs va aixecar les sospites de l'inquisidor i del canonge de la Seu de Girona.
1: Que van investigar?
0: Van investigar, el primer que van fer va ser... van fer dues accions el mateix dia, dues cartes. Una va ser enviada al monjo sagristà de Sant Pere de Rodes, que tradicionalment era el que guardava la documentació, i li demanen tota la documentació que tinguin referent a aquesta butlla, perquè sospiten de que potser és un atemptat contra la fe cristiana, contra els dogmes de la fe. I l'altra carta que fan és a tots els clergues de la diòcesi de Girona, dient alerta que si us venen pelegrins amb aquestes indulgències no els hi accepteu, perquè sembla que no són certes.
1: Esclar, això, encara que no es va arribar a prohibir ni molt menys el pelegrinatge a Sant Pere de Rodes, suposo que és un cop el prestigi del monestir, i no sé si es va notar amb l'afluència de gent.
0: Bé, això va passar uns dies després de l'inici de la celebració ja estava en dansa, diguéssim. I en tot cas, doncs, fins que no tornés a coincidir el dia 3 de maig amb divendres, no es tornaria a repetir.
1: En principi, 7 anys després. Sí.
0: I aquí ens perdem, encara de moment no sabem com van continuar les gestions. El monestir es devia defensar d'alguna manera, devia utilitzar les seves influències en l'alta jerarquia eclesiàstica, segurament, però en tot cas, el següent jubileu, que és el 1409, que tenim localitzat, doncs el bisbe de Girona hi dona suport,
1: no hi ha
0: el papa
1: hi
0: acudeix i cap problema, tot funciona, o sigui, d'alguna manera se'n van sortir.
1: I del dia farà un any sant, en aquest cas.
0: Exacte.

0: Al llarg del segle XV hi va haver 14 ocasions en què la festa de la Santa Creu del mes de maig va caure en divendres. El primer jubileu celebrat pels monjos de Sant Pere de Rodes en aquest segle va ser precisament aquest, el del 1409. Uns dies abans de la celebració, el bisbe de Girona, Ramon d'Escatllà, va fer una crida pública dirigida als fidels i pelegrins que fossin a la ciutat persones que anaven de camí cap a Roma, cap a Jerusalem o cap a Sant Jaume de Galícia. A més, el bisbe oferia indulgències a aquells que col·laboressin en l'arranjament dels camins que ascendien per la muntanya. La repercussió i el prestigi del jubileu a Sant Pere de Rodes s'estenia per tota la diòcesi.
1: Ramon, per la gràcia de Déu, bisbe de Girona, els fidels de Crist, tant els que hi són com els que vindran a la Seu, i els pelegrins a la ciutat i a la nostra diòcesi de Girona, saluten el Senyor. Sempre és bo que es facin obres, i així com imitem lliurement obres de caritat i pietat, o així com exercim reparacions, creiem que és el moment d'ajudar tots els que la Santa Font omplen i visiten el monestir i l'església de Sant Pere de Rodes, de l'Orde de Sant Benet, dins la nostra diòcesi, al qual extenses indulgències han estat concedides per alguns pontífecs per precepte tots els anys en els quals la festa de la troballa de la Santa Creu sigui en divendres. Llavors se celebra plenària, que el poble anomena indulgència, per les penes i les culpes que tothom pot confessar. Per tant, el monestir de Sant Pere de Rodes, de l'Orde de Sant Benet i de la dita nostra diòcesi, lloc molt antic i situat en una muntanya molt alta, molts devots pelegrinen cap a aquest lloc i la seva església. Molta gent o una multitud de fidels pelegrins, vinguda de diverses parts del món, de provades ànimes devotes, convergeixen a la seva església amb motiu de la celebració de la festa de la invenció de la Santa Creu. Però els camins d'aquest lloc estan mal conservats. Són terribles, perillosos i de difícil accés, aspres i desagradables, sobretot per als peus dels ancians. Per tal que aquestes persones i els dits pelegrins, tots penitents i confessos, tinguin més fàcil ascendir la muntanya per aquestes vies, es pot treballar tant en pròpia persona o bé mitjançant la família, animals o serfs, fent i ajudant en les obres tant amb les mateixes mans com donant almoines, ajudant així a la misericòrdia de Nostre Senyor Jesucrist i dels sants apòstols Pere i Pau. Per la seva autoritat i mèrits seran concedits 40 dies d'indulgència a cadascun d'aquests penitents, per la llum i la claredat de la gràcia misericordiosa de l'Esperit Sant. Així us ho encomano a vosaltres, els clergues de la ciutat i de tota la nostra diòcesi de Girona, que sigui tal com ho he dit, i us ordenem en virtut de santa obediència, i sota pena d'excomunió, que tot el que he dit sigui exposat al poble, i que en feu difusió de com pietosament es poden aconseguir indulgències de Déu, i que això tingui validesa durant 15 dies del mes de maig. Feta a Girona, el 23 d'abril de l'any de la Nativitat del Senyor de 1409.
2: En guàrdia.
0: Pel que acabem de sentir, les coses anaven molt bé al segle XV, però sospito, i veient l'estat actual de Sant Pere, que és preciós i està conservat tan bé com es pot, però és evident que ha passat alguna cosa aquí entremig. Què li passa a Sant Pere perquè perdi tota aquesta potència que tenia i acabi malmès? Ja, és una bé. Pregunta massa àmplia, però sí. En sóc conscient que a partir del segle XV la cosa va de la ballada.
3: Sí, els orígens hem d'anar dels llargs temps de decadència, perquè el monestir encara continuarà sent habitat per la seva comunitat fins a finals del segle XVIII, però sí que l'inici de la decadència l'hem d'anar a buscar al segle XV. sobretot la segona meitat del segle XV, que ja és una època de decadència.
0: Guerra civil a Catalunya, exacte, en tot el país, molts conflictes. Sí.
3: És un temps també dolent pel que són l'ordre benedictina, aquestes ordres de monjos antigues, negres. Hi han aparegut els ordres mendicants des del segle XIII, que han agafat molt de més prestigi. És una època de decadència del comtat d'Empúries. També és una època en què el Cap de Creus i bona part de la costa catalana s'ha atacada per la pirateria. Això també
4: és molt important, sí.
3: És una mala època, l'època de la contrareforma, també de la reforma protestant.
0: Sí, a partir de 1621, si no recordo malament, comença el procés que culminarà d'una manera o altra amb la Guerra dels 30 Anys al segle XVII. Vull dir que és un procés que es qüestiona tot aquest tipus de pelegrinatges, d'indulgències, de butlles, etcètera, el sistema.
4: Reconeixements que no són dogmes de fe, però que l'Església acceptava, dogmes de fe, però l'Església ho acceptava. En trobem un munt de centres de pelegrinatges religiosos i fes i verges trobades, etcètera.
3: Sí.
4: No són dogmes de fe.
0: Clar, i això comença a deteriorar el prestigi de Sant Pere de Rodes.
3: Sí.
0: I de tants altres llocs, eh? Vull dir que no és només Sant Pere de Rodes.
3: Sabem que el 1504 encara reben una confirmació papal, aquesta és la veritat, que confirma la celebració dels jubileus, amb la intenció, suposo, de tornar-los, de continuar celebrant-los, però al segle XVI el monestir pateix molt, pateix algun saqueig, algun atac. Llavors els monjos fins i tot l'abandonen uns anys, i és evident que al segle XVI no tenim cap rastre de moment de que s'hagi celebrat cap jubileu. Mm. Llavors ja haurien d'anar amb un intent de recuperació que es fa a començament del segle XVII.
0: També mala època aquesta, eh?
3: També.
0: Sí.
3: Tenim documentat, gràcies al cronista Jeroni Pujades, el 1630, una celebració de jubileu, però és una celebració que segurament era molt diferent de les que s'havien fet en els temps medievals, perquè és una celebració calcada amb els rituals que es feien a Sant Jaume de Galícia i a Roma, també la mateixa Roma, que també es fan jubileus, del ritual d'obertura de la Porta Santa. Mm-hmm. Això a Sant Pere, jo em penso que es va començar a fer en aquest moment, el 1630, també, i bé, intentant doncs tornar a recuperar aquell antic esplendor
4: que
0: havien fet. Els monjos marxen a finals del segle XVIII, perquè
3: el 1698,
0: i això encara porta un deteriorament més gran de tot l'entorn, no només del monestir, sinó de tot l'entorn.
3: Un cop marxen els monjos, que marxen amb un diversos condicionants que els hi dona la Real Audiència per autoritzar-los a marxar, i un d'aquests condicionants era arrasar el monestir totalment. Caram. I convertir-ho en un solar. Això fa por, eh? Això va posar la pell de gallina. I bueno, gràcies, afortunadament, com que gairebé sortia més car enderrocar aquella mole, doncs que no marxar i deixar-lo caure per si sol, que és el que van optar per fer els monjos. També van autoritzar a tothom que pagués 3 o 4 pessetes doncs poder anar a buscar-hi pedra, amb l'objectiu aquest que el anessin destruint. I bé, doncs això...
0: I de fet se'n va treure molta, eh?
3: Se'n va treure moltíssima.
0: Hi ha un mite, que no sé si és cert o no, i tampoc entrarem en detalls, de que l'altar actualment és un balcó d'una població propera, eh? Vull dir que...
3: Sí, això ho he sentit a dir, no hem trobat encara...
0: El balcó en qüestió. Però si alguna vegada passen per alguna d'aquestes poblacions d'allà a prop, i veuen un balcó una mica particular, farien bé de genollar-se, perquè és el... Podria ser...
3: El sagrat altar de Sant Pere de Roda.
0: No tenim més temps. Sònia Masmartí, moltíssimes gràcies per haver vingut a fer-nos 5 cèntims de la història de Sant Pere de Rodes, que és extraordinària i que, òbviament, per sort, no ens l'hem acabada pas aquí. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler Sabater, hem de tornar a pujar-hi un dia d'aquests, eh?
4: No, és que s'ha de fer pel engranatge, per les raons que vulguin, religioses, culturals, històriques, turístiques, però val la pena.
0: Si això és La Guàrdia.
5: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
6: I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El Marroc atribueix l'entrada massiva de migrants a Ceuta a les màfies, les xarxes socials i a la recent sentència del Tribunal Suprem espanyol que frenava les devolucions en calent. Rabat calcula que 40.000 persones van passar la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La gran majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden molts migrants pels carrers de la ciutat autònoma sense accés a menjar o un lloc on dormir. Halima Ahmed, de l'ONG Luna Blanca, ha explicat a Catalunya Ràdio quina és la situació.
2: Queda muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida.
1: La crisi a Ceuta serà protagonista a Europa aquesta setmana. Avui els ambaixadors dels 27 països de la Unió es reuneixen d'urgència per tractar la situació a la ciutat autònoma, mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de fronteres. Demà serà torn dels ministres d'Interior. Repassar altres notícies, Carola Gil.
3: Donald Trump anuncia una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix i assegura que està a punt d'arribar un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatollahs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. De moment no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
1: Als Estats Units, tres incendis forestals han destruït més de 600 edificis i han obligat a evacuar unes 60.000 persones a la ciutat de Spokane, a l'estat de Washington. Els focs han cremat ja més de 2.180 hectàrees. Durant el cap de setmana, milers de veïns han hagut d'abandonar casa seva davant l'avenç ràpid de les flames, alimentades per les altes temperatures, la sequera i el vent. De moment, les autoritats no han informat de víctimes mortals ni ferits, però els incendis continuen fora de control.
3: Des d'avui, la Ronda de Dalt de Barcelona té un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura. Els treballs s'allargaran 3 setmanes fins al 24 d'agost i afectaran el tram que va de l'IES Vall d'Hebron a l'avinguda de Vallcarca. Amb aquesta fase es cobriran 340 metres més de la ronda, que se sumaran als 200 metres ja soterrats. La reducció de carrils coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'apliquen de diumenge a dijous des del 20 de juliol.
1: Comença una setmana complicada per la mobilitat aèria. La pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment de les vacances d'estiu. Només aquest cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona, s'hi van programar prop de 3.300 vols, gairebé un 5% més que les mateixes dates de l'any passat. El port de Salou, a 2.100 metres d'altitud, coneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja, va tornar a ser l'escenari del tradicional retrobament entre catalans i occitans. Allà hi va ser l'Alba Mor.
4: La jornada va analitzar els beneficis de fer oficial una llengua. La presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català, Esther Lucea, però, conclou que aquest reconeixement no és suficient per evitar que desaparegui.
5: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és doncs, que serveixin bàsicament. Si només s'estudien, doncs no van enlloc.
4: Durant la trobada, que va reunir centenars de persones, també es va fer homenatge a Enric Garriga pel seu paper rellevant en l'oficialitat de l'occità.
1: Esports, el Tour de França femení, segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives. La catalana Paula Blasi, que du el mallot blanc de millor jove, és tretzena a la general a 28 segons de Vives.
3: Cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de disputar aquest dilluns contra el Preston North End, l'equip anglès al·lega que no té prou jugadors per disputar-lo.
1: El pilot català Gil Membrado, de 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. És el pilot més jove en aconseguir-ho.
3: I Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mixt tècnic a l'Europeu de Natació Artística, fent parella amb el mallorquí Jordi Cáceres. Aquest dilluns, final de solo lliure femení amb Iris Tió i final lliure per equips amb tres nedadores catalanes.
0: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Ah, doncs guaita, marxem. Si no es pot fer res de bo...
1: No, sigui radical, home. Espera't.
0: És que cada dia estàs igual, home, això, que no farem res de bo. Precisament avui no ho diguis, que avui ve la Raquel Sans.
1: Hòstia, aquesta fot vacances tota la setmana, ara, eh? Només treballa dos dies.
0: Oh, però treballa els dies que la resta descansem, eh?
1: Bueno, però són menys dies. Vull dir, ja li preguntaré, aviam com va això.
0: No demani res. Tu no ho veus, ja ho farà en Peyu, això.
1: Bueno.
0: Farem allò del gos, també, que a mi no m'agrada gens. I l'Àlex ha anat a visitar una administració de loteria, perquè avui dediquem el capítol a la butlleta.
1: Bueno, Àlex, suposo que has portat un número per aquí a la Renaixença, no?
2: No.
1: No, home, però ets burro, què? I si toca?
0: No insultis el nano, no insultis. Però tu sí que en deus haver comprat, no?
2: No, tampoc n'he comprat.
0: Però tu ets burro? Bueno. I si toca?
1: Bueno, no l'insultis, home.
0: Però has creat una administració de loteria i no ha comprat cap butlleta.
1: Collons, però tu ets burro, què?
2: No, però ja insultar-me, no?
0: Però és que... Xx, calla-ho, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: He vist el guatlla!

0: La Renaixença.
1: La butlleta per participar als jocs d'atzar com la loteria és molt més antiga del que sembla. De fet, fa més de 2.000 anys a l'antiga Xina ja hi havia jocs com el Keno.
2: Collons de xinos, eh?
1: Sí, tu, el Keno, que té més de 2.000 anys, eh? Però encara s'hi juga avui dia a la majoria de casinos del món. És una butlleta, us heu d'imaginar, una butlleta on hi ha 80 números i tu has d'escollir-ne 20 dels 80.
3: Molt bé.
1: Llavors es fa el sorteig i tens premi o no, depenent de si surten més o menys números dels que has escollit tu, diguéssim.
3: Va. Coi, això és el 649.
1: Més o menys, sí, sí. La gràcia del Keno és que té 2.000 anys d'història i que el va inventar un general de l'exèrcit xinès que es deia Cheung Leung. L'exèrcit necessitava diners per la guerra i aquest senyor es va inventar aquesta mena de loteria per recaptar diners. I li va funcionar, eh? Va funcionar tant que es va convertir en tradició i heu de saber que la construcció de la Gran Muralla de la Xina es va pagar en gran part amb els diners de les butlletes de loteria.
3: I aquí els cèntims de la grossa els donem als serveis socials. Hòstia, és que... Podríem... Què? És que podríem construir una... Què rius? Podríem construir una muralla aquí, també.
4: No, sí, però una... per què la vols, tu, una muralla, ara?
3: Ah, no, cony, per tenir-la. No en té una, la Xina?
1: Ah, sí,
3: però... Nosaltres, també.
1: I on te la posaries, una muralla, aquí?
4: Bueno, no m'ho feis dir, Peyu.
1: Una muralla, eh?
4: No, no m'ho feis dir.
3: Ja, a veure,
4: Peyu. Ja sabem tots on te va.
3: Si amb una banda tenim el mar, vull dir, ja veus... Un...
1: A l'altra banda la posaries?
4: Peyu.
1: No, jo pregunto, jo què sé.
4: Peyu,
1: no sé. Peyu. Bueno, canviem de tema. Les primeres butlletes de loteria, evidentment, no eren com les actuals. A l'inici eren números i lletres escrites a mà. En la loteria més moderna, fins a mitjans del segle XX, era habitual a diferents països que el director de la loteria signés manualment totes les butlletes a mà per evitar falsificacions.
4: Veus?
1: Feinada, eh?
4: Collons.
1: De totes les loteries antigues d'Europa, la que he trobat més curiosa és la Loto Italiana, que va néixer a Gènova al segle XVII. Atenció al funcionament, perquè aquesta és ben parida.
3: Aviam.
1: Imagineu-vos 120 candidats per ocupar els càrrecs públics, quan hi havia eleccions, com quan hi ha eleccions aquí, no?
3: Sí.
1: Llavors la gent apostava per qui creien que guanyaria les eleccions. És com si aquí dius, jo m'ho jugo tot a que guanyarà l'Illa.
3: Va, és que guanyarà.
1: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Però bueno, posem que no ho sabem, diguéssim.
3: Vale,
1: sí.
3: Vale.
1: A Itàlia... Tu escollies i deies, guanyarà aquest, guanyarà l'altre. Llavors, si ho encertaves, si encertaves qui guanyava les eleccions,
3: sí,
1: podies accedir al sorteig.
4: Ah, ep,
1: i després podies guanyar pasta, diguéssim, amb el sorteig.
4: Està bé
1: aquesta?
3: M'agrada
4: molt, sí, la mia.
1: Per cert, teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
4: Jo encara tinc les de l'any passat.
1: Què vols dir? Però premiades?
4: No, sense premiar.
1: Collons, doncs llença-les, hòstia, ja
4: collons,
1: està.
4: Perquè les llença, penyo, em fa cosa. Imagina't. Que jo sempre penso, i si no ho he mirat bé?
3: Ara.
1: Sí.
4: Jo, tant en tant, cada 15 dies agafo i repasso.
1: Sí.
4: I dic, no m'ha tocat, però les guardo. Perquè, i si no ho he mirat bé?
1: Sí, sí.
4: Llavors se m'enganxa un sorteig. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa.
1: Però ara
4: i encara
1: ja
4: no estic segur, jo crec que m'ha tocat. Crec.
1: Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Això de fer servir la loteria per recaptar fons pel govern i per l'exèrcit s'ha fet moltíssim al llarg de la història. A Catalunya, per exemple, el 1936, hi va haver dos sortejos de Nadal.
1: Què dius ara?
0: Sí, un dels republicans i l'altre dels franquistes. Cadascú amb la finalitat de financiar el seu propi bàndol.
2: Sí, també devia ser un any que també ganes de comprar loteria...
0: Ja
2: t'entenc. Tampoc devies estar molt, pels sorteig.
0: Ja sé per on vas.
1: I també ha d'emprenyar perquè quina compres, la teva o la dels altres?
0: Clar.
3: Home, si ets republicà, doncs la republicana, no?
1: Però si ets franquista, saps? Vull dir...
3: La franquista.
1: Però llavors, hòstia, li ha tocat als republicans i nosaltres no en teníem. Me cago en Déu.
0: No, és com una mica com robar-li... Si compres de l'altre bàndol, no? És com robar-li
1: a l'enemic.
0: Sí, senyora.
1: Sí, senyora.
4: Porta'm números d'allà a la batalla de l'Ebre. Porta'm.
1: Que també sorteixen un pernil.
0: És una anècdota relacionada amb la loteria, que ens queda bastant a prop. Va ser el 2013 que una turista australiana. Jo és que no començo mai bé. Una turista australiana va comprar una butlleta de la loteria del niño, del nen.
1: Del nen, sí.
0: I va tornar a Austràlia. Un cop allà se'n va adonar que li havia tocat la loteria i va tornar a Barcelona. Li van tocar 4 milions d'euros.
3: Hòstia, però quina putada, eh?
0: Vull dir... Va haver de tornar expressament, tu.
3: Ja.
0: Des d'Austràlia. Ara hauré de tornar a Barcelona.
4: Sí, per cobrar 4 milions d'euros?
1: Sí. Bueno, per quan treus tot plegat, entre amb els impostos et quedes amb dos. Els bitllets d'avió d'Austràlia.
0: I què vols dir?
1: Li va sortir a pagar.
0: Escolta, no, jo torno corrent, si fa falta.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Boja coneguda, i tan coneguda perquè fa més de 20 anys que ens explica les notícies més importants que passen al nostre país. L'hem vist presentar al Telenotícies Migdia durant molts anys, també va ser corresponsal a Washington durant 4 anys i ara presenta els Telenotícies Vespres dels caps de setmana.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Raquel Sans. Bravo!

0: soc de tele, no em sé posar casco.
1: Ah, no passa res, no passa res.
0: No tinc traça.
1: Raquel, què has menjat avui per esmorzar?
0: Doncs escolta'm, el que m'heu ofert aquí.
1: Ah, sí?
0: Meravellós.
1: Pantomàquet.
0: Aquí. Pantomàquet amb embotit de la, del bo.
1: Del bo, del bo.
2: Bull blanc. Has menjat aquell bull blanc?
3: És bo que hi ha.
0: Jo he provat tot el que hi havia. Bull, fuet, tot llonganissa, no sé com li dieu, ara m'equivocaré.
1: Llonganissa i fuet, diríem les dues coses.
0: Perfecte.
1: Les dues coses.
0: I el que fem llet que no falti mai a primera hora.
1: Sempre menges això, no?
0: No, de fet sempre menjo el que fem llet, o sigui, sempre prenc el que fem llet,
1: sí.
0: I l'esmorzar és una mica més tard, dues hores més tard.
1: Com si portes els nous telenotícies, Raquel?
0: Doncs fent horari d'artista, una mica.
1: Clar,
0: o de músic, també.
4: També ens considerem artistes.
0: Per això, per això.
4: Has diferenciat les dues categories.
0: No, clar, és que com que també vaig fer teatre, ara ja estic aquí colant-ho tot, eh?
1: Clar.
0: No, no, molt bé, molt bé. El que passa és que, clar, que te'n vas a dormir tardet, te'n vas a dormir...
1: Per què fas? Perquè la gent ho tingui clar, perquè la gent té la imatge, en Xuriguera ho deia. Aquesta no treballa.
3: Treballes el cap de setmana i ja està, dos dies.
0: Treballo tres dies, Xuriguera.
3: Tres. Un mes, mira.
0: Un mes. No, a més és que pensa que és com una cosa comprimida.
3: Clar.
0: El divendres són 12-13 hores seguides.
1: Coroi.
0: I després el dissabte i el diumenge és des del migdia, a les dues, fins a les 10-11 de la nit.
3: Carai, home, Déu-n'hi-do, doncs.
1: Bueno, sí. Sí, però s'ha acabat anar a sopar el cap de setmana amb els amics i això s'ha acabat.
0: Això s'ha acabat, però tens altres coses. A veure, que entre setmana hem d'estar connectats, hem de tenir reunions... Fem teletreball entre setmana, però està bé perquè tu gestiones tu. I de moment, la veritat és que...
1: La teva festa és dilluns-dimarts, diguéssim.
0: De fet, festa encara no n'he fet.
1: Hòstia.
0: És a dir, perquè com que estem amb els nous telenotícies, jo m'he posat de termini de dir, clar, si un cap de setmana no l'he tingut en el sentit de dir dos dies, desconnecto. No. Això, de moment, impossible. Però no passa res, perquè estem empenyent aquest nou projecte i, per tant, jo m'he calculat, diguéssim, ho he calculat que a partir del gener, passades les festes, quan haguem passat tota aquesta voràgine, que encara estem en voràgine, aconseguiré intentar desconnectar dos dies com intentava fer el cap de setmana.
2: Aquest any jo pots donar per mort, aquest any.
0: Aquest segur.
2: No et sortiràs pas.
0: Aquest ja està...
2: No, jo també tampoc.
1: Home, sí, Pol.
3: Quins ànims.
0: Escolta'm, no sé si tornaré amb aquests ànims, eh?
1: Qui ho tria, això? Ho vas triar tu, aquest horari? O et van dir, t'ha tocat això?
0: No, m'ho van proposar ells. M'ho van proposar ells.
1: Qui són ells?
0: La direcció de la casa.
3: Els de dalt.
0: Qui et proposa tu fer un programa? Les
1: a mi ningú, jo vaig emprenyant fins que me'l donen.
0: Oh, escolta, jo vaig estar emprenyant per anar a Washington, eh?
1: Ah, mira.
0: 15 anys em va costar anar a Washington.
1: 15 anys?
0: 15 anys em va costar. Aquí has de ser corcó, la vida,
3: home,
0: eh?
3: Sí, sí, sí.
0: I per pensa que jo trucava a la porta del cap d'informatius, cada cap d'informatius que hi havia,
1: sí.
0: I els deia, escolta, perdoneu, si creieu que sóc el perfil per anar de corresponsal a Washington, és que m'encantaria anar-hi, ja. Perquè és allò...
3: Ja et trucarem, Raquel.
0: Tal qual. 15 anys.
1: 15 anys dient-te que no, eh?
0: Bueno, volien que em quedés a plató. I al final dels platós també ja n'estava una mica cansada. I dius...
1: I per què volies anar a Washington?
0: Perquè és un país que sempre m'ha tret molt, amb totes les seves... diguéssim, aspectes positius i totes les seves contradiccions. Especialment musicalment, és un país que... Jo, a casa meva, el meu pare... Els anys 70, 80, o 70, o 60... O sigui, a veure, els anys 70 meus, diguéssim.
1: Sí.
0: Però ell ens va introduir molt al jazz, al blues... Jo havia sentit molta música de l'Stefan Grappelli, de l'Oscar Peterson... Fins i tot havia anat a un concert al Palau de la Música quan era adolescent, perquè va venir a tocar al Palau de la Música... I ens va introduir un tipus de música que aquí encara se sentia poc, jo crec.
1: Uh-huh.
0: I entre això, i que a casa també ens agradava molt els idiomes... I us en recordeu quan TV3 va començar amb el Dual? Que t'havies d'aixecar, giraves el botonet i senties la versió original.
1: Sí. Sí.
0: Doncs a casa, des del minut zero, perquè ens agradava molt sentir altres llengües... I estàvem molt avasats a la música anglosaxona, i després les pel·lícules, el cinema... Va ser una influència que va començar per la música i després va anar pel que tots hem viscut, que és el Hollywood, que també ens ha enganyat moltes coses, però és així, no?
1: I te'n vas als Estats Units amb tota la família, entenc.
0: No, mama... No?
1: No? No. Els vas deixar aquí?
0: No. O sigui, vaig marxar primer jo sola, al gener del 14. I després, perquè el meu home estava aquí... bueno, empenyent la pròpia empresa, veníem d'una crisi molt potent el 2012. Llavors vaig marxar jo sola, els nens van acabar l'escola aquí, que llavors tenien 3 anys i un any i mig, bueno, sí, exacte. I llavors van venir el juny del 14, però del gener al 14 vaig estar jo allà sola, fent 3 incursions a Barcelona, caps de setmana curs, entre cometes,
3: home,
0: des de Washington, hòstia, que era
3: marxar
0: un divendres per tornar un dilluns.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però és que era l'única manera de fer-ho, feia tants anys que no volia fer-ho, que dic, home, ara passa el tren, l'he d'agafar.
1: Perquè un any i 3 anys, dius la teva canalla, per tant, van aprendre, el més petit va aprendre abans anglès que català, com aquell qui diu.
0: Gairebé, sí. El que passa que, clar, estava fent de corresponsal sent més o menys, entre cometes, mare soltera, entre cometes, perquè el meu marit anava i venia, però estava més aquí que allà.
1: Sí.
0: Llavors jo vaig estar vivint amb una vaig haver de buscar una cangur que visqués amb mi, perquè és que si no era impossible, perquè allà ets com un metge de guàrdia, estàs 24 hores, 7 dies a la setmana.
1: Sí.
0: I sense la Marina, que és de Torelló, per cert.
1: Mira.
0: I la Luz Marina després, que era una noia veneçolana que estava demanant asil polític als Estats Units, sense elles dues no hagués pogut fer això. O sigui, va ser
1: la Marina de Torelló va ser la cangura dels teus fills als Estats Units.
0: Correcte, durant un any i mig. Ja els he dit als seus pares que ens escoltin, perquè segur que ho estan escoltant.
1: Te'n recordes de la primera connexió que vas fer des d'allà?
0: Me'n recordo del primer rodatge. La primera connexió no. Me'n recordo del primer rodatge que va ser en un... que més allà em vaig trobar Lorenzo Milà, clar, comences a conèixer gent, i havia després vaig conèixer el Carlos Franganillo, i a tots els companys de periodistes, hi ha un ambient molt maco, la veritat. I va ser anar a gravar una expo de cuina de l'Adrià.
1: Aviam si l'encertes. Tenim la primera connexió, eh?
0: No, la connexió no, perquè clar, parlo de la peça del rodatge, la primera connexió, ara no me'n recordo, ara m'has matat.
1: Mira, la primera connexió va ser aquesta.
5: Som en any electoral, es renova el Congrés i els republicans, que ara com ara dominen la cambra de representants, necessiten i volen ampliar la seva base electoral. En tot cas, dimarts a la nit sabrem tots els detalls i resoldrem totes les incògnites.
6: Ostres. Gràcies, Raquel. Ja, efectivament, ara ho veurem dimarts. Per cert,
1: i ara agafo l'avió que vaig veure els meus fills.
0: Quasi bé. El Lorenzo Milán deia, però com pots fer-ho? Com pots estar aquí sense els teus fills? I dic, mira, dic, no ho sé, havia de fer-ho, dic, ja ho anirem resolent. I me'n recordo que al cap de les 5 primeres... A veure, quan vaig aterrar allà, jo això és el que volia fer des de que era molt joveneta, eh?
1: Sí.
0: Però quan vaig arribar allà, que encara recordo, això sí que ho recordo, quan vaig arribar allà, que era de nit, estava nevant, que hi ha aquell silenci, aquella quietud que passava cada vegada que nevava, i pensava, què faig aquí? Això és el que volia fer. Dic, però què faig aquí jo sola?
1: Clar, clar.
0: Sense la família, sense els nens, sense el meu marit.
1: Perquè des de petita ja volies ser periodista, volies presentar telenotícies.
0: Oh, jo vull ser tantes coses.
1: Sí, ets una tia polifacètica.
0: Sóc un cul inquiet. Volia ser periodista, volia ser periodista. M'agradava la televisió, o sigui, m'agradava la imatge, el poder d'explicació que té la imatge. O sigui, jo moltes vegades penso, quan estem fent notícies, penso en imatges. O sigui, potser en ràdio estaràs pensant en els sons, no? Jo estic pensant en com començaria una peça, amb quina imatge, com l'acabaria, i sempre estic donant-li voltes per aquesta banda, diguéssim. Però també havia volgut ser actriu, també havia volgut ser pilot de motos.
1: Pilot de motos.
3: Sí.
0: Sí, sí, perquè el meu pare també mirava mal les motos.
1: Però el teu pare va ser molt mala influència, no? Entre el jazz, les motos, escolta.
0: No, i de fet jo vaig ser motar abans que conduir cotxe, diguéssim, i va ser també pel meu pare.
3: I vas amb moto encara?
0: Ara ja no, perquè vam tenir un accident a Barcelona, ens va atropellar un taxi, o sigui, jo havia tingut algun accident jo pel meu compte, llavors una mica ràpid, o que patines perquè hi ha pluja.
3: Sí, moto.
0: Però per carretera, bé, diguéssim. Però dins de la ciutat, va ser un dia abans de que jo havia de tornar a Washington, el 2016, que hi havia la Convenció Republicana i Demòcrata.
3: Ja me'n recordo.
0: I el dia abans, ho tens present, oi? Sí. Era important. Sabia. Home, pensa que era quan entronava en Trump. Era important.
1: Clar, tu vas viure la primera elecció de Donald Trump als Estats Units.
0: Correcte, jo vaig patir des de les primàries fins a les eleccions i el primer any de presidència. Ens va trobar allà un taxi, i mira...
1: Quan ho dius en plural, qui era o a la moto?
0: Perquè conduïa el meu home i anava jo darrere.
1: Va.
0: I no anàvem ràpid, simplement, bueno, anàvem pel... De fet, si haguéssim anat més ràpid, no ens hagués atropellat. Ja. Perquè el de la moto del davant el va esquivar.
1: És que s'ha d'anar ràpid.
0: Has d'anar ràpid.
1: Un company que sempre ho diu. La carretera és molt perillosa. Com més ràpid hi vagis, menys estona hi siguis, millor.
2: Això està ben vist, eh?
3: Ben pensat.
0: Doncs arran d'aquest accident se m'han tret les ganes. I jo tota la vida havia anat amb moto. O sigui, el primer que vaig tenir va ser una moto. I moto grossa, també, vull dir
1: que... Sí, sí. Però... Perquè ets una, no?, una aventurera, no? T'agrada els esports d'aventura, també...
0: He provat de tot. També, tastaulleta, sóc una tastaulleta, jo crec que la meva definició, però perquè sóc una persona molt curiosa i tot em sembla fascinant, les vides de les persones. O sigui, allà als Estats Units el que era meravellós és que et trobes a gent... Washington és una bombolla, no és Estats
1: Units. És un poble, és com un poble.
0: Una mica sí, eh?
3: Us coneixeu tots.
1: Se saluden. Ei, Raquel, bon dia.
0: No, però de veritat, o sigui, clar, o sigui, tothom està allà, els congressistes, els senadors, tots els lobbies de poder, els think tanks, clar, tu t'anaves a una conferència de l'associació de premsa, de tots els que hi ha de demòcrates, conservadors, llibertaris, el que sigui. I clar, pots entrevistar bastant a qui vulguis allà. El Joe McCain al seu moment, el Ted Cruz, és a dir...
1: El Pep Cruz?
0: No.
2: Vas a Sal el trobes, no? Està allà al Talleret.
0: Exacte. Ah. No, però de veritat, o sigui, si t'interessa... És a dir, és molt més accessible que aquí, diria, fins i tot.
1: Ah, sí.
0: Si tu te'n vas a un poble perdut perquè aquell congressista ha de fer campanya al seu estat,
1: sí,
0: i te'n vas a seguir-lo amb un acte reduït, és que pots accedir amb ell perfectament. Jo vaig poder parlar amb el Bernie Sanders, vaig poder parlar, bueno, fins al Trump, que això ja va ser inesperat, eh?
1: Sí.
0: Però dic que és molt accessible. I tens gent de tot el món, hi ha cada història. O sigui, només amb els conductors d'Uber podries fer un reportatge cada dia. Les històries personals que hi ha, a mi això em fascina. Suposo que per això també el tema periodista i actriu, perquè conec més d'un periodista que voldria ser actriu.
1: Ah, sí?
0: O
1: sigui, digue'ns qui. Digue'ns
0: la Gemma Nierga, per exemple.
1: Ah, sí, també voldria ser actriu.
0: La Gemma Nierga havia fet molt teatre amateur, per exemple. I el... Ara no... En sabia algú?
3: Hi havia un presentador, en Josep Alexandre, em sembla que es deia.
0: El de Girona.
3: El de Girona, que és actor. Es va
0: correcte,
3: actor.
0: És veritat. Sí. És veritat. Sí, sí. Vull dir que n'hi ha uns quants, però jo crec que és aquesta possibilitat d'entrar... A les vides de la gent i coneixes un món.
1: Tu has fet d'actriu també.
0: Amb el Ramon Madaula.
1: Amb el Ramon Madaula i has cantat també amb un personatge.
0: Amb l'Arnau Tordera. Per mi és el Freddie Mercury català.
1: Aquí tenim el moment en què van actuar junts Arnau Tordera i Raquel Sans. Mireu.

0: Què tal, Arnau, l'experiència amb la Raquel?
1: Extraordinària. De fet, era el millor que va passar per aquell escenari.
2: Gràcies, ens tirem floretes mútues.
1: No, va ser una bona experiència. Ella a l'inici estava cohibida, però em van passar el seu telèfon. Clar, en un moment determinat de la meva vida jo tenia el telèfon de la Raquel Sans.
2: Oi, el de l'Arnau Tordera, perdó, eh? Aviam, a veure aquí.
0: Sí. Escolta, molta gent no sap que ets la presentadora de TV3 que ha fet més telenotícies de la història de la casa.
2: Encara no ho saben. Perquè m'han preguntat milions de vegades,
0: Sí, però hi ha gent que no... Jo crec que la gent se'ns en va al cap al Pellicer. I diuen, és el Pellicer.
2: Perdona, a mi se'm va al cap al Pellicer.
0: Veus?
2: Perquè quan ens ho van preguntar en el programa aquest dels 40, del 40 aniversari, jo donava per fet que seria el Ramon. Jo no ho sabia quan ens van fer aquella pregunta. I vam dir, Ramon, tots els quatre que estàvem allà. I em diuen, jo dic, però no, dic que heu comptat malament. Dic, penseu que vaig estar 4 anys fora a Washington, dic, vols dir que no us heu descomptat aquí? Sembla que sí.
0: Sembla que...
2: Ho has
0: celebrat d'alguna manera o no, això?
2: No.
0: No, eh?
2: No.
0: Ets poc de celebrar els èxits?
2: Sí, soc bastant d'anar fent cada dia, és veritat,
0: ja està, no donar-li massa importància.
2: No.
0: Però has fotut coses, eh?
2: És que saps què passa? Que m'ho passo també fent les coses. És a dir, a veure, tenir oportunitat de... O sigui, jo m'ho passo molt bé, la feina.
0: Sí.
2: Dedico moltes hores, moltes. Però és que... segurament sóc una privilegiada. A veure, jo porto treballant des dels 17 anys, eh?
0: Déu-n'hi-do.
2: A les teles locals, a les ràdios locals, que són la millor escola, amb diferència. I a partir d'aquí he anat fent, però és que he fet de tot.
0: Tens alguna mania? Abans d'entrar al Telenotícies a presentar, fas alguna cosa?
2: Vaig al lavabo.
0: Al lavabo, eh? Sempre, eh? Sistemàticament.
2: Sí.
0: Un pipinet abans de sortir.
2: Sí.
0: I ja està.
2: N'hi ha que sé que renta les dents, n'hi ha que... Però no, jo he d'anar al lavabo.
0: Escolta, el 2014 els teus fills tenien 1 i 3 anys, vol dir que ara ja estan...
2: 1 i mig i 3.
0: Ja són adolescents, diguéssim.
2: Sí.
0: N'hi ha algun que es vulgui dedicar al periodisme o cap on els encaminem?
2: No ho sabem, el que vulguin. En algun moment, sí, algú havia dit periodisme, però no, estan una mica com jo, que és allò, ara m'agrada això, ara m'agrada allò, i ja es anirà definint. No els penso influenciar gent.
0: Escolteu una mica de jazz.
3: Fet aquí una moto.
2: Tinc una playlist feta de jazz que els anava molt bé per dormir, per relaxar-se, tu.
0: Escolta, recordes que... Quina és la notícia que t'ha emprenyat més haver de donar? Una notícia que diguis, hòstia santa.
2: Mira, Peyu, sóc fatal per aquestes coses.
0: Però et va enganxar a Madrid l'11M.
2: No em va enganxar a Madrid,
0: et va enganxar aquí, perdó, però et va enganxar tu a explicar-ho a tu, estaves tu a plató.
2: No, em van posar a plató i m'han dit, apa, vinga, fes un especial.
0: Un especial que va durar 4 hores.
2: Quan em vaig aixecar del... Sí, va durar 4 hores. Em va venir després, és a dir, en aquell moment et poses allà i, bueno, tira milles, improvisa, no hi havia ordinadors com... Bueno, si no hi havia internet com hi ha ara, no era la velocitat d'ara, anaves amb els teletips i anaves amb el que anaven dient aquí, amb els teletips que veies, amb els papers que t'entraven, etc. Anaves fent, anàvem connectant a Madrid i tot. I després d'estar 4 hores allà, asseguda, a l'aixecar-me, per anar cap a... Llavors vam canviar de plató per anar al Tren a migdia, em sembla, em van tremolar les cames. Jo crec que de tot, de l'atenció, de... O sigui, en aquell moment... Suposo que és una mica com els metges, que et protegeixes sense adonar-te'n, et poses a fer la feina...
0: I quan et relaxes,
2: surt. I tinc una companya, que llavors estava a Catalunya Ràdio, que és amiga i amiga de la facultat, que estava cobrint-ho i que ella va estar a les vies i molt a prop d'un panorama que devia ser bastant dantesc. Me'n recordo que cap d'uns dies vam parlar i em va dir... Diu, ostres, dies després m'he sentit molt malament perquè en aquell moment... estava tan focalitzada en la feina que no acabava de digerir el que estava veient.
0: Clar, clar.
2: I li va sortir després. Perquè és veritat que d'entrada el col·lapse inicial o el xoc inicial el superes sabent que tens una missió, que és explicar el que està passant.
0: Uh-huh.
2: Però després segurament et surt... Bueno, no vull explicar als companys que han anat a cobrir guerres, ja no vull ni saber-ho.
0: Sí
2: que...
0: Escolta, teniu certa rivalitat entre els del migdia i el vespre? Sempre ho pregunto, això.
2: No.
0: No?
2: Què va.
0: Si feu més audiència els del vespre o els del matí...
2: Bueno, jo el Coral sempre mira les audiències.
0: Veus?
2: El Xavi... El Xavi és el gran especialista en audiència. Si vols seguir-me una cosa sobre si puja mig punt, si la temporada ha anat bé, millor o pitjor... Xavi Coral és la teva persona.
0: Trobes a faltar o no?
2: Sí, home, clar. És que amb el Xavi som molt amics i ens entenem molt bé.
0: Us seguiu veient, per això?
2: Sí, els divendres, a Correcuita, i aquest que estic
3: a les hores. Adéu,
2: una mica així, eh? Perquè, clar, quan jo he acabat les milions de reunions que tinc,
3: clar,
2: ell està a punt de pujar cap a fer el TN. Però sí. Sí.
0: Vinga.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encerta, Raquel, hi ha premi. Una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de Pere! La paraula d'avui és balafiador, referent a la persona que és malgastadora, dilapidadora.
3: Diuen que en Víctor Valdés, aquell que feia de porter del Barça, era un balafiador. Es va gastar tot el que va guanyar.
0: Bé, balafiador, peça metàl·lica que fixa el gallet d'una arma de foc com a sistema de seguretat per tal que la bala no es dispari accidentalment.
5: Si quan era petit en Joan Carles I hagués tingut el balafiador de la pistola d'Ivat, no hagués pas matat el seu germà. O potser sí.
0: Sí, balafiador. Es diu de la persona que va escampant fal·làcies i històries inventades amb la intenció de desitjar, de desprestigiar-ne una altra.
6: L'Esteve diu que la Mercè fa temps que està embolicada amb el capellà del poble. Però no em feu cas perquè és un balafiador.
0: A, B o C.
2: Ostres, és que sonen totes absolutament creïbles.
0: Sí.
2: Però molt creïbles.
0: És el que té aquest concurs.
3: No, no sempre.
0: No, no sempre.
2: Escolta, a vegades n'hi ha. Ho farem absolutament a sorts, això, l'A.
0: L'A? Correcte! Oh, hey!
2: Saps que a Ciutat apreciem molt això,
0: home,
2: eh?
0: Home, home, una llangonissa per la Raquel Sans. Escolta, m'ha fet molta il·lusió que vinguessis a la Renaixença. La Raquel em cau molt bé.
3: A mi també.
2: A mi també.
5: Coses... A tothom, no?
0: Jo crec que a tothom.
5: La Raquel és d'aquelles...
0: No he trobat mai ningú que em digui, hòstia, la Raquel Sans.
5: Però es veu...
2: Segur que n'hi ha, eh?
5: Es veu que Ratos també deixa-la anar.
0: Sí, sí.
3: Encara és aquí, eh?
5: Ah, sí, perdona, Raquel.
2: Hi ha vegades que s'ha de treure una mica.
0: Ara. Gràcies per venir a seure una estona a l'estona de la Renaixença. Que vagi bé.
4: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Ens agrada acollir.
3: A veure, Peyu, avui no parlàvem de la butlleta.
5: Sí. Encara de rato que no s'ha dit res de la butlleta.
0: Àlex Vila, què tal?
7: Ei, ei, ei, com esteu? Què
0: tal? Has anat a una administració de loteria.
7: Això diuen que he anat a una
0: Has
7: administració...
0: comprat algun número per als de la Renaixença?
7: No.
3: Hòstia, perquè... burro. Ets burro?
7: Per què us hauria de comprar?
6: Ah, no.
7: La sort no es compra, no ho sabíeu, això.
0: No.
7: La il·lusió és la mentira disfressada.
0: Mira, no? Saps que aquell senyor, el calvo de la loteria de Madrid,
7: sí,
0: el dels anuncis,
7: sí,
0: és mort?
7: No,
0: jo, des de que m'han dit això, he perdut tota esperança, ja.
3: És mort,
0: que si l'home que representa,
7: mira,
0: la sort...
7: Que la suerte te acompañe, eh? Pues mira, està mort.
0: Doncs, exacte.
7: Bueno, he anat al Cau del Drac, ¿vale? Que és una administració de loteria a Vic.
0: Sí, el conec.
7: Bueno, pues allà he anat.
0: Molt bé.
7: Aleshores, jo sé que estic repetint ciutat, que potser no estic complint amb aquesta missió que vaig dir que descentralitzaria l'oci.
0: Ja havies fet algun reportatge a Vic?
7: Sí, a la ITV. Es podeu recuperar, si voleu.
0: És veritat.
3: Jo a casa escolto molts cops.
7: Bueno, això, és igual. Parlarem d'això un altre dia. Abordem una altra polèmica, a part d'aquesta, que s'ha de pujar el preu de les butlletes de Nadal. Això és una
0: per
7: cosa
0: què?
7: Que s'ha parlat molt. S'ha parlat molt últimament.
0: Ah, sí?
7: Sí, aquest any.
0: La primera vegada que
3: m'ho sento jo també. Però bueno, si ho diu l'Àlex...
7: Bueno, sí, vale. Pues és que m'ho va explicar el Miquel, que és un tema candent. Aleshores, em va dir que ell avui en dia cobra les mateixes comissions que cobrava... Que cobraven els seus pares, no? Que porten, bueno, fa 20 anys, vale?
0: Sí, o sigui que el lotero, el que es dedica a la loteria, sí, guanya el mateix ara que fa 20 anys.
7: Exacte, i que en cap cas aquesta pujada segurament serà per augmentar aquestes comissions, no?
0: Clar.
7: No sé si us fixeu, que és independentment del sector en el que sigui, sí, pugen els preus, però sempre guanyen diners el mateix.
5: Bravo!
7: És igual l'objecte que toqui, sempre trobaré alguna cosa que reivindicar. Bueno. Jo vaig anar al cau, i tu pots treure el nen del cau, però no pots treure el cau del nen. I parlant de caus, sabíeu que el Cau del Drac aquest any fa 20 anys que va vendre el primer premi de la loteria de Nadal?
0: 20 anys, ja que no va tocar la loteria Vic?
7: Fa 20 anys, sí. Aleshores, quan toca un premi, sempre ens toca veure la gent dient ja taparé un forat, no sé què, i omplint el... Però què passa a l'altra cara de la moneda, no?
0: Què passa?
7: Què passa? Bueno, avui escoltem... Què va passar al Miquel el dia que va entregar el premi de la loteria de Nadal. Escoltem-ho.
8: Els vaig dir als meus pares, marxeu tranquils, aprofiteu per fer coses de casa, d'això, i aprofiteu per tenir el dia lliure. Dic, no passarà res. I de cop estava escoltant, perquè en aquella època ho escoltàvem per la ràdio i tal, i s'escolta, ha escoltat el primer premi, no sé què, 85, però no vaig entendre el número. I vaig pensar, dic, mira, tenim un número 85, que dic, estaran contents, dic, perquè almenys... Tornen a repetir, 20.085... I en aquell moment em vaig quedar blanc.
0: 20.085.
7: 20.085, clar. Es veu que això, que els seus pares havien marxat de vacances i que ja estava ja sol i la gent va començar a trucar. El pare del Miquel estava collint bolets, no tenia cobertura, la mare estava a Puigcerdà i ell, bueno, feliç i desbordat. En resum, una mica de caos, normalitat del servei, segons Renfe, i aleshores, que és una broma que també repeteixo molt, però també repeteixen molt els retards de la Renfe, no? Aleshores, el Miquel em va dir que aquell dia en concret van repartir un total de 5-10 milions d'euros, vale? Entre tres bars, un equip d'hoquei.
0: 5-10? Què vol dir 5-10? És una forquilla molt grossa, trobo.
7: Perdó, 5-10, pues, és com llegeixo jo el número 510.
0: 510 milions d'euros van repartir?
7: No sé ni...
0: Són molts calés.
9: Molt. Esterbuixes va arribar.
0: Sí, imagina't.
9: Darbuixes de la patacada de Vic.
0: Sí. A casa meva... En havíem de tenir i ningú localitzava el meu pare enlloc aquell de matí. I era com un tanat, no el trobàvem. Llavors el van localitzar. I teníem uns dècims, bones participacions del hockey.
9: Collonsos.
0: Poca cosa, perquè eren participacions. Però
7: ja vaja. Passa això. Bueno, hem parlat d'alegria, però quin és el moment més dolorós per un loter? És quan donen, és quan es donen un cop amb el dit petit del peu a la cantonada de tauleta de nit, com en tothom, o potser va ser el dia que van canviar l'actor cal de l'anunci a loteria, o el dia que va morir, no ho sé. Escoltem quin és el moment més dolorós per loter.
8: Perquè no hi ha res més dolorós per una persona que està en una loteria que tenia un premi i haver-lo tornat. Vull dir, a mi m'ha passat en una ocasió, per sort em vam vendre una part, però retornar una part i tenia 48 milions d'euros a les mans i els vaig tornar el dia abans, hòstia, fa molt mal, perquè dius, ostres, podia haver repartit amb molts clients, però clar,
0: home,
8: no vaig vendre tota la loteria. I tu no saps quin és el número bo, perquè si el sapigués, si m'ho diuen, oh, tu ho has de saber, ho dic, si jo ho sapigués, ja no estaria treballant aquí.
0: Jo no podria pas fer-ho, això.
7: Això li va passar també a la Shakira i al Félix Millet, que van dir, hòstia, aquests diners ara els hem de tornar. Pues no. Sí, una il·lusió que em feia a mi repartir-los, no? Bueno.
0: Escolta, i ell en tenia de números quan va tocar? A nivell particular? Se'n havia quedat o no? No la vas fer, aquesta pregunta. No va passar pel cap,
9: No,
0: o sigui, la pregunta que ens fem tots...
9: Perquè és la pregunta que ens fem tots,
7: sí. Havia venut tots, havia venut el número sencer.
0: Clar, no en tenia, ell. No en tenia. Ho saps o t'ho estàs inventant, ara?
7: Ah, mai se sap.
1: Quina figura.
7: Tinc per ficar un últim tall?
0: Sí, va.
7: És molt divertit, és una anècdota. Escoltem-la directament.
0: Aviam.
8: Després d'una època de Nadal, que vam donar un premi, al cap d'un mes i alguna cosa, em truca una persona. Una veu castellana, així com de l'Espanya.
7: Un espanyol, eh?
8: Sí. Oiga, dígame, mire, es la administración. Yo, sí, de aquí. Oye, es que tengo un número suyo y no sé ni dónde coño es. Y yo, no sé si em vol reclamar alguna cosa o algo. Y digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Digo, no, si no hay ningún problema. Dice que me ha tocado la lotería y tenía un número suyo. Yo en Vic no he estado nunca y tuve que buscar en el mapa dónde coño era.
7: A mí no me gustan los catalanes, ¿no?
8: No, això no em va dir res. Em va donar les gràcies, va estar molt content, però vull dir que aquest home realment no era ni conscient.
0: Mira.
7: Perquè Espanya vegades... en roba una vegada més.
0: Àlex Vila, moltes gràcies. Que vagi bé.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Easy Money, del músic canadenc Ray Massel. La sort li va somriure l'any 2018 perquè va guanyar la loteria. Es va embutxacar un total de 7.935.986 dòlars i 70 centaus.
2: Va parir.
3: Carai, carai.
1: La fortuna li va servir per enregistrar algun dels seus temes, com el que estem escoltant, però no per assolir un èxit mediàtic gaire destacable. Actualment, Spotify té un total de 3 oients mensuals.
4: Sí, sí, sí. Però 8 milions,
3: ja
4: 8 milions de dòlars al compte corrent. Sí. Vull dir que els oients mensuals de Spotify, llavors ja t'ho agafes diferent.
3: Encara com continuo cantant.
4: Exacte. Exacte. Doncs escoltem una mica el milionari del Ray Massel i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Avui ens acompanya la gossa de l'Alba Torrents.
1: Home, dit així, també.
2: Sí. Pobre Alba. Saps? La gossa, vol dir, la gossa.
0: La gossa.
1: Ja.
0: Bueno, sí, és ben bé el que he dit, però
1: sí,
0: ha sonat fatal.
1: Sí.
0: Té 2 anys i viu a San Diego, Califòrnia, als Estats Units.
1: Mira, oh, carai. Home,
0: collons. Sí. Es diu Eura, i mireu-la que és
2: aviam,
0: bonica.
2: Aviam, l'Eura.
3: Oh!
2: Per què feu o, si no, no feu o, perquè tampoc és especialment agraciada.
4: Jo estic flipant.
2: Tothom fa o.
4: Sí, penso que...
2: O sigui, podries quedar aquí un gos sense potes que fos un cagarro?
4: Faria no.
2: Oh.
0: Va, no us queixeu, són molt bonics.
2: És una bossa.
0: L'Eura és una golafra, li encanta menjar i el seu plat preferit és la pizza.
2: Mira.
4: Molt bé.
0: Sort en tenim, que és molt moguda i ho crema tot perseguint esquirols i llangardaixos pels camps, si no estaria feta un bon vedell.
2: Mm-hmm.
0: A l'Eura li encanta escoltar com l'Alba toca el piano.
2: Mira.
0: Però detesta sentir-la tocar el violí perquè es veu que desafina molt. Hòstia. I això la treu de polleguera.
2: Hòstia, el
0: i no
2: el violí mal tocat i un gos que sent més freqüències que un humà.
4: Ah, sí?
0: T'imagines?
4: Això no ho sabia.
0: Amb aquells aguts estridents.
4: Sí. Ah, no
2: hi ha gossos, els gossos senten més freqüències que tu.
4: Oh, conxos.
2: Bueno, jo ja sento més freqüències que tu.
4: Sí, segur. Eh?
5: Doncs justament avui la història se centra en un instrument de corda, però no patiu que estarà ben tocat.
0: Bé.
5: Ens situem a Milwaukee, Wisconsin, als Estats Units. Som el 27 de gener del 2014.
2: Avui passegem el gos pel robatori d'un violí Stradivarius de 6 milions de dòlars.
1: Poca broma, eh?
2: Sí.
1: Som molts calés, eh?
2: Sí, sí.
1: Un violí, eh?
2: Sí.
1: És un tros de fusta, eh?
2: Sí.
1: I unes cordes.
2: I unes cordes.
1: 6 milions de dòlars.
4: Calla ja, sisplau, que hem de començar la història. És pesat, eh?
1: No, però és que ho trobo gros, eh?
2: Ens situem al nord dels Estats Units, en un indret on hi fa un fred que pela i on és força habitual que una nevada t'acabi impedint obrir la porta de casa. Per sort, ens hem estalviat que la neu ens bloquegi cap porta, però ens toca suportar unes temperatures tan gèlides que no ens notem els dits dels peus. La pobra Eura té el mateix problema que nosaltres. Ha estat posar les potes a terra i quedar-se petrificada per culpa del fred.
1: Vas a parar.
2: Sort n'hi ha que el motiu pel qual som aquí paga la pena. Hem vingut fins a Milwaukee a presenciar un concert de música clàssica del més alt nivell. Escoltem l'Orquestra Simfònica de Milwaukee.
1: No ho sabia, que t'agradava la música clàssica, Peyu.
2: Jo tampoc. Ara, des de que la Rosalia me l'ha descobert,
1: sí. Ara
2: hi he entrat de...
4: Has aterrat al món de la cultura.
2: Sí. Fins ara era, bueno...
4: Ja se't veia que eres burro.
2: Era ben burro. Sí. Però ara, gràcies a la Rosalia...
4: Gràcies, Rosalia.
2: He connectat amb una part de
4: aquells
2: mi.
4: Aquells violins,
2: En fi, gaudirem d'un concert ben especial, perquè la formació compta amb un element únic, un dels instruments més cars del món, un violí Stradivarius.
1: 6 milions.
2: 6 milions, sí. És un violí autèntic.
1: No li havia d'haver dit això.
2: Construït per l'Antonio Stradivari l'any 1715. I està valorat, Xuriguera, sisplau.
1: 6 milions de dòlars.
2: Sí, senyor.
4: Una cosa.
1: De 1715.
2: Sí.
1: Que és molt vella.
4: Si ell es diu Stradivari,
2: sí.
4: Aquesta ús final...
2: L'ús...
4: Stradivarius.
1: És una desinència del llatí.
2: Que... És com a... No ho sé.
4: Per què no es deia un violí Stradivari?
2: Perquè no ho sé.
4: I en diuen Stradivarius, si
2: no
4: diu Stradivari.
2: Perquè es diu així, jo què sé.
4: S'hauria d'haver consultat.
2: Sí. És perquè està fet a Estats Units.
4: Ah, va, USA. Stradivari, USA.
2: No ho sé. Per cert, sapigueu que el violinista que el tocarà no és el propietari de l'instrument. Li han deixat. Això és un fet habitual, en aquests casos, perquè si un Stradivarius es queda parat i no es toca, es veu que s'acaba fent malbé. Per tant, els milionaris que en tenen un acostumen a cedir-lo als millors músics per donar-li rodatge i així evitar que el violí perdi valor.
4: Passa molt, això.
2: És una decisió que compta amb els seus riscos, però que té tot el sentit del món.
0: O sigui, a veure, jo abans de deixar...

0: Parli al meu Stradivari ús, no? Jo m'agradaria que m'assegurés que me'l cuidarà com si fos seu.
1: Eh? Oh, estigui tranquil·la, sóc conscient del valor de l'instrument i li dono la meva paraula que el tractaré amb cura.
0: Sí, no, ja. Ja, però és que necessita una miqueta més que tenir cura, saps? Ah, sí. Perquè és un Stradivari ús, saps? I clar, pensi que és autèntic, que només n'hi ha 600 en tot el món.
2: Hosti, de ràbia, copot, eh?
3: Sí.
0: Ai, és que sempre us faig ràbia, no sé. Voleu que me'n vagi?
3: No.
0: Perquè, veure, no em quedo, no em critiqueu.
1: No ha de patir. Per mi és un gran honor poder-lo tocar i li prometo que el cuidaré bàsicament com si fos meu.
0: Sí, molt bé. Però és que jo trobo que amb això no hi ha prou. Vull dir que està bé. A veure, jo necessito que el cuidi, així, com si fos un fill, sap? Això, un fill,
1: sí,
0: d'acord?
1: Sí, que ja li he dit que el tractaré bé. Sí,
0: segur?
1: Sí, que sí.
0: Sí, ai, és que no sé, és com el va deixar el papa i jo no sé, eh? Ai, perdoni que dubti, però és que, a veure, és que és una peça tan única que com comprendrà, no?, deixar-li un músic qualsevol a mi.
1: No, un músic qualsevol tampoc, senyora. Jo tinc un bagatge. Sóc el violinista de l'Orquestra Simfònica de Milwaukee. Sí.
0: De Milwaukee?
1: Sí, vaig tocar una vegada amb la Raquel Sanz.
0: Per mi, ja. No sé qui és la Raquel Sanz aquesta, no sé. No, és igual. Ja ho sé, però és que els músics... A veure, tu m'entendràs, no? Els músics. Podem parlar dels músics?
1: Oh, tot,
0: parlem dels músics. Sou tots uns perniciosos i uns drogadictes.
3: Per favor, senyora.
0: A mi em fa patir, sí o no? A veure, coneixeu músics?
3: No.
0: Conegueu-los. Doncs a mi em fa patir que no el tractis el meu Stradivari ús, com es mereix.
1: A veure, senyora, ja li he dit que anirem compte, collons.
0: Me'l deixa o no me'l deixa.
1: Si no me'l vol deixar, no passa res, però no em prenyi més.
0: A veure, senyor Milwaukee, A veure, senyor Milwaukee, a mi no em parli així, eh? És que jo només el que em vull assegurar és que el tracti bé.
4: Deixa-li, ja. Una vegada.
0: Són 6 milions d'euros, eh?
3: 5 minuts gastats de ràdio aquí perquè una pija li deixi un violí per músic.
2: Pesada.
0: Que la pija...
3: Al final és que fotrem els 6 milions a sobre la taula i ho comprarem.
0: Vosaltres no sabeu el complicat que és ser pija, eh?
3: No, ja.
0: Vius a sobre de per diagonal i tot es complica, la vida es complica, a veure. Molt complicada, la vida.
3: Ha costat, però finalment el violinista ha convençut que li deixin l'Stradivarius de 6 milions i aquesta nit podrem sentir com sona aquell instrument. Només per aquest motiu hi ha compensa pagar l'entrada. A la cua tothom està expectant per sentir com sona aquest violí tan exclusiu. Qui més nerviós està és l'Eura, la nostra gossa. Pateix per si el músic el sabrà tocar bé o si serà tan poca traça com l'Alba, la seva responsable. Comença el concert i ràpidament ens adonem que el músic de l'Stradivarius sap el que es fa. El violinista en qüestió es diu Frank Almond i és un virtuós. Ha tocat tan bé que en acabar el concert el públic ha fet una ovació de 10 minuts.
5: Déu-n'hi-do.
3: Això no ho entenc tampoc.
5: Déu-n'hi-do.
3: 10 minuts aplaudint.
0: Fa mal les mans.
3: Us ha passat mai a vosaltres, no?
2: Mm. Nosaltres aplaudint?
3: Que no, que us aplaudeixin 10
2: minuts. Nosaltres al moment que acabem marxem.
0: Això no passarà mai.
2: La gent aplaudeix, nosaltres ja no hi som.
5: Ja som al cotxe.
2: Ja som al cotxe, a punt d'anar cap a casa.
3: L'Eura també està entusiasmada amb l'actuació i li ha dedicat uns quants udols des de la platea del teatre. Entre els espectadors només se senten que elogis.
2: Bravo.
0: Bravo. Molt bé.
6: Gràcies.
7: Ai, Déu meu, has sentit com tocava? És que quina meravella, quina emoció!
8: Sí, ha estat guapíssim, la veritat. Un violí molt ben tocat. Pec.
0: Pec, què vol dir pec?
8: Pec. Pel cul, per el culo.
0: Però què té a veure?
3: Escolta, a música clàssica hi va tothom ara.
8: Sí, però quan una cosa t'agrada molt dius, m'ho foto pel cul.
2: Perdona?
8: Sí, això es diu així ara.
5: Això és al revés.
8: Actualitzeu-vos.
2: Això es diu així ara?
0: En sèrio?
2: Estan molt llampats, eh?
8: Sí.
5: És al revés, doncs, no?
2: Amb les coses que m'agraden a mi,
8: sí, per exemple,
2: seria un no parar, eh?
8: Què t'ha agradat a tu molt, per exemple?
2: Moltes coses.
3: Doncs pec.
8: Arbúcies pel cul.
2: Pec, estic fatal.
3: Bé, mentre nosaltres, l'Eura i la resta d'espectadors abandonen el recinte, el violinista Frank Almond es prepara per anar-se'n cap a casa. Està exultant, ha fet un concert extraordinari. La primera a felicitar-lo és la propietària de l'instrument. Ho fa amb una breu trucada telefònica.
1: Ostres, una altra vegada, la pesada aquesta. Què vol ara?
3: Qui és?
1: La pesada del violí.
3: Ah, aviam. Agafa'l, agafa'l.
1: Hola, sí, sí, digui.
4: Hola, escolta, mira, que m'han dit que ha anat tan bé, no, això?
1: Ah, sí?
4: És que, clar, a veure, un Stradivari ús, no?, com el meu, jo... qualsevol s'emporta una medalla, també diré això.
1: Sí, sí,
4: no?
1: Va molt fi, va molt fi, sí. A veure, sí. També s'ha de saber tocar, eh? No, sí, no va sol, tampoc.
4: Bueno.
1: Però va bé, la veritat que sí, molt agraït, gràcies.
4: I què, com està, eh?
1: Aquí, jo bé, content, ja li he dit no. Que ha anat molt bé. Sí.
4: No, vostè no, a mi m'és igual com estigui vostè, a veure. No, jo pregunto pel meu violí com l'ha tractat bé o no? Vull dir, a veure, que és una peça que me la va regalar
3: que
4: el papa,
3: sí.
4: És de col·leccionista molt valuosa sí, i si li ha passat res,
1: que no li ha
4: sabré,
1: passat res. Tu,
4: No li ha passat res. Ho sabré, eh? Ho a mi no m'amaguis coses que ho sabré, eh? A
3: veure, la propietària... Que... Vol callar?
4: Sí.
3: La propietària del violí Stradivarius és una mica pelma, però la preocupació que mostra està justificada. Recordeu que estem parlant d'un instrument de quant?
5: 6 milions de dòlars.
3: Imagina't, eh? Sabent això, el músic endreça el violí Stradivarius al maletí i es disposa a marxar. Ens agradaria demanar-li que ens el deixi veure de prop, però és un home molt recelós i serà impossible. L'Eura, la gossa, està un pèl decebuda, però ho comprem perfectament. Cal anar amb compte amb aquell instrument. Per tant, marxem pels carrers foscos de Milwaukee i deixem enrere el músic. Per on passem, ens creuem amb un parell d'individus que fan mala espina. Van mig camuflats i parlen xiu-xiuejant, com si tramessin alguna malifeta. A nosaltres no ens fan cas, però de lluny els sentim parlar del que planegen. Pretenen atracar el violinista i quedar-se amb el violí Stradivarius que porta.
5: Molt bé, vale, entesos, d'acord. Però el pla quin és?
9: Sí.
5: Com ens ho fem per robar-li la guitarra al músic?
9: A veure, hòstia, aquests... és un violí. És un violí el que hem de robar, no una guitarra. El violí és allò que es toca amb un pal.
3: És un arquet. No es diu pal, es diu arquet.
9: O què?
3: Arquet, el pal del violí, es diu arquet.
9: Ah, no, bueno, ja ho sabia.
3: És un arquet.
9: Ja ho sabia, però ho faig per dissimular. Això ho volia dir jo, l'arquet. Sí.
5: Molt bé. L'arquet, el pal i com es diu, però d'acord. I com es representa que li hem de robar? Li fotem una pallissa i un cop de garrot, com el tinguem a terra, li agafem el violí i marxem corrents?
9: No. Més fàcil. Mira què tinc.
5: Hòstia, una pistola. Tu pots o què? Vols dir que li hem de fotre un tret?
9: És quasi tio? Una pistola normal, això. Una pistola. Tia, és una pistola elèctrica.
5: Un què?
9: Un tàser.
3: Un Tesla.
9: He comprat un Tesla.
5: Com el cotxe.
3: Efectivament. No, allò és un Tesla.
5: Ah.
3: Tot és elèctric,
5: sí.
3: Però un va bé i l'altre... Bueno, tots dos van regular.
9: Sí.
3: Un dels atracadors porta una pistola elèctrica, una arma que no és letal, però que tampoc seria la primera vegada que provoca la mort a algú.
9: Jo l'enrampo amb el Tesla. Tu reculls el violí i fugim corrents.
5: Tu t'enrampes?
9: Eh?
5: Tu t'enrampes... No, tu l'enrampes amb ell.
9: Ah, clar, hòstia, és burro què? Jo l'enrampo... Però no el toquis, eh?
5: No,
9: Quan l'hagin rampat, no el toquis tu amb el tio allà a terra.
5: Val.
9: Et passarà la corrent i pots quedar cargolat, eh? M'entens o no?
5: Sí, bueno, no costarà això,
9: ja el tocarà, ja és l'únic que el tocarà.
3: El millor que podem fer és avisar la policia i esperar que una ambulància vingui a socórrer el pobre violinista perquè l'acaben d'electrocutar. Ha quedat ben tocat per l'enrampada. L'endemà al matí, la notícia del robatori d'un violí valorat en 6 milions omple les portades de la premsa americana. Nosaltres anem amb l'Eura a visitar el violinista a l'hospital des d'on seguim els telenotícies. Ell, per cert, està bé.
10: Dir que estic bé és una mica agosarat.
3: Bueno, està una mica enrampat, això sí. De fet, podem dir que fins i tot està millor que els lladres que li han robat el violí. Resulta que a força distància d'on som nosaltres, els lladres discuteixen sobre què carai ha de fer amb l'Stradivarius que han robat. Són conscients que una peça única com aquella és pràcticament impossible de vendre al mercat negre, perquè és tan fàcil de localitzar que ningú en pagarà un cèntim.
5: Però a veure, no en pagaran. Si el fotem al Wallapop, alguns el comprarà, no?
9: Com vols vendre el Wallapop? Si encara no s'ha inventat encara el Wallapop.
5: El 2014 encara no hi havia
9: no
5: Wallapop?
9: No s'ha inventat el 2014. Ah. Què collons en fem ara, aquest violí? El fotem en una panera i que la gent el compri, i compri números?
5: Això. Oh. I els cèntims els enviem a la marató de TV3, no?
3: El que els passa als lladres del violí és més habitual del que us penseu. Un robatori com aquest té tant valor que llavors no es pot col·locar en lloc. Caldria tenir uns contactes de molta volada, que ells ara mateix no tenen.
9: A veure, tu no tens un colmado?
5: Sí.
9: Doncs ho comentes als teus clients de confiança. A veure si hi ha algú que estigui interessat en comprar-lo.
5: Sí, home, i tant. La gent que em ve a comprar el colmado són exactament el perfil de gent que tenen 6 milions de dòlars per gastar-se en un tros de violí. Home, sembles burro a vegades, també.
3: Ja. Mentre els dos lladres pensen un pla per desempallegar-se de l'Stradivarius que han robat, un anònim anuncia que oferirà una recompensa de 100.000 dòlars.
5: Com has dit?
3: 100.000 dòlars.
5: 100.000 dòlars,
3: eh? A qui recuperi el violí robat.
5: Ja està. Doncs, escolta, nano, el portem a la policia, recuperem els 100.000 dòlars, ja ho tenim fet, això.
9: Ben vist.
3: Tenint en compte la mà de pistes que van deixar en l'atracament, és ben probable que els acabin trobant al cap de poc.
10: La policia ha de trobar el violí.
3: Sí, sí, la policia acaba trobant el violí. Un parell de mesos després del robatori, els dos atracadors acaben detinguts i confessen el parador de l'Estradivarius. Expliquen que el tenen deixat de la mà de Déu, mig abandonat en unes golfes. Quan el troben, descobreixen que l'havien amagat dins una maleta de nadó i que estava embolicat amb una manta per criatures. Això sí, el violí està impolut. No té ni una sola rascada i continua sonant com els àngels. Per la tranquil·litat de la seva propietària, l'Estradivarius manté el mateix valor que tenia abans de ser robat.
4: Ai, per favor, sort, és que no hauria d'haver deixat mai aquesta obra d'art a un drogoaddicte.
10: Senyora, no va ser culpa meva que em van atracar i em van electrocutar i m'ha quedat aquesta
4: excuses.
10: Veu.
4: Excuses per no admetre que ets un maldestre i que gairebé el perds, no te'l deixaré mai més.
3: Els dos lladres els cauen 7 i 3 anys de condemna, una sentència que el violinista atacat considera insuficient. Segons explica, la caiguda que va tenir en l'atac li podria haver afectat la mà amb la que toca el violí, cosa que podria haver acabat amb la seva carrera. La justícia, però, no li va donar la raó i sembla que es va recuperar bé. Actualment continua tocant, sigui un Estradivarius o sigui un violí convencional.
4: Perfecte, no, doncs?
3: Sí.
4: I la gossa, què?
3: La gossa.
4: Sí,
3: l'Eura.
4: Què n'ha fet de la gossa?
3: L'Eura és... T'imagines?
9: Home.
4: No, home, no. Seria un gir molt bèstia.
9: A no ser que l'hagués electrocutat.
3: És ben viva!
4: Ara!

0: La gosseta de San Diego, Califòrnia, ha tingut una passejada plàcida. Més enllà de l'ensurt viscut en el moment de l'atracament, el passeig ha sigut tranquil. Li ha encantat sentir un professional tocant el violí com Déu mana. Això sí, quan ha tornat a casa i ha sentit l'Alba, la seva responsable, tocant el violí, la gossa s'ha posat les potes al cap. Allò més que un violí és com sentir fregar el casc metàl·lic del Titanic contra l'iceberg. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
1: I en el vostre esperit.
2: Vols escoltar més podcasts com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Són les 6. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i ajuda humanitària. Donald Trump anuncia que reprendrà aquest dilluns les negociacions amb l'Iran i assegura que un acord sobre l'estret d'Hormuz és imminent. El president dels Estats Units ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs que tenia previstos contra el règim persa. A partir de dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A Grècia moren dos pilots d'helicòpter en xocar dos aparells que lluitaven contra els incendis al país. El foc a la regió de l'Àtica ja ha arrasat unes 10.000 hectàrees i es troba a 35 quilòmetres del centre d'Atenes. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Un equip conjunt dels Mossos, la Guàrdia Civil i l'Ertzaintza ha detingut un jove de 17 anys a Guipúscoa, considerat el referent de la xarxa criminal 764 a l'estat espanyol. Aquesta organització està investigada per la seva vinculació amb delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat i la distribució de material d'explotació sexual infantil. A Palma s'ha celebrat la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, dos títols destacats, Lionel, òpera prima, de Carlos Saiz, i Mala Bèstia, participada per Prescat.
1: Esports. El Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no té cap alternativa a la posició de nou. Un Barça que li oferirà la renovació a Ferran Torres un cop aquest torni de vacances. I parlant del Barça i tornar, aquest dilluns el Barça de Hansi Flick torna d'Anglaterra de la seva estada després de cancel·lar un amistós contra el Preston North End de la segona anglesa. Aquest dilluns, la catalana Iris Tió té una nova oportunitat de medalla a l'Europeu de Natació Artística de París. Després de guanyar dues plates el dissabte, Tió nedarà aquest dilluns la final de solo lliure a les 9 del matí. I també aquest dilluns, tercera etapa del Tour de França femení, 156 km i mig en final ja en territori francès. La neerlandesa Lorena Vives és líder després de guanyar les dues primeres etapes. Paula Blasi, 13a a la general, du el mallot blanc com a millor jove.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports amb alguna pedregada.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones es van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou en sentit invers la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordar les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
2: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
3: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, em trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita. Molt.
3: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países, como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elin de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria. Madrid, Alba Gil.
7: Pedro Sánchez ja està de vacances, però a la Moncloa li queda almenys una setmana complicada. Dilluns es reuniran de manera extraordinària els ambaixadors dels 27 per avaluar l'evolució de la crisi migratòria a Ceuta que el govern espanyol dona pràcticament per tancada i facilitar-ne la coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior dels diferents estats europeus a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat la situació per posar Sánchez contra les cordes. Consideren que la regularització de migrants impulsada per l'executiu està en l'origen de l'entrada massiva a Ceuta i exigeixen reforçar el control de les fronteres. Sánchez els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític a l'espera dimarts d'un baló d'oxigen, mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc.
0: Qui ha anat aquest diumenge a Ceuta a encendre els ànims és el líder de Vox, Santiago Abascal. Ha culpat tant el govern espanyol com el Marroc de la crisi migratòria i ha assegurat que el que cal és prendre mesures dràstiques i militaritzar la frontera.
8: Unos muertos y un sufrimiento de muchas personas que tienen culpables. Y en esta ocasión la culpabilidad es compartida. El responsable es Pedro Sánchez, pero comparte culpabilidad con Marruecos. Estamos ante una invasión y hay que llamarlo de esa manera.
0: I la presidenta de la Comunitat de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso, pregunta a Pedro Sánchez per què donar les gràcies al Marroc si les seves intencions són quedar-se a Ceuta i Melilla i integrar les dues ciutats al seu territori.
9: Ceuta és Espanya i no podem permetir que plans a medi i largo plazo la invadan per sempre, perquè estan en esos planes que Ceuta i Melilla, i ja veremos en el futuro què més van a intentar quitárnoslo.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que està a punt d'arribar a un acord amb l'Iran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz i que reprendrà les negociacions amb el règim persa a partir d'aquest dilluns. Trump ho ha dit hores després d'haver aturat uns atacs contra els iranians amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
4: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
0: Precisament aquest diumenge, Teheran havia assegurat que és a les portes d'un acord amb Oman sobre l'estret, via marítima crucial per al comerç mundial d'hidrocarburs i cavall de batalla de l'actual conflicte. Aquests dos països estan situats un a cada banda d'aquest pas estratègic. Dissabte, les ambaixades nord-americanes a l'Orient Mitjà havien instat els seus ciutadans a abandonar la regió.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya. Les condicions meteorològiques favorables fan desactivar el nivell 4 i també reobriran els accessos als quatre espais naturals que fins a última hora de diumenge mantenien restriccions. La Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a no abaixar la guàrdia i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Pel que fa a Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja afecta més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. El foc continua actiu i aquest diumenge s'ha generat un altre pirocúmul. Les unitats del Graf intenten trencar els passos de continuïtat per evitar que entri a la vall d'avui. És una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés i per això es treballa principalment amb mitjans aeris. Tot i l'incendi de Sanet, diumenge es van reduir a 52 el nombre de municipis que es troben en risc extrem d'incendi i es va reobrir l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de dijous passat a l'oest d'Atenes. L'accident ha passat diumenge a la tarda, quan l'helicòpter ha xocat amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint. El primer ministre del país ha qualificat la situació d'extremadament difícil. Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu, segons han reconegut les autoritats. L'incendi més important a hores d'ara és el que crema a l'oest d'Atenes i que és una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i desenes de cases han quedat calcinades en una zona, la del golf de Corint, molt turística. Els veïns estan preocupats per si el foc arriba a casa seva.
11: Tinc 50 animals. Es cremaran. Com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions. L'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
0: S'hi han desplegat gairebé 500 bombers que es troben en condicions meteorològiques extremes i un vent que ha arribat als 100 km per hora. També preocupen els incendis actius al sud del Peloponès i a l'illa de Cefalònia. A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès. I encara afegim un nou foc que s'ha declarat aquest diumenge a prop de Carcassona i que ja ha cremat més de 100 hectàrees de vegetació. El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades. S'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers. En clau econòmica us expliquem que l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat l'increment de la producció de petroli per sisè mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre. Són uns augments, però, que tenen la capacitat real d'exportació limitada des del febrer pel tancament de l'estret d'Hormuz. A més, des del 20 de juliol s'hi ha afegit el bloqueig al Mar Roig, que s'havia convertit ara en la sortida més important per a l'Aràbia Saudita, el gran productor de l'OPEP. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que aquesta decisió suposarà a la llarga una baixada del preu del combustible.
12: Segur. És oferta i demanda. És el que ho regula pràcticament tot. Aleshores, si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
0: Per la seva banda, Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha explicat també a 3Cat Info que amb això es busca estabilitzar el preu dels carburants.
13: Si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa, tendiran, no crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més i no un 20 o un 30, com estem veient ara.
0: Recordem que en un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Com a mínim 6 persones han mort i una trentena han resultat ferides en un accident entre un autobús, una autocaravana i 3 cotxes en una carretera estatal de la província de Rieti, al centre d'Itàlia. Per causes que encara no se saben, l'autobús i l'autocaravana han xocat frontalment i després també s'hi han vist implicats altres vehicles. Per facilitar les feines de rescat dels ferits, s'ha hagut de tallar la carretera en els dos sentits de la marxa.
10: El temps.
0: Dani Ramírez.
14: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25, 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%, és molta xafogor. I a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24. És el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa, i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, l'Urgell, Pla d'Urgell, no descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes, podran ser fortes a l'interior, nord i ponent, Catalunya central també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
10: 3Cat Info.
0: Una dona de 74 anys ha mort aquest diumenge mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. Cap a les 2 del migdia, el servei d'emergències ha rebut un avís que alertava que una persona tenia dificultats dins l'aigua a la zona de Cala Maset, pròxima a la platja de Sant Pol. Tot i que l'han pogut rescatar, no li han pogut salvar la vida. Des de l'inici de la campanya d'estiu, 16 persones han mort a les platges del país, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. S'han superat les xifres de l'any passat en aquestes dates, en què el balanç total era de 22 banyistes morts. Protecció Civil reitera la crida a la prudència en espais de bany en un moment de l'any en què estan molt concorreguts. Un equip dels Mossos d'Esquadra, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil han detingut un noi de 17 anys que està considerat el líder d'Espanya de la xarxa criminal 764. Es tracta d'una organització extremista dedicada a capturar, influir i extorsionar menors i joves vulnerables per internet. La detenció s'ha fet a la província de Guipúscoa, al País Basc. El jove detingut està acusat d'enviar amenaces a centres educatius, ajuntaments, biblioteques i altres organismes públics i també privats. En aquestes amenaces anunciava tirotejos i altres accions violentes que mai es van arribar a produir, tot i que van obligar a desplegar dispositius extraordinaris de seguretat. La xarxa està investigada per delictes com la sextorsió, l'assetjament organitzat, la distribució de material d'explotació sexual infantil, la inducció a les autolesions i la difusió de continguts de violència extrema. Aquest diumenge han entrat en vigor les noves obligacions de transparència del Reglament de la Intel·ligència Artificial de la Unió Europea. Això obligarà a totes les empreses, administracions i organitzacions a identificar els continguts que generen amb intel·ligència artificial. Un dels camps on la IA té molt d'impacte és en la creació artística i concretament en la música. Des del Tot es pot parlar, de Catalunya Ràdio, Eva Faustino, directora de l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Catalans, ha dit que és un bon acord i que anirà molt bé perquè els usuaris puguin saber si la cançó que escolten a les plataformes com YouTube o Spotify està feta per una persona o per intel·ligència artificial.
15: És un bon acord, més que res perquè l'utilització de la intel·ligència artificial ja és un fet bastant massiu i el que ens trobem és que caldria una ètica i un coneixement per part dels usuaris i també per part de l'indústria per saber quines peces s'han fet utilitzant la IA i en quina mesura.
0: Per Faustino, a banda d'això, també és rellevant com ha estat entrenada l'eina que s'ha fet servir per fer aquella cançó.
15: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents i podem anar jugant. Però si no ens preocupem que hi hagin persones, humans, que segueixin nodrint aquest pou creatiu, vale, amb aportacions creatives rellevants, a mi no m'agradaria, dintre de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació. I no només en música, en tot.
0: La regularització s'anirà implementant progressivament fins al 2028. En clau internacional, al Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva s'ha compromès a invertir més en defensa si surt elegit a les properes eleccions presidencials. Aquest diumenge, el Partit dels Treballadors l'ha proclamat candidat per als comicis del mes d'octubre. Lula, de 80 anys i actual president del país, aspira a aconseguir un quart mandat. Durant la convenció del partit, ha avançat algunes de les seves propostes, com augmentar la inversió en educació, en la lluita contra la violència masclista, en l'explotació de terres rares i en defensa.
16: Y nosotros precisamos invertir en defensa. Yo quiero estar preparado para que ningú...
17: Necessitem invertir en defensa. Vull estar preparat perquè ningú no envaeixi aquest país per agafar el president, com vam fer. Vull estar preparat per a la pau. Vull estar preparat perquè ningú s'atreveixi a enganyar-nos. Per això és important que invertim en la indústria de defensa.
16: En la indústria de defensa.
0: Tot plegat en una clara referència als fets ocorreguts a Veneçuela amb la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units. El principal rival de Lula és l'aliat de Donald Trump i senador Flavio Bolsonaro, fill gran de l'exmandatari ultradretà Jair Bolsonaro, que actualment compleix condemna pel seu intent de cop d'estat. Les enquestes donen Lula com a favorit, tot i que Flavio Bolsonaro està escurçant distàncies. Israel ha matat 18 palestins, entre els quals nens en diversos atacs perpetrats a Gaza. Els bombardejos han passat dos dies després que Donald Trump hagués anunciat un suposat acord amb Hamas perquè es desarmi, que el govern de Netanyahu no ha acceptat. L'organització palestina acusa els israelians de voler torpedinar la segona fase de l'alto al foc. Jerusalem, Jordi Bresco.
18: A l'acord per al desarmament de Hamas cada dia se li veuen més les costures. Si és que hi ha hagut mai acord, Trump assegurava que sí, que era un pas endavant monumental cap a la pau, però Hamas ja va dir que només l'aplicaria si Israel cessava els atacs immediatament i des d'aleshores Israel no ha fet altra cosa que atacar Gaza. En conseqüència, els gazians estan desesperats.
19: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
18: Fonts pròximes al govern de Netanyahu alerten de diverses condicions que allunyen la possibilitat de firmar l'acord. Israel vol reservar-se el dret d'atacar en aquelles zones que, segons el pla, quedarien sota control de les forces internacionals que han d'estabilitzar la franja. A més, exigeix que les armes de Hamas no només quedin emmagatzemades, sinó que siguin destruïdes i que Qatar i Turquia quedin fora del procés de verificació. Però la principal condició és pesen els tempos. Primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos d'Israel. Un plantejament que fa que l'acord encara quedi molt lluny.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
1: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blagovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club vol renovar Ferran Torres, això sí. L'oferta no serà de primer davanter, però sí pot comportar una pujada de sou. Unes converses que encara no han començat ho faran al setembre, quan Ferran ja torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casado, mentre s'espera també una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, ha passat per sobre d'Héctor Fort. Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Durant aquest diumenge, per cert, hem pogut sentir un dels futbolistes a l'estada, Álvaro Cortés, que ha donat per acabada la seva etapa al filial.
20: Bueno, creo que la etapa del filial ya la he pasado y lo que me gustaría es quedarme aquí en el primer equipo y ganarme un puesto. Con la confianza del míster y las opciones que hay es una cosa que me gustaría.
1: Cortés té propostes de diversos clubs, tot i que confia a quedar-se. El central aragonès va debutar amb el primer equip al camp de l'Alavés al final de la temporada passada. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès, recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny i amb els primers grans ports. Aquesta etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge, per ser, ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa amb final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja va guanyar la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim Vives.
21: Sí, la victòria ho fa molt més especial, però també perquè un cop més el nostre equip ha treballat molt per aconseguir-ho i les noies ho han donat tot en la persecució de Rianna Marcus per atrapar-la. I encara és més bonica que va vestida de groc.
1: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins als 14, segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha entrat 19 en aquesta etapa i ara és 13a a la general a 28 segons de Vives, una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França. Mireia Benito, a més de dos minuts, ocupa la 58a posició.
0: Trescat Info.
1: Nova oportunitat aquest dilluns de medalla per Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. A partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar dues plates dissabte. Més tard, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. Un diumenge que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en zona aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duet mix tècnic fent parella amb Jordi Cáceres. La sentim.
22: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
1: La parella ha acabat tot just darrere del duet de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història que guanya una prova del Mundial en les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
23: Ha estat un rally difícil, sobretot ara al final. Avui era un tram de 30 quilòmetres repetit dues vegades. La primera passada no ens ha anat gaire bé, hem perdut el... No anàvem líders, després hem perdut aquest lideratge i després en aquest últim tram hem intentat apretar al màxim, però anàvem 3 segons per darrere i estàvem mirant els últims parcials amb el telèfon i no m'ho podia creure quan ha arribat el rival a darrere nostre i hem vist que havíem guanyat, estava supercontent.
1: A la general del campionat, a falta d'una prova al Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts del líder respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
2: Són 40 edicions que ens fa feliços, que lògicament darrere aquí hi ha molta gent que des dels inicis doncs, va impulsar aquest torneig, que l'ha anat fent seu, que l'ha fet que la gent se'ls sentís de tothom i que lògicament han anat passant la història al relleu perquè el torneig és endavant fins a arribar al dia d'avui, no?
1: En aquesta edició del torneig hi participaran els Sants, l'Hospitalet, el Reus Redis, la Muntanyès, el Júpiter i el Badalona, el Martinenc, l'Horta i el Sant Andreu i també el Vilanova, el Prat i l'Europa.
10: Són 2:15 de 7.

0: Repassem les principals informacions que us hem explicat fins ara. Més de 80 morts reconeguts oficialment a la tragèdia de Ceuta després que el Marroc ha fet el seu primer balanç amb 11 morts. Rabat culpa de l'entrada massiva de migrants, les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre la sentència del Suprem. Aquest diumenge s'han format llargues cues de persones esperant rebre aliments i també ajuda humanitària. A partir d'aquest dilluns no hi haurà cap municipi en perill extrem d'incendi a Catalunya i es reobriran els accessos a tots els espais naturals. Tot i això, es manté el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. A Sanet, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en un foc que ja ha cremat una setantena d'hectàrees. A partir d'ara us explicarem que a la Ronda de Dalt de Barcelona hi haurà restriccions a partir d'aquest dilluns per unes obres que entallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la Ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. I anirem a Prades, on el concurs de gossos d'aturà ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Hi han participat 10 pastors i animals vinguts a diferents punts de Catalunya, l'Aragó i també el País Basc i el País Valencià i les Balears. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça torna aquest dilluns de la seva estada a Anglaterra. Els blaugranes faran una sessió d'entrenament matinal i després tornaran cap a Barcelona. Ho faran abans d'hora, després que l'amistós previst contra el Preston North End s'hagi cancel·lat. L'equip anglès ha al·legat falta d'efectius del primer equip. En falta en clau de mercat, Julián Álvarez és l'única opció pel nou blaugrana que no es tornarà boig, però no hi ha alternatives, mentre el Barça, a partir de setembre, oferirà la renovació a Ferran Torres.
0: Pel que fa al temps, aquesta nit serà calorosa, amb mínimes per sobre dels 25 o 26 graus a la costa, nit tòrrida, i entre 20 i 24 graus a moltes zones de l'interior. El Pirineu es podrà baixar cap als 15 graus. Cel poc ennuvolat fins al matí de dilluns. A la tarda hi haurà més tempestes i més fortes al Pirineu, punts de Lleida i els ports, amb alguna pedregada. El Marroc ha fet el primer balanç sobre la tragèdia de Ceuta i apunta com a causa de l'entrada massiva de migrants les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. El govern alauita reconeix 11 morts al seu territori, 10 dels quals ofegats i un que ha caigut per un penya-segat. Aquesta xifra s'ha d'afegir als 72 que oficialment admet el govern espanyol. Rabat calcula que 40.000 persones van passar a la frontera, mentre que Madrid parla de 70.000. La majoria ja han tornat a territori marroquí, però encara queden multitud de migrants que fan cues per poder menjar i menors que vagaregen pels carrers de la ciutat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Als baixos de la mesquita de Sidi Mbarek, l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar i beguda. Pa, galetes, un cartró de llet, una olla d'aigua per compartir. Després d'una hora i mitja així, la cua és llarga i continua sent i no paren d'arribar grups. Són tots joves marroquins. Des de dissabte, milers d'ells han tornat al seu país, creuen de nou, en sentit invers, la frontera del Tarajal, però encara en queden, tal com van recordar les autoritats de la ciutat autònoma. Halima Ahmed, portaveu de l'ONG, explica com estan les coses. La cua és llarga perquè, tot i que la situació excepcional que ha viscut Ceuta ha baixat molt d'intensitat, encara no s'ha tornat a la normalitat.
3: Sí, sí, sigue siendo muy larga porque da muchísima gente todavía por irse, que se esconden donde pueden, en campos, en coches abandonados, en las escolleras del puerto, en donde sea, porque tienen la esperanza de que cuando pase un tiempo se volverán a reabrir los centros de acogida. Están viniendo sucios, sin ropa para cambiarse, descalzos, incluso algunos que toman medicación han venido sin ella.
2: Veig joves marroquins efectivament pujats a roques enmig del mar, entre blocs de formigó dels espigons o dutxant-se i nedant a la platja de Benítez. A Ceuta hi ha també molts menors. No hi ha una xifra oficial, però es calcula que almenys uns 1.500. La majoria estan en els dos centres d'internament que es van reobrir fa uns dies. Altres, en una nau industrial al barri del Príncipe, una zona molt degradada al costat de la frontera del Tarajal. Allà, sol, en trobo el Ryan, un nen marroquí de 14 anys que va arribar nedant amb dos amics més després de sortir sortir de Tànger. Està enfadat, diu, perquè creu que es mereix més. I està al carrer, sense menjar ni sostre.
4: Parlo altres llengües. Espanya em necessita. Molt.
2: Els migrants menors no acompanyats tenen una protecció jurídica especial, però tot i així ens trobem alguns que asseguren que es van amagant per evitar la policia.
0: Aquest drama humà és precisament una de les conseqüències de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures a la ciutat per acollir tants cadàvers i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Ho denuncia Elena Maleno, portaveu de l'ONG Caminando Fronteras, en declaracions al Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio.
5: Famílies que estan en Marruecos en estos momentos o que estan en otros países como Sudán, como Túnez o como Argelia, que también hay muchas personas de estas nacionalidades que cruzan hacia Ceuta, se encuentran que, por ejemplo, no pueden ir a los consulados españoles que están en esos países a poner una muestra de ADN con todas las garantías y que pueda ser enviada al Estado español.
0: Ramsés Mohamed Azumic, educador social i membre de l'associació Elín de Ceuta, denuncia que les persones migrants es converteixen en instruments polítics i reclama una resposta ràpida davant el col·lapse. També són declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Lleva necesariamente a reflexionar sobre la importancia y la necesidad de que en Ceuta, tanto el gobierno local como el gobierno nacional, tengan la capacidad y tengan los protocolos definidos para actuar y dar respuesta rápida a estas situaciones y no dejar que pasen pues dos o tres días en los que realmente la respuesta ha llegado mal, ha llegado tarde y el resultado pues es ese, ¿no?
0: Per cert, que el papa Lleó XIV també ha mostrat la seva preocupació pels fets de Ceuta. Després de l'Àngelus de cada diumenge a la plaça Sant Pere del Vaticà, el pontífex ha reclamat una solució justa a aquesta crisi.
7: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de nuestro Señor de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Perú estudia suspendre els vols turístics sobre la zona arqueològica de Nazca després que aquest dissabte es va estavellar una avioneta i van morir els dos pilots i 11 turistes europeus, dos d'ells un matrimoni de Valladolid. Així ho ha anunciat la presidenta peruana, Keiko Fujimori, mentre s'investiguen les causes del sinistre, el tercer que hi ha hagut a la zona en els últims 6 anys.
9: El ministro de Transportes está haciendo la investigación correspondiente. Sí, se está evaluando la suspensión temporal de este aeropuerto.
0: Els pilots van informar d'una emergència a l'avioneta abans de perdre el contacte amb la torre de control. Divendres es van haver de suspendre els vols a la zona per forts vents i tempestes de sorra. Les línies de Nazca atrauen uns 100.000 visitants cada any i molts contracten avionetes per veure-les millor des de l'aire. Rússia qualifica d'atemptat terrorista l'explosió a un restaurant de luxe al centre de Moscou, on hi havia comandaments militars, i sospita que darrere hi ha Ucraïna. L'explosió d'un artefacte va causar almenys 5 morts i una vintena de ferits en un local on el cap de les forces aeroespacials russes, Alexander Chaiko, celebrava el seu 55è aniversari. Aquest militar va dirigir tropes a Ucraïna el 2022 implicades en crims de guerra a la ciutat de Butxa. Entre les víctimes mortals hi ha una dona, suposada portadora de l'explosiu sense saber-ho, un guarda de seguretat i un dels clients del restaurant, però no el general Chaiko. D'altra banda, drons ucraïnesos han mort almenys 8 persones en territori rus i han destruït un altre magatzem de Wildberries, l'anomenat Amazon Rus, la principal companyia russa de distribució en línia. Els drons també han causat incendis en una refineria de petroli i en un aeròdrom d'una base militar. Nicolás Maduro ha valorat positivament qualsevol intent de diàleg entre el govern de Venezuela i l'oposició. El president capturat pels Estats Units ha emès un missatge a les xarxes socials des de la seva presó de Nova York, en el qual saluda qualsevol camí de diàleg que contribueixi a consolidar la pau. Aquest missatge s'ha donat a conèixer coincidint

0: carril per sentit en aquesta via entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. És una nova fase dels treballs de cobertura de la ronda que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost i que donarà continuïtat al sostre ja acabat entre el mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb espais verds. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent de diumenge a dijous des del 20 de juliol. Segons l'Ajuntament, això optimitzarà el ritme de feina durant l'agost per complir amb l'objectiu d'acabar el projecte a finals del 2027. La circulació també es complicarà aquest dilluns a la Rambla, on les obres de reurbanització ja encara en la recta final i aquest dilluns han començat els treballs de pavimentació. Fins al 16 d'agost es pavimentaran 40 metres al tram més baix de la via a tocar de la foneria de Canons, uns treballs que afectaran el trànsit en sentit ascendent des del portal de la Pau. També s'alterarà el recorregut de la línia 59 d'autobús, que farà un circuit alternatiu i diverses parades quedaran anul·lades temporalment fins que acabin les obres. Troben 3 projectils antiaeris en el buidatge d'un pis a l'Eixample de Barcelona. La troballa s'ha fet en un immoble del carrer de Nàpols i els TEDx s'han activat per recollir-los i així destruir-los amb seguretat. Es tracta de 3 projectils d'artilleria antiaèria en molt bon estat de conservació i de procedència desconeguda. Els Mossos d'Esquadra recorden que, en cas de trobar un artefacte explosiu, no s'ha de tocar ni moure i cal trucar immediatament al telèfon 112. L'empresa catalana de calçat esportiu Múnich ha començat la negociació d'un expedient de regulació d'ocupació que afectarà unes 65 persones, que equival al 16% de la plantilla de la seva xarxa de botigues a Espanya, i preveu el tancament del voltant de 15 establiments, entre els quals alguns ubicats a Barcelona. La companyia, amb seu a Capellades, justifica l'ajust per les pèrdues registrades en part de la seva xarxa comercial i per la caiguda dels ingressos a les botigues físiques. Encara que Múnich s'ha mostrat obert a revisar el nombre de tancaments, els representants de la plantilla sostenen que en alguns casos només es planteja endarrerir uns mesos la clausura de determinats locals. Unes 400 persones s'han manifestat a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses. La plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada 2 setmanes. Berta Artigas Fontàs.
1: Persones a peu, en bicicleta i també una 20ena de tractors han fet una marxa lenta aquest matí fins a Masveí, en direcció a Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària del Baix Ter. Reclamen a la Generalitat que ampliï les carreteres, que en aquesta zona moltes tenen un carril per sentit i no tenen voral, fet que asseguren que contribueix a l'alta sinistralitat. Sobre el paquet de mesures anunciat fa unes setmanes pel govern, ho valoren positivament, però asseguren que estaran vigilant.
2: Tot anunci és molt benvingut, el que passa és que ja venim de dècades d'anuncis, però no s'ha executat absolutament res. Llavors, un anunci, evidentment, no pot aturar una reivindicació col·lectiva.
1: És en Francesc Baquer, de la plataforma. La manifestació també ha volgut homenatjar les persones que han mort en aquestes carreteres. La Carme Bonilla va perdre el seu marit a finals de l'any passat.
3: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el van matar el 10 de desembre un camionàs. Ell venia tan tranquil del metge de Girona i aquí a Gualta se'l van portar. Ja està.
1: També hi han participat diversos alcaldes de la zona que comparteixen preocupació. De fet, una 20ena d'ajuntaments del Baix Ter ja han aprovat mocions de suport a les reivindicacions de la plataforma.
0: A les aigües de Formentera aquest diumenge s'ha interceptat una pastera amb 17 persones migrants procedents del Magreb. El govern de les Balears xifra en 11.000 persones les que hi han arribat per mar l'últim any i mig en unes 600 pasteres i uns 800 els menors ara sota tutela procedents d'aquestes migracions. La majoria de les embarcacions procedeixen d'Algèria.
4: El temps.
0: Dani Ramírez.
5: La temperatura avui amb un tret de sortida molt elevat, perquè hauran baixat poc aquesta nit. Per tant, calor, xafogor, calor en hores nocturnes. Tenim aquest avís activat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, de calor nocturna. Això suposa un cert perill, perquè no es baixen tota la nit dels 25.

0: 26 o 27 a molts sectors de la costa, amb humitat del 80-90%, és molta xafogor, i a l'interior, llocs on habitualment fa una mica més de fresca a l'estiu, costarà baixar dels 22, 23 o 24, és el cas de la zona de Ponent. També costarà baixar doncs, aquests 24, 25, per exemple, a les Terres de l'Ebre, a la Ribera d'Ebre, litoral i prelitoral tarragoní i sobretot també el Delta de l'Ebre. Molta xafogor, baixa una mica la temperatura aquest dilluns a la tarda. Hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, poden ser fortes amb pedra o calamarsa i també afectar algun sector de Ponent, sobretot la Noguera. Després es podria intensificar a l'Urgell i Principat d'Andorra. Compte, hi ha risc d'algun aiguat aquest dilluns. Poden caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora, o pedra, pedregada. I algun xàfec pot arribar al Segrià, a l'Urgell, Pla d'Urgell. No descartem la zona dels ports, l'interior de les comarques de Castelló. Tant dimarts com dijous hi haurà més tempestes a les tardes. Podran ser fortes a l'interior, nord i ponent. Catalunya central, també, amb risc de pedra o calamarsa. Fa molta calor, les tempestes poden descarregar amb intensitat.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A Palma aquest diumenge s'ha celebrat la gala de cloenda de la 16a edició de l'Atlàntida Film Fest. Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Said, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de 3Cat. Palma, Caterina Carmany.
3: Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer, sobre les ferides de l'adolescència en les dones i amb participació de 3Cat, ha guanyat el premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena d'avui ha centrat bona part dels flaixos. El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, en Javier Bardem i Victoria Luengo, que protagonitzen la relació difícil entre un pare, director de cinema, i la seva filla, a qui decides contractar com a actriu.
4: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
5: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
3: La categoria general ha estat per Lionel, que narra el viatge d'un pare i un fill que es converteix en una espiral de secrets.
2: Centenars de persones vingudes d'arreu de Catalunya i de la regió d'Occitània han commemorat el 20è aniversari de l'oficialitat de l'occità a Catalunya en el marc de la 39a pujada al port de Salou. Ho ha seguit Alba Mor.
6: L'oficialitat de l'Occità reconeix l'Estatut de Catalunya del 2006 i en la pujada al port de Salou d'enguany s'ha aprofitat per analitzar aquest reconeixement. Esther Lucea és presidenta del Centre d'Agermanament Occitano-Català.
7: El problema és que no ho és tot. O sigui, l'important de les llengües és l'ús social, l'important de les llengües és doncs, que serveixin bàsicament, perquè a la pràctica, quan hi ha aquestes situacions de bilingüisme, doncs sempre hi ha una llengua dominant i una dominada, i la dominada doncs, sempre va perdent parlants. Aleshores, doncs, entre tots hem de fer doncs, que l'aranès sigui a la llengua que es necessiti per viure a l'Aran i que el català sigui la llengua que es necessita per viure a Catalunya.
6: La trobada, que s'organitza cada primer diumenge del mes d'agost, es celebra al port de muntanya que uneix el Pallars Sobirà amb el departament francès de l'Arieja. L'objectiu de tot plegat és reivindicar el Pirineu com a nexe d'unió entre els que hi habiten a banda i banda en una jornada en què els participants comparteixen gastronomia i cultura.
2: Un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. És el tipus de càncer del sistema limfàtic més freqüent dels de creixement lent. Tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint presenta recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3Cat Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
8: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recauran. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a certificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
2: Les investigadores de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. Els fàrmacs contra l'obesitat, com l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Així ho conclou un estudi europeu en participació catalana, publicat recentment a la revista The Lancet. Maria Guixà.
9: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
8: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
9: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
8: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que seríem, no? Els organismes que regulen polítiques de salut, no? I els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
9: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
8: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i en aquest cas potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
9: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.
2: I el concurs de gossos d'atura de Prades ha reunit aquest diumenge unes 800 persones. Ho ha seguit Eloi Tost.
10: La competició ha estat d'allò més ajustada i se l'ha acabat enduent Juli Bayot, d'Ares del Maestrat, a Castelló, amb el seu gos Atila. Bayot ha explicat que no fa cap preparació especial pel concurs.
11: Ha intentat ensenyar els drets, esquerra, les ordres molt, molt precises, no? Jo en el dia a dia, els gossos, pues claro, el fet d'haver ensenyat dret, esquerra, avant, tot això, ja te serveix pel treball del dia a dia. No fas cap treball específic pel concurs.
10: Durant tot el cap de setmana hi ha hagut activitats paral·leles, com talles de llana, una demostració d'esquilar ovelles o un tast de vins i formatges de productors de la zona.
1: Esport.
2: Amb en Marc Andrés.
12: Ha explicat el Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig per Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa a la posició de nou. Blaovic no és una opció i amb el mercat sense un nou de garanties, el club es focalitza en renovar Ferran Torres. Això sí, l'oferta no serà de primer davanter, però pot comportar una pujada de sou. Unes converses, això sí, amb Ferran, que encara no han començat. Ho faran al setembre, quan el davanter de Foios torni de vacances. D'altra banda, el Barça busca una oferta d'entre uns 20 i 30 milions d'euros per Marc Casador, mentre també s'espera una oferta per Roni Bardaggi. Per últim, s'està treballant en una millora de contracte per Xavi Espart, que, pel rendiment en aquesta pretemporada, passa per sobre d'Héctor Fort, un Xavi Espart que es veu amb opcions de quedar-se al primer equip.
13: Jo vull pensar que sí, la veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, i la veritat que doncs, intentaré seguir així perquè pugui passar.
12: Tot això per un Barça que aquest dilluns tornarà a Barcelona després de completar la seva estada a Anglaterra. Ho fa amb un final un pèl accidentat, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que els blaugranes tenien previst contra el Preston North End de la segona divisió anglesa, ja que els anglesos no tenen prou efectius del primer equip per disputar-lo. Degut a la cancel·lació, l'equip de Hansi Flick farà una última sessió en terres angleses i tornarà cap a Barcelona a la tarda. Aquest dilluns tindrem la tercera etapa del Tour de França femení, la primera que entrarà al territori francès. Recorregut de 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, i amb els primers grans ports. Aquesta tercera etapa tindrà un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. El nom d'aquest diumenge ha tornat a ser el de Lorena Vives, que s'ha endut la segona etapa en final als carrers de Ginebra. La neerlandesa, que ja havia guanyat la primera etapa, s'ha tornat a imposar l'esprint i ha sumat la seva setena victòria en un Tour, cosa que suposa un rècord històric a la ronda francesa femenina. Sentim la portadora del mallot groc.
14: No, I think every sprint is quite exciting because,
15: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
12: Després d'aquesta victòria, Vives ha ampliat fins a 14, als 14 segons, la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim LeCourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat 19a a l'etapa i es troba a 13a posició a la general, a 28 segons de Vives. Una Blasi que, això sí, ha mantingut el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour. Mireia Benito, a més de 2 minuts, ocupa la 58a posició a la general.
1: Trescat Info.
12: Nova oportunitat de medalla per a Iris Thió a l'Europeu de Natació Artística que s'està disputant a París. Aquest dilluns, a partir de les 9 del matí, Thió participarà a la final de solo lliure femení després de sumar 2 plates dissabte. Més tard, a 10:15, competirà el mallorquí Jordi Cáceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb 3 catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, un combinat que aquest diumenge ha acabat en segona posició a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals. I el diumenge, que també ha deixat una quarta posició per a la catalana Carla Lorenzo en aquests europeus. La jove nedadora de Sant Andreu de Llavaneres ha quedat quarta a la final del duel tècnic mixt fent parella amb Jordi Cáceres. Sentim a Lorenzo.
16: Crec que hem sortit a nedar amb moltes ganes i molta il·lusió de fer aquest duo que portem tota la temporada esperant aquest moment, i crec que hem fet gaudir al públic, que això és molt important.
12: La parella ha acabat tot just darrere dels duets de la Gran Bretanya, Itàlia i els atletes neutrals, els russos.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: En motor, el pilot català Gil Membrado, de només 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia aquest diumenge a la categoria júnior i a la World Rally Car 3. El pilot de Lluçanès s'ha convertit en el més jove de la història a guanyar una prova del Mundial a les dues categories. Sentim Membrado en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
17: Els dos rivals importants que teníem aquest rally era un finlandès i un suec, pilots que se saben molt bé aquests trams i aquestes carreteres, i doncs poder guanyar aquí, que el primer cop que ho va fer un pilot que no era d'aquí va ser en Carlos Sainz, i doncs poder-ho fer una mica doncs com ell és molt, molt important per nosaltres.
12: A la general del campionat, a falta d'una prova, que serà el Paraguai, Membrado, pilot de Ford, s'ha situat a 22 i 26 punts dels líders respectius a les dues categories. I tornant al futbol, aquest dilluns comença una nova edició del Torneig d'Històrics, la 40a edició d'aquest torneig dedicat als clubs amb més història del futbol català. Alfred Porcar, conegut com a Fido, és el director general del Martinenc, el club que organitza aquest torneig. El sentim en una entrevista al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio.
18: Els seus aficionats i simpatitzants i la gent que li agrada aquest tipus de futbol i volen ser, es volen retrobar, volen vindre, anem a dir, la primera vegada després de molt temps que no els veuen, i aquí és com diu el nostre lema d'aquest any, no? Una grada per tothom, no? Aquí, lògicament, hi ha competència, hi ha molts equips, hi ha diferents equips de diferents categories, però tots ens veiem una mateixa grada i aquí compartim, no?, allò que ens agrada, que és aquest futbol popular.
12: Com les edicions anteriors d'aquest torneig històric, tindrà 4 grups. El jugaran Sants Hospitalet i Reus Redis, Muntanyesa, Júpiter i Badalona, Martinenc, Horta i Sant Andreu i Vilanova, Prat i Europa.
19: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dilluns, un dia en què ens llevem amb 19 graus a Vic, 24 a Palafrugell i 28 graus a Vinebre. Tot i aquestes altes temperatures, la bona notícia del matí és que avui no tenim cap municipi a Catalunya en perill extrem d'incendis. Ni un. 71 municipis és veritat que estan en perill molt alt, però no n'hi ha ni un en perill extrem per primera vegada des que vam començar l'estiu. Dit això, el que sí que continua actiu és l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que està en un terreny molt complicat i això dificulta la feina dels bombers. I, a més, ahir es va veure reactivat una altra vegada per un pirocúmul, ja sabeu, aquests núvols que es formen per la calor del mateix incendi i que en compliquen l'extinció. Per tant, el panorama d'incendis és notablement millor del que era fa, per exemple, un parell de setmanes, o encara més de fa tot just un mes, però, evidentment, s'insisteix que no es pot abaixar la guàrdia. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns? Més calor?
1: Calor moderada. Bueno. Màximes que arribaran fins als 37-38, no esperem cap valor de 40 graus. Calor en farà i deixa fogor. De fet, n'està fent una nit de mal dormir tota la costa. No s'ha baixat aquests 26 o 27 graus. I també el temps ens porta una bona notícia, i és que cada tarda, en un lloc o altre del país, anirem repetint aquests ruixats, xàfecs, tempestes, que no seran generals, no afectaran a tot arreu, tot Catalunya, però sí que el Pirineu, el Prepirineu, l'interior, i avui, de fet, n'esperem. Tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya cap a l'Alt Pirineu, i també podrien arribar algunes tempestes o alguns xàfecs cap a les comarques del Pla de Lleida i de les Terres de l'Ebre. A la resta sí que és veritat que no ha de ploure, es taparà, farà aquesta calor, xafogor, però tot aquest ambient pesat a la façana litoral.
0: Gràcies, Gori, fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest és el panorama que tindrem per les pròximes hores, que tindrem per aquest dilluns, amb aquesta xafogor que es nota, però el tema noticiós continua sent Ceuta.
2: هذه الاحداث لم تكن وليده عوامل ظرفيه او تلقائيه وانما جاءت
0: és el portaveu del Ministeri de l'Interior del Marroc en un comunicat a les últimes hores. Fins ara el seu govern no n'havia dit gran cosa de la crisi de Ceuta, però ara admet 11 persones mortes en el seu territori. 11. Quan des de Ceuta calculen que les persones que van morir intentant arribar a la ciutat podrien superar el centenar. El govern espanyol parla de més d'una setantena, però des de Ceuta diuen que podrien ser més de 100, si no 150. El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta, i això també està molt, molt per sota del que calcula l'executiu espanyol. De fet, segons el govern de Pedro Sánchez, si agafem les persones que ja han tornat al Marroc, arribem pràcticament a les 70.000.
3: No, I don't want to back to Morocco. I want to live here in Spain. Police, good people.
0: I aquests són alguns dels nois que continuen a Ceuta. No està clar quan són, si se sap que la immensa majoria van tornar, com diu com a mínim el govern espanyol, però els que continuen a Ceuta podrien ser centenars, i de fet hi ha alguns càlculs que diuen que fins i tot podrien superar el miler. L'exèrcit manté un dispositiu a Ceuta per facilitar el retorn d'aquestes persones, i hi ha ONGs que alerten que podria haver-hi expulsions il·legals, perquè recordem que els menors d'edat o les persones que sol·liciten asil, en teoria, no se les pot expulsar. Avui tornarem a Ceuta en directe per veure com està evolucionant aquesta situació, per veure com està anant aquesta crisi i aquesta gestió. El que sí que està meridianament clar és que la crisi continua esclatant en l'esfera política.
4: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: La dimensió política. D'entrada, l'espanyola. Amb declaracions com aquesta, d'Isabel Díaz Ayuso, o també, evidentment, dels líders de Vox, com per exemple Santiago Abascal, però després també tenim la dimensió europea, que avui també seguirem de ben a prop aquí al matí de Catalunya Ràdio. Recordeu que hi ha hagut governs com l'italià que han recuperat els controls fronterers amb Espanya. Avui es reuneixen els ambaixadors dels països de la Unió, demà es reuneixen els ministres de l'Interior, després que hagin estat molts els governs que s'hagin desmarcat d'Espanya i que el propi Pedro Sánchez els hagi acusat d'egoistes. Avui, primera reunió, i demà reunió dels ministres de l'Interior. Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio d'aquesta qüestió. Insisteixo que anirem directe a Ceuta per veure com està el panorama, i parlarem també amb el Pol Morillas, el director del CIDOB, per veure què diu aquesta crisi d'Europa i sobretot per veure les derivades, diguem-ne, geopolítiques que té aquesta crisi. A banda d'això, avui al matí de Catalunya Ràdio parlem de coure.
5: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals, és a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes
0: On... El coure ara costa 3 vegades més que fa una dècada als mercats internacionals. 3 vegades més, i s'ha disparat més encara en els últims temps. I això ha fet que, per exemple, només en els últims mesos a la xarxa ferroviària catalana s'hagin registrat 152 robatoris de cables de coure. Això en el primer semestre d'aquest any. 152 robatoris de coure al primer semestre a la xarxa de trens. És el doble que el mateix període de l'any passat. Avui ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. I encara una notícia de la nit. Donald Trump deia que avui es reprenen les negociacions amb l'Iran i que és a punt d'arribar a un acord sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz. Les últimes enquestes, per cert, apunten que un terç dels nord-americans aproven la gestió del president, la qual cosa situa Donald Trump a mínims històrics. I una cosa important, sobretot si aquests dies heu d'agafar un avió. Demà comença una vaga en teoria indefinida dels treballadors de Ground Force. Ground Force és una empresa que fa això que en diuen serveis de terra a l'aeroport del Prat, que bàsicament vol dir transportar les maletes. Per tant, alerta si teniu un vol a partir de demà, perquè es poden veure afectats.
6: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. La plantilla no pot més.
0: És el que deien des de la CGT. Aquesta empresa, Ground Force, treballa per Air Europa, per Lufthansa o per Qatar Airways, entre d'altres. I d'esport, s'ha cancel·lat l'amistós que el Barça havia de disputar avui contra el Preston North End per baixes a l'equip anglès, i el Madrid ahir s'ha pronunciat finalment sobre aquest projecte de privatització de la FIFA que s'ha acabat deixant córrer. El club en això aplaudia la decisió de la UEFA de rebutjar la idea. Recordem que la UEFA fins i tot va amenaçar de boicotejar el Mundial. I també de les últimes hores... La cantant Ariana Grande ha anunciat que es retira de la vida pública quan acabi la seva gira, que ha de ser d'aquí un mes mal comptat. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat, textualment, un escrutini públic interminable i continu, i que per això s'estima més retirar-se de la vida pública durant un temps. Aquesta decisió implica que ni tan sols apareixerà el musical Sunday in the Park with George. L'obra és un clàssic de Sondheim que havia aixecat moltíssima expectació, bàsicament perquè Ariana Grande compartia cartell amb Jonathan Bailey, que era company seu a Wicked, a la pel·lícula Wicked. Aquest espectacle té l'estrena prevista per l'any que ve. Els productors de l'espectacle han confirmat que l'estrena de Sunday in the Park with George es manté sense, evidentment, Ariana Grande. Així comença aquest matí de dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom. Oh!

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Set i nou minuts avui al matí de Catalunya Ràdio a l'Àgora, d'aquí una hora i mitja mal comptada. Milagres Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. Però de moment...

0: Marta Viana, Maria Fernández Noguera i Roser Parera, bon dia.
1: Bon dia.
0: Crisi a Ceuta.
1: El Marroc atribueix l'entrada massiva de migrants a Ceuta a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Així ho ha dit el govern de Rabat en un comunicat emès ahir diumenge a última hora, on també ha confirmat que ha recuperat 11 cadàvers al seu territori, tot i que la majoria de persones ja han retornat al Marroc. A Ceuta encara en queden moltes que viuen entre la incertesa i l'espera. Aquesta situació, però, ha provocat ja alguns incidents.
0: Anem en directe a Ceuta amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Sàlvia Sarnades, bon dia.
2: Bon dia, doncs efectivament el gruix dels 40.000 migrants que ara el Marroc reconeix que van travessar la frontera i que són 50 o 60.000 segons les autoritats espanyoles van tornar de fet a casa al cap de 24 hores. El govern del Marroc, que no va reaccionar com dèieu fins ahir al vespre, atribueix aquest episodi migratori excepcional a la desinformació i les màfies. I efectivament tots els joves marroquins amb qui jo he parlat aquests dies confirmen que va ser a través de les xarxes com es va arribar el rumor que la frontera estava oberta. La qüestió és qui va llançar i difondre aquest rumor. Diverses veus d'ONGs i polítics demanen que s'investigui doncs com es va articular l'episodi d'entrada de migrants més important de la història de Ceuta. Molts d'ells han marxat, com deia, però en queden. En queden amagats en roques a mig del mar, entre els espigons, a cotxes abandonats i dins i fora d'una nau industrial al costat del Tarajal, de la frontera, habilitada per a menors com el Mohamed, que té només 14 anys.
3: Parlo altres llengües. Espanya em necessita molt.
2: La incertesa i les llargues hores d'espera en boscos i platges sense menjar i sense suport està començant a passar factura i a la platja del Trampolín, on s'amunteguen centenars de subsaharians mirant el mar, hi ha hagut incidents les últimes hores. Mitjans locals apunten que ja hi ha migrants que estan fugint cap a la península en embarcacions petites.
0: Gràcies, Cèlia. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Tornarem a Ceuta, evidentment, durant aquest matí i el matí de Catalunya Ràdio per parlar d'aquesta crisi, una crisi que també es tradueix en una setmana de reunions.
4: Els ambaixadors dels 27 països de la Unió Europea es reuneixen d'urgència aquest dilluns per abordar la crisi a Ceuta mentre creix la pressió perquè Espanya reforci el control de les fronteres. L'endemà serà el torn dels ministres de l'Interior després del xoc entre el govern espanyol i la majoria de socis comunitaris per la gestió de la política migratòria.
0: Més detalls des de Madrid. Alba Gil, bon dia.
5: Bon dia. La d'avui és la primera reunió del nivell Europa per la crisi a Ceuta. Els ambaixadors dels 27 tenen previst avaluar l'evolució de la crisi migratòria, que el govern espanyol dona pràcticament per tancada, i buscar vies de coordinació. Serà la prèvia d'una altra trobada, la que reunirà dimarts els ministres de l'Interior a petició de Sánchez i de 22 països més. Les dues cites, recordem, arriben en ple xoc diplomàtic entre Espanya i la majoria conservadora europea, liderada per la Itàlia de Meloni, que han aprofitat aquesta situació per carregar contra la política migratòria de Sánchez. El president espanyol els acusa d'egoisme i d'oportunisme polític mentre continua assenyalant les màfies i evita culpar-ne el Marroc. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reprenen.
6: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. El mandatari assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran sobre la reobertura de l'estret d'Hormuz.
7: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
8: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
7: De moment, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
0: Més petroli.
6: L'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, incrementarà la producció de petroli per 6è mes consecutiu amb 188.000 barrils diaris al setembre.
0: Montse Mir.
9: La capacitat real d'exportació, però, està limitada pel tancament de l'estret d'Hormuz i el bloqueig al Mar Roig. El president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, Albert Campabadal, ha dit a 3Cat Info que la decisió abaixarà els preus.
10: Si es posa molt combustible en el mercat, els preus del barril de Brent baixaran.
9: I Montse Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, ha apuntat també aquesta tendència.
11: I si es confirma una mica aquesta rebaixada de la tensió, possiblement els preus aniran cap a la baixa. No crec que arribem als preus de l'any passat, perquè això ja no s'espera, però possiblement només un 10% més.
9: En un any, el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. A més, des d'aquest dissabte, el govern espanyol ha començat a retirar els ajuts als carburants. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa aigües.
7: L'acord pel qual Hamas acceptava entregar les armes. Malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit ha continuat atacant Gaza i ahir va fer almenys 18 morts. El govern israelià considera que hi ha parts de l'acord inacceptables.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
12: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
13: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
12: Fons israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindrien els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Cap municipi.
4: Avui, per primera vegada en molts dies, Catalunya no té cap municipi en perill extrem d'incendi.
0: Carola Gil.
14: La millora de les condicions meteorològiques permet desactivar el nivell 4 i reobrir l'accés a quatre espais naturals: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i això, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Els agents rurals demanen evitar qualsevol activitat que pugui provocar foc. Pel que fa a Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers treballen en l'extinció de l'incendi que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees, una trentena de les quals dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ahir el foc es va reactivar per un altre pirocúmul. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya de difícil accés i treballen sobretot mitjans aeris. Carola Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Xoc d'helicòpters.
6: A Grècia, dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció del foc que crema des de fa 5 dies a l'oest d'Atenes.
7: L'accident va passar ahir a la tarda quan l'helicòpter va xocar amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint.
0: Més detalls, Marc Camps.
15: Grècia està vivint els moments més crítics d'aquest estiu. L'incendi més important és el que crema a l'oest d'Atenes i que s'ha acostat a una quarantena de quilòmetres de la capital. Milers de persones han estat desallotjades i un centenar de cases han quedat calcinades. Els veïns es mostren preocupats.
16: Venim de sua. Tinc 50 animals. Es cremaran. Com la meva propietat, tot es perdrà. Això no hauria d'estar passant. Estem sols. El que s'està fent, ho estem fent sols. Se senten explosions. L'incendi és virulent. És un caos total. Pràcticament no hi ha camions de bombers.
15: A banda dels dos pilots morts en aquest incendi, la setmana passada van morir tres bombers en els focs de Creta i del sud del Peloponès.
0: Ofegada.
4: Una dona de 74 anys va morir ahir mentre es banyava a la Cala del Maset, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà.
6: Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu. També s'han registrat 9 morts en piscines i 5 més en aigües interiors.
7: En total són 30 les víctimes mortals relacionades amb el bany aquest estiu, una xifra que ja supera la de l'any passat per aquestes dates, quan el balanç era de 22 morts.
0: I complicada.
4: La mobilitat aèria aquesta setmana. Demà arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis de terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat.
0: Berta Torrades.
17: L'aturada començarà aquesta mitjanit i coincideix amb un dels períodes de més desplaçaments de les vacances d'estiu. De fet, només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona s'han programat 3.300 vols. Això són gairebé un 5% més que durant el mateix període de l'any passat. Esther García és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force en declaracions a aquesta emissora.
18: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara ja estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
17: Ground Force treballa per nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen al Prat, com Air Europa o Lufthansa, entre d'altres. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Obres a Barcelona.
6: Atenció si heu de circular per la Ronda de Dalt, perquè avui comencen les obres que tallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
7: És una nova fase dels treballs de cobertura d'aquesta via que s'allargarà durant 3 setmanes fins al 24 d'agost.
0: Anna Hernández.
19: Les obres donaran continuïtat al sostre ja acabat entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut. S'acabaran de cobrir 340 metres més de la via, que se sumaran als 200 ja coberts i que generaran més espai per als vianants amb zones verdes. El tall d'un carril per sentit coexistirà fins al 6 d'agost amb els talls nocturns que s'estan fent des del 20 de juliol, segons l'Ajuntament, per optimitzar el ritme de feina durant l'agost. La circulació també es complicarà a partir d'avui i fins al 16 d'agost a la Rambla, on les obres de reurbanització d'execució ja encara en la recta final. Avui ja comencen els treballs de pavimentació que afectaran tant els conductors com els usuaris de la línia 59 de bus. Anna Hernández, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Prou accidents.
4: Unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daró, al Baix Empordà, per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter. Prou excuses, la plataforma convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes.
0: Més detalls també, Berta Artigas Fontàs.
20: Veïns, alcaldes, ciclistes i una vintena de tractors van fer una marxa lenta per denunciar la manca d'inversions en unes carreteres estretes sense vorals que, segons la plataforma, contribueixen a una sinistralitat elevada. La protesta la van encapçalar la Dolors Cateura i la Carme Bonilla, familiars de dues víctimes mortals en aquestes vies.
21: Perquè estàvem tips de passar-hi i ell és nascut a Gualta i el varen matar el 10 de desembre un camionàs. El van portar.
22: Crec que per nosaltres no solucionaria res. Sí. Per altres.
21: Però per l'altra gent sí. És necessari que ho faci. Ja.
20: Davant dels 50 milions d'euros anunciats pel govern per un paquet de mesures a la xarxa viària, asseguren que estaran amatents i que només es creuran els compromisos quan vegin les màquines treballant sobre el terreny.
0: 7 i 20 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, disparat.
6: El preu del coure, que durant aquest 2026 no ha baixat dels màxims, ara costa 3 vegades més que fa una dècada als mercats internacionals. En els últims mesos s'han disparat els robatoris. Només a la xarxa ferroviària s'han registrat 152 robatoris de cable de coure en el primer semestre, el doble que en el mateix període de l'any passat.
7: El Gremi de Recuperació de Catalunya denuncia que hi ha xarxes il·legals de reciclatge d'aquesta matèria primera. Són declaracions de la directora del Gremi, Victòria Ferrer Maimó, al Matí de Catalunya Ràdio.
23: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals, és a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
4: Des del Gremi de Recuperació denuncien que quan s'aconsegueix clausurar una d'aquestes plantes il·legals, ràpidament se n'obren d'altres. També expliquen que moltes vegades aquest material s'acaba venent a altres països.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio parlarem d'això, d'aquest augment de robatoris de cable de coure que afecta i molt els usuaris de Rodalies, i parlarem de les causes de l'augment de preus amb en Xavier Brun, que és gestor del fons d'inversió especialitzat en matèries primes. Més coses, temporers.
6: A Lleida, avui es posa en marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre la llau de persones sense sostre, que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita.
0: Estela Busoms.
9: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'alcaldia d'Acció Social.
24: Són persones que arriben amb diferents situacions, per un objectiu concret que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
9: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 22 minuts, investiga.
7: La Fiscalia Anticorrupció investiga suposades irregularitats en la concessió d'ajuts de la Generalitat a joves extutelats.
4: Ho fa després que l'Oficina Antifrau de Catalunya li advertís de falta de control en les empreses encarregades del seguiment d'aquestes prestacions. S'investiguen la concessió d'ajudes i la possible existència de places fantasma per a l'acollida de joves.
0: Menys burocràcia.
6: El programa Capgirem de la Generalitat redissenya 170 tràmits perquè tinguin menys entrebancs burocràtics. Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions.
0: Roger Santaló.
25: Les reformes estan fetes en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones s'han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de La Meva Salut. Sandra Galbé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
26: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
25: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 23 minuts, gairebé 24, anem als esports. Pol Bax, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb el Barça, que fa les maletes.
1: El masculí de futbol blaugrana marxa d'Anglaterra unes hores abans del previst, ja que s'ha cancel·lat una amistosa porta tancada que el Barça havia de jugar contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que continua treballant en nous fitxatges i sortides a l'equip. Segons va explicar ahir el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio, el Barça no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, tot i que no hi ha cap alternativa per fitxar un davanter centre. El club vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. D'altra banda, el Barça busca ofertes per Marc Cassadó i Runi Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del primer equip del planter, volem dir Xavi Espart, que ara mateix tindria més opcions de fer-se un lloc a l'equip que Héctor Fort. Espart va parlar precisament ahir sobre el seu objectiu de quedar-se en dinàmica del primer equip.
2: El meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré pues, això, esforçar-me al màxim i a veure si amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar. La veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, perquè pugui passar.
0: I el Tour femení arriba a França.
1: Avui la tarda tindrem la tercera etapa de la Volta Francesa femenina, la primera que entrarà a territori francès després que les dues primeres hagin estat a Suïssa. Avui, 156 quilòmetres i mig, amb sortida a Ginebra i arribada al municipi francès de Poligny, amb un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta. Ahir, de nou, protagonisme per la ciclista neerlandesa Lorena Vives, que es va endur la segona etapa en final als carrers de Ginebra. Vives, que ja va guanyar la primera etapa, es va tornar a imposar l'esprint i va sumar la seva setena victòria d'etapa en un tour, rècord històric a la ronda francesa femenina.
3: No, I think every sprint is quite exciting because
5: no, cada sprint és emocionant. Si comptes un petit error, l'esprint s'acaba i no pots enllestir la feina per l'equip. Per mi sempre són emocionants i també hi ha nervis a l'esprint.
3: Nervous sometimes to still sprint.
1: Vives amplia 14 segons la diferència a la general amb la ciclista de Maurici, Kim Lecourt. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi seguirà lluint el mallot blanc com a millor jove d'aquest Tour de França, després d'arribar ahir 19a en aquesta etapa i és a 28 segons de Lorena Vives.
0: 4 minuts i arribarem a 7:45.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
10: Ui, quin fred que m'ha agafat.
11: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
10: Ja. I més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
27: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
30: 1727-01727, la sèrie la 36.
29: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
31: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
31: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 7:45, com sempre, repassem algun dels protagonistes del curs amb el Giovanni i companyia.
33: Toros! Olé!
34: Sí, digue'm-ho, eh?
35: Sí.
34: Hola.
35: Sí, estem parlant... És que no sé si estem parlant amb...
0: És que
35: no sé qui parlem. Estem...
34: Busquem
35: el senyor Morante de la Puebla.
34: Sí, el
35: truquem en directe del matí de Catalunya Ràdio per saber com evoluciona la cornada que va rebre.
36: Escolti, esperi's un moment. És que ens costa molt d'entendre'l... Senyor Morante, ens costa molt d'entendre'l. No sé si l'hem enganxat que està menjant alguna cosa.
34: No, famoso que estoy aquí en la cama boca abajo, claro, porque tengo la parte de atrás hecha un desastre.
35: Clar.
36: Escolta'm, està panxa terra, estirat, ens ha explicat, al llit, no?
34: No,
36: suposo que pel dolor.
34: No, estoy boca abajo para que no se me salga la comida por el culo.
35: Ja.
34: Però és un tema de gravedad. Ahora tú que entras, pues sale tal cual. No hay ningún tipo de tope ni fondo. Tú sabes cuando eres chiquetete y jugaba con los tubos esos de cartón a meterle una pelotita
35: sí,
34: de ping-pong.
35: Sí.
34: ¿Sabes cuando jugaba con que eso que lo metía por arriba y salía tal cual por abajo?
36: Sí.
35: Ja,
34: pues ahora
35: mismo
34: menjar, yo soy un tubo. Ja, soy un, no soy una persona, soy
35: tant,
34: un tubo.
35: Per tant, vostè menja boca terrosa ara mateix.
34: Molt bé.
35: Boca terrosa.
36: Boca
34: no sé qué significa, ¿verdad?
35: Cap per baix, vostè sí, boca abajo.
34: Porque así el alimento se queda en el estómago quieto, ¿sabe? Y
35: no
34: más o
35: mal,
34: menos
35: va
34: haciendo su proceso. Si estoy
35: orinustada,
34: la comida se queda ahí. Luego, cuando quiero ir al baño para evacuar, pues me inclinan un poco la cama, así un poquillo, y sale pues, para todo para abajo.
36: Sí, molt bé, queda clar, com els ocells, no? Que no tenen,
34: sí, bueno,
36: no tenen
34: cosa, esfínter. Ustedes son los de la ràdio, ¿no?
36: Sí, som de la ràdio, sí.
34: Ustedes son periodistas, ¿no?
36: Més o menys, alguns més
34: que
36: altres.
34: Bueno, que me gustaría saber cómo está el otro, el Rocarrey, que hace también... Bueno, que también, pues... Tuvo la mala suerte de encontrarse con la mala suerte de...
36: Sí, sí, sí. La mateixa setmana que vostè, un altre torero, que es diu Roca Rey, va patir una altra cornada important.
0: Hem arribat així a 7:45.

0: El Marroc atribueix l'entrada massiva de migrants de Ceuta a les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. Així ho ha dit finalment el govern de Rabat en un comunicat, a més ahir última hora, on també ha confirmat que ha recuperat 11 cadàvers en el seu territori. Recordem que des de Ceuta es calcula que les xifres de morts podrien superar el centenar. El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta, molt, molt per sota del que calcula l'executiu espanyol, que, per exemple, ha assegurat des del Ministeri de l'Interior que han tornat ja al Marroc 69.000 persones, la majoria. El que passa és que ningú no dona xifres de quantes persones segueixen a Ceuta, si sabem, per exemple, que el centre d'estada temporal d'immigrants té unes 500 places i que ara mateix està acollint 700 persones. Avui, justament, hi ha en això una reunió important, reunió dels ambaixadors de la Unió Europea per preparar, d'alguna manera, una altra trobada, que serà calenta, demà entre els ministeris de l'Interior de la Unió, després que alguns governs, bàsicament l'italià, també el danès, però sobretot l'italià, suspenguessin el tractat de Schengen i anunciessin controls fronterers amb Espanya davant d'aquesta arribada de persones a Ceuta. Pedro Sánchez ha qualificat alguns països d'egoista, ha demanat la protecció de Brussel·les i aquesta setmana serà un dels temes claus a la capital comunitària. Aquí, una bona notícia. Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya. No hi ha ni un sol municipi en situació de perill extrem. Es desactiva, per tant, el nivell 4 del Pla Alfa i reobren els 4 espais naturals que encara es mantenien tancats. Tot i la millora, s'activa el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal en 71 municipis en 12 comarques. I una notícia important també, perquè la pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat. Recordem que aquesta empresa és l'encarregada dels serveis de terra, que bàsicament passa per carregar i descarregar maletes a diverses aerolínies, com Lufthansa o Air Europa, per exemple, i per tant això pot afectar els vols de demà, perquè aquesta vaga comença aquesta pròxima mitjanit, coincidint amb un dels períodes de més moviment. I en esports, Pau Dax.
1: El Barça torna aquesta tarda de la seva estada a Anglaterra unes hores abans del previst, després que l'amistós contra el Preston North End s'hagi cancel·lat per falta de jugadors a l'equip anglès, i la catalana Iris Tió pot guanyar avui una nova medalla a l'Europeu de Natació Artística de París a la final de solo lliure. Tercera etapa del Tour de França femení, aquesta tarda amb la neerlandesa Lorena Vives, líder després de guanyar les dues primeres etapes, i Paula Blasi amb el mallot blanc de millor jove.
0: Ara mateix són les 7:33, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Pel que fa al temps, Gori Massip, bon dia.
2: Bon dia, doncs la setmana comença amb un temps una mica més inestable. De fet, s'anirà tapant a mesura que avanci aquest dilluns, arribaran núvols per ponent a mesura que s'aniran espessint, i esperem que a la tarda es carreguin xàfecs i algunes tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, i també, com a novetat, podrien arribar cap al Pla de Lleida o l'interior de les Terres de l'Ebre. En aquests sectors tenim activats els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta, més núvols que no pas pluja, més clarianes cap a les comarques de Girona i una calor intensa, però no extrema. No arribarem als 40 graus, les màximes més altes ubicades entre els 37 i els 38 graus. Això sí, amb aquesta humitat, ambient xafogós a la façana litoral.
0: Gràcies, Gori. Més qüestions ara mateix. La mobilitat a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, què ens expliques? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs molta atenció a aquells usuaris de l'R2 Sud i regionals de Sud de Rodalies, perquè la circulació està interrompuda des de 6:45 del matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders. Això afecta totes dues direccions, perquè totes les dues vies estan afectades a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que està gestionant un servei alternatiu d'autobusos, però que aquests autobusos encara no estan funcionant. Per tant, aquelles persones que hagin de fer servir l'R2 Sud o els regionals Sud es trobaran que no hi ha circulació entre aquests dos punts, entre Cunit i Sant Vicenç de Calders.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres. Marilu García, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ja es nota que és agost, perquè més tranquil·les, però sí que hi ha algunes petites retencions a l'autovia A7 a Tarragona en direcció Barcelona, on hi ha alguna possible incidència, autovia 2 a Abrera direcció Barcelona també, i les rondes, la ronda del de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobriment de la ronda, i la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu, fins ara.
4: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta amb el comptat de Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. De moment fem un cop d'ull a la premsa. Començant, com sempre, per les portades i les opinions destacades del dia. Pau Bertrolí, Marc Presseguer, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: La gestió de la crisi migratòria de Ceuta continua present a totes les portades.
6: El Mundo diu que l'allau de Ceuta ha obert una escletxa entre dos ministeris, Interior i Defensa.
5: En el seu editorial, el diari critica l'afany del govern espanyol per exculpar el Marroc i subratlla que els serveis d'intel·ligència espanyols, dependents de defensa, no van avisar de la marea de migrants nedant els controls fronterers que depenen d'Interior.
1: I La Vanguardia també posa la lupa sobre el CNI. Carmen del Riego diu que un error tan clamorós de la intel·ligència d'un país requereix explicacions i assumir responsabilitats, perquè hi havia senyals que això podia passar.
5: L'Ara, de la seva banda, explica que la dreta espanyola ha trobat en la crisi de Ceuta un filó per endurir el discurs antiimmigració. Diu que Abascal i Ayuso han elevat el to i que parlen d'invasió i no de crisi migratòria.
1: I en el seu editorial es pregunta si al Marroc li interessa donar aquesta imatge al món, i diu que el món ha vist un país en crisi del qual els joves en fugen desesperats.
5: En aquesta línia s'expressa també el periòdico, que parla de tragèdia humana. Les pàgines interiors, Jesús Sánchez i Erika Torregrossa, asseguren que cal revisar la llei i reforçar la resposta europea. Però també insisteixen que protegir la frontera i garantir la dignitat humana són dues coses inseparables.
1: La marxa enrere del Pla Infantino tampoc s'escapa dels editorials. L'editorial del País parla d'una golejada de les federacions de la FIFA després de donar l'esquena a la idea de privatitzar el Mundial. Recorden que és una idea que només ha durat 4 dies, però que deixa la reputació del president molt tocada.
5: I un últim apunt, l'opinió del Punt Avui critica una doble vara de mesurar per protegir més les dades dels policies infiltrats que les dels docents. Ho fan després que l'Agència de Protecció hagi multat alguns mitjans per no preservar el dret a l'intimitat al davant del de la informació.

0: Ara mateix passen 6 minuts de 7:45. Continuem al matí de Catalunya Ràdio repassant altres titulars que hem trobat a la premsa, altres titulars que trobem als diaris del dia. En concret, anem a la premsa digital amb la Sílvia Creus. Sílvia, bon dia.
1: Bon dia.
0: I ben tornada.
1: Moltes gràcies.
0: De fet, a tothom, eh? Ben tornats a tots els de l'equip de matí de Catalunya Ràdio que avui tornen de vacances. Avui és un dia complicat, per tant, molts ànims i molt escalf. Nicolas Cage contra Netflix, Sílvia.
1: No és una pel·lícula, però ho podria acabar sent. El productor de la pel·lícula Fortitude, protagonitzada per Cage i que encara no s'ha estrenat, ha demandat a la plataforma per haver perdut un disc dur on hi havia una còpia sense encriptar d'aquest llargmetratge que explica l'operació per fer creure a Hitler que el desembarcament aliat seria al Pas de Calais i no a Normandia. Segons la demanda presentada per Simona Fran, poc després de lliurar la pel·lícula a la seu de Netflix, al juny, els van informar per correu electrònic del robatori, però no els hi han donat més explicacions. Per això els hi demana 105 milions de dòlars, ho explica el 324.
0: I cada vegada es fan menys topless a la platja.
1: No hi ha estadístiques que ho confirmin del tot, però la sensació és generalitzada i diversos mitjans en parlen aquest estiu. La davallada de la pràctica s'atribueix a factors diversos. D'una banda, el fet que les mirades molestes i insistents de sempre ja no es queden en això, sinó que en alguns casos s'han convertit en gravacions, obtingudes de vegades amb mètodes més o menys sofisticats, com ara les ulleres de meta, que acaben a les xarxes o en altres destinacions encara més fosques. Una altra de les causes seria la pressió estètica de sempre i també una reacció social més negativa que abans, en forma de mirades reprovatòries d'altres banyistes. Ho trobem a El País.
0: I un portal polèmic, però amb cara i ulls.
1: És el d'una pastisseria, un d'aquests negocis pensats per atraure turistes, que hi ha al carrer Consell de Cent i que està creant rebombori al barri. És de color groc, brillant i bunyegut, com un formatge de forats, i amb uns ulls rodons i enormes de color blanc a dalt, i fa pensar més aviat en Bob Esponja. Encara no ha obert, però semblaria que no compleix la normativa de paisatge urbà de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, ja es veurà on acaba aquest formatge amb ulls, potser al fons del mar. Ho llegim a La Vanguardia.
0: 7:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha aquestes hores destacades en internacional i economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
2: L'arribada massiva de persones migrants a Ceuta continua sent tema en molts diaris. El diari Aixabàs fa ressò del comunicat del govern de Rabat. Diu que els fets en cap cas són espontanis, sinó que són el resultat d'una suma de diversos factors, entre els quals, com dèiem, les màfies, les xarxes socials i la sentència judicial espanyola contra les devolucions en calent. També reconeix 11 morts al seu territori, 10 ofegats, expliquen, i un altre que va caure per un penya-segat. També diuen que la fiscalia ha obert una investigació per aclarir els fets i exigir responsabilitats. Altres temes de la premsa internacional, la represa de les negociacions de Donald Trump amb l'Iran, tots els diaris en parlen, i el New York Times hi dedica diversos articles d'anàlisi on els experts es pregunten si realment aquesta vegada serà la definitiva o una jugada més de Trump. Per cert, que en el mateix diari també es fa ressò de les xifres de les enquestes de Donald Trump, expliquen que han tocat un nou mínim i que amb prou feines un terç dels nord-americans aproven la gestió del president dels Estats Units i que els situa, per tant, en un punt històric per a un president en el seu segon mandat. A Itàlia, al Corriere de la Sera i a la República, commoció per la mort d'una família de Brians al nord del país en l'accident d'avioneta que hi ha hagut aquest cap de setmana al Perú, on feia un vol, recordem, sobre les línies de Nazca. També tots dos diaris es fan ressò de la quarta onada de calor que arriba avui a tot el país, parlen de temperatura rècord i expliquen que 25 ciutats italianes estan en alerta vermella.
3: En economia, a l'Expansió, llegim que les empreses de l'IBEX 35 baten el rècord de compres internacionals des de la crisi financera. Firmes com Santander, Iberdrola o Acciona han acumulat més de 18.000 milions d'euros en adquisicions a l'estranger entre els mesos de gener i juliol. Aquesta xifra supera en un 51% la del mateix període de l'any passat. Al diari en destaquen algunes com la compra del banc britànic Webster per part del Santander o de l'elèctrica finlandesa Caruna per part d'Iberdrola. Mentrestant, el Cinco Días explica que el BBVA ha pagat la fiança als 16 acusats per els espionatges del comissari Villarejo. Un d'ells és l'expresident de l'entitat, Francisco González. El banc ha consignat més de 700.000 euros i n'ha avalat més de 400.000 per superar el milió d'euros de la fiança. El BBVA és l'única empresa de l'IBEX 35 que anirà a judici pel cas de l'excomissari.

0: El Barça torna d'Anglaterra abans del previst perquè el Preston North End s'ha quedat sense prou jugadors per enfrontar-se als blaugranes, un equip anglès que sembla que tingui la mateixa mala sort amb els seus futbolistes que Amazoni, l'alter ego artístic de Jaume Pla, amb les plantes. I si el porter Marc-André Ter Stegen pretén que algú li regui les plantes mentre juga una temporada cedit a l'Ajax i el Barça li paga el 90% del sou, sembla que trobarà pocs voluntaris entre els jugadors del Barça. Llegim a l'Ara, en un article d'opinió de Gemma Herrero, que Hansi Flick no volia veure el porter alemany ni en pintura perquè el considera un greu problema per la convivència al grup. Herrero fa un càsting per la capitania del primer equip masculí blaugrana i fa la següent reflexió. Per què un club que presumeix amb raó de la Masia no té com a capità un jugador format a casa? Anem al periòdic, on llegim el titular «L'Arsenal colla Vinícius i el Madrid es nega a pagar-li la prima». Fermín de la Calle informa que Miquel Arteta ha fet saber als agents del brasiler que el considera una prioritat pel seu equip, mentre el jugador pretén cobrar del Madrid una prima per renovar, com la que reben els jugadors acabats de fitxar. I al punt avui ens parlen, malauradament, de la mort de Fatem Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí de només 20 anys, que va morir ofegada mentre intentava arribar nedant a Ceuta. Mentre que alguns no tenen miraments i deshumanitzen les víctimes que intenten creuar la frontera, el seu club, el Magreb Atlético Tetuán, ha lamentat que molts joves hagin de pagar un preu molt alt per intentar canviar la seva vida.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Celler Maset, directe del celler, a casa teva.
2: Un parell de minuts i arribarem a 7:45. Continuem repassant la premsa. Ara la premsa del cor amb el Carlos Sant Andrés.
3: Doncs avui, en mig país de vacances, enviem una salutació als nostres oients de les illes, i és que els famosos tornen a envair les seves platges i hotels. L'última, Priscilla Presley, que ha sigut la convidada estrella d'una superfesta. Entre copes i rialles, la dona d'Elvis ha confessat que l'última vegada que va visitar Mallorca va ser als anys 60 i que no la recordava com és ara. Qui també l'està redescobrint aquests dies són Cristiano Ronaldo i Georgina. La parella ha compartit fotos amb el seu fill a la platja i ell, com a bon senyor en plena crisi dels 40, s'ha marcat una partida de pàdel a un polígon de Palma. Sí, a mans dels famosos, comparar el glamour de Priscilla amb el pa del poligoner de Ronaldo pot ser delicte, i això que he tret de l'equació els Casiraghi, que fan dies que són per Eivissa, o l'actor Pedro Pascal o Jennifer Aniston. Però és el que passa amb la massificació, encara que sigui VIP. Al final, hi ha qui no reconeix ni on viu ni on està de vacances.
4: Catalunya Ràdio.
5: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
7: No ho comparteixo.
6: El que he dit?
7: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
6: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
8: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
9: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci.
10: Que no és mai bon senyal.
9: Esdevenir un viatge a la mort.
11: És un malson. És com ara ser enterrat bé.
9: Nits sense ficció. La implosió del Titan. El destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Tres quarts de vuit, Marta Viana. Ben tornada, tu també, eh?
15: Ah, gràcies, gràcies. Com et diria el mateix, però no.
2: No, com ho portes?
15: Bé, bé, bé.
2: Sí, eh?
15: No, a veure, sí, les 5 del matí al costat, però després ja està, ja ho tenim.
2: Vinga, qui fa anys avui, Marta?
15: A veure, anem forts. Avui, per si no acabem d'estar del tot desperts, escolteu això. James Hetfield, vocalista, guitarrista i fundador de Metallica, fa 63 anys, un altre man del rock dur, en aquest cas, Iñaki Antón.
2: Sí.
15: Guitarrista d'Extremoduro, en fa en aquest cas 62. Un altre, John Landis, celebra 76 anys. El seu nom potser no et sona, o tu sí, perquè t'encanta la música i en saps

0: moltíssim. És director d'algun dels videoclips més emblemàtics de Michael Jackson, amb Thriller o Black or White, i també fa anys un dels jugadors de futbol americà més famosos, Tom Brady, que en fa 49. Si passem al món de la interpretació, avui fa festa Martin Sheen, conegut pel seu paper de Capità Willard a Apocalypse Now, el britànic Stephen Graham, que ha pogut veure a Adolescents i a Peaky Blinders, que en fa 53. L'aristocràcia també bufa espelmes, el 3 d'agost Charlotte Casiraghi, filla de Carolina de Mònaco, canvia de dècada i en fa 40.
1: Això pel que fa als aniversaris, pel Santoral.
0: Doncs avui has de felicitar totes les Lídies que coneguis, però també els Gustaus, els Conrats, les Cires, amb C i no amb S, i els Eusebis.
1: Gràcies, Marta.
0: Fins ara.
1: I aquest estiu, com cada dia a aquesta hora, una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
2: Soc el Jordi Vilà, de la llibreria La Històrica de Calonge, i us recomano un llibre de l'autora albanesa Lea Ipi, professora de la London School of Economics, que volia escriure un llibre per explicar el concepte de llibertat, i finalment va decidir fer-ho des del relat autobiogràfic, explicant la seva experiència entre els 11 i els 16 anys, els últims temps del règim comunista albanès, el seu esfondrament i l'arribada bastant desastrosa del capitalisme, però sobretot la descoberta de qui era en realitat la seva família. Ja descobreix que els seus pares de comunistes no tenen res, i encara menys els seus avis, que venien de l'alta aristocràcia otomana. Aquest llibre el recomano a tots els que vulgueu descobrir Albània.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet avui ens proposa la sèrie La vida en la sombra.
3: Producció britànica que se centra en un jove que no ha trepitjat mai la presó, contràriament al seu pare, el seu germà i el seu oncle. Ell ha optat per estudiar filosofia. Quan comença a impartir classes en un centre penitenciari, la nova feina li fa reviure un passat que creia que tenia superat. Una sèrie firmada per Dennis Kelly, creador d'altres joies com Utopia, diàlegs profunds i ritme pausat en 6 capítols que trobareu a Movistar Plus.
1: Ara mateix passen 3 minuts a 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: L'Ahmed del Sudan va marxar del seu país en guerra fa 3 anys. El Mohamed del Txad va fugir en fa 5.
6: Tenim alguna oportunitat? No sé què ens faran, però espero que ens donin una oportunitat.
7: We are all from Africa.
8: Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha.
9: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
10: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals.
11: Durant uns anys tindrem creació que ha entrenat models que ens poden donar coses relativament sorprenents. A mi no m'agradaria, dins de 20 anys, trobar-me que hem perdut gran part de la creació.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Vida.
12: Durada de l'existència d'un ésser viu i també manera de viure en relació amb les condicions. Els milers de joves que són a Ceuta tenen tota la vida al davant, però han estat capaços de jugar-se-la per intentar tenir una millor vida a Europa. Alguns, però, l'han perdut a la frontera.
1: Pirocúmul.
12: Gran núvol de cendres i fum que es forma a causa de la calor extrema d'un incendi forestal o d'un volcà. Ahir, un pirocúmul va reactivar el foc de Sanet a l'Alta Ribagorça. A principis de juliol, l'incendi de les Gavarres també es va generar un pirocúmul que es va enfilar 5 quilòmetres. I l'any passat, en l'incendi de les Segarres, va originar un pirocúmul més gran, va ser el més gran de Catalunya, amb una alçada de 14 quilòmetres.
1: Saviesa.
12: Coneixença justa de les coses o capteniment assenyat en la vida quotidiana, en els afers. Si rectificar és de savis, Rosalia ha demostrat tenir-ne de saviesa. Aquest cap de setmana va admetre en un concert a l'Argentina que havia estat una tremenda cagada haver compartit a les xarxes una publicació que feia mofa de la derrota argentina al Mundial. I al març també va publicar un vídeo de disculpa després d'haver minimitzat els casos de maltractament de Pablo Picasso a les seves parelles.
1: Passem ara mateix a les xifres. Amb la Sílvia Creus, 3,3 milions d'euros.
13: És el que demana l'empresari Alberto González Amador pels dos habitatges que ha compartit amb la seva parella, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al luxós districte de Chamberí, de la capital de l'Estat. Els anuncis s'han publicat a dos portals immobiliaris i s'ha descobert perquè les imatges s'han triat amb tan poca traça que contenen elements que identifiquen els seus dos il·lustres habitants.
1: 119.
3: són els anys que diu que té José Flores, nascut segons el registre local a Costa Rica l'11 de juliol de 1907 i que podria ser la persona més vella del món, quan ho verifiqui el grup de recerca de gerontologia, una organització que registra i investiga els supercentenaris. Actualment, la persona viva certificada de més edat és Ethel Ketteram, una dona anglesa que el 21 d'agost farà 117 anys. I el rècord el té la francesa Jeanne Calament, que va morir l'any 1997 amb 122 anys i 164 dies.
1: I aquesta xifra és molt bona. 46.751.
3: Són les firmes que ha recollit ja a la plataforma Change.org verificades i actualitzades. A les 7:45 d'aquest matí, la Rosita Rochina és una dona de 94 anys que fa gairebé 4 mesos que està ingressada en un hospital català. Demana que veure la tele a l'habitació sigui gratis a tots els hospitals, ja que fa molta companyia i ja hi ha qui no es pot permetre pagar 25 euros a la setmana, que és el que val al seu centre. A més, diu, moltes persones grans no tenen accés o prou habilitats per sortir-se'n amb tauletes i dispositius.
1: I ens falten les tres imatges del dia amb el Carlos Sant Andrés. A la primera hi veiem tres nois jugant a futbol a la platja de Ceuta. Al fons, un grup de quatre persones està estirat a la sorra, mirant l'horitzó i xerrant.
7: Són els joves subsaharians que no volen tornar al Marroc. Tot i que la majoria de persones que van travessar la frontera dijous i divendres ja han deixat Ceuta, decenes de persones es neguen a tornar per evitar el context de conflicte en el qual es troben els seus territoris. Davant d'aquesta situació, l'executiu de la ciutat iniciarà avui noves campanyes de retorn.
1: I més imatges. La segona, un gran veler de 100 metres d'eslora. És de nit, el cel està ple de focs d'artifici i a port desenes de persones miren l'espectacle. Al vaixell hi veiem banderes de Dinamarca i dels Països Baixos.
7: És la festa de clausura de l'edició d'enguany de la Tall Ship Race, una competició europea amb més de 70 anys d'història. La cursa dura dues setmanes i compta amb la participació de més de 40 vaixells de gran envergadura. L'edició d'aquest any s'ha celebrat en aigües daneses, holandeses, belgues i Noruega, però l'any vinent la competició passarà per la Corunya.
1: La tercera imatge del dia ens arriba des de Cuba. I podem veure tres homes empenyent un taxi de color verd als anys 50 per un carrer de l'Havana. Des de la vorera, la gent no hi presta atenció i continua amb la seva rutina diària.
7: És una de les moltes conseqüències del cercle energètic que l'administració Trump ha imposat a l'illa i que ha provocat la sortida de moltes empreses dedicades al turisme i la mineria. Com a conseqüència d'aquesta crisi, des de l'Havana ja han anunciat mesures per revertir la situació. Es preveu eliminar ministeris, suprimir milers de funcionaris i flexibilitzar la inversió privada. Els canvis semblen que no són suficients per Washington.
14: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs Picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
15: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
17: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
18: Aquest estiu, crim.
17: Sí, un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
18: A Catalunya Ràdio.
19: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
18: Posem llum a la foscor.
20: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
18: Què va passar? Qui ho va fer?
21: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
18: I per què?
22: No ser perquè cogi el martillo i la pega...
18: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
23: Comencem.
24: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 5 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bertrolí. El nombre de morts reconeguts oficialment per la tragèdia de Ceuta supera ja els 80 després que el Marroc hagi fet el seu primer balanç i que parli d'11 morts.
27: Rabat atribueix l'entrada massiva de migrants, 40.000 a les màfies, les xarxes socials i els malentesos sobre una sentència del Tribunal Suprem.
1: Aquesta nit Donald Trump ha anunciat una represa de les negociacions amb l'Iran a partir d'avui mateix. De fet, assegura que està a punt d'arribar a un acord amb Teheran per reobrir l'estret d'Hormuz.
9: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
12: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolàs amb l'objectiu de donar més marge a les converses.
1: Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya. De fet, no hi haurà ni un sol municipi en situació de perill extrem.
27: Es desactiva el nivell 4 del Pla Alfa i reobren els 4 espais naturals que encara es mantenen tancats.
1: I la pròxima mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat.
12: És l'encarregada dels serveis d'assistència en terra de diverses aerolínies com Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways. L'aturada coincideix amb un dels períodes de més moviment a les vacances d'estiu.
1: I, mentrestant, notícia que us explica avui al matí de Catalunya Ràdio, el preu del coure, que durant aquest 2026 no ha baixat dels preus màxims.
27: I en els últims mesos s'han disparat els robatoris. Des del Gremi de Recuperació de Catalunya, la directora Victòria Ferrer Maimó denuncia...
10: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals. És a dir, persones que, d'una manera totalment aliena a la normativa, munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
1: I d'altra banda, el govern redissenya 170 tràmits en àmbits com l'educació o la sanitat perquè tinguin menys entrebancs burocràtics.
12: Les millores s'han aconseguit mitjançant la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Sandra Galvez, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
0: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
2: Bon dia, doncs el temps d'aquest dilluns ens porta més inestabilitat, núvols en augment, que aniran arribant per les comarques de Ponent, s'aniran espessint, i de fet ens espera una tarda de més núvols que no pas sol, clarianes potser cap a les comarques de Girona, però la notícia seran els ruixats, xàfecs i tempestes que cauran cap al Pirineu, Prepirineu, i com a novetat, des de l'Aragó podrien arribar també cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. En tots aquests sectors estan activats els avisos d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Després d'una matinada xafogosa, tòrrida, no s'ha baixat dels 26-27 a la costa central i costa daurada, la calor diurna serà intensa però no extrema, màximes entre els 32 i 37 o 38 graus. No arribarem als 40, però sí que la xafogor continuarà sent molt marcada a la façana litoral.
1: Repassem ara mateix com tenim el trànsit. Mariluz García, què ens expliques? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs amb algunes aturades puntuals, la P7 a l'Ampolla en direcció Castelló, l'autovia 2 a Abrera direcció Barcelona, la C58 de Montcada al Nus de Trinitat d'entrada a la capital catalana i les rondes, ronda dalt de Sant Gervasi a Vallcarc en sentit Besòs per les obres, també de Roquetes a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i la ronda litoral entre Poblenou i la Barceloneta sentit Llobregat i a Montjuïc en sentit Besòs.
1: Gràcies, Mariluz. I el transport públic, Maria Fernández Noguera.
12: Doncs a l'R2 Sud i a Regional Sud la circulació està interrompuda en totes dues vies, en tots dos sentits, des de 6:45 del matí entre Cunit i Sant Vicenç de Calders a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que està gestionant un servei alternatiu per carretera, però de moment encara no funcionen aquests autobusos. Així que molta atenció si heu d'agafar l'R2 Sud o els regionats del Sud, que són l'R13, R14, R15, R16 i R17. De moment, Renfe no ens diu que hi hagi alguna previsió sobre quan es podrà reprendre la circulació.
1: Cada dia per arribar a les 8 dediquem una cançó a qui vulgueu. Heu de fer una nota de veu al 636-360609, com ha fet en Joel.
5: Bon dia, sóc en Joel i li vull dedicar aquesta cançó a la Sara, la d'en Bad Bunny, la de Por la mañana café, por la tarde ron, perquè l'estimo molt i perquè sí. Por la mañana...

0: Molt bon dia, molt bon dilluns. Com esteu? Així arrenquem una nova setmana amb calor, molta xafogor, però una calor que donarà una certa treva les pròximes hores, com a mínim respecte al que hem tingut setmanes enrere, però evidentment continuaran sent temperatures altes les que pròpies de l'època de l'any. Tot i aquestes temperatures, la bona notícia del dia és que no tenim ni un sol municipi a Catalunya en perill extrem d'incendis. Hi ha una setantena en perill molt alt, però n'hi ha ni un en perill extrem d'incendis. I això és una molt bona notícia, sobretot en comparació amb com estàvem fa dues o tres setmanes. Sí que és veritat que continua actiu l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. Bàsicament, el terreny té una orografia francament complicada pels bombers i després perquè ahir es va crear això que en diuen un pinocúmul, que són aquests núvols que es formen per la calor del mateix incendi i que en compliquen l'extinció. Aquest és un dels punts prioritaris a l'agenda informativa del dia, però afortunadament no tant com dies enrere, una agenda informativa que continua molt marcada per Ceuta. La novetat de la nit, ho explicarem de seguida, és el comunicat del Ministeri de l'Interior, on atribueix la crisi de la setmana passada a Ceuta a les màfies, on la informació esbiaixada que es va retransmetre per les xarxes socials i també a les males interpretacions de decisions legals, en clara referència a la sentència del Tribunal Suprem que prohibia les devolucions en calent a les persones que arribessin, en aquest cas a Ceuta, nedant. A banda d'això, hi ha un autèntic ball de xifres en aquest comunicat del govern marroquí. Parla, per exemple, d'11 víctimes mortals en el seu territori, quan el govern espanyol parla d'una vuitantena, i des de Ceuta hi ha organitzacions que diuen que la xifra de persones mortes superarà el centenar o fins i tot superarà les 150. Això d'una banda. A més, el que encara no sabem és quantes persones exactament continuen a Ceuta. Sí sabem que la immensa majoria han tornat al Marroc, però que encara hi ha ben bé centenars de persones que continuen a Ceuta. I tornarem en directe, de seguida, a la ciutat per veure com s'està vivint això, quantes persones o quin tipus de persones hi queden, ho ha comprovat la Cèlia Cernades, i de seguida hi connectarem per veure també l'última hora d'aquesta situació, que, evidentment, com tot, té la seva dimensió política, no només espanyola, sinó també europea. Ja sabeu que hi ha hagut diversos governs, per exemple l'italià, que han tancat l'espai Schengen, que han dit que tornen a tenir fronteres i aduanes amb Espanya. Això ha portat a Pedro Sánchez a qualificar d'egoistes alguns governs europeus, i avui i demà tenim reunió europea. Avui d'ambaixadors, demà de ministres de l'Interior, per tant, cimera és important per veure com pot evolucionar aquesta situació. Quin sentit té Europa si a la mínima de canvi hi ha diferències com aquestes? És el que li preguntarem avui al Pol Morillas, el director del CIDOP, amb qui parlem dels aspectes més geoestratègics d'aquesta situació. Tot això sense oblidar dues coses. Una, al matí de Catalunya Ràdio parlarem de coure. Costa 3 vegades més del que costava fa uns anys i això ha fet que, entre d'altres coses, es disparin els robatoris. Si sou usuaris de Rodalies o si sou oients del matí de Catalunya Ràdio, o les dues coses, haureu sentit que últimament molt sovint parlem de problemes a la xarxa arran de robatoris de coure. Bé, 152 robatoris de cables de coure en el primer semestre d'aquest any. És el doble que en el mateix període de l'any passat. Això també ho explicarem de seguida. I sense oblidar que demà, aquesta mitjanit, vaja, comença una vaga indefinida dels treballadors de Groundforce, que és una empresa que fa el transport de maletes per Air Europa o Lufthansa. Per tant, alerta, si això us afecta, perquè evidentment som en dies de començar vacances. En fi, 8 i 3 minuts, 4 gairebé. Gori Massip, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Què ens expliques? Com pinta el dilluns?
1: Doncs un dilluns de temps una mica més canviant, inestable, una mica la tònica que ens portarà aquesta setmana, amb xàfecs i ruixats de tarda, sobretot cap a l'interior. De moment, un matí de xafogor intensa a la costa, tenim aquests núvols baixos que s'han d'anar trencant, més sol cap a l'interior, i aniran arribant núvols prims per ponent, que a mesura que avancin les hores aniran espessint, i a la tarda, com dèiem, xàfecs, tempestes cap al Pirineu, Prepirineu, com a novetat també podrien arribar cap al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre, i veurem si ho fan cap al Camp de Tarragona. Tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya que ens adverteixen que només 20 minuts poden caure 30 litres per metre quadrat. I a més, poden anar acompanyades de calamarsa, pedra i algunes ventades fortes. Tot plegat amb calor, com deies, intensa, però ja no extrema. Màximes entre aquests 31, 32 i 37 o 38 graus.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Insistim, que la bona notícia és que no tenim ni un sol municipi ara mateix en perill extrem d'incendis, però això no vol dir que el risc sigui zero. Al contrari, hi ha una setantena de municipis catalans en perill molt alt, per tant, es mantenen evidentment les peticions a la prudència, sobretot a la muntanya. Recordem el que dèiem la setmana passada, que un ampli percentatge dels incendis que hem tingut aquest estiu tots es deuen a factors humans, accidents, per exemple, o a màquines. És el que ha passat en alguns dels incendis com el que hi ha hagut a Àvila o a Zamora, en què es sospita bàsicament d'una màquina que hauria causat una espurna i això hauria generat els incendis. Per tant, molta, molta prudència. Dit això, hem de parlar de Ceuta. Una de les novetats de la nit és que finalment hem sentit el govern del Marroc.
2: هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية.
0: Aquest que sentiu és el portaveu del Ministeri de l'Interior del Marroc. Fins ara, el govern no havia dit gran cosa des que va passar la crisi, des que va començar la crisi migratòria a Ceuta. Ara fins i tot dona xifres que, per resumir-les, són molt diferents de les que donen des de Madrid i encara més diferents de les que donen des de Ceuta o de les que donen les entitats socials. Per exemple, des del govern del Marroc admeten 11 morts en el seu territori, quan des de Madrid parlen d'una vuitantena de persones mortes intentant arribar fins a Ceuta. I, de fet, des de la ciutat, des de Ceuta, alguns mitjans diuen que la xifra de morts s'acosta més aviat al centenar i que podria superar les 150 quan es recuperin els cossos que hi ha a l'aigua. Francesc Soler, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia, Freddy.
0: El govern marroquí també xifra en 40.000 el nombre de persones que van entrar a Ceuta i això també està molt per sota del que calcula l'executiu de Pedro Sánchez, que, per exemple, diu que ja han tornat al Marroc unes 69.000 persones.
3: A banda de les xifres, el Ministeri de l'Interior del Marroc afirma que el regne magribí seguirà sent un soci fiable i responsable. El comunicat atribueix la episodi fronterer a una conjunció, diu, de factors superposats, entre els quals parla de l'explotació esbiaixada de l'espai digital, la promoció d'informació enganyosa, el paper de les bandes de tràfic de persones i també les interpretacions errònies de dades legals. Així es refereix a la sentència del Suprem que prohibeix les devolucions en calent als que entrin nedant en territori espanyol.
0: Això és el que diu el govern del Marroc, que refereix a tots aquests factors que haurien afavorit que moltes persones anessin cap a la frontera del Marroc volent entrar a Ceuta. Hi ha un factor, però, que el govern no explica, que és com van poder sortir amb aquesta facilitat. La setmana passada parlàvem amb experts que ens deien que això és literalment impossible de fer si els policies del Marroc no obren les portes, perquè ens entenguem. Avui el diari El País explica un informe dels serveis d'intel·ligència que conclouen que Rabat sí que va permetre i va utilitzar aquesta onada humana sobre Ceuta, però no la va planejar, però sí la va permetre. Sí, va permetre que, en aquest cas, segons aquest informe del Servei d'Intel·ligència, del Centre Nacional d'Intel·ligència, aquestes persones, doncs, quan es van acumular a la frontera, literalment, segons aquest informe, els hi van obrir les portes, no ho van planejar, però sí ho van permetre. Sigui com sigui, el Ministeri de l'Interior del Marroc no dona la xifra de quantes persones queden, tampoc fa el govern espanyol, es parla de centenars. Insistim que la immensa majoria de les persones que van arribar a Ceuta, amb aquestes imatges que tothom ha vist i que han donat literalment la volta al món, la immensa majoria de les persones ja han tornat a territori marroquí. Però no sabem exactament quantes es queden. Es parla de centenars, es parla de fins i tot més. Per exemple, el Centre d'Estada Temporal d'Immigrants de Ceuta té capacitat per unes 500 places i diu que ja té 700 persones. Per tant, això és un bon símptoma de com, o una bona senyal de com està el panorama. El que dèiem, anem en directe a Ceuta amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio. Cèlia Sarnades, com estàs? Molt bon dia.
4: Bon dia, Freddy.
0: Cèlia, dèiem que no està clar quants continuen a Ceuta. Sí que està clar que hi ha moltes persones subsaharianes, tu hi has parlat, i que estan a la platja, sobretot.
4: Sí, portem molts dies amb balls de xifres. Balls de xifres, quan parles de persones, mai pots donar, és impossible, no?, donar xifres exactes. Com deies, hi ha balls de xifres en quanta gent va entrar. Marroc diu 40.000, Espanya deia 50, 60.000, 70.000. Un portaveu de la Guàrdia Civil em deia ahir a mi que considerava que havien arribat potser fins a 100.000 persones, 100.000. És a dir, que les xifres no estan tancades, tampoc en el nombre de morts. La Guàrdia Civil a mi també em va confirmar ahir, com a mínim 100 cadàvers. Hem de sumar els cadàvers que ha reconegut el Marroc i els que queden per treure del fons del mar. Per tant, encara parlarem de xifres durant molts dies aquí a Ceuta. I en tot cas, és que Ceuta, el que està clar és que Ceuta no havia viscut mai una situació migratòria d'aquestes dimensions. Com i qui el va articular aquest fenomen, és el que plantejaves. Tots els migrants amb qui he parlat aquests dies em diuen que van venir per una crida a les xarxes socials que va circular molt ràpid, que les famílies es trucaven per telèfon les unes a les altres, animant els seus joves a venir, i molts van venir de lluny, de Rabat, de Casablanca, a vegades a peu, perquè es van col·lapsar els transports cap a la frontera. També haig d'afegir que el que m'explicava molts és que en arribar aquí, a Ceuta, la policia marroquina els va deixar passar sense cap problema. Això m'ho han explicat molts. Per tant, s'ha d'anar reconstruint la fotografia de què va passar aquests dies. Com deies, queda molta gent encara aquí a Ceuta. Hi ha molts menors, no hi ha una xifra oficial tampoc, uns 1.500 es calcula així una mica sense massa dades oficials. Estan a dos centres d'acollida que es van reobrir expressament per aquesta situació i a una nau industrial que s'ha improvisat al polígon del Tarajal, just al costat de la frontera. També hi ha grups de marroquins, de joves, joves aquí i allà apareixen, per exemple, per fer cua i recollir el menjar que reparteix l'ONG Luna Blanca als baixos d'una mesquita aquí a Ceuta. Els veus també a roques enmig del mar, a espigons, a platges, i queden centenars de subsaharians. Aquests subsaharians van a banda, no s'han ajuntat amb els marroquins ni amb alguns algerians que hi havia en aquest grup. Els subsaharians estan a banda, venen del Txad, del Sudan, de Mali, del Senegal, de Burkina Faso, molts de països en guerra, que van començar el seu periple migratori alguns fa anys. Hi havia un noi del Sudan que em va dir que va sortir a casa seva fa exactament 5 anys. Parlàvem amb l'Omar, que és un senegalès i una mica era el portaveu dels seus compatriotes. Explicava la seva situació a la platja del Trampolín, que és on estan acumulats o amuntegats aquests migrants subsaharians.
5: We are all from Africa.
6: Aquí som tots d'Àfrica. Ja veus la multitud que hi ha. Les que m'ha arribat no han tingut menjar, no ens ha visitat ningú, no han rebut cap ajuda ni consideració. No ha vingut ningú a dir-nos res.
4: El cas dels subsaharians, doncs, s'està tractant a banda. De fer la policia, hi ha una cinta policial que marca el tros de platja que poden ocupar els subsaharians, i la incertesa, l'espera, la gana està començant a provocar algun incident aïllat. Hem de dir que no tenen menjar, l'aigua potable l'agafen de les dutxes, maten el temps jugant a pilota, resant, i hem de recordar que alguns podrien tenir dret a asil perquè, com deia, hi ha molts països dels que he esmentat, Sudan, Mali, etc., que són països en guerra.
0: Sergi, a més, hi ha una altra qüestió que estem llegint, que la policia i l'exèrcit mantenen un dispositiu de vigilància als carrers per facilitar el retorn, en teoria voluntari, d'aquestes persones. Però què diu la gent de Ceuta? Com està el panorama? Què t'has trobat?
4: Sí, d'una banda, la ciutat efectivament ha estat 3 dies literalment ocupada per forces de seguretat, soldats, policia, helicòpters, sirenes, i d'altra banda, la població com ha reaccionat? Amb por, exaltació, prudència, solidaritat, ha estat una barreja de moltes coses. Hem d'entendre que han estat 3 dies molt complexos, l'arribada sobtada de, posem-ho així, 60.000 migrants en una ciutat de 80.000 persones i 18 quilòmetres quadrats és una impressió impactant. El dia que vaig arribar va ser impactant, ni que fos per un tema d'espai físic. Són migrants a tot arreu, no hi caben literalment, als parcs, als carrers, les platges, els polígons, rius de gent, de joves, circulant sense rumb, amb gana, amb set. Per tant, molta gent el que va fer és tancar-se directament a casa. A més, hem de recordar que des de dijous al vespre fins dissabte al matí, totes les botigues, supermercats i comerços van estar tancats. És a dir, ningú podia comprar res, ni els migrants ni la població local, i es van acabar molts productes. I llavors podies trobar dones com la Lola, ara la sentinem, que va ajudar a menjar i sabates als migrants i que denunciava la situació d'aquests joves. La sentim.
7: Bueno, sentimos con mucho dolor, porque esos niños no tienen la culpa de estar pasando lo que están pasando. Lo están pasando por culpa de su rey.
4: Molts acusen aquí al Marroc d'haver incentivat o haver incitat aquesta situació migratòria, o podia sentir també el marit de la Lola, el Juan Manuel, que era molt més escèptic.
8: O sea, nosotros como ciudadanos no tenemos culpa que vengan de la situación que viene. Que encima que una invasión que ha habido le vamos a dar apoyo para alimentarlo y vestirlo. Innecesario. Tal como han venido se tienen que marchar, porque eso ha sido una invasión total.
4: Jo vaig ser testimoni d'un episodi molt tens en un barri que es diu La Reina. És un barri perifèric on els veïns havien muntat tanques per protegir els seus carrers. Hi havia gent amb pals, deien com a mesura dissuasòria, amb la cara tapada, amb armilles antireflectants. Denunciaven que els migrants els havien robat, que els havien insultat, i en un moment que alguns es van acostar al barri, en aquells moments passaven camions militars, es va muntar un episodi de molta, molta tensió. Per tant, estava tothom molt exaltat. També hem de recordar, finalment, que per Ceuta han circulat aquesta setmana, amb aquest panorama i amb poca fortuna, des del líder de Vox, Santiago Abascal, agitadors d'extrema dreta, com Vito Quiles. Han tingut poca fortuna, dic, perquè hi ha hagut poca gent a la seva manifestació i una de les concentracions va quedar avortada pels mateixos veïns, per un grup de veïns de Ceuta. I és que hem de recordar que Ceuta és una ciutat fronterera. És una ciutat amb una població molt variada, pràcticament el 50% entre cristians i musulmans, també hi ha jueus, hindús, per tant, és una ciutat de convivència, aquestes ciutats de frontera, on viuen molta gent de molts llocs, de moltes religions, i per tant aquests discursos d'extrema dreta, almenys aquests dies aquí, no van quallar.
0: Cèlia, moltíssimes gràcies. Fins ara.
4: Fins ara.
0: És un quart de nou ara mateix. Després tenim la part política de tot plegat, en dues grans dimensions. Madrid, Paula Brujats, com estàs? Molt bon dia.
9: Què tal? Bon dia.
0: La primera és l'europea, amb governs com l'italià recuperant els controls fronterers amb Espanya, Pedro Sánchez acusant-los d'egoistes. Avui, de fet, es reuneixen els ambaixadors dels països de la Unió i demà, Paula, els ministres de l'Interior.
9: Sí, exacte. Demà cita important i el govern espanyol el que farà és defensar que la resposta ha estat eficaç i que la crisi no era previsible. Itàlia i Dinamarca lideren la crítica a Pedro Sánchez i la Moncloa afronta, per tant, una cita molt difícil a Europa amb una vintena de països alineats amb aquesta posició de Giorgia Meloni, amb una crisi humanitària sense precedents a la frontera sud-espanyola i amb tot això el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que defensarà davant dels seus socis europeus aquest ràpid retorn dels migrants, diu la Moncloa, que estan fent a Ceuta. Defensarà també la seguretat de la frontera sud i també que Espanya no és el país que més migrants irregulars rep de tota la Unió Europea. Aquesta és la versió que portarà demà la Moncloa en aquesta reunió amb els ministres de l'Interior europeus. El govern espanyol que torna a deslligar del tot aquesta crisi de la regularització de migrants que van aprovar ara fa unes setmanes i celebren aquesta versió que explicàveu del govern del Marroc. Diuen que coincideix en part amb l'espanyola de que les màfies, una interpretació també errònia de la sentència del Suprem i una crida de desinformació a les xarxes socials hauria provocat aquesta crisi que va agafar el govern espanyol desprevingut, una versió però que no es creu ni la dreta ni l'extrema dreta espanyola.
0: Doncs justament, sol al voltant de la dreta i l'extrema dreta espanyola, perquè la segona dimensió política és la interna, diguem-ne.
10: Ceuta és Espanya i no podem permetir que planes a medio i largo plazo la invadan para siempre, porque están en esos planes que Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más, van a intentar quitárnoslo.
0: Paraules com aquestes d'Isabel Díaz Ayuso, el PP i Vox, Paula, que continuen culpant Sánchez de tot això.
9: Sí, el Partit Popular i Vox, que van alineats també en aquesta crisi, que l'aprofiten, com deies, per desgastar Pedro Sánchez. En Santiago Abascal, ahir des de Ceuta, com ara explicava la Cèlia, va reclamar militaritzar de forma permanent aquesta frontera sud i va acusar també el president del govern espanyol d'estar sotmès al Marroc. El Partit Popular insisteix que aquesta crisi era evitable i que el govern espanyol va fallar en la previsió. Per tant, PP i Vox, que culpen Sánchez de no aclarir tampoc l'origen d'aquesta crisi i celebren aquesta ofensiva, aquesta dura crítica que ha impulsat la primera ministra italiana en contra del govern espanyol. Per tant, ja ho veieu, una setmana política marcada també per aquesta crisi. Feijóo i Abascal, que aprofiten aquests fets per endurir el seu discurs antiimmigració i que han trobat un cop més un nou filó per atacar Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Paula. Fins ara.
9: Adéu, bon dia.
0: Tenim aquesta dimensió política, aquesta dimensió exterior i encara la dimensió exterior, per si tot això fos poc, tenim el Papa.
3: Sí, Lleó XIV també ha fet seva la preocupació pels esdeveniments dels últims dies a Ceuta. En un fragment en castellà de la seva locució dominical, el pontífex s'hi referia amb aquestes paraules.
11: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz y de justicia.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 9. Aquest és un dels temes del dia.

0: I l'altre tema que volíem destacar avui a Catalunya Ràdio és el coure. Ho avança aquest programa, els elevats preus del coure, que fa mesos que estan màxims, fa que s'hagin disparat els robatoris de coure. Bàsicament, a Rodalies, a les vies de Rodalies. Molts dels damnificats d'aquest robatori són usuaris dels trens perquè últimament hi ha molts talls de via i altres incidències que es deriven de justament això, els robatoris de cable de coure. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, de fet, segons dades de DIF, en el primer semestre hi va haver 152 robatoris de cable de coure, i això és el doble que en el mateix període de l'any passat, però de coure no només en roben a les vies del tren, sinó també en altres llocs com obres en construcció o subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al matí de Catalunya Ràdio que els Mossos clausuren els punts il·legals de compra de coure robat que es roba per reciclar, però que tot seguit se n'obren d'altres.
2: Sí que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
1: El coure s'ha encarit per l'augment de la demanda, per exemple, per als centres de dades de la intel·ligència artificial i també pels cotxes elèctrics. El preu del coure s'ha triplicat en els últims 10 anys i durant tot aquest 2026 no ha baixat dels màxims. Actualment es paguen més de 12.000 euros per una tona de coure.
0: Avui en parlarem a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio. Analitzarem què hi ha darrere d'aquesta escalada de preus amb el Xavier Brun, que és gestor de fons d'inversió i que està especialitzat justament en matèries primeres. Aquesta és una de les notícies també d'avui que us ha avançat aquest programa. Però també tenim una altra notícia, una novetat del matí, una altra novetat del dilluns, que és que la Fiscalia Anticorrupció investiga les possibles irregularitats a l'antiga Direcció General d'Atenció a la Infància, la DGAIA, sobretot pel que fa als ajuts a joves extutelats. El març passat, la Fiscalia va demanar la col·laboració de l'Oficina Antifrau, que ara li ha entregat tota la documentació, Francesc.
3: Sí, hi ha dos expedients que va analitzar l'Oficina Antifrau. El primer, sobre ajudes econòmiques que, en teoria, eren per a joves extutelats i que s'investiga si es van donar persones que ja no vivien a Catalunya, que es va denunciar, per exemple, el cas d'un noi que hauria cobrat quan jo no vivia a València, i el segon expedient indagava si la Generalitat cobrava per acollir la denúncia d'un treballador del tercer sector que assegurava que havia detectat irregularitats en les prestacions.
0: L'Oficina Antifrau això s'ho va mirar. És important dir que d'aquests dos expedients que deia el Francesc, el primer el va tancar sense detectar cap possible delicte. Sí que és veritat que apuntava que s'hauria de comprovar possibles deficiències en els contractes de la DGAIA amb les entitats col·laboradores i s'hauria d'investigar, deia, si l'administració havia fallat a l'hora de fer-ne el seguiment.
3: Això pel que fa al primer, en aquest cas, l'Oficina Antifrau ha entregat la documentació a la Fiscalia. Pel que fa al segon expedient, l'Oficina encara l'està analitzant perquè assegura que hi ha molta informació. La Fiscalia haurà de decidir si hi veu simples irregularitats administratives o si hi pot haver delicte. Seria llavors quan ho portaria un jutjat. L'abril passat, un jutjat va arxivar una querella contra quatre exconsellers i els càrrecs per presumpta malversació a la DGAIA.
0: Aquests són alguns els principals temes del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
5: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 22 minuts, repassem els bàsics del matí amb la Marta Viana, la Maria Fernández Noguera i la Roser Parera. Bon dia.
7: Bon dia.
0: I alerta, perquè demà arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force. Ground Force és l'empresa que s'encarrega dels serveis de terra, per exemple, carregar i descarregar maletes, d'aerolínies com Air Europa o Lufthansa a l'aeroport del Prat, Berta Torrades.
8: L'aturada començarà aquesta mitjanit i coincideix amb un dels períodes de més desplaçaments de les vacances d'estiu. De fet, només el cap de setmana passat, a l'aeroport de Barcelona s'han programat 3.300 vols. Això són gairebé un 5% més que durant el mateix període de l'any passat. Esther García és membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force en declaracions a aquesta emissora.
9: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara ja estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
8: Ground Force treballa per nombroses companyies aèries nacionals i internacionals que operen al Prat, com Air Europa o Lufthansa, entre d'altres. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I després d'un mes de molls d'incendis, és notícia que avui, per primera vegada, Catalunya no té cap municipi en perill extrem de foc forestal, Carola Gil.
7: La millora de les condicions meteorològiques permet desactivar el nivell 4 i reobrir l'accés a 4 espais naturals: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i això, es preveu l'activació del nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal a 71 municipis de 12 comarques. Els agents rurals demanen evitar qualsevol activitat que pugui provocar foc. Pel que fa a Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers treballen en l'extinció de l'incendi que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees, una trentena de les quals dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Ahir el foc es va reactivar per un altre pirocúmul. L'incendi afecta una zona d'alta muntanya de difícil accés i treballen sobretot mitjans aeris. Carola Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que també està actiu és un incendi a Carcassona que es va declarar ahir i que ha cremat de moment més de 100 hectàrees de vegetació.
10: El foc s'ha originat a causa d'un vehicle que s'ha incendiat a l'autopista que va a Narbona, que ha quedat tallada al trànsit. Un centenar de persones han estat desallotjades i s'hi han enviat 12 mitjans aeris i 280 bombers.
0: Però no deixem de parlar d'incendis, perquè a Grècia dos pilots d'un helicòpter han mort mentre treballaven en l'extinció d'un foc que encara crema, i de fet ho fa des de fa 5 dies, a l'oest d'Atenes.
11: L'accident va passar ahir a la tarda quan l'helicòpter va xocar amb un altre que també lluitava contra les flames a la zona del golf de Corint.
0: Ara mateix són les 8:25. Atenció a això, perquè Donald Trump ha anunciat aquesta nit una altra represa de les negociacions amb l'Iran, en teoria, a partir d'avui mateix. De fet, el president dels Estats Units assegura que és a punt d'arribar a un acord amb Teheran per reobrir l'estret d'Hormuz.
12: Abans de fer aquest anunci, Trump havia ordenat aturar els atacs contra el règim dels ayatolars amb l'objectiu de donar més marge a les converses. En unes declaracions a l'avió presidencial, el mandatari ha assegurat que l'acord sobre l'estret està gairebé tancat.
13: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també, en última instància, sobre la desnuclearització.
12: De moment, no hi ha cap confirmació oficial des de l'Iran que les negociacions s'hagin de reprendre avui.
0: I encara parlant de la situació a l'Orient Mitjà, l'acord pel qual Hamas suposadament entregava les armes o acceptava entregar les armes, ho vam explicar divendres, no acaba d'anar del tot bé, per ser suaus. Malgrat que Donald Trump va assegurar que Israel n'estava molt satisfet, l'exèrcit de Benjamin Netanyahu ha continuat atacant Gaza i, de fet, ahir va causar 18 víctimes mortals. El govern israelià diu ara que hi ha parts de l'acord que són inacceptables. Jerusalem, Jordi Brascó.
14: Des que Trump va anunciar divendres l'acord per al desarmament de Hamas, Israel no ha deixat d'atacar la franja de Gaza. És la seva resposta més tangible al plantejament de la Junta de Pau i a les seves condicions. Els gazians, mentrestant, estan desesperats.
15: Han dit que hi havia una treva, però on és la treva? Aquesta treva només serveix perquè recollim cadàvers, restes humanes, cervells, homes mutilats i mans amputades. Per què?
14: Fonts israelianes insisteixen que primer Hamas s'ha de desarmar del tot i després ja vindria els gestos israelians, però alhora avisen que hi ha elements problemàtics en l'acord, per exemple, que les armes no siguin destruïdes o que Israel no tingui llibertat d'acció sobre aquelles zones que quedarien sota control de les forces internacionals que se suposa que han d'estabilitzar la franja. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i arribarem a 8:45. Això mentre l'Organització de Països Exportadors de Petroli ha anunciat l'increment de la producció en 188.000 barrils diaris més al setembre.
10: És el 6è anunci que l'OPEP ha en aquest sentit. Si bé fins ara el tancament de l'estret d'Hormuz ha impedit augmentar la capacitat real d'exportació de cru, si ara les condicions geopolítiques permeten recuperar aquest trànsit habitual dels petroliers, els preus dels carburants s'estabilitzaran. En un any el litre de benzina s'ha encarit un 24% i el de dièsel un 12%. Aquest cap de setmana el govern espanyol ha començat a retirar gradualment els ajuts als carburants que a l'octubre desapareixeran del tot.
0: Més qüestions. A Lleida, avui es posa en marxa un segon pavelló, ara sí, amb 160 places per atendre les persones sense sostre que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Estela Busoms.
16: Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar, també dutxar-se, sopar i esmorzar. Carlos Enjuanes és tinent d'alcaldia d'Acció Social.
17: Són persones que arriben amb diferents situacions per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
16: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Sant Feliu de Guíxols ha mort ofegada una dona de 74 anys mentre es banyava a la cala del Maset.
11: Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici de la campanya d'estiu. També s'han registrat 9 morts en piscines i 5 més en aigües interiors. En total són 30 les víctimes mortals relacionades amb el bany aquest estiu, una xifra que ja supera la de l'any passat per aquestes dates, quan el balanç era de 22 morts.
0: I una altra novetat del matí, la policia local de Palafrugell assegura que ha detectat un augment de la venda de droga a domicili.
12: Sobretot a Calella de Palafrugell, Llafranc i Tamariu, atribueixen a l'arribada de turistes i a la pressió policial al carrer.
18: Evidentment, quan la feina policial és efectiva, fa que la gent variï, no? O sigui, els de desdelinqüents al final varien la seva manera de treballar, ja siguin temes delictes contra la salut pública, siguin robatoris, sigui amb qualsevol altre tipus de fet delictiu, no? I el que ens hem trobat ara mateix és això, és que hi ha molt de delivery.
12: Així ho deia l'Agència Catalana de Notícies, David Puertas, de la policia local de Palafrugell.
0: I al Baix Empordà, unes 400 persones ahir van manifestar a la Serra de Daró per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter.
10: Prou excuses, la plataforma Convocant assegura que a la zona hi ha un accident cada dues setmanes.
0: I atenció si heu de circular per la Ronda de Dalt, perquè avui comencen les obres que tallaran un carril per sentit entre l'Institut de la Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca.
11: És una nova fase dels treballs de cobertura d'aquesta via que s'allargarà durant 3 setmanes, fins al 24 d'agost.
0: I avui hem de parar del programa que girem de la Generalitat, que ha redissenyat 170 tràmits perquè siguin, en teoria, més àgils i, per tant, hi hagi menys entrebancs burocràtics. Roger Santaló.
19: Les reformes s'han fet en camps com l'educació, amb una nova app a la borsa de docents per accelerar la cobertura de baixes, o en la sanitat, on 6.000 persones s'han estalviat d'anar a l'hospital per donar el consentiment per ser operats, perquè poden tenir el document i acceptar-lo a través de La Meva Salut. Sandra Galvé és anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
20: És un procés en el que el pacient guanya a la tranquil·litat de tenir el document i al professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
19: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins al 2028 amb aquest pla, que té un cost de més d'11 milions d'euros. Roger Santaló, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida comentem altres titulars que ens han deixat les últimes hores, però són 8:45 i a aquesta hora sempre fem un cop d'ull a la mobilitat del matí. Maria, com va el dia? Què ens expliques?
11: Doncs a aquesta hora, a l'R2 Sud i Regional Sud, la circulació es manté interrompuda en totes dues vies, en tots dos sentits, des de 6:45, és a dir, ja fa dues hores, entre Cunit i Sant Vicenç de Calders, a causa de l'atropellament d'una persona. Renfe ens explica que s'està gestionant un servei alternatiu per carretera entre totes dues estacions, però que està tenint dificultats per trobar autobusos. Així que molta atenció si heu d'agafar l'R2 Sud o els regionals del Sud, que en concret són l'R13, R14, R15, R16 i R17.
0: Gràcies, Maria. I a les carreteres, Mariluz, com ho tenim? Bon dia.
21: Bon dia. Doncs, amb algunes aturades puntuals, a l'AP7 a l'Ampolla, en direcció Castelló, l'autovia 2 per obres entre Esparreguera i Abrera, direcció Barcelona, i a Jorba, direcció Lleida, la C58 i la C33, entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i per les obres de la Ronda de Dalt i a cua de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs i de Roqueta a les de Vall d'Hebron direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
21: Fins ara.
22: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Amb el Gori Massip. Gori, bon dia de nou.
23: Bon dia, Freddy.
0: Calor, però entre poc i massa, no? Tampoc res de l'altre món.
23: Sí, calor, podríem dir, una mica més moderada. És intensa, però venim de tan amunt que ara això ens sembla ja que fa fresca i tot. No, màximes avui entre els 31, 32 i els 37-38 graus. Amb aquesta xafogor que es mantindrà intensa cap a la costa, però la notícia del dia és l'arribada d'aquests xàfecs i tempestes d'aquesta tarda de dilluns al Pirineu, Prepirineu, comarques de Ponent, Terres de l'Ebre. Veurem si ho acaben fent cap a la Catalunya Central o Camp de Tarragona. Per tant, una tarda que serà més ennuvolada que no pas al matí, tot i que tenim alguns núvols baixos a la costa, aquesta xafogor, i el que sí que es mantindrà, com deia, és aquesta xafogor a la façana costanera. Cada tarda anirem repetint ruixats o xàfecs a un indret o altre del país. Per tant, bones notícies en aquest sentit.
0: Gràcies, Gori. Fins ara.
23: Fins ara, Freddy.
24: Ara,
1: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 3 minuts de 2, quart de 9, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Encara alguna cosa més que volem explicar, per exemple, sobre intel·ligència artificial, perquè des d'aquesta nit totes les empreses, administracions i organitzacions estan obligades a identificar sí o sí tot allò que generin, tots aquells continguts que facin amb intel·ligència artificial.
3: És el que preveuen les noves obligacions de transparència del reglament de la intel·ligència artificial de la Unió Europea, que hi va entrar en vigor. Aquestes obligacions afectaran de ple la creació artística, on cada vegada és més present la intel·ligència artificial en àmbits com la producció musical. D'acord amb les directrius de la Comissió Europea, les noves obligacions no afectaran els usos estrictament personals de la IA. A WhatsApp, per exemple, no caldrà que l'usuari informi que està enviant contingut generat per intel·ligència artificial.
0: I un parell de coses de les últimes hores d'aquesta mateixa nit, les dues des de l'exterior. Una, el conflicte diplomàtic que continua disparadíssim entre Javier Milei i Lula da Silva.
5: Sus calificativos a Lula en la semana pasada, al que le acaba de decir ladrón y presidiario.
24: La pregunta es mentí.
5: No, pero yo le pregunto.
24: La pregunta es mentí.
5: Ladrón, bueno, la acusación de ladrón.
24: No. A ver. Es ladrón. Es ladrón. Es un ladrón. Es un corrupto. Fue condenado por ladrón y corrupto. Estuvo preso, con lo cual también es cierto lo de presidiario. Y no solo eso. Lo liberaron por una falla administrativa del procedimiento. No por ser inocente.
0: Javier Milei, que torna a carregar contra el president brasiler, que de fet aquesta mateixa nit ha estat reelegit com a candidat. La convenció del Partit dels Treballadors ha proclamat a Lula da Silva candidat pels comicis del mes d'octubre. Dèiem que hi havia un parell de coses d'aquesta nit que volíem comentar. Aquesta n'és una, i l'altra, també de l'exterior, té a veure amb Ariana Grande. La cantant ha anunciat que es retira de la vida pública quan acabi la seva gira, i això està previst pel mes que ve. Els representants d'Ariana Grande ho ha justificat dient que les aparicions de la cantant provoquen un escrutini públic interminable i continu i que això, d'una manera o d'una altra, s'ha d'acabar. El que passa és que la decisió de la cantant implica que no podrà aparèixer a un musical que havia aixecat moltíssima expectació, que s'havia de fer a Londres l'any que ve i que és un clàssic de Sondheim, Sunday in the Park with George.

0: Havia aixecat moltíssima expectació i que té l'estrena prevista per l'any que ve. Segons han confirmat els seus responsables, l'obra de fer-se es farà, però sense Ariana Grande. I aquest cap de setmana a Palma s'ha celebrat la gala de clausura de l'Atlàntida Film Fest.
1: Bon dia.
2: Aquest és infantil.
1: Entre els premiats, Lionel, òpera prima de Carlos Sáez, com a millor pel·lícula, i Mala bèstia de Bàrbara Ferrer, i amb la participació de Trescat.
0: Palma, Caterina Carmany.
3: Lionel, millor pel·lícula, i Mala bèstia sobre les ferides de l'adolescència en les dones, Premi Dama Agustí Villaronga. I l'estrena de la jornada ha acaparat tots els flaixos. El ser querido, protagonitzada per Victoria Luengo i Javier Bardem, que narra la relació difícil entre un pare i una filla.
4: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo, experimento cuando hago una película, ¿no?
5: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil, i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
3: Des de Palma, Caterina Carmany Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I d'un festival que acaba un que comença, a la Terra Alta, el Festival de Cinema Infecta, que arriba a la 10a edició. Clara Chavarría Domingo.
6: Bon dia. Aquest 10è aniversari ja s'ha fet notar en el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Massaguer, reflexiona sobre l'efemèride.
7: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany només als que el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
6: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Clara. I parlem d'estrenes.
8: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
9: Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És una de les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana, juntament amb l'arribada de Sterling Point a Prime Video.
0: Més detalls, Clàudia Roses.
8: Being a teenager in 1981 was perhaps...
10: Amb l'arribada de l'agost, Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, basada en la novel·la de Bret Easton Ellis, Amic B, Regney i Homer Gere, com a protagonistes d'un grup d'estudiants assetjat per un assassí en sèrie. A Prime Video dimecres arriba Sterling Point amb Anish Jacobson, una noia de 17 anys que hereta una illa al Canadà i descobreix secrets familiars ocults. També torna en Ted Lasso a Apple TV i Futurama a Disney Plus, i debuta American Crossing a Filmin. I pel que fa a estrenes de pel·lícules, divendres arriben Carrera de Bèsties a Prime Video i L'última casa a Netflix.
0: I encara alguna cosa més. Catalunya Ràdio estrena Vinils, el nou podcast sobre música presentat pel cantautor i escriptor Jaume Scala.
11: Són 10 episodis de 30 minuts on personatges reconeguts comparteixen els seus records de joventut i la música que els ha acompanyat. Entre els convidats, la directora de cinema Isola Passola, l'actriu Mireia Ros o el músic Miqui Espuma. Els capítols disponibles ja al web de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i 3 quarts.
12: El matí de Catalunya Ràdio.
13: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
14: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
13: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 5 minuts i 3 quarts amb els esports, va.

0: Pau Dax, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Vinga, el Barça deixa Anglaterra.
2: Sí, el masculí de futbol blaugrana marxa de terres britàniques unes hores abans del previst perquè s'ha cancel·lat l'amistós que havia de jugar avui contra el Preston North End de la segona divisió anglesa. Els anglesos no tenien prou jugadors del primer equip disponibles per disputar-lo. Després d'aquest imprevist, els de Hansi Flick faran un entrenament aquest matí a St. George Park i tornaran cap a Barcelona a la tarda. Un Barça que no es tornarà boig pel davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, i també vol renovar Ferran Torres, però hi negociarà al setembre i amb una oferta que, tot i millorar el seu sou, no serà de primer davanter. Ho explicava ahir a la nit el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio. El Barça també busca ofertes per Marc Casador i Rooney Bardaggi i vol millorar el contracte del lateral dret del planter Xavi Espart, que aspira a fer-se un lloc al primer equip.
3: El meu objectiu, òbviament, és estar aquí al primer equip i la veritat que sí, doncs intentaré pues, això, esforçar-me al màxim i a veure si amb les oportunitats que tinc les puc aprofitar. La veritat que estic intentant per això, demostrar que puc estar aquí, sempre des de la humilitat i el treball, perquè pugui passar.

0: I atenció perquè poden arribar més medalles catalanes.
1: A la natació artística, on Iris Tió disputarà d'aquí pocs minuts a París la final de solo lliure femení del campionat. Dissabte, Tió ja va guanyar dues plates. També aquest matí, a un quart d'11, competirà el mallorquí Jordi Càceres a la final de solo lliure masculí. Ja a la tarda, a partir de les 4, tindrà lloc la final del programa lliure per equips amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández, en un combinat espanyol que hi va acabar segon a la ronda preliminar darrere de la selecció d'atletes neutrals.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Tinto de verano, Don Simón.

0: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
1: Ara, Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,69 al quilo. I amb Lidl Plus 400 grams de llagostins a 3,19 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
2: El pla perfecte, fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i mordoco.
3: Mordoco!
4: Són la Raquel de Carglass. Veus aquest impacte des de fa dies? Val més que entris a carglass.es. Segur que molt a prop teu hi trobaràs un dels nostres tallers. Demana cita ara i en 30 minuts t'arreglem el parabrises malmès.
5: Carglass canvia, Carglass repara.
6: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
7: Seria vida i miracles amb el vinil.
6: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: El 161, un ric propietari de Batea...
11: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
9: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
11: Una hora d'història que us captivarà.
12: Les tasques d'extinció van bé.
13: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
13: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño i Marcos Lamelas. Francesc Soler, de què hem parlat fins ara?
1: Doncs mira, hem parlat una mica de Ceuta,
0: sí?
1: Hem parlat també dels refredats, de... sí, perquè baixa una mica la temperatura i els agonistes ja se'ns refreden.
0: Bolaño, què passa? Què ha passat? Que estem sense veu.
2: Estem una mica, sí. Aquest matí a les 7 del matí t'anava a trucar a dir, no arribo, però bueno, sembla que sí.
0: Vas fent...
2: Li donaré la raó als meus companys.
0: Gravem-ho això, perquè no haurà passat mai, no tornarà a passar gaire, mai més.
2: I no recordaré qui anava en Argentina.
0: Bueno, l'Oriol ho va dir, no?
3: Ho reconec obertament, i també reconec que va ser un, bueno, en fi, una actuació infecta dels jugadors argentins.
0: Sí, exacte.
3: No passa res.
0: Anava a dir, no és dels crits de la victòria d'Espanya, que encara et dura la
2: fonia. No.

0: vaig encostipar dissabte perquè vaig agafar fred, cosa que encara no entenc. I, bueno, aquest matí m'he llevat en una veu manifestament mai millorable.
1: Tens una veu allò avellotada, és a dir, aquestes... perquè em mires així.
0: No sé si avellotada vol dir de bellota o...
1: No, de vellut, de vellut, en castellà terciopelada, com els cantants aquests així.
0: Ja. Gràcies, Freddy, jo també t'estimo.
2: És el moment d'engegar la carrera Toni Bolaños cantant melòdic.
1: Exacte.
0: Ha dit Bolaños.
1: Sí, no, ha dit Bolaño, no?
0: No, ha dit Bolaños.
2: Ha dit Bolaños, però ha estat un lapsus. Disculpa.
1: Vinga, doncs comencem l'obra. Vinga, avui hem de tornar a parlar de Ceuta. Una de les novetats de la nit és que n'ha parlat el govern del Marroc. Fins ara no n'havia dit gran cosa.
3: هذه الأحداث لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية وإنما جاءت
1: és el portaveu del Ministeri de l'Interior del govern del Marroc, en un comunicat que ha fet aquesta nit a l'executiu de Rabat. Feia dies que no deia res, havia fet algun comunicat, però molt poqueta cosa a les primeres hores de la crisi a Ceuta. Però bàsicament què diu aquest comunicat? Doncs diu dues coses. Primer, que ells no han fet res, perquè tot això es deu a que es va difondre per xarxes socials, que es podia entrar a Ceuta amb una relativa facilitat, a una mala interpretació i una interpretació esbiaixada de determinades decisions legals, en referència, evidentment, a la decisió del Suprem que prohibeix la devolució en calent de les persones que arribin nedant, i després donen unes xifres que després en parlarem amb la Cèlia Cernadas des de Ceuta, però són xifres amb les quals doncs, hi ha un cert ball, perquè, per exemple, admet 11 morts al seu territori. És veritat que parla específicament del seu territori, però, per exemple, des del govern espanyol parlen d'una vuitantena de persones mortes intentant arribar fins a Ceuta, i allà a Ceuta hi ha persones, hi ha mitjans que diuen que això superarà el centenar o arribarà a les 150. Però, vaja, és cridaner que el govern del Marroc faci aquest comunicat i que, abans ens deia la Paula Brujats, que a fons el govern espanyol diuen que estan contents que el govern del Marroc hagi dit això, perquè les dues tesis s'arrengleren una mica. Ara mateix podem saludar el Pol Morillas? El Pol Morillas el podem saludar, no em sembla? Pol Morillas, què tal, com estàs? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: El Pol Morillas és el director del CIDOP, i sempre és interessant sentir què té a dir al voltant d'aquestes qüestions. Hi ha diverses qüestions geopolítiques sobre aquesta qüestió, Pol. Una d'elles és aquesta, diguem-ne, aquesta actitud del govern del Marroc i aquesta actitud del govern espanyol, que sembla que s'escarrassin en no tirar-se els plats pel cap, perdona que ho digui així.
4: Bueno, és el necessari bon veïnatge, diguem, amb un país que durant la major part del temps conté bona part dels fluxos migratoris que puguin arribar, però que a més també ho conté perquè hi ha uns acords en l'àmbit bilateral, sobretot també en el marc de la Unió Europea, que confia en estats tercers, fronterers com el Marroc, però també pot ser Mauritània o pot ser Turquia o Líbia, perquè siguin els taps de contenció d'aquestes arribades il·legals. I, per tant, aquesta lògica d'externalització de les fronteres de la Unió Europea és una pràctica que és molt habitual, i això requereix doncs, que la major part del temps hi hagi bona cooperació, excepte en casos com el que estem parlant, que hi ha una per acció o omissió, un no control suficient de les fronteres, i llavors passa això. I aquí venen ja l'àmbit interpretatiu, fins quin punt el Marroc ho promou, no? Perquè és un mecanisme de pressió en segons quins determinats moments. Ho vam veure el 2021 amb quan el líder Sahrawi va ser no, allotjat i tractat en un hospital espanyol, i com a mesura de pressió va utilitzar l'element migratori per condicionar la posició del govern espanyol, no? Per tant, és una cosa que no és nova, ha passat moltes vegades abans, i és el poder que tenen aquests estats, que tenen el control sobre els fluxos, diguem, per voluntat de la pròpia Unió Europea.
1: Que és el que t'anava a dir, és a dir, la Unió Europea ha arribat a acords amb molts països perquè li controlin la sortida de persones migrants, i tu ho has explicat moltes vegades, el Marroc, Tunísia, Turquia, en el seu dia. Clar, això se'ls dona a aquests països una clau molt important, que és que si volen apretar, si volen pressionar Europa, amb el que sigui, fins i tot per obtenir més diners, ho tenen raonablement fàcil, perquè saben perfectament que aquestes imatges creen molta alarma.
4: Sí, són les dues cares d'una mateixa moneda. Per una banda, necessites aquesta cooperació amb tercers estats, perquè el primer control dels fluxos migratoris succeeix d'allà on surten, no? I per tant necessites aquest acord amb tercers estats, i aquí hi ha un ampli consens a nivell europeu, que és una de les vies. L'altra via, que és bastant més polèmica en bona part, són aquests retorns en calent sense analitzar en cap cas el tipus de demanda que és, si és una demanda d'asil perquè es prové d'un país en conflicte o qualsevol altre motiu que pogués donar dret a l'asil, però no, hi ha devolucions en calent que no s'estudien, diguem, els elements que podrien aportar a l'asil. Aquesta és una altra de les elements que ha anat cada cop reforçant-se més en el Pacte Europeu de Migració i Asil, però la cooperació amb tercers estats hi ha molt consens. El que és curiós d'aquest cas és que precisament el Marroc ha col·laborat molt amb el retorn de la gran majoria dels arribats a Ceuta fa uns dies. I, per tant, és una qüestió que Europa hauria de celebrar perquè en bona part respon als propis objectius d'Europa. Ha estat tot el contrari. Més aviat, amb aquesta carta que vam veure firmada per 22 estats membres queixant-se, no, de la situació i culpant directament el govern espanyol, precisament, si una cosa ha funcionat de tota aquesta crisi ha estat aquesta cooperació el dia després, no el mateix dia, evidentment, el dia després de amb el retorn de bona part dels arribats.
1: L'altra pregunta que et volíem fer, Pol, és justament aquesta. La Unió Europea, no sé si ha quedat en un paper una mica galdós. És a dir, en teoria, quan un forma part de la Unió Europea és per resoldre junts determinats conflictes, no? I sorprèn que la mínima de canvi han sigut ui, això és culpa vostra. No només ja us espavilareu, sinó que tanco fronteres, no?
4: Sí, però és que està, diguem, en una deriva conjuntural i estructural molt determinada a la Unió Europea. Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i per tant és un element polític que sempre s'articularà en una Unió Europea que vira molt més a la dreta del que virava, doncs, per exemple, donava l'exemple del 2021, doncs en aquell moment hi havia lideratges, no, que on aquesta lògica de la solidaritat entre europeus podia ser més important. Ara no estem en aquest escenari, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països a més tenen eleccions properament, no. I per tant l'extrema dreta treballa i en una doble via. Per una banda, intentar ser no, la força més radical contra l'entrada d'immigració i tancar Europa fortalesa, per una banda, i per l'altra contra qualsevol cooperació que tingui nom d'Europa. És a dir, precisament la recepta de l'extrema dreta està en la renacionalització de competències i que les fronteres siguin, que ja ho són en bona part les fronteres exteriors, competència dels estats, però que encara més els estats membres de la Unió siguin els protagonistes de qualsevol cosa que tingui a veure amb Europa.
1: El que passa és que, insisteixo, és a dir, això ens deixa... En quin lloc queda Europa després d'això? És a dir, és veritat que hi ha aquests calendaris electorals, però diguem-ne, les idees fundacionals d'Europa, com queden? Com creus que queden, Pol?
4: Doncs, evidentment, si per Europa entenem solidaritat, doncs malament. Si per Europa entenem seguretat, doncs és el que s'ha intentat promoure. I aquí és on hi ha un viratge creixent cap a aquestes lògiques molt més basades en la provisió de seguretat. Ho hem vist amb els debats sobre la defensa, també, no? I per molts països, Europa, a banda del que hagi pogut fer tradicionalment, no, en termes de polítiques conjuntes, de fons de cohesió, d'ajudes agrícoles, de programes d'intercanvi com Erasmus i demés, ara s'ha reforçat des de fa uns anys, i sobretot des de la guerra de Ucraïna, la visió que Europa ha dedicat molts més esforços a la seguretat i la defensa. Per tant, hi ha una securitització del que és el propi discurs de la Unió Europea. En alguns casos, per motius obvis, com és aquesta, no, la guerra de Rússia a Ucraïna, és un element evident pel qual canvia el panorama estratègic per part de molts membres, i sobretot per aquells que estan més a prop de Rússia, i per altra banda, a nivell intern, hi ha una dretanització del que és el propi enteniment de les migracions i de la necessitat de tenir diguem, controls cada cop més estrictes i més que portin en aquesta idea de l'Europa fortalesa. Però aquí també hem de ser conscients, és un debat que en el plànol nacional Això és, no és només una qüestió de la Unió Europea. Vull dir, en el plan nacional cada cop hi ha més receptes també en aquest sentit. I per tant els estats membres són els primers que estan virant en aquesta direcció, molt més de contenció de la immigració, perquè genera uns problemes polítics i en bona part socials també en uns estats del benestar que estan creixentment debilitats, no? I aquest és un altre àmbit de la discussió, però evidentment amb més arribades i menys capacitat d'acollida en serveis, doncs també més tensió genera això políticament, i per tant són molts factors que tenen a veure amb la Unió Europea, però sobretot tenen a veure amb els seus estats.
1: I tornant una mica enrere el que deies tu dels tercers països, la col·laboració això amb el Marroc, amb Algèria, amb Tunísia, amb Turquia, són moltes les ONGs que diuen això és el que passa quan, diguem-ne, subcontractes la gestió de la immigració a països amb un historial democràtic, diguem-ne, que justet. Però es va cap aquí, no, Pol? Perquè en les últimes iniciatives de la Unió Europea, doncs passen, per exemple, per instal·lació d'aquests centres d'internament en països tercers, que no ens han dit encara quins serien, però és possible que siguin alguns d'aquests. Per tant, anem cap aquí, anem cap a cedir una part important de la gestió de la immigració a aquests països amb el preu que es pot haver de pagar en algun moment, no?
4: Sí, després es troben problemes legals, a l'hora d'intentar posar segons quines solucions. Clar. Perquè aquestes devolucions en centres que estan extraterritorialitzats, no? És a dir, que no estan ni al propi estat membre, moltes vegades són els propis tribunals els que diuen, dels països, els propis tribunals dels països els que diuen escolta, això no és legal, fet d'aquesta manera. Per tant, el que és evident és que hi ha una voluntat d'externalització, hi ha una voluntat de que hi hagi quantes menys arribades possibles millor, però, curiosament, el que no hi ha moltes vegades és una voluntat d'abordar conjuntament aquesta qüestió. No? Hi ha una agència de la Unió Europea que és Frontex, no, que col·labora amb els estats membres pel control de les fronteres exteriors de la Unió Europea, que moltes vegades aquestes forces de dreta radical no volen sentir a parlar de mecanismes europeus conjunts per fer front als reptes que comparteixen molts d'aquests països. I aquí hi ha una gran contradicció de base. Nosaltres hem decidit a nivell europeu que volem la llibertat de moviments dins de la Unió Europea, com a mínim dins de l'espai Schengen, no? que li diem, dins d'aquest espai volem llibertat de moviments. Però després les fronteres exteriors són competència, en primera instància, dels estats, dels propis estats. Clar, això és un problema, perquè els estats que es veuen molt abocats, diguem, a les rebudes, són els estats fronterers, doncs Espanya n'és un, no? Clar, tenen molta més feina i molta més dificultat pel control de les seves fronteres exteriors. I això correspon només als estats membres. Però, en canvi, després hi ha lliure mobilitat, volem la lliure mobilitat dintre de la Unió Europea. I aquí és quan surten propostes com la d'Itàlia va sortir en el cas de la crisi de Ceuta, que diuen no, expulsem Espanya de l'espai Schengen. Bueno, això no està previst d'aquesta manera, no? Es poden establir controls temporals, que de fet s'ha fet moltes vegades, però expulsar l'Espanya de l'espai Schengen doncs no és una d'aquestes possibilitats.
1: Pol Morillas, director del CIDOB, com sempre, moltíssimes gràcies, una abraçada ben forta.
4: Gràcies a vosaltres, bon estiu.
1: Igualment. Bon any, tu que estàs sense veu, comencem per tu. No. Ni com abans que et quedi sense veu. Com ho estàs veient tot això? Perquè hi ha moltes coses a comentar, però vaja, hi ha un tema geoestratègic, ara comentàvem amb el Pol, no?
0: Sí, i sobretot jo, com a mínim, tinc molts interrogants. Si fem cas de que això ho mouen les màfies, que jo tinc els meus dubtes, aquesta versió tant del govern del Marroc com del govern d'Espanya no enquadra, per què? Perquè si ho mouen les màfies per les xarxes socials, els serveis d'intel·ligència del Marroc i d'Espanya on estaven? Perquè no es mouen d'un dia per l'altre. La gran majoria de gent que passa la frontera Ceuta són marroquins, no són subsaharians com altres vegades. Mm. És gent que surt dels seus pobles, van en autocar cap a la frontera i fan l'intent de passar. A veure, s'estem davant d'una fallida dels serveis d'intel·ligència. O sigui, jo crec que d'una forma molt greu, que també entenc que el govern no pugui dir això, però cuidado. I després, també el que em preocupa és la posició de la dreta i de l'extrema dreta, que gairebé estaven entusiasmats per el que deia el senyor Abascal, la invasió de Ceuta, i després m'imagino que una mica, no sé, decepcionats per aquesta replegada massiva, que no ha hagut la invasió que ells estaven desitjant. I el del senyor Feijóo ahir, dient que a Ceuta no hi havia normalitat, home, és una mica de tirar benzina al foc, no? Mm. O sigui, quan s'esperaria d'una persona que vol governar Espanya de posar una mica més d'ordre.
1: Marcos.
2: Bueno, jo crec que a tots ens agrada molt parlar de geopolítica, perquè la geopolítica és molt sexy, però jo crec que és molt més important, en aquest cas, els factors interns. Igual que la reacció europea no s'entén per raons geopolítiques, sinó per raons internes de cada país, com gestiona la seva pujada a l'ultradreta, per entendre el que ha passat al Marroc, hem de col·locar-nos en clau interna. 1. El rei no governa. Mohamed VI és un personatge que viu dedicat als plaers. Jo sóc molt fan de les persones que viuen dedicats als plaers, però si tens algunes responsabilitats, això es torna problemàtic. Llavors, tenen una paraula que es diu Maxen, que és al Marroc, que és com es defineix el grupuscle d'assessors, els funcionaris, alguns ministres, una mena d'acord dels miracles que envolta a la Casa Real, a la Huita, i que és la que pren les decisions. Aquest Maxen està dividit en diverses camarilles, cadascuna enfrontada amb les altres. Això passa bàsicament coincidint amb l'aniversari del rei, i sembla ser que una d'aquestes camarilles va impulsar això per afablir la posició del rei i intentar millorar la seva, sense esperar que hi haguessin més de 80 morts, que és ara ningú... Llavors,
0: vol assumir res.
2: Ara ningú vol assumir res. Llavors, la situació d'Espanya, avui l'Ignacio Cembrero, al Confidencial, fa un article molt interessant. Espanya porta molts anys buscant una política d'apropament i de gestos cap al Marroc. Que el Marroc sigui coorganitzador del proper Mundial de Futbol és gran part un mèrit diplomàtic d'Espanya. O que Pedro Sánchez fes unes recents vacances al Marrakeix. Això, és a dir, s'han anat fent gestos per buscar la proximitat i l'amistat de Marroc, que és un molt mal vell. No només nostre. Dels algerians també. És a dir, Marroc és un vell molt dolent. Llavors es vol, i ara no se sap com reaccionar. Una postura de força cap a un rei que en realitat no governa és molt complicat. Saber ben bé què ha passat quan no saps ben bé a quina de les faccions has d'espiar per saber ben bé què passarà és molt complicat. Jo crec que la primera versió dels serveis secrets no en sabien res. Això no han estat les màfies. El Toni té tota la raó. Això no han estat les màfies. Hi ha hagut una gran col·laboració estatal en una invasió, ho sento molt, és una invasió pacífica. El Ignacio Cembrero avui parla d'invasió pacífica. I jo crec que és la frase correcta. És una invasió. No podem dir no ha passat res, no és greu. No, això és una invasió. Però que ha estat solventada, no podríem dir amb èxit, perquè és que 80, més de 80 morts és una xifra brutal. A mi se'm fa difícil gestionar això. Ara ningú vol fer-se responsable d'això. Per això el Marroc està reculant, Espanya no vol guerra amb el Marroc ni vol generar més tensió i això es converteix en una cosa molt complicada de gestionar.
1: Oriol. Jo començaria donant-li la raó al Toni amb dues qüestions. Primer, amb
0: bueno,
1: la
0: ja marxo.
2: És per la teva veu. Un altre dia no tindríem aquesta pietat.
1: No
2: té
1: pietat la gent, llavors. Avui el que diu el Toni conta doble, perquè té poca veu, per tant, s'ha de celebrar. I en aquest sentit, primer, evidentment, això no són les màfies. Segon, crec que s'ha de subratllar el fet de que si uns serveis d'intel·ligència no són capaços de detectar 50.000, 60.000 persones que es mouen, vol dir que no estan fent la seva feina. I recullo també, Freddy, una pregunta que li feies tu al Pol, al Pol Morilla, sobre el paper de la Unió Europea. Crec que cada vegada que hi ha una crisi rellevant dins de la Unió Europea, l'última paraula que es declina és la solidaritat. Ningú actua amb solidaritat. Això es va veure amb la crisi del deute, es va veure quan es va haver de rescatar segons quines economies que no tenien la regla alemanya que tocava, i es veu cada vegada que hi ha algun episodi d'aquest tipus migratori, perquè el que segurament han d'entendre alguns països més al nord, o també Itàlia, és que la frontera entre Espanya i el Marroc no és la frontera només entre Espanya i el Marroc, sinó que és la frontera sud de la Unió Europea, i que
5: per tant, hi han d'anar tots els recursos destinats no només pel que fa a Espanya, sinó també a protegir els interessos de la Unió Europea. I quan arriben 50.000, 60.000 persones en un dia, qui té un problema no és Espanya, és la Unió Europea en general. Entenc que la primera ministra Meloni ha de sortir a gesticular i a dir que s'ha de suspendre Schengen en el cas dels interessos espanyols, però això és molt poc realista també a nivell legal, perquè a nivell d'arquitectura legal doncs és complicadíssim de gestionar, i en certa manera aquí el que no es pot fer és deixar sol des del punt de vista comunitari a Pedro Sánchez, perquè el problema quan arriben tants immigrants seguits, primer, qui els ha de gestionar, evidentment, és Espanya, en aquest cas Ceuta, que podríem dir que els recursos de Ceuta no donen per atendre en un cap de setmana 50.000 persones, ni molt menys, però a partir d'aquí, si algunes d'aquestes persones aconsegueixen entrar i van pujant cap al nord, doncs és evident que això s'ha de gestionar, i no té una gestió gens senzilla, perquè el Marroc és un país que té una relació, per dir-ho fi, elàstica amb la democràcia, té una relació elàstica amb els drets humans, i per tant és un problema molt seriós, de primer ordre. Saber que hi ha un país que, com diu el Marcos, és un soci francament difícil de gestionar, és un veí molt complicat, que té l'aixeta de la immigració i que et pot gestionar una crisi en el moment en què vulgui, no només a l'estiu, sinó el mes que faci falta.
1: Mila, com ho veus?
6: Sí, pues bastant semblant a lo que han dit els meus companys fins ara. És a dir, a veure, el gran problema del comunicat que ha emès Marroc aquesta fa unes hores és que la versió que dona és una versió poc consistent. Segurament hi ha una part del que diu Marroc que ha passat, és a dir, hi ha hagut una crida per les xarxes socials, hi ha hagut una certa, diríem, onada espontània. També pot haver-hi qui s'aprofita naturalment quan hi ha aquestes situacions, perquè ja les màfies també existeixen, però evidentment no són els dos factors primordials, perquè el que no explica aquest comunicat és perquè la Guàrdia va desaparèixer en un moment determinat, la Guàrdia marroquina, perquè no es van reforçar els controls fronterers per la banda de Marroc, i al contrari, el que va passar és que es van debilitar i en alguns casos fins i tot en alguns moments van desaparèixer. Per tant, això no s'ha explicat bé per Marroc, tampoc s'ha volgut posar accent en això per part del govern espanyol, que el govern espanyol ho tenia molt difícil aquest cap de setmana, perquè havia de fer una gestió de la crisi que fos contundent amb el Marroc, però no com per trencar ponts i donant l'oportunitat de rectificació. I això és el que totes les declaracions que ha fet tant el ministre Marlaska com el president Sánchez han anat orientades a apel·lar a la responsabilitat, donant per fet que Marroc tornaria a restablir els controls i a col·laborar, perquè Marroc no només té un acord de cooperació amb Espanya, Marroc té estretíssimes relacions comercials amb la Unió Europea. Però, clar, Pedro Sánchez tampoc tenia tot el flanc de la Unió Europea ben cobert, perquè hi havia 22 països que l'estaven criticant, que demanaven una reunió, alguns d'ells demanaven la suspensió de l'espai de Schengen, i per tant també Espanya aquí havia d'anar amb cuidado de no, d'alguna manera, no fer una fractura més gran també dins de la Unió Europea. Així que ha sigut una gestió diplomàtica molt difícil, realment molt difícil. Crec que se n'han sortit bé, perquè ara poden dir, quan vagin a la reunió que hi haurà aquest dematí dels representants dels ambaixadors diplomàtics a la Unió Europea de cada país i demà dels ministres d'Interior, Espanya podrà dir que ha pogut resoldre una crisi agudíssima i duríssima en 48 hores. Després vindrà el preu d'aquesta crisi, perquè clar, ara aquí tothom està d'alguna manera intentant tornar a la normalitat, però no es parla gaire de que hi ha 88 morts a la morgue de Ceuta i Marroc ha reconegut 11 cadàvers més que ha recollit a les seves aigües. Per tant, el balanç de la crisi és devastador en termes humanitaris, devastador absolutament. Però políticament el que s'ha demostrat també és que en la Unió Europea tota la qüestió migratòria és en aquest moment l'element divisori més important que hi ha, i que a Espanya li tenen ganes a alguns països, no perquè no controli la frontera sud, perquè tothom sap que quant de poc fiable és Marroc com a soci en aquesta qüestió del control de fronteres, sinó perquè li retreu en Espanya la regularització massiva d'immigrants, més d'un milió de persones en situació d'irregularitat que han sigut regularitzades, i això a la Unió Europea, per la dreta de la Unió Europea, que governa la major part dels països, doncs és contrari a lo que ells proposen, perquè ells estan en una política d'expulsions sense respectar ni drets humans ni, bueno, formalment sí, però en la pràctica el que volen és una política dura d'expulsions o de tancament de fronteres.
1: 3 minuts i arribarem a un quart de 10. De seguida continuem parlant d'això, però val la pena que anem fins a Ceuta amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, la Cèlia Sarnada. Cèlia, bon dia de nou.
7: Hola, Freddy, bon dia.
1: Sandy, abans ens parlaves de la situació que t'has trobat tu aquests dies a Ceuta. Quina és aquesta situació que t'has trobat?
7: Freddy, jo, si em permets, volia fer un comentari de context pel que sentien els tertulians, després d'haver seguit molts anys el tema migratori. Diguem que les coses tenen un tempo i venen d'algun lloc, i hem de recordar que la Unió Europea, l'any 2015, van entrar més d'un milió de sirians a la Unió Europea. I allò va marcar un abans i un després en les polítiques migratòries de la Unió Europea, i va ser a partir de que llavors que es va començar a dissenyar el sistema que veiem avui, que significa que la Unió Europea va decidir externalitzar el control fronterer en països del voltant de credencials democràtiques molt qüestionables a canvi de milionades, de molts i molts milions d'euros. Va començar el 2016 amb Turquia, i després aquests acords s'han anat ampliant. Han passat a Líbia, ni a Mauritània, òbviament ni a Marroc. El Marroc té acords amb Espanya directament i amb la Unió Europea directament a canvi de controlar la migració, a canvi de ser el gendarme de les fronteres europees al sud, rep milers de milions d'euros. Què passa? Que aquests països s'han convertit en certa manera en hostatges a Europa d'aquesta política d'externalització de fronteres, i hem de recordar que en tot això no s'està parlant del cost humanitari que aquesta política ha tingut, és a dir, de tots els abusos que han patit els migrants que van crear Turquia per arribar a les illes gregues. Recordeu, no?, quan les illes gregues estaven col·lapsades de migrants i es van registrar abusos sistemàtics als migrants que arribaven allà, o què ha passat amb els migrants que són a Líbia, controlats per Líbia, que representa que Líbia ha d'evitar que saltin al mar els abusos que pateixen, o què passa amb els migrants subsaharians que estan vivint al Marroc i on viuen en condicions pràcticament infrahumanes, esclavitzats i amb sous molt baixos. Per tant, tot això també ha tingut un cost humà molt alt i un cost polític, que és el xantatge a voluntat d'aquests països respecte a la Unió Europea. Ja està. Dir això. Radiografia dels migrants. A veure, a Ceuta és veritat que han marxat ja tot el gruix de marroquins que van tornar dissabte, i ara queda 3 bosses. Una són els menors. Dins d'aquests migrants van venir, no hi ha una xifra oficial, uns 1.500 menors que estan en 2 centres que es van reobrir, i amb una nau industrial que està en una zona molt degradada del costat del Tarajal i que gestiona el SEMO. Els periodistes no hi podem entrar, però hi ha nens, alguns petits, en vaig veure de 12 a 13 anys, que són fora de la nau, al carrer. També hi ha grups desperdigats de marroquins, joves que van d'un cantó a l'altre, els pots veure als espigons, a roques, literalment, enmig del mar, també a platges. De fet, ara, mira, sentirem l'Osama, me'l vaig trobar ahir a la tarda, banyant-se a la platja de Benítez. És un jove marroquí.
8: Yeah, I live here in the beach.
9: Sleep!
10: Visc aquí, a la platja, sí. Dormo, menjo, nedo, només això, i em dutxo, sí. No vull tornar al Marroc, vull viure aquí, a Espanya. La policia és bona gent, i els soldats també. No ens fan tornar al Marroc, només ens diuen, va, aneu al Marroc, si voleu.
8: Go to Marroc. Talk to you, just go to Marroc.
7: Molts d'aquests nois reapareixen o emergeixen quan l'ONG musulmana Luna Blanca reparteix menjar cada tarda als baixos d'una mesquita. Llavors es formen unes cues llarguíssimes i veus els nois que estan vivint o malvivint. Venen descalços, bruts. Alguns no porten medicació que haurien de prendre. Això m'ho explicava la portaveu de l'ONG Luna Blanca. I el tercer grup són els subsaharians. Són centenars de subsaharians que venen d'altres països: Sudan, Txad, Mali, Senegal, Burkina Faso. Van fugir a vegades fa 4 o 5 anys al seu país, van arribar al Marroc i d'allà han vingut fins aquí. I ara estan tancats tots en una platja, la del Trampolí.
1: I ho comentàvem abans, també, Cèlia, la gent de Ceuta, abans dèiem que, evidentment, els primers que han rebut l'impacte d'aquestes imatges que veiem és la gent de Ceuta. Què t'has trobat? Què et diuen?
7: Ha sigut una sensació realment excepcional, mai vista. Fins i tot jo, quan vaig arribar divendres, em vaig quedar impressionada de veure literalment una ciutat ocupada de migrants, de tots els espais públics. Per tant, la reacció ha sigut variada. Hi ha hagut molta por, precaució, alarmisme, solidaritat, compassió, de tot una mica. Són 60.000 persones en una ciutat de 80.000 i 18 quilòmetres quadrats. Per tant, el que van fer els sautis, bàsicament, molts es van tancar a casa. Hem de recordar també que súpers i botigues van estar tancats durant més de 24 hores. Ningú podia comprar res, ni la gent d'aquí, cap de menjar, aigua, res. Hi havia molt, també vaig detectar, molt cansament, molta frustració en una situació en certa manera cronificada. A barris com La Reina o Los Rosales vaig viure un episodi de molta tensió amb els migrants, amb veïns que havien posat tanques armats amb pals, i La Rosalía em deia això:
9: estamos cansados, no nos abren los negocios, no salimos con miedos a las calles, nuestros niños están llenos de sangre porque se tienen que defender, nos están pegando, nos están tirando piedras, nos insultan, estamos cansados, la verdad.
7: Després, dissabte, a mesura que van obrir les, van marxar els marroquins i van reobrir les botigues, i vas veure com els sautis tornaven a reocupar les platges i també els restaurants.
1: I una última cosa, Cèlia, abans fèiem referència a l'extrema dreta. També hi ha aparegut aquests dies, no? Hem vist a l'Escal, sí. Hem vist al Vice...
7: Sí, dissabte hi havia una concentració convocada aquí al centre, al centre neuràlgic de Ceuta, i s'hi esperaven membres del grup Núcleo Nacional, també a Vice, a vegades no me'n recordo de tot,
1: el Vice Pérez, Pérez, sí.
7: Exacte, Vito Quiles, etc. Llavors hi havia gent, poca, que havia anat a veure'ls, però va irrompre un grup més gran que va evitar la concentració. De fet, aquests agitadors, com els volem dir, van haver de sortir escoltats per la policia perquè es va muntar una manifestació en contra de gent que reivindicava que Ceuta no es divideix. Ceuta Unida era el lema, perquè Ceuta, recordem, està formada a parts iguals més o menys per cristians i musulmans, hi ha també jueus, hi ha hindús, és una ciutat molt multireligiosa. Llavors els discursos islamòfobs, els discursos de divisió, en aquell moment es van rebutjar. Diumenge va venir Santiago Abascal, no va tenir massa transcendència. Per tant, hem de recordar que Ceuta governa el PP, però aquests grups més radicals de dreta, doncs, de moment no han estat benvinguts.
1: Des de Ceuta, enviada especial, Cèlia Sarnades, moltíssimes gràcies, Cèlia, fins ara, cuida't molt.
7: Adéu, bon dia, bon dia.
1: Bon any, què deies abans?
0: Bueno, també cal dir, encara que sigui de passada, que el president de Ceuta és un rar avis. No, ho dic perquè la coordinació institucional ha estat, jo crec que, magnífica en un moment que era molt fàcil atiar la bronca. O sigui, inclús des del primer moment. I crec recordar que ell dijous ja estava avançant una situació complicada i va mantenir paraules molt mesurades, va parlant al ministre, i el ministre divendres estava, el ministre de l'Interior estava allà. Però abans ho ha dit de passada la Mila, però jo crec que és ara la patata calenta que tenim a Europa. Els 22 països que han protestat no estan governats per partits d'esquerra. O sigui, la crisi de Ceuta deixarà de ser la crisi de Ceuta aquest matí mateix, a la primera reunió, i es convertirà a la crisi de la política d'immigració de la Unió Europea i a l'intent d'aquests països, i sobretot de la senyora Meloni, de
1: reunir... Dinamarca, també.
0: Vull dir, i Dinamarca, sí, sí.
1: Dinamarca sí que és sociodemòcrata, socialdemòcrata.
5: Sí, però és una socialdemocràcia que podríem dir que pivota més cap a la dreta, no sé, que cap a l'esquerra.
0: A vegades no ho sé si és socialdemocràcia. Però és l'enduriment de les mesures d'immigració i l'obertura de centres com el d'Albània, que segueix ahí obert, s'han gastat una milionada i està absolutament buit, no? A la qual cosa, en aquests dies, el tema agafarà empenta, perquè ara veuen, després de la crisi de Ceuta, alguns països veuen l'oportunitat de fer una política d'immigració encara més radical i més radicalitzada cap a l'extrema dreta.
5: Oriol, és important el que explicava la Cèlia, i una peça al TN a vespre també ho explicava molt bé, sobre com bona part de la població de la ciutat autònoma va rebutjar la presència d'agitadors ultras. Hi va anar el Vice Pérez, crec que Vito Quiles també ha tingut molt interès en anar-hi, Rubén Gisbert també ha tingut molt interès en anar-hi, Santiago Abascal també es va fer unes declaracions a la ciutat parlant d'invasió, Isabel Díaz Ayuso crec que també ha fet servir la paraula invasió, per tant és una oportunitat d'aquelles.
0: Del seu pis?
5: No, del seu pis em sembla que no.
0: Ah, no.
5: També em sembla que no, però sí. jo visc en aquest lavabo on hi ha la tovallola que posa Isabel, que surt d'Idealista, és una meravella de fotografia.
0: Sí, sí.
5: Dit això, hi ha una part de la dreta, l'extrema dreta, que farà servir això per castigar Sánchez, que és una mica el manual que es fa servir sempre, sí. Que això ja va bé. En aquest sentit, Sánchez ha fet la clàssica jugada habitual de judo d'intentar aprofitar una situació adversa per situar-se en una perspectiva socialdemòcrata i de criticar els països que són de dreta i d'extrema dreta a Europa, parlant-los de falta de solidaritat i dient allò d'egoistes i que la moralitat, diríem, de ser generós és opcional i que hi ha coses que no ho haurien de ser. Però, en tot cas, sempre és bo fer-se la pregunta de si el problema és que entrin 50.000 immigrants de manera massiva i que se n'aprofiti l'extrema dreta, o que sigui al revés. Potser en algun moment també ens haurem de preguntar si esdeveniments com aquest el que fan és que hi hagi una certa esquerra que es quedi sense discurs quan es parla d'immigració.
1: Marcos.
0: En clau interna-espanyola, és veritat el que ha dit el Toni, de que el Juan José Vivas, el president de Ceuta, és un polític del... Sí, sí, però és per la veu.
2: Dos vegades. El Marcos m'ha donat la veu dos vegades.
1: Ja t'he dit que avui guardem aquesta tertúlia.
2: Està amoïnat.
1: Ja t'ho he dit, guardem aquesta tertúlia perquè no tornarà passant mai més, això.
0: És veritat. Ens va bé la figura del president de Ceuta, que fins i tot al principi hauria pogut queixar-se més, perquè ell avisa i el govern està centrat en els incendis i no li fan cas. Aquesta és la situació exacta, és a dir... Però en el PP hi ha gent normal. És a dir, aquesta gent ara, és a dir, estem molt focalitzats en els Tellados i companyia, i diguem-ne, i això, diguem-ne, dona la sensació de que el PP ja no és un partit. No, el PP ja és gent normal. Això, de tant en tant, estaria bé, diguem-ne, que es pogués recordar, i aquesta crisi va bé per recordar això, de que, més enllà d'això, després, el joc de l'ultradreta i de que això pugui servir, com diu l'Oriol, per continuar... afeblint a Sánchez. Jo crec que Sánchez, d'aquesta crisi, com de la resta en general, surt més o menys enfortit, independentment d'errades importants. Lo de la llista de Spotify s'hauria pogut establir perfectament. És a dir, hi ha vegades en què, escolta...
5: Sí, no cal.
0: Si hi ha determinades coses, escolta'm, no. És a dir, si el teu equip de comunicació ha planificat un mode de vacances i no es pot fer, no passa res. No passa res perquè un assessor es quedi frustrat perquè s'ha treballat una llista mega guai. O sigui, no, pues, que se la posi a la seva nòvia i, escolta'm, jo deixi tranquils a la resta. Però, independentment d'això, és evident que el rol Sánchez, Europa, internacional, l'acaba reforçant. Ja veurem si això podria tenir una traducció electoral, perquè el front real de Sánchez no és la immigració, és el front judicial, que és on ell té els problemes de veritat. I, per tant, és a dir, que tot s'hagi de llegir en clau contra Sánchez, jo crec que no ajuda i no ajuda fins i tot a la pròpia dreta que el vol fer fora.
1: Mila.
6: Jo crec carai,
1: quin sospiro.
6: No, és que la veritat és que aquest conflicte, com s'està veient amb tots els comentaris que hem fet, té com 10 o 12 fronts, tots ells molt complicats. I per tant hi ha el front intern de la política espanyola, hi ha la relació amb Marroc, però jo volia centrar-me una miqueta en el tema de la Unió Europea, perquè penso que, a veure, és molt significatiu que el govern d'Espanya no ha demanat en aquesta crisi que s'activés les mesures de recolzament previstes en el pacte de migració i asil. No ha demanat ajuda a la Unió Europea. Ho ha intentat resoldre Espanya sola i per això ha tingut tota aquesta mà de guant blanc, amb el Marroc, perquè no podia confiar que una resposta de la Unió Europea podia ser tan ràpida i tan solidària com necessitava Espanya en aquest moment. De fet, la primera reacció d'Ursula von der Leyen va ser una reacció molt freda, molt allò, cap solidaritat amb Espanya, i després, quan Espanya es va moure, i es va moure sobretot el ministre Álvarez, després sí que va treure un comunicat dient que, bueno, que tota la solidaritat en Espanya, que s'estava resolent molt bé, senyalant sobretot que cap d'aquestes persones que havien entrat irregularment a Ceuta havien creuat l'estret i havien entrat a la península i, per tant, no havien entrat a territori, diríem, del continent europeu, no?
5: Clar, la península, sí.
6: Clar, aquesta puntualització també és molt significativa perquè està destinada a apaivagar l'agressivitat que tenen els governs que són com l'italià, que estan per una política migratòria molt més dura, no?
11: Sí.
6: I ja veuríem què hagués passat si Espanya hagués demanat que es posés en marxa el pacte de migració i asil, i per tant que hagués demanat recursos o hagués demanat què en fem des de la Unió Europea amb aquestes persones que han arribat. Per sort, la crisi s'ha resolt amb un retorn pacífic, de milers, decenes de milers de persones que han arribat forçant tots els mecanismes i en avalanxa, i s'han retirat ordenadament cap a Marroc. I Marroc ha col·laborat en aquesta retirada ordenada. Però imaginem que no fos així. Imaginem que un dels components del que s'ha parlat aquests dies, que és el component Marxa Verde, que no sabem fins a quin punt hi ha hagut també una part de reivindicació del Marroc o de demostració del Marroc de que en qualsevol moment pot intentar una marxa verda sobre Ceuta i sobre Melilla, perquè de fet alguns dels comentaris que hi ha a la xarxa social de Trump i alguns comentaris d'alguns polítics de l'entorn de Trump en els darrers dies també han parlat de que Ceuta i Melilla són colònies d'Europa a l'Àfrica. Doncs haguéssim vist què hagués passat si això s'hagués d'alguna manera tensat per la via de que, per exemple, Marroc no acceptés que retornessin la gent fàcilment, etc. No? Vull dir que la situació és molt complexa i haurem de veure què passa demà a la reunió dels ministres d'Interior, perquè aquest és un element molt divisiu a la Unió Europea.
1: Dos minuts falten ara mateix per 2:15.
12: Catalunya Ràdio.
13: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
14: Soy Arguiñano. Yo elijo el super número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
15: Ara a Lidl tria meló pell de gripau a un superpreu imbatible. 0,69 al quilo. I amb Lidl Plus 400 grams de llagostins a 3,19 i estalvia't un 15%. Lidl, val la pena.
16: Bon dia!
17: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
18: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
19: Tranquils, que no ens avorrirem.
17: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3 i aquesta nit a TV3. La casa
20: nostra. Catalunya Ràdio.
21: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
22: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
21: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
22: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
21: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
22: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
23: Catalunya Ràdio.
24: Som 3Cat.
25: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Arribarem a 9:45, seguim a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb Milagros Pérez Oliva, l'Oriol Marc, el Toni Bolaño i el Marcos Lamelas. Volem parlar també de les onades de calor, volem parlar de les conseqüències d'aquestes calorades, ja no només en els incendis, sinó en la sequera. Fa dies que no en parlem de la sequera, però és un risc que continua, és una amenaça que continua, i en volem parlar a aquesta hora amb el Sergio Vicente, que és investigador de l'Institut Pirinenc d'Ecologia, i també és un dels experts que va participar en el panel intergovernamental d'experts sobre canvi climàtic de Nacions Unides. Professor Vicente, què tal? Molt bon dia.
27: Bon dia, buenos días.
1: En parlem poquet de la sequera, però amb aquestes temperatures que hem tingut i que estem tenint, continua sent un risc molt elevat, en el cas concret de Catalunya?
27: A ver, hay que comentar la diferente característica de la sequía que presenta diferentes escalas de tiempo. Es decir, los últimos 3 meses han sido muy, muy secos. Y además secos desde un punto de vista pluviométrico. Y además las temperaturas han sido muy, muy, muy anómalas. Entonces esto está haciendo que, por ejemplo, la cantidad de humedad del suelo que tengamos en los ecosistemas naturales y que tengamos en los cultivos, pues sea muy baja. El caso es que no estamos teniendo, digamos, consecuencias desde un punto de vista hidrológico. ¿Por qué? Pues porque el año hidrológico en general ha sido muy húmedo. Mm. Las condiciones de precipitación que se produjeron en invierno y primavera pues hicieron que los embalses y las aguas subterráneas, pues digamos que esas reservas se llenaran. Entonces ahora mismo el problema lo tenemos fundamentalmente en lo que es la vegetación. Y sobre todo eso hace no solamente que se produzcan situaciones de caimiento forestal, incluso de riesgo de que puedan morir las masas forestales, sino que se incrementa muchísimo lo que es el riesgo de incendios forestales como estamos viviendo en la actualidad.
1: Li deia això perquè és veritat que hem tingut un any que ha plogut bastant, però vostè, per exemple, va participar en un treball internacional sobre com l'escalfament global feia que les sequeres s'intensifiquessin fins i tot a les zones més humides del món.
27: Vamos a ver, la sequía hay que diferenciarla de otros fenómenos como pueda ser la aridez o la escasez de agua. Sí. La aridez, digamos que representa unas condiciones medias. Los desiertos son muy áridos y porque las precipitaciones medias allí son muy escasas. Pero la sequía se corresponde con una anomalía temporal respecto a las condiciones medias. Es decir, un momento en el cual la disponibilidad de agua es muy baja y lo que hace es que produce unos impactos que pueden ser muy diversos. Y eso se produce en cualquier región del mundo. Es decir, los climas húmedos están también afectados por esa variabilidad en la disponibilidad de agua, en las precipitaciones, y se han producido sequías muy, muy severas, pues por ejemplo en el Amazonas, como la que se produjo en el año 2023, o en Escandinavia, una región pues de las más húmedas de Europa, en el año 2018. Entonces, ninguna región del mundo se puede decir que esté libre del riesgo de ocurrencia de una sequía.
1: Hem llegit en algunes ocasions que com a resultat de l'escalfament del planeta, ho diré molt malament, i sisplau corregeixi'm, però fa d'aspiradora. És a dir, que fins i tot quan plou, amb aquest escalfament del planeta, els recursos hídrics desapareixen més de pressa. ¿Eso es así?
27: A ver, el problema que tenemos ahora mismo con el calentamiento es que las temperaturas lo que hacen es que se incremente la capacidad de nuestra atmósfera de demandar agua. Entonces, eso tiene varias consecuencias múltiples. Es un poco complejo, pero voy a tratar de resumirlo. En primer lugar, si existe disponibilidad de agua en el suelo, en la vegetación, en las masas de agua superficiales, pues se produce un aumento de la evaporación. Entonces se produce ya una pérdida de agua. Eso sí, estamos en unas condiciones húmedas, en un año donde ha llovido muchísimo y tal, pues eso no tiene apenas consecuencias. El problema es cuando estamos en un año, además, que ha habido una disponibilidad de agua escasa. Entonces, pues cada gota de agua tiene muchísimo valor, ¿no? Sí. En segundo lugar, si esa agua no está disponible en el suelo, por ejemplo, si la vegetación no tiene una cantidad de agua en el suelo para poder evaporar conforme le solicita la atmósfera, lo que se produce es una situación de déficit de evaporación entre lo que nos pide la atmósfera y lo que esa vegetación puede aportar. Y eso lo que tiene son consecuencias desde un punto de vista fisiológico que hacen que la vegetación esté más estresada. Claro. Si eso lo llevamos, no solamente a nivel de estrés de la vegetación, sino incluso de posibilidad de fotosíntesis, de posibilidad de que se fije carbono, de crecimiento en general, no, incluso de pèrdia de produccions agrícoles.
1: Vale? Però aquest, perdoni que el talli, és a dir, només per entendre-ho, aquest estrès que em deia vol dir que és sec, vol dir que està tot massa sec.
27: Por supuesto, todo está más seco, pero además esa vegetación, digamos, que está en una situación que no le permite desarrollar sus procesos fisiológicos, pues por ejemplo, para fijar carbono, y para asimilar carbono, por ejemplo. Y luego además tenemos un problema, que es que esta demanda atmosférica está controlando otro tipo de procesos muy relevantes desde un punto de vista, de asimilación de carbono por parte de las plantas, que pueden hacer que si se prolongan mucho en el tiempo, pues esas plantas, digamos, que no mueran de sed, como se produce habitualmente con una sequía, sino que puedan morir de hambre, porque no han podido asimilar ese carbono que es necesario durante periodos de tiempo largos.
1: Llavors, a partir d'aquí, tenint en compte tot això que ens ha explicat, ara mateix, Catalunya, per exemple, està fora de perill d'una sequera a curt termini o ni així?
27: A ver, ahora mismo en Cataluña, nosotros mantenemos un sistema de monitorización de sequías y bueno, pues ayer lo estaba mirando cuando cuando me llamasteis para la entrevista.
1: Muchísimas gracias.
27: lo estaba mirando, voy a decir, bueno, a ver qué situación tenemos. La verdad es que me pillas de primer día de vacaciones.
1: Uy, entonces encara más gracias, encara muchas gracias.
27: Bueno, no, nada, por Dios. Entonces, lo que hice fue mirar, decir, bueno, pues efectivamente, tanto no solamente en Cataluña, prácticamente en todo el Valle del Ebro, en el norte de España, lo que tenemos es una situación de sequía a corto plazo. Los tres últimos meses han sido muy, muy secos y además con un incremento de la demanda de agua por parte de la atmósfera que haya hecho que, bueno, pues que se incremente la evaporación y ese estrés vegetal. De hecho, ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña. Se está empezando a ver que, bueno, pues que esos pastos no tienen suficiente agua porque dependen de esas condiciones así a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
1: Per tant, em deia que hi ha alguns llocs del país on ja es troben a faltar aigua per les pastures, que ja els ramaders s'ho estan trobant, això.
27: Claro, en ese sentido sí, y además hay que tener en cuenta que los bosques, por ejemplo, pues también se van a ver afectados si esto continúa así, si en el mes de agosto pues continúan unas temperaturas tan altas, continúa sin llover, pues bueno, aquí entran aspectos bastante complejos desde un punto de vista meteorológico, pues porque en verano, bueno, pues las precipitaciones son más bajas, hace falta una inestabilidad. En estos momentos tenemos una estabilidad generalizada durante los dos últimos meses que han sido excepcionalmente cálidos. Entonces, lo que podemos encontrarnos es que no solamente esas limitaciones por parte de la producción de pastos, sino también pues que estos bosques sigan perdiendo humedad y tengamos un mayor riesgo de que se produzcan incendios.
1: El Sergio Vicente és investigador de l'Institut Pirinenc d'Ecologia, és membre del Laboratori de Clima i Serveis Climàtics del CSIC i és integrant d'aquest panell de Nacions Unides sobre el canvi climàtic. Professor Vicente, mil gràcies per atendre'ns el primer dia de les seves vacances i per haver mirat aquestes dades per nosaltres. De debò que moltes gràcies.
27: Muy bien, un placer.
1: Una abraçada ben forta. Que vagin bé les vacances, disfruti, desconnecti si pot.
27: Muchas gracias.
1: Una abraçada. En fi, això ens porta a parlar evidentment del temps i de la calor i de les altes temperatures, i això ens falta parlar també dels incendis, que també, com tot, com abans comentàvem, també té una pota política, perquè des del govern espanyol s'ha fet una crida a intentar arribar a un pacte d'estat al voltant dels incendis, per lluitar contra els incendis, i específicament un pacte d'estat pel canvi climàtic, però de moment, si fem cas de les últimes declaracions, res no indica que això hagi de ser així. Anem a Madrid. Paula Brujats, com estàs? Molt bon dia.
3: Què tal? Com estem?
1: Déu-n'hi-do també amb això,
3: Sí, no hi ha pacte d'estat a la vista ni cap intent tampoc per negociar-lo, perquè fa un any, recordareu, aquests greus incendis de l'estiu passat que van cremar al nord de la península, se'n va parlar molt, tant el govern espanyol com el Partit Popular després d'allò van fer les seves propostes, van fer dos plans de pacte d'estat, però en les últimes setmanes hem vist com el Partit Popular es despenja de qualsevol negociació per arribar a un acord d'això. I mira, Freddy, que és curiós perquè les mesures coincideixen pràcticament en el 90%, perquè tant els populars com el govern espanyol proposen des de gestionar millor els boscos, ramaderia extensiva, una millor coordinació dels serveis d'emergència, etcètera, etcètera, però què passa? Que discrepen de l'abast del problema. Pel govern espanyol, aquest pacte d'estat ha de posar el focus en lluitar també contra el canvi climàtic, amb polítiques més àmplies, per la transició energètica, contra la sequera, etcètera, etcètera, però el Partit Popular no vol parlar d'aquest canvi climàtic. De fet, en els últims dies hem sentit dirigents del Partit Popular dient que qui diu que el canvi climàtic mata és un mantra de l'esquerra per no assumir la seva mala gestió dels focs en referència al govern espanyol. Per tant, així estem, amb dues propostes, amb dos intents de pacte d'estat sobre la taula, el Partit Popular que demana que s'aprovi el seu, la Moncloa, el Pedro Sánchez, que demana que s'aprovi el seu i que culpa els populars justament de ser el mateix que Vox, amb qui, per cert, han firmat diversos acords en governs autonòmics on rebutgen clarament el pacte d'estat verd també de la Unió Europea. Per tant, amb tot aquest combo, aquí estem i, de fet, amb la que està caient i amb la crispació política que hi ha, un pacte d'estat, sigui del que sigui pels incendis o per qualsevol altra cosa, doncs sembla ara mateix una quimera impossible.
1: Seria una notícia d'aquestes inèdites. Paula, mil gràcies, una abraçada.
3: Adéu, fins ara.
1: En fi, Oriol, com ho veus tot això? És a dir, és veritat que és un dels temes que fa temps que es comenten, però no vaja, costa molt de creure, el Bolanya feia que no amb el cap, costa molt de creure que això pugui ser possible.
5: Costa molt i costa encara més que sigui possible en el tram final de la legislatura, quan hi ha eleccions el 2027, siguin abans o després de les municipals. És evident que no fa pinta que Alberto Núñez Feijóo vulgui fer-se alguna fotografia al costat de Pedro Sánchez amb un pacte d'estat. Després també hi ha la qüestió de la incoherència d'algunes autonomies del PP, i parlo específicament d'Andalusia. Andalusia, el senyor Juan Manuel Moreno Bonilla va ser investit amb els vots de Vox, que fa un discurs negacionista, i després, quan hi ha un incendi descomunal a Almeria, surt el senyor Bonilla dient que això és causa del canvi climàtic. És una mica estrany parlar de que els incendis són una conseqüència del canvi climàtic i després pactar amb un partit que el nega. Això és una mica estrany. I després hi ha una qüestió també cultural que ens hi hem d'anar acostumant, i a mi m'impacta. Avui, des de les 7 del matí, quan connecteu amb el Gori Masip, el meteoròleg de TV3, que diu avui la calor serà menys intensa, no arribarem als 40 graus. En quin moment hem arribat a normalitzar que quan no fa tanta calor és que no arribem als 40 graus? Per tant, crec que aquí hi ha un canvi cultural que tots ens hem de posar una mica al cap, que això no és normal en cap cas. Mila.
6: Efectivament, no és normal, i això ja fa molt de temps que tots els informes que han emès tant el panel de científics de Nacions Unides sobre canvi climàtic com l'Organització Meteorològica Mundial, que cada any fa un informe en el que diu que s'està accelerant el canvi, que s'estan batent cada any rècords de temperatura, negar tot això és una mica anar contra les evidències, i és el que li està passant al PP, que per una banda té tot el front científic que és evident que no es pot negar les dades i no es poden tergiversar tampoc, les dades de temperatura són claríssimes, cada any batem rècords.

0: ciutadania haurà d'escollir també, i haurà de, la ciutadania té una experiència pròpia. Els ramaders que veuen com han de baixar les vaques de les, dels pastos d'estiu perquè s'han secat les muntanyes després d'un hivern en el que ha nevat molt i ha plogut molt, en aquests moments, 3 mesos de sequera intensa amb vents molt calents, ho han cremat tot i sí, no hi ha pastos pels animals. Jo ara mateix estic aquí a les Merindades, i que és una regió que té molta ramaderia extensiva, i fa pena veure com estan els pastos de les muntanyes, que són unes muntanyes habitualment verds i ufanoses, no? Per tant,
1: ara parlàvem amb el Sergio Vicente i ens deia això, que hi ha zones de Catalunya on aquesta situació que tu deies, que
0: al Pirineu,
1: a la meva vall, sense pastures.
0: Exactament, a la meva vall, els ramaders de la meva vall estan bastant espantats i preocupats perquè pensen que no podran mantenir els animals als pastos comunitaris de les muntanyes, que normalment s'hi queden fins l'octubre, i que aquest any igual s'han de baixar a mitjans d'agost o abans, perquè no hi ha... Això què vol dir? Pues vol dir que han de comprar menjar pels animals, que tampoc és fàcil comprar-lo perquè a tot arreu hi ha sequera. Clar, aquesta sequera es veu menys que quan et diuen que no pots regar el jardí o omplir la piscina de casa teva a les zones costaneres, no? Aquesta es veu poc perquè has d'anar a la muntanya, però és la base de la ramaderia, per exemple, que en el cas del Pirineu és extensiva i és fonamental.
1: Marcos.
2: Sí, però jo crec que aquest tipus de sequera, jo no m'agradaria parlar de sequera només per aquest primer símptoma, perquè és molt possible que en el proper mes, fins i tot a final d'agost, plogui, perquè acostuma a ploure, i això no vol dir, sisplau, dir que plou a final d'agost no vol dir que jo sigui negacionista del canvi climàtic, que no ho soc, però és a dir, això tradicionalment ha passat, això suposa problemes per ramaders, i això no és només una qüestió d'ara. És a dir, és normal que amb aquestes temperatures tan altes hagi passat això. Això vol dir que estiguem de cara a una sequera? Jo crec que no. Jo crec que és molt aviat per parlar de sequera en aquest punt. És trist que les mesures, com deia la Paula Brujat, les mesures del PP i del PSOE a la sequera, però podríem estendre'l a Ceuta, al 80% dels temes importants, siguin pràcticament coincidents i sigui impossible arribar a un pacte pel clima de polarització que n'hi ha. I perquè cadascú prefereix que als seus extrems no pagar el preu polític de pactar coses que serien normals i bones per la ciutadania quan ells estan d'acord. Perquè, bàsicament, en els temes fonamentals, el que parlàvem abans, en el PP també hi ha gent normal. És a dir,
1: aquesta te la traurem, la frase.
2: Home, però, escolta, però és que a vegades ens oblidem, perquè el clima de polarització que hi ha, en què tu estàs molt més preocupat o per perdre vots per la teva esquerra o per perdre vots per la teva dreta, fa que a vegades ens oblidem, pues això, no? que en el 80% dels temes, política exterior, el PP i el PSOE estarien d'acord. No seria...
0: Sí, però el que compta són els fets, Marcos. El que compta són els fets. Saps? I els fets és si firmes o no firmes. I els fets és si elimines, com va passar a València, els sistemes d'alerta perquè consideres que no són necessaris, perquè Vox t'ho imposa. I la qüestió és si estàs impugnant o estàs defensant que no es faci la transició ecològica que marca la Unió Europea, perquè estàs en contra de la interpretació de que tot això és conseqüència del canvi climàtic i que s'ha d'actuar. Aquí, de que hi ha gent normal, ningú dubta que hi ha gent normal a tots els partits. El que compta són els fets, les decisions que prenen.
3: Bueno, en alguns casos gent normal és difícil de trobar-la, perquè l'eslògan que ha agafat el PP en el tema del canvi climàtic és: tota la culpa és de l'esquerra. L'esquerra i les seves previsions de canvi climàtic és el que no deixa netejar els boscos, és el que té els ramaders presoners, etcètera, etcètera, etcètera, només per anar, diguem-ne, gratant una mica de vots. Després, o sigui, és fals que s'intenti pactar, perquè què ho farà el senyor Figueroa?

0: Feijó en contra d'Andalusia, Castella, Lleó, Aragó, València, Extremadura. O sigui, és que és impossible. En el tema de la immigració, a l'Aragó li han tret una paga brutal als menes de 17 euros. 17 euros. O sigui, de què estem parlant ara? Si no tenen aquests 17 euros, que els condemnen? A que quan surtin al carrer, què tenen que fer? O sigui, en fi. I després, en el tema de la sequera, jo em queixo d'una cosa. No hem de confondre sequera amb consum d'aigua. Mm. O sigui, que això, les inversions de les empreses, per sort, estan garantint el reciclatge dels aigües i demés. O sigui, Barcelona no tindrà un problema. Però sí que hi ha una cosa que s'està fent en una mica de retard. Tenim les urgències quan tenim la sequera i les infraestructures comencen a trigar. És veritat que tenim un marge de 3-4 anys, però cal que arribi això en 3-4 anys fetes.
1: Hem d'anar a publicitat, però de seguida continuem l'acord. Catalunya
2: Ràdio. Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
3: Hola, bon dia. A casa sempre hi ha algun aparell que acaba demanant la jubilació, oi? La rentadora, que ja no centrifuga com abans, o la nevera, que amb prou feina refreda, o aquell televisor que va anunciant que ha arribat al final. Doncs aquest és el moment perfecte per renovar-los, perquè arriben els Electro Days del Corte Inglés i Hipercor. Només del 3 al 5 d'agost podràs aconseguir un 15% de descompte addicional en una selecció de grans marques d'electrodomèstics, com Bosch, LG, AEG, Dyson, Dream, De'Longhi i moltes més. I ara, també, fins a un 20% de descompte en una selecció de marques d'electrònica com Samsung, HP, Sony, Xiaomi, Yashica i moltes més. És el moment perfecte per estrenar televisor, mòbil, portàtil o aquells auriculars que fa temps que mires. A més, amb les tecnoventajes del Corte Inglés, com l'entrega de les teves compres en 24 o 48 hores i, fins i tot, en 2 hores per milers de productes. Electro Days del Corte Inglés, 3, 4 i 5 d'agost. A la botiga web i app, consulten les condicions i marques participants. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estan obertes diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. I això és tot per avui. Adéu-siau.
4: Que bonica és Badalona. Els seus carrers, la seva gent.
5: Ui, el bacallà és per de segona.
6: Ah, uau, aquí ja tindrem un fallo, eh?
7: Està una mica... Està supernerviós i molt nerviós.
8: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
9: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro a les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
13: I d'on ha sortit aquesta butaca?
12: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
14: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
15: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt, li diuen Lo Búnquer. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrit en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
16: El treball dignifica les persones.
15: I te'n rius sense gana.
16: Aquesta és una frase d'un hit-pollos integrals.
10: Aquest estiu també hi ha Lo Búnquer. Dos xicots i una noia explicant noveletes amb desperpar.
15: Rius sense ganes.
10: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: I a l'Àgora amb la Miragos Pérez Oliva, l'Oriol Marc, el Toni Bolaño i el Marcos Lamelas. I també, com estem explicant des de primera hora aquí al matí de Catalunya Ràdio, volem destacar que en els últims mesos s'han disparat els robatoris de coure perquè el preu està pels núvols. De robatoris n'hi ha a tot arreu, com aquell que diu, a molts llocs, vaja, però tenen una afectació directa, no cal dir-ho, perquè l'afectació és pràcticament diària, és a la xarxa ferroviària. Maria Fernández Noguera, des de la redacció, com estàs? Molt bon dia.
18: Molt bon dia.
1: Explica'ns les dades d'entrada.
18: Mira, només en el primer semestre, Adif, que és el gestor de la infraestructura ferroviària, va presentar 152 denúncies per robatoris de coure. Això és el doble que en el mateix període de l'any passat i 12 vegades més que fa només 5 anys. De fet, els robatoris han anat augmentant a mesura que també ho feia el preu d'aquest material. Aquestes són només dades de les denúncies presentades per Adif, però de robatoris de coure, com tu deies, també se'n produeixen en altres llocs, com per exemple obres en construcció o subestacions elèctriques. I hem de dir que fa més d'un mes que demanem als Mossos d'Esquadra les dades sobre com han augmentat de forma global els robatoris de coure, però no hem tingut sort, encara no ens les han passades.
1: I Maria, del coure robat, què se'n fa?
18: En teoria, sobre el paper, no hauria de ser fàcil que el coure robat entri dins del circuit legal de reciclatge perquè això està molt i molt regulat. Però a la pràctica hi ha una xarxa il·legal de recuperació de coure. Això és com a mínim el que denuncia la directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, la Victòria Ferrer Maimó, en declaracions a aquest programa.
19: Com que el coure és un material que té uns preus molt elevats, es creen gestors de residus il·legals, és a dir, persones que d'una manera totalment aliena a la normativa munten plantes on recepcionen els materials i els paguen.
18: De vegades els Mossos aconsegueixen clausurar aquestes plantes il·legals on es compra aquest coure robat, però des del Gremi de Recuperació denuncien que ràpidament se'n tornen a obrir d'altres.
19: Sí que s'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen, se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
18: I també, d'altra banda, hi ha una altra part del coure robat que acaba el circuit legal de recuperació de metalls. Per exemple, la catenària en si mateixa no es pot vendre a qualsevol empresa recuperadora perquè només la poden gestionar aquelles empreses que siguin contractades per Adif, però hi ha vegades que els lladres manipulen aquest coure, aquesta catenària, per poder-lo vendre.
19: Aleshores, tu imagina't que jo robo la catenària, faig una trituració i manipulo aquell material i li dono una forma que no és la de la catenària. Aleshores, jo com a particular explico pues, que això ho he tret de que he fet el desmantellament d'una granja, per exemple, i ho puc vendre.
18: Són uns robatoris que van a l'alça per això, per l'augment de preus del coure que aquest 2026 no ha baixat dels màxims.
1: Gràcies, Maria. Fins ara.
18: Fins ara.
1: Per entendre justament per què està tancat el coure, parlem ara amb el Xavier Brun, que és gestor de fons d'inversió especialitzat en matèries primeres. Senyor Brun, què tal? Molt bon dia.
20: Hola, molt bon dia.
1: Per què està tancat el coure?
20: Doncs la veritat perquè és qüestió d'oferta de demanda. Si mirem la part de demanda, al final per entendre quines són les aplicacions que tingui el coure, doncs és tan fàcil com tancar els ulls. I si tanquem els ulls veiem un món sense coure, de tal forma que l'electricitat, tota la generació elèctrica, l'energia, tot va amb coure d'una forma o una altra. I què passa amb la demanda? Doncs que si el món creix, doncs es construeixen més cases, es construeixen més centrals d'electricitat i necessitem més coure, no? Però no només això, no? Per què estan màxims? Per què puja tant? Doncs perquè aquesta demanda s'ha accelerat. I per quina raó? Doncs ben senzill, doncs al final, si mirem totes les energies renovables, totes van necessitem molt més cable, però perquè està a dalt de tota una muntanya, però també els cotxes elèctrics, que tenen 80 quilos de coure respecte als 15 de combustió interna, o inclús la intel·ligència artificial, que encara que no ho sembli, el coure necessita, o és la base de la intel·ligència artificial, perquè cada nevera d'aquestes, on estan aquests microxips que estan dins d'un centre de dades, doncs tenen aproximadament uns 50 quilos de coure. I quantes neveres d'aquestes n'hi ha en un centre de dades? Doncs aproximadament uns 5.000, no? Així que si anem sumant, la demanda no para de pujar.
1: No? El que si passa... Mirem... El que... No, digui.
20: No, no, i si mirem l'oferta...
1: Doncs això, final... és el que li anava a preguntar per això, sí.
20: Doncs si mirem l'oferta, al final aquesta oferta són mines de coure, no? I aquestes mines de coure són com una piscina, doncs, que cada dia traiem un got d'aigua. Què passa amb aquestes piscines si cada dia traiem un got d'aigua? Doncs que al final s'agoten i hem de trobar-les de nou. I no és tan fàcil de trobar-ne, de forma que l'oferta no creix, la demanda no para de pujar, conclusió, preus alts.
1: I encara poden pujar més?
20: I tant. Podríem pujar més, perquè al final, si s'accelera molt més aquesta demanda, aquestes inversions amb intel·ligència artificial no paren de pujar, i un dels països doncs, que ha de créixer bastant aquest consum de coure, com és la Índia, si tot això s'accelera, doncs podríem pujar més. I si mirem l'oferta, qualsevol problema d'aquestes, o sigui, al final, les mines poden ser o subterrànies o a cel obert. Doncs si hi ha aquesta a cel obert i hi ha, per exemple, doncs, una gran inundació, doncs aquestes mines doncs, no poden oferir coure, no? De tal forma que qualsevol desajust amb aquesta oferta de demanda pues, podria provocar que el preu pugés una miqueta més.
1: Per tant, tenim un problema no només que la demanda puja molt, sinó que l'oferta, és a dir, la fabricació de coure pot pujar fins a cert punt, és a dir, el marge és molt més petit tot.
20: Exacte. I a part, aquestes noves mines no es troben en llocs accessibles, no? Per posar-te un exemple, amb un dels projectes que està sobre la taula que permetrà doncs, aportar més oferta en els pròxims anys, està entre 4.000 i 5.000 metres sobre el nivell del mar a les muntanyes d'entre Xile i Argentina, no? Mm. I després, un dels països que doncs, ha portat molta oferta de coure ha sigut el Congo. De tal forma que el risc polític doncs, és elevat i tots els inversors el que demanaran és, escolti'm, si el risc polític és elevat, pagui mal, no?
1: No, anava a preguntar també que hem llegit que un 20% del coure que es fa servir és reciclat. Suposo que això s'explica per robatoris, que dèiem, entre altres coses, eh?
20: Home, aquest 20% ha estat sempre entre un 15 i un 20% l'oferta de coure que ve de la part reciclatge. Yeah. Però clar, això té un límit. No podem reciclar, o aquesta oferta no pot augmentar moltíssim perquè hi ha un límit, no?, que és el reciclatge en si.
1: Per tant, té tota la pinta que aquest preu pujarà, eh? És a dir, amb tots els escenaris que vostè m'estava descrivint apunten a un preu del coure cada cop més alt, o com a mínim que es mantingui així dalt.
20: Els nostres escenaris és que es mantinguin sobre aquests nivells. Mm. És a dir, aquests nivells estem parlant de 14.000 euros a la tonelada, que són més o menys 14 euros al quilo, no? Mm. De tal forma que aquests preus ja són uns preus on nosaltres tècnicament, i no m'agradaria entrar molt en tecnicismes, és el que anomenem d'incentiu. Què vol dir això? Doncs que qualsevol miner és un preu lo suficientment atractiu perquè comenci a buscar nous llaciments miners a qualsevol part del món. Però clar, triguen entre 5 i 10 anys des que trobo que hi ha coure en una muntanya fins que trec la primera unitat de coure.
1: Xavier Brun, gestor de fons d'inversió especialitzat en matèries primes. Moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
20: Igualment, gràcies a vosaltres.
1: Ara ho comentem a l'Àgora, però hem arribat a les 10. Marc Teixidor, com estàs? Molt bon dia.
0: Bon dia, estem bé. Vosaltres?
1: Doncs vinga, encantats de sentir-te. Ens actualitzem, Marc, quan vulguis.
0: Doncs comencem parlant del Marroc, que ha trencat finalment el silenci sobre la crisi de Ceuta i ha admès 11 morts al seu territori. Les autoritats del país calculen l'entrada de 40.000 migrants per sota de les xifres espanyoles, que en comptabilitzen 60.000 i 83 víctimes mortals. Els ambaixadors dels països de la Unió Europea reuneixen avui d'urgència per tractar l'episodi en un context de crítiques majoritàries entre els 27 a la política migratòria del govern espanyol. La majoria dels migrants han tornat al Marroc, però a Ceuta la situació està lluny de recuperar la normalitat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sernades, bon dia.
21: Bon dia. La incertesa, l'espera, l'amenaça constant de ser retornats. Quatre dies així estan provocant ja alguns incidents al voltant del CETI, el centre d'internament de migrants de Ceuta, que està col·lapsat amb desenes de persones pels voltants. I també la platja del Trampolí, on s'amunteguen, viuen, dormen, resen i juguen a pilota centenars de subsaharians. Aquest grup no s'ha inclòs en el retorn sostingut de milers de migrants dels que van entrar dijous a Ceuta. La policia i els soldats continuen patrullant la ciutat. Es veuen grups de marroquins desperdigats a les roques i a les platges i també molts menors no acompanyats, acollits de forma urgent a una nau industrial o fins i tot pel carrer. Cèlia Sernades, Catalunya Ràdio, Ceuta.
0: El director del CIDOP, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques a la política migratòria del govern espanyol per part d'altres socis europeus a l'auge de l'ultradreta i al fet que en alguns països hi ha convocades eleccions als pròxims mesos. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
22: Està en una deriva conjuntural i estructural molt determinada a la Unió Europea. Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla i, per tant, és un element polític que sempre s'articularà en una Unió Europea que vira molt més a la dreta. I una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
0: Més notícies, Marta Vives.
23: Avui el risc d'incendi forestal disminueix a tot Catalunya i no hi haurà cap municipi en situació de perill extrem. La millora de les condicions meteorològiques ha permès desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que encara es mantenen tancats, és a dir, la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquesta millora, 71 municipis de 12 comarques tindran el nivell 3 de perill molt alt d'incendi forestal. Per això els agents rurals demanen que s'extremi la prudència i s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un foc. Pel que fa al foc de Sanet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres i que ja ha afectat més de 70 hectàrees. D'aquestes, una trentena són al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Ahir es va generar un altre pirocúmul que va reactivar el foc. L'incendi afecta una zona alta muntanya amb un relleu molt abrupte i de difícil accés i per això s'hi treballa principalment amb mitjans aeris.
0: La Generalitat ha agilitzat 170 tràmits administratius amb menys entrebancs burocràtics per a la ciutadania. Es tracta de gestions en sectors com la sanitat o l'educació. Per exemple, si algú s'ha d'operar, ja no cal que vagi a l'hospital uns dies abans per signar el consentiment previ, sinó que ara ho pot fer de forma digital a través de l'aplicació de La Meva Salut. El govern calcula que les millores han estalviat més de 6 milions d'hores dels catalans en gestions administratives. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha explicat que l'objectiu és facilitar la feina a la ciutadania i als treballadors públics que han de tramitar gestions.
2: Un excés de burocràcia i un excés de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat doncs, tot aquest programa, que és el CatGirem, amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
0: La Generalitat preveu simplificar 40 tràmits més fins a finals del 2028.
23: 8 de cada 10 ofegats de Catalunya entre el 2019 i el 2022 eren nens entre els 6 i els 5 anys. La majoria eren menors de nacionalitat estrangera que van morir a platges, rius o aigües naturals. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que reflecteix una relació dels sinistres també amb desigualtats socials, econòmiques i d'accés, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal.
3: La recerca que recentment hem publicat a la revista espanyola de Medicina Legal analitza 39 defuncions de menors per ofegament a Catalunya entre els anys 2019 i 2023 i apunta algunes desigualtats a nivell de l'origen de les víctimes mortals dels ofegaments.
23: L'estudi detecta deficiències en la coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius.

0: La cantant Ariana Grande anuncia que es retira de la vida pública quan acabi la gira l'1 de setembre i que finalment no participarà en el musical Sunday in the Park with George a Sondheim, previst per l'any que ve al West End de Londres. Un dels seus representants ho ha justificat dient que les seves aparicions han provocat un escrutini públic interminable i continu. I en els últims mesos la cantant ha rebut nombrosos comentaris per part del públic que qüestiona el seu aspecte físic i el seu estat de salut, suposant un possible trastorn d'alimentació. Tot plegat quan divendres l'artista va publicar Petal, el seu 8è àlbum d'estudi. Als esports, Ernest Macià.
1: Fa ben pocs minuts, Iris Tió s'acaba de penjar la medalla de bronze en la modalitat de solo lliure femení de l'europeu de natació que s'està fent a París. Tió ha revalidat el bronze de l'any passat i ha acabat per sota de la representant alemanya i també de la nedadora bielorussa. Iris Tió competia després de sumar dissabte dues plates. Més tard, d'aquí a aproximadament a una hora, competirà el mallorquí Jordi Càceres a la final de solo lliure masculí. Cancel·lat el partit amistós que el Barça havia de jugar avui contra el Preston North End, l'equip anglès alega que no té prou jugadors, de fet només en tenia 10 del primer equip per disputar-lo i avui el Barça només té programat un entrenament, fet que avançarà el seu retorn. El jove central del Barça, Álvaro Cortés, es reivindica i dona per acabar de la seva etapa al filial, assegura que està preparat per quedar-se al primer equip. Ahir, segona victòria consecutiva de la neerlandesa Lorena Vives a Vies, a la segona etapa del Tour de França femení, la catalana Paula Blasi amb el mallot blanc de millor jove és 13è a la general a 28 segons de Vives per l'etapa, la prèvia de l'etapa d'avui. El pilot català Gil Membrado, de 18 anys, ha guanyat el Rally de Finlàndia i Carla Lorenzo ha acabat quarta a la final del duet mix de l'europeu.
2: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Moment de rematar l'àgora amb la Milagros Pérez Oliva, l'Oriol Marc, el Toni Bolaño i el Marcos Lamelas. Parlàvem abans del robatori de coure, del preu disparat que hi ha ara a nivell mundial i de les conseqüències que això té de manera indirecta amb aquests robatoris que pateixen els usuaris de Rodalies pràcticament a diari. Marcos.
5: Bueno, però jo aquí matitzaria una mica. El preu puja, continuarà pujant. El mercat de futurs diu que a un any el preu del coure pujarà. Però jo el deslligaria del robatori de coure, perquè jo crec que les bandes criminals que es dediquen a això trien això perquè el cost penal de que t'enxampin robant coure és molt baix.
4: Llavors, això només sí, és baix.
5: Home, en comparació a que t'enxampin robant un pis...
4: Ja.
5: És a dir, clar, és a dir, tu... hi ha una sèrie de criminals que pensen i diuen, bueno...
4: Sí, escolta, el titular d'avui és hi ha gent normal al PP i hi ha criminals que pensen.
5: Criminals. És a dir, no tots els criminals són extremadament dolents i diguem-ne, i són com el doctor...
4: Home, sí, de dolents, sí.
5: Ja, però no tots són com el doctor Lecter. La majoria tenen un Excel i diuen, si faig això, en cauran tants anys. Si fan això, és a dir, i funcionen, diguem-ne, d'una manera tan avorrida com una asseguradora, diguem-ne, i hi ha activitats criminals, diguem-ne que en aquest moment tenen tu, per exemple, si tu et dediques a timar gent amb l'ocupació a jugar-los pisos ocupats, això té un cost penal per tu molt baix i pot ser una activitat molt rendible. Amb el robatori de coure passa el mateix. I per tant aquí el que és important és que hem d'entendre que la xarxa de ferrocarrils és una infraestructura important i s'ha de protegir. I s'ha de protegir perquè mantenir-la en marxa. Sí. I el robatori de coure no desapareixerà perquè els preus pugin o baixin, sinó que pura i simplement això fa que l'activitat ara, en aquest moment, sigui molt més rendible.
4: Mila.
6: Sí, home, jo crec que aquí el mecanisme de l'oferta i la demanda està clara, però no crec que sempre sigui una solució a tots els problemes incrementar les penes, en el sentit de que aquesta és la mesura que sempre surt com a la més fàcil, de dir, bueno, tenim un problema amb tal o qual delicte, incrementem les penes. Jo crec que la clau està en incidir sobre les xarxes que comercialitzen aquest coure robat. i això és una tasca policial. Potser s'han de reforçar els efectius policials per fer la investigació i seguir, en aquest cas no han de seguir el diner, han de seguir el coure, han de seguir a quins magatzems va, quins camions els transporten i cap a on van, perquè algú està fent aquest negoci. Aquest negoci no el fan els quatre que capten por ahí per anar a les vies i per anar a les catenàries a robar, sinó que és el negoci el fan els que d'alguna manera organitzen tota la logística per vendre aquest coure als que el necessiten.
7: Oriol, no, el meu coneixement tècnic sobre aquesta qüestió és profundament escàs, segurament un dels més escassos de les qüestions d'actualitat que puguem parlar avui, però és veritat que hi ha una sensació de certa indefensió en una infraestructura que sempre és estratègica, com és el cas de Rodalies o els trens que siguin, i la sensació és que encara que reforcis policialment la seguretat de segons quines infraestructures, és molt, molt, molt complicat evitar que no hi hagi cap robatori de roure al llarg de tota la infraestructura. No sé si la recepta és endurir les penes o no, no sé si la recepta és endurir la tasca policial o no, però el que és evident és que és complicadíssim evitar que es produeixin situacions com aquestes i que al mateix temps qui té a les mans acabar amb això és una actuació policial que vagi en contra de les màfies que hi trafiquen.
4: Toni, a veure com tens la veu. Arribes justet, eh?
8: Arribo malament, però...
4: No, bueno. Ara se'n nota millor.
7: Bé.
4: Sí, no?
8: A veure, el problema és que tenir una seguretat de tota la xarxa ferroviària és un impossible.
4: Yeah.
8: És un impossible totalment. També és un impossible el de la xarxa de les subestacions elèctriques, però clar, allà els rampells seran molt complicats i el risc per als senyors aquests intel·ligents que van a robar el coure...
4: El risc pels lladres era molt més... Si s'enganxaven, quedaven... l'enrampament era mortal, clar.
8: Sí, exacte. A la qual cosa, aquí tindrem un problema. I tindrem un problema perquè, clar, com controles també totes les xarxes internacionals? Això és complicat. Jo, què voleu que us digui? Si no hi ha un augment de penes, no anem bé.
4: Doncs ho deixem aquí, en tornem a parlar un altre dia, eh? Però Milagros Pérez Oliva, Oriol Mar, Toni Bolaño, Marcos Lamelas, moltíssimes gràcies a tots, particularment, no us enfadeu, eh? El Toni per l'esforç de la veu pobra. O sigui que animos i...
8: Moltes gràcies.
4: A guardar. Ara calla, eh?
8: Això entre calla i Toni és un oxímoron, sí.
4: Apa, feu bondat, cuideu-vos.
8: Adéu, gràcies, bon dia.
4: Que vagi molt bé. Catalunya Ràdio.
9: Perdona, tindries lloc per dos?
10: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
9: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
11: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida, perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys.
14: Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
15: Arriben els Electro Days del Corte Inglés. 3 dies amb fins a un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
16: Samsung, HP, Sony, Xiaomi, Yashica i moltes més.
15: Una gran selecció de marques en electrònica amb fins a un 20% de descompte i els nostres tecnoavantatges.
16: Només 3, 4 i 5 d'agost, Electro Days del Corte Inglés.
15: Consulta condicions i marques participants al corteinglés.es.
17: L'esport no fa vacances a l'estiu.
18: Tampoc a Catalunya Ràdio.
17: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
18: També del Girona i del Sabadell.
17: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
18: A més del mercat de fitxatges.
17: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
18: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
17: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
19: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
18: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
20: En Joan va baixar la fonda...
18: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
19: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
21: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
22: Ara m'ha agafat per aquí.
21: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
5: Home, enòleg no sóc, eh? Però bueno. Bueno.
23: Jo sóc de Banyoles?
21: Sí.
23: Tota la vida. No he estat mai a Banyoles.
21: He trobat a la Wikipedia això.
5: Doncs mira, més li fent cas.
22: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
5: Típic de l'escala.
22: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs pues no era... No, es vaig provar-ho amb la guitarra, també. I
24: tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
22: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
0: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
25: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
26: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
25: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
26: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
27: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
28: Entendre és obrir els ulls.
29: Obrir la ment.
28: Obrir la ment.
30: Obrir la ment.
27: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
31: Catalunya Ràdio.
32: Som 3CAT.
33: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Passen 2 minuts d'un quart d'11.

0: Roger Tugas, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Frederic.
0: Un dilluns més, les dades amb el Roger, n'hi hem dit anamudades, perquè són dades referides a les relacions, al sexe, l'amor, que per cert, tot això està recollit en una pàgina web, on narrem, no només reculls totes les dades que ens expliques aquí, sinó que la gent pot fer una mena de qüestionari, no? És a dir, explica'm-ho bé, això.
1: Sí. Aquesta secció és allò que em sembla que se'n deia transmèdia o alguna cosa així, no? Que no hi ha vídeos, però sí que hi ha una pàgina web, exactament, que és anamudades.cat, ben fàcil,
0: sí.
1: I on allà va gent, doncs, tot el que anem parlant, clar, aquí parlem de moltes xifres, em deixo anar aquí un torrent. Però després allà es poden recuperar totes aquestes dades i filtrar, efectivament, per sexe, per edat, per ideologia, per orientació sexual, per religió, tot el que vulgui, i a més també trobar els estudis que citem aquí, una desena d'estudis pràcticament cada setmana, perquè després ja veig a xarxes a vegades hi ha gent que diu
0: no treus, això.
1: Tot això us ho inventeu! Sí, no, escolteu, podeu trobar-ho, està documentat a anamudades.cat.
0: Anamudades.cat, on hi ha totes aquestes dades, i a més, doncs, es pot fer una mena de qüestionari per veure en quin punt es troba cadascú de tot això que ens explica el Roger. Aviam, hem parlat d'amor, hem parlat de sexe. Avui de què parlem, exactament? D'aquestes dues vessants de la mateixa moneda, diguem-ne?
1: Avui ens decantarem pel sexe.
0: Vinga.
1: Avui parlarem, bueno, també és veritat que com a dia que baixen les temperatures, no tenim cap municipi amb risc d'incendi, doncs podem aprofitar per una mica encendre alguna coseta. Avui parlarem de l'experiència i les experiències que tenim els catalans i les catalanes amb el sexe, és a dir, què fem al llit o allà on considerem més còmode, quants cops ho fem, amb quanta gent ho fem. Vaja, al final hi ha gent que ho té apuntat, això jo conec gent que ho té apuntat, i a més també he vist que ho tenen excels allà més detall, d'altres només ho tenen al cap,
0: sí, ja
1: perquè,
0: prou.
1: Clar, depèn del que hagis d'apuntar, també, del que vulguis.
0: Depèn de la magnitud de la xifra.
1: I de si t'han de pillar o no t'han de pillar. Però, en tot cas, un amic meu em deia el currículum follae.
0: Sí, currículum follae,
1: exacte. Una mica, és el que parlarem.
0: Doncs va, a quina edat s'estrenen els catalans? Comencem per això. L'edat de la primera experiència sexual.
1: Parlem de la primera amb una altra persona, perquè al final després també, doncs, amb un mateix, doncs, fins i tot en edats molt primerenques ja diu que hi ha algunes primeres experiències sexuals. Per tant, ens centrem amb una altra persona. No vull escandalitzar els pares amb fills i filles preadolescents.
0: Però una mica sí.
1: Però un de cada 8 catalans declara que va perdre la virginitat abans dels 15 anys. Un de cada 8.
0: Un de cada 8.
1: Llavors, un de cada 4 entre els 15 i 16, i després l'edat més citada són els 17-18 anys, que un terç de la població catalana, doncs entre els 17 i 18, va tenir la primera experiència sexual amb una altra persona. En els 19-20, doncs, hi ha cosa baixa, és un de cada 8, i després també hi ha un de cada 8 que és a partir dels 21 anys, no? Per tant, veiem com una corba que al final entra, sobretot, centrada en els 17-18, però edats primerenques, déu-n'hi-do, no? Tot i això, els homes diuen que van tenir la primera relació una mica abans que les dones, és a dir, un 44% d'homes diu que la van tenir abans dels 17 per un 35% de dones. Tot i això, tot aquest diferencial és a no gent gran. És a dir, ara la gent jove, més o menys nois i noies, comencen a una edat similar i, per seguir sense escandalitzar pares amb fills i filles preadolescents, cada cop es perd la virginitat abans.
0: Sí, Això és una constatació que és real, eh?
1: Clarament. Les enquestes de menys d'una quarta part de la població de 65 anys i més, menys d'un de cada 4, no, d'aquesta edat, explica que va tenir la primera relació sexual abans dels 17 anys, menys d'un de cada 4. Però, en canvi, en els de menys de 25 anys, i a partir de 16, diguem-ne, més de la meitat abans dels 17 ja s'havia estrenat, un 55%. Per tant, les relacions sexuals comencen abans del que ho feien.
0: Això és el què, anem a parlar del qui.
1: Exacte.
0: Què diuen les dades de amb qui?
1: Amb qui? Amb qui la primera vegada,
0: amb qui el primer cop?
1: És a dir, es compleix la pel·li Disney, no? de que t'enamores,
0: sí,
1: i llavors doncs t'esperes, no? Que a mi m'encanten les comèdies romàntiques de Nadal.
0: Sí,
1: no?
0: anava a dir exactament això.
1: És això,
0: dic,
1: no?
0: Més que Disney són les comèdies romàntiques de Nadal, aquestes que t'omplen Netflix 15 dies abans de les festes.
1: Què 15 dies? Si d'aquí dues setmanes
0: ja
1: en tindrem, per sort.
0: Ja començarem.
1: Per sort, diguem. I doncs, 6 de cada 10 catalans diuen que van tenir la primera relació sexual amb una parella estable. 6 de cada 10. Però, en canvi, un de cada 4, un 23%, citen un company de classe o de feina, normalment de classe, diguem, i un 10% parella esporàdica i només un 3% algú que acabava de conèixer. No? Això no s'acostuma a ocórrer gaire. Però compta amb aquest 6 de cada 10 de la parella estable perquè canvia moltíssim entre homes i dones. Entre homes, només un 41% es va estrenar amb una parella estable. En canvi, en dones, són 3 de cada 4, és a dir, un 74%. Hi ha una diferència de gairebé 35 punts entre homes i dones, però, de nou, aquesta diferència entre sexes dona sobretot en les generacions més grans. En les generacions més joves, això doncs, cada cop s'acosta més, no? I nois i noies tenen primeres relacions de forma més similar. Una de les xifres, però, que em va escandalitzar bastant, i en relació també amb un tema que ja vam parlar fa uns dies, entre els homes de més de 75 anys, un de cada 5 va tenir la primera experiència sexual amb una prostituta.
0: Un de cada 5, de persones que ara tenen més de 75
1: d'homes
0: anys.
1: De 75 anys i més. Ara és ínfim, és a dir, la gent jove això no
0: ja
1: passa.
0: No, ja no passa.
1: Per tant, és una cosa que ha canviat amb el temps, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Mm. Sí, sí.
0: I això estem parlant sempre de sexe heterosexual?
1: Sí, en el cas dels homes no heterosexuals, per exemple, les primeres relacions amb parelles estables són molt baixes. Només un de cada 4 doncs, va tenir la primera experiència sexual amb una parella estable.
0: Parlem del què, parlem del qui, parlem del com. De si es fa bé, es fa amb protecció adequada, parlant en plata.
1: Sí, sí, sí. Això ha anat millorant amb el temps, no? Allò que ens diuen sobretot, protecció per embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual. 2 de cada 3 catalans en la primera relació sexual van utilitzar preservatiu. Sobretot a la gent jove, això és molt més, és més d'un 80%, per tant, el preservatiu ha anat guanyant terreny fins i tot en les primeres experiències. Tot i això, un 20% parlen només d'una píndola anticonceptiva que protegeix de l'embaràs, però no protegeix de les malalties de transmissió sexual, per tant, has d'estar molt segur que la parella doncs, no et pot portar res, diguem-ne. Però un 20% parla de la marxa enrere, és a dir, un de cada cinc persones... la primera experiència sexual, la protecció que va utilitzar va ser acabar la relació fora, diguem, de la persona.
0: Tots els que en saben diuen que no serveix de res.
1: Diguem que ni una cosa ni l'altra. No. Ni l'embaràs no desitjat, ni les malalties. No. No? Hi ha un risc molt alt. Tot i això, compte, perquè més enllà, encara que el preservatiu doncs, estigui més utilitzat, encara ara, una de cada 10 noies joves, és un 10%, cita la píndola de l'endemà com a mètode de protecció, que tornem-hi. Com a protecció de l'embaràs, potser sí, però de malalties de transmissió sexual, cap ni una. I alguna vegada ens hem centrat aquí també a parlar del tema de les religions.
0: Sí, de què fan els catòlics. Sí.
1: La cúria, l'església, ens diu que el preservatiu és pecat i totes aquestes coses. La gent de base, diguem, els catòlics practicants són bastant més avançats en aquest sentit.
0: I més pràctics.
1: Més pràctics, sobretot, i més de la meitat va utilitzar preservatiu la primera vegada.
0: Més de la meitat dels catòlics,
1: practicants,
0: diuen, van fer servir preservatiu el primer cop. En fi.
1: Esperem que no vagin a l'infern.
0: Això t'anava... Exacte. Després d'aquest primer cop, els catalans i les catalanes, Roger, al llarg de la seva vida, diguem-ne, tenen gaires parelles sexuals?
1: De mitjana, els catalans diuen que tenen 11 parelles sexuals al llarg de la seva vida. 11. Clar, hi ha diferències també amb l'edat, sobretot la gent més jove doncs, té una mica menys d'experiència sexual, menys jove, ens parlen de menys de 25 anys, i després també la gent més gran, és a dir, a partir dels 65 anys, també en tenen menys, no? Era una generació on hi havia menys llibertat sexual. Però en el que seria el monticle intermedi, és a dir, entre totes les franges entre 25 i 64 anys, la mitjana es manté força estable en els 14 parelles sexuals de mitjana al llarg de la vida. Clar, que es mantingui estable no vol dir que el nombre sigui el mateix, perquè, clar, si tu tens 14 parelles sexuals als 25 anys, segurament a 65 en tindràs més. Per tant, també va augmentant el nombre de parelles sexuals al llarg de la vida, no? Ara bé, el més curiós és quan mirem per sexe. De mitjana, els homes diuen que tenen 15 parelles sexuals de mitjana al llarg de la vida i les dones només 7. És a dir, els homes el doble que les dones.
0: Sí, però això quadra.
1: Bueno, clar, en aquests casos és mirar altres dades, no? Aviam si és simplement que hi ha alguna enquesta que no acaba de quadrar. Estem parlant al llarg de la vida. Però quan es pregunta què has fet durant l'últim any, passa una cosa molt similar. És a dir, hi ha un de cada 4 catalans no ha tingut cap relació sexual l'últim any, un 58% n'ha tingut només amb una parella sexual, però després hi ha un 14% que diu que ha tingut relacions amb dues o més persones, no? I d'aquests la meitat és un 7% amb 6 o més. Però hi ha el doble d'homes que dones percentualment, que diuen que han tingut dues o més parelles sexuals o sis o més parelles sexuals. I això passa en totes les edats. És a dir, no és una qüestió de joves, de mitjana edat, de grans. En totes les edats, els homes reporten que diuen, asseguren, que han tingut més parelles sexuals, tant al llarg de la vida com l'últim any, que les dones.
0: Yeah.
1: I clar, aquí hi ha diferents hipòtesis. Pots dir, home, potser són els homes que tenen relacions amb homes que fan que s'esbiaixi molt, no? I efectivament, els homes no heterosexuals reporten força més parelles sexoafectives que els heterosexuals. Mm. Però tot i això, si ens centrem només en homes i dones heterosexuals, la diferència es manté. Els homes heterosexuals reporten, asseguren que tenen el doble de parelles sexuals que les dones.
0: Clar, però se't preguntava si quadra. Si aquí els homes exageren, o les dones tiren avall, o les dues coses.
1: Clar, es diu molt acudit aquell, no?, de que els homes són com el parxís, no?, que se'n mengen una i compten 20.
0: No? Sí.
1: Però, bueno...
0: Sí, això es deia molt. Sí.
1: Es deia molt. Sí. I, en certa manera, si miréssim les dades, podríem pensar que és veritat. Però llavors aquí hem d'anar a mirar estudis, perquè això no és una cosa només que passi a Catalunya o a Espanya, com aquestes enquestes del CIS indiquen.
0: Això és general.
1: Això és general. Això passa arreu del món. I, per tant, doncs, hi ha hagut uns investigadors que s'han posat a mirar-ho, no? Per exemple, al Regne Unit van anar a filar més prim i van dir, anem a mirar les dades, anem a mirar com s'han recollit aquestes dades i què tenen, no? I van arribar a tres conclusions. La primera és que hi ha alguns homes que diuen un gran nombre de parelles sexuals, moltes, moltíssimes. I clar, al final, això fa que les mitjanes es viatgin molt. És a dir, si tu has tingut 100 parelles sexuals i jo n'he tingut 0, de mitjana n'hem tingut 50.
0: Sí.
1: I aviam, no vindria a ser això. Per tant, aquests investigadors van dir, bueno, doncs escolta, excloem els que tenen més parelles sexuals. Aquesta és una conclusió. De segona, els homes donen estimacions. És a dir, més o menys, 7, 8, va, 10. Les dones compten. És a dir, allò que dèiem d'apuntar-s'ho, tenir-ho més... Les dones compten. Les dones donen xifres exactes.
0: Xifres concretes.
1: Per alguna cosa, pel que sigui.
0: Sí, sí.
1: I després, les dones també estan molt més subjectes a les normes i la desitjabilitat social, que es diu, no? És a dir... Clar, que una dona digui que ha tingut moltes parelles sexuals durant molt de temps, això s'ha vist malament, no? És a dir, un home amb moltes parelles és un triomfador, una dona és una fresca, per dir-ho fes clar, més clar, eh? No, evidentment no estic a favor d'això, però és el que es deia i, per tant, doncs, hi ha molta pressió a l'hora d'acceptar.
0: I el que es diu, encara.
1: El que es diu, exacte. Per tant, quan es pregunta per escrit, la diferència és una mica inferior entre dones i homes. És a dir, quan t'ho pregunta un encastador, una dona, moltes vegades, doncs pot dir, ostres, no vull quedar malament, no vull quedar com que soc una dona fàcil, també es diu, no? I, per tant, doncs ho redueix, no? Això, doncs, són alguns elements que poden ajudar a explicar aquestes diferències. Tot i això, es va fer encara un experiment, ja no agafar les dades i mirar-ho, un experiment que vaig trobar superdivertit quan el vaig veure, que és que van agafar un grup d'investigadors, un altre, amb tot un seguit de joves, nois i noies, i els hi van fer preguntes sobre la seva experiència sexual, no només sobre el nombre de parelles sexuals que havien tingut, sinó també altres elements, no?, que diuen, ostres, com és que hi ha tanta diferència entre homes i dones. Van dividir la mostra en tres, no? A un grup de nois i noies els hi van dir que les seves respostes, un dels investigadors es podria veure qui ha respost cada cosa, és a dir, que podien no ser anònimes. A un altre grup els hi garantien que les dades, que les respostes serien anònimes, i per tant, responguessin el que responguessin, ningú sabria què ha respost cada cosa. I un tercer grup els van connectar un aparell que els va dir que, bueno, indicaria si mentien o no mentien, no? El típic polígraf, no?
0: Sí,
1: o el que a mi m'agrada més recordar David Beckham quan ho deia a la Victòria, allò que obria la porta i deia que deixés de mentir, no?
0: Que no digués mentides.
1: Exacte.
0: Sobre que era una classe obrera.
1: Classe obrera, correcte,
0: sí.
1: Aquell mem.
0: Sí.
1: I llavors, clar, les diferències són enormes. És a dir, quan en aquell grup en el qual les respostes podien no ser anònimes, la diferència entre nois i noies eren molt altes. Eren més baixes quan es garantia que les respostes eren anònimes i quan en el grup aquell en el qual se'ls connectava un fals polígraf, s'acostaven molt les respostes entre nois i noies. De fet, fins i tot en el cas del nombre de parelles sexuals, les noies deien que en tenien més que els nois. O sigui, ja s'invertia completament, no? Clar, amb això era un experiment molt concret, amb un grup molt concret, però sí que reforça la tesi aquesta, que al final, bueno, que mentim en enquestes, i que, sobretot, qui menteix són les noies. És a dir, els nois no canviaven tant les respostes com sí que ho feien les noies...
0: A la baixa.
1: No, a l'alta.
0: A l'alta. A la baixa.
1: No, és a dir... Que els nois deien el mateix nombre de parelles, el 15 que dèiem de mitjana, doncs, en el cas de l'estat espanyol es mantindria, però les noies, com més anonimat i com, yeah. i com més subjectes a detectar si mentien o no, doncs augmentaven el nombre de parelles sexuals que deien, i també altres coses. Per exemple, admetien més que es masturbaven, admetien més que miraven pornografia, etc, etc.
0: O sigui, com més anònim, més sinceritat,
1: més anònim,
0: en principi.
1: O també més risc de ser detectades que mentien.
0: Un dia vas comentar, Roger, també que la quantitat de sexe a la setmana que porta Felicitat és a partir d'un cop a la setmana. Doncs avui la pregunta és si les dades diuen que això a Catalunya es compleix o no.
1: Clar, com hem dit, hi ha una de cada quatre persones que no té l'últim any, diguem, quan se li pregunta, no va tenir cap relació sexual l'últim any. Per tant, aquestes persones no arriben ni de bon tros a aquest 1 a la setmana que ens hauria de portar el benestar, no? Llavors, hi ha un 2% que diu que té sexe cada dia.
0: Cada dia?
1: Cada dia. És a dir, una de cada 50 persones assegura que cada dia té relacions sexuals. I a mi em sembla espectacular. Jo, de fet, des que vaig veure aquesta dada, quan pujo a un autobús, que més o menys això, com 50 persones...
0: N'hi ha un,
1: dic,
0: o una.
1: N'he de trobar aquells... Sí, sí, sí. Que cada dia, no sé si per la cara o somriure o el que sigui, per tant, convido l'audiència també a que quan pugi un autobús o el que sigui, doncs a faci aquest exercici. Jo m'ho passo molt bé. Però en tot cas, anem allò, en general, com a mínim un cop a la setmana, un 43% de la població catalana diu que com a mínim té una relació sexual amb una altra persona, diguem, a la setmana. I després hi ha un 36% que sense arribar un cop a la setmana, l'últim any n'ha tingut alguna. Per tant, estem gairebé la meitat complim. Del 25 al 44 anys és on quan hi ha més relacions sexuals, 6 de cada 10 arriben, no?, aquest 1 a la setmana, però a mi em sorprèn també, i molt bé, per aquell 1 de cada 8 persones de 75 anys i més que també tenen relacions sexuals setmanalment.
0: Setmanalment, això, 1 de cada 8 de més de 75.
1: 1 de cada 8. Sexe de la gent gran és una cosa que no s'acostuma a parlar, o es dona per fet que no existeix, i déu-n'hi-do també
0: sí
1: la salut sexual que tenen algunes persones a partir de certa edat, no?
0: I les aplicacions de cites? Se sap quants catalans i catalanes en fan servir?
1: Sí, hi ha 3 de cada 10 asseguren que alguna vegada han tingut algun perfil o han utilitzat alguna aplicació de cites per lligar. Tot i això, tornem-hi, homes molt més que les dones. És a dir, hi ha un 50% més d'homes que dones que diuen que han tingut una aplicació, per tant, la competència és dura, malgrat que segurament hi ha més dones que les que ho admeten, però tot i això, doncs, hi ha més homes que dones, no? Evidentment, canvia molt amb l'edat. És més de la meitat de la gent de 25 a 34 anys algun cop ha tingut alguna aplicació d'aquestes de cites. Les persones no heterosexuals també, els percentatges són molt més elevats. És normal, el mercat és més petit i, per tant, doncs, aquestes aplicacions els hi permeten arribar, doncs, a aquests objectius. Tot i això, compte, perquè quan pensem en lligar per xarxes socials, moltes vegades pensem allò, no?, en el Tinder, el Grindr, el Bumble, no sé què, però la gent jove, la gent més jove, és a dir, de menys de 25 anys, utilitza més altres tipus d'aplicacions que no són estrictament per lligar, és a dir, admeten que s'han obert comptes d'Instagram, TikTok, etc, amb l'objectiu de conèixer gent amb qui tenir relacions sexuals, més que no pas Tinder o similars.
0: O sigui, directament xarxes socials.
1: Xarxes
0: és a dir,
1: socials,
0: no aplicacions per lligar, sinó xarxes socials que les fan servir per això.
1: Correcte, sí, sí.
0: Aviam, se sap també com discriminem, vaja, a les persones en aquestes aplicacions, si és ben bé només pel físic o ens fixem en les descripcions i aquestes coses que a vegades et diuen que són importants.
1: Clar, aquí és brutal, perquè això et donen moltes dades. Els diners, és el que m'assenyaves, per exemple, ajuda bastant teòricament sobre el paper. Sí. Per què? Clar, a les enquestes ens trobem, i ja ho hem vist, que la gent menteix. Però amb les dades que deixem en els algoritmes i tot plegat, és impossible mentir. Per tant, doncs aquí hi ha uns quants estudis molt interessants que ens donen dades del que passa realment. No del que diem que passa, sinó del que passa realment. Per exemple, uns investigadors van analitzar les dades de les aplicacions de lligar i van fer uns càlculs molt interessants. Rànquing de gent en funció del nombre de likes que rebia, és a dir, de gent que estava interessada en aquesta persona, i llavors també en funció del nombre els ficaven en categories de desitjabilitat sexual, diguem-ne, no? I per tant va arribar a la conclusió, veient a qui ficava like cadascú, és a dir, a qui demanava, doncs, contacte per anar més enllà, diguem, i la gent desitgem, diguem, gent que és un 25% més o menys més desitjable que nosaltres. Per tant, mirem cap a dalt.
0: És un 25% cap a dalt,
1: 25% aproximadament, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Tant homes com dones, eh? Per tant, perquè moltes vegades es diu això, no, els homes utilitzen la xarxa de rastre, no?, que qualsevol cosa...
0: Exacte.
1: No, no, no, no. en les xarxes d'aplicació també busquem gent més desitjable que nosaltres. Després també hi ha dades d'empreses de cites a cegues, que també aquí potser no n'hi ha tant, però als Estats Units doncs funciona més, o almenys pel que veiem a les sèries i les pel·lícules. I aquí també ens reportaven que tant homes com dones ens agraden la gent més jove. I no...
0: Homes i dones,
1: Tant homes com dones. Habitualment, quan mirem les parelles, i les dades també ho confirmen, normalment, quan hi ha diferència d'edat, l'home és més gran. Ok, això passa, i hi ha un... Socialment això és així, però quan podem triar, mirem cap avall. Per tant, gent més jove. Després també hi ha dades de speed dating. Què busquem, és a dir, quan speed dating, allò de que et trobes amb molta gent, no?, i parles uns minuts... El que agrada també, tant a homes com a dones, és l'atractiu. No és ni la feina, ni els diners, ni la confiança...
0: No,
1: és els guapos. O sigui, els guapos són els que lliguen. Deixem-nos de tonteries. Tant amb homes com amb dones. Sí. I altres estudis també ho indiquen, I després ja, per acabar, un últim estudi també molt interessant que deien, home... Jo t'he sentit molts cops amics meus que m'han dit ostres, és que les dones són molt exigents, costa molt, no? Una dona s'ho pensa molt més, necessita doncs poder triar entre molts. Per què? Dius, home, què passa? Que les dones són més exigents o potser les dones són més atractives? Hi ha un estudi que va demanar-li a la gent, a molta gent de molts llocs del món, que valorés 1,5 milió de cares. De mitjana, tant a homes com dones, posaven notes més altes a les dones que als homes. Tant homes com dones. Per tant, tenim una sensació que les dones, efectivament, són més guapes de mitjana que els homes. I, per tant, doncs, per això doncs, la dona, doncs, vaja, passa el que passa. Si la dona busca homes més guapos i les dones de mitjana són més guapes, doncs aquí hi ha un cert conflicte.
0: Gràcies, Roger. Cuida't.
1: Moltíssimes gràcies. El matí de Catalunya
2: Ràdio. Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
3: Increïble!
2: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
4: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
5: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
7: a Catalunya. A les 2, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Com més calor fa...
10: Més fresca et fem la tarda.
9: Les millors tardes d'estiu...
10: Són les que es passen en bona companyia.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Tu, deixa't sorprendre.
8: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
10: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura... A Catalunya Ràdio.
11: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost, torna Cinema Lliure a la Platja. A Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
11: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat. A Catalunya Ràdio.
12: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
8: Aquest estiu, crims.
12: És un veí que sortia bé de casa seva i li han disparat.
8: A Catalunya Ràdio.
13: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
8: Posem llum a la foscor.
14: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
8: Què va passar? Qui ho va fer?
15: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
8: I per què?
16: No ser perquè cogí el martillo i la pegué...
8: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
17: Comencem.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3Cat.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Hem estat parlant ara fa una estona amb el Roger Tugues d'un biaix de gènere en determinades coses. En el seu cas parlàvem en l'àmbit de la sexualitat i volem continuar parlant d'un biaix de gènere centrat en el món de la medicina. Perquè avui ens acompanya la doctora Gemma Perramon Puig. Doctora, com esteu? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Que té aquest llibre que

0: Igual ens l'hem de mirar dues o tres vegades o ens anem de malfiar, no?
1: Tot el llibre es basa en evidència científica.
0: Sí.
1: No podem anar amb opinió, perquè amb opinió totes poden ser prou respectables i ben argumentades. Llavors, tot el que està al llibre està referenciat amb investigació científica, o sigui, res és inventat. Tot s'ha comprovat.
0: S'ha comprovat fins i tot que hi ha estudis mèdics i científics que durant molt de temps, dècades, diu vostè, han tingut aquest biaix.
1: Sí. Justament també dedico un dels capítols a posar una mica en dubte el que és la ciència, perquè a vegades pensem que la ciència és neutra, però qui investiga no és neutre. I al final les hipòtesis, el que intentem demostrar i l'anàlisi de dades es fan des d'una posició concreta. I això també, evidentment, pot desbiaixar una mica els resultats. I al final, quan desagregues dades per sexe, veus que hi ha diferències en pràcticament tot el que del dia a dia, en pràcticament tot, no només en medicina, sinó també en moltes altres coses.
0: Per exemple, hi ha un moment que vostè parla dels infarts i diu que els símptomes tradicionals de l'infart, el que fins i tot t'ensenyen d'alguna manera quan et comences a fer gran, de vigila, que no el braç i segons quins moviments, i vostè diu, clar, tot això s'ha fet a partir dels símptomes dels infarts en homes. Però els símptomes dels infarts en dones poden ser molt diferents i això fa o que no es diagnostiquin o que, perdó per dir-ho així, que hi hagi gent que es mori, hi hagi dones que es morin.
1: Sí, sí que poden presentar sintomatologia diferent, però també l'expressen d'una manera molt diferent. I no només els infarts, sinó també moltes altres coses. I a l'expressar-les d'una manera diferent, els i les metgesses i els metges, doncs no acabem d'identificar aquells símptomes amb el que hem après a la facultat. Si a la facultat ja no ens ensenyen que hi ha aquestes diferències, després no ho sabem detectar. Hi ha molts estudis, i alguns, si no fos perquè la situació és molt greu, perquè ens hi va la vida, podrien ser fins i tot amb conclusions divertides. Com també, segons doncs, si t'atén un metge o una metgessa, doncs, les possibilitats que tens de sobreviure quan consultes a urgències per aquests símptomes. O sigui, hi ha molta evidència que demostra que hi ha aquestes diferències. Amb cardiologia ens van molt a l'avançada, però amb totes les altres especialitats també hi ha diferències, a pas que moltes d'elles encara no les coneixem.
0: De fet, hi ha un moment que vostè parla, em sembla que és tota la part neurològica i tota la part neurocientífica, que vostè ve a dir, investigació de gènere en aquest aspecte està en bolquers directament.
1: Sí. Si no tenim dades separades en homes i dones, ja partint d'aquí ja vol dir doncs que tenim molt poc coneixement. Cada vegada tenim més coneixement perquè ja portem uns quants anys que això comença a interessar, però des de l'any 90, o sigui que tampoc no estem parlant, potser els més joves diuen, ui sí, fa molts anys d'això.
0: No, és des d'abans d'ahir, com aquell que diu.
1: Sí, els anys 90 tampoc no fa tant. I des de llavors doncs ja comencem a tenir dades. I un dels problemes principals és que tot i que tenim dades, aquestes dades no acaben canviant la consulta, el dia a dia. I això és una mica el que ens falta, que, molt bé, generar dades és important, aquestes dades, la ciència fa que fem l'ensenyament, la docència en medicina també es vagi canviant, lent però es va canviant, i el que és més important, que canvi la manera com treballem a les consultes.
0: Sobretot perquè, vostè ho deia, la qüestió de l'infart, ha dit, a vegades tenen símptomes semblants però els descriuen diferents. De fet, vostè parla de moments que hi ha dones que li arriben a la consulta o que arriben a les consultes per explicar segons quin malestar, sobretot relacionat amb la salut mental, i que venen amb la seva parella, un home, perquè tenen una certa convicció de dir amb ell li faran més cas, amb ell se l'escoltaran, a mi no em faran cas, no?
1: Sí, això és curiós, i m'ho han dit tantes i tantes dones que he tingut la sort d'atendre, perquè al final aprenc molt d'això. Llegint, estudiant, aprens, però hi ha una part que t'aporta l'experiència, i com més persones veus, més experiència, per tant, més coneixement. I el que és curiós és que totes elles, moltes d'elles, m'han dit això. No? Vull que entri el meu marit, la meva parella, perquè t'ho expliqui, perquè a mi no em creuen. Què vol dir que no et creuen? No? Sembla com si l'home tingués més autoritat I bueno, sí, realment han la seva experiència és aquesta. Això vol dir que alguna raó tenen.
0: Mm. Hi ha una altra cosa que vostè explica en el llibre que, perdó per dir-ho així, però em va fer esclatar el cap, diguem-ne, que és tots aquests biaixos de gènere afecten fins i tot a quan descarim la fecundació, no? És a dir, que els espermatozous són actius, són els que ho fan tot, mentre que l'òvul és una cosa passiva, no? Quan les dades demostren que tot això és molt més

0: mètric, que no és tant una cosa com l'altra. Però jo quan ho llegia passava, sí, sí, és que se'ns va explicar així a l'escola.
1: Sí, totalment, perquè qui ho va descriure probablement era un home. I va pensar, no?, l'òvul passiu, dèbil, esperant que vingui l'espermatozou el més ràpid, el més valent, el més vigorós, i entri. Però llavors s'ha vist que no és així. És el capítol aquest en què critico una mica la ciència. Mm. I hi ha articles molt interessants que expliquen això, com s'ha romantitzat tot el que és la concepció. I es parla d'això, no? Si fos una princesa allà quieta i arribés a l'espermatozoide més ràpid. Quan al final... el que comentava, s'ha vist que no és així, que és l'òvul qui tria quin espermatozoide entrarà o no entrarà segons la dotació genètica. O sigui, molt diferent de realment com s'ha explicat. I el llenguatge és molt important. Insisteixo molt en com anomenem les coses. Nosaltres, el llenguatge forma una part molt important de la nostra vida. I com les anomenem acaba produint un ideari que pot modificar moltes coses.
0: Clar, per exemple, vostè dedica un capítol a les hormones. Mm-hmm. Que les hormones molt sovint han sigut la gran coartada per justificar segons què. I vostè ve a dir, home, ja en tenen d'efecte, ja tenen un efecte, però un efecte concret, no un efecte general, diguem-ne, no un efecte tan bèstia com de vegades es vol fer veure, no?
1: Com tantes altres coses. Ah. Els homes també tenen fluctuacions hormonals. El que passa, doncs, que o no se'n parla tant, o pel que sigui no ha interessat destacar-ho tant. Clar, al final el llibre, jo volia també destacar la meva feina. Jo em dedico a la psiquiatria d'enllaç, que això és la part de la psiquiatria que tracta la patologia mental en altres contextos mèdics. I un d'ells, molt important, és amb la salut sexual i reproductiva, l'embaràs, el postpart, i també en el període premenstrual, i també els tractaments hormonals que es fan per moltes coses, com pot ser, per exemple, un càncer de mama. En aquests períodes, que hi ha fluctuacions importants de hormonals, jo veig que apareix, la meva pràctica, però també la ciència ens diu que hi ha una més psicopatologia, que les dones poden tenir més símptomes tan afectius com també fins i tot psicòtics. Un del trastorn més greu que hi ha en psiquiatria és la psicosi postpart i té un component biològic indiscutible. I aquí les hormones hi juguen un paper important. No les podem obviar, però d'aquí a ridiculitzar, minimitzar, treure també rellevància, doncs hi ha un camí molt llarg.
0: Aquí és on entra també la part històrica, no? Que durant molt de temps qualsevol afectació que tenia una dona se la titllava doncs, directament d'histèrica. I, de fet, vostè hi ha una cosa molt interessant, que el concepte histèria procedeix de l'antiga Grècia, entre altres coses, perquè histèria vol dir úter.
1: Sí, bueno, de fet, Hipòcrates, el pare de la medicina, no parlava tant de histèria, parlava, de fet, del que vindria a ser l'úter errant. No? Ells creien que l'úter es passejava pel cos i allà on es parava generava algun tipus de malaltia, fos la que fos. De fet, els antics veien més el cos i la ment com algo més una unitat que no anys després, en què hi va haver, no? Des de Descartes, que se separa totalment. Doncs parlaven d'això, de l'úter errant que pol·lulava pel cos. Ara pensem com algú molt intel·ligent, a més, podia pensar que hi havia com un animalet que es anava moguent pel cos. Però això pensava, i què havien de fer? Qualsevol cosa que tornés l'úter al seu lloc. Què era? Doncs, o tenir relacions sexuals,
0: o tenir criatures...
1: amb el que la dona sempre se li ha curat tot al final per mètodes que tenen a veure amb la sexualitat o amb la reproducció. I, de fet, el terme histèria no és fins fa pocs segles, no ve de tan lluny. I també venia a dir alguna cosa així, no? que tot es cura, no? o tingues sexe o tingues criatures.
0: Una altra de les coses que diuen el llibre és que les dones estan més medicalitzades. I això també hi ha un moment del llibre que diu que en un moment concret, en un context concret, es fa tant per alleugerir els símptomes com per tenir-les controlades.
1: Sí, això és un tema controvertit, perquè jo penso que s'acaba sobremedicant algunes coses, inframedicant les altres. O sigui, quan parlem de psiquiatria, que és la meva especialitat, a vegades sí que diagnostiquem i tractem casos que podríem considerar fins i tot lleus moderats i casos molt greus ni els identifiquem ni els tractem. També perquè no consulten. I la dona també, ja no només amb els símptomes que té, sinó com els expressa, sabem que té tendència més al que en diem les conductes internalitzants, que és quedar-se a casa, aïllar-se, viure sola. En canvi, l'home aprèn, per la socialització al llarg de tota la vida i de segles i segles, el contrari, no? Conductes més externalitzants que són més evidents. I per això a vegades la patologia greu amb dones passa desapercebuda, expenses d'un patiment molt important de la dona i si hi ha la família. I en canvi l'home, doncs, bueno, com que no, embolica més la troca, per dir-ho d'alguna manera, el porten a urgències i llavors es pot identificar més. O sigui que, per això amb això sóc una mica crítica, perquè que no hem d'usar els fàrmacs per tractar la patologia menor, que això doncs probablement hi ha altres, i moltes vegades no passa per la sanitat el tractar. O sigui, hi ha molts aspectes socials que si els millorem, probablement doncs millorarem el malestar que pot tenir la dona.
0: De fet, vostè diu que en algun moment de determinades consultes aquest és un dels problemes, que quan una dona diu, doncs, escolta, estic irritable, no dormo, no estic bé, últimament no sé què em passa, doncs o se la medica o se li diu afluixa el ritme, sense preguntar-li per qüestions purament físiques pròpies de les dones, no?
1: Clar, aquí hi ha tot això. Parlem molt del model biopsicosocial, sí. I en psiquiatria jo penso que ho tenim bastant clar, però en altres especialitats no ho tenen a vegades tan clar. Hi ha molts fets biològics, que és la nostra feina, la medicina, ha de tenir clar això, però també hem de demanar a aquella dona per què no dorm. Dorm, a vegades és tan senzill com poder dormir còmode. A mi m'expliquen dones que arriben a estar 5 i 6 persones en una mateixa habitació. Com es pot dormir amb aquestes calors? Evidentment, aire condicionat tampoc no en tenen.
0: No en tenen,
1: o sigui que, al final, és molt important conèixer les condicions de vida, perquè això també ens ajudarà a fer un bon pla terapèutic i també expectatives realistes de què és el que podem fer.
0: Hi ha una altra cosa. Ara, quan deia que hi ha coses que sobremediquen i coses que s'inframediquen, vostè, per exemple, parla de procediments ginecològics, com una biòpsia endometrial, per exemple, que moltes dones han d'aguantar amb una analgèsia mínima. Vostè havia dit, si això ho hagués de passar un home, aniria, perdó per dir-ho així, dopat fins les celles, no? Però hi ha moltes dones que aguanten amb una anestèsia molt, molt petitona.
1: Sí, home, jo no sóc ginecòloga, sí. Però parlo molt amb elles i a vegades alguna d'elles m'ho diu, no? Que ho ha pensat, que si probablement aquestes mateixes tècniques es fessin amb homes, probablement hi hauria molta més sedació o anestèsia local,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Perquè són dolors, sempre s'ha pensat que el dolor que té a veure doncs, amb la salut sexual i reproductiva, la dona el tolerava bé perquè
0: total, que toca, no?
1: Des de la Bíblia ja tenim clar que hem de parir amb dolor i això també ha marcat bastant doncs, tota la història de la medicina.
0: Una altra qüestió és, vostè diu el que passa als ovaris també importa a l'hora de parlar de salut mental.
1: Justament el que em referia de les hormones. Hi ha aquests períodes que abans he marcat, el període premenstrual, especialment el període postpart, la perimenopausa, se'n parla molt, però tampoc no veiem tanta patologia greu, molt menys, lleu potser, però greu, greu no. I què uneix tots aquests períodes? Fluctuacions hormonals. De fet, abans de la primera menstruació, els homes, els nens, tenen moltes més malalties mentals que les nenes. En canvi, quan comença la pubertat, amb la primera menstruació, augmenta moltíssim les malalties mentals amb nenes. Aquí alguna cosa està passant. Sí que, evidentment, el rol que pugui tenir la societat una nena o un nen, fins i tot actualment, és molt diferent. Però alguna cosa passa. I els estudis també demostren, en el període postpart, una dada que repeteixo moltíssim, però jo penso que és molt rellevant. En el període postpart incrementa 22 o 23 vegades les probabilitats que una dona l'ingressi en una unitat de psiquiatria. O sigui, no estic parlant de que es trobi malament, sinó que tingui algun tipus de patologia prou greu que requereixi un ingrés. Això vol dir, doncs, que realment aquestes fluctuacions hormonals són molt importants i passen als ovaris. Els ovaris, evidentment, que no, la CPU, qui regeix tot, és el cervell. Al final, la hipòfisi és la que regeix tots els altres eixos hormonals i tot està unit.
0: Un cervell que vostè cita, i com deia al principi, amb dades i amb evidències científiques, desmunta allò de que, que el cervell de l'home i el cervell de la dona són diferents, diguem-ne. Més enllà d'una miqueta més gran el de l'home, però a part d'això no hi ha cap diferència.
1: Sí, és un tema de tamany. És un tema de tamany. Això també s'ha generat molta literatura, sí. No només de divulgació, sinó també científica, en què hi ha una neurocientífica que a mi m'agrada molt, la Gina Ripon, que explica això, que no hi ha diferències, i les diferències que hi ha és mínimes, i les diferències es genera la socialització que rebem des de que naixem. I poso un exemple de quan va néixer la seva criatura, que no sé si és... Bueno, no? Però ella posa aquest exemple en els seus textos, sí. Però bueno, penses, és molt veritat, perquè a més amb això m'ho demanen moltes vegades. Ella explica que estava a la mateixa habitació després de parir, al costat d'una altra puèrpera, i que ve la llevadora amb el nen de la seva veïna i li diu, carai, quins pulmons té aquest nano, crida, serà molt valent i molt forçut. I al cap d'una estona ve amb la seva nena, amb la nena de la Gina Ripon, i li diu, mare de Déu, que escandalosa que és la teva filla. Feina que tindràs de fer-la callar. O sigui, encara que els pares i les mares intentem socialitzar-los amb igualtat, la societat se n'encarrega de donar indicacions diferents si ets noia o si ets noi.
0: Serà per les hormones. És el llibre tremendament interessant, que té el subtítol Desmontando mitos sobre la salut mental de la mujer. Doctora Per Ramon Puig, de debò que moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Marc Teixidor Vall. El govern espanyol exigirà solidaritat a tots els estats europeus avui a la reunió d'ambaixadors dels 27 per abordar la crisi a Ceuta. El ministre d'Exteriors espanyol ha acusat Itàlia de fer demagògia i de no ser cap exemple en la gestió de la immigració. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal? Bon dia. El govern espanyol escalfa la reunió de demà de ministres de l'Interior europeus. José Manuel Álvarez reclama responsabilitat, solidaritat i també menys demagògia amb la que és també la frontera sud d'Europa i carrega contra l'actitud d'Itàlia.
5: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene realmente cuál es la política migratoria exitosa. Ahí tiene dónde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad.
4: Álvarez ha negat a Televisió Espanyola que hi hagués cap informe previ del CNI que alertés del que ha passat a Ceuta i destaca la col·laboració del Marroc des del primer moment. Evita, per tant, la crítica. Mentrestant, l'Audiència Nacional demana a la policia que investigui l'origen d'aquesta entrada massiva. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Més notícies, Marta Prat.
6: Continua actiu l'incendi forestal de Sanet, al terme de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que crema des de divendres a la tarda. Els bombers mantenen tots els esforços per evitar que les flames avancin cap a la vall d'avui. Tot i que el foc continua dins dels eixos de contenció previstos, la situació continua sent complicada perquè crema en una zona molt inaccessible. La vall d'avui, Pau Rovira, bon dia.
7: Bon dia, sí. Ara mateix una vintena d'efectius helitransportats i 4 mitjans aeris treballen per impedir que l'incendi superi els barrancs propers, el riu Noguera-Ribagorçana i les pastures properes aquí a la vall d'avui. Els equips terrestres continuen, però, sense poder actuar a primera línia perquè les descàrregues d'aigua podrien provocar rodolaments. El foc afecta provisionalment 71 hectàrees, repartides entre un focus principal de 32 i un de secundari de 39, que ha tornat a créixer després de generar-se un nou pirocúmul. Precisament, ara tothom està a l'expectativa de la tempesta prevista per aquesta tarda. És l'alcaldessa de Vilaller, Maria José Herta.
8: Sembla que s'està abrint la taigua a la tarda, a veure si... depèn una mica de tot això, perquè és tan difícil l'accés. Ara estan continuant amb tot el que és la part aèria.
7: Els agents rurals mantenen l'hipòtesi que va ser provocat per un llamp, tot i que encara s'investiguen les causes d'un foc que té un potencial d'incendi de 2.700 hectàrees i que ja es preveu que durarà dies. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, la vall d'avui.
3: L'Iran defensa que no manté actualment converses amb els Estats Units per la fi de la guerra. Es desmenteix així Donald Trump, que ha suggerit una represa de les negociacions per avui mateix, tot i que no ha detallat ni on ni qui està previst que hi prengui part. Esmail Baghaei és portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
9: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
10: Tangei Hormuz ro ta'min bokone.
3: We'll be right back.
6: I a Lleida avui es posa en marxa un segon pavelló amb 160 places per atendre l'allau de persones que aquest estiu han arribat a la ciutat per buscar feina a la campanya de la fruita. Estarà operatiu durant dues setmanes, fins al 17 d'agost, quan es preveu que l'afluència comenci a baixar a Lleida. Estela Bosoms.
10: Bon dia. Les 160 places se sumen al centenar que hi havia fins ara i que s'han quedat molt curtes per acollir l'arribada excepcional a Lleida de persones que aspiren a treballar la fruita i que no tenen on viure. Al voltant del recinte firal s'han arribat a concentrar fins a 240 homes dormint al ras. Per això, per primera vegada, s'obre el pavelló 4 perquè hi puguin pernoctar. També dutxar-se, esmorzar i sopar. Carlos Enjuanes és tinent d'alcaldia d'Acció Social.
11: Són persones que arriben en diferents situacions per un objectiu concret, que és treballar en campanya, però nosaltres hem de garantir tant l'atenció digna d'aquestes persones, la seguretat de les persones i també la convivència al respecte amb l'espai públic.
10: Aquest any, a finals de juliol, l'oficina de la Paeria havia atès el doble d'usuaris que en tota la campanya agrària dels últims anys. Estela Bosoms, Catalunya Ràdio Lleida.
3: Catalunya rep més de 2 milions de turistes internacionals al juny i un 1% i mig més que fa un any, segons l'Institut Espanyol d'Estadística. Aquest registre és el més alt per a un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. En paral·lel, la despesa total per als turistes estrangers que van generar a Catalunya va ser de gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el juny de l'any anterior, i se situa com la xifra més alta entre totes les comunitats autònomes. Ha mort als 75 anys la pintora, gravadora i escultora lleidatana Teresa Vallpalou, un dels noms de referència de l'abstracció contemporània a Catalunya. Filla del cofundador del grup agroalimentari Vallcompanys, Vallpalou es va formar en les arts plàstiques de manera autodidacta. La seva obra es va caracteritzar per l'ús del color i la matèria inspirats en la natura i va treballar disciplines com la ceràmica, la pintura o el gravat. L'any 2008 va fundar la Fundació Vallpalou per impulsar el mecenatge i la promoció de l'art. Fa pocs mesos la seva feina s'havia exhibit a Barcelona i Madrid. Part de la seva obra es pot veure a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona o a la Biblioteca Pública de Lleida. Els esports, Ernest Macià.
12: Al Campionat d'Europa de Natació, el mallorquí Jordi Cáceres ha emportat la medalla de bronze a la final de solo lliure fa pocs minuts, per darrere del Regne Unit i Itàlia. Fa una hora, la barcelonina Iris Tió també ha guanyat, en aquest cas, bronze a la modalitat femenina. Dissabte ja havia guanyat dues medalles més de plata. El Barça ha tancat la seva estada a Anglaterra abans d'hora, després que es cancel·lés l'amistós que avui havia de jugar amb el Preston North End, un equip anglès que ha informat que només tenia 10 jugadors del primer equip i que, per tant, no tenia prous efectius per disputar aquest amistós davant del Barça. Aquesta tarda es corre la tercera etapa del Tour de França femení, amb sortida de Ginebra i arribada a Poligny, amb un total de 156 quilòmetres. La neerlandesa Lorena Vives és la líder de la general Paula Blasi, és 18a. Avui comença la 40a edició del torneig històrics. Com sempre, hi haurà 4 grups amb tots els catalans més representats al futbol modest. Avui debuten el Sants, l'Hospitalet i el Reus Redis. I el pilot català Gil Membrado s'ha imposat al Rally de Finlàndia, la categoria júnior, i a la World Rally Car 3. Amb 18 anys, és el pilot més jove que s'emporta aquesta prova.
2: Fins aquí les notícies.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Arriben els Electro Days del Corte Inglés, 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
15: Bosch, LG, AEG, Dyson, Dream, De'Longhi i moltes més.
14: Frigorífics, fons, rentadores, petits electrodomèstics.
15: Amb el 15% de descompte addicional i els nostres tecnoavantatges.
14: Només 3, 4 i 5 d'agost Electro Days al Corte Inglés.
15: Consulta condicions i marques participants al corteinglés.es.
16: Bon dia!
17: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
18: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
19: Tranquils, que no ens avorrirem.
17: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit a TV3. La casa nostra.
20: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
21: Hola a tothom.
20: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3Cat.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
25: We dropped to a house in Preston. We see police arrested.
24: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ara heu agafat el costum, Toni García Ramon, com estàs?
1: Què tal, bon dia.
0: Amb l'Isma, d'agafar vosaltres la cinta d'arrencada.
1: Avui perdràs una altra vegada la batalla de aquesta batalla improvisada de les cançons.
0: Sí.
1: La perdràs.
0: Sí. A veure, puja. And it's going pretty cheap, you say. Well, it's a disease. Home,
1: sona molt bé.
0: Què és? No sé què és.
1: Courtney Barnett.
0: Courtney Barnett.
1: És una cosa espectacular, aquesta dona. Té molt pocs discs, però és espectacular. Té un disc amb el Kurt Weill, que és preciós, i varios. Té recentment un unplugged d'MTV.
0: Home, encara em fa l'MTV.
1: I és meravellós. L'acaben de penjar.
0: Ah, sí, eh?
1: No sé si és recent de gravar, o sí. El van gravar en el seu moment, l'han penjat ara, però és una tia jove, vull dir. No crec que gravés l'unplugged fa 40 anys, com Pearl Jam. però és sensacional, de veritat. Té una veu preciosa, tio, és...
0: Courtney Barnett, m'agrada molt.
1: Però aquesta cançó es diu The Preston, i és sobre una parella que decideix mudar-se per temes financers als suburbis, en l'extraradi, no? I diu, bueno, aquí el cafè és més barat, tu.
0: No està mal.
1: Que és un motiu, com qualsevol altre.
0: Amb el Toni García Ramon sempre fem teràpia a través de les pel·lícules, però abans que res, Spider-Man, què tal? Ja l'has vist, tu.
1: Jo em vaig avorrir molt, molt.
0: Però tu anaves amb mala disposició.
1: Són 2 hores i 20, jo crec que li sobren unes 2 hores. Hi ha un moment, al principi...
0: Pensava que anaves a dir els 20 minuts. No, les 2 hores.
1: Al principi, els primers 25 minuts, vaig flipar.
0: Sí.
1: Perquè fan un parell de coses, no?, a nivell fílmic, conceptualment, que és que quan ell va per la ciutat, no?, amb les trenyines i tal, hòstia, ja fan un efecte que és com si estiguessis volant amb el puto Spider-Man, no?
0: Vale.
1: Et dona el vent a la cara, sí. com molt bèstia, no tens un soroll bestial, perquè clar, va, 80... I vas com, hòstia, balancejant-te, ja, sí. Amb un cine d'aquests 4D, on es mou el seient, estic segur que és una experiència acollonant. Ara, després d'això, hòstia... No sé, tu, jo... No, i gent dient, no, el millor Spider-Man, vaig sentir un senyor...
0: Sí.
1: No sé, suposo que polítics comen, suposo. No
0: siguis faltant.
1: Dient que Tobey Maguire i...
0: Andrew Garfield?
1: No, Tobey Maguire i Kirsten Dunst no tenien química.
0: Ah, a les...
1: Quan tenen probablement la millor escena.
0: Home, el millor petó...
1: Un dels millors petons
0: de la història del
1: cine. I són una parella magnífica, i Tobey Maguire és el millor Spider-Man, i torno a insistir en per què és el millor Spider-Man. Perquè Tom Holland porta 40 anys tenint 16 anys. Tobey Maguire sigui des del principi que anava a l'institut en 35.
0: Sí.
1: Ja està, no passa res. No, és veritat, no passa
0: aquesta
1: res.
0: Aquesta part te la compro.
1: No, és veritat, és com sensació de vivir.
0: Sí.
1: Tu saps que Brandon, Kelly, sí, companyia, tots tenim 45
0: sí,
1: anys.
0: O encara... La pel·lícula d'altra volta,
1: encara
0: en tenien tots 40.
1: Que estiu, ha repetit 8è, saps? 36 vegades, nen.
0: Sí, però hi ha un tema amb Kirsten Dunst, que la gent li té mania.
1: Sí,
0: jo crec, perquè jo crec, quan diuen falta de química, jo crec que aquesta noia no m'agrada. No sé
1: però que dir que no eren bona parella, home, Tobey Maguire i Kirsten Dunst eren molt bona parella cinematogràfica. Mm. El primer Spider-Man de Sam Raimi segueixen per mi el millor Spider-Man, més complet, conceptualment el més atrevit, i tota la resta, aquí fan una...
0: Bueno, és que el tercer Spider-Man, allò és de les coses... Mira que jo sóc un espectador molt fàcil.
1: Sí, sí. No,
0: el tercer Spider-Man, aquell cavall...
1: Jo no el toco.
0: Aquell cavall, el Tobey Maguire, quan es torna una mica dolent, entre cometes, sí. Mora de Déu, senyor.
1: No toco, però la primera i la segona són increïbles.
0: No, molt bé, molt bé.
1: Alfred Molina fent de Doctor Octopus
0: és espectacular.
1: Una cosa espectacular.
0: I el William Dafoe, que a més l'any passat el vam entrevistar i li dèiem de dir, William, en aquell moment, fer una pel·li de superherois havies de tenir un cert valor, perquè era una cosa...
1: William Dafoe...
0: Sí, sí. Es va
1: fer... No, és que va fer de Jesucrist.
0: Sí.
1: No, que és el primer superheroi.
0: Sí.
1: Llavors, a partir d'aquí...
0: Jesucrist, el primer superheroi.
1: No, a partir d'aquí no, és que clar, va fer Jesucrist, que la gent el volia matar, recorda que va rebre milers d'amenaces per fer de Jesucrist a l'última tentació de Crist de Martin Scorsese.
0: Sí, senyor.
1: En qualsevol cas, jo em vaig avorrir molt amb la pel·li, em sembla molt avorrida, té coses bones, presenten un personatge de l'univers de X-Men, no?, que està bé, però esperaven que fos com una... que la gent fes... Oh, quan sabés què és, i la majoria de gent no llegeix còmics. La majoria de persones que van al cinema a veure pel·lícules de superherois no llegeixen còmics, amb la qual cosa l'impacte que tens amb aquest tipus de coses és sempre relatiu.
0: A mi això també em va passar també amb algunes de les canòniques de Marvel, que el meu coneixement dels còmics arriba on arriba. Jo Thanos no sabia qui era fins que apareix Thanos, diguem-ne.
1: Bueno, això és per agafar i penjar-te pels peus
0: sí?
1: d'una benzinera. Sí, home, Thanos sí, home.
0: Jo no sabia qui era Thanos.
1: No, Thanos, Cráneo Rojo, el Doctor
0: sí.
1: Doom.
0: Cráneo Rojo sí que sé, i Doctor Doom també, però Thanos són, no sabia qui era, noi.
1: Però són personatges que has de conèixer.
0: O el, i, igual que sé jo, el Green Goblin també sabia qui era, i el sí, Doctor Octopus, però bé. Thanos no.
1: Bueno, pues,
0: charma amb una
1: cirera. Ara, és que pels peus, pels peus. Ara ja ho sap.
0: Ah, bueno, si és pels peus.
1: Pels peus, no. Sí, pel coll no.
0: Sí,
1: no som cruels.
0: Bueno,
1: no som cruels.
0: Aviam, amb el Toni García Ramon sempre fem teràpia a través del cinema.
1: Vull dir una cosa de Spider-Man, perdona'm, eh?
0: Sí.
1: Ha fet, ja ha passat aquesta matinada el bilió de dòlars, eh?
0: Imagina't.
1: 1.000 milions d'euros ja porta, eh?
0: Sí.
1: En 4-5 dies, eh?
0: Sí, sí.
1: A l'audició li ha costat 2 setmanes i mitja arribar al bilió i ells ho han fet amb... Han estat a punt de batre el rècord d'Endgame. S'han sí, quedat a 7 quilos, crec. Perquè Endgame va fer 362 milions el seu primer cap de setmana a la taquilla nord-americana i aquest Spider-Man ha fet 355.
0: Mm. Imagina't.
1: I ha fet... Ahir havia fet 972 milions quan el tracking, no? Mm. L'aposta de Sony, el que deien ells que faria, eren 450 quilos. Algú a Sony, ara mateix, està en pilotes a un jacuzzi que en lloc d'aigua és xampany, vale? I està cridant molt,
0: sí, sí,
1: està cridant molt fort.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt
0: sí.
1: Fort, parlar molt fort amb mi mateix.
0: Sí. Vinga, doncs, fet aquest comentari de Spider-Man, triomf econòmic, però al Toni García Ramon no li va agradar, com ja va anticipar, d'altra vegada. No vull dir res, vull dir això, eh? Però...
1: No, de veritat, és veritat que vaig anar amb mala actitud, però fins 5 minuts em van fer canviar, vaig dir. Aquesta pel·li pot estar molt bé.
0: Sí.
1: Però com portava, com portava 2 hores...
0: Tenia raó.
1: Li vaig dir, estava amb Oscar Brock, li vaig dir, Oscar...
0: Bueno, va, escolta. Va, escolta, pel·lícules per teràpia, contra què avui? Pel·lícules per...
1: L'avorriment.
0: Ah! Molt bé.
1: Que és un fenomen que està molt bé quan ets un nen. Crec, sí. crec que és imprescindible avorrir-te quan ets nen.
0: Saps què em deia el meu pare? Quan, no. quan jo li deia m'avorreixo, ell em deia només s'avorreixen els tontos. Era per dir-me... Si notes que t'avorreixes, fes alguna cosa, no? I si tu et quedes de braços plegats dient m'avorreixo, només s'avorreixen els tontos. En fi,
1: molt bé.
0: Déu-n'hi-do, el meu pare.
1: I després et copejava amb un estil d'aquests de coca i a la cara, no?
0: No, pobret. No.
1: No, d'acord.
0: Pel·lícules per combatre l'avorriment.
1: O sigui, no li falta raó. Mm. Jo crec que quan ets nen és necessari avorrir-te, perquè avorrir-te, què fa? Engega certs circuits.
0: Clar.
1: No, però esclar, com que ara estem acostumats a aquesta...
0: Sobreestimulació.
1: Hiperestimulació absoluta que ve donada pels mòbils, pels ordinadors, per la tele, etcètera, doncs és normal que quan t'avorreixes... Jo, per exemple, hi ha una cosa que no suporto ara, que és el silenci.
0: No t'agrada?
1: No m'agrada, no ho suporto. O sigui, quan estic a casa i estic treballant, necessito soroll de fons. Ah, i la meva dona no ho entén.
0: Tinc una mica amb la teva dona.
1: Jo dic,
0: però què poses de fons? Poses música?
1: No, no, la tele, qualsevol merda. A més, igual, a vegades doble focus de soroll. Poso algo a l'ordinador i algo a la tele. Perquè si no, és més impossible concentrar-me.
0: Yeah.
1: Si necessito un soroll intens per concentrar-me, que sé que deu tenir algun nom d'enfermetat psiquiàtric.
0: Segur que sí.
1: Saps? Però, en qualsevol cas, jo l'avorriment com a adult el porto molt malament.
0: Yeah.
1: De nen, és una cosa que jo amb un cotxe de joguet i no sé què, ja m'ho feia, podia passar-me 3 hores en una habitació, i ara, als 10 minuts, penso, hòstia, vull matar-me.
0: Els 10 minuts de jugar amb un cotxe de joguina...
1: Perquè d'adult salten els teus problemes. Clar, saps què vull dir? Et venen, et mosseguen. Quan ets nen encara no els tens.
0: I avui proposem pel·lícules per combatre aquesta sensació.
1: Correcte.
0: Vinga.
1: Que et fan oblidar que t'estàs avorrint.
0: Va, doncs comencem per la primera, que és Ocean's Eleven.

0: Ocean's Eleven, la primera de la saga.
1: Ojo, aquesta música d'Edith Holmes,
0: Sí, és boníssima.
1: Això és candidata a la banda sonora més cool de la història del cine.
0: Sí, estic d'acord.
1: És
0: acollonant. Però és que la pel·li en si ja és cool a morir-se,
1: La pel·li és una pel·li que Warner estaven en contra de fer perquè els semblava que era, seria una cosa molt estranya, no? Primer perquè no es creien que Steven Soderbergh pogués aconseguir a Julia Roberts, a Brad Pitt, a George Clooney, a Matt Damon, no? Amb un pressupost de 100 quilos, crec que era menys, que eren 80, no aconseguiràs tota aquesta gent. Perquè era l'època, va ser la primera pel·lícula on Julia Roberts no va cobrar els 20 milions de dòlars.
0: Oh, no ho sabia, això. Oh.
1: Diu la llegenda que George Clooney li va enviar una nota a Julia Roberts per convèncer-la de cançó, que era el guió, amb un pòstit, no? On posava, aquesta pel·lícula l'hem de fer... M'han dit que ara cobres 20, no? I ha afegit un bitllet de 20 dòlars.
0: Ai, molt, tant de bo sigui veritat, això m'agrada molt.
1: Diuen, si l'han confirmat tant Julia Roberts com George Clooney...
0: Ah, sí, tots dos han dit.
1: Sí, tots dos han dit que és cert. Ella va acceptar. El tio, Steven Soderbergh, va conèixer un pavo que es diu Jerry Weintraub, que era com un mite de Las Vegas, i aquest tio li va aconseguir casinos... Va aconseguir... És l'única filmació que jo sàpiga en què aconsegueixen parar completament la planta sencera del Caesars Palace per filmar.
0: Com?
1: Que això no ho fan. Un casino no ho fa.
0: Tu diràs.
1: Perquè estan parlant de perdre milions.
0: Anava a dir, cada minut que paren són calés que
1: perden. Correcte. Van arribar a quedar-se amb el pàrquing de l'entrada d'un casino. Que és una cosa impossible. I fent entrar els clients pel pàrquing de sota. Sí que això és... Per una producció de qualsevol tipus és impossible perquè els casinos de Las Vegas en aquest sentit són incorruptibles. O sigui, no tens pels codis per comprar-los.
0: Sí.
1: Això és un remake d'una pel·li de Frank Sinatra.
0: Sí. Amb el Rat Pack.
1: Que bàsicament va ser una excusa de fer una pel·li amb els seus col·legues i passar-s'ho bé, i l'estudi Warner temia que això fos el mateix. Però què fa Soderbergh? Millora molt l'original i fa una comèdia romàntica que també... sofisticadíssima.
0: És molt divertida.
1: Elegantíssima, molt divertida a nivell de fotografia, de direcció d'art. Hòstia, és una pel·li que dona gust veure-la. Estàs allà i penses, hòstia, quins fills de puta més cools.
0: Sí.
1: Com m'agradaria que em robessin aquesta gent. Saps què vull dir? Et donen ganes de tenir un casino perquè et robin.
0: Sí,
1: perquè aquí la gràcia és que junten una banda per robar no un, no dos, sinó tres casinos, una d'aquestes nits que hi ha boxa.
0: Sí.
1: No? I la pel·li és meravellosa. Surten, o sigui, Brad Pitt mai ha estat tan bo, George Clooney mai ha estat tan guapo, Julia Roberts està perfecta, Matt Damon mai ha fet aquesta cara de primo que té.
0: Perquè fa de primo.
1: Perquè fa de primo. Està el germà del Ben Affleck, el Casey Affleck, el fill del James Caan. No sé, hi ha
0: Elliot Gould
1: fent com de Pope, no?
0: Sí.
1: Hòstia, és meravellosa. I Andy Garcia fent un dolent sensacional, també. I és aquesta idea, per exemple, hi ha gags boníssims, com per exemple que tots parlen xinès. Un dels protagonistes... Un dels protagonistes és un tio xinès.
0: Sí.
1: I quan parla xinès, tots el tenen.
0: Sí, no?
1: És
0: sensacional.
1: Tots els 11 que parla xinès.
0: La saga és una altra història, diguem-ne.
1: Jo soc molt fan de les 3.
0: Sí?
1: No sóc gens fan de
0: l'espinó. La de l'ou de Fabergé, quina és?
1: La tercera.
0: La tercera, és la que surt al Pacino.
1: Sí. No, perdona, la de l'ou de Fabergé és la segona, Ocean's 12, on surt Vincent Cassel.
0: Això.
1: La tercera...
0: És molt divertida, aquesta, la de Vincent Cassel,
1: és molt divertida. La tercera és la que li foten la pirula al Pacino.
0: Sí. Que l'al Pacino, aquesta és la més fluixota. No està mal,
1: A mi no em desagrada cap. Ocean's 11 és la forta, diguem-ne. Ocean's 12 és molt divertida, que diuen que aquest 37 Jones va arribar, no? I la tia volia actuar, no? I Brad Pitt li va dir, a veure...
0: Calma't.
1: Que aquí hem vingut a passar-nos
0: una mica
1: el burro, saps? Ja estàs fent Chekhov, saps què vull dir? Calma't. Que això no és la gaviota. Saps què vull dir? Si vas a fer la gaviota, vés a Broadway.
0: Ai, que bo.
1: I és Ocean's Eleven, una pel·lícula meravellosa. La pots veure 50 vegades. És sempre divertida.
0: Sempre.
1: Els diàlegs són divertidíssims. Està molt ben escrita, està molt ben filmada. I és un passatemps meravellós.
0: Ocean's Eleven. Recomanem les 3 de la Nissaga. Ocean's 8, aquesta no l'he vista. La que van protagonitzar dones amb la Sandra Bull.
1: Em molesta molt quan agafen...
0: No l'he vista, aquesta.
1: I com si fos un favor, li donen algú masculí, no? A mi m'he masculí a una dona i diuen... No, ara fes la teva versió. Tio, que s'inventin un guió nou perquè hi ha directores i guionistes collonudes.
0: Serà que no hi ha talent.
1: Sí, per això és com quan no, ara farem una dona 007. No, tia, inventa't un paper de gent secret per una dona, tio.
0: Ocean's Eleven, la primera de les recomanacions per combatre l'avorriment. Anem a la segona. Kill Bill.

0: Parlant de músiques també icòniques, d'instruments.
1: Aquest plano de Lucy Liu, sí, amb la katana.
0: Tremendo.
1: Seguida de no sé quanta penya, també sí, amb katanes, fent mastegant xiclet. I
0: sí.
1: Un dels planos més icònics de la història de Quentin Tarantino, que en té uns quants.
0: Sí. Kill Bill, eh? Quina
1: Kill
0: pel·lícula
1: Bill,
0: és tremenda.
1: Quines pel·lícules, sí, les dues. Sí. Cada recordem que hi ha el cut aquest, no? El tall en què vols veure les dues pel·lícules juntes,
0: sí,
1: no? Amb un episodi més. I que és una meravella. És la meva pel·li favorita
0: de Tarantino?
1: De Tarantino, per mi, sí. Sí, perquè uneix tot el que ell li agrada. Hi ha western, sí, hi ha animació, hi ha pel·lis...
0: És que a més a més el que t'anava a dir, hi ha un moment que fot animació japonesa, sí, allà al mig, perquè sí, perquè no li ha vingut de gust.
1: Va posar una part en blanc i negre perquè li venia de gust.
0: Sí, exacte.
1: No sé, i té... Hòstia, té alguns diàlegs que són, per mi, del millor que ha fet mai. El diàleg del final de David Carradine parlant de com el personatge de Clark Kent reflecteix com Superman veu, sí, els humans,
0: exacte,
1: no? Que són mig,
0: sí,
1: imbècils,
0: sí,
1: no? Que és una lectura que comparteixo completament.
0: Ah, sí, tu comparteixes la tesi aquesta?
1: És que és una tesi absolutament certa. Sí, que és Clark Kent, turpot, tot, no? Un tio, no?
0: És com Superman veu els humans.
1: Exactament, segons... és com Superman veu els humans, segons la teoria de David Carradine, que jo comparteixo.
0: Quin dolent, eh? El Carradine fa en aquesta pel·lícula.
1: Espectacular, però és que estan
0: tots...
1: És que Michael Madsen està espectacular, la Edica Fox està espectacular, Uma Thurman està meravellosa.
0: És tremendo, Uma Thurman.
1: És un pel·lículo.
0: I Daryl Hannah m'ha agradat molt.
1: Daryl Hannah
0: està
1: increïble, amb el seu parche avui.
0: Amb el parche.
1: Crec que les teniu encara les dues a Netflix. Ho hauria de revisar, però encara les teniu les dues, si podeu fer sessió doble. No és el tall aquest que el veurem aviat a la tele.
0: A la tele? Perquè el cine s'ha projectat fa raonablement poquet.
1: El Fenomena.
0: El Fenomena, sí.
1: Només. Crec que és l'únic cine que l'ha de donar aquí, perquè clar, l'havies de donar més en un format determinat, etc. Però és un duet meravellós i també et poses a veure-la i dius, hòstia puta, quin, té un talent el maleït Tarantino,
0: sí, sí,
1: és increïble,
0: punyetero.
1: Per crear aquestes imatges, sí, no mítiques,
0: no,
1: el sandall aquest groc,
0: sí, tot.
1: Sí, la lluita aquesta que lluita amb 99, de Crazy 99, no?
0: Crazy 99, una de sang allò al mig, tremendo. Maravillós. Vinga, doncs Kill Bill, la segona pel·lícula per combatre l'avorriment. La tercera, Millennium.

0: Millennium, els homes que no estimaven les dones. Perdó.
1: Moment. Aquesta versió de The Immigrant Song,
0: sí,
1: la cançó de Led Zeppelin...
0: Anava a dir, és la versió de Led Zeppelin, això.
1: No,
0: és
1: una Led Zeppelin meravellosa, que són els títols de crèdit de Millennium, sí. Dos homes que no amaven les mujeres, que és la mítica trilogia de Stieg Larsson, que la meva mare, en pau descansi, sí, va ser el llibre que li va treure el son...
0: Literalment.
1: Literalment, perquè li vaig regalar, com va sortir, a mi em van enviar les galerades, el vaig llegir i vaig dir, hòstia, aquest llibre... A mi em va... O sigui, és l'únic, l'últim llibre que realment em va atrapar. Hi ha dos llibres de la meva vida que no m'han deixat dormir. Jurassic Park, que vaig comprar la primera edició de totes.
0: Ostres.
1: De Crichton, i vaig dir, què és aquesta puta meravella? I la segona és aquesta, perquè qualsevol que hagués llegit en el seu moment Stieg Larsson sap que el tio tenia un estil d'escriptura que t'enganxava d'una manera. A més, era tenia complexitat, però al mateix temps era senzill, era molt difícil de fer. I la meva mare es va llegir 40 planes i em va dir, això no és per mi, Toni. I li vaig dir, mira, mama, dona-li 40 planes més.
0: Sí.
1: I si no t'agrada, això devien ser les 8 de la tarda.
0: Sí.
1: 40 planes més, i si no t'agrada, jo demà et convido a sopar. I seria a les 9 del matí que la meva mare em va dir, m'he acabat el llibre, el primer. I diu, però m'han dit que hi ha dos més. I així que li vaig haver de regalar els altres dos. I el meu pare li deia, paga ja la llum. Meravellosa pel·lícula.
0: La versió aquest... americana estem parlant, no?
1: Sí, perquè és que l'altra només... o sigui, hi ha una confusió aquí, que és que els suecs van adaptar la primera pel·li, crec que eren els suecs, van adaptar la primera pel·li i van fer les altres dos com si fossin per televisió, que no eren per cinema. I Fincher es va arriscar molt i va fer una versió hiperadulta del primer llibre que no va funcionar de la taquilla, però que per mi és una puta obra mestra.
0: És que no l'he vista? No l'he vista. Ui, quina cara. Ara m'agradirà.
1: No. Què és aquesta merda?
0: Ho sento, no l'he vista. Aquesta no l'he vista.
1: Frederic.
0: I ja saps que a mi m'agrada molt. No, però aquesta no l'he vista.
1: Frederic. Aquesta pel·lícula no és d'abans d'ahir. No està estrenada.
0: Ho sé.
1: No està estrenada, era un fenomen.
0: Bueno, però jo... Però...
1: La tens a Prime.
0: Miraré avui, mira.
1: No, mira-la, home. És que no. És que em puc creure que un tio que sigui cinèfil no hagi vist Millennium de David Fincher.
0: Sí, no, tens raó.
1: Que és una de les obres...
0: Tens raó, però...
1: Cumbres.
0: Et diré una cosa, és a dir, i trobaríem...
1: Pots dir diverses.
0: I trobaríem altres assignatures pendents meves, eh?
1: Però aquesta no, és igual a l'altra.
0: Aquesta és important, eh?
1: És igual a altres assignatures pendents.
0: Val. Aquesta és amb el Daniel Craig i tot allò, no?
1: Daniel Craig, que està impressionant.
0: Està molt bé.
1: Fent de Michael Blomquist, no? Sí. que representa que és un senyor que està investigant a un milionari, li farà una pirula, llavors el tio accepta un encàrrec per investigar la desaparició d'una noia en un adolescent molts anys abans. Llavors es fica amunt, se'n va a un poble, no perdut, crec que és Suècia, no sé si m'estic confonent. Crec que és Suècia, un poble perdut, no? Per allà, upstate, Suècia, amb una família, no? Diu, està a punt, hi ha un moment del principi que Christopher Plummer diu, estàs a punt de conèixer una col·lecció de nazis, politoxicòmens, no sé quantos, que són el pitjor que et podràs trobar a la vida. Dos punts, la meva família. I la família, efectivament, és bestial. Té un dolent, que no direm qui és, però no és spoiler, absolutament mitològic, i em sembla que l'hauries de veure aquesta nit.
0: Ho faré.
1: I enviar-me un missatge i dir-me, ja l'he vist, és obra mestra. Per què? Si em dius que no t'agrada, vinc a casa teva i et penjo pels peus d'un ganxo a la cuina.
0: Ah, ja no una benzinera.
1: Una cerimònia privada. I ho gravo i ho poso demà. A tot arreu.
0: Millennium, els homes que no estimaven les dones.
1: Una pel·li dura dues hores i mitja de... amb els ulls obertíssims, perquè Fincher fa unes coses acollonants. O sigui, conceptualment, a nivell de càmera, fa una feina que dius, tio, la mare que et va parir. O sigui, està en llum de qualsevol altre director pel meu gust. Per mi és el millor director.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí. En el cinema modern, jo crec que ell i Michael Mann són, per mi, increïbles.
0: Home, Michael
1: Parlem Mann. Del cinema anglosaxó, eh?
0: Sí. Kill Bill, Ocean's Eleven i Millennium, l'home que estimaven, els homes que no estimaven les dones, ens en falta una.

0: Aquesta l'has vist, Rodrigo?
1: Home! No. Anava a dir, ja aquesta...
0: Dic, no, ho dic aquesta, amb por, ho dic
1: no,
0: amb por.
1: No, home, ara no, resultarà no, que no vaig jo. Si
0: no l'he vist, no. És que clar, Robert Zemeckis...
1: No, home, no, aquesta no només l'he vista, Recordo perfectament quan la vaig veure al cine, que jo tenia 11 anyets. L'he vista 50.000 vegades, cada vegada m'ho passo igual de bé.
0: Jo també.
1: I soc dels friquis que la data del novembre del... Quan és que Martí viatja al futur, el del segona? Era una data sí, concreta, sí. El 12 de novembre del, sí, 2000, recordo, del 2015 sí. O 2016, sí. Jo vaig muntar projecció a casa meva de la trilogia, aquell dia.
0: Molt bé, tio.
1: Sí, veus? M'he redimit una mica, no?
0: No. No, no. Has aconseguit enfonsar-te més. Has aconseguit que el tsunami de 20 metres, sí. La ola de 20 metres sigui ara de 18, sí. 18 metres. No,
1: no. Regressa al futur. Jo la considero una de les pel·lícules perfectes.
0: Aquesta obra no em va... Amb la mà oberta, la cara. Perquè hi ha gent que sí. Diu que no em va llit bé.
1: Per què no em va llit bé? Sí,
0: no, pregunto als ells. Hi ha gent que ho diu.
1: Sí, que
0: jo crec que és una de les pel·lis que han ballit millor de la història del cine. Magnífica. I recordem que és la història d'un xaval, no?
1: Sí.
0: Que per circumstàncies de la vida es veu obligat a viatjar al passat, no? I allà ha d'arreglar una mica la història de la seva família.
1: Això mateix.
0: Perquè s'està espatllant, no?
1: Sí.
0: Que és la mítica història aquesta de la foto, no?
1: Sí, exacte.
0: Que es va...
1: Que es va desvent.
0: No sé si...
1: Suposo que no han ballit bé, per què? Perquè és el rotllo... L'atenció sexual amb sa mare.
0: No, perquè hi ha gent que és gilipolles. Jo crec que és més senzill. No busquem... No busquem complicitat. Posem les cartes sobre la taula. Girem les cartes.
1: Sí, no.
0: No, és veritat. No, hi ha gent que pensa. No, la gent és gilipolles. Ja està. No passa res.
1: Que hi ha gent que és gilipolles, no, és inqüestionable.
0: I et diré molt. Hi ha molta gent. I creiem que la gent normal... Normal. És normal. Que se m'entengui.
1: Sí.
0: Que la gent normal som majoria... I no ho som.
1: No, eh?
0: Som...
1: Hi ha més gilipolles.
0: Hi ha molts més gilipolles.
1: L'altre dia em va sortir...
0: Un gilipolles.
1: No, això també. Però l'altre dia em va sortir un reel d'aquests d'Instagram, que és un making of d'una pel·lícula, jo li dic molt de carinyo, que en castellà es va dir Atrápame esos fantasmas, aquella del Peter Jackson.
0: Perdona, aquesta pel·lícula per mi és obra mestra. És la màgia de Jotafox,
1: sí.
0: Amb la mort que persegueix a la
1: exacte.
0: Gent d'un poble.
1: Que és tremenda aquella pel·lícula.
0: Mort, sí.
1: Doncs hi va passar una cosa que...
0: La vaig veure a Sitges.
1: Que surt el Jackson dient... Diu, bueno, ens va passar una cosa, diu, que és que el Michael hi ha un moment que oblidava quina pel·lícula estava. I llavors hi ha diversos bloopers, diverses tomes falses, en què ell, en lloc de dir no sé què, diu Doc. Sí, que encara hem marcat per Regrés al futur.
0: Hòstia, no he vist això?
1: Pues divertit, perquè diu Doc, i llavors mira la càmera i diu, he dit Doc, no?
0: Sí, que tal. Home, és que clar, el tio va estar uns quants anys involucrat amb la franquícia, sí. Que recordem que són tres entregues meravelloses.
1: Les tres perfectes.
0: De la qual Zemeckis va ha prohibit taxativament que es faci cap remake mai.
1: Molt a favor.
0: Diu que mentre ell estigui viu no es farà cap remake de Regrés al futur.
1: Molt d'acord amb
0: Zemeckis. Jo estic molt d'acord amb
1: sí,
0: ell.
1: Sí, sí.
0: Però saps per què?
1: Per què?
0: Perquè la gent és gilipolles.

0: Ho deixem aquí. Ho deixem en alt, no?
1: Ho deixem molt amunt.
0: Ja està.
1: Toni, moltes gràcies.
0: A vosaltres, amics. Que vagi molt bé. Adéu.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Primark ha baixat els preus de centenars dels nostres articles preferits. Pijames 100% cotó o dessuadores per a ell, ara 9 euros. I texans per a ella, 10 euros. Iconic Value. Peces icòniques a preus icònics. That's all Primark.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
5: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
6: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
6: A Catalunya Ràdio.
7: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
6: Posem llum a la foscor.
8: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
6: Què va passar? Qui ho va fer?
9: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
10: No ho sabem.
6: I per què?
11: No ser perquè cogí el martillo i el pegue...
6: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
12: Comencem. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Quina diferència hi ha entre trap i swag?
14: Si no ho cal.
13: És que
14: quedem unes preguntes a vegades, tio.
15: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
13: A veure, Xuriguera.
14: Ah, mira, el swap i el rap, a més, la... i llavors hi ha el crack.
13: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swag no sé.
15: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
12: La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 2:45 de 12.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Joan Luna, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bé, molt bon dia.
0: Aviam, com cada dilluns a aquesta hora, top 10 de cançons, avui One Hit Wonders.
1: Efectivament, avui One Hit Wonders, tot i que obrim amb Fan, amb We Are Young, que no es poden considerar del tot un One Hit Wonders, perquè van tenir Carry On, que també va ser un èxit, però és evident que aquest tema va ser un hit mundial i que ha quedat com una mica el seu tema més representatiu. Tot i que el Jack Antonoff, un dels dos membres del grup, ara és molt més conegut, crec jo, com a compositor de temes per Lana del Rey, per Adele, per molta gent. He seleccionat cançons que tenen com a mínim 10 anys d'antiguitat, perquè, clar, per considerar-les One Hit Wonders, si podíem parlar, jo què sé, Rosé serà una One Hit Wonder, Tones and I serà una One Hit Wonder, hem de deixar una mica de temps per confirmar-ho.
0: Clar.
1: I després combinarem...
0: One Hit Wonders, per tant, èxits, un sol èxit per grup o per banda, mínim 10 anys d'antiguitat.
1: Efectivament. I algunes cançons seran realment molt petardes i altres són temes realment bons.
0: Avui ja veureu.
1: Ja
0: distingireu prou el petardeo de la qualitat. Hem començat amb aquesta We Are Young, que com sempre és fora de categoria, però ara sí entrem en el top 10. Comencem pel número 10.

0: ni me'n recordava d'aquesta.
1: Estem a l'any 2013, amb The Fox, d'Elvis. Sí, sí. Aquí podien haver anat, per exemple, jo que sé, Picotaro, L.M.F.A.O., sí. Tot i que L.M.F.A.O. és veritat que van tenir més èxits. He triat aquesta cançó, que curiosament, The Fox, tot i que ens sembla a tots una mica una broma,
0: sí.
1: Originalment era... És que no era ni una cançó, realment. No pretenia ser ni un èxit, ni sortir a llistes, ni res. Un tema que un duet suec d'humoristes va fer una mica per anunciar el seu nou programa. I la van composar, segons ells, amb la vocació de que fos un anti-hit i que la gent digués, quina cançó més ridícula. I finalment va entrar a llistes de tot el món, fins al punt de que als Estats Units es va convertir en la cançó que més noruega, que més a dalt ha arribat a les llistes després del Take On Me de Aha.
0: Imagina't.

0: sí, sí, és que ara em ve la memòria. Allò va ser
1: el videoclip, no oublieu el videoclip, també. Ara anem a una que jo crec que és força més bona.
0: Sí? Vinga, número 9.

0: Home, això anem més enrere, eh? Això ja
1: més enrere. Als Estats Units, l'any 1992, la gent més jove possiblement no haurà sentit parlar mai de Four Non Blondes, però haurà escoltat la cançó a vídeos de TikTok perquè apareix amb certa assiduïtat. És un grup que només va publicar un disc, el 1992, el Bigger, Better, Faster, More, i que va arribar a vendre 7 milions de còpies quan es venien discos, òbviament, un hit internacional. I és molt curiós, perquè Four Non Blondes originalment van començar com un grup que tocava exclusivament a bars de lesbianes dels Estats Units, concretament a San Francisco, fins que algú les va veure en directe i les va fitxar. Hmm. Es van convertir en una banda coneguda fins i tot al nostre país, però poc després la Linda Perry, que és la cantant i compositora, va decidir que aquell grup no estava fet per ella i va començar una carrera en solitari. La carrera en solitari va anar fatal, realment, però què passa? Que ara, tot i que no la recordem o no la coneixem pel nom, la Linda Perry és una de les compositores més importants de hits que hi ha ara als Estats Units. Ha fet temes per la Alicia Keys, per Gwen Stefani, per Christina Aguilera, per Adele, i és una compositora molt, molt reputada. Tot i que encara la recordarem o li recordarem si ens la trobem pel carrer, que va escriure a WhatsApp.
0: Número 9, el WhatsApp de Four Non Blondes. Anem al número 8.

Root de Màgic, estem parlant del 2013, i aquest és el tipus de cançó que es coneix en el sector professional com un grower, que és un tema que es va publicar l'octubre del 2013, però va trigar uns quants mesos en convertir-se en un hit. Va arribar a ser número 1 no només als Estats Units, sinó a molts altres països, i té una mica el mèrit de ser una d'aquestes cançons que molt poca gent sap que és de Màgic i reconeix el tema perquè ha sonat a infinitat de llocs. Curiosament, al darrere de la formació hi ha un cantant... Bueno, és una banda canadenca, se m'ha oblidat dir-ho. El Nasri, que és el cantant de la formació, com la Linda Perry, té una carrera molt important amb un duet de compositors que es diuen The Messengers per altres artistes. Ha composat per Shakira, per Justin Bieber, per Pitbull, per Christina Aguilera, curiosament, un altre cop apareix. És un grup que continua en actiu, que té una trajectòria ja que porta més de 10 anys, però la veritat és que jo crec que difícilment algú et pot dir un altre tema que no sigui aquest riu.

0: De fet, és una cançó que originalment és del 2011, Safe and Sound dels Capital Cities, i que va estar 2 anys, el grup la va estar repetint una mica. La va publicar amb un EP, la va publicar, va fer el videoclip, després la va publicar el seu àlbum, perquè estaven convençuts que la cançó funcionava i que algun dia tindria èxit. Per què ho tenien tan clar? Doncs perquè el Ryan Merchant i el Sebu Simonian, que són els Capital Cities, s'havien passat un parell d'anys composant cançons exclusivament per publicitat. Llavors, quan van composar aquest tema, van dir, bueno, tenim aquí un hit i l'hem d'aprofitar. Es va convertir en un hit mundial, òbviament, i, bueno, fins i tot el 2013, que és quan el grup ja era prou conegut, van actuar a la sala Razzmatazz, van passar pel Cruïlla, és a dir, que van tenir certa trajectòria, tot i que van tenir algun single que, de certa repercussió posteriorment, Capital Cities continuen sent Safe and Sound. La cançó l'heu pogut escoltar a campanyes de Vodafone, de Microsoft, de Mazda, sí. I encara està en actiu.
1: I és el número 7, anem al número 6.

0: Aviam, en el top 10 de One Hit Wonders, de cançons d'un grup o bandes o artistes amb un sol èxit, aquest va, també va haver una època que sonava tot arreu.
1: Sonava constantment, i ara fa molt poc, ara no recordo l'artista, han samplejat una bona part del tema i sona habitualment en ràdios, diguem-ne, que comercials. Estem parlant dels italians Eiffel 65, el tema es diu Blue, i l'àlbum era Blue Pop 1999. És un grup que va estar a les llistes de tot el món, va sonar constantment, i als Estats Units va arribar molt a dalt. Tant és així que hi ha una quantitat de versions. Si us poseu a Google o a YouTube on vulgueu, mireu Eiffel 65 Blue i trobareu versions d'està... Sí, tota mena d'electrònica, 10.000 remixos, hasta versió metal, ja. És curiós perquè després de ser tan coneguts van desaparèixer pràcticament del mapa i continuen sent només coneguts a Itàlia. Des que només tenen èxit a Itàlia, han fet un tema per la UEFA Euro 2000, per les Olimpiades d'hivern del 2006, però a mi l'anècdota que té a veure amb el grup que em fa més gràcia és que originalment el nom del grup era Eiffel, directament.
0: Sí.
1: Però passa que quan van enviar el màster, la còpia per fer el disc, havien apuntat prèviament un número de telèfon, van trencar un tros de paper i es va quedar el 65 allà. I quan va arribar el màster es deien Eiffel 65.
0: Gloriós.

0: Vinga, top 10 de One Hit Wonders. Abans hem dit que algun petardeo hi hauria.
1: Està costant no trobar quines són les petardes.
0: No, no gaire. Però amb la següent crec que no hi ha dubte possible, eh?

0: Un altre que va sonar,
1: un altre que va sonar l'any 2002 a la CRG de les Ketchup. Tothom té molt clar que és un gran èxit internacional, que als Estats Units va ser molt gran, i jo l'altre dia vaig tenir un zoom amb la meva família als Estats Units i els vaig dir: escolteu, realment coneixeu aquesta cançó? Només dir-vos que les tres persones que hi havia a l'altre costat van començar a fer la coreografia al ball, perquè realment va ser molt, molt coneguda. Aquí podia haver anat una mica la Macarena de Los del Río, però com van fer la Sevilla tiene un sabor especial, llavors ja són dos hits, ja me'ls queda una mica fora. Sí, les germanes Muñoz, que són les Ketchup, continuen en actiu, tot i que no han publicat material nou des del 2006. Jo suposo que els 7 milions, els més de 7 milions que van vendre d'aquest disc ja justifiquen que no facin res. Fa molt poc, per això, ha tornat a sonar, han tornat a sortir una mica les Ketchup d'actualitat, perquè acaba d'estrenar el Will Ferrell una sèrie a Netflix, és de golf, de conya, òbviament, com tot el que fa Will Ferrell, i fa la coreografia i canta un tros de la...

0: Cereje, i després fa molt poc el Rusowski, un dels noms més importants del nou pop espanyol, les va agafar per samplejar un dels seus temes que es diu Johnny Glamour, és a dir, que encara estan més o menys d'actualitat.
1: El número 5 és la Cereje del nostre top 10 dedicat a One Hit Wonders, número 4.

0: Ara, ara pujarem quan vingui el subidón, ja t'ho dic ara. Però, mentrestant, Gala.
1: Gala, sí, sí. Gala l'any 1996. Va incloure's el disc Coming to My Life, però jo crec que molt poca gent el disc l'ha tingut, el té present. Hi ha 10.000 remixos, també. És una cançó d'un artista italià més eurodents. Avui estem molt
0: eurodents. Tenim un... Sí, exacte, tenim una dèria.
1: He triat a la Gala, tot i que...
0: Espera, espera, espera.

0: Perdó, Joan, que això, sí, un moment com aquest s'havia de deixar.
1: Sí, històric, realment. A veure, Free From Desire és una mica un representant d'una generació que va haver de One Hit Wonders, realment, de música de ball, que podria... L'he triat Gala perquè potser és la que més m'agrada, però podíem haver triat Rhythm of the Night de Corona, el Saturday Night de Whitfield, l'Everybody is Free de Rosalía, o fins i tot el Ritmo de la Noche de Mystic. De Mystic.
0: Tamassos tots, tamassos tots.
1: Però Gala, que continua sonant moltes vegades de sessions, amb versions actualitzades, i amb versions EDM, i a versions hardstyle, i a tota
0: futbol,
1: mena...
0: El futbol, no sé per què, hi ha molts equips que la posen, sí,
1: efectivament. Doncs jo suposo que és perquè va ser número 1 a infinitat de països. A França i a Bèlgica, sobretot, va estar molt a dalt durant molt de temps. El Regne Unit va ser número 2, que imagino que és de les poques artistes italianes que ha arribat tan a dalt. I a França va arribar a ser, tot i que no sé quantes còpies representa això, va arribar a ser disc de diamant.
0: Imagina't.
1: Sí, sí. Darrerament, alguna cosa relacionada amb la Gala, hi ha un grup de Barcelona, els Méndez, que feien una versió d'aquesta cançó. Els Méndez ara és un grup que no està en actiu, però és on està al darrere Stefano Macarone, que és el productor i compositor de moltes cançons de Rigoberta Bandini. Home. Van recuperar aquesta cançó, li van enviar a la Gala, es va quedar totalment enamorada del grup i va gravar amb ells un tema que es diu L'Escalera, que està publicat i el podeu trobar a YouTube.
0: Freed From Desire, de la Gala, és el número 4. Arribem al podi del nostre top 10 dedicat a One Hit Wonders.

0: Número 3.
1: Gotti amb Someone I Used to Know, featuring Kimbra. El més gran hit, sens dubte, de l'australià, en col·laboració amb la cantant de Nova Zelanda, Kimbra. I té una particularitat. La gran diferència amb tots els temes que hem escoltat fins ara és que aquesta cançó formava part ja del tercer disc de l'artista. Totes les cançons que hem escoltat fins ara era el primer disc d'un artista, el disc de debut, i que van tenir una mica una sort. El Gotti ja era conegut a Austràlia, amb la qual suposo que la perspectiva que tenen al seu país de la que tenim nosaltres és una mica diferent. És molt curiós perquè la cançó la van registrar directament al seu dormitori i mai va pensar que podia ser un èxit d'aquestes dimensions. Per això recomano que escolteu molts dels samplejats que fa servir el tema, de, per exemple, del brasileny Luis Bonfà o de la banda Joseph Cooper and Symphony of London, i escolteu els petits trossos, perquè si escolteu, podeu trobar-ho a YouTube. Si escolteu aquestes parts, entendreu molt com va

0: Vinga, que ens en queden dos. Número dos.
1: Bueno, encara volia dir una cosa.
0: Ah, digues, perdona.
1: Té un altre mèrit, que és la cançó que va vendre més de 13 milions de descàrregues oficials, convertint-se en un dels temes més venuts de la història en format digital. També he de dir que estem escoltant la Kimbra, la cantant aquesta Nova Zelanda, però originalment es suposava que la part femenina l'havia de fer una gran artista pop internacional, que no sabem qui és, tot i que sempre es parla de que possiblement era la Katy Perry, però com no tenim aquestes dades, doncs no confirmem.
0: Anem a número 2, ara sí.

0: Sí que estem eurodents avui, sí,
1: Molt eurodents. Hem escoltat italians, sí. Hem escoltat noruecs i ara ens anem a Dinamarca, a Aqua. Barbie Girl, del 1997, i també un primer disc. Tot s'ha de dir, sí. Tornem. Va ser una cançó que va ser número 1 a Anglaterra, número 3 a Dinamarca, top 10 als Estats Units. Òbviament, Espanya va ser molt important. Un dels vídeos més vistos d'aquells anys a internet, amb una molt color. De fet, recorda molt després la pel·lícula Barbie, que ja en parlarem ara mateix. És molt curiós, perquè precisament Mattel, en el seu moment, quan va aparèixer la cançó, tot i que ells al disc deien que no tenien res que veure amb la marca, els va denunciar per deixar en mala posició tant a Barbie com la Ken. És després, quan molts anys després es va fer la pel·lícula, no només la van llicenciar per la banda sonora, sinó que van extreure un samplejat per un tema de la Nicki Minaj, efectivament. Hi ha com a curiositat, que sempre dic alguna curiositat. Aquesta cançó té el pitch, la vocalista té un pitch molt, molt agut.
0: Molt.
1: I la gent ara pot pensar, bueno, tenia aquest registre veu. No, es va pitjejar una mica perquè estigués molt agut i era justament abans de que aparegués l'autotune, que aquell mateix any es va inventar, curiosament. Que bo.

0: Va, que ens falta el número 1. I aquesta també, déu-n'hi-do,
1: eh? I aquesta, déu-n'hi-do, i ens anem a un país inèdit a la llista d'avui.

0: Open Gangnam Style.
1: Sí, n'hi ha més d'un que està fent la coreografia, també.
2: Sí, sí, tant, una altra coreografia sí. Històrica. Estem parlant de l'artista de Corea del Sud, Psy, amb el seu hit Gangnam Style, l'any 2012. I també s'ha de dir que el Psy portava pràcticament 10 anys de trajectòria al seu país quan el vam descobrir gràcies a aquesta cançó. Hi ha molta gent que considera que va ser una peça fonamental per la introducció del K-pop a la cultura occidental. La veritat és que no ho tinc del tot tan clar, perquè la relació amb BTS, amb Blackpink o Stray Kids no la veig.
1: No s'assemblen gaire, no.
2: No s'assemblen gaire, però bueno, potser ens va acostumar sí. A escoltar música en coreà. La veritat és que el Psy era tot cantant, productor, humorista d'una família benestant, va estudiar per això als Estats Units, i vivia al barri de Gangnam, que és precisament la cançó on fa conya a la lletra. La cançó va provocar certs problemes, tot i que va ser un èxit a tot el món, va ser un èxit també als Estats Units, tot i que, com havia tingut prèviament alguna cançó on criticava la cultura estatunidenca, doncs no va entrar del tot bé, tot i que molts artistes, actors la van reivindicar. Es va arribar a parlar de psicosis als Estats Units.
1: Psy, amb això rematem el top 10 dedicat als One Hit Wonders, als artistes o bandes amb un sol èxit. Joan, mil gràcies, fins la setmana que ve.
2: Moltes gràcies.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.

0: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. Quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la resposta a la crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'estat, però que s'ha d'exercir amb respecte per la vida i la dignitat de les persones. Edmundo González, portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia, denuncia l'ús polític que diu s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
1: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
0: El manifest expressa el condol per les víctimes i la solidaritat amb la ciutadania de Ceuta i Melilla. També demana que el debat públic es faci amb rigor i rebutja els discursos d'odi i xenofòbia. Més notícies, Marta Prat.
2: Gràcies a una millora de les condicions del vent, 9 avions cisterna han pogut enlairar-se aquesta matinada per donar suport als bombers que treballen en l'incendi que crema a pocs quilòmetres de la capital de Grècia i que ja ha arrasat prop de 10.000 hectàrees. Tot plegat l'endemà que dos pilots d'helicòpter morissin en xocar en ple vol amb un altre aparell mentre participaven en les tasques d'extinció. En paral·lel, ahir a la tarda es va declarar un incendi al sud de Carcassona, que es va controlar ahir mateix i que va obligar a tallar una autopista i evacuar un centenar de veïns.
0: Israel ha mostrat inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas declarat per Donald Trump fa 4 dies. Fins aquest dilluns Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre la qüestió. Aquest matí l'oficina del primer ministre Benjamin Netanyahu ha dit que no confia en el grup islamista perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Han desmentit també les declaracions de Trump, que va assegurar que Israel es mostrava satisfet amb l'anunci de Hamas. Tot i això, els últims dies el govern israelià havia filtrat a la premsa que considerava inacceptables algunes parts de l'acord, com la retirada de les seves tropes de la franja, on actualment controla el 70% del territori. Els gazians, per la seva banda, també es mostren escèptics.
2: A Catalunya s'han registrat 544 morts al mes de juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i, de fet, doble la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat. A Espanya s'han detectat 2.026 morts al mes de juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies d'aquestes persones. Això suposa pràcticament el doble que el juliol de l'any passat, segons constata el sistema de monitorització de la mortalitat diària. Aquest registre va començar a fer estadístiques el 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol del 2022. La majoria de les víctimes tenien més de 65 anys i el 60% eren dones.
0: L'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort de 3 menors a la platja de la Rabassada el juny. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Bon dia. Als cartells s'hi pot llegir: atenció, zona de roques, prohibit saltar en català, castellà, anglès i francès. Guillermo García és el regidor de Medi Ambient.
4: A totes les zones de roques està prohibit llançar-se des d'elles. Si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
3: Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: I a aquesta hora estem pendents de la situació del trànsit a l'AP7 per un accident d'un camió. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
5: Hola, bon dia. Sí, un camió que transportava bigues de formigó ha tingut un accident a la mitjana de l'AP7 a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, en direcció Tarragona. Algunes bigues han caigut a la calçada al carril esquerre de tots dos sentits, segons informa Trànsit. Hi ha uns 14 quilòmetres de cua entre Avinyonet del Penedès i Castellví de la Marca, en direcció Tarragona, i també 5 quilòmetres i mig de retenció des de Banyeres del Penedès en direcció Barcelona-Girona. Les alternatives són l'N340 i els túnels del Garraf, C32, però a l'N340 ja hi ha retencions a l'Arbós del Penedès, al Vendrell a diversos trams i a Creixell en direcció Tarragona i a la C32 a Cubelles també en sentit sud. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
0: Els esports, Ernest Macià.
6: A aquesta hora entrena el primer equip masculí del Barça a la pretemporada d'Anglaterra. Aquest serà l'últim entrenament abans de marxar cap a Catalunya aquesta tarda. Catalunya Ràdio, Barton, on tren, Ramon Salmurri, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. És l'última sessió d'entrenament del Barça a Anglaterra i ho fa amb un partit d'entrenament. Equip blau contra equip vermell, tres parts de 20 minuts. De moment, el quart d'hora de joc empat a 1. L'equip blau, Wojtek Stensen a la porteria, Spar Christensen, Gerard Martín i Jofre Torrents a la defensa, Bernal Casado i Orián Goren al mig del camp, Adeyemi, Àlex González i Tuncara a la davantera. L'equip vermell, Iker Rodríguez a la porteria, Héctor Fora, Araujo, Cortés i Pasqué a la línia defensiva, Guille Fernández, Brian Fariñas i Fermín López. Al mig del camp, Rooney, Toni Fernández i Rafinha a la davantera. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barton en tren.
6: La barcelonina Iris Tió s'ha portat aquest matí una nova medalla al Campionat d'Europa de natació. Ha guanyat el bronze en el solo lliure. El mallorquí Jordi Càceres també ha aconseguit medalla a la final de solo lliure masculina, també bronze al darrere del Regne Unit i d'Itàlia. D'altra banda, aquest migdia es fa el sorteig de la fase de classificació per la Champions. Entre els equips que hi participaran hi haurà també el Betis. Aquesta tarda es corre la tercera etapa del Tour de França femení, surt de Ginebra i arriba a Poligny, 156 quilòmetres. Paula Blasi és 18a, la neerlandesa Lorena Vives és actualment la mallot groc. També en ciclisme, Pogačar participarà a la Vuelta, que es farà el 22 d'agost, i fins al 13 de setembre l'eslové prendrà part per primer cop des del 2009, ha dit tot just ara fa una estona. I avui comença la 40a edició del torneig d'històrics de futbol. Com sempre, hi ha quatre grups amb tots els clubs catalans més representatius del futbol modest. Avui, per exemple, debuten el Sants, l'Hospitalet i el Reus.
8: Fins aquí les notícies.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Arriben els Electro Days del Corte Inglés. 3 dies amb fins a un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
11: Samsung, HP, Sony, Xiaomi, Yashica i moltes més.
10: Una gran selecció de marques en electrònica amb fins a un 20% de descompte i els nostres tecnoavantatges.
11: Només 3, 4 i 5 d'agost, Electro Days del Corte Inglés.
10: Consulta condicions i marques participants al Corte Inglés Ponés.
12: Que bonica és Badalona. Els seus carrers, la seva gent.
13: Ui, el bacallà és per de segona.
14: Ah, uah, aquí clar. Ja tindrem un fallo, eh?
15: Pues que el noi està supernerviós i molt nerviós.
16: El que no pots fer és trepitjar el teu company, deixar-lo com un drap brut.
17: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
19: Una de les 10 candidates és Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
18: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
19: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
20: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
19: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
20: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
19: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.
21: L'estiu és tu.
9: Catalunya Ràdio.
21: La llum dins dels meus ulls.
19: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu.
21: Quan em mires i somrius.
9: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, home, res de bo.
2: Doncs mira, el que fa bona feina és el convidat d'avui, l'Abel Pronyonosa, un escultor que no només fa escultures, sinó que també fa habitacions de gel.
1: Com que habitacions de gel?
2: Habitacions de gel.
1: Habitacions de gel?
2: Sí.
1: No s'hi pot pas dormir a 20 sota zero.
2: Bueno, depèn de la son que tinguis.
1: Hòstia, quina fred!
2: Sí, noi, sí, noi, sí, noi. Sí,
1: m'hem constipat només de pensar-ho.
2: Avui l'Arnau també ens parlarà sobre un coblet que es diu el vestí d'en Pasqual.
1: Bueno, un moment, encara tinc el cap amb això de les habitacions de gel. A veure, dorms amb, sobre el gel, no? O sigui, el cul et toca el gel?
2: A veure, això no li preguntis, eh?
1: Collons, si li preguntaré.
2: No li preguntis. Ah, també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada, i dedicarem el capítol d'avui al puro.
1: Al puro?
2: Al puro.
1: Al puro?
2: Al puro, collons, al puro, que no hi sents.
1: Al puro, puro de fumar.
2: Ojo, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Permeteu-me començar recordant que Mariano Rajoy, l'any 1996, quan era ministre d'Administracions Públiques, va ser portada de la mai prou ben valorada revista El Fumador. Home. Una portada on se'l veu a ell amb trajo i una corbata més discutible que la seva trajectòria política, aguantant un puro en una mà.
2: Home.
1: Ojo, eh?
2: Feio.
1: Què?
2: No podem veure això.
1: Aviam, no acostumem a posar imatges en aquesta part del programa.
2: Va, peio.
1: Però es pot fer una excepció, si voleu, sí. Portada de l'any 96 de la revista El Fumador amb Mariano Rajoy. Mireu-lo. Guaita, quina finta... Mare de Déu, senyor.
3: Hòstia.
4: Mare de Déu. Quin gentil.
5: No sembla ni ell.
1: No.
2: Aquest home no està bé.
1: No. Aquí no se'l veu bé. No se'l veu bé.
4: Hòstia, però s'assembla en Pere Aragonès, eh?
1: Una mica.
2: Sí. Per això et dic que no està bé.
1: No. Fixeu-vos al titular. Paraules de Rajoy. Diu, fumar és una virtut. Al costat d'una altra afirmació no menys important que diu, demostrat, la nicotina activa la memòria.
5: Hosti, noi!
2: Tornaré a fumar.
1: Sí. No, segons la...
5: Però va anar perdent molt, no?
1: Sí. Escolta, segons la revista El Fumador, si veieu que l'avi s'oblida les coses, l'únic que heu de fer és donar-li un puro i que fumi.
4: Que li callos, ja. Que li callos per l'avi.
1: Després d'aquest punt científic, ara sí, anem a la història del puro.
4: Això ho van inventar els cubans.
2: Collons de cubans.
1: Es fumen puros d'abans de que existissin els cubans. Els maies, o els taïnos, civilitzacions que habitaven a l'actual illa de Cuba i altres zones del Carib, fa més de 2.000 anys, ja cultivaven plantes de tabac i fumaven puros. Ho feien com a tractament medicinal i també per acompanyar rituals, festes, celebracions, no?
4: Fumar és una virtut. Sí. Ho va dir en Rajoy.
1: Sí, senyor. I abans els nens fumaven un puro per la comunió.
2: I tant.
1: Això s'ha perdut, també.
2: Sí.
1: El 1492, quan Colom i la seva colla arriben a Cuba, els espanyols exporten els puros i el tabac arreu del món, també a Catalunya, on es va posar tan de moda que al segle XVII, atenció, a les confiteries de Barcelona, on venien pastissos i bombons, també podies comprar-hi puros com un dolç més per acabar els àpats.
2: Veus que bé?
1: Es fumava a tot arreu, i quan dic a tot arreu, vull dir a tot arreu, eh?
2: A TV3,
1: bueno, no existia TV3 al segle XVII, però si hagués existit, si hagués fumat, perquè, atenció, es fumava a les esglésies.
4: Mare de Déu, senyor.
2: I el capellà no s'emprenyava?
1: No, és que el capellà també fumava.
2: Oh, collons, noi.
1: Mentre oficiava la missa, eh? T'imagina? Que el senyor sigui amb vosaltres.
4: Passa, esprit. No te la planquis, passa-ho. Sí, tu.
1: Home, és una altra manera de repartir el cos de Crist. Poder hi aniria més gent a missa.
5: El costo de Crist,
1: m'agrada.
4: Blasfems. Són blasfems.
1: En una reunió del 1673 a Barcelona, el bisbe va haver de posar-se seriós i demanar a la comunitat que es reprimissin una mica. Sí, paraules textuals del bisbe.
6: Com que l'ús del tabac s'ha fet tan freqüent entre persones eclesiàstiques que es fuma fins i tot a les esglésies, o el que és pitjor, assistint al cor, processons i darrere l'altar, demanem als eclesiàstics que s'abstinguin del tot de prendre tabac a les esglésies mentre s'oficia la missa.
2: El cos de Crist
4: i el pur de regal.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: A banda de Mariano Rajoy, hi ha hagut molts altres presidents al món que han fumat puros.
1: Oh, i tant.
0: Per exemple, Fidel Castro,
1: clàssic,
0: no?
1: Un clàssic.
0: No?
2: I tant, i tant.
0: Que a banda de fumar puros, també té un rècord bastant curiós. És el president que ha patit més intents d'assassinat.
3: Què
0: dius?
3: Es viu o és mort, en Fidel Castro?
0: Home, és mort.
3: És mort?
0: Mort ja fa 10 anys que és mort. Sí, va morir el 2016. Però, a veure, que podria haver mort molt abans, eh? Perquè el van intentar assassinar 638 vegades.
3: Hòstia!
0: Ara! Com et quedes?
1: Ha d'arribar un punt que t'hi acostumes, suposo.
0: Quina rutina, què has fet avui?
1: Mira, avui m'han intentat matar un parell o tres de cops, entrenar a fer el cafè...
3: Mirant a buscar el pa,
1: i patapim.
3: La de la fleca me volia clavar el ganivet.
0: Un dels plans de la CIA per assassinar Fidel Castro tenia precisament com a protagonista un puro, no? Ah. L'estratègia era, bueno, era regalar-li una capsa de puros abans enverinats.
3: Mira, això va pensar la CIA?
1: Tots, sí. Una colla de gent,
2: eh? Sí, sí. I rato que devien fotre la reunió per decidir això, eh?
0: Què fotem, què fotem? Era un dels plans de la CIA, però que finalment no es va materialitzar.
1: A vegades el sobrevalorem, sí. El de la CIA.
0: Oi,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí.
1: Perquè enviar-li una caixa de puros enverinats a Fidel Castro...
2: Home...
0: D'on venen? D'Estats Units, però si els fabriquem aquí a l'Havana.
3: Jo soc en Fidel Castro i no sospito res, eh? Vull dir, presidente, la CIA le ha enviado una caja de puros de regalo.
1: Porta.
3: Venga, que me los voy a fumar todos de golpe. Idiota.
0: Doncs mira, si us fa gràcia l'estratègia dels puros enverinats, heu de saber que també es van plantejar, atenció, enviar-li un puro explosiu.
1: Ah, molt maco.
0: Com de marca Acme.
3: Com aquells cigarros de fer bromes.
0: Sí, clar. Els dels dibuixos animats.
2: Sí, sí, sí.
0: Fidel Castro fumava i té el rècord d'intents d'assassinats, però el rècord de puros fumats segurament l'ostenta un altre president. Winston Churchill.
3: Oh, i tant, clar. I tant.
0: Sí, sí. Es calcula que el primer ministre anglès va fumar uns 1.600 puros al llarg de la seva vida.
1: Déu-n'hi-do, eh?
0: De què va morir aquest home?
1: De vell.
3: De vell, sí.
0: Li van caure els pulmons a terra.
2: Es van passar un puro.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
4: Savi per conèixer, un artista que es dedica a l'escultura, concretament. Podem trobar obres seves per Catalunya, però també a Xina o a Suècia. Precisament a Suècia és on hi va fer una de les seves obres més diferents, diguem-ne. Una habitació de gel.
3: Això m'interessa.
1: Avui, sí?
3: No li preguntis, eh?
2: Sí.
1: Què li ha de preguntar?
3: Collons, et dones amb el cul a terra tocant el gel?
1: Bueno, ara li preguntarem. Sí. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Abel Prunyonosa.
3: Bravo, bravo.

0: Abel, benvingut, què tal?
1: Bé.
0: Sí? Nerviós?
1: No es nota, no?
0: No? Sí, estàs nerviós? Sí?
1: Una miqueta.
0: No us entrevisten gaire, els escultors?
1: Depèn una miqueta, clar, si ja tens una mica més de volada, però bueno, jo que sóc un escultoret, pues poder...
0: Un escultoret, eh?
1: Sí.
0: Està bé, com a definició.
1: Sí.
0: Acosta't una mica més al micròfon, Abel.
1: Sí.
0: Què has esmorzat avui?
1: Què he fet? Mira, un pa de pessic del meu pare.
0: Pa de pessic?
2: Pa de pessic.
1: Sí, que fa meu pare, que realment queda de conya, o sigui que... Bé.
0: Sí.
2: El primer dia.
1: El primer dia?
2: No,
1: a bord de la nevera.
2: Ah, hòstia.
1: I llavors, bueno, després el poso a la torradora i...
0: Pa de pessic a la torradora,
1: Pues queda guai.
2: No, ho guardo a la nevera i després ho provaré.
1: Sí, sí.
2: Perquè si no queda sec, que no te'l fots ni...
1: Aquí està l'assumpte. I clar, com que s'ha d'allargar...
2: Clar. El teu escultor.
0: Sí.
1: És la vida de l'escultor.
0: És la vida de l'escultor, eh? Allargant el pa de pessic. Ja, més o menys...
1: És així de trist.
3: Ja t'ho he explicat tot.
0: A veure, l'any 2024 vas anar a Suècia a construir una habitació de gel. Digues.
1: Sí, volies... de seguir, res, t'he portat una...
0: Ah, m'has portat una escultura?
1: Teva? Una coseta...
0: Mira que maco! Ho deixarem aquí a la taula perquè em sembla preciosa aquesta escultura.
4: Ja haurem de fotre una vitrina.
0: És un cargol.
1: Sí, metalero.
0: Metalero, sí, boníssim. Perquè en comptes de cap té una mà fent el signe del metal, una mica, eh? És preciós, això.
1: Merci.
3: Que bonic.
0: És molt bonic. Abel, t'agrada el metal a tu, eh? Que sí?
1: Sí, de tota la vida, sí. És el que he escoltat. Escolto més clàssica, ja he fet gran.
0: Mentre treballes, que escoltes metal?
1: No, música clàssica.
0: Clàssica.
1: Sí, bàsicament, sí. Sí, a mi... El que et dic.
0: Són dos gèneres musicals, no? Vull dir, música clàssica i metal. No escoltes res entremig, eh?
1: És com, no, hosti, tipus reggaeton i tal, no.
0: No.
1: No, no, no.
0: Vas als dos extrems, tu.
1: Sí.
4: Pop.
1: Depèn del dia.
2: Música pop, tampoc.
4: No. No t'has dit metal o...
2: Habanera?
4: És que voleu insistir en coses. No us diuen que no demà al començament.
0: Anem a lo que li interessava al Xuriguer, eh? L'any 2024 te'n vas a Suècia a construir una habitació de gel.
1: Sí.
0: Com arriba aquest encàrrec?
1: Això a través d'un amic meu, en Jordi Claramunt, que ell s'hi dedica, o sigui, ha fet més coses. Llavors, bueno, va sortir l'oportunitat. Ell ha fet moltes vegades, no sé si coneixeu el bar de gel que hi ha a les Torres Mafre, que es diu...
0: No.
2: Bueno, no he sentit de parlar, jo.
1: Si aneu, sí.
4: Doncs,
1: nosaltres moltes vegades hem fet les reformes i això, i l'acurat.
0: Sí.
1: I arrel d'aquí, que en Jordi sé que s'ha mogut molt més per diversos països, no? O sigui, Andorra, Suècia, Suïssa, o sigui, sí. Ha fet un fotimer.
4: Sí, sí, sí.
1: I aquella, bueno, va sortir a l'Ice Hotel, que és el més important sembla del món o almenys d'Europa.
0: Sí.
1: I llavors va haver aquesta oportunitat de dir, hòstia, com ho tens, tal? Va ser com, doncs vinga, va.
0: I vas anar a dissenyar una habitació allà amb gel, eh?
1: Sí, de fet el disseny el va fer en Jonas Johnson, que és suec. Ell va fer el que és el disseny que estava inspirat en l'Orient Express.
0: Sí.
1: I llavors nosaltres érem els matxaques.
4: El manobre, tu vas anar a fer de manobre allà. De gel.
1: Sí,
0: manobra del gel.
1: Sí, sí.
0: Però és com estrany, no? Treballar el gel és fàcil, és difícil?
1: Com tot el material té les seves pros i contres, no? O sigui, realment, com a material és collonut. Perquè, clar, tu pensa que, jo que sé, tens un bloc a pesa,
4: sí.
1: Però, clar, jo es treballa amb motosserra, normalment.
0: Yeah.
1: Motosserra, gúbies... Però el guapo també és, jo que sé, o sigui, si has de soltar dos peces...
0: Sí.
1: Allò se solda amb aigua.
0: Clar.
1: Ah. Se separa la noia, sí.
4: Ah, clar.
1: Sí.
0: Una mica d'aigua i
1: queda... Queda congelada i vas construint. I realment, com a experiència, és brutal.
0: I quan aguanta? Perquè, clar, entenc que es pot desfer això.
1: Sí. Aquest isotel, clar, pensa que això està al Pol Nord.
0: Sí.
4: Clar.
1: I llavors, aquestes habitacions en concret són 14, que hi ha el que és l'isotel fixa. Llavors, és com un macrocongelador... de manera que t'aguanta tot l'any. Després, quan arriba l'hivern, fan el Winter Hotel. Sí, llavors fan 14 més, però a fora. I llavors allò sí que construeixen i aguanta el que aguanta. O sigui, de cara al maig, que ja comença la primavera, es comença a desfer tot. És un espectacle, eh?
0: Sí, sí, sí. Veure com es desfà el teu hotel ha de ser preciós.
2: L'ésser humà...
0: Sí, sí, sí, som curiosos, perquè això entenc que la gent van allà i paguen per dormir allà dintre.
2: Sí, clar.
0: Què val dormir una nit allà?
1: La nostra, que era una suite, eren 1.400 al nit.
3: Com ara?
2: Sí, sí. Ja em fotreu congelador de casa.
1: Sí, sí, l'experiència.
0: 1.400 la nit, i a quina temperatura estàs a dins l'habitació?
1: Menys 10, menys 14, una cosa així.
4: Collons, però... Però, a veure, deixa'm... Perquè jo sóc de Torroella de Montgrí i no ho acabo d'entendre, això.
2: Bueno, ni que fossis de... Tira. No, vull dir que tot costa.
4: O sigui, jo com a client, arribo a l'hotel. Hola, bon dia, bon dia.
1: Ben abrigat.
4: Vull una habitació.
2: En català no t'entenen, bro?
4: Bueno, vull una habitació. Em donen aquesta, 1.400 euros. Molt bé, suposo que us pago. Llavors, què? El llit, tinc un llit allà dintre?
1: Hi ha llit.
4: De gel?
1: Sí, o sigui, la part de fora és de gel.
4: Sí.
1: Però dintre hi ha el matalàs.
4: Hi ha un matalàs.
1: Sí, però igualment et donen... Clar, a veure, és una habitació que és un decorat. Llavors, al final, no pots ni jugar cartes, ni... O sigui, no és una habitació d'hotel que...
0: No és còmode, no és còmode.
4: No és còmode.
1: No.
2: Si tu dius a la dona, anem a fotre... No. Deixes la canalla als sogres i anem a fotre una nit d'hotel allà.
1: A darrere...
2: Es desfà tot amb la... De,
1: saps? Sí, però el que és el lavabo, sí que hi ha una petita sauna. Llavors...
4: Allà pot passar de tot.
2: Allà anar a la sauna.
0: I has dormit, tu, no?
1: Aquesta la vaig estrenar, sí.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: La vas acabar de fer i vas dormir allà.
1: Sí, era part del tracte.
0: I vas aguantar o et vas fotre a la sauna?
1: No, em vaig quedar, i tant. Sí. Et donen un sac d'aquells tèrmics.
4: Sí,
1: sí. Després de la currada, i tant.
0: Sí. Anem als inicis, aquí és on has arribat, perquè hi ha escultures teves repartides pel món. Recordes en quin moment decideixes ser escultor?
1: Devia ser cap al 2002. Jo estava... De fet, vaig començar a estudiar química.
0: Química, eh?
1: Sí. Imagina't, o sigui, jo era ciència, volia saber el perquè de la vida, volia fer bioquímica, de per què una... les reaccions químiques, com a transformar el cervell, no, allò...
4: Em fas pensar tant en mi?
0: Sí.
4: Fali.
1: I després d'això, bueno, res, vaig... O sigui, sempre de petit m'ha agradat dibuixar.
0: Sí.
1: I ja està la facultat de química i la de Belles Arts per allà. I dic, hòstia, bueno, amb una amiga vam fer una visita al seu nòvio que estava fent INEF i Belles Arts, i em va dir, hòstia, pues prova de compaginar les dues, no? I em vaig apuntar, sí. Vaig començar a fer Belles Arts allò com a hobby, sí. I a la que vaig tocar l'escultura va ser fins aquí la química. Sí. Vaig intentar compaginar les dues un temps, però al final...
0: I en quin moment dius, soc escultor? Perquè, o sigui, si tu estudies medicina, el que tens el títol, soc metge. Però autodefinir-te com a escultor és una mica pedant, no? Jo soc escultor.
1: Bueno, al final és com qui és cantant, no? O qui és... Jo el que no dic o no diré és artista.
0: No ets artista.
1: Artista, al final penso que t'ho han de dir a tu. O sigui, tu autodefines que jo sóc artista.
0: Sí.
1: Bueno, això s'ha de decidir.
0: No, en coneixem uns quants que s'ho diuen.
4: Ja t'entenc, ja t'entenc.
1: Jo al final el que faig...
2: Et fotríem una llista que deies per...
1: Home, clar, i aquí està. Jo el que faig al final són escultures. Que siguin art o no, això ja depèn de la gent. I del criteri comú. O sigui, allò...
0: Escultures que n'hi ha algunes que han arribat a la Xina. Com arriben a la Xina les teves escultures?
1: Bueno, això perquè el meu germà hi viu allà. Ah. Fa 13 anys, ara farà 14, ben bé. I jo vaig estar visquent un any allà, el 2015, sí. I res, bueno, vaig estar... Com que ja teníem una miqueta de... Clar, tinc el meu germà, doncs... Era fàcil.
4: Una base.
1: I bé, llavors, durant aquell any vaig poder fer exposicions, clar, conèixer gent interessant, va ser tota una experiència guapa. No per viure-hi, jo m'estimo molt el meu poble.
0: Bueno, quin és el teu poble?
1: Bueno, el meu poble. A veure, jo soc nascut a Barcelona.
0: Barcelona. És un poble preciós.
1: Sí.
2: És un poble gran.
1: No.
2: És un poble gran.
1: El tema és que jo, als 14 anys vaig anar a viure a Arenys de Munt.
0: Sí.
1: I ara farà 10 anys que estic a Sant Pol.
0: Sant Pol.
1: Mira. Llavors, el meu poble penir és Sant Pol de Mar.
4: Sant Pol de Mar. Sí.
0: I treballes allà també? Tens el taller a Sant Pol?
1: Sí, ara m'he agafat un taller allà al carrer Nou. Que, bueno, tot just començo ara, eh?
0: Sí.
1: O sigui, tinc el taller a casa dels meus pares per fer, si he de fer servir la real i tota la història, el mantinc allà dins d'un, i després el meu taller propi
0: Tens les primeres escultures que vas fer a la teva carrera guardades a casa dels teus pares? Les has llançat?
1: Sí, en tinc alguna. No, que va.
0: Estàs content del primer que vas fer?
1: Sí, perquè de fet, sí. La veig i dic, hòstia, bueno, mira, no està malament. Realment, clar, ara li veus mil fallos.
0: Sí.
1: Però, bueno, realment estic molt, molt content d'haver fet el canvi de deixar la química, que era molt interessant, però realment sempre dic que al final l'he d'estudiar la vida i l'estic visquent d'una altra manera.
4: Molt ben dit, això. Sí,
0: senyor.
4: Hauríem de tenir una guitarra. Apuntat-ho.
2: És que maco.
0: Escolta, he estat remenant una mica per la teva pàgina web. Tens una marioneta del teu pare?
1: La idea era fer la família i fer titelles, sí, sí, titelles personalitzades.
0: Ah. O sigui, vas fer una marioneta amb la cara del teu pare.
1: Tinc la de mi mare encara per acabar.
0: Sí.
1: I volia fer això.
0: Sí. És un punt inquietant, eh?
1: Deixa'm és que, sí, per mi les titelles tenen aquest punt. Hi ha una cosa que es diu el Uncanny Valley, que és la, el valle... En castellà és el valle inquietante, que li diuen.
0: Sí. Ah.
1: Que era aquella cosa que quan ja comencen a semblar-se massa a una persona física, és aquell punt que crea aquella atracció i aquella angoixa, o aquell rebuig.
0: Sí, sí, aquella a mi cosa... em passa això amb algunes escultures.
4: A mi em passa amb el cap de la Núria Feliu, això. És inquietant.
0: El real?
4: No, el real, pobrot.
5: El gegant.
4: Amb això me provoca una cosa rara.
2: A mi en Salvador Illa.
0: Sí.
2: Però no el gegant, ell.
0: No hi ha pas gegant en Salvador Illa.
2: De moment no, jo l'espero, eh?
0: No.
2: M'agradaria molt.
6: Poc em falta.
0: No sé.
2: No, ets viu, eh? Quan te'l fan, no has pas de morir.
0: No, està clar. Hi ha alguna escultura que se t'hagi resistit, Abel? Que no te n'hagis en sortit? Alguna prova que no...
1: Així no, normalment sempre li acabes trobant la manera. Sí.
0: I alguna escultura que diguis, hòstia, que popularment la tenim molt comprada però no la suportis? Miquel Àngel, el David de Miquel Àngel...
4: Apa, aquí!
0: Pregunto.
1: No, és que no pas... fa lleig de dir.
4: Clar.
1: Aquesta, bueno.
0: No es pot criticar el David de Miquel Àngel, per exemple?
1: No, el vaig veure, és una passada.
0: És una passada, és molt grossa. Sí. Jo també hi vaig anar-hi i vaig dir, hòstia, que ets baixet, nano, aquí.
4: És petita.
0: Sí.
2: Això em va passar amb en Marc Gasol, a mi.
0: Sí. Quins materials treballes, normalment, per la gent que no et coneix?
1: El que faig normalment és modelat en fang, sí. Després faig un motlle i després el passo a resines, i si hi ha diners, es passa a bronze, però això ja és més difícil.
0: Si hi ha diners... Anem aquí, anem als diners, perquè aquí qui són els teus clients? Per qui treballes?
1: He fet treballs, bueno, encàrrecs per algun decorat d'alguna pel·li, a part d'això de l'Hotel de Gel, després, jo què sé, decorats... És que bàsicament te'n vas a sempre o treballar per fer producció d'això, de decorats i històries d'aquestes.
0: Però milionaris amb calés que diguin, vull una escultura, això no passa.
1: Això sí que passa,
0: sí.
1: Però bueno, a mi de moment quatre cosetes. Un encàrrec que també em farà gràcia que he fet... Em van demanar per un ginecòleg.
4: Sí?
0: Sí.
1: Una reconstrucció... Clar, era per donar classes.
0: Sí.
1: Llavors, clar, et demanen fer la vagina amb uns llavis, allò. Llavors, clar, allò és per després per fer classes, per fer retallades, o sigui, per fer...
4: Està bé.
1: Vaginoplàstia.
4: Sí.
1: Llavors, clar, és un encàrrec que dius, hòstia... Pues, sí. Clar, és amb l'escultura.
0: Ha de ser realista. Has de fer un escultor que et faci una vagina realista.
1: Clar, llavors ha de fer amb silicones... Clar, són materials que clar, tu han de fer expressament.
0: Sí.
1: I són encàrrecs que dius, hosti... Però, clar, hi ha coses així, tipus, jo què sé, o ninos, o històries d'aquestes, que vas a mirar i moltes vegades intervé la mà d'un escultor.
4: Clar.
0: Bé, no havia pensat en
4: això. Tampoc,
0: eh? Sí.
4: Ja n'hem après un altre avui.
0: Sí.
2: Passa gent interessant aquí, ens expliquen coses que...
1: Inclús per fer motllos de... O sigui, models de... Per fer piercings. Perdó. També, jo què sé, tens un nas, tens una orella, llavors tot allò que és de silicona estovet, doncs allò, clar, has de fer la reproducció, o sigui, l'original en fang, motllo, reproducció amb silicona, i llavors tens allà per fer pràctiques i no cal punxar les orelles de...
2: Ah, veus, això està bé.
0: Doncs busqueu i rebusqueu les escultures de la Bel Prunyonosa, perquè aquest cargol és meravellós.
4: Oh, maco.
0: I jo, el que he anat veient per la pàgina web, m'ha fascinat. Com vas de català, Bel?
1: Bé. Bueno.
0: Anem a posar-lo a prova.
1: A veure...
7: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Et dic una paraula i tres definicions i m'has de dir què vol dir la paraula. La d'avui és piulots. A, piulots, dolor viu de dits, produït pel fred intens.
4: Collons, quina fred que fot. Fes el favor d'encendre el foc que tinc piulots.
0: B, piulots, terme científic que s'utilitza en medicina per descriure els primers plors que fa una criatura quan neix.
2: Ha pesat 3 quilos i mig i els piulots eren forts i sense mucosa. Capacitat pulmonar correcta, bons piulots.
0: C, piulots, llum de color taronja que porten els tràilers de més de 6 metres als laterals per delimitar bé la caixa.
8: L'Esteve no ha pogut arrencar el camió. S'ha quedat sense bateria perquè li havien quedat els piulots encesos.
0: Endavant, Abel.
8: No he tingut molta credibilitat, crec.
1: Hola, sí, segur que no. Piulots. Mira que jo diria que és la B.
0: Doncs és la A.
5: Passa res.
0: Mira, si mai fas una escultura de gel, has de saber això. De, hòstia, tinc piulots, se m'estan refredant.
4: Oi, fa mal, eh?
0: Sí, collons, si els piulots mal. es veu que foten tan mal. Sí. Presidents de la Generalitat de Catalunya, el 133è, l'hem dit fa una estona.
1: Però, oia, no?
0: 132è.
1: Ostres.
2: Sabem qui vols dir.
0: Pere Aragonès. No passa res, Abel.
1: Tinc el cap, però...
0: No és la primera persona a qui li passa. Abel, doncs gràcies per acompanyar-nos.
1: I mira que és de Pineda, aquest home.
0: És veritat, és del Maresme, com tu. Sí, senyor. Fort aplaudiment per l'Abel Prunyonosa.
7: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al correu portal i omple el formulari. Podràs comprovar que l'Arnau Tordera realment existeix.
4: A veure, sisplau, no parlàvem del puro avui.
0: Sí.
2: Tarda de rato que no s'ha dit res del puro.
0: Bueno, un moment. Mira, Arnau Tordera, precisament, ens has de parlar d'alguna cosa amb la Laia.
6: Certament. Us he de parlar dels puros.
0: Els puros. Tu fumes puro o no?
6: Jo no fumo.
0: No fumes.
6: Però qui sí que fumava era en Pasqual.
0: En Pasqual? Qui és en Pasqual?
6: Un personatge conegut arreu per la seva peculiar forma de vestir i d'anar pel món. Un ésser estrafolari a tots nivells i que, evidentment, fumava puros. Però no se'ls fumava de manera convencional, se'ls fumava amb xemeneia. Avui parlem d'un altre couplet, aquest força conegut, publicat el 1923, El vestit d'en Pasqual. I atenció amb el títol perquè molta gent l'anomena El vestit.
0: I no és El vestit.
6: No és El vestit.
4: No és El vestit.
0: És El vestir.
4: El vestir.
6: A referència a això, al vestir, a la manera de vestir d'aquest tal Pasqual.
0: Però aquest, qui és aquest en Pasqual? Qui era?
9: La veritat és que no ho sabem, Peyu, però qui ens podria donar alguna pista és l'autor de la lletra de la peça, en Joan Misterio.
0: Misteriós, dius?
6: Joan Misterio. Bon nom artístic aquest, eh?
0: I tant.
6: El seu nom vertader era Joan Casas Vila i va ser un dels responsables principals a l'hora de normalitzar la llengua catalana al couplet d'inici del segle passat.
0: Molt bé.
9: Hola, quin campió! Joan Misterio! Misterio!
6: La lletra de la peça fa un retrat d'aquest estrafolari personatge de ficció que combina els colors i les peces de roba de la pitjor manera possible, però és justament això el que el fa únic i atractiu.
0: Mira.
9: I qui va escriure la partitura del vestit d'en Pasqual va ser justament un manlleuenc, en Joan Viladomat.
0: Sí.
9: I sembla que tenia certa predilecció per les lletres vinculades a l'acte de fumar.
6: Bé, jo ara et donaré una dada que t'agradarà.
0: Això ho ha escrit un de Manlleu?
6: No només ho ha escrit un de Manlleu. Joan Viladomat, autor del Fumando Espero, manlleuenc.
0: Què dius ara?
6: Va estudiar a la Salle de Manlleu.
0: Oh! O sigui, a la mateixa escola que vaig estudiar jo...
6: Exactament.
0: Va estudiar-hi el senyor que ha escrit la lletra de Fumando Espero.
6: No, la lletra no, la música.
0: La música. Que encara és més difícil.
8: No us ho van explicar, això, a l'escola?
0: Això a la Salle no t'ho diuen quan entres. No. T'ensenyen el Pare Nostre i tal, però això no ens ho van dir.
6: El Fumando Espero i el vestit d'en Pasqual són possiblement les peces més famoses de Joan Viladomat, però en té d'altres que van ser força exitoses ara fa 100 anys. Per exemple, la sardana Catalunya plora...
4: Maquíssima.
6: ...dedicada a la mort d'Àngel Guimerà, o el tango de la cocaïna.
4: Maquíssima. Boníssima. Perdó.
0: És que és una barreja d'estils i de coses.
8: Toca uns temes... Sí, no?
4: Sí.
0: O sigui, el mateix tio que ha escrit Catalunya plora ha escrit Fumando Espero.
6: Eren homes polifacètics aquella època.
0: Està bé.
6: I sí, en efecte, en Viladomat li agradava la vida, diguem, bohèmia. Gastar calés i allargar les nits fins a la matinada. I en riu tant de les estrelles del rock.
9: Ep, Arnau, però al marge de les seves aficions va ser un gran compositor, eh?
6: Sí, home, això no té res a veure. Un grandíssim músic. Escoltant justament la peça que a continuació sentirem, ens adonarem del seu domini de la melodia i de la forma musical i també del coneixement dels estils més aclamats de l'època. De fet, la peça, El vestit d'en Pasqual, és un foxtrot, el trot d'en Fox, un estil nascut als Estats Units a inici de segle XX, emparentat amb el jazz i precursor del swing.
9: I artistes icòniques del país, com les grans Mari Sempere, Salomé o Núria Feliu...
0: Mira, abans en parlàvem.
9: Doncs han fet les seves pròpies versions, deixant un bon testimoni de l'empremta d'aquesta cançó al llarg de la història.
6: Avui enriquim el nostre esperit musical amb El vestit d'en Pasqual, de Joan Misterio i Joan Viladomat. alumne de la Salle de Manlleu.
0: Sí, senyor. Dels dos que han triomfat, doncs aquest també.
6: Amb una versió interpretada amb la veu de Guillermina Mota. Tenim tota una banda de jazz fantàstica. I atenció a la incorporació d'aquest peculiar instrument. Xilòfon.
0: El xilòfon. El xicot vestint és tan original
6: que no té igual. Aquí la bona de la Guillermina, ens explica una mica les singularitats d'aquest personatge. I atenció amb la referència al puro. Amb xamaneia esfuma el puro i amb sol fumant arrenta els peus. És un tio amb aficions peculiars.
0: Sí, home, déu-n'hi-do. Sobretot no equivocar-se i quedar-se sol fumant a la boca.
6: Preparem un gran ritardando per entrar a la tornada de la peça. I aquí tenim també el xilòfon fent trèmol, una tècnica extraordinària. També gran instrumentació, això no sé de qui és, però en tot cas és meravellosa.
0: És la cançó que a Catalunya sempre hem cantat com la de... Boníssima, eh? Com cal.
6: Aquí un glissando de xilòfon. Bravo!
5: Boníssima.
6: Amb la gran Guillermina Mota a la veu. Bravo.
0: De veritat que me'n vaig contentíssim avui a casa sabent que això ho va composar un tio de Manlleu que va estudiar al mateix lloc que vaig estudiar jo,
4: Salle,
0: que a més va compondre la música de Fumando Espero de la Sara Montiel.
6: I el tango de la cocaïna.
0: I el tango...
2: Vés a saber què hi passava a Manlleu.
5: Si no hi podia, eh? Manlleu. Si no,
2: què es va inspirar?
0: No sé. No sé, perquè jo hi he estat a Manlleu i de veritat que no...
2: No.
6: Aquesta de la cocaïna diuen que... en unes nits tòrrides manlleuenques li va venir la inspiració, no sé, per aquest motiu.
0: Bueno, devia mirar les notícies i vas...
8: No estaves al cas, Peyu. No estaves al cas.
0: Jo...
8: Miraves cap a l'altra banda.
0: Bueno, és que penseu que jo vivia a Sant Hipòlit de Voltregà i estudiava a Manlleu. Vull dir que si sóc viu és un miracle. Arnau Tordera, Laia Gluck, moltes gràcies.

0: Això també ho ha composat en Joan Viladomat de Manlleu, no?
1: No, això no, però qui l'interpreta és el músic cubà Compay Segundo, amb aquest guajira Guantanamera. Fumar puros és una de les seves majors alegries, va dir. I és clar que la seva vida en va tenir moltes d'alegries perquè sempre anava acompanyat d'un puro.
0: Mira.
1: També assegurava que el secret de la seva longevitat era viure sense estrès i gaudir de cada moment. Entenc que ho feia això de gaudir fumant puros. En total va viure 95 anys.
0: Déu-n'hi-do. Està mal, eh? És que això sempre...
2: Què quan... deia el Rajoy?
0: Ah, bueno...
3: No me'n recordo.
0: Bueno, no volem citar el mestre una altra vegada.
4: El nostre referent.
0: El nostre referent en salut. Escoltem una mica de Compay Segundo i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la revolució dels clavells de Portugal.

0: Caldrà estar atents on posem els peus avui, perquè tenim una gosseta molt, molt, molt petitona.
1: Ai, ai, ai, ai.
0: Sí,
1: ai.
0: És la Neula, una Yorkshire Terrier de Folgueroles.
1: Un veure... Yorkshire, són aquells tan... Oita, que petit!
2: Oh!
1: Petit,
3: una gosseta
1: mona.
2: És un gos.
1: És un gos.
2: Petit, això.
1: Una gossa.
0: És la gosseta de la família Portet i ens han explicat unes quantes coses d'ella.
1: Sí,
0: la primera és que és molt rabiuda.
1: Vaja.
0: Molt rabiuda.
1: Tots,
0: que...
1: tots els petits són igual.
2: Sí, sí, tota una ràbia.
0: És una mica de complexa d'inferioritat, no?
1: Sí,
0: trobes?
1: Sí, sí, és el que he fet jo tota la vida.
0: Bordar tothom.
1: Bordar tothom, perquè si no, no te'n surts. Ja, ja.

0: Massachusetts, als Estats Units. Som a mitjans de l'any 2003.
1: Avui passegem el gos pel naixement de Facebook. Avui la Neula haurà de fer un exercici de paciència perquè la Universitat de Harvard és plena de gent. Al campus hi estudien 20.000 alumnes i té 5.000 professors. Per tant, per més que li agradi estar sola, segur que s'acabarà trobant amb gent.
2: 5.000
1: professors. 5.000
2: professors. 5.000, allà podies fotre campana que no s'entrava ningú.
1: Què va. Entre tota aquella colla d'estudiants, nosaltres ens fixem en els que es preparen per ser futurs experts en tecnologia. Harvard és una referència en aquest àmbit. De qui en surt el bo i millor. Sense anar més lluny, en va sortir el creador de Microsoft, Bill Gates.
3: Sí.
1: Va estudiar a Harvard.
4: Poca broma.
2: Ja sé qui és.
3: Harvard.
1: Els estudiants es premen els seus cervells. Les carreres són molt exigents. Tindran un currículum que els obrirà totes les portes, però, en canvi, aprofitaran ben poc la joventut. Es passaran el dia estudiant a la seva habitació. Pobre gairebé nen. No els toca ni la llum del dia.
2: Pobres
4: nens. Nen. Escolta, no em sent, nen, el sopar.
2: Pare, ja
4: estic... Sopar, que és a punt, home.
2: Que no puc, pare, que estic estudiant, hòstia.
1: Pareu, un moment. Tu el fas d'estudiant?
3: A mi ja m'estudiava, això.
1: És que no cola, eh?
2: Ja, bueno, ja, mira, tu proves abans, i tu, un estudiant amb la veu de l'Arnau o la veu d'un Xuriguera...
1: Tampoc, no. Ens falta un nen petit.
4: Ens falta un nen.
2: Hòstia, anem justos de gent, Peyu?
1: Sí que anem justos. I ara hem d'agafar un nen petit, robar-li amb algú altre. A la Mancio Ortega, amb aquí, si jo...
4: Escolta, que portes tot el dia aquí tancat, surt una mica,
2: no puc,
4: que et toqui l'aire,
2: no
4: coi.
2: Que demà tinc examen de mecànica computacional, que no sé
4: de
2: què.
4: De què?
2: No sé
4: què dius, no sé què dius, però és que t'ha de tocar l'aire, coi. Verge santa, mare, quin tuf que fot de tancat aquesta habitació, per favor, obre.
2: Deixa'm tranquil, marxa, sisplau.
4: No, però que es ventili una mica.
2: Què passa? Què passa, família? Què són aquests
4: fills? Què passa? Entra a l'habitació de ton fill, eh? Ja veuràs quin tuf que fot.
5: Collons, què és aquesta flaire de rata morta?
2: Deixa'm en pau, home, que he d'estudiar. Sortir de la meva habitació.
5: Com que la teva habitació? Mira, noi, serà la teva habitació el dia que paguis un lloguer.
4: Digue-li.
5: Ara com ara, és la nostra habitació i t'exigim que sigui neta.
4: Ja li he dit.
1: Guarro.
2: Peyu, si passa que no hi eres aquí, en aquesta escena...
1: Jo ho he visualitzat perfectament. Un dels que estudia fort per treure bones notes és un tal Mark Zuckerberg. Té 19 anys i és un alumne brillant que té entre cella i cella convertir-se en un dels millors programadors del planeta. En Marc i la Neula, la nostra gossa, tenen coses en comú. A cap dels dos els hi agrada la gent. Cadascú fa la seva. La Neula busca un lloc on posar-se còmode i ell treballa en un encàrrec que li han fet uns companys d'escola, un projecte de xarxa social que tenen al cap. Com que en Marc és un gran programador, l'han escollit perquè els faci la feina bruta. Ells han tingut la idea i en Marc, que ja té experiència fent webs, la farà realitat. Ai. Fa uns mesos en Marc va crear una web en què els estudiants de Harvard podien puntuar el físic dels seus companys. Va ser un èxit i això li va valdre l'encàrrec actual.
2: Veus?
1: Una web ben maca, també.
2: Sí. Devies ser maca de llegir tot
1: allà. Sí, oita, aquell, un 3, aquell Cardo Borriquero.
4: Mira quines seies que té.
2: Jo penso, l'hagués tingut jo de jove.
1: Hòstia, quin mal.
2: Hòstia, aquell institut.
4: No. Fora.
1: Els seus caps són estudiants amb mentalitat de tauró, però amb menys talent que ell. Perquè pugui treballar bé, li han explicat tots els detalls de la seva idea. Estan segurs que amb allò es faran milionaris i, per tant, s'han compromès a pagar un bon sou amb en Marc. Ara mateix estan reunits. Si parem l'orella, podrem escoltar el que comenten.
2: Què, Marc? Estàs content de treballar per nosaltres? Fa il·lusió, eh?
6: Sí.
5: Val.
2: Bueno.
5: Marc, ja saps com t'ho faràs perquè quedi tot com volem? Ho has pensat, això, Marc?
2: Marc?
6: Sí.
1: En Marc és una mica estranyot,
5: sí,
1: ja us ho avanço.
5: Sí, ja ho veig.
1: No sabem si és una mica autista o és que li falta una patada pel quilo.
2: En Marc, per cert, la gossa aquesta que no para d'abordar-nos, que m'està fotent una mica pesada, l'has portat tu, aquesta gossa, Marc?
6: No.
1: La gossa a qui es refereixen és la Neula. En tanta gent, en tan poc espai, s'està posant feta una fera.
5: A mi el que m'interessa és parlar de dates d'entrega, Marc. Quan creus que pots tenir acabat el nostre projecte?
6: No ho sé.
5: No ho sap. A veure, ni que sigui així per sobre, saps? Una idea. Ja m'imagino que tens molta feina, però ens aniria bé saber una mica quan ho tindràs enllestit, això, més o menys.
6: No ho sé.
1: Noi, és molt poc radiofònic un autista.
2: Noi, aquest és el més llest, eh?
1: Sí.
2: Et fem una cosa, Marc, maco. Ens envies un correu quan ho tinguis. Acabem la reunió, que el coi de gossa m'està fotent nerviós. Surt d'aquí! Sembla bé, Marc? Surt!
6: Sí.

0: Sí.
1: No. La reunió ha durat poc perquè la neu l'abordava com una boja i perquè Marc té menys conversa que un gerani. Però a grans trets ens ha servit per entendre que qui ha tingut la idea ha revelat tots els secrets amb en Marc. Això és perillós, eh? S'ha d'anar al tanto, eh?
2: Sí, sí.
1: Que a vegades expliques una idea...
3: Sí. Però veus un tio com en Marc i us expliquem-li que pobre nano...
4: Sí. No sortirà d'aquí, no?
1: El projecte es diu Harvard Connection i serveix perquè els estudiants d'aquesta universitat mantinguin el contacte.
2: Ah, val.
1: És una web molt útil pels que els costa fer amics. Si...
2: És com un Facebook, no?
1: Exacte, és com un Facebook. Sí. És molt semblant a un Facebook.
2: Ara ho he entès.
3: Es que has de fotre un spoiler, nano, que...
1: L'encàrrec fa que en Marc es passi un munt de nits programant. Després de les classes, es tanca a la seva habitació i es fot a programar com un boig. Li agrada treballar sol. Ara mateix en aquella habitació només hi són ell i la neula, un Yorkshire de folgaroles. L'habitació fa una pudor horrible. No és culpa del Yorkshire.
3: No.
1: Es nota que fa temps que per allà no hi ha passat cap pal de fregar. La neula pot estar tranquil·la en aquest sentit.
4: Mira. És veritat que li feien por pals de fregar.
1: Sí, sí. En Marc codifica una velocitat vertiginosa. Per nosaltres semblen un munt de lletres sense sentit, però són els fonaments de la web en què treballa. Sí, quan veus treballar un informàtic, és preciós,
3: fan,
1: No saps pas què.
3: És una feina creativa, quan el veus allà un moment, saps? Dius, que guapa, aquest tio.
1: Hòstia, aquest tio.
3: Està passant teta.
5: Amb dònuts i hamburgueses.
1: Teniu una imatge dels informàtics que no...
3: Sí, no és veritat.
1: No, hi ha informàtics que no...
4: Són gent divertida.
1: N'hi ha algun que està...
2: Et pixes.
1: Sí.
3: A la seva cama.
1: Un dia entrevistarem un informàtic.
5: Sí, clar. No hi ha prous.
1: Bé, hi ha un silenci sepulcral a l'habitació. La neula ni la sentim respirar. L'únic que trenca la calma és el so del teclat d'en Marc i els sospirs que fa de tant en tant. Se'l veu pensatiu. Sembla que alguna cosa del projecte li grinyola. Esperem que la reunió d'equip que hi ha programada per l'endemà a primera hora pugui exposar els dubtes que té davant dels que li paguen.
2: A veure, Marc, maco.
1: Aviam.
2: Com ho tenim, la web, eh? Fa dies que te la vam encarregar i, collons, jo no veig que la cosa avanci gaire.
5: Ei, que tampoc volem collar-te, eh? No. Però, a veure, collons, t'estem pagant. Ara. I, esclar, a veure, una mica de cosa hauries de...
6: És que tinc dubtes.
3: Dubtes, eh? Dubtes de què, Marc? De la web? O d'algun altre tema?
5: Són dubtes de calés?
3: Va.
5: Et sents mal pagat, Marc? Ja. No volem que et sentis mal pagat, eh?
3: Home, no.
5: Si vols més cèntims, tu ens ho dius i ho reclames.
3: Ara. Abans ens acabaràs la paciència que els calés.
1: En Marc sembla absent, està esquiu. Diu que té dubtes del projecte, però no diu quins. L'únic que fa és respondre amb monosíl·labs i evitar mirar-los als ulls.
5: A veure, Marc, deixa de mirar el collons de gossa i mira'm els nosaltres quan parlem.
3: Mira, Marc.
5: Vols mirar?
3: Marc, sisplau, eh?
5: Mira'm.
3: A mi em preocupen dues coses. La primera, que la gossa m'ho està emplint tot de pèl. I la segona, que si no traiem la web aviat, algú ens copiarà la idea, eh, Marc?
5: Això també ens fa patir, eh, Marc? Això ens fa patir de debò, eh? Quan ho tindràs acabat, això?
3: Marc?
6: No ho sé.
1: Hòstia, quin tio, per favor.
3: T'ho juro que és per matar-lo, eh?
1: Hòstia de Déu. En Marc està tan immers en el seu món, o està tan absent, que faria perdre els nervis a qualsevol. Però en aquest cas, la seva actitud és impostada. Es fa el ximple, es fa el boig. El que vol és evitar dir res que pugui delatar els plans que té entre mans. Té un pla que ni nosaltres ni la neula sospitàvem quan el veiem programar. Resulta que, si hagués volgut, hauria acabat l'encàrrec fa setmanes. Però no ho ha fet. S'ha excusat dient que va molt enfeinat amb els estudis, però la veritat és que està retardant l'entrega perquè està treballant en un projecte propi. Un projecte que és una còpia literal de la web que li havien encarregat.
5: L'autista dels collons, ara, puta!
4: El més llest de la classe.
5: Que sóc el seu pare.
1: Calma. En Marc roba la idea dels que el van contractar i crea una web que coneixeu sobradament. Facebook.
5: Ah, mira, la que he dit jo abans.
1: Sí, senyor.
3: Hi ha molta gent que ha parat a la ràdio perquè ja havies dit la solució.
4: Clar.
1: És una rèplica del que li havien encarregat oberta a tot el món, siguin o no siguin estudiants de Harvard. I és per això que ha endarrerit l'entrega del projecte que li havien encarregat, perquè no volia competència ni que se'l pogués acusar de plagi. En Marc s'acaba sortint amb la seva. Quan té Facebook prou desenvolupat, ho penja a internet. Ho fa amb la neula, al seu costat. Ella és de les primeres a veure com aquella web es converteix en un fenomen. La creació robada d'en Marc es converteix en un èxit mundial. Imagineu-vos la cara dels que li van proposar quan s'adonen del que els hi acaba de passar.
3: Bo, imagina't.
7: Nen,
4: Nen, nen, escolta, mira, tu què hi entens d'això dels ordinadors? Que, com es fa per pujar les fotos al Facebook? És que saps què? Que no me'n
2: no surto. No em parlis del puto Facebook, eh?
4: Què vols dir? No em parlis d'això que fa ta mare, eh?
5: Escolta, ei, noi, no li parlis de la teva mare.
4: Home, clar.
1: Ara, torna, ara tornes a fer de pare, ara, eh?
5: Sí, noi, sí. Veus com els que som, eh?
1: Sí, sí, no, no, ja.
5: Ja hem feixat, soc jo, la Mercè.
4: Ah, ja està.
1: Hem de buscar històries amb menys personatges.
4: Sí.
1: Si no, que ho faci la Laia, no ha fet de personatge.
2: Home, la Laia. Ja, veieu, però és que la Laia ha de fer de germana meva.
1: Ah, vale, vale, vale. Ho
2: veu? Anem justos de personal,
1: que
2: Peyu,
1: sí, que sí, que sí.
2: Aquí,
1: doncs seguiu amb la història.
2: Ah. Ah, demana-li a ma germana que t'ho faci. Jo no vull saber res del collons de Facebook. Aquell desgraciat ens va robar la idea, cabron.
4: Ai, mira, és igual. Nena, nena, escolta, carinyo, tu em pots ensenyar com es pugen les fotos del Facebook? És que el desagradable del teu germà ara no vol. No m'ho vol explicar.
0: Facebook, què de debò, Facebook.
4: Sí, esclar.
0: Què està passadíssim? És de boomers, mama.
4: Què vol dir boomers?
0: Està boomers, està passat de moda.
1: Laia, què Laia, som el 2003, eh?
4: Som el 2003, nena.
1: Facebook s'acaba d'inventar, llavors estava de moda.
0: És igual, Peyu, ja va néixer passat de moda, el Facebook, ja ho sabem.
1: Potser sí. Certament, amb els anys, Facebook ha perdut importància, sobretot entre el jovent. Però durant anys va suposar una revolució i va fer que Marc es fes fastigosament ric i famós. Sí. Els emprenedors a qui va robar la idea el van denunciar, aportant proves que treballava per ells i que va basar Facebook en la idea que li havien confiat. Però la justícia va mirar cap a una altra banda. Va convidar a les dues parts a arribar a un acord extrajudicial. És a dir, que Marc els compensés amb molta pasta.
2: Veus?
4: Va, també està bé.
2: A mi m'agrada molt la frase que la justícia mirés cap a una altra banda.
1: Sí.
2: Què estaven, tots els jutges?
1: Mirant cap enrere. No. Sí. És que aquella túnica que porten,
2: sí,
1: tu els hi pots girar el cap.
2: Ah! Ah,
1: sí.
2: Vaig aquí, la frase.
1: Sí, sí,
7: però, igualment té els ulls tapats, no?
4: És cega, no? La justícia, diuen?
1: La justícia és cega. Sí. És igual cap on miri.
2: Ah, doncs ja està.
4: Doncs allà mira cap a una altra
2: doncs ja
4: banda.
2: Està, doncs ja està.
4: Mira, Gertxo.
1: Quan hi va haver l'acord extrajudicial, en Marc ja era milionari. Tenia tantíssims diners que va oferir als que van demandar-lo 65 milions de dòlars perquè es quedessin més tranquils.
2: Bueno.
1: Eren 3 que van demandar. Bueno. Heu de dividir 65 milions entre 3.
2: Bueno, 20 milionots.
1: Et queda
4: jo ja faria, eh? A hores d'ara i
1: home,
4: parlem del 2003.
1: Home. Entre, bueno, 65 milions, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
7: I, Peyu, tenim la dada del valor actual de Facebook? Ah, estaria bé saber-la, no?
1: Ho hem buscat, he de dir que ho hem buscat, però, honestament, sí? Ens ha sortit un número tan gros que no l'hem sabut llegir. No sé com... és ignorància nostra, eh?
5: No hi arribem, entenc-ho.
2: No és una crítica, això?
1: No, és que era un número amb lletres.
2: No havia vist
1: lletres.
4: Com amb lletres? Ah, bueno, lletres. Allò de les cases...
1: Sí.
2: Que no fos el número de compte.
1: No ho sé. Sí, jo entenc que algun milionari deu saber com es llegeix allò, però no hi hem arribat. Perquè us feu una idea, heu de saber que, bueno, han tingut la capacitat doncs, de comprar altres serveis com Instagram o WhatsApp. Vull dir que algun calerot tenen.
4: Escolta, mira, que tot això dels calés està molt bé, però què ha passat? Què ha passat amb la gossa?
1: Ai, la Neula.
4: Sí.
1: El nostre Yorkshire.
4: Avui bé, no?
5: Home, és impossible.
1: Home, tal de pot haver trepitjat amb Mark Zuckerberg.
4: És veritat, també.
1: Penseu que el noi
4: és... la merda que tenia l'habitació.
1: El nano és mig encantat, eh? Vull dir que...
4: Sí.
1: La Neula, companys, està perfectament!
4: Ah! És que era molt mona, a mi m'hauria sabut greu.
1: La Neula ha tingut una aventura tranquil·la. S'ha estat tota l'estona espaterrada al costat d'en Marc i només ha mogut el cul quan hi ha hagut reunions. L'única cosa dolenta de tot plegat és que li han quedat les articulacions ben encarcarades.
2: Oh.
1: I com que té 12 anys, li costarà recuperar la bona forma.
2: Ja sé què és això.
1: Però això ja no és cosa nostra. D'aquest tema millor que se n'encarreguin els seus responsables.
2: Molt bé.
1: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres! Yeah!
8: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.
9: Quan jo n'era petitet, que festejava i presumia espardenya blanca al peu,

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Marc Teixidor Valls. Úrsula von der Leyen elogia la gestió que han fet les autoritats espanyoles i marroquines de la crisi de Ceuta. La presidenta de la Comissió Europea ho ha defensa en una carta enviada a Pedro Sánchez en què elogia la devolució ràpida dels migrants cap al Marroc i del fet que s'evités que entressin a la península. Von der Leyen ha demanat també que hi hagi una resposta europea comuna i solidària davant dels fets. Els 27 es reuneixen avui a nivell d'ambaixadors i demà els ministres de l'Interior per abordar la crisi. 22 socis han reclamat més mesures coordinades per protegir les fronteres externes de la Unió Europea. Les crítiques les ha abanderat Itàlia, que ha suspès el tractat de Schengen amb Espanya durant un mes, reintroduint els controls de fronteres. Més qüestions sobre aquest tema amb la Marta Prat.
4: Sí, mentrestant, el Partit Popular i Junts han arrencat una ofensiva parlamentària per demanar explicacions al govern espanyol per la crisi migratòria. El PP acusa l'executiu de Pedro Sánchez de deixament de funcions i ja ha registrat una bateria de preguntes al Congrés i al Senat perquè s'adoptin mesures urgents per evitar noves entrades massives a la ciutat autònoma. Junts també ha registrat una bateria de preguntes a la Cambra Baixa Espanyola perquè el govern de Sánchez expliqui quan es va assabentar que hi hauria una allau migratòria, quins dispositius extraordinaris es van activar i quin balanç en fa. Junts, que també ha envaït cartes, ha enviat cartes, volem dir, als ministres de l'Interior i d'Afers Exteriors i a la Comissió Europea, considera que hi ha hagut una falta de previsió i coordinació per part del govern espanyol.
3: Junts per Catalunya s'ha integrat al Partit Demòcrata Europeu amb aquesta adhesió. El partit de Carles Puigdemont assegura que reforça la seva projecció internacional i la seva capacitat d'incidència en els debats que marcaran el futur de la Unió. El Partit Demòcrata Europeu està dins del grup liberal del Parlament Europeu. Els liberals són la cinquena força de l'Eurocambra amb 77 eurodiputats, però hi juguen un paper important perquè formen part de la coneguda com a gran majoria proeuropea juntament amb el Partit Popular i el Partit Socialista Europeu.
4: Els Mossos han desmantellat una festa rave en una finca rural del Pla de Santa Maria, l'Alt Camp. Aquest cap de setmana els agents van denunciar diversos conductors per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
5: Bon dia. El Servei de Vigilància Municipal del Pla va donar l'alerta als Mossos de la presència d'entre 50 i 70 vehicles amb matrícules franceses, italianes, alemanyes i espanyoles. Per motius de seguretat, les patrulles no van entrar al recinte, però van tallar els accessos. Això va impedir l'arribada de nous participants. Ahir a les 7 de la tarda, la festa va quedar totalment desmantellada. Els agents van denunciar 3 persones per conduir sota els efectes de l'alcohol i 4 més per donar positiu en el control de drogues. Ricard Boigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: El Parc Natural de l'Alt Pirineu dona per culminada amb èxit la prova pilot per eliminar peixos invasors de 2 estanys d'alta muntanya. 10 mesos després del tractament amb retenona, els científics confirmen que el baró ha desaparegut i que els ecosistemes ja estan recuperant-se. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, bon dia.
6: Bon dia. El baró havia estat introduït accidentalment com a esquer viu per a la pesca de la truita i havia alterat greument l'equilibri ecològic dels estanys. 10 mesos després del tractament amb retenona, un producte biodegradable, els científics constaten l'èxit d'aquestes actuacions. Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
7: Podem dir que ha sigut un èxit total. No ha sortit cap peix, es va fer un net total, i en canvi ara està ple de capgrossos de granota roja, moltíssims. I l'aigua ha canviat totalment. O sigui, abans era verda i tèrbola, i ara transparent total.
6: És un producte molt selectiu que només afecta els peixos i, a més, els controls confirmen també que no se n'han detectat restes aigües avall. Vist l'èxit, els responsables del parc ja preveuen aplicar aquest sistema en altres estanys. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, sort.
3: A aquesta hora seguim pendents del trànsit, concretament a la P7, equip viari. Mareus García, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, ja hi ha uns 16 quilòmetres de cua a la P7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, en direcció Tarragona. Recordem que un camió que transportava bigues de formigó ha topat contra la mitjana de l'autopista. Algunes bigues han caigut a la calçada al carril esquerre de tots dos sentits i diversos vehicles han punxat les rodes. Ja treballen per netejar la via. També hi ha 5 quilòmetres i mig de cua des de Banyeres del Penedès en direcció Barcelona-Girona. Recordem que les alternatives són l'N340 i els túnels del Garraf, la C32 de peatge. Però a la Nacional ja hi ha retencions a l'Arbós del Penedès, al Vendrell, a diversos trams i a Creixell, direcció Tarragona, i la C32 a l'altura de Cubelles, també en sentit sud. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
3: Els esports, Ernest Macià.
1: Els jugadors del Barça han fet aquest matí l'últim entrenament a Anglaterra abans de tornar a Barcelona. Recordem que el partit amistós contra el Preston North End de la segona divisió anglesa ha estat cancel·lat. Un Barça que ha anunciat aquest matí que l'equip femení farà per primer cop un estatge de pretemporada. Ho farà Andorra del 6 al 10 d'agost. En bàsquet també el Barça anunciarà la incorporació de Xevi Pujol com a nou director esportiu. El Manresà arriba al club després d'estar 17 anys a la secretaria tècnica, a diferents secretaries tècniques, l'últim any a la secretaria tècnica del Baskonia. Als campionats d'Europa de natació a París aquest matí, la catalana Iris Tió ha aconseguit una nova medalla en artística, és la tercera per la barcelonina, s'ha emportat el bronze en el solo lliure. També aquest matí el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a la final masculina. A partir de les 4 de la tarda, d'aquí a menys de 3 hores, tindrà lloc la final del programa lliure per equips, amb tres catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández. El Tour femení, del Tour de França femení, es fa la tercera etapa amb arribada a Poligny i amb un total de 156 quilòmetres, la neerlandesa Lorena Vives és la líder general. També en ciclisme, Tadej Pogačar ha dit que participarà a la Vuelta a partir del 22 d'agost i fins al 13 de setembre. L'eslové hi pren cop per primera vegada des dels últims 7 anys, des del 2019, ho ha anunciat aquest matí el seu equip, l'Emirates. I avui comença l'edició número 40 del Torneig d'Històrics. Com sempre, hi haurà quatre grups amb tots els equips catalans més representatius del futbol modest. Avui, per exemple, debutaran el Sants, l'Hospitalet i el Reus. La final es farà el 9 d'agost i es podrà seguir en directe a Esport 3.
2: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. A les 4 de la tarda,
0: a Catalunya Ràdio comença...
10: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
11: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
10: Hola.
12: Oli.
11: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
10: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
9: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
12: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
10: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
13: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
9: A les 2, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
2: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. L'estiu.
0: Catalunya Ràdio. La llum dins dels
2: meus ulls. Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Sabíeu que la tomata de pera és una varietat tradicional de les hortes gironines, molt apreciada pel seu sabor dolç i la seva textura carnosa? De mida grossa, amb poques llavors i poca acidesa, és ideal tant per menjar-la crua en amanides com també per elaborar conserves i salses. Després d'anys de retrocés, aquesta varietat s'ha recuperat i torna a ocupar un lloc destacat als horts i a la cuina catalana.
2: La Fonda, amb Pep Noguer.
14: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui conversem amb el cuiner de la Boscana, Joel Castanyer, sobre la fruita dolça, el paisatge de Ponent i una cuina que ha captivat el món gastronòmic. Comencem!
15: Cada territori té una manera pròpia d'explicar-se. A Lleida ho fa a través dels seus productes, paisatges i gastronomia. Sabors que parlen de proximitat, de tradició i d'identitat. Aquest estiu, descobreix allò que ens fa únics. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
14: Ja tenim l'Òscar Gómez ben a punt aquí amb les seves cassoles. Avui han vingut, però has vingut vestit de cuiner avui, tu?
16: De tant en tant m'agrada, Pep. De tant en tant m'agrada.
14: Molt bé, molt bé. Ja explicarem un dia d'aquests alguna cosa que està voltant per allà. Ja això. Escolta'm, va, anem a la idea. Quin plat ens portes avui i quins restaurants?
16: Avui us porto un plat que és un hit. Aquest sí que altres dies hem parlat de plats més o menys de zones. Avui no, avui parlem dels fideus a la cassola.
14: Home, perdona, fideus a la cassola, però que tampoc els trobes tan sovint. Sí a la cuina de menú moltes vegades, però amb una cuina de carta costa de trobar, eh?
16: Sí, però em referia que no són d'una zona concreta, sinó que també pots trobar fideus a la cassola per tot el país, i afortunadament a cada racó el fan amb què? Doncs amb els productes que tenen seus. Aleshores, a muntanya els faran més de muntanya, a mar els fan més de mar, i a la plana doncs deuen fer una cosa amb el que tinguin.
14: Però estaràs entre amb mi que entre els fideus a la cassola i la fideuà guanya, diguem-ne, jo crec, la fideuà a molts llocs, que a més la fideuà, diguem-ne, és menys d'origen, és més residual de Catalunya. És a dir, el fideu sí que es fan a tot Catalunya, i en canvi els restaurants fan més fideuà.
16: Sí, és cert. Per què no? Hauríem de preguntar, probablement és un tema de màrqueting i és la demanda que hi ha. La gent vol demanar fideuà i no demanar tants fideus a la cassola. Llavors, és com les sopes. Això és un altre dia en parlem de les sopes als restaurants. Per què no n'hi ha? Per què no es demana? Per què no es demana? Per què no n'hi ha? I així estem sempre. De totes maneres, hi ha fideus a la cassola. Per exemple, el de Casa Fiero a Barcelona, molt bon fideus a la cassola, els fan amb costella. El del Sisè, a Lleida, fan un fideus a la cassola amb guanyes. Aquí ja estem anant a la cassola d'alta cuina, eh? El Sisè fa alta cuina, boníssima. A l'alt costat, del Jordi Vilà, una altra vegada també està.
14: Ens podem tornar a aixecar, no, ara, ja?
16: Sí, el Jordi Vilà. Ens hauríem d'aixecar cada vegada que l'esmentem. La Fonda de Pirenaiques, a Barcelona, també fan uns fideus a la cassola molt bons. A Can Jubany, a Call d'Atenes, fixa't, eh? Estem parlant de fideus a la cassola i avui no estic anant a llocs que fan restaurant de menú, que està molt bé, el restaurant de menú ben fet té tot el mèrit del món, però sí que he volgut portar fideus a la cassola d'alta cuina perquè, bueno, no està tot perdut. També en aquest món de l'alta cuina tenim fideus a la cassola i és una bona notícia.
14: De fet, no fem un rànquing dels millors restaurants on han menjat aquells plats, sinó dels restaurants on tu has menjat i els has trobat molt bons.
16: Ah, sí, clar, evidentment, és que això no existeix el millor restaurant on fan tal. Aquí estem recomanant llocs on nosaltres hi tornaríem a anar. On hem anat i ens ha agradat i tornarem a anar. Doncs aquests són els que recomanem.
14: Doncs aquests són els que recomanem per menjar aquests fideus a la cassola. Òscar Gómez, torna.
16: I tant, en teniu aquí ben aviat.
17: Vallicé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
14: I anem a fer una volta per la Dolça Catalunya de la mà del gran pastisser, del mestre pastisser, Lluís Riera, de la pastisseria Cacau d'Olot. Lluís, molt bon dia.
18: Molt bon dia, Pep.
14: Què? Cap on anem avui?
18: Bé, avui anem entre bambalines a parlar d'una gran actriu, una musa del segle passat, la Sara Bernard.
14: Home, avui em parlaràs de la gran Sara, del gran pastís Sara.
18: La Sara mítica que a Catalunya hem tingut molta tradició i l'hem guardat molt per Pasqua. És una de les grans mones de Pasqua, eh? Però, com sempre, envoltats una mica de polèmica. Per un cantó hi ha qui diu que és un pastís que van crear els francesos, per l'altre cantó hi ha la idea que la gran Sara Bernard, com a actriu, va visitar Barcelona i el Gremi de Pastissers de Barcelona van fer un pastís en homenatge a ella. No se sap mai, però clar, jo es compro cap a casa, per tant, vam ser els catalans qui van fer aquest pa de pessic, aquest biscuit. Un biscuit que, en aquest cas, jo quan la faig, ja la faig amb una genoasa feta amb una mica de farina d'ametlla.
14: Què és això d'una genoasa? Ja m'explica'ns-ho.
18: Bé, aquest dia que parlàvem de pans de pessic i biscuit, la genoasa, en aquest cas, desclarem l'ou, clar i rovell, un cantó i l'altre, i llavors fem dos batuts. Per un cantó fem una merenga, per l'altre cantó fem un
14: sabellot, no? Rovells amb sucre, clares amb sucre.
18: Un batut del rovell amb el sucre, i llavors directament el que hi han de posar-hi són els sòlids. I en aquest cas doncs barregem farina una farina normal, una farina fluixa, amb una farina d'ametlla. I llavors fots el batut i ja tens el biscuit. Quan aquell biscuit ha reposat, obert, i a dintre, importantíssim, l'almívar que hi posem, eh? Un almívar podem fer tant per tant d'aigua i sucre i posar-li una part de contró, i llavors ben banyadet, i una crema de mantega, i a fora làmina d'ametlla, una ametlla del país, pot ser una Marcona, pot ser una Mallorca, tenim infinitat d'ametlles superben parides, un laminat allà, espolvorejat per sobre, i tenim una cosa bàsica, bàsica, que amb un bon vi dolcet, sobre taula i a canviar el món.
19: La bàsica, bàsica, com dius tu, el pastís Sara, però que bona que és. Mira, ho parlàvem el dia del Sàcher, eh? És a dir, hi ha Sàchers i Sàchers, i també és veritat que hi ha Sares i Sares. Jo crec que hauríem de fer una mica la ruta de les pastisseries que fan Sares. Mira, que ens comencin a escriure per l'Instagram de la Fonda, i que ens diguin, ei, jo sóc de la pastisseria tal i faig una Sara fantàstica.
18: Hosti, Pep, haurem d'acabar fent un atles, un mapa, eh? Haurem de fer un mapa d'allà on hi ha Sares, allà on hi ha les coses. Doncs això seria fonamental per reivindicar-nos com a ofici ancestral, eh?
19: Hauríem de fer-ho, perquè, a més, la Sara és d'aquelles coses, jo sempre dic, mira, és un d'aquells pastissos de viatge que viatja bé. El poses en una nevareta, no cal ni que li posis gel, eh? Vull dir, que no li toqui l'aire perquè no s'assequi, i que no li toqui gaire l'escalfor perquè la mantega no s'acabi fonent, i, escolta'm, tira milles, eh?
18: Aguanta bé, i té la capacitat de permanència, eh? D'un dia, dos dies, tres dies, és correcte, perquè la mantega et sella i fa que no s'assequi, eh? La Sara l'hauríem de tenir més en ment, i passa, hòstia, a vegades només ens en recordem quan és Pasqua, o sobretot aquells viatges, records d'infantesa a través de la ment, de recordar quan érem petits aquell trosset de Sara que volia l'avi o l'àvia per la seva festa d'aniversari, o aquell trosset que menjàvem per Pasqua. Poder valdria la pena oblidar-nos de tantes històries modernes tot el dia i conviure amb aquests grans clàssics, i seria la manera de seguir endavant.
19: Vinga, va, pastisseries de Catalunya, poseu la Sara als vostres prestatges. Lluís Riera, moltes gràcies.
18: A tu, Pep, salut.
19: Vinga, va, cap a la pastisseria, que hi falta gent.
18: I tant, salut i sucre.
17: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.

0: I amb aquesta sintonia volem arribar a fer una d'aquelles receptes que van bé per aquest temps que estem, que siguin refrescants, que siguin bones, que siguin gustoses. I avui tenim a una àvia, a la Sònia Castell de Gran Mas Cooking. Sònia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Pep.
0: A tu t'agrada molt cuinar?
1: A mi m'encanta. És una de les meves passions.
0: I anar amb bicicleta, també?
1: I anar amb bicicleta, també.
0: Escolta, quina és la ruta més llarga que has arribat a fer amb bicicleta?
1: Doncs mira, d'una tirada vam anar d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols, tot aprofitant que hi ha les vies verdes, que creuen amb dues comarques.
0: Déu-n'hi-do, quina bicicleta, tu. Jo no sé si vas cuinar aquesta recepta que avui ens portes aquí mentre vas fer la ruta.
1: No, la veritat és que no dona temps, perquè la qüestió és arribar abans de que es faci fosc. I sí, vam aconseguir-ho.
0: Vinga, va, ens posem els fogons?
1: Vinga, som-hi.
0: Quina recepta ens fas avui?
1: Mira, avui farem una recepta que és molt senzilla, molt refrescant i que... L'única cosa és que t'agradi el cogombre.
0: Bé, el cogombre refresca.
1: Sí, refresca i la veritat també és molt econòmic i és molt versàtil, la veritat.
0: Què farem? Què farem, Sònia?
1: Mira, jo he pensat que podria agradar una crema freda de cogombre.
0: I què necessitem? A veure.
1: Mira, necessitaríem entre 2-3 cogombres... Depèn de la mida, si són més grans, doncs 2, si no 3. Després, 250 d'aigua, a poder ser, doncs, osmotitzada, que això també compta. Suc de llimona, sal, pebre i un iogurt, que pot ser grec, i si la persona, per exemple, és vegana o vegetariana, s'hi pot posar de soja, per exemple. Tot bé.
0: Molt bé, a veure, com hem de fer-ho, això? Perquè, a veure, això és fàcil, no? Cogombres, aigua, suc de llimona, sal i iogurt. Com ho farem?
1: Doncs mira, els cogombres ben rentats i ben pelats, els fem a trossets. A continuació hi afegim l'aigua, repeteixo, osmotitzada millor. El suc d'una llimona. Sal, pebre, si tenim un molinet sempre queda més bé. I un iogurt grec. Aleshores, tot això ben batut i a la nevera. Ja està, vull dir que no té més misteri.
0: Home, clar, aquí ens dona, el iogurt ens dona la cremositat d'aquesta sopa de cogombres. I clar, jo vaig dir una cosa, aquí alguna mica allò per entrebancar alguna gambeta, alguna cosa, què?
1: Mira, jo potser per deformació, com que sóc vegetariana vegana, sempre tiro més cap als fruits secs, per exemple, posar uns festucs o unes anous trossejades. Tot això, la veritat és que enriqueix el cogombre, no? La crema de cogombre.
0: Home, i alguna herba aromàtica, ara estic pensant, per exemple, amb la menta, aquí pot combinar bé la menta, no?
1: Correcte, jo també. Aquesta és una altra de les meves passions, la fitoteràpia, és a dir, la ciència de les herbes, les herbes que podem trobar, depèn de la temporada, pel bosc, m'agrada molt collir-les, assecar-les a casa, envasar-les... I bé, doncs, aromatitzen moltíssim i per aquesta crema són perfectes, Pep.
0: Doncs escolta'm, una bona crema freda de cogombres amb aquesta miqueta de iogurt grec, que és una delícia pel paladar i que va molt bé per allò, per començar allò en dansa, no? Perquè comencem per aquí i després, en tot cas, ja veurem què fem de segon plat.
1: Correcte, ja ho veurem.
0: Sònia Cuscó, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Pep.
2: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
0: I avui anem cap a les Terres de Lleida, i és que el plat fort de la fonda avui posem la fruita com el centre principal del plat. Per fer-ho, què fem? Doncs, home, anem a un lloc espectacular, aquí a Golmés, amb un restaurant que, mira, l'última vegada que hi van ser tenia una estrella Michelin i ara ja en té dues. Joel Castanyer, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Què tal, Pep?
0: Escolta, primer de tot, no ens havíem vist a la fonda des de fa molt de temps. Per tant, moltes felicitats, encara que ara ja fa uns quants mesos. Com s'ha digerit aquesta segona estrella Michelin aquí a les Terres de Lleida?
3: Moltes gràcies, Pep. Pues bé, bé, molt bé. La veritat que ja estem contents. El poble així m'ho diuen, que estan tots molt contents, tots orgullosos, els clients que venen, els proveedors... Bueno, és una segona estrella de proximitat i Lleida és un poble gran, podríem dir, i llavors fa que aquesta proximitat te la transmeten als clients i llavors l'hem rebuda tots plegats, tots els lleidatans, pues amb les mans ben obertes.
0: Joel Castanyer, l'ànima de la Boscana i també del Resquitx amb la mare i el germà allà, que han construït aquest univers propi amb una mirada radicalment lligada amb aquest territori. Joel, un menú d'estiu que és un homenatge a la fruita de Lleida, però això sí, no? Treballada amb precisió, amb sensibilitat i també amb risc, perquè clar, fer un menú degustació amb fruita Lleida, estiu i amb aquesta alta cuina catalana, déu-n'hi-do.
3: Bueno, sí, el repte és la dolçó, no? La nostra fruita lleidatana, el valor que té és que és fruita dolça, som els reis de la fruita dolça, Lleida i la Ribera Aragonesa, no? El Pla d'Urgell, el Segrià i la Ribera. Pues clar, el tema de la dolçó és un hàndicap gran, ens han ficat en un llibre de cavalleria important, però bueno, amb amor... jo dic que és una declaració d'amor cap a la nostra terra, cap al nostre paisatge, cap al que som pagesos aquí, diria jo que és que tots som pagesos, sinó directament, com a molt lluny, és un bon amic és pagès, i el més normal és que hi tinguis un familiar o els avis o els pares o tu mateix. Per tant, aquesta declaració d'amor fa que intentem saber domar aquesta dolçó, contrarrestar-la. Avui dia tenim totes les tècniques a l'abast. Amb tu, Pep, que vam treballar a la Casa Gran, que vam treballar a Can Roca, pues, sabem que ara ho tenim tot a l'abast, totes les tècniques, fermentacions, acideses, fins i tot tècniques, sabors foranis com aguachiles, ceviches, que ens van molt bé per contrarrestar aquesta fruita dolça, que a l'estiu està en ple esplendor. Llavors, per nosaltres és una festa i un gaudi poder-ho cuinar.
0: Escolta, quan decideixes tu aquesta decisió de fer un menú de fruita? Perquè, clar, és per una banda, és agosarat, és molt valent, però clar, també dius, ostres, mira que els restaurants d'alta cuina catalana i d'alta cuina espanyola i del món busquen, no?, una història, busquen aquell paisatge posat a la cassola, busquen aquella història per poder explicar, perquè no n'hi ha prou a menjar, no? I dir, ei, tinc la fruita, estic a Lleida, faig un menú de fruita.
3: Mira, la veritat que és una cosa... per nosaltres, com a cuiners i a la Boscana, que estem rodejats absolutament 360 graus de fruites, de tots tipus, és una cosa, és de fantasia. Però com tu dius, Pep, tots els cuiners, tots ens han mirat què tenim a la vora, no? Pues el Santa Maria mirava el Montseny, i el seu Montseny era la seva font d'inspiració, el tio que està a la Bretanya Francesa pues cuinarà al mar... I al final és lògic, perquè hi convius constantment amb aquest producte. Per tant, et tornes un expert amb aquest producte, saps qui te'l portarà millor, en quin moment està millor, i tens un coneixement màxim. Per tant, és lògic que cuinem el que tenim a la vora. No té cap sentit que no ho féssim, no?, com a cuiners. Però amb la fruita, guaita, no s'hi havia fixat ningú. I això és el que dius, hòstia, sembla obvi, no? Sembla obvi cuinar la fruita. Doncs no ens havíem fixat d'aquesta manera, profunditzant-ho tant, i tot ve d'un plat que vam cuinar una vieira com il faut, de gallega, a 50 i pico euros quilo, al millor moment de la vieira, en paraguayo, i clar, què diríeu que va guanyar, el paraguayo o la vieira?
0: El paraguayo, no?
3: Va guanyar el paraguayo per golejada. Vam tindre sort, també, que fent aquest plat també vam triar un marisc que diríem que no és el rei, no? No és una gamba que tens a la part llodada, tens la part dolça, tens aquest gen marí per antonomàcia, no? La gamba, una ostra, t'explica molt al mar. La vieira, pobreta, jo crec que paguem més la textura que no pas el sabor. I clar, el paraguayo va guanyar 5-0 a la mitja part, no? Llavors, a partir d'aquí vam dir... Carai, hòstia, però si tinc els paraguayos del Ramon Mitjans, que és una mica íntim, Carai, que me'ls portarà el moment que voldré jo, els aniré a buscar, que està a 150 metres de la Boscana. Pues com no, hem de dir, hòstia, tenim un producte que potser ens hem de prendre amb tot l'enserio, com ens podem prendre quan ens arriben la trufa blanca als restaurants. Mm-hmm. Quan t'arriba, recordo, vaig estar treballant al Xavier Pellicer, a l'ABAC, el primer ABAC del carrer El Rec, ell era un gener, quan li van arribar les primeres tubermelanosporum i la trufa blanca d'Alba, només la tocava el Xavier. Mm-hmm. Només la tocava el xef. Amb una caixa de pòrex es creixia 3 metres el Xavier a la taula de passe, ens impregnava d'aquest olor meravellós de trufa, i nosaltres, tots els cuiners, érem més expectants d'aquest producte. I jo dic, per què no ho faig de Xavier Pellicer, casa meva amb el paraguayo, amb la nectarina, amb la cirera, amb el meló, amb la síndria, amb les ametlles, amb els festucs? Per què no faig aquest exercici? I tu estic dient i se'm posa la pell de gallina. Perquè faig aquest exercici i tot l'equip, i ara per sort amb dues estrelles ens veixen de tot el món, venen per això. O sigui, d'un producte que feina tenen els pagesos a guanyar-se la vida, estem fent el producte icònic de la cuina de la Boscana, i que el client d'arreu i que l'equip d'arreu ve a treballar i a gaudint com a clients de la fruita. I això, Pep, entendràs que ha traspassat tota la il·lusió que tu saps que fa anys que ens coneixem que jo tinc per aquest meravellós ofici, que és cuinar, ha traspassat tot. O sigui...
0: Clar, és que aquí hi ha una cosa, Joel, i és que segurament també pequem una miqueta d'aquest esnobisme de la gastronomia, no? És a dir, nosaltres utilitzem la tofuna d'hivern, no cal ni la d'Alba, la melanosporum, la d'aquí, perquè sabem que va a 800-900 euros i, evidentment, la podem comprar amb molta més qualitat que un préssec, un paraguaio d'aquests que dius tu ara, perquè el paraguaio, doncs, tindrà el preu que tindrà. Clar, això per una banda. Per l'altra, tu et pots permetre el luxe aquí de tenir la fruita a metres de casa, de dir, sí, vull aquesta fruita, però la vull amb aquest punt de maduració X i per això pagaré més. No? També donar valor a aquesta pagesia que teniu aquí a Lleida, no? Triant precisament això, i això, aquí a Lleida hi ha molts projectes del món de la fruita, no? Estic pensant amb el préssec, però estic pensant també amb les peres, no? Que dius, clar, és a dir, no banalitzem tant la fruita, sinó posem-la al lloc on es mereix, perquè aquí a Lleida de la fruita és espectacular.
3: Clar, sí, és que ho tenim tan a mà que a vegades fa que és això, no? Aquest esnobisme, que mirem coses de més valor, de preu de mercat, però no tenen per què ser millors. I llavors nosaltres hem trencat una llança a favor de la fruita, i la fruita ens està demostrant que els nostres comensals gaudeixen tant d'una bona fruita amb una vieira que amb un llamàntol. La gent marxa dient, uau, la fruita, i no et diuen ni el caviar, ni el llamàntol, ni la llangosta, ni tot això. És increïble, la veritat. És una festa. I això es va retroalimentant, i cada vegada volem més. Somiem en fer un petit espai a la cuina d'un imàs de culinari exclusiu de fruita. L'arquitecte ja s'ha fumat no sé què i diu, farem una càmera central frigorífica que sigui transparent, com la dels vins, però amb les caixes de fusta amb fruita. Bé, ja està disfrutant, perquè també és un tio molt amb els peus a la terra. I bueno, somiem en gran, sí, la veritat. Jo somio en tenir un enginyer agrònom, que la meva dona ho és i està treballant allí, però un altre enginyer agrònom, un tecnòleg d'aliments, i el Messi i Lamine Yamal de la Boscana ficats només a fer prova-error, fent sofregits amb fruita i anar fent, perquè així en sortirà. Ara, Pep, que estem aquí en família, jo dic, modèstia a part, tu saps que sóc una persona humil, però somio, per què no, ser el bulli de la cuina de la fruita.
0: Doncs escolta'm, jo crec que, a veure, que no queda gaire, perquè moltes vegades a moltes d'aquestes coses ens en donem compte de que quan un ho vol és perquè ja ho està fent, ja va cap a aquest camí. Joel, clar, aquí hi ha una cosa important en tot això, i és que per una banda la fruita ha tingut el valor que té, tot i això, com dèiem ara, doncs se li pot donar molt valor precisament quan tu vas a buscar aquella fruita en aquell punt de maduració X. Per l'altra banda també t'haig de dir que hi ha molts productes d'aquests que històricament bàsicament han sigut allò que avui se li diu aquella paraula que m'agrada tan poc com premium, no? O gourmet, no? Allò del caviar. Ara el caviar, per exemple, està molt banalitzat. És a dir, avui en dia et pots menjar caviar, un caviar, evidentment, que no serà aquella qualitat d'aquell caviar quan només hi havia beluga, cebruga, ostietra i imperial, i que el caviar valia, doncs, aquells diners que valia. Avui en dia tens caviar per molt poc valor de preu, però que, a més, evidentment, no és aquella qualitat que tu i jo, quan estudiàvem, no, podies tastar, no?
3: Sí, sí. Però no, ens passa una mica això, que al final sí, som... Jo ja dic que hem sigut esnobs amb aquestes coses, i això que dius del caviar, no? Que ara ja no té el valor que té, i jo crec que ara ja ha canviat tothom una mica, no? Ja no és més bo el caviar o d'altres coses, i ja estem molt oberts a provar coses que al final ens donguin sensacions, que ens provoquin emocions, i ja no és... No? Anys enrere era el foie gras, la llangosta, el caviar, era aquell dia fem una festa menjant això. Ara per sort ha canviat. Jo tinc clar que si tot això que estem cuinant de la fruita ho fem fa 15 anys, ens haguéssim estavellat. Perquè la gent en aquella època sí que volia allò més de preu o tal. Però per sort ara la gent ja han canviat molt. Ja tinc molts clients que em diuen... Hòstia, és que nosaltres, mira, som els dos, som professors, però escolta, dos o tres cops a l'any anem a aquests grans restaurants. Diu, ens estem de rellotges, ens estem del gran cotxe, però ens ho volem emportar a dintre. Tots els fills ja són grans, ja caminen sols, i ja ens hem tornat una mica tornem a fins i tot a la senzillesa, no? Aquesta part més, podríem dir, espiritual, o que ja no... El fet de vaig amb, no? Ha canviat una mica tot això. Llavors, aquí la fruita també hi entra a la perfecció. I valoren molt més que el caviar i que totes aquestes coses. Llavors, per tant, mira, hem tingut la sort de fer-ho al moment ideal, al lloc ideal, i bueno, tenim la sort de que el paisatge de la Boscana pues, també ens ho encara tot molt bé, no? Jo dic que fem una cuina pagesa d'alto standing. I és ben parit, la veritat que és ben parit. Perquè els porto el tros, a la vora, a darrere la cuina hi ha un tros, doncs passem per la cuina i ara estic traient un pla dur que he tingut una gotera i tal, i el faig passar igual amb un forat a dalt al teixo de la cuina, i després els portem al tros, dic ara els portem a la zona VIP i anem al tros, ens emporcem una mica les sabates, doncs bueno, no saps la gent com challenge. No es mourien dels fruiters. Han plantat 45 varietats de fruita diferents, i la gent, vull dir que ens hem tornat... Tornem una mica a aquest punt més senzill, no? Ja hem passat de... No? A la gent ja li agrada molt al poble, li agrada molt tota aquesta senzillesa, llavors és genial, vull dir, ja hi ara, no? També.
0: Escolta, la fruita és més difícil de treballar a la cuina salada que a la verdura?
3: Sí, perquè és dolça. Mira, nosaltres quan... Jo, abans de la pandèmia, ens vam reunir, la meva dona em va... Com que va fer el doctorat aquí, doncs va portar el Jordi Graeix, director de l'ETSEA, d'Agrònoms, va portar l'Ignasi Iglesias, un investigador top de la fruticultura, va vindre el Robert Soliva de Tecnologia d'Aliments, bueno, van vindre 7 o 8 persones importants, el Jaume Puy, que era rector de la Universitat de Lleida fins ara fa poc, que havia sigut professor de química de la dona, i els va portar, els va passar un petit PowerPoint i una degustació de 5 plats amb fruita. Entre snacks, aperitius i alguna tapa i algun plat. Els vaig dir, mira, veig que això és genial. I ho provaven, que es van quedar tots al·lucinats. I dic, m'hi vull posar molt en sèrio, tancaré 3 mesos al restaurant per fer investigació amb la fruticultura i tal. Però al cap d'un mes o dos d'això, o de tres, d'aquesta reunió, que jo vaig fer la foto i vaig dir, això canviarà el to, el paradigma de la cuina de la Boscana. Dic, a mi això ens pot canviar la vida, a nivell de que anem cap a un altre camí nou, i al final és genial treballar amb algo nou, no? Perquè tens molt per fer, molt per profunditzar-ho. I provem el primer menú, on ja la fruita era molt present. El primer menú de degustació sempre els provem abans de treure'ls, com l'assaig previ a estrenar l'obra, i provem aquest menú, i el quart plat, Pep, la dona i jo ens mirem, que això no va ni amb rodes, ens vam saturar.
0: Clar, massa dolçó,
3: massa dolçó,
0: no?
3: I clar, quan menges molta dolçó, és com si et menges quatre postres. Buah, dius, és que no vull sentir parlar del dolç en un mes. Pues ens va passar això. I vaig pensar, hòstia, vaig dir, clar, pues pot ser per això cap cuiner del món i de la història ha tirat on l'ingredient principal de tota una història llarga com és un menú degustació sigui la fruita, perquè és que la dolçor, la fructosa et satura i et tapa les ganes de menjar. Però com que som tossuts aquí a la plana, com que som tossuts i venga i dale, i perquè els sabors amb els plats per separat eren collonuts i eren genials, doncs vam seguir treballant-hi i ja ho hem aconseguit de donar-li el tom amb molt esforç. Hi ha moltes decepcions, hi ha molts plats que diem funcionaran perquè, hòstia, aquest sorbet és d'aquí, o aquesta salsa, o aquest plat ja l'he provat més o menys així, funcionarà. Hi ha molta decepció que el plat no acabi funcionant. Hi ha menys plats que no han sigut que plats que han sortit a la llum. Però, bueno, de tot n'aprens. Igual un plat no surt sencer, però dius, calla, aquella salsa, aquella sopa de cirera que hem fet amb aquest enzim, la pectinassa, ens ha quedat genial. No ens ha combinat amb el que volíem fer, però sí que ens ha combinat amb no sé què. I al final és anar provant-ho, anar provant-ho, anar provant-ho. Ara penso la sopa de cireres amb la gamba i el gelat del pinyol de la cirera que fèiem al celler. Uh-huh. Era màgic. Això és cuina de la fruita, absolutament. Pues és això, és anar fent, intentar fer plats sublims. I per què ha de ser millor? Jo ja em dic, ara Pep, modèstia a part, dic les millors sopes que estic provant són les sopes de la fruita al moment just que vull, recent liquada o amb algun tractament enzimàtic. Tu proves aquella sopa i al tanto, eh? O sigui, jo dic que podem fer un redescobriment de la cuina catalana d'interior amb aquesta línia de per exemple, les sopes són magnífiques. Fem un suc de pressic per un Bellini des de fa 2-3 anys, que aquest Bellini és extraordinari. La gent, ho va veure un senyor que em va dir, diu, mira, jo bec còctels, viatjo per tot el món, he viatjat per tot el món, i als millors hotels del món, doncs sempre et ve de gust, estàs allí sol, fas un còctel. I m'he begut Bellinis extraordinaris, amb bartenders extraordinaris, amb hotels extraordinaris. Diu, és el millor que he provat mai. Li dic, miri, és una recepta acadèmica, ultraacadèmica, clàssica, és una recepta original del Bellini, però no és la mà de la Boscana ni la mà del Joel. És que aquest suc de pressic és del Santi d'aquí davant de la Boscana i està recent licat la millor varietat de tots els pressics que té plantats. Llavors, clar, vostès pren còctels amb purés de fruita ultracongelat, que estan boníssims. A França en fan immillorables, Ravi Fruit, Pontier, Cicola i Garnier. Són extraordinaris, són cooperatives que tenen els fruiters i la fàbrica on fan aquest suc ultracongelat. Vull dir, són cracs, però clar, no pot competir amb algú fresc. Per això és el millor Bellini. Pues amb això, ara aquest any, hem fet ja proves, que fa anys que li anava darrere, un foie pochat amb vainilla i aquesta sopa de pressic. O sigui, foie, vainilla i pressic. Però el pressic magnificarà la vainilla i magnificarà el foie.
4: Clar, és que aquí hi ha una cosa important també, i és que la verdura té el punt que té de diguem-ne, quan la tenim a casa. La fruita té una cosa que la verdura, en definitiva, diguem-ne, té molt menys, no? Que és aquesta maduració i és aquest grau de dolçor que es va acusant a mida que va madurant. Clar, jo penso, no és el mateix fer un plat amb un préssec que tingui una dolçor X, no?, que tingui una dolçor de X més 2, no? Clar, podem tractar, per exemple, un préssec fins i tot verd amb una cocció i donar-li aquesta connotació més vegetal, no? Més de verdura, fins i tot que no sigui ni dolç, no?
3: Això, clar, podem fer-ho i amb màquines com la OCO, amb tècniques xules, podem aconseguir, no?, aquest sabor més de clorofila, més vegetal, fins i tot, no?, que s'assembli amb una vaina, no?, d'un pèsol o d'un almendruc o d'un ametlló. Sí, això. Amb això té avantatges versus la verdura i desavantatges, que són que la verdura és més regular i amb la dolçor fa que un plat que et funcioni quan és molt verd, quan va sent més madur, el plat s'esgarre. I al revés, no? I llavors té aquest hàndicap, que és un hàndicap, com t'ha dit abans, és un llibre de cavalleria important, perquè se'ns desajusten plats, et diria, potser no diari, però semanalment. i això ens provoca que hem de tindre plats a la retaguàrdia del mateix nivell, perquè si aquell dia no case la salsa,
4: punt, no?
3: Fem un préssic al vi salat. Quan el préssic era una mica verós, era màgic. Quan el préssic era molt madur, la salsa acidulada del vi càrnica se'n feia d'hòsties amb el préssic dolç i no era bo, no era agradable gens al plat. Llavors això ens provoca una dificultat, però bueno, al final, volguent-ho, fa que et preparis a la mise en place alguna recepta de més, per si no surt, pugueu tirar el cervell endavant. I és una dificultat afegida, sí, però jo dic que si ho poso en una balança, aquesta dificultat, que al final també és econòmica, perquè has de contractar més gent per poder fer el bon cervell, ens dona que et dona aquests sabors d'acidès, de frescor, de dolçor, i únics, perquè hi ha molts sabors que tu no has provat mai, has provat la fruita, però de la manera que la combinem, te porta a un altre lloc, que no has vist mai. Val la pena aquesta inversió que estic fent econòmica, d'esforç, perquè el resultat, la gent marxa dient, uau. I després ens passa una cosa molt bona, que passa lo de la magdalena de Proust, no? Que la gent li evoca aquests aromes i aquests sabors amb un lloc de la persona que els hi posa la pell de gallina, no? Que els hi marxa amb la llagrimeta als ulls. I això, Pep, com a cuiner, entendràs que hi ha gent que em mira emocionat perquè diu, hòstia, em recorda quan anava amb l'avi. No són aquests moments que tots, per desgràcia, se'ns en van, no? Els estimats que ens han vist néixer, i llavors els hi porten que aquest lloc, que jo a vegades estem despedint-nos amb el client i penso, hòstia, no ens coneixem, però ja hem connectat, els dos tenim ganes d'abraçar-nos, no? I això, Pep, entendràs que sobrepassa el negoci, que sobrepassa tot, no? Al final, els que ens agraden les persones, els que encara creiem en les persones, quan passa això dius, hòstia, podem anar bé, podem somiar que encara podem fer coses grans en aquest món.
4: Aquí, en aquests camps que estem veient ara mateix, hi veiem aquestes 45 varietats de fruites diferents. A veure, va, anem a pams. Què hi has plantat aquí? Què és el primer que treus de la temporada? Perquè, clar, com deies tu, clar, només pensant, per exemple, en la pera. Blanquilla, no? La Conference, tenim aquí la DOP Pera de Lleida, la Llimonera. Clar, amb quina la poses amb cada cosa?
3: Bueno, doncs tenim 7 o 8 varietats de pera. L'Ignasi Iglesias

0: cantaria la reineta i tal, i el bo és que és això, que cada una ens pot servir per plats completament diferents d'una altra, no? I anem jugant amb això. Al final és com un rebost, aquest rebost que tenen pues, els indis, que tenen tantíssimes espècies que poden jugar. Pues, jo ens hem intentat fer un rebost molt ampli, amb fruita autòctona, varietats que vindran, la poma de pulpa vermella, que ja és una quasi realitat, pues, també, i varietats antigues com la poma verda donzella, que és meravellosa, però té més de poca producció, s'han anat traient, queden quatre rencs a Lleida d'aquestes fruites. Pera de coure és una pera que està totalment en desús, que jo crec que és una pera que es va era abans del descobriment de colones d'Amèriques, era una pera que es feia servir com la patata, i hem trobat, això t'agradarà, Pep, hem trobat una escudella amb pera de coure, perquè no hi havia patata encara. O sigui, és una pera que si no, l'has de cuinar, perquè és dura com una pedra, i cuinada pues, té aquesta textura que et pot semblar un codony o una patata, i et pot servir igual. Somiem que a l'hivern fer una escudella tradicional, però on hi afegirem la pera de coure. I pues, això, varietats antigues, varietats molt modernes i varietats que funcionen com la Williams i varietats que també a Lleida en tenim. No perquè no sigui un nom d'aquí no vol dir que no en tinguem de plantat. Això és com allò de el Chardonnay, és nostre o no és nostre? Bueno, amb la quantitat que se n'ha plantat, clar. Si ja ha arrelat bé, per què? Per què
1: temps,
0: no pot ser nostre?
1: Clar.
0: No, al final hem de ser una mica oberts també. I amb la fruita, pues, això, tindré el màxim ventall de fruita i de totes maneres, i repeteixo, la tenim per que sigui rebost, no per no comprar el pagès, no per un tema d'estalviar diners, sinó per tindre-ho a mà, perquè el pagès el primer any no pots molestar. Escolta, li falta 3 dies. Porta-me d'aquí 3 dies, perquè ja estan en plena collita l'estiu. I per vindre'm a portar a mi 4 caixetes de fruita, t'ho fan un any, t'ho fan dos, però, collons, entens que no és el moment de molestar-los.
1: Hi ha una cosa, Joel, per exemple, que és important també, que avui en dia a les cuines treballeu en processos de conservació que han esdevingut processos de cocció, no? Parlaves ara fa una estoneta de fer productes enzimàtics amb la fruita, podem parlar fins i tot de ultracongelar, no per conservar, sinó com a mètode de cocció, no? Aquella congelació i descongelació que fa doncs, que marxi una part de l'aigua de la pròpia fruita, podem parlar perfectament de fermentar, no? Avui en dia hi ha moltes tècniques que permeten amputar, podríem dir, aquest producte clau com és la fruita, no?
0: Clar, això ens va genial, perquè així puguem tindre totes les estacions de l'any fruita, perquè si ara ve algú que ara avui ens està escoltant aquest programa i ve a la tardor i diu, hosti, vull menjar fruita, i que no n'hi hagi, dirà, collons, vaig a escoltar a l'estiu el programa a Catalunya Ràdio amb el Pep Noguer, parlàvem molt de fruita a la boscana i ara no en tinc. Per tant, ens va bé desestanalitzar la fruita, és un tema important. I penseu que es conserven bé les aigües de fruita, es conserven bé la fruita congelada, ben congelada, també es conserva bé. I llavors és una cosa que no minva la qualitat i sí que t'ajuda a tindre més, allargar la temporalitat, no?
1: Home, hi ha una cosa important en tot això i és que a més fas territori perquè parles de la pera de Lleida i dius una cosa, parles de la poma, parles del préssec i ja venen el record, no? Quan els presseguers estan florits allà en plena primavera, encara no tens les figues d'aquí al costat del Guaire, no? Però al mes de setembre hi haurà les figues del Guaire que entren al menú, no? És un menú que és com una sinfonia, no? Que van entrant i sortint plats, evidentment, doncs, amb aquestes tessitures que tenim i aquestes seqüències que feu. Però va, fem una cosa, perquè se'ns està acabant el temps, però digue'm 4 o 5 plats que aquest estiu estan dins d'aquest magnífic menú de la fruita de Lleida.
0: Bueno, mira, doncs fem un plat amb préssec que fem és un plat que estem treballant cada any, anem evolucionant lo d'en vell mateix, és un suc de préssec amb un caldo dels caps de llamàntol que tinc dels casaments, pues en faig un caldo vermell amb pulpa de préssec, li afegim una pasta de curri vermell i després agafem de tall, a més de ficar-li els talls de llamàntol que van molt cars, agafem i fiquem 3 talls de nectarina. Et vols creure que ningú m'ha dit, home, podries ficar un tall de llamàntol, una rodalla de llamàntol,

0: un grill de mandarina, perdón, de paraguayo, un de llamando, un de paraguayo, ningú m'ha dit. Tothom me diu, uau, aquesta nectarina, quina textura i quin préssic. Pues és una nectarina feta al forn, humilment, com faria una padrina. Després també fem plats amb figa, la figa del Guaire, és un dels nostres best-sellers, un plat que fem amb figa, amb una mena d'ensaladilla de llagostida de ràpita, amb un oli de fulla de figuera, que en fem una maionesa. És un plat meravellós, que molt, molt d'estiu, molt refrescant, no? Com si fos una ensaladilla que podem menjar qualsevol dia per sopar a casa, no? O a dinar. Després també fem... Sempre estem fent la seqüència de fruita del moment. O sigui, les postres de la Boscana són seqüències del fruit del moment. Ara comencem una seqüència d'ametlla. Fins ara hem fet una seqüència de cítric, ni que sigui una mica més lluny, Tarragona, el Delta, València, però també és fruita. Després farem de la seqüència d'ametlla, farem una seqüència de pera, una seqüència de figa, i anem fent la seqüència de fruit del moment. Ja no fem lo típic que hem fet sempre, un postre làctic o un postre refrescant i després un postre de xocolata, de cacau, no? Xocolata. Pues nosaltres ja fa anys que no estem ficant xocolata, i jo sóc un tio que menjo xocolata diari. Entenc quan algú em diu, hòstia, allò que m'has ficat de xocolata al final, de manera que s'ha menjat tres també, perquè la xocolata, dic, t'entenc perfectament, però estem amb això. La fruita diu, no, uns postres genials. Llavors fem això, la seqüència de... estem fent una seqüència de figa, amb tres moments de la figa. Amb l'ametlla fem l'estat de maduració del fruit, l'ametlla obert, després l'ametlla blanca i l'ametlla torrada, i anem jugant amb totes aquestes coses, a part de, com diríem, com amanides i com... Al final pensa que, almenys el que estem fent ara a l'estiu, un 80%, per no dir més, és amb fruita de Lleida, tot el menú des del primer snack fins a l'últim petifur que et menges.
1: Joel, escolta, quan ve la teva mare per aquí i ella i amb el teu germà que estan als resquits venen aquí a menjar el menú aquest, què et diu? Perquè ella amb aquella cuina catalana tradicional que fa amb aquells canelons, amb aquells cargols...
0: Jo penso que les mares d'aquesta generació, ma mare té 82 anys, són dones molt obertes, perquè que han tingut que espavilar-se molt, no? Tirar la família endavant, no? Perquè les dones són superlatives comparat amb nosaltres, que ben poca cosa fem, no? Saben pujar una família, saben portar els números, saben guaitar l'empresa, en el nostre cas, pues, ella, com que és tan oberta, n'està completament orgullosa, ho gaudeix, tot el que trobe malament ens ho diu. Aquest plat no li acabo de trobar, això, no em feu massa cas, però jo us ho dic, no s'equivoque mai. Vols creure, Pep, amb sabors rars o sabors que ja no hi està familiaritzada, sap veure si està rodó o no. Llavors, cada menú aquest dia que provàvem, el provem la dona, la meva mare i jo. Cada canvi de menú, o quan tinc 4 o 5 plats, ella ve, i ens assentem abans del servei, el dinar de família aquell dia el fem, nosaltres fem el menú, provem el menú, i ens va molt bé perquè ens dona sempre aquella guia o aquell toc d'atenció de mare, i que normalment no s'equivoca, perquè jo penso, almenys a casa meva, la meva dona i la meva mare tenen un paladar ultra refinat i no fallen les dos, i ens va molt bé saber-ho. Per tant, ma mare està orgullosíssima, i també orgullosíssima del final de que cuinem Lleida fins al moll de l'os, no?
1: Avui la fruita de Lleida, que sovint hem deixat al final del menjar, ha ocupat el centre del discurs. Amb en Joel Castanyer hem viscut que el territori no és només origen, és llenguatge, i que quan hi ha mirada, tècnica i sensibilitat, fins i tot la dolçor pot explicar aquest paisatge. Des de la Boscana, la fruita de Lleida ja no és un complement, és alta cuina. Joel Castanyer, moltíssimes gràcies, i escolta, no sé, hi ha alguna taula lliure per quedar-nos avui?
0: Home, Pep, per tu sempre, amic. Moltes gràcies.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
1: I avui passa pel Bocato di Cardinale Jordi Luca, autor del llibre Nueva Cocina de Pueblo. Jordi, per esmorzar, dolç o salat?
3: Dolç, segurament un croissant amb suc de taronja i cafè, molt cafè.
1: Del mar?
3: Del mar, les ostres.
1: De la terra,
3: els ous fregits.
1: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
3: M'agrada moltíssim la pasta.
1: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
3: Alguna coseta ràpida per fer a la planxa, perquè a casa tenim, som família i a vegades el sopar s'han d'anar rapidet.
1: Un producte sobrevalorat?
3: La tòfona.
1: Què et menges d'amagat?
3: Xocolata.
1: Un sabor o aroma de la teva infància?
3: El flam de mango que servien al restaurant Kunming de Barcelona.
1: Diu, hi ha història aquí, eh?
3: Sí, hi ha una història que et puc explicar quan apaguem el micròfon.
1: Perfecte. Un restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
3: No hi puc anar gairebé mai perquè sóc pobre. Si pogués anar, m'agradaria molt anar a Enigma amb moltíssima freqüència.
1: Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
3: M'agrada molt, per exemple, la pasta carbonara.
1: I un producte que no suportis?
3: El durian.
1: Durian, uf, Déu-n'hi-do, no?
3: Sí, és una fruita, diguéssim, del sud-est asiàtic. Ells allà li tenen moltíssim deliri i és com per ells el nostre formatge blau, diguéssim. Ells no toleren el formatge blau, nosaltres ens costa molt el durian. Fa pudor per nosaltres.
1: Va, i per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
3: Un quilo de durian, sense cap mena de dubte.
1: Jordi Luque, moltes gràcies.
3: A vosaltres.

0: Aquí des del Sallarrim, a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
1: Hi ha una hora que no és de ningú. Esteve és meva, però no és de ningú. M'agrada caminar de nit pels carrers del poble i sentir, i prou, veure com la tramuntana escombra, com una fulla vola, un gat. M'agrada perdre'm per Rabós i veure com la pedra fonamenta les cases, com l'albera sosté el poble. I quan estic cansat de caminar-lo, m'hi assec i reposo i tanco els ulls i parlo amb qui ja no hi és. M'agrada pensar que el poble és inesgotable, inabastable, i que tinc tota la vida per descobrir-lo, a poc, com abans, de mica en mica.
2: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: el temps és l'ingredient invisible de la pagesia. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Ceuta, lluny de recuperar la normalitat, insisteix que no es pot fer càrrec en solitari de la situació i Espanya busca reconduir la relació amb els seus socis europeus. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
3: Ja són 88 els morts que reconeixen oficialment i encara hi ha entre 3.000 i 5.000 migrants a la ciutat, Marta Prat.
4: La mirada està posada especialment en els 750 menors que es calcula que queden a la zona i el govern local adverteix que no pot assumir aquesta situació. Mentrestant, el Marroc nega qualsevol responsabilitat i culpa les màfies i les xarxes socials de l'entrada de milers de persones dijous de la setmana passada.
3: Enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas.
5: Bon dia. El Marroc no va dir res fins ahir al vespre i s'ha tret les puces de sobre, però als carrers de Ceuta molts apunten al govern veí com a responsable del que ha passat. Efectivament, els joves marroquins expliquen que el rumor que la frontera estava oberta els va arribar per xarxes socials i que la policia marroquina no els va aturar en cap moment. Ceuta alerta que el tema no està resolt, que queden a la ciutat entre 3.000 i 5.000 migrants, que de fet són molt visibles als carrers i a les platges, i que entre ells hi ha molts menors.
3: En el front polític, Europa vol recosir les ferides que ha obert la crisi. Avui sí, la presidenta de la Comissió Europea ha elogiat la resposta espanyola i marroquina i aplana el camí per a les dues reunions previstes sobre la qüestió.
4: Demà es trobaran telemàticament els ministres de l'Interior i d'aquí mitja hora estan convocats a Brussel·les els ambaixadors dels 27 davant la Unió Europea. Espanya ja marca perfil.
3: Madrid, Paula Brujats.
6: Si el govern espanyol escalfa la reunió, defensa la gestió que ha fet de la tragèdia i exigeix responsabilitat i solidaritat a la resta de socis europeus amb la que és la frontera sud d'Europa, el ministre Álvarez culpa Itàlia de liderar sense motius la crítica contra Espanya, mentre la ministra de Defensa nega que el CNI en sabés res i reclama al Marroc que aclareixi què ha passat.
7: Italia no es capaz de resolver esa situación, mucho menos como lo ha hecho España. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa.
8: Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
3: A Catalunya, pendents de l'incendi forestal de Sanet, a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu des de divendres. El foc ja ha cremat més de 70 hectàrees al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.
4: Tot i la treva de la calor, el risc d'incendi continua molt elevat. No hi ha cap municipi en perill extrem, però 71 municipis de 12 comarques es mantenen al nivell 3 del Pla Alfa, el de perill molt alt d'incendi forestal. Una calor que Catalunya ha convertit el juliol en un dels mesos amb més mortalitat atribuïble a les altes temperatures. N'ha deixat 544 morts.
3: I en clau internacional, nous desmentiments a Donald Trump. L'Iran nega que hi hagi prevista cap represa de les negociacions per posar fi a la guerra.
4: I també des d'Israel es qüestionen algunes de les decisions de Trump. El govern de Netanyahu posa en dubte l'anunci del president nord-americà sobre un desarmament de Hamas. Tel Aviv assegura que el grup islamista es continua rearmant i reclutant nous membres.
3: I a la cultura, un dels noms del dia, Ariana Grande, que tres dies després de publicar nou disc, el 8è, ha anunciat que quan acabi la gira d'aquí a un mes es retirarà de la vida pública temporalment per l'escrutini interminable i continu per part del públic. I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
9: Bon dia.
3: A Esports, que acaba de manera precipitada la gira del Barça a Anglaterra perquè l'equip torna abans d'hora.
9: Sí, de fet, aquesta hora està parlant el tècnic Hansi Flick. L'equip torna d'aquí a poques hores cap a Catalunya perquè hi ha un rival, el d'aquesta tarda, el Preston, que no podrà jugar el partit perquè només té 10 jugadors disponibles. Per tant, el partit s'ha acabat suspenent. És un equip de la segona divisió anglesa i el Barça, doncs, que no podrà jugar i haurà d'alterar la seva planificació.
3: 40 minuts mal comptats i els esports. I afegim ara la situació del trànsit pendents de l'AP7. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs amb novetats, perquè ja hi ha tots els carrils oberts aquí a l'AP7, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, on recordem que un camió que transportava bigues de formigó ha topat aquest matí contra la mitjana de l'autopista. Algunes bigues han caigut a la calçada, al carril esquerre, a banda i banda, i diversos vehicles han punxat les rodes. Ara queden encara uns 15 quilòmetres de congestió entre Avinyonet del Penedès i Castellví de la Marca en direcció Tarragona i pràcticament normalitzada en direcció Barcelona-Girona. Queden també retencions a l'N340, a l'Arbós del Penedès i al Vendrell, en diversos trams en sentit sud, i a la C32, als túnels del Garraf, a Cubelles, també en direcció Tarragona. D'altra banda, també cua a la P7 de Martorell a Castellbisbal, direcció Girona, per un nou accident.
3: I atenció si demà heu d'agafar un avió, que aquesta mitjanit arrenca una vaga indefinida dels treballadors de Ground Force, l'empresa encarregada dels serveis d'assistència a terra de diverses aerolínies a l'aeroport del Prat. I ara, hi afegim el temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Enric Agut, bon dia.
1: Hola, Marc, bon dia.
3: La calor sembla que ens dona una treva.
1: Una mica, igualment en fa molta, i sobretot el que fa és xafogó no només a la costa i al prelitoral, també és general, i a l'interior a ponent també en noten. Ara mateix la temperatura de xafogó, la que combinem amb la temperatura i la humitat, és entre 35 i 41 graus a Catalunya, és a dir que l'ambient és molt humit, molt carregat, ja portem així uns dies, i és molt possible que seguim aquest dimarts i dimecres perquè seguirà entrant aquest ventet, fluixet o moderat procedent del mar. A banda de la temperatura, que ha baixat una mica però igualment es manté la xafogó, parlem d'una tarda inestable. Arriba un front de ruixats i tempestes que descarregaran pluges aquesta tarda al Pirineu, Prepirineu, també al Terç Oest. Més tard també algun ruixat pot arribar a la Catalunya Central i els xàfecs, sovint amb tempesta, algun d'ells podria deixar anar algun fenomen de temps violent, és a dir, pedra o ventades. Hi ha bastantes comarques sota avís d'intensitat de precipitació aquesta tarda, del Pirineu, Prepirineu, de Lleida, Catalunya Central i també Terres de l'Ebre. Demà al matí calma, però a la tarda nous ruixats, en aquest cas demà s'esperen al Pirineu, prelitoral i Catalunya Central.
3: Doncs a partir d'ara ho diré bé, que no és que afluixi la calor. L'optimisme m'ha pogut, Enric, en qualsevol cas molta xafogó encara.
1: Aviam, ha baixat una mica la temperatura, sí que és veritat, vas bé, 1-2 graus, però com que tenim tanta humitat, bé, això també va molt a persones, eh?
3: Exacte. Gràcies, Enric, bon dia.
1: Fins ara.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. Ceuta està lluny de tornar a la normalitat 4 dies després de l'inici de la crisi, malgrat que la immensa majoria dels migrants han tornat al Marroc, encara en queden entre 3.000 i 5.000, inclosos més de 750 menors, que el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec. Ceuta ha elevat avui els morts en l'episodi A88, per sobre de les xifres del govern espanyol, i molt lluny de la versió minimitzada dels fets que defensa el Marroc, que fins ahir a la nit no va trencar el seu silenci sobre la crisi. Les autoritats marroquines es descarreguen de qualsevol responsabilitat i apunten a les màfies i a les xarxes socials. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sernadas, bon dia.
11: Bon dia. Des que va començar aquest episodi migratori excepcional, la batalla ha estat posar-li xifres. Quants migrants van creuant a Ceuta? 40.000, segons el Marroc. 50-60.000, deia fins ara les autoritats espanyoles. Avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000. 80.000 migrants a 80.000.
12: No puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
3: Hem perdut la connexió, com ja es veia, amb la Cèlia Sernadas, que tan bon punt la recuperem, us l'oferirem. En qualsevol cas, pendents del que passa sobre el terreny amb aquests 3.000 i 5.000 migrants que es calcula que segueixen a la zona i aquests 150 menors on hi ha especial atenció perquè Ceuta ja ha dit que no hi pot fer front, el que fem ara és buscar el front polític, perquè d'aquí a pocs minuts es reuneixen a Brussel·les els ambaixadors dels 27 per abordar la tragèdia, mentre tothom es pregunta què va fallar i si se'n podia haver evitat. El Ministeri de l'Interior nega que el CNI els avisés d'un risc real a la frontera. El govern de Pedro Sánchez reclamarà en aquestes reunions d'avui i demà als estats europeus que siguin solidaris amb Ceuta i culpen Itàlia d'alimentar la demagògia. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
6: Sí, què tal? Bon dia. El govern espanyol es defensa, demana unitat als països europeus i ja prepara el terreny per a aquesta difícil reunió de demà dels ministres de l'Interior europeus. Responsabilitat, solidaritat i menys demagògia amb la frontera sud d'Europa és el que demanarà Espanya als 27. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha avisat avui a Itàlia que no està en condicions de donar lliçons.
13: El país que tiene el menor número de entradas en el Mediterráneo es España. El país que tiene el mayor número de entradas es Italia. Ahí tiene donde está la demagogia partidista y la eficacia y la responsabilidad. Ya le gustaría a Italia resolver la situación en Lampedusa como lo ha hecho España.
6: Álvarez, de Televisió Espanyola, ha evitat culpar el Marroc de la tragèdia, però ha estat molt més crítica la ministra de Defensa, Margarita Robles, i que ha apuntat al Marroc, demanen que aclareixin què ha passat i nega que els serveis d'intel·ligència espanyols tinguessin cap pista de l'arribada massiva, tot i que es va moure per les xarxes socials.
8: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
6: Una versió, però, que el Partit Popular posa en dubte, Miguel Tellado diu que és impensable.
14: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido, como corresponde, las fronteras de nuestro país.
6: El PP i Junts reclamen que el govern espanyol doni explicacions al Congrés i al Senat, mentre l'Audiència Nacional ha fet un primer pas per investigar la tragèdia. Ha demanat avui a la policia que investigui si l'acció va ser coordinada i organitzada per un grup criminal.
3: Gràcies, Paula. Bon dia.
6: Adéu, bon dia.
3: Von der Leyen defensa que les autoritats espanyoles i marroquines han gestionat de forma eficient la crisi de Ceuta i celebra que hagin impedit que els migrants hagin entrat a la península. La presidenta de la Comissió Europea ha enviat una carta a Pedro Sánchez enmig de les crítiques que una majoria de socis europeus han fet de la política migratòria del president espanyol, Jordi Baró.
15: La presidenta de la Comissió Europea creu que la Unió Europea ha de fer més per protegir les fronteres externes i ofereix de nou ajuda a Espanya per reforçar els controls a Ceuta amb més agents de Frontex. El clima entre els socis europeus és de preocupació per la crisi. Liderats per Itàlia, 22 dels 27 països membres han assenyalat la política migratòria de Pedro Sánchez. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Hi ha unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla. I una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
15: Sobre el paper del Marroc, l'investigador del grup de recerca en migració de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Lorenzo Gabrielli, defensa que no pot haver estat completament al marge de la crisi. Són declaracions a 3 Catinfo.
17: Resulta molt difícil pensar que això es produeixi sense que el govern de Marroc pugui fer alguna cosa, no? per reduir la persona que arriben cap allí i després per el creuament de les fronteres.
15: Després de la reunió d'ambaixadors avui dels 27, els ministres de l'Interior discuteixen demà per videoconferència la crisi de Ceuta.
3: I quatre associacions de l'àmbit judicial i de la defensa dels drets humans reclamen en un manifest que la resposta a la crisi humanitària de Ceuta es basi en el respecte a l'estat de dret i als drets humans. Què diu aquest manifest, Toni Fortesa?
18: Doncs defensen que el control de les fronteres és una competència legítima de l'Estat, però que s'ha d'exercir amb respecte per la vida i la dignitat de les persones. Edmundo González, portaveu de jutgesses i jutges per la democràcia, denuncia l'ús polític que diu s'està fent d'aquesta crisi humanitària.
19: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
18: El manifest també expressa el condol per les víctimes i la solidaritat amb la ciutadania de Ceuta i Melilla. El document l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, jutgesses i jutges per la democràcia, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya.
3: D'altra banda, Ceuta ha xifrat amb 862 els menors acollits a la ciutat, però la seva capacitat ordinària d'acollida és de 29. S'ha activat algun protocol estatal per redistribuir aquestes persones?
18: De moment encara no s'ha activat cap protocol que permetria a altres comunitats acollir part d'aquests menors. Fons del Departament d'Afers Socials de la Generalitat asseguren que donen suport al que indiqui el govern espanyol en aquest afer.

0: Estàvem pendents de recuperar la connexió amb la Cèlia Cernadas des de Ceuta. Cèlia, bon dia.
1: Bon dia, Marc. Doncs mira, us estava explicant que, en realitat, una de les batalles des que va començar aquest episodi migratori excepcional ha estat posar-li xifres. Les xifres no han coincidit. Ha estat un continu amunt i avall amb xifres de diferents administracions. Per exemple, quants migrants van acabar creuant Ceuta? Van ser 40.000, segons va dir ahir el Marroc. 50 o 60.000 estimaven fins ara les autoritats espanyoles i avui el govern de Ceuta ha parlat de 80.000, o sigui, 80.000 migrants en una ciutat de 80.000 veïns. El mateix ha passat amb els morts. La xifra ha anat pujant aquests dies a mesura que la Guàrdia Civil treia cadàvers del fons del mar, un recompte macabre que el Ministeri de l'Interior va xifrar amb 67 morts, mentre els mitjans locals i la Guàrdia Civil ja en parlava d'un centenar. Doncs bé, avui ha estat el govern de Ceuta qui ha dit que hi ha 86 cossos a la morgue, totalment saturats. Per cert. I malgrat que milers de marroquins efectivament han tornat, han fet el camí invers des del Tarajal cap al Marroc des de dissabte, queden encara entre 3.000 i 5.000 migrants aquí a Ceuta, segons també s'ha dit avui. Per això, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, del PP, alerta que la situació no està tancada.
2: No puede darse por zanjado el asunto con el retorno voluntario de los que se han ido. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a repetirse y para que los ceutíes y el resto de los españoles y el resto de los europeos sientan que su frontera está segura y protegida.
1: Aparentment, això sí, Ceuta ha tornat a la normalitat. Les botigues estan obertes, però falten molts productes encara, els restaurants en marxa i la gent de nou al carrer. Però aquí i allà es veuen els grups de joves marroquins que queden a les platges, entre els blocs de formigó dels espigons, a les cues de repartiment de menjar de l'ONG musulmana Luna Blanca, i també hi ha centenars de subsaharians de molts països d'Àfrica, Txad, Sudan, Mali, tots retinguts en una platja. Capítol a banda són els menors, com dèieu, com aquest, en qui em vaig trobar al voltant de la nau industrial del Tarajal, que s'ha habilitat com a centre d'internament provisional.
3: ¿Ves qué suerte has tenido? Dice que ha venido por la costa, por la misma playa. Dice que están esperando que le lleven ahora al centro menores, hasta que le faciliten los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando, que le han dicho que esperen hasta que haya una solución para eso.
1: Efectivament, jo he vist aquests dies molts nens petits, de 13 a 14 anys, sols, vagarejant pel carrer i demanant ajuda. Ceuta insisteix que no té recurs per tots ells.
0: És el testimoni en primera persona de la nostra companya, l'enviada especial a Ceuta, Cèlia Cernadas. Gràcies, Cèlia, bon dia.
1: Adeu, bon dia.
0: A Catalunya continua actiu l'incendi forestal de Sanet, al terme de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que crema des de divendres a la tarda. Els bombers ja assumeixen que l'extinció s'allargarà diversos dies, ja que el foc continua cremant en una zona d'alta muntanya molt abrupta i inaccessible, la Vall de Boí, Pau Rovira.
4: I ara mateix una vintena d'efectius helitransportats i quatre mitjans aeris treballen per impedir que l'incendi superi els barrancs propers, el riu Noguera Ribagorçana i les pastures properes aquí a la Vall de Boí. Els equips terrestres continuen, però, sense poder actuar a primera línia perquè les descàrregues d'aigua podrien provocar rodolaments. El foc afecta provisionalment 71 hectàrees, repartides entre un focus principal de 32 i un de secundari de 39, que ha tornat a créixer després de generar-se un nou pirocúmul. Precisament, ara tothom està a l'expectativa del temper prevista per aquesta tarda. És l'alcaldessa de Vilaller, Maria José Herta.
5: Tan difícil l'accés, ara estan continuant amb el que és la part aèria i no sabem si durant el dia amb aquestes altes temperatures tornaria a reduir. Està complicat. Ara estan d'esperar que plogui.
4: Els agents rurals mantenen l'hipòtesi que va ser provocat per un llamp, tot i que encara s'investiguen les causes d'un foc que té un potencial d'incendi de 2.700 hectàrees i que ja es preveu que durarà dies. I també a la Vall d'Aran, a l'espera de les pluges de la tarda, continua actiu l'incendi que també des de divendres crema l'entorn del Tuc de Montipus. A les tasques d'extinció s'hi ha sumat un helicòpter d'Andorra.
0: I en paral·lel a l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que és el principal focus actiu ara mateix, el risc a la resta de Catalunya ha disminuït i, a diferència de la setmana passada, no hi ha cap municipi en situació de perill extrem, Laura Cugat.
6: La millora de les condicions meteorològiques ha permès desactivar el nivell 4 del Pla Alfa i reobrir els 4 espais naturals que es mantenien tancats: la Baronia de Rialp, el Montsec de Rúbies, el Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Tot i aquest respir, 71 municipis se situen en el nivell 3 per perill molt alt, situats sobretot a les comarques del Pallars Jussà, la Noguera i el Solsonès. Els agents rurals demanen no abaixar la guàrdia i que s'eviti qualsevol activitat que pugui provocar un incendi. Per contra, l'altra cara de la moneda és l'arribada de tempestes. Protecció Civil demana molta prudència davant la prealerta del Pla Inuncat per intensitat de pluja a diverses comarques i alerta de no apropar-se a rius, rieres ni barrancs.
0: I a escala europea preocupa especialment l'incendi que crema a pocs quilòmetres d'Atenes, la capital grega, i que ha arrasat prop de 10.000 hectàrees a la zona del golf de Corint, Laura.
6: Gràcies a una millora de les condicions del vent, tancs d'aigua i una vintena d'avions han pogut enlairar-se aquesta passada matinada per donar suport als més de 400 bombers que treballen des de terra en aquest i altres focus repartits a les regions de Beòcia i Làtica. Tot plegat l'endemà que dos pilots d'helicòpter morissin en xocar en ple vol mentre participaven en les tasques d'extinció. Per aquest dilluns s'han decretat noves evacuacions i el nivell d'alerta continua molt elevat a tot el país. En paral·lel, ahir la tarda es va declarar un incendi al sud de Carcassonne, a França, que es va controlar ahir mateix i que va obligar a tallar una autopista i evacuar un centenar de veïns.
0: Catalunya ha registrat 544 morts al juliol que es podrien atribuir a l'efecte de les altes temperatures, segons recull el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. És el doble que l'any passat. És la xifra més alta de totes les comunitats autònomes i duplica la d'Andalusia, que és la segona amb més mortalitat aquest juliol, Manel Laborda.
7: A Espanya s'han comptabilitzat 2.026 morts al juliol que podrien tenir relació amb la calor extrema vinculada a diferents patologies. Les 2.000 defuncions del mes passat a Espanya suposen pràcticament doblar la xifra del juliol de l'any passat. Aquest registre va començar a fer estadístiques el 2015 i la xifra d'aquest juliol només la supera la del juliol del 2022. La majoria de les víctimes tenien més de 65 anys i el 60% eren dones.
0: Amb la calor, evidentment, busquem refugiar-nos en l'aigua, però malauradament hi ha una altra cara d'aquesta moneda. 6 de cada 10 menors ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Són dades d'un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya que demostra una relació directa dels sinistres amb desigualtats socials i econòmiques. Una vinculació que confirmen entitats del tercer sector, com ara el Casal d'Infants del Raval, Miquel Jarque.
8: L'estudi de l'Institut de Medicina Legal demana més accés a aquests infants, per exemple, a cursos de natació o de prevenció. Ho ha explicat Eneko Barberia, director de l'Institut de Medicina Legal, en declaracions a aquesta emissora.
9: El número més rellevant de casos precisament va ser el de 0 a 5, no? Que és una cosa que també es va sobtar. I el que més es va sobtar és que el 56% dels morts eren nacionalitat estrangera. I tot i que alguns d'aquests podrien ser estàncies temporals, no? Per exemple, turisme, també és veritat que gran part de la nacionalitat estrangera eren de nacionalitat marroquina.
8: També declaracions per al matí a Catalunya a migdia, la directora del Casal d'Infants del Raval confirma que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nadar.
10: I és un tema recurrent, de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores, amb tota la intencionalitat, fan jocs de flotar i no tenen, no, aquesta familiaritat, s'enfonsen.
8: L'ofegament infantil és una de les principals causes de mort en la població infantil. L'estudi que s'ha publicat a la revista espanyola de Medicina Legal reclama més coordinació entre administracions, el sistema sanitari i centres educatius per conscienciar i oferir més recursos.
0: Doncs bé, l'Ajuntament de Tarragona ha instal·lat 10 nous cartells per advertir de la prohibició de saltar de les roques al mar. La mesura forma part de la campanya de sensibilització impulsada després de la mort dels 3 menors a la platja de la Rabassada al juny. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Als cartells s'hi pot llegir, atenció, zona de roques, prohibit saltar. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, reitera que les platges són segures.
12: Totes les zones de roques, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
11: La mesura s'afegeix a la vigilància amb drons que està fent la Guàrdia Urbana a les zones de roques. Saltar des d'una àrea prohibida està sancionat amb 100 euros.
0: Pràcticament les 2:23, una pausa i ampliem el focus.
13: Catalunya migdia.
14: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
15: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
14: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
15: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
13: amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
16: Com més calor fa,
17: més fresca et fem la tarda.
16: Les millors tardes d'estiu
17: són les que es passen en bona companyia.
18: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Tu, deixa't sorprendre.
18: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
17: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
18: Catalunya migdia.
0: 2:24. L'Iran nega haver reprès les converses amb els Estats Units per acabar amb la guerra, contradiu així Donald Trump, que havia anunciat noves negociacions per aquesta tarda, tot i que sense detallar on es farien ni amb quins interlocutors, Marc Camps.
19: Sí, el president nord-americà tenia planejats atacs massius contra l'Iran, segons les seves paraules, el més gran des de la Segona Guerra Mundial. Però com ja ha fet en altres ocasions, s'ha fet enrere per obrir un diàleg amb Teheran. A més, ha dit que s'arribarà a un acord aviat, tot i que des del ministre d'Afers Estrangers de l'Iran l'han tornat a desacreditar.
20: L'acord és imminent pel que fa a l'estret d'Hormuz i també en última instància sobre la desnuclearització.
21: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són a Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
19: L'Iran controla únicament la ruta per l'estret, clau per al comerç mundial del petroli i el gas, un fet que molesta Oman. En cap cas, però, les negociacions entre els dos països suposarien la reobertura total d'Hormuz. Malgrat aquesta situació confusa, la decisió de Trump de suspendre els atacs ha fet caure el preu del petroli a l'entorn d'un 4% fins als $83 al barril de Brent.
0: I des d'Israel han expressat la seva inquietud als Estats Units per l'anunci de desarmament de Hamas, declarat per Donald Trump fa 4 dies. Fins aquest dilluns Tel Aviv no s'havia pronunciat de manera oficial sobre la qüestió. Han desmentit també les declaracions de Trump, que va assegurar que Israel es mostrava satisfet amb la decisió del grup islamista.
19: Sí, aquest matí l'oficina del primer ministre Benjamin Netanyahu ha dit que no confia en Hamas perquè, segons la intel·ligència israeliana, s'estaria rearmant i reclutant nous membres. Tot i això, els últims dies el govern israelià ja havia filtrat a la premsa que considerava inacceptables algunes parts de l'acord de pau, com la retirada de les seves tropes de la franja, on, recordem, controla el 70% del territori. Els gazians, per la seva banda, també es mostren escèptics.
22: L'actual govern israelià no vol implementar aquest acord perquè tenen eleccions d'aquí a 2 mesos. És poc probable que facin concessions substancials a Palestina abans de les eleccions de finals d'octubre.
19: Israel ha seguit bombardejant Gaza, malgrat que una de les condicions de Hamas per al desarmament

0: gestionaven conjuntament la Fundació Mercè Fontanilles i la Fundació de Resilis. En l'informe de conclusions que ha enviat a la Fiscalia, Antifrau descarta indicis de delicte a la gestió de les prestacions econòmiques. A banda d'això, la Fiscalia Anticorrupció també ha obert diligències per aclarir la possible existència de places fantasma en el procés d'acollida de joves extutelats per part de la DGAIA. En aquest segon cas es tracta de recursos habitacionals pagats per l'administració, però que no consta que es fessin servir.
1: La Generalitat redissenya 170 tràmits administratius per reduir els entrebancs burocràtics i les hores que hi destinen els ciutadans. Ho fa a través del programa CatGirem, que impulsa amb un pressupost de més d'11 milions d'euros la digitalització de formularis i l'aplicació d'intel·ligència artificial en les gestions. Txell Vallespí, bon dia.
2: Bon dia.
1: Repassem algun dels canvis.
2: Som-hi. La nova app a la borsa de docents permet accelerar la cobertura de les baixes. A l'hora de comunicar també les parelles de fets a la justícia també hi ha canvis. I és que ja només cal que un membre ompli la documentació i l'altre l'accepti. I pel que fa a la sanitat, per exemple, ja es pot donar el consentiment per una operació a través de La Meva Salut sense haver d'anar presencialment al centre o a l'hospital, com ja han fet 6.000 persones. Sandra Galvés, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
3: És un procés en el que el pacient guanya la tranquil·litat de tenir el document i el professional guanyem el fet de que saps que el pacient el té el document i ja se'l llegirà.
2: El govern ha reformat 170 dels 2.500 tràmits administratius que té ara mateix vigents, un canvi que, segons apunta, ha estalviat als ciutadans més de 6 milions d'hores en gestions. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
4: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat doncs tot aquest programa, que és el CatGirem, amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
2: De cara a finals del 2028 es preveu que s'hagin simplificat 40 tràmits més.
1: I els robatoris de cable de coure en infraestructures ferroviàries s'han duplicat aquest any respecte del mateix període de l'any passat i són 12 vegades més que ara fa 5 anys, Toni.
5: Segons dades de DIFS, durant el primer semestre s'han registrat 152 robatoris, al doble que en el mateix període de l'any passat, uns fets que han provocat incidències constants a la xarxa de Rodalies. Els robatoris de coure, però, no afecten només les infraestructures ferroviàries, també afecten altres espais, com ara obres en construcció i subestacions elèctriques. La directora del Gremi de Recuperació de Catalunya, Victòria Ferrer Maimó, denuncia al matí de Catalunya Ràdio que quan es clausura un punt il·legal de compra de coure robat, poc després se n'obre un altre.
6: Sí que se n'han tancat, se'n van tancant, però igual que es tanquen se n'obren. També hi ha moltes vegades que aquests lladres el que fan és que el material no es queda a Catalunya ni tan sols a l'estat espanyol, perquè molts d'aquests grups són grups organitzats d'altres països d'Europa i el que fan és un transport directe en els seus països d'origen.
1: Què ha provocat aquest augment tan important de robatoris de coure?
5: Perquè en els últims darrers anys ha augmentat moltíssim la demanda d'aquest material. Xavier Brun, gestor de fons d'inversió i especialitzat en matèries primeres, explica els motius d'aquest augment exponencial.
7: Si mirem totes les energies renovables, necessitem molt més cable, perquè està dalt de tota una muntanya, però també els cotxes elèctrics, que tenen 80 quilos de coure respecte als 15 de combustió interna, o inclús la intel·ligència artificial, que encara que no ho sembli, el coure necessita, o és la base de la intel·ligència artificial.
5: El coure s'ha triplicat de preu en els últims 10 anys i aquest 2026 es manté per sobre dels 12.000 euros la tona.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. 60 persones han mort en accidents laborals durant la primera meitat de l'any a Catalunya. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat. La majoria, 43, són persones que han perdut la vida en accidents durant la jornada laboral. Però les que més han augmentat són les víctimes d'accidents in itinere, Jordi Canal.
8: Les persones que han mort anant o tornant de la feina han passat de 10 la primera meitat del 2025 a 17 aquest 2026, segons les dades de l'Observatori del Treball i el Model Productiu. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, atribueix l'augment d'aquests morts a la dependència que molts treballadors tenen del cotxe i a les deficiències del transport públic i les carreteres.
9: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, en certa manera, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe per desplaçaments i per tipologies de treball.
8: També han crescut els accidents greus i lleus, tant els ocorreguts durant la jornada laboral com els que han passat en els desplaçaments. Els únics que han baixat lleugerament són els accidents sense baixa. Comissions Obreres es queixa de les mancances del model actual de prevenció d'accidents i demana un pla de xoc per abordar la problemàtica de la sinistralitat.
1: Doncs bé, a Lleida, l'Ajuntament obre aquesta nit un segon pavelló amb 160 places per acollir les

0: Persones sense sostre que es concentren al voltant del recinte firal a l'espera de poder treballar la campanya de la fruita són més anys més que anys anteriors i l'entitat Fruita amb Justícia Social parla de manca de previsió de les administracions. Lleida, Estela Busoms.
1: El pavelló 4 ja està ple de lliteres a l'espera que aquesta nit hi puguin entrar els primers 100 usuaris. Demà s'obrirà per a 60 més i podran dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost. Les noves places se sumen al centenar que ja hi havia fins ara i que s'han hagut d'ampliar de forma excepcional davant la gran quantitat de persones que dormen al en aquesta zona, amb un pic que va arribar a 240 homes a mitjans de juliol. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
2: No es permetrà, la idea és permetre o limitar molt la pernoctació fora de pavelló per evitar que es torni a generar una acumulació de persones constant amb un lloc, amb un sol punt.
1: Des de Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac creu que l'ampliació arriba tard.
3: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
1: A hores d'ara, l'oficina de la Paeria ha atès més de 2.200 usuaris, el doble que l'any passat.
0: Ara són les 2:33. La cultura. Jennifer.

0: És la cantant nord-americana Ariana Grande, que es retirarà temporalment de la vida pública l'1 de setembre, quan acabi la seva gira. La decisió afecta també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent, Sunday in the Park with George, programat a Londres, Marta Vives.
1: Sí, segons el seu representant, el motiu de la decisió és l'escrutini interminable i continu per part del públic. De fet, des de fa un temps, Grande ha estat al centre dels focus mediàtics i ha rebut nombrosos comentaris, molts dels quals fan referència al seu aspecte físic. A través de les xarxes socials, els usuaris han posat en dubte el seu estat de salut, especulant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Unes suposicions que s'han intensificat ara fa 3 dies amb la publicació del seu 8è i darrer disc, Petal, que l'ha tornat a situar a la palestra pública. Tot i que a finals d'any d'enguany s'estrenarà la pel·lícula Fucker in Law, amb Ben Stiller i Robert De Niro, el que ja ha anunciat que no protagonitzarà l'artista serà el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George, prevista pel 2027 al Barbican Center de Londres. De moment, la companyia no ha dit qui la substituirà, però ha mostrat comprensió i suport a Ariana Grande a través de les xarxes socials.
2: Tu sigues yendo al cine. Sí, dime que vas al cine, por
3: claro,
2: favor.
3: Claro, voy al cine.
2: No, es que mucha gente que ha dejado de ir al cine.
0: L'Atlàntida Mallorca Film Fest va tancar ahir la seva 16a edició, la més multitudinària de la seva història, amb 53.500 assistents. Ho va fer amb la projecció d'El Ser Querido, ara en sentíem el tràiler, i la presència dels seus protagonistes, Vicky Luengo i Javier Bardem. Entre els premiats a la gala de clausura destaquen Lionel, òpera prima de Carlos Saiz, com a millor pel·lícula, i Mala Bèstia, de Bàrbara Ferrer. Palma, Caterina Carmany.
4: Mala Bèstia, amb participació de Trescat, va ser una de les triomfadores de la nit amb aquest premi Dama Agustí Villaronga, una cinta que explica els traumes de l'adolescència en les dones. La millor pel·lícula per Lionel, que explica el viatge per carretera d'un pare i un fill, i l'estrena més esperada i més aclamada, El Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen. Javier Bardem i Victoria Luengo són els protagonistes d'aquesta pel·lícula i ens en parlaven així.
5: El mundo desde dentro, desde el oficio, sí está muy conectado con lo que hago. Esa parte era mucho más, no sé, iba a decir fácil, pero no era fácil, no es fácil, es como más cercana a lo que yo experimento cuando hago una película, ¿no?
6: Quan vaig rebre el guió i quan em van dir que seria el Javier Bardem el meu company, vaig sentir molta por perquè vaig pensar que seria molt difícil i ara et puc dir que m'ha semblat un rodatge facilíssim.
4: Explica la història d'un pare, director de cine, que contracta la seva filla com a actriu i a partir d'aquí surten tensions amagades.
0: El Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, arriba enguany a la 10a edició. El certamen de vot fa balanç de la seva trajectòria amb la mirada posada en el futur. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: Aquest 10è aniversari ja s'ha fet dotar el curtmetratge inaugural que es roda anualment amb la participació dels veïns i veïnes. Úrsula Gut, codirectora del festival, juntament amb l'actor Ivan Masseguer, reflexiona sobre l'efemèride.
8: Jo crec que el més important és haver demostrat que des d'un territori lluny dels grans centres culturals també podem crear un festival que té ambició artística, que té capacitat de convocatòria i que projecta a l'exterior. I personalment, el que més m'emociona és veure que Infecta ja no ens pertany, només als que el vam començar, que és dels veïns i veïnes, dels creadors, dels joves que hi han crescut i de tot el territori que l'ha fet possible.
7: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, com ara unes vinyes, el carrer Major o la plaça de l'Església. I també preveu propostes culturals que volen posar en valor el poble de Bot i la comarca de la Terra Alta.
9: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment.
0: Potser molts de vosaltres esteu de vacances i us interessa el que explicarem ara, o esteu treballant i potser desconnectar també us va bé. La plataforma Disney Plus estrena aquest dijous The Shards, un thriller adolescent. És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming juntament amb Starline Point a Prime Video, Clàudia Roses.
10: The Shards, una sèrie dramàtica basada en l'aclamada novel·la de Brit Easton Ellis, que se'ns presenta com un thriller adolescent. Els protagonistes són un grup d'estudiants d'una escola d'elit que, enmig de dubtes d'identitat, sexe i gelosia, conviuen amb un assassí en sèrie que sembra el terror entre els més joves de la ciutat. Entre el repartiment hi ha noms com Igby Rigney i Homer Gerr. Una altra de les estrenes destacades és Sterling Point, una sèrie que combina drama, amor i misteri. La protagonista és Annie Jacobson, una noia de 17 anys que deixa enrere la seva vida a Nova York, en heretar una illa remota del Canadà. El que sembla un nou començament es converteix aviat en un viatge ple de descobriments inesperats, des d'aquest dimecres a Prime Video. Més estrenes a Apple TV, la quarta temporada de Ted Lasso, Futurama a Disney Plus i American Crossing a Filmin.
11: Controlar a un animal es privilegio de pocos. que provoca alegría en muchos.
10: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba Carrera de Bèsties, de Prime Video, una distòpica pel·lícula d'acció brasilera marcada per un catastròfic desastre mediambiental. El mateix dia, l'última casa de Netflix, un thriller de terror sobre una família que queda tancada a casa seva sense explicació i han de conrear plantes per sobreviure.
0: Algunes de les imatges més icòniques dels anys 30 del segle passat als Estats Units conviuen amb fotografies de les migracions i conflictes d'avui en dues de les exposicions que proposa aquest any la Bienal de Fotografia Xavier Miseracs a Palafrugell, al Baix Empordà. Des d'aquesta setmana i fins l'octubre s'hi fan 11 exposicions diferents. Palafrugell, Fèlix Martín.
3: L'americana Dorothea Lange, que va morir el 1965, és una de les protagonistes de la 14a edició d'aquesta Bienal. La Biblioteca del Congrés dels Estats Units conserva més de 5.000 fotografies seves i a Palafrugell n'han portat una seixantena. Són imatges de la Gran Depressió, que dialoguen amb textos coetanis de l'obra de John Steinbeck, Els raïms de la ira. Fotografies que tampoc estan massa lluny de les que es poden veure en una altra mostra d'aquesta Bienal, dedicada al fotoperiodisme actual, com destaca la directora Maria Planes.
12: Vull dir que amb 100 anys de diferència s'estan tractant temes molt similars. Les migracions a causa del canvi climàtic, a causa de les crisis econòmiques. En el cas de la Dorothea Lange no hi ha tant conflicte, però sí que tenim en el cas del fotoperiodisme que hi ha al costat doncs, una secció dedicada als conflictes bèl·lics.
3: De les 11 exposicions de la Bienal Miseracs que es poden visitar a Palafrugell fins al dia 18 d'octubre, destaquen també les que es dediquen a l'obra de dos fotògrafs ja desapareguts, Sergio Larraín i Gabriel Quallador.
0: 20 minuts i seran les 3, això vol dir al Catalunya migdia, que és temps pels esports. Ernest Macià, bon dia.
13: Bon dia.
0: Pendents de la tornada abans d'hora del Barça.
13: Doncs sí, per segon any seguit, la gira del Barça sembla que s'ha complicat. I és que si l'any passat va ser l'incompliment econòmic del promotor que va endarrerir la gira del Barça a Japó sense poder jugar contra el Vissel Kobe al principi, enguany ha passat doncs, una cosa encara més sorprenent, i és que el rival s'ha quedat sense prou jugadors per poder jugar per culpa de les lesions, i per tant el Barça, que avui havia de jugar amb el Preston, doncs se'n torna sense poder jugar aquest partit. Connectem amb Anglaterra amb el nostre company Ramon Salmurri. Ramon, bon dia.
14: Què tal, Ernest? Bona tarda.
13: Ha parlat el tècnic del Barça fa poca estona, Hansi Flick.
14: Missatge clar i directe de Flick a Deco, director esportiu del Barça. Ni fals nou ni alternatives. Cal un davanter centre.
15: We have to wait.
16: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Mandeco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
15: And then we will see what happens.
14: Un Hansi Flick que renuncia al migcampista per suplir la baixa de Frenkie de Jong diu que Balde, que no ha entrenat avui, està bé, que els 8 campions del món han de demostrar que volen ser autèntics guanyadors, i queda clar que ha treballat a gust amb aquest estatge de pretemporada. I també queda molt clar quins són els jugadors que més l'han convençut. I apunta, Ernest, perquè hi ha 3 sí. futbolistes.
15: Ibrahima és un gran talent.
16: L'Ebrima Tuncara és un gran talent. Orian Goren, exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham i als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes 3 setmanes.
15: So it's about that, what I see, what I saw in the last 3 weeks.
13: Vol dir això, Ramon, que és seria versemblant veure que aquests jugadors tenen alguna opció de pujar o de tenir minuts al primer equip durant la temporada?
14: Bé, sí, sobretot en el cas de Xavi Aspar i també d'Orian Goren, que bàsicament tenint en compte la confecció de la plantilla, és evident que poden tenir algun espai, algun forat que poden aprofitar. Amb tot això, el Barça tanca aquest estatge de pretemporada, ho ha fet amb un partit d'entrenament, partit entre els propis futbolistes del Barça per suplir aquesta absència del Preston North End. L'equip marxa aquesta tarda a les 5 i a partir d'aquí, 2 dies de festa, dijous, s'entrenaran en doble sessió. Per cert, que tot això demà serà el dia de la presentació de Jesse Bissibú com a nou futbolista del Barça.
13: Per situar el tema Ferran Torres, imagino que no hi ha cap novetat i que, per tant, tot plegat segueix encara pendent de la negociació que hi ha d'haver, no?, amb el jugador.
14: Bé, sí, sí, el Barça és a l'espera. El conjunt blaugrana no vol posar Ferran Torres al mercat, tot i que és conscient de, dels rumors que el situen o que el vinculen a prop del Paris Saint-Germain. El Barça vol renovar a Ferran Torres, això sí, no ho farà amb un sou o amb un contracte de primer davanter centre del Barça. Segurament hi haurà una millora contractual, o aquesta és la intenció del club blaugrana, que, recordem-ho, a més, haurà de pagar 8 milions d'euros al Manchester City si fa efectiva aquesta renovació. Això, a nivell econòmic, pel que sabem, no seria un problema pel club blaugrana, perquè aquests 8 milions d'euros quedarien diferits, amortitzats en els anys de contracte del futbolista.
13: Gràcies, Ramon.
14: Adéu-siau.
13: Això pel que fa al Barça, l'Espanyol va tancar dissabte ja la seva estada a Anglaterra amb un partit, doncs, amb molts de gols. Va ser un partit realment espectacular, però la veritat és que, doncs, davant del Middlesbrough, empat a 3, va ser el penúltim partit de la pretemporada. Ens encarem ja a l'inici de la Lliga, per tant, queden pocs dies. Estem a dia 3. Joan Fitó, la Lliga comença d'aquí a 15 dies.
16: Debut a l'Espanyol el 16 d'agost al camp de... a casa contra el Llevant. Dissabte van jugar el penúltim amistós d'aquesta pretemporada, empat 3 contra el Middlesbrough anglès de la Championship. Un dels gols va ser de Marcos Fernández, davanter de 23 anys, i una de les revelacions Marcos Fernández d'aquesta pretemporada.
17: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir, y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la Liga y día a día.
16: El treballarà uns dies a Barcelona. Dissabte, últim amistós, l'equip torna a viatjar a Anglaterra, jugarà a l'Espanyol contra el Coventry. Els anglesos van jugar la temporada passada a la Championship, enguany ho faran a la Premier després d'aconseguir l'ascens. Última prova abans de començar aquesta Lliga, encara amb molts fronts oberts al mercat. Els blanquiblaus s'han de reforçar, ho explicava el Sergi Andreu la setmana passada. La prioritat, Ernest, és el central.
13: I pel que fa al Madrid, avui s'ha començat la penúltima setmana de pretemporada abans de debutar la Lliga dissabte, 20, una mica més tard que l'Espanyol, el dia 22 d'agost, i ho farà Josep Gay, justament amb l'Espanyol, amb la tornada de 3 jugadors més als entrenaments.
18: Sí, Vinícius Júnior, Bernardo Silva i Brahim Díaz són els 3 últims jugadors que s'han incorporat avui a la disciplina del Madrid. A hores d'ara ja només falten 6 jugadors, Courtois, que torna...

0: Però no només els equips d'elit estan ja de pretemporada, també ho estan els grans equips del futbol català. I és que, bé, sempre cada any, al mes d'agost, comença un d'aquells grans tornejos que la gent de l'Europa, del Sant Andreu, del Martinenc, del Reus, estan esperant, perquè és el gran moment en què tots els equips del futbol català reuneixen i competeixen entre ells. Estem parlant de futbol modest, però d'un torneig que arriba a una quantitat gens modesta. És la quarantena. El disputaran un total de 12 equips. Carles Vila.
1: Avui es jugaran els primers partits amb el ja format tradicional, 4 grups de 3 equips cadascun. Tots els partits es jugaran al camp municipal del Guinardó. El format serà un triangular amb enfrontaments de 45 minuts. Hi haurà 2 equips de la primera federació, l'Europa i el Sant Andreu, un de la segona, el Reus Redis, i 5 de la tercera federació, el Badalona, el Vilanova, l'Hospitalet, la Muntanyesa i el Martinenc. La resta són de primera i segona catalana. Aquesta tarda a les 6, com dèiem, es jugarà el primer triangular a la categoria masculina entre el Reus Redis, el Sants i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran el dissabte 8 d'agost i la gran final serà el diumenge 9. Pel que fa a la competició femenina, hi participaran 6 equips, 4 de la tercera federació, Sant Cugat, Segull, Pallejà i Terrassa, i 2 de la preferent, el Sabadell i el Martinenc. El torneig tindrà lloc del 3 al 6 de setembre, també al Guinardó.
0: En futbol femení, el Barça segueix preparant la temporada, aquesta propera temporada, la 26-27, i aquest dijous, que demà passat no l'altre, comença la seva estada a Andorra la Vella, on hi serà fins al dia 10 d'agost, Josep Gaia.
2: Sí, serà la primera vegada que el primer equip femení faci la seva estada de pretemporada a Andorra i s'entrenaran durant 5 dies a l'estadi comunal Joan Samarra. Allà les blaugranes podran aprofundir en la seva preparació física, tàctica i de grup abans de disputar el primer amistós de pretemporada contra el Montpellier el proper 12 d'agost.
0: Molt bé, ja tenim confirmats els horaris de la primera jornada de la Lliga F.
2: El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda.
0: A segona, Girona i Sabadell comencen avui la seva darrera setmana de pretemporada abans del seu debut a la Lliga.
2: Exacte, última setmana de preparació abans del debut a la Lliga. Tots dos equips tancaran la pretemporada amb dos amistosos. El primer serà entre ells divendres a 6:45 de la tarda a la Ciutat Esportiva del Girona. Dissabte el Girona disputarà l'últim partit d'aquesta pretemporada al camp del Nàstic a 8:45 del vespre. Diumenge el Sabadell jugarà a 9:00 de la nit a Olot.
0: I arribem ja en aquest darrer mes de mercat de fitxatges. Tots els equips van acabant de confeccionar plantilles perquè cada vegada queda menys perquè comenci la competició.
2: Sí, el nou Chelsea de Xavi Alonso és un dels equips que més s'està reforçant en aquest any que no juga a competició europea. L'exjugador del Sevilla, Valentín Barco, ha estat anunciat com a nou jugador del conjunt anglès i tot apunta a que el lateral català Pep Chavarría també es convertirà en nou jugador del Chelsea.
0: I un altre jugador català que també té nou equip.
2: Sí, Stanis Pedroles serà nou jugador del Real Oviedo per les pròximes 4 temporades. S'espera l'anunci oficial en breus.
0: Recordeu que en aquell Mundial hi va haver un porter revelació a la primera part del campionat, el porter de Cap Verd. Doncs bé, Josep, què podem dir d'ell?
2: És l'estrella de Cap Verd. Bofinha s'ha convertit en nou porter del Colo-Colo de Xile.

Obrim el capítol de bàsquet perquè el Barça acaba d'anunciar fa aproximadament una hora el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les tres properes temporades. Aquest cap de setmana el Barça havia comunicat ja que Juan Carlos Navarro no seguiria com a mànager de la secció i que les seves funcions d'ambaixador i mentor de la secció de bàsquet serien a partir d'ara la nova atribució, i a més que el romanent del seu contracte s'abonaria no en una temporada i mitja sinó en tres. Per tant, es diferiria. De manera que Xevi Pujol serà el nou director esportiu per 3 anys. Ha aconseguit ser, amb el Manresa i també amb el Baskonia, però sobretot amb el Manresa, ha aconseguit ser a una final de la Champions, a 3 copes, i a més a una també amb el Baskonia, a 2 play-off amb el Manresa i a una amb el Baskonia. A més ha guanyat una Lliga Catalana, va ser nombrat millor director esportiu de la revista Gigantes, i per tant podem dir doncs que Xevi Pujol arriba amb, tot i ser molt

0: jove amb moltes credencials per triomfar al Barça. És veritat que amb un perfil molt diferent al que havien tingut els directors esportius anteriors, i la prova l'estem veient en que la plantilla de la temporada que ve tindrà molts jugadors que el gran públic no coneix. A l'Ilern a Lleida hi torna el pivot de l'ascens, Courquat, un sudanès de 2,8 metres que ocupa plaça d'extracomunitari al Lleida i confia molt. L'any passat va jugar al Gran Canària i ara torna a Lleida 3 anys després. I atenció a això, perquè el bàsquet és capaç de moure grans magnituds d'abonats. És el cas del València, que ha batut el seu rècord, el campió de Lliga, amb un gran pavelló, ho hem de dir. Atenció, perquè ha aconseguit que 11.900 socis s'abonin al bàsquet. 11.900 abonats per veure el bàsquet masculí i, atenció, 3.600, que també és un rècord, per veure el bàsquet femení. En total, el València ha aconseguit que s'abonin 15.500 aficionats, fet que no s'havia vist fins ara mai al bàsquet d'elit a Espanya.
1: Catalunya migdia.
2: A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
4: Aquest cap de setmana, Gran Premi de la Gran Bretanya.
3: Univers MotoGP,
5: perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: El 1961, un ric propietari de Batea...
7: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
7: Una hora d'història que us captivarà.
8: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres... No cal anar a Suïssa.
9: Catalunya té molts camins per trepitjar.
10: Puges cap al coll de la Garrofera.
9: I molts racons per visitar.
11: És un corriolet que puja per la Careneta.
12: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans...
13: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts...
14: No cal anar a Suïssa.
13: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
9: No cal anar a Suïssa. El divendres a la mitjanit amb Gerard López.
13: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
1: Catalunya migdia.
0: Aquests dies s'estan fent a París els campionats d'Europa de natació amb molta reminiscència dels Jocs Olímpics, i de fet ho diem també perquè avui ha tornat a competir Iris Tió i ho ha fet amb la música, amb la cançó que va inaugurar els Jocs Olímpics de Céline Dion. Bé, la interpretació de l'himne de l'amor que va fer Céline Dion enfilada a la Torre Eiffel de París. Doncs avui ho ha intentat Iris Tió, que ha aconseguit una nova medalla a la natació artística. Carles Vila.
15: És la tercera per la nedadora barcelonina. S'ha emportat la medalla de bronze al sol lliure amb una puntuació de 284,5 punts. El primer lloc està per la bielorussa Vasilina Kandoshka, que participa dins de l'equip d'atletes neutrals. La medalla de plata l'ha guanyat l'alemanya Clara Bleyert. Recordant que Iris Tió és la vigent campiona mundial d'aquesta modalitat.
16: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final, i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia, i ho he aconseguit, i així que estic molt contenta i orgullosa.
15: Iris Tió havia guanyat dissabte dues medalles de plata en el duet lliure i en el duet mixt lliure. També aquest matí el mallorquí Jordi Cáceres ha aconseguit la medalla de bronze a la final de slàlom lliure masculí, per darrere de l'italià Gabriele Binac i del britànic Ranjo Tomlin.
17: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedàvem aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
15: En aquest Campionat d'Europa, a les 4 de la tarda, es disputa la final del programa lliure per equips entre les catalanes, Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández.
0: Recordeu que fa uns mesos el món del golf va viure un sisme, una gran escissió, perquè en paral·lel al circuit habitual se'n va generar un altre que tenia uns premis elevadíssims, exageradament alts, un circuit que venia d'alguna manera recolzat per un fons d'inversió saudita i que feia que molts dels grans golfistes canviessin de circuit, sortissin del tradicional i anessin al circuit LIV. Doncs bé, aquest circuit, suportat per un fons saudita, viurà un mes d'agost amb molts problemes, amb molta tensió, sense saber encara si podrà afrontar la propera temporada. Per què? Doncs perquè hi ha hagut la retirada del fons d'inversor de l'Aràbia Saudita, una retirada parcial o en alguns casos fins i tot total d'algunes de les empreses, i els responsables del circuit continuen buscant nous patrocinadors econòmics. Carles Vila.
14: Queden encara 3 tornejos aquest mes d'agost abans de tancar l'actual temporada. Hi ha molts de nervis entre els jugadors i alguns d'ells ja han decidit tornar als tradicionals circuits, el de la PGA i el DP World Tour. Alguns veterans, com l'anglès Lee Westwood o el xilè Joaquim Niemann, van voler enviar un missatge de tranquil·litat després de la reunió que van tenir al Regne Unit, tots els jugadors, amb l'organització. Altres, però, com l'alemany Martin Kaiman, creu que en alguns dels tornejos que encara queden per disputar, com per exemple el de Michigan, podria perillar la competició per equips. En qualsevol cas, aquest passat cap de setmana hi ha hagut informacions contradictòries. Alguns mitjans parlen d'un acord imminent d'entre 250 i 300 milions de dòlars amb nous inversors només per la pròxima temporada i reduint la competició centrada a països com Austràlia, Corea o Sud-àfrica. Altres, però, parlen d'una possible fallida econòmica estratègica per tenir més temps per trobar els diners que falten. Recordem que l'arribada del circuit patrocinat per l'Aràbia Saudita va provocar una gran polèmica en el golf mundial per la inversió generada que va permetre la marxa d'alguns dels millors jugadors mundials. Es calcula que s'han arribat a invertir fins ara més de 4.500 milions d'euros en el LIV Golf.
0: Ara una grandíssima notícia pels amants del ciclisme que hem conegut aquest matí, encara amb la reminiscència del Tour que va sortir del nostre país, de Catalunya. Tadej Pogačar, que ha guanyat el Tour, correrà també la Vuelta.
18: Every victory is really special and
19: cada victòria és molt especial, i bé, són 7 tours ja, i les 7 vegades al podi, amb 5 victòries.
0: Doncs bé, aquest que sentiu, Tadej Pogačar, aquest matí, Josep, ha fet feliços a molts aficionats al ciclisme.
20: Exacte, l'eslové aspira a guanyar l'última de les grans proves que li falten a partir d'aquest mateix agost. Té 5 tours i un Giro d'Itàlia. La Vuelta comença el 22 d'agost a Mònaco i passarà per les Terres de l'Ebre el dimecres 26 d'agost, sortint de Falset.
0: I tenim una molt bona notícia en motor, Josep, i és que Gil Membrado, que és un pilot molt jove de 18 anys, va guanyar ahir un rally.
20: El pilot del Lluçanès s'ha convertit en el pilot més jove de la història que guanya un mundial de les dues categories, sentint Membrado, o a una entrevista al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio.
21: I l'objectiu des d'abans de començar la primera prova era aprendre en els ratllis del Mundial, anar per primer cop al Mundial.
0: És la veu d'un noi de 18 anys, eh? La general del campionat, Membrado, a falta d'una prova al Paraguai, el pilot de Força situat a 22 i 26 punts als líders respectius a les dues categories. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà hi tornem a la mateixa hora.
22: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
23: Bona tarda, us informa Marc Teixidó Valls. A aquesta hora ha de començar a Brussel·les la reunió d'ambaixadors dels 27 per la crisi a Ceuta, una trobada prèvia a la de demà dels ministres de l'Interior europeus. Itàlia i Dinamarca lideren la crítica contra el govern espanyol, que la reunió defensarà la gestió que ha fet de la tragèdia i reclama a la resta de socis europeus que siguin solidaris en les fronteres de Ceuta i Melilla. Avui la ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, ha assenyalat el Marroc com a responsable de la crisi.
24: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas, echándoles a la muerte sin más.
23: Robles ha trencat la treva diplomàtica amb el Marroc, que la resta de ministres evitaven criticar. Més notícies, Marta Prat.
25: Protecció Civil ha activat per aquest dilluns una prealerta del Pla Inuncat per intensitat de pluja en diverses comarques situades al centre i a l'oest del país i a les Terres de l'Ebre. Un avís que es manté fins demà, que s'ha previst que s'agreugi la situació al Ripollès, la Garrotxa i Osona, amb un llindar de perill que passa de moderat a alt. Per tot plegat es demana prudència i evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs.
23: La Guàrdia Civil continua investigant com va començar l'incendi a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, i la delegació del govern espanyol hi veu clars indicis incendis que hagi pogut ser intencionat. El foc ha afectat gairebé 9.600 hectàrees. València, Alba Barbosa, bona tarda.
2: Bona tarda. La unitat de Seprona de la Guàrdia Civil té diverses línies d'investigació obertes i de moment han pogut localitzar dos punts prop del nucli urbà de la Vall d'Uixó on podria haver començat el foc. La delegada del govern espanyol al País Valencià, Pilar Bernabé, assegura que la investigació apunta que l'incendi hauria estat provocat, tot i que no se n'han identificat per ara l'autor o autors.
3: Tenia ja ubicado un foco, dos focos en este caso, en un espacio cercano, y se siguen abriendo pues las líneas de investigación propias de unas causas que obviamente no son naturales y que podrían parecer intencionadas.
2: La presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, també defensa aquesta hipòtesi. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
25: Plataforma per la Llengua reclama que es reconegui el nivell de català a l'hora d'optar a places MIR a territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no tinguin coneixement de la llengua. L'entitat així ho recull a través de les al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR per part del Ministeri de Sanitat. Una demanda extensiva a la resta de llengües oficials que busca reconèixer i protegir la diversitat lingüística de l'Estat espanyol. La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català.
23: I cauen les matriculacions de turismes a Catalunya. El juliol se n'han venut 12.700, un 2% menys que fa un any, segons la patronal automobilística ANFAC. Tot i que en general es venen menys cotxes, pugen un 8% les vendes de turismes electrificats, és a dir, dels vehicles elèctrics i dels híbrids endollables. La disminució de vendes es nota sobretot en els cotxes dièsel, que cau gairebé a la meitat, i els de gasolina, amb un 30% menys de vendes. Millora la situació a l'AP7. Un accident d'un camió ha provocat aquest matí fins a 15 quilòmetres de cua, però ara només en queden 3 de circulació lenta entre Santa Margarida i els Monjos i Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, en direcció a Tarragona. Ja s'han obert els dos carrils que havien quedat tallats per l'accident. Es tracta d'un camió que transportava bigues de formigó i que ha perdut part de la càrrega. Trànsit preveu que el camió pugui retirar-se aquesta nit. De moment, però, ha quedat situat a la mitjana de l'autopista. I ara els esports, Roger Bussà.
4: El Barça ha fet aquest matí el seu últim entrenament a Anglaterra abans de tornar avui mateix a Barcelona. El tècnic Hansi Flick admet que cal resoldre aviat la situació del davanter centre.
5: We have to wait.
6: Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
5: And then we will see what happens.
4: El Barça ha anunciat avui que l'equip femení farà un estatge de pretemporada a Andorra del 6 al 10 d'agost. Xavi Pujol és oficialment el nou director esportiu del Barça de bàsquet. El manresà, que ve del Baskonia, signa per 3 temporades i substitueix en el càrrec Juan Carlos Navarro. Tadej Pogacar participarà aquest any a la Vuelta, que es farà del 22 d'agost al 13 de setembre. També en ciclisme en marxa a aquesta hora la tercera etapa del Tour de França femení. Són 156 quilòmetres des de Ginebra a Poligny. La neerlandesa Lorena Vives és la líder de la general. I Iris Tió ha aconseguit aquest matí la medalla de bronze en el solo lliure a l'Europeu de Natació Artística de París. És la tercera medalla de la nedadora barcelonina. A partir de les 4 es disputarà la final del programa lliure per equips amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández.
22: Fins aquí les notícies.
7: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
26: Seria vida i miracles amb el vinil.
7: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
27: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: L'esport no fa vacances a l'estiu.
27: Tampoc a Catalunya Ràdio.
7: Continuem pendents del curs femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
27: També del Girona i del Sabadell.
7: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
27: A més del mercat de fitxatges.
7: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
27: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
7: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
28: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
28: La llum dins dels meus.
27: fresca.
26: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

En ser afusellat l'any 1896 per un escamot de l'exèrcit espanyol, el metge i polític filipí José Rizal va passar de ser l'intel·lectual més destacat dels tres segles de presència espanyola a les Filipines a esdevenir l'heroi nacional d'un país en plena lluita per la independència de la metròpoli colonial. Rizal, conreador de ciències, humanitats i arts, i una figura cabdal de la cultura en llengua castellana de la seva època, va mantenir relacions importants amb Catalunya en moments cabdals de la seva vida.

0: Als 27 anys, José Rizal havia fet la volta al món, segurament mogut per la mateixa curiositat insaciable que el va portar a ser metge, novel·lista, poeta, polític, filòleg, pedagog, agricultor, pintor i científic, a banda de parlar 10 llengües diferents. La primera estada de Rizal a Catalunya va ser l'any 1882, i encara que hi era de pas per anar a estudiar a Madrid, no va deixar mai de tenir contacte amb els compatriotes establerts a Barcelona, estudiants filipins que començaven a prendre consciència nacional i que van rebre el nom de Ilustrados. Més endavant, Rizal va tornar a Catalunya en unes condicions molt més adverses. El 1896 feia 4 anys que vivia deportat al sud de les Filipines, a Dapitan, molt lluny de la capital. Malgrat que estava retirat de l'activitat política i no estava vinculat amb les organitzacions revolucionàries partidàries de la lluita armada, els seus nombrosos escrits patriòtics, crítics amb les autoritats civils i religioses de la colònia asiàtica, van fer d'ell un cap de turc. Va ser acusat de rebel·lió, sedició i associació il·lícita, encara que fos partidari del pacte i de l'actitud pacífica. El seu afusellament el va convertir en un ídol del poble per sobre dels autèntics líders de la revolta. Andrés Bonifacio, fundador de l'organització armada independentista Katipunan, i Emilio Aguinaldo, que va proclamar i presidir la primera república filipina, del tot efímera. Al cap d'un any i mig de l'execució de Rizal, els espanyols abandonaven aquelles terres, deixant lloc a l'ocupació americana fins després de la Segona Guerra Mundial. Mentre que la figura de Rizal va ser oblidada per la mateixa cultura espanyola que havia contribuït a engrandir, la seva mort va ser especialment sentida en cercles catalanistes i republicans. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: José Rizal és una figura, jo suposo que mítica, igual que Martí per Cuba. Però pel que acabem d'explicar, pel que acabo d'explicar, no és molt equiparable amb Martí, la seva figura. És diferent, és un altre personatge totalment diferent.
1: Sí, gairebé podríem dir que l'origen que els fa comú és la seva mort, un en combat i l'altre sent executat, però darrere hi havia el conflicte que havia començat a la Guerra de Cuba el 1895. Una guerra que havia començat inicialment el 1868 a Cuba.
0: La guerra larga.
1: La guerra larga, la xica, i després dels 3 anys finals.
0: Sí, sí.
1: Dins de tota aquesta situació, diguem, l'actitud de l'administració espanyola sobre aquest arxipèlag de centenars d'illes, a l'altra punta del món, que tenia molt poques connexions en la metròpoli, que fins i tot des del nacionalisme més exacerbat espanyol es deia de que el Pacífic era el lago espanyol perquè tenia un galió que anava de Acapulco a les Filipines una vegada a l'any. Tenia un vaixell que sortia una vegada al mes que anava des de les Filipines, des de Manila fins a Barcelona. Amb totes aquestes característiques, el cert és que el moviment filipí en aquell moment era un moviment filipí independentista que tenia una certa força a les illes principals, però que el Rizal hi era partidari de veure com havia d'evolucionar aquesta situació política, però diguem, la barbària, el temor, la situació de Cuba va fer que l'administració espanyola, amb una persona que s'oferia per col·laborar amb l'exèrcit espanyol, doncs l'agafessin i li fessin totes aquestes circumstàncies que el van convertir amb una persona mítica per la independència de Filipines.
0: Clar, perquè comparant Filipina amb Cuba, amb Cuba, no sé si estaven al mateix nivell de desenvolupament colònia.
1: Hem de tenir en compte que l'època rica del sucre a Cuba, és dels territoris, era Espanya encara, no?, més rics del món. I això es pot veure encara veient a Cuba totes les coses, en fi, totes les construccions,
0: sí, sí,
1: no? Pel sucre, per l'or blanc que se'n deia aleshores, no? Filipines era una administració molt llunyana, amb la qual la presència espanyola era escassa, amb 3 o 4 illes principals, i a més amb molta influència de la religió, amb molta influència d'institucions religioses.
0: Vull dir que... Molt més enllà que Cuba, això.
1: Sí, sí, molt més enllà, però sí, Cuba molt més fluix. La prova està que encara amb el present, el catolicisme, la religió és una dels senyals d'identitat seguida o no seguida, però dels filipins en un territori asiàtic. Era totalment diferent, i a més, és bo que tractem aquests programes amb gent que ha treballat a fons i que ha fet investigació sobre aquests temes, perquè dins de la nostra historiografia no hi ha hagut massa persones que hagin posat interès sobre aquest tema, i això és un error important. Hem de recordar que l'última gran multinacional, diguem, a l'exterior, que ve de l'imperi espanyol, és Tabacs de Filipines.
0: Sí, sí.
1: O sigui, clar, vull dir que això...
0: Estava situada a la Rambla...
1: A la Rambla, on ara no sé quin hotel hi ha.
0: Sí, el hotel. El 1898, em sembla que es diu l'hotel.
1: Doncs un tema interessantíssim.
0: Qui ens acompanya avui, qui ens ajudarà a entendre la figura de Rizal i la figura d'aquesta relació tan particular dels últims temps del domini colonial espanyol a les Filipines, és el doctor Salvador Alegret, catedràtic jubilat de Química Analítica de la Universitat Autònoma, catedràtic honorari de Química de la Universitat Santo Tomàs a Manila i membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Doctor Alegret, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Avantguàrdia.
2: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Intentem entendre una mica com, a part de Rizal, l'última etapa de domini espanyol a les Filipines, hi havia una presència espanyola molt intensa, o era... Perquè a Cuba sí que sabem, sí, que hi havia un interès grandíssim per part de la metròpoli, però no tinc clar si a Filipines això anava per aquí.
2: No hem de veure... A veure, la presència, tal com ha dit Josep Maria, permanent i continuada, era el clero, els ordres religiosos. Els militars no deixen de ser funcionaris, i els funcionaris civils, que anaven allà per promoure la seva carrera, estaven 4 anys, un governador general estava 4 anys, i se'n tornava. Els que marcaven, podríem dir, la continuïtat o els nexus, amb els nexes amb la colònia, eren els ordres religiosos. I des d'un bon començament, i a més d'una manera abassegadora i singular. Singular en el sentit que, per exemple, tot Hispanoamèrica van predicar en espanyol.
0: Mm-hmm.
2: I les raons...
0: I van anorrear els llenguatges que es parlaven a Amèrica.
2: En canvi,
0: a
2: Filipines, que ja es va colonitzar, podríem dir, un sec així, evangelitzar, per dir aquesta paraula, que és el que utilitzaven un segle després, aleshores, es van dividir el territori en diversos ordres religiosos, van prendre aquesta... que això ha estat estudiat, aquesta determinació d'estudiar les llengües locals, que a més hi ha una gran diversitat,
0: des de Cebu, i tant,
2: sí. El Tagal no és la llengua uniforme, és la llengua, podríem dir, de la capital.
0: I per això ha esdevingut la més oficial, per entendre's.
2: Sí, però, a partir d'un moment. Però quan diem el cebuano, que és del grup de les Visayas, parlem de 20 milions de gent.
0: Clar, és que poca broma,
1: eh? Filipines passa dels 120 milions d'habitants,
2: sí,
1: no?
2: Sí, actualment sí. I aleshores sembla, perquè heu dit que era allunyada i després ha estat, d'un cop ja es va cedir la sobirania a Espanya als Estats Units, allunyada i oblidada. Se'n van oblidar completament. Aleshores, sembla ser que bàsicament els interessava dividir el país en ordres religiosos i predicar amb les llengües de cada illa, per dir-ho d'aquesta manera, perquè no s'hi posés l'administració espanyola.
0: O sigui, aquí l'Església competia amb la...
2: L'Església, modernament, els historiadors parlen d'una teocràcia allà.
0: Oh.
2: I els historiadors més moderns, americans, que amb els seus prejudicis, també tenen el seu punt de vista, de vegades, de forma irònica, parlen... Ah, aquells pobres natius de Filipines van estar en 300 anys com si estessin al claustre d'un monestir, i després 50 anys com si estessin a Hollywood.
1: O sigui, poder medieval, diuen
0: sí,
1: això, no?
0: Sí,
1: sovint.
2: I la historiografia americana ha aprofundit en tot allò de l'Espanya negra, que els tenia subjugats, que els explotava, que els segregava, evidentment els segregava, perquè hi havia unes classes, els peninsulars i els criolls, que eren pocs, que eren pocs, eh?
0: Això era molt similar a Amèrica, el que passa que la quantitat de gent sí que variava molt, perquè els criolls americans eren relativament nombrosos, relativament, però en canvi, pel que veig, els criolls filipins no.
2: I això ens portarà, això que aquesta funcionaris i poca una classe criolla minsa, etc., ens portarà a que la llengua castellana, això, o filipines es parla espanyol, sempre era una cosa minoritària d'unes elites educades, perquè hi havia estudis superiors, per exemple, a la Universitat de Santo Tomàs, però són una minoria. Una minoria.
0: Que parlaven espanyol com podíem haver parlat llatí 200 anys abans, diguéssim,
2: sí, sí,
0: eh? Vull dir, el mateix concepte de llengua de culte.
2: Les parròquies ensenyaven una mica de lletra en espanyol, bàsicament per facilitar la comprensió del llatí i però era l'espanyol una mica llengua franca, mal parlada, etc, etc, només a la capital, a Manila, que havien bueno, hi havia la Universitat de Santo Tomàs, que ara va fer 400 anys, la més antiga d'Àsia. I també hem de veure amb aquestes petites elites fan que Filipines sigui un cas paradigmàtic, únic en tot el sud-est asiàtic, de modernitat, malgrat tot, de modernitat. I bé, i tornem als frares. Els frares eren els que ho controlaven de bona fe, perquè ells evangelitzaven. I clar, també cobraven els seus impostos, que era el polo, en connivència sempre.
0: Sí, era una autèntica administració.
2: Una autèntica. Era la continuïtat. Eren el que els hi explicaven la madre pàtria. Però sempre vosaltres sou índios.
0: Ja, ja, ja.
2: Perquè el terme filipí, per ell, per un filipí es digués filipí, nadiu, nadiu, sí. Això és una cosa moderna. Moderna, vull dir, de mitjans del segle XIX cap aquí. Eren índios, eren una cosa a part, agraïts. Agraïts. Aquí hi ha una cosa que convé veure. Agraïts als frares perquè els havien introduït la religió verdadera.
0: Yeah.
2: Els frares eren espanyols, Espanya era la mare pàtria. Per tant, si tu gosaves a qüestionar, perquè em feien malifetes els frares, t'assenyalaven. Qüestionar els frares era qüestionar l'ordre establert.
0: Clar, clar.
2: I ara és filibustero i a partir del motí de Cavite, que va ser un toc d'atenció a aquelles classes criolles que estaven tranquil·les, que van veure que una cosa interna militar a l'arsenal de Cavite, que està a 40-50 quilòmetres a la badia de Manila, que van ser, no ho tinc gaire estudiat, amb soldats hispanoamericans. Això m'agrada molt recalcar hispanoamericans, perquè lligant amb el Galeón de Manila, sempre diem la influència d'Espanya, etc. No, les Filipines estava sota l'administració de Nova Espanya, de Mèxic. O sigui, la influència tot venia de Mèxic. Aleshores, el descontentament d'aquella soldadesca, diem-ne hispanoamericana i d'aquí, etc., hi va haver un motí, però el toc d'atenció és que es va estendre, una cosa d'origen militar, es va estendre per, bàsicament per entorn de Manila, pels pobles, hi van haver uns aldarulls i allà
0: van veure... espantar moltíssim.
2: Això va marcar. Es van espantar tant que van fer una repressió i aquí ja comença el mal de tot. Això va ser l'any 1872.
1: És que això és similar amb aquest primer gran afusellament que es fa a Cuba als anys 50 o 60 amb una confabulació gairebé, podríem dir, incipient d'estudiants i els afusellen. I llavors això crea, diguem, tot un moviment aquí a Cuba que va creixent i creixent.
2: Això és en paral·lel. Això és en paral·lel.
0: Moltes imperis, i l'imperi espanyol en aquest sentit és bastant també amb aquest paradigmàtic d'utilitzar sempre petites coses per fer unes grans repressions amb l'esperança de que aquest cop tan bèstia que fan per una cosa que era menor pari per sempre, i normalment no ho han aconseguit mai, al revés, han incentivat la rebel·lia.
1: I no solament l'imperi espanyol.
0: No, per això, que molt imperis, eh? Sí, sí.
1: Recordem el fet d'Anglaterra amb Irlanda.
0: Sí, sí, sí. I amb l'Índia. I amb l'Índia també, exactament igual. I França amb Algèria, vull dir que això ha sigut... I Alemanya amb Namíbia. Vull dir que hi ha hagut una història amb aquest coherent, diguéssim.
2: I aquest va ser un gran pas en fals.
0: O Estats Units amb Hawaii. Vull dir, aquí som, eh?
2: Perquè la repressió va ser desproporcionada.
1: Sí.
2: Havia de respondre les autoritats colonials amb un amotinament, però no d'aquella manera que llavors només s'explica la por que van sentir.
0: Sí. Aquí és on podem ja començar a situar Rizal, o Rizal és posterior a Cavite?
2: Posterior.
0: O sigui, és com una reacció, és un d'aquells que tant es quedarà afectat per la situació.
2: Aquesta és una generació posterior que ja hereda aquest malestar de les autoritats, perquè eren intocables les autoritats colonials, i començaran a analitzar i diran comencen a saber distingir entre què és l'autoritat militar, l'autoritat civil, que pràcticament és el mateix, el paper de connivència dels ordres religiosos, però Rizal és la generació posterior, però sí alliçonat, per dir-ho així, a través del seu germà, gran, el Paciano, que, casualitats de la vida, en Paciano va estar dispesa, perquè ell era de Calamba, quan estudiava els primers cursos de batxillerat, l'enviava a dispesa d'un clergue, el pare Burgos, que precisament va ser justiciat arrel del motí de
0: Cavite.
2: I van afusellar civils, militars, van deportar moltíssima gent, i ja també es van equivocar, perquè van deportar, sempre amb aquell llenguatge que encara es viu avui dia, d'instigadors morals, molts elements de la burgesia autòctona, que era incipient aleshores, i els van deportar a les Marianes, però que era quasi bé com un presidi.
1: A les Illes Marianes, que era propietat espanyola, que es perd també quan...
0: Es va passar als alemanys,
2: Sí, la van comprar, perquè ho van saldar. L'imperi espanyol ho va saldar. En tan mala organització que pagant allà aquests coses d'allò, marxaven de les Marianes, no podien tornar
0: a Manila,
2: però els trobem a Hong Kong, bàsicament, a París, etc. I aquests són els expatriats que mantenen, podríem, viva la flama, que es trobaran després, perquè això és quan coincideix amb l'apertura del canal de Suez, començaran a arribar els plançons d'aquestes famílies a estudiar a Barcelona i a Madrid.
1: Ah, que Barcelona és la ciutat rebel, mítica, moderna, progressista, europeista, totes aquestes característiques, per això sempre fan pas per Barcelona, encara que el doctorat o tot això hagin de fer a Madrid, pel centralisme espanyol, clar.
2: O sigui, aquests il·lustrados que passen per Barcelona, i després hi ha més concentració a Madrid, perquè molts ja havien començat els estudis, aquí els acabaven, però se'ls hi feia curt, i feien el doctorat, que en un any, i llavors allà es concentraven
0: allà,
2: a Madrid.
0: Sí.
2: Però ja trobaven unes generacions anteriors d'expatriats, per tant hi havia un caliu, i aquest és l'origen del moviment de això ho diuen els historiadors, perquè era informal, moviment de propaganda. El concepte d'ells de propaganda amb l'espanyol de Filipines és fer campanya. O sigui, no eren separatistes encara.
0: Recorda una mica el catalanisme d'aquesta època, però aquesta idea d'això no pot ser, ho hem de canviar, un cert regeneracionisme o regionalisme, que es deia, evidentment salvant les distàncies, però recorda una mica aquest esperit.
1: És la llengua, la identitat, la cultura, etc. Totes aquestes característiques que eren generals a tot el món, diguem, més o menys civilitzat, no sé si l'expressió és correcta, però modern, d'influència europea.
2: Desgraciadament, està poc estudiat, està molt estudiat el moviment de la propaganda a Madrid, però no com els estudiants que van fer totes les carreres aquí a Barcelona els hi va impactar tot el que van veure, que ho van veure, perquè Clar, s'ha conservat molta correspondència. Aquí vam veure el començament de la Renaixença. Vam veure que es valorava molt una llengua autòctona, quan allà les llengües autòctones estaven
0: apartat.
2: Sobretot es van adonar que aquí i a l'estat espanyol hi havia que això és una altra cosa curiosa de les colònies, allunyades, i a més si estan a Oceania, que hi havia llibertat de premsa, llibertat d'associació, llibertat d'impremta, etc. Cosa que allà no, perquè ja hi podia haver revolucions a l'estat espanyol, ja hi podia haver constitucions, que allò no arribava, i qui manava era el governador civil i el bisbe de Torn, i anaven com un segle endarrerits.
0: El 3 de maig de 1882, José Rizal va embarcar a Manila per emprendre el seu primer viatge a Europa. Després de passar per Singapur, va agafar un vapor francès en direcció a Marsella i des d'allà va viatjar en tren fins a Barcelona, on va arribar el 15 de juny d'aquell any. Rizal va passar per la capital catalana abans de continuar els estudis de medicina a la Universitat de Madrid. Al llarg dels 3 mesos que s'hi va estar, tal com queda palès en una carta enviada als pares a les Filipines, l'opinió que li mereixia la ciutat va anar millorant progressivament.

0: Barcelona, 23 de juny de 1882. La impressió que em va produir Barcelona al principi fou molt desagradable. Jo, que havia vist Nàpols i Marsella, trobava aquesta població pobra i cursi. Veia els carrers bruts, les cases d'una arquitectura pobra. En fi, tot ho veia de mal color, a excepció de les dones, que em van semblar més boniques que les marselleses. Successivament m'he anat trobant els altres, que em rebien molt bé. Em van procurar cases més decents i barates. Vaig trobar-me en Cuesta, que va arribar de Manresa, i, en fi, des d'aleshores, Barcelona m'agrada i em va encantant més i més. Ara mateix estic allotjat en un pis del carrer de Sitges, número 3, en companyia d'en Cabangis i altres bons estudiants fins i atents. Ben servit per una patrona que es diu Doña Silvestre i que sempre ens diu «Don Pepe, vol alguna cosa? Ja té gana?», etc. Avui conec una mica més Barcelona i em sembla bonica. I me'n recordo de Marsella i de Nàpols com si fos un somni brillant i esvaït. Vaig descobrint en aquesta població joies i preciositats, cases boniques i elegants d'arquitectura variada, àrab o greco-romana. M'hi vaig acostumant i me la miro amb plaer. Els jesuïtes m'han deixat diners per si em feia falta i passava qualsevol cosa. He recorregut el seu col·legi i estic fent estudis sobre diverses matèries per aplicar-los allà quan hi arribi. He visitat un establiment de porcellanes i m'ha agradat molt. I penso veure'n un altre de vidre, de fang. Aquí es veuen moltes coses que són aplicables allà. Quan vostès em vulguin escriure, que espero que ho faran, cada correu l'han d'adreçar al carrer de Sitges, número 3, pis tercer. Si vostès em poguessin enviar certificats de la meva partida de baptisme i un testimoni de que tinc allà pares i família pel pròxim correu, ho agrairia molt. A cada moment penso què farien vostès a aquesta hora. Estic endarrerit 8 hores, de manera que regularment vostès dormen quan nosaltres estem en vetlla. Confio que vostès estaran tots bons de salut, com jo, que vaig notant que em poso gruixut.
1: En guàrdia.
2: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
3: Això és En Guàrdia.
5: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Salvador Alegret i Josep Maria Soler i Sabater parlant de José Rizal, de les Filipines, de l'etapa final abans de del procés d'independència, perquè no és una independència del tot, el 1898. Per això, que si ho queden, em sigues d'aquella manera. En tot cas, acabem de sentir aquesta carta, doctor Alegret, de Rizal als seus pares, on sembla que inicialment Barcelona li sembla una ciutat horrorosa i després s'hi va morosint, diguéssim, li va agradant. També perquè troba gent que s'hi troba molt més còmoda.
6: Sí. A veure, Rizal li agradava molt escriure i coneixem quasi bé dia per dia la vida d'en Rizal, perquè tenia...
5: Perdó, com li diuen els filipins? Rizal o Rizal?
6: No, li diuen Rizal.
5: Rizal. No, per saber-ho. Sí,
7: no se seen.
5: Ho fan amb la Z forta.
6: Pot ser. Ara, mira, no t'ho sabria dir.
5: No passa res. No
6: si
5: passa
6: puc
5: res.
6: Fer un parèntesi, he de dir que amb els ambients anarquistes hi ha algun anarquista que utilitza el nom de Rizal amb doble S ho posava. Sí. Hi havia un de Badalona que signava tot el
5: Rizal.
6: Rizal, no sé què, Ballestens, sembla. Sí. Rizal Ballestens.
7: Es feia molt, això, d'agafar noms
5: de grans revolucionaris.
6: Jo ho he dit a la catalana. Es coneix fil per randa molt la vida perquè s'han conservat les seves cartes. Aleshores, mentre viatjava amb el vaixell cap a Barcelona...
7: Que tarda 42 dies per entendre les distàncies. Sí, un mes i mig per arribar.
6: Sí. Ui, si ara féssim un parèntesi d'abans de la independència de Mèxic, el que des de Cádiz arribar a Filipines, que era Cádiz
7: Veracruz, Acapulco.
6: A peu. A peu.
7: I d'Acapulco creu el Pacífic.
6: 9 mesos, 10 mesos. Sí, sí, sí. Per tant, és lògic, la governança de l'imperi. Primer, no es podia dur des de Madrid, sinó que s'havia de dur des del virreinat
7: de Nova Espanya.
6: Per tant...
7: Bueno, que ara és Mèxic.
6: Sí. Amb l'obertura del canal de Suez, estan un mes, i després hi ha el 1800 no sé què, no, i pico, hi ha el telègraf. I aleshores les ordres i les notícies
5: arriben a una pràctica.
6: I aleshores entren a la modernitat. Tot aquell desfasatge que dèiem, gràcies a la telefonia aquesta, o la telegrafia, doncs Rizal, per primera vegada a dalt del vaixell, se sent tractat com un igual, perquè hi havia tots els funcionaris de les colònies britàniques, d'aquestes empreses holandeses que estaven... Per primera vegada. I ho escriu.
5: A la seva vida,
6: A la seva vida. Sí. I això ja... I a més, ell, que li agradava, parlava ja aleshores bé francès i anglès, pot interactuar... I com a anècdota, doncs, amb aquests vaixells, no sé si és aquest cas d'en Rizal, sopaven i es canviaven i es posaven amb etiqueta. Sí. Fa un bon viatge i fa unes bones escales a Marsella i a Itàlia i es gasta quasi bé tots els diners. I aleshores, a l'arribar a Barcelona, es veu obligat a anar a una fonda que diu, oi, però si a Manila són millors, que era ara l'Hotel Espanya té, té una prestància.
5: Sí, sí.
6: Però perquè el van reformar...
5: En aquell moment no.
7: Hotel Espanya a Barcelona,
5: Sí, sí,
7: el carrer, Espanya... el carrer Sant Pau, no?
5: Sí. El carrer Sant Pau, al costat de la part de
6: Radio Liceu. Que fins i tot l'Ajuntament hi ha posat un rètol. Mm. I els primers moments té una mala impressió. I això després continua, que malgrat tot la fonda d'Espanya li és una mica cara, i com que ja tenia l'adreça dels jesuïtes de Barcelona, aconsellat pels jesuïtes de Barcelona, que si després tenim temps, la presència dels jesuïtes en la vida és determinant amb la seva formació. I el parèntesi és que eren jesuïtes catalans de Tortosa, entre ells, per exemple, el pare Faura, Frederic Faura, el fundador de l'Observatori Meteorològic de Manila. Li recomana encara una pensió més rònega, diguem-ho així, que, perquè ell ho escriu, que és el carrer Sant Sever, al darrere de la Generalitat, i allà
5: no li agrada gens
6: i que era una que hi anaven els capellans de pas per Barcelona. I finalment al carrer de les Sitges, aquí a la plaça Bonsuccés, hi ha una dispesa més aviat amb estudiants filipins
5: i
6: ell esperava que sortissin de classe els estudiants filipins i es passeja allà per Barcelona. Jo m'imagino que ja va descobrir Plaça Catalunya, etc. I
5: va començar a respirar la ciutat d'una altra manera.
6: I llavors ja diu en una altra carta, ui, és maca Barcelona, cada vegada m'agraden més. I fins i tot les dones són potser tan maques com les marselleses, o no sé què diu. Ja està.
7: Un noi jove.
5: Un noi jove que ho mira tot.
6: Un noi jove i al llarg de la seva vida, amb la seva correspondència, podríem dir enamoradís. I també, perquè pensem que té 21 anys i ja parlava idiomes. Hosti, estava molt ben format. Educació superior venia aquí. Ell ja havia fet a Manila 4 cursos de medicina i ara no ve el cas amb el seu germà Paciano. Com és que diu, això no ho puc aguantar, jo me'n vaig cap a acabar la carrera a Espanya, perquè entra en crisi amb els dominics, amb la universitat que...
7: Amb un altre ordre religiós.
6: Amb els jesuïtes s'entén molt bé.
5: Però amb els dominics...
6: Amb els dominics,
5: jesuïtes
6: no,
5: i dominics, històricament no s'han entès mai.
6: Mai,
5: que
6: mai.
5: No.
6: ve cap aquí. I es fixa molt, i això els historiadors hi donen molta importància, perquè escriu el seu germà, veig aquí, clar, ell no pensa encara en crear indústries allà. Allò seria, era impensable. Però si artesanies del vidre, de la ceràmica, veu coses boniques... Ui, això ho sabríem fer. Sempre hi ha, molt jove, pensant en el desenvolupament material i espiritual del seu país. I és curiós, això. És curiós. I això ve una mica amb aquest germà, en Paciano, que va estar a dispesa del pare Burgos, que és un dels afusellats amb el motí de Cavite, que era un clergue. Penseu l'impacte que això va tenir. Clergue natiu. I fins i tot el que en diuen, a veure, els Gomburza, el Gómez, el Burgos i el Saragossa. Un d'aquests, el Gómez, em sembla, tenia 80 i pico d'anys. Per tant, com podia... Ah,
7: com podia... Fusellen igual.
6: A la Fusellen igual, per instigador moral, per sediciosos. Us sona, eh?, tot aquest,
5: sí, sí,
6: aquesta
5: sí,
6: terminologia.
5: Sí, sí, conegut, sí, sí.
7: Llenguatge, sí.
6: I s'enamora de Barcelona. I al setembre, a finals o principis d'octubre, va a Madrid. Curiosament, es matricula de Medicina, per acabar Medicina, Filosofia i Lletres, també. Anava sobrat.

Durant l'estada a Barcelona, José Rizal va enviar un petit assaig a un diari d'aparició recent, el Diarión Tagalog. El dirigia l'advocat i periodista Marcelo Hilario del Pilar, un dels principals propagandistes filipins establerts a Catalunya, defensor de la llibertat i la igualtat dels filipins i molt crític amb el govern colonial espanyol. En el text, titulat El amor patrio, Rizal descrivia l'amor a la pàtria com un sentiment del tot natural, encara més quan un es trobava en terra estrangera, com era el cas en aquell moment. Aquest assaig també posava de manifest la ideologia pacifista de l'autor.

Heus aquí un assumpte bonic, i per la mateixa raó que és bonic, molt gastat. Savi, poeta, artista, llaurador, comerciant o guerrer, vell i jove, rei i esclau, tots han pensat en ella o li han dedicat els fruits més preuats de la seva intel·ligència o del seu cor. Des de l'europeu culte, lliure i ufanós de la seva gloriosa història, fins al negre de l'Àfrica, arrencat de les seves selves i venut a preu vil. Des dels pobles antics, les ombres dels quals vaguen encara entorn de les seves ruïnes melancòliques, sepulcres de glòries i patiments, fins a les nacions modernes plenes de moviment i de vida. Tots han tingut i tenen un ídol preciós, brillant, sublim, però implacable, ferotge i exigent, que han anomenat pàtria. Mil llengües l'han cantat. Mil lires van donar per ella els accents més harmoniosos. Les intel·ligències més privilegiades desplegaren a la seva vista o record les gales més esplendents. Ella ha estat el crit de pau, d'amor i de glòria, perquè ella ocupa tots els pensaments, i de manera semblant a la llum tancada en un cristall ben net, surt a l'exterior en forma de resplendors vivíssimes. A la manera, doncs, dels antics hebreus que oferien al temple les primícies del seu amor, nosaltres, en terra estrangera, dedicarem els primers accents al nostre país, embolcallat pels núvols i les boirines del matí, sempre vell i poètic, però cada vegada més idolatrat per qui d'ell s'absenta i s'allunya. Vosaltres, els que heu perdut un pare, una mare, un germà, una dona, un fill, en fi, un amor, en el qual fundàveu els vostres somnis, i trobeu dins vostre un buit profund i horrible, aquí teniu la pàtria. Estimeu-la com es mereix. Estimeu-la, oh sí. Però ja no com era estimada en altres temps, practicant virtuts ferotges, negades i reprovades per una autèntica moral i per la mare naturalesa. No fent gala del fanatisme, de destrucció i de crueltat, no. Una albada més riallera apareix a l'horitzó, de llums suaus i pacífiques, missatgera de la vida i de la pau. L'autèntica albada, en definitiva, del cristianisme, presagi de dies feliços i tranquils. Serà el nostre deure seguir els camins àrids però pacífics i productius de la ciència, que menen al progrés, i d'allà a la unió desitjada i demanada per Jesucrist en la nit del seu dolor.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Doctor Alegret, ja hem sentit a Rizal mostrant el seu amor a la pàtria filipina. Rizal ja és independentista amb els seus estudis? No, encara no.
2: Ell és assimilista. Ell i els de la seva generació, i a més van rebre subvenció d'un comitè de propaganda perquè fessin campanya a prop dels diputats, dels polítics espanyols, per una igualtat de drets.
1: Simplement. Volien ser una província més del Regne d'Espanya, però no una colònia.
2: Van començar a aglutinar-se amb aquest ideari.
1: Però ni així, o sigui, no els hi van fer cap cas, al revés, es considerava subversiu, això de...
2: I això va provocar de que es desenganyessin, podríem dir, de fer política a l'estat espanyol, i amb visions diferents. Això va durar, de fet, va durar quasi bé 15 anys a que se n'adonessin, les diferents generacions, de dir no, amb visions diferents, En Rizal, que era el més ideòleg i el més sentimental i el més idealista, que a més ja havia publicat, que ja en parlarem, les seves novel·les, que ja estava assenyalat, que va dir, no hi tornis allà, no tornis a... No, si s'ha de fer alguna cosa...
1: Ha de ser allà i no pas aquí.
2: Ha de ser allà, perquè aquí no perdem el temps.
1: I ell torna, quan torna a les Filipines?
2: A veure, torna...

0: aquests reformistes, de la Filipines prehispànica. Mm-hmm. De dir, escolta'm, nosaltres no ens hem d'avergonyir de res, nosaltres... Sí, sí. Però sempre no a una lluita independentista, sinó, en el cas de Rizal, hem de conèixer les nostres arrels, l'educació, l'educació, que l'educació ens farà lliures, per dir-ho d'alguna manera. I això ja ho té un poema de l'època de l'Ateneu, quan estudiava el batxillerat amb els socialistes.
1: En tot cas, ell, quan torna a les Filipines, es troba en que ja hi ha moviments clarament independentistes al país.
0: Sí.
1: I, per tant, diguéssim, el seu ideari de més o menys procurar que tot vagi fluidament no acaba de lligar ni amb la
0: no.
1: ni amb el que volen les autoritats espanyoles, sens dubte, ni amb el que volen els elements, diguéssim, més revolucionaris dels filipins.
0: Exacte. La segona vegada que arriba ja a Filipines, que ja havia publicat les seves dues novel·les, que a més són un monument de literatura hispànica a les colònies, perquè era una persona erudita, però són unes novel·les amb intencionalitat política que bàsicament mostra indirectament, amb una trama novel·lada d'amors impossibles i després una altra de més cosa revolucionària, amaga la degradació moral de la burgesia, sense distingir la burgesia espanyola filipina, i la degradació dels frares. El que es van empipar més és els frares.
2: No l'Invent en Gera és aquesta famosa
0: sí.
2: publicació seva, aquesta és clau,
0: el
2: no?
0: Filipi. Ja va quedar assenyalat. Però llavors, ell, que es volia establir, que va tornar, però ja ho havia publicat a París, però ell va tornar ingenu. Algun professor jesuïta li va dir, ah, molt bé, noi, i els altres va dir, ui, que tancaran a la presó, etc. Ja va rebre anonimats. Ell volia fer una clínica a Calamba, a la seva població nata, i li recomanen que marxi.
1: Però ell va. Ell torna cap a...
0: Torna cap aquí, torna donant la volta al món, està a Anglaterra, ja és un intel·lectual format, ja té una obra boníssima, que és la notació de los sucesos de Filipines, em sembla que es diu, de Morga, un llibre del segle XVII, que ell la nota per veure la Filipines prehispànica. Però finalment es decideix tornar. Però hi ha un rebombori
1: sí.
0: tan gran que Eulogi Despujol,
1: general,
0: en connivència amb els jesuïtes, li diu, aquest el deportem, que és el que fèiem, al sud de Filipines.
1: En un lloc remot.
0: Remot.
1: Posar fi al desterrament de Pitán, al sud de les Filipines, José Rizal va demanar una plaça voluntària de metge de campanya a Cuba, on l'exèrcit expedicionari espanyol s'enfrontava a la guerrilla separatista. Tot i que sorprenentment li van concedir l'autorització, en una escala del vaixell que el portava a Espanya li van comunicar que quedava detingut. Va arribar a Barcelona el 3 d'octubre de 1896 i tres dies més tard era traslladat de matinada al castell de Montjuïc. A les dues de la tarda el van portar en presència d'Eulogi Despujol, que quatre anys enrere l'havia desterrat a Dapitan i en aquell moment era el capità general de Catalunya. Va ser l'encarregat de comunicar-li el seu destí.
3: Rizal, segui aquí.
4: General Despujol, quina sorpresa. No esperava tornar-lo a veure.
3: No es pensi que el porto per vostè, aquest uniforme de gala. Vinc d'acomiadar les tropes que embarquen avui mateix cap a les Filipines.
4: General, jo l'únic que vull és poder exercir de metge per l'exèrcit espanyol a Cuba. No entenc què hi faig aquí a Barcelona i per què m'han fet pujar la muntanya de Montjuïc en les hores més fosques de la nit. M'han obligat a dur a coll l'equipatge i sort n'he tingut de que he trobat un cafet de camali qui m'ha ajudat.
3: Esteu cansat? Doncs ho podríeu haver pensat millor abans d'atacar el govern espanyol amb els vostres escrits.
4: Em limito a demanar igualtat de tracte, que els espanyols filipins gaudeixin dels mateixos drets i llibertats que els espanyols peninsulars.
3: Silenci! No som aquí per debatre. Miri, Rizal, Em temo que per vostè aquest és un viatge d'anada

0: i tornada. El general Blanco reclama el seu retorn a les Filipines.
1: Però què diu? No puc creure que el governador hagi traït la seva paraula, general Despujol.
0: Ja n'hi ha prou. Com goseu fer servir aquests termes? Quina insolència. Us comunico que d'aquí a poca estona sereu traslladat al vapor de transport Colón, que viatja ple de soldats i ha de llevar àncores aquesta mateixa tarda amb destí a les Filipines. A Manila sereu jutjat pels vostres crims. I ja veureu com se us passen les ganes de rebel·lar-vos.
1: Estan cometent una injustícia, general. Mai ha estat en el meu ànim instigar cap acció violenta contra l'autoritat.
2: En guàrdia.
3: Doctor Alegret, Rizal, quan és deportat de nou, aquesta estada absolutament absurda d'anar cap a Cuba, parar a Barcelona, tenir-lo 3 dies i tornar-lo cap a Manila, el seu destí està pràcticament sentenciat perquè ja el tenen marcat. El judici que li fan és un judici del tot brutal.
4: El capità, no? Ramon Arenas el crida per jutjar-lo. Perquè com que ja precisament quan va sortir el vaixell de Manila per venir a Barcelona és quan esclata el primer brot organitzat del Katipunan a Manila i s'extén. I el primer que fan buscar un cap de turc.
3: I el cap de turc és el pobre Rizal, que
4: el
3: no té res a veure amb això.
4: Que era una persona en aquella època, perquè a més era naturalista, quan va estar als 4 anys deportat a Dapitan, treballava, tenia correspondència en societats científiques europees, descobria espècies, hi ha espècies de plantes i de mol·luscs i que té el nom de Rizal. S'enamoren precisament del personatge emblemàtic, per dir-ho, o més singular, dels 300 anys de presència espanyola, el natiu més...
3: Més destacat.
4: Més destacat.
3: I amb ell...
4: Li fan un judici...
3: Però el judici el condemna a mort?
4: Un consell de guerra, sí senyor.
3: Però simplement com a subversiu, i no, ja està, no, sí, no, sí. No ha fet res més.
4: Per que... sediciós, per el que diuen sempre, no?
5: El símbol, símbol dels altres.
4: Sí, sí. I per associació il·lícita, sí, sí. Que no hem tractat, però ell quan va tornar volia crear una espècie d'organització pacífica a la Liga Filipina, però que bàsicament era també secreta, perquè aquests estudiants a Madrid anaven molt a les lògies maçòniques.
3: I tenia un punt maçònic, diguéssim.
4: Sí, sí, sí.
3: En tot cas, un cop el sentencien, no hi ha un moviment per intentar alliberar-lo, no. O l'executen de seguida?
4: A Manila, un silenci absolut. Silenci absolut. Perquè ell el que va demanar es va voler casar amb la seva dona, però que no estava de pitant, que era una noia d'una hongkonesa d'origen escocès, i van dir, t'has de retractar, has de tornar
3: a la religió catòlica,
4: si et vols casar, etc. I això va ser un estira i arronsa en tota la nit.
3: O sigui, van estar pressionant fins al moment de la mort. Sí. O sigui, l'executa un escamot militar.
4: I aleshores, tot lligat per poder esbombar, mira, el Rizal s'ha retractat. Però això ha estat qüestionat i encara està qüestionat avui dia per molts, perquè no hi va haver certificat ni de defunció, ni de casament, vull dir, de casament, que tot això tenia, per les herències, tenia repercussió, etc. Va quedar una mica...
3: Doctor Salvador Alegret, no tenim més temps. No. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquest tema tan, tan interessant i apassionant. El doctor Alegret, catedràtic de química analítica de l'Autònoma i també de química de la Universitat de Santo Tomàs de Manila, ha treballat i està treballant, ens consta, la relació entre Catalunya i Filipines, i en aquest cas, amb el cas directament de Rizal. Esperem tornar-lo a veure ben aviat aquí. Moltíssimes gràcies. Això és l'En Guàrdia, no tenim més temps.
6: Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin.
7: Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
8: I amb les veus de Marc Lobato i Albert Cortés.
9: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els bombers demanen als excursionistes que abandonin la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça davant el risc que les tempestes previstes per aquesta tarda facin canviar bruscament el comportament del foc. Protecció Civil ja ha enviat una alerta, és alerta als telèfons mòbils per limitar l'accés a una àmplia zona d'alta muntanya entre la Noguera Ribagorçana, les valls de Conangles i Besiberri. La vall d'avui, Pau Rovira, bona tarda.
4: Bona tarda. Els bombers han sol·licitat el confinament d'una superfície de 2.500 hectàrees perquè la proximitat d'un nou front de tempestes podria provocar un pirocúmul i una propagació sobtada de les flames. Per això demanen a totes les persones que facin activitats de muntanya que marxin, si són a prop dels límits de l'incendi o, si no és possible, que es refugiïn en una zona rocosa allunyada de la vegetació. En aquest sentit, Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert, tal com explica la seva subdirectora Imma Soler.
5: I aquest incendi pot tenir una evolució del que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones allà que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat i sobretot si veuen algun punt o alguna emissió que comenci, que avisin sobretot el 112.
4: La restricció afecta també part de la Vall d'Aran. L'incendi, recordem, continua actiu des de divendres a la tarda al terme municipal de Vilaller. De moment ja s'han cremat unes 80 hectàrees, tot i que el potencial de propagació arriba a les 270. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, la Vall d'Avui.
3: Més notícies amb Miquel Jarque.
6: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 44 anys per robar i agredir físicament i sexualment dues dones sense llar a Barcelona i Blanes, a la Selva. La primera agressió sexual amb violència contra una dona sense llar va passar el 2 de juliol a prop de l'estació de Sants de Barcelona. La segona va ser el 20 de juliol en un descampat i contra una dona del mateix perfil durant la festa major de Blanes. Les dues agressions van anar acompanyades del robatori dels objectes de valor de les víctimes.
3: El detingut, el jutge, ha enviat a la presó l'home de 39 anys detingut divendres passat per haver matat la seva parella Santander. La víctima tenia 27 anys i tenien un fill en comú amb l'agressor. El Ministeri d'Igualtat ha confirmat l'assassinat com un cas de violència de gènere i no hi havia denúncies prèvies. L'home va confessar els fets a la policia i quan els serveis d'emergència van arribar al domicili no van poder fer res per salvar la víctima. Amb aquesta ja són 33 les dones assassinades per la seva parella o exparella a Espanya des que ha començat l'any.
6: En marxa a Brussel·les la reunió d'ambaixadors dels 27 per la crisi a Ceuta, una trobada prèvia a la demà dels ministres de l'Interior europeus. Itàlia i Dinamarca lideren la crítica contra el govern espanyol, que a la reunió defensa la gestió que ha fet de la tragèdia i reclama a la resta de socis europeus que siguin solidaris amb les fronteres de Ceuta i Melilla. La ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, ha assenyalat que el Marroc que és el responsable d'aquesta crisi.
7: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
6: Robles ha trencat la seva treva diplomàtica amb el Marroc, país que la resta de ministres eviten criticar.

0: Antoni Orozco actua aquesta nit al Festival Cap Roig. El concert, amb les entrades exaurides des de fa mesos, arriba com un dels plats forts de la programació d'aquest estiu a Palafrugell. Damunt de l'escenari, Orozco repassarà algunes de les cançons més conegudes de la seva carrera, com Estoy hecho de pedacitos de ti, Devuélveme la vida, Quiero ser, Temblando i Hoy será. L'espectacle sota el nom de la gira La gira de tu vida és un directe basat a la intensitat emocional i en la proximitat. El concert forma part d'una gira que farà parada el 14 de novembre a Tarragona i culminarà el 22 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Els esports amb Roger Bosà, bona tarda.
1: Bona tarda. El Barça ha fet aquest matí el seu últim entrenament a Anglaterra i aquesta tarda ja tornarà cap a Barcelona. El tècnic Hansi Flick admet que cal resoldre aviat la situació del davanter centre.
2: We have to wait.
3: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
2: And then we will see what happens.
1: El Barça també ha anunciat avui que l'equip femení farà un estatge de pretemporada a Andorra del 6 al 10 d'agost. Xavi Pujol és oficialment el nou director esportiu del Barça de bàsquet. El manresà, que ve del Baskonia, signa per 3 temporades i substitueix Juan Carlos Navarro. Tadej Pogačar participarà aquest any a la Vuelta, que es farà del 22 d'agost al 13 de setembre. També en ciclisme en marxa aquesta hora la tercera etapa del Tour de França femení. Són 156 quilòmetres des de Ginebra a Poligny. La neerlandesa Lorena Vives és la líder de la general. I Iris Thió ha aconseguit aquest matí la medalla de bronze en el solo lliure a l'Europeu de Natació Artística de París. És la tercera medalla de la nedadora barcelonina. Ara, a partir de les 4, es disputarà la final del programa lliure per equips amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández.
4: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
4: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
6: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Corn.
0: Molt bona tarda, passant 6 minuts de les 4 de la tarda. Àlex Figueres, com estàs?
7: Què tal? A veure, si ho saps tu, mira, diu, en forma de colze. Saps quina
0: com,
7: paraula
0: és o
7: no?
0: A veure, no tinc cap lletra. Quantes lletres?
7: En principi, 5 lletres. El que passa és que és en castellà, perquè tenim el de lectures, que ens la va deixar en Jaume Miranda.
0: Bé, o sigui, a veure, expliquem que hem començat el programa. L'Aleix ha deixat per aquí una revista on hi ha un d'aquests passadors autodefinits, no?, de tota la vida.
7: I aquí estem tots molt enganxats,
0: De fet, aquest és col·laboratiu, em deies, perquè l'has deixat aquí. Jo he apuntat unes paraules i m'has dit, no, el va començar la Mariona, segueixo tu, has seguit tu, jo ara hi he aportat.
7: De fet, l'aportació principal la va fer en Jaume Miranda, portant-nos la lectura.
0: I a partir d'aquí... parlava del casament de Susana Griso amb el seu home.
7: El que ens interessava era Ferran Torres, també.
0: Era Ferran Torres, sí. és veritat, però també parlar d'aquest casament. I a nosaltres realment el que ens interessa són els passatemps, però per què els fem només a l'estiu?
8: Jo crec que és perquè quan tens temps lliure, quan estàs tranquil, tens ganes d'avorrir-te entre moltes cometes perquè tot i així estàs fent alguna activitat. I jo us haig de dir, he descobert el fenomen viral de l'estiu, que són els murdocus, que és una barreja entre el Cluedo i al Sudoku.
7: A veure,
0: un moment, perquè no t'havia saludat, per cert, Marina Córdoba, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Per la gent de la tarda.
7: El protocol de la ràdio.
0: Clar, ja ets una més, però bueno, volia saludar, clar que sí. Murdoku, què és això?
8: No t'has assabentat encara? No. És increïble, són uns llibrets nous, que són això, una barreja entre Cluedo i Sudoku, i llavors tu el que fas és intentar resoldre un misteri a través de les pistes que et donen dels personatges i els vas col·locant en un taulell, que és com el dels Sudokus.
7: Jo l'he de catar. perquè me l'has explicat un parell de vegades i encara no l'acabo de veure.
9: Però en tenim en català? Perquè jo quan vaig a comprar passatemps d'aquests, en tinc, bàsicament, els trobo en castellà, falten, trobo passatemps d'aquests, de revista en català.
8: Els Murdocs són una creació d'un senyor del Canadà, però hi ha dos llibrets traduïts al català. I jo ja m'he comprat els dos llibrets.
9: Però els has començat?
8: Home, me'l van regalar
9: dissabte. Els demà i que els mirem.
8: Els tinc al cotxe, després te'ls vaig a buscar.
9: No, però en sèrio, no ho sé, crec que és una afició que hauríem de mantenir la resta de l'any. Diuen que va molt bé, més això.
7: Jo he de dir que quan me'n cau un a les mans, sí, sigui el que sigui, sigui un sudoku, sigui una sopa de lletres, tal, sempre agafo polígraf i el faig.
9: Però és que més enganxa. Jo he arribat a fer-ne enmig d'insomni i se m'han fet les mil fins que et Marta, para, perquè així no t'adormiràs.
7: T'actives molt més.
8: Sí. Jo em vaig viciar en una època que quan tornava de festa a les 5 del matí em fotia a fer
7: moltes creuades. Mentre menjaves uns macarrons, no?
8: Sí, ha passat.
9: Bé, escolteu, m'alegro molt de veure-us entretinguts. Ara us demanaré que perqueu una mica.
7: Sí, no pateixis,
9: temps, que hem de fer un programa, tenim 3 hores per davant, en les quals d'entrada el primer que farem és repassar l'actualitat que ens ha deixat el dia i totes aquelles coses que han passat i a les quals potser no s'hi ha parat prou atenció, però abans fem, com sempre a aquesta hora, una mirada al cel. Néstor Gómez, molt bona tarda.
10: Hola, molt bona tarda. Què tal, Marta?
9: Ets de fer passatemps, tu?
10: Sí, jo vaig estar un temps bastant viciat al sudoku.
9: Ah, el sudoku,
10: però aquells que comprava llibres i llibres i llibres de sudoku buscant dificultat, sí.
9: I què ha passat? Ja te'n vas cansar?
10: Home, és que arriba un moment que...
7: Tot cansa, al final tot
10: prou,
7: cansa.
10: Prou
9: sí,
10: ja, eh?
9: Sí.
8: Et recomano un murdoku, eh?
9: No, hem de provar aquest murdoku que ensenya la Mariona.
10: L'he sentit, n'he sentit parlar, però no m'hi he posat. I sí que és veritat que algun passatemps que cau a les mans durant l'estiu, durant pràcticament tot l'any, sudoku que em cau, sudoku que l'he d'acabar.
9: En quant de temps? Mitjana? Tens mitjana o no?
10: Depèn, perquè a més també em vaig baixar... Tinc aplicacions al mòbil, que aleshores les poses, les baixes,
9: sí,
10: et canses i dius, no pot ser
9: ja
10: que estigui tanta
9: estona
10: jugant, i el treus. I aleshores vas per dificultat.
9: Molt
10: i hi ha alguns que els deixes a mitges, perquè hi ha sudokus que calen que respirin, és a dir,
9: sí,
10: els deixes
9: unes
10: quantes hores a l'endemà, i a l'endemà tornes i dius, mira, ja està
9: solucionat. Això és veritat, eh? A vegades quan se t'encalla o una paraula, quan són molts encreuats,
10: no veus,
9: i de cop i volta ho deixes córrer i tornes i ja tens la resposta.
7: Sí, perquè és com la mirada està en aquell moment saturada.
9: Bueno, i per mirada la que fem al cel ara, Néstor, a veure, jo veig en general un dia bastant ennuvolat aquí on som nosaltres, i crec que bona part del país, oi?
10: Sí, de fet, si mirem cap a l'interior, o sigui, com més cap a l'interior, més ennuvolat, com més cap al mar, més serè. De fet, hem de mirar el cel perquè està plovent a hores d'ara a punts de l'Alta Ribagorça, del Pallars Sobirà, sector dels ports, i unes tempestes que són localment intenses a punts de la Terra Alta que tenen tendència a avançar cap al sud del Segrià. De fet, s'espera que aquesta tarda les precipitacions, els ruixats i les tempestes afectin qualsevol punt del Pirineu, preferentment el Pirineu més occidental, el que entenem entre la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins a l'Alt Urgell-Cerdanya, menys a la resta. També pot ploure al llarg de la tarda a punts de la Noguera, del Segrià i, com dèiem, al massís dels Ports. En canvi, com més a prop de la costa, no plourà, i a més tenim aquests núvols que sembla que puguin, que són grisos, que ens donen aquesta sensació de que pot ploure, però són núvols de xafogó. Quan veiem aquests núvols baixos, així grisos, que ens estan acompanyant durant els darrers dies, si els veiem al matí, xafogó, i si els veiem al vespre, són per dir, mare de Déu, la que ens espera de cara a aquesta propera nit. I el que sí que tindrem, la part bona d'aquesta setmana, és que les temperatures tendiran a davallar fins divendres aproximadament i després pujaran una mica de cada cap de setmana, però en cap cas tindrem o repetirem la calorada que vàrem tenir durant gran part de la setmana passada. El que sí que tindrem serà xafogó, però això és inevitable, sobretot a prop de la costa.
9: Però vaja, que podem ser optimistes de cara a la setmana pel que fa a temperatures. Ens quedem amb aquest missatge, Néstor, no?
10: Una miqueta sí.
9: I escolta'm, per cert, ara que parlaves d'aquestes pluges, també sobretot a l'Alta Ribagorça, entenc que deuen ser positives per aquest incendi que tenim actiu, que amenaça el Parc d'Aigües Tortes i Estanys de Sant Maurici, de Sanet. Les condicions meteorològiques hi juguen a favor? Parlaves d'aquestes pluges?
10: Sí, cau a sobre, sí, perquè la veritat és que són puntuals. No és una escombrada de pluges que escombra tot el país i va regant. Són puntuals. Sí, per això diem que si cau a sobre és positiva. Compta també amb aquestes tempestes que localment poden ser seques, és a dir, que poden portar algun llamp o caure a prop sense que plogui, però en principi esperem que aquesta, amb la pujada de la humitat, tot i que porti això sí, de vegades passi una mica de vent, doncs sigui una molt bona notícia perquè caigui sobre la zona de l'incendi i, lògicament, l'extingueixi com més aviat millor.
9: Sí, sí. Doncs esperem que sigui així. Néstor Gómez, moltes gràcies.
10: Gràcies.
9: I res, a veure si fas alguns passatemps avui i t'entretens una estona, eh?
10: Avui no, jo t'asseguro que no. Demà potser sí.
9: Vinga, que vagi molt bé, Néstor. Una abraçada.
10: Adéu, adéu. Bona tarda.
9: I ara, moment de repassar alguns dels titulars que ens ha deixat aquest dilluns. A veure, Mariona i Aleix, heu pensat mai quantes hores heu arribat a perdre, o vaja, almenys a invertir, fent algun tràmit burocràtic?
7: Moltíssimes, masses, en excés.
8: Prefereixo no pensar-ho, perquè si no m'amargaria ja.
9: Doncs va, que tenim una bona notícia, perquè la Generalitat s'ha proposat alleugerir-ne com a mínim unes 200 d'aquestes hores.
7: Exacte, i és que quants cops heu intentat fer un tràmit i no us ha funcionat, o us heu hagut de desplaçar perquè no era possible fer una gestió a distància, o heu hagut d'omplir tot de formularis amb informació que la pròpia administració ja té. Doncs sembla que molts d'aquests passos intermitjos s'aniran eliminant progressivament per fer més fàcils vora 200 tràmits que la Generalitat ha detectat que ens fan perdre fins a 6 milions d'hores als ciutadans al llarg de l'any. De fet, dels 2.500 que té l'administració catalana, 200 d'aquests 2.500 comencen ja a adaptar-se.
11: Un excés de burocràcia i un excés, no, de llenguatge complicat, de normes que costa d'entendre, generen errors tant pels ciutadans com per la pròpia administració, i en aquest sentit hem iniciat doncs tot aquest programa, que és el que girem amb l'objectiu d'anar avançant en aquesta simplificació de tràmits en diferents àmbits.
7: És el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Molts dels processos que ja s'han millorat són d'àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Per exemple, amb la nova aplicació, doncs, a la borsa de docents permet accelerar la cobertura de les baixes. A l'hora de comunicar les parelles de fet a la justícia, ja només cal que un membre ompli la documentació i l'altre l'accepti. I pel que fa a la sanitat, ja es pot donar el consentiment per una operació a través de La Meva Salut, sense haver d'anar presencialment al centre sanitari o a l'hospital, com passava fins fa ben poc. De fet, ja s'han beneficiat fins a 6.000 usuaris. Un seguit de millores que s'emmarquen, com deia el conseller, en el programa CatGirem, al qual la Generalitat ha destinat més d'11 milions d'euros amb la voluntat de digitalitzar formularis i implantar la intel·ligència artificial en les gestions. Per cert, dos apunts. El primer, que de cara a finals del 2028 es preveu que s'hagin simplificat també 40 tràmits més, i el segon és que podeu oferir-vos per testejar alguns d'aquests tràmits.
9: Sí?
7: Sí,
9: per tal que es pugui... perquè estan en fase de proves.
7: Exacte, ara mateix, doncs, s'estan fent millores i, per tant, s'han de testejar aquestes millores, i us explicaré com ho podeu fer.
9: Vinga, si tenim ganes de fer de conillets d'Índies, què hem de fer, Aleix?
7: Exacte, mira, només cal que busqueu. Entreu a Google...
9: Mira, jo ho vaig fent, val?
7: Exacte, busca CatGirem, Cat de Catalunya, Girem...
9: Tot junt o separat?
7: Tot junt. Perdó, llavors, entres, sí, és que m'ennuego i tot...
9: El primer que em surt és simplificació de tràmits, és això, no?
7: Vinga, exactament, aquest, sí. Del complicat que és entrar, se m'ennuega i tot
9: plegat. Rebutjo les cookies, jo sempre...
7: Tot, rebutgeu tot, entres a l'espai de simplificació de tràmits, com deien, del GenCat, allà entres, baixes baix de tot, i hi ha un espai que posa espais d'experiència ciutadana.
9: Sí, ho veig.
7: Exacte,
9: molt
7: entra
9: bé.
7: Aquí, i un cop entris, et diu, t'explica què són aquests espais d'experiència, sí. I al costat dret, veus que aquí dalt que surten
9: Besi.
7: Dos...
9: Besi, no,
7: sí,
9: hi ha dos
7: el primer, besis. Formulari d'inscripció per a la ciutadania, aquí. Doncs si entres et pots inscriure i llavors ja es posaran en contacte amb tu perquè puguis fer aquests tests per ajudar l'administració catalana a millorar aquests tràmits.
9: I què pregunten, a veure, perdó, anem mirant, diu... En el cas que hagis fet algun tràmit, com ha estat la teva experiència? Has fet algun tràmit amb la Generalitat? Va, de 1 a 5. Anem a fer una petita prova ràpida, En el cas que hagis fet algun tràmit, com ha estat la teva experiència?
7: Normal.
9: Va, posarem normal. Bueno, anem... Escolta, tampoc ara farem aquí el
7: moltíssima cosa, formular indirecte.
9: Bé, doncs, si la gent té ganes de fer-ho, ja ho sap, que entri i que faci de conillet d'Índies i, en qualsevol cas, que serveixi per no perdre tantes hores amb la burocràcia que ens desespera a tots. Va, vosaltres sou dels qui vau jugar al Pokémon Go?
8: Jo vaig estar una temporada jugant amb uns amics.
7: T'ho juro,
8: sí, no sé per què.
9: Jo pensava que generacionalment em diríeu que cap de vosaltres,
7: eh? Jugar a Pokémon Go. Jo no hi vaig jugar així.
8: Vaig jugar potser una setmana, però a mi tots els jocs em donen molt, molt, molt, molt, molt malament. Llavors els acabo deixant els 3 dies.
9: Molt bé, ja va dir, caram, està bé, que aquesta autoestima...
8: Què va, ni un minivell del Mario Bros. M'he passat jo.
9: Val.
8: Llavors
9: què, ho vas intentar?
8: Vaig durar una setmana perquè jugaven els meus amics i vaig dir fins aquí hem arribat, jo ja m'esborro això.
7: Hi havia molta gent que deia que era l'excusa per sortir a passejar pel carrer i de més. Es venia una mica com aquesta cosa.
9: Això, veies gent pel carrer, sí, amb el mòbil...
7: De fet, veiem imatges l'altre dia, allò que recordaven, el 2016, que va ser quan va sortir aquesta aplicació, sí, de gent que anava amb una safata, amb quatre telèfons, per anar alimentant el seu inventari de Pokémon.
8: Clar, perquè la idea era que tu anaves pel carrer amb la càmera encesa, no? I llavors tu anaves buscant, aviam si t'apareixia un animaló d'aquests dels Pokémon per capturar-lo una mica.
9: Doncs bé, a tots aquests que es van viciar al Pokémon GO, no sé si els agradarà saber, que ara s'ha descobert que les imatges que es van recollir mentre els usuaris jugaven pel carrer han servit per guiar drons militars.
7: Exacte, en concret, 30.000 milions d'imatges que els propis usuaris de Pokémon GO van generar mentre jugaven, sense saber-ho. Era 2016, com dèiem, quan els populars Pokémon van tornar en forma d'aplicació mòbil i els usuaris van poder convertir-se en entrenadors caçant aquests animalons mentre caminaven pel carrer. Va ser un boom, com dèiem, i els carrers, i sobretot, alguns punts destacats de les nostres ciutats van convertir-se en indrets on tot de persones es trobaven amb els seus telèfons mòbils per intentar capturar aquells Pokémons més estranys i que només podien localitzar-se en punts molt concrets. Càmera oberta, localització activada i el servidor de Niantic, que és l'empresa desenvolupadora de l'aplicació, han anat recollint dades nostres i imatges per entrenar un model d'intel·ligència artificial que entre tots els usuaris d'arreu del món han convertit en molt poderós. De fet, Pokémon GO va arribar a tenir 232 milions de jugadors actius a tot el món,
9: això és una barbaritat,
7: que és moltíssima gent, i va convertir-se en el joc que més ràpid va fer 1.000 milions de dòlars d'ingressos a les botigues d'aplicacions. Doncs l'any 2025 Niantic es va vendre a Pokémon GO, però es va quedar amb les seves dades, que va transferir a la seva filial Niantic Spatial, que va crear un nou GPS molt potent gràcies a les imatges i les geolocalitzacions que doncs, els usuaris van anar creant. Això ho va comprar l'empresa de defensa nord-americana Vaintor i, tal com ha explicat el mitjà holandès True, servirà ara doncs, per guiar drons, com deies, una tasca especialment difícil en zones de conflicte bèl·lic. I ara què? Doncs hi ha molts usuaris de Pokémon GO que estan indignats i els experts recorden que quan alguna cosa és gratis és que el producte ets tu i que les dades que generem tenen un alt valor. I Niantic ha dit doncs, que els escanejos eren voluntaris i que els jugadors van acceptar tot de condicions per accedir al joc.
12: Si hem aconseguit que nosaltres fem un procés que és costós, perquè qui millor captura les fotografies? Els humans. Per tant, ens hem fet la feina gratis.
8: Marina Cordoa, com a damnificada... Hauré fet 10 fotos, per tant, intentaré no sentir-me massa culpable, però sí que és veritat que és una mica complicat llegir la quantitat de lletra petita d'una aplicació...
7: No està fet expressament, això.
8: És que, clar, és una barbaritat, sincerament. Em sap greu haver participat en això, nois. Demano disculpes públicament.
9: De fet, mira, si hi ha algú que ens estigui escoltant que llegeix tota la política, vaja, allò que et fa signar, no?, i aprovar quan
7: et
9: descarregues una aplicació...
7: He llegit i accepto i tu dius...
9: Sí, hi ha algú que realment s'ho llegeixi, que truqui perquè té una entrevista, perquè dubto que hi hagi algú que s'ho llegeixi tot.
7: Espero que algú relacionat amb temes legals ho faci, com a mínim, allò per ofici.
9: Sí, però que cada vegada que t'escarregues d'alguna cosa et llegeixis tot el que et demana...
7: No, és impossible.
9: Estic convençuda que no ho fa absolutament ningú.
8: Que acabes abans de llegir-te la Bíblia que tot això...
7: No, i a més són pàgines i pàgines i pàgines.
9: I amb text farragós que és, vaja, infumable, per dir-ho clar i català.
7: Exacte.
9: Va, i de les dades que serveixen per guiar drons a les que podem arribar a obtenir, atenció, a través del nostre femte. Resulta que Tàrrega ha recollit les caques que s'han trobat aquest estiu a la piscina municipal. De fet, és la notícia de cada estiu passa a Tàrrega, passa una pila de piscines municipals. Doncs bé, a Tàrrega, ja farts que això passés una vegada rere l'altra, han decidit recollir les caques, enviar-les a analitzar i així trobar l'autor de la bretolada.
7: Exacte, de fet va ser dijous de la setmana passada i la piscina va haver d'estar gairebé 24 hores tancada al públic per poder aplicar el protocol necessari en casos d'aquest tipus. El personal de les piscines municipals de Tàrrega va trobar excrements dins de l'aigua i ho van relacionar amb el famós repte marró que ja fa dos estius com a mínim que porta de cap els responsables de les piscines.
9: Anem-ho superant, els reptes aquests. Vull dir, sí, ja està, actualitzem-ne. Trobem-ne algun una mica més divertit i menys fastigós.
7: Exacte.
9: Suggerència
7: de fet,
9: que no des d'aquí.
7: Hi ha molts reptes virals que podrien
9: extingir-se. T'he de dir que en general, sí, jo crec que el concepte de repte viral tendeix a reclamar l'extinció humana.
7: Sí, pràcticament.
9: Com a generalització, però vaja, algunes
8: més que altres. Que dura, Marta, que dura.
9: Dures declaracions, és que és un dilluns dur.
7: Home, és que... Mare meva. Bé, doncs l'Ajuntament de Tàrrega, com dèiem, ha enviat analitzant un laboratori els excrements trobats per determinar si la femta és d'origen humà o no, i en cas que sigui així, saber-ne el sexe i l'edat de la persona que l'hauria deixat anar dins l'aigua. Per tant, a través de la femta sembla que podem saber moltes coses d'aquestes persones que es dediquen a... dur a terme aquest repte marró.
9: I de fet, hi ha metges que es dediquen a analitzar la femta, sí, per veure com tenim la nostra salut a molts nivells.
7: De fet, hi ha una escala de les caques.
9: Sí.
7: No sé si la coneixeu,
9: sí, sí, sí,
7: però hi ha una escala de les caques que et diu, depèn de si és més tova o menys tova, si és més rodona o més allargada, els colors... Això és fantàstic.
9: Sort que ja fa una estoneta que hem dinat, perquè...
7: Però aquí...
9: Però quan vulguis, Aleix, ens prepares un tema sobre caques, que veig que ja estàs molt posat. Sí,
7: home, tothom ha de saber com és la seva caca.
9: Els catalans són molt escatològics.
7: Doncs bé, en aquest cas no. En aquest cas s'ha analitzat l'ADN, no? La forma i la textura els era igual a la gent de l'Ajuntament de Tàrrega, amb l'objectiu, com dèiem, de definir el perfil de l'autor de la bretolada i la intenció, doncs, és identificar-lo juntament amb les imatges de les càmeres d'entrada al recinte. De fet, és el segon cop aquest estiu que la capital de l'Urgell tanca el complex per la presència d'excrements a l'aigua, mentre que l'any passat el consistori va haver de contractar fins i tot vigilància privada per 3 episodis similars.
9: Va, ja que parlàvem de reptes virals, sembla que els influencers continuen fent de les seves. Aquesta vegada, un forn de pa de Sant Feliu de Llobregat és qui ha denunciat que un influencer els demanava, per gravar-se consumint els seus productes, 800 euros.
7: Exacte, ni més ni menys que 800 eurets. Es tracta del forn Pere Doga, d'aquesta localitat del Baix Llobregat. En concret, relaten a través del seu perfil d'Instagram, en un vídeo que ja s'apropa al 500.000 de visualitzacions, que un influencer els volia cobrar 800 euros per gravar-se menjant davant de l'establiment. A més, a la descripció del vídeo expliquen que 800 euros són molts croissants i que ells no són influencers, sinó forners.
13: És una crítica irònica sobre la publicitat d'avui en dia i sobre les xarxes socials i els influencers. El que, més enllà, no, de l'anècdota, el que volem és reivindicar que darrere d'un forn hi ha realment molt d'esforç, moltes hores de dedicació, perquè un forn artesanal, doncs, és això, passió i dedicació. I 800 euros, doncs, són realment molts croissants, no?, que un ha de fer.
7: És en Marcel Jordi, que és ja la tercera generació d'aquest forn, per tant, sap el que és la passió i la feinada que hi ha darrere d'un forn artesà.
9: I em pensava, a 2 euros més o menys per croissant, estem parlant de 400 croissants, eh? Moltes hores de feina,
7: Un
9: croissant artesà porta la seva feina.
8: I jo per una puteta de croissant, jo ja et crevo el vídeo, sinó que em truqui a mi. Home, no passa res.
9: Doncs vinga, Mariona, cap al forn Doga a fer una degustació i els hi fas una promoció gratuïta.
7: De fet, com dèiem, han volgut fer la broma també a les xarxes socials amb aquesta crítica i replicar el que l'influencer doncs els proposava. El Marcel s'ha posat davant del seu forn menjant-se un croissant i bé, sembla que ha funcionat perquè porten gairebé 500.000 de visualitzacions, un fet que, com dèiem, doncs els ha anat prou bé quan a xifres. El que no sabem és si va ser l'influencer qui, per iniciativa pròpia, va apropar-se a l'establiment o ja hi tenien alguna conversa, com passa sovint entre establiments i creadors de continguts. Ara bé, no és la primera vegada que un establiment destapa un oferiment d'aquest tipus per part d'un influencer.
14: Estábamos a punto de cerrar la tienda y entró una chica jovencita. Nos dijo que nos conocía por redes sociales, que nos seguía hace mucho tiempo y que quería probar 4 sabores. Se las preparamos, se lo ponemos en la cajita de takeaway, se lo damos, le acercamos el TPV, vemos que ella saca el móvil, pero no para pagar, sino para enseñarnos su perfil en Instagram. Yo la verdad que pensaba que era una clienta normal que venía por sus tartas. Su respuesta a esto fue que pensaba que la habíamos reconocido, que por eso la estábamos tratando tan bien.
8: Perdona, s'ha de tenir la cara dura, per fer això.
7: És el propietari de la pastisseria Pasté de Barcelona, que fa un any just explicava aquest cas. Sí, ella va agafar i va dir, espera't un segon, tu portes el TPV, jo et porto el meu Instagram, que et pago amb això.
9: Tu saps amb qui estàs parlant?
7: Jo et pago amb això, amb els meus seguidors.
9: Això val molt més que el que et podré pagar jo. Que també és veritat, segurament, si és gent amb molts seguidors i amb molta influència, és possible. Però, clar, donar per fet que et convidaran a canvi d'un post, doncs és potser tenir...
7: De fet, no és la primera vegada que això passa, perquè hi havia alguns influencers que es dedicaven a passejar-se per restaurants. No sé si ho recordeu, s'asseien, ells demanaven el menú i de sobte començaven a dir, bueno, això t'ho pagaré amb aquest vídeo que estic gravant ara mateix. I és com, home,
9: ho hauríem hagut de parlar abans.
7: Potser. Escolta, la majoria d'establiments, com dèiem, ho denuncien fent broma, intentant imitar la proposta que els havien fet a la seva manera, un fet que sempre provoca doncs, que els vídeos arribin probablement encara més lluny que el que doncs, hagués fet el propi creador de contingut.
9: Va, de totes maneres, els propietaris d'establiments no són els únics que volen tancar l'aixeta als influencers.
7: Exacte, de fet, a Burkina Faso estan farts de creadors de continguts i de les seves fotografies amb menors vulnerables que després corren sense control per les xarxes socials. D'aquesta manera, el país de l'Àfrica Occidental prohibeix que influencers i creadors de contingut viatgin amb l'objectiu de gravar o fer fotos a qualsevol ciutadà vulnerable per protegir-ne, doncs, la seva imatge i la dignitat. Així és com el país vol prohibir, doncs, aquesta pornografia de la pobresa, que s'anomena, que fa ús d'aquest contingut en què apareixen persones vulnerables per despertar la compassió del públic i augmentar així l'impacte emocional dels vídeos. A més, el govern de Burkina Faso ha aprovat altres mesures, com exigir l'acreditació dels voluntaris que treballen al país, comprovar que els fons recaptats es destinin a projectes de recuperació i autonomia per les comunitats i prioritzar la compra de productes locals per impulsar l'economia nacional. De fet, fa uns dies, aquí a la tarda, parlàvem d'una d'aquestes influencers que s'hauria aprofitat d'aquesta pornografia de la pobresa amb en Jaume Miranda.
15: Na Blanca Pombo ha anat ara a fer un voluntariat a Uganda, un país amb un umbral de pobresa molt elevat. Podria veure-se així mateix com un bon acte, però com tota influencer caucàsica que va a un país africà, ha publicat fotos amb tots els nins negres del territori, com si fossin peces de museu. La trama igualment no acaba aquí, perquè Na Blanca Pombo ha obert un sorteig entre les seves seguidores per fer el mateix voluntariat que ha fet ella.
7: Ara bé, Blanca Pombo, que és l'última, però no és l'única. De fet, probablement la primera influencer en fer-nos caure tots de cul amb un fet semblant va ser Dulceida, la nostra estimada Aida Domènech, quan l'any 2018, juntament amb la seva parella Alba Paul, van visitar Ciutat del Cap per aprendre anglès, tot emmarcat en una campanya publicitària. Van aprofitar el viatge per fer un safari per la sabana al Masai Mara i va fer una publicació amb tres nens negres amb ulleres de sol, les mateixes que ella duia, en què, si ho recordeu, deia: "Ara tenen les nostres ulleres de record, jo els seus somriures i el temps amb ells." De fet, us he juntat aquí una de les crítiques perquè van començar a sortir crítiques de sota les pedres.
9: I a més, no sé si el mateix viatge en què es van fer una foto en un jacuzzi d'aigua en moment de plena sequera a Sud-àfrica.
7: Doncs segur que passava en aquest moment. I ella va respondre: "Les ulleres me les van demanar, em va fer il·lusió, els vaig donar i tots feliços. Per sort, els van poder donar alguna cosa el que més necessiten, però no he de donar explicacions de les aportacions que faig. Gràcies a nosaltres, podran menjar els 60 Masai durant mesos."
9: Bé, doncs gràcies a ella. Són 4:45 de la tarda i ara volem fer una ullada a les cartelleres del cinema perquè ha arribat la nova entrega de Spider-Man per batre tots els rècords.
16: What is happening to me?
17: Did you miss me, Spidey? I'm losing my mind.
8: Spider-Man Brand New Day ja s'ha convertit en la segona millor estrena de la història del cinema. Durant el seu primer cap de setmana ha recaptat 804 milions d'euros en taquilla internacional, només superada per Els Vengadors Endgame, que va acumular 1.041 milions d'euros. A casa nostra, el nou Spider-Man ha destronat Torrente Presidente com a millor estrena de l'any.
9: Una bona notícia, també.
8: A mi aquesta notícia m'ha fet una mica més feliç, sí que és veritat. És millor estrena de l'any i també de la dècada. I, a més, ho ha fet coincidint en cartellera amb un altre fenomen del moment, que és l'Odissea. Per tant, Christopher Nolan no ha estat competència per Spider-Man, com a mínim fent caixa.
7: No m'estranya, també t'ho he de dir. Si no pots comprar entrades,
8: clar,
7: no pots competir en taquilla.
8: I el problema també és que hi ha gent que es nega a anar-hi perquè vol veure-la
9: en IMAX. Com... Clar.
8: En IMAX no hi ha... 70 mil·límetres.
7: Ara ja tenim aquest moment de...
9: De cinefília
7: pura. Sí. Que si no la veig en IMAX, no la veig.
9: Home, si el Christopher Nolan l'ha fet per veure-la en IMAX, jo la veig en IMAX.
7: Doncs no la podem veure en IMAX. Com a mínim a tota Catalunya.
8: No. Ja és el tercer cap de setmana que tenim l'Odissea voltant pels cinemes. Sí. I la pel·lícula de Marvel ja ha superat la seva recaptació mundial, que tampoc no ha anat gens malament. L'Odissea ja acumula 790 milions d'euros. Per tant, uns números al cinema últimament increïbles. A més, el film protagonitzat per Tom Holland, que per cert és la seva quarta vegada fent de paper protagonista, també ha estat un èxit entre la crítica, assolint un 90% a la plataforma de ressenyes Rotten Tomatoes i una qualificació A, és a dir, la màxima nota, a CinemaScore. Per tant, triomf en tots els sentits per Marvel, que ja acumula les 4 millors estrenes de la història nord-americana amb les seves produccions de cinema de superherois.
9: Bé, doncs sembla que un bon estiu des del punt de vista cinematogràfic. I parlant d'aquest tipus de fenòmens... Watch me. Que l'esperada seqüela de la pel·lícula Barbie està encallada als despatxos de Warner.
8: Sí, la producció dirigida per Greta Gerwig ha estat tot un èxit i va ser tot un èxit en el seu moment i, per tant, el més lògic seria pensar que Warner Bros. Discovery faria l'impossible per tenir una segona part. Doncs bé, No és el cas, perquè, segons ha revelat The New York Times, el motiu pel qual Barbie 2 encara no és una realitat són les exigències econòmiques dels seus protagonistes, és a dir, de Margot Robbie i Ryan Gosling. I'm just kidding, anywhere else I'd be ten. Fa mesos que es treballa per arribar a un acord, però el conseller delegat de Warner Bros., David Slavab, considera que les ofertes són massa generoses i, per tant, s'ha negat a donar-li el vistiplau. L'última oferta es va presentar al maig i ara per ara, pel que se sap, encara no s'ha arribat a cap consens. A més, la situació preocupa especialment Warner Bros. Perquè ha de tancar un acord abans del desembre si vol conservar els drets cinematogràfics de Barbie, perquè en cas contrari aquest revertiran a Mattel.
9: I creieu que seria viable un Barbie 2 amb uns altres actors?
7: No, home, no. Ara ja no.
9: Inviable, eh?
8: De fet, la directora guionista s'hi va negar. És a dir, vam cometre l'error de que amb la primera pel·lícula no van tancar una continuïtat dels protagonistes per contracte.
7: Sí. Devien dir, en fem una
9: i a veure com va la cosa.
8: No anirà tan bé. I mira, no funcionarà tant una pel·li de nines. Entens o no? I al final, doncs mira, ara estan així.
9: Va, doncs veurem com acaba, si finalment arriben a un acord, algú cedeix i tenim Barbie 2. I ara, de qui volem parlar és d'Ariana Grande. Cantant i actriu ha decidit allunyar-se de la vida pública a causa del constant escrutini públic sobre el seu físic.
8: De fet, l'anunci ha arribat només 3 dies després de publicar el seu nou disc Petal i tot pren sentit quan revises els comentaris del videoclip del seu últim senzill, la majoria dels quals fan referència al cos d'Ariana Grande. No parlen de música, no parlen de res, només parlen del cos d'Ariana Grande, en concret de la seva primesa i del seu estat de salut. Hi ha molts fans que li comenten coses com està massa prima, no està sana, no està feliç, i llavors tot això ha tingut una repercussió, i és que el representant de la cantant ha revelat a la revista People que es prendrà un respir després de la gira Eternal Sunshine, que per cert acaba l'1 de setembre a Londres, i a més ha volgut subratllar que Ariana Grande està sana i feliç. Per tant, aquesta pausa implica que la cantant no participarà en el musical Sunday in the Park with George, que estava previst que participés com a protagonista, i a més ho feia juntament amb l'actor Jonathan Bailey, que és el seu company de repartiment a Wicked i molt conegut també pel seu paper als Bridgerton.
9: Va, i ja que parlem de música, si últimament us sentiu una mica orfes, no sabeu què escoltar, doncs no patiu, perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha compartit les seves cançons preferides d'aquest estiu.
8: Ja pràcticament hem normalitzat tots que Pedro Sánchez ens comparteixi una mica la seva música.
9: I els seus llibres, també. Llibres. Avui parlem molt d'influencers, eh? Doncs Pedro Sánchez s'ha coronat...
7: És l'últim prescriptor cultural, eh?
9: Exacte.
8: A més, ha recomanat El Baifo, de Quevedo, que és una de les seves cançons escollides en aquesta playlist estiuenca. Ha sorprès a tothom, també, aquesta elecció. I, a més, hem revisat el llistat, i és un llistat de cançons molt eclèctic, en què trobem artistes com The Rolling Stones, Sílvia Pérez Cruz, Madonna, Gorilla o Charlie XCX. En total, 31 cançons, on trobem una proposta en català que es titula Per sentir-me ple, del grup gironí Minibus Intergalàctic, a qui ja va recomanar el mes de maig. Pedro Sánchez ha anunciat el seu servei públic musical amb un vídeo a les xarxes que, a més, s'ha omplert de comentaris i no positius, perquè la major part qüestionen si aquest contingut és el més adient per publicar enmig de la crisi humanitària que està patint Ceuta. Però bé, si voleu tafanejar la llista i escoltar algunes de les cançons a Spotify, escriviu Verano 26 de Pedro Sánchez i allà hi trobeu tot el llistat que ens recomana el president espanyol.
9: Doncs a part d'escoltar música des de les plataformes, ja sabeu que les vacances són una bona època per anar de concerts, així que, Mariona, fem un repàs ràpid de l'agenda cultural d'avui. Yo estoy hecho de pedacitos
8: de ti, de tu voz, de tu andar. Antoni Orozco actua aquesta nit al Festival de Cap Roig, un concert que, per cert, té entrades ja exaurides des de fa mesos i que és un dels noms més importants d'aquesta edició del festival. A més, serà una ballada maquíssima perquè el cantant català aprofitarà un entorn de luxe com és Cap Roig per repassar cançons com Devuélveme la vida, Quiero ser o aquest Estoy hecho de pedacitos de ti. I si no us fa el pes, a Camprodon, al Festival Microclima.
18: Com et dius?
19: Em dic Xavier.
18: I què veus?
19: Ginebra amb Coca-Cola.
8: La Ludwig Band i el tècnic de so més conegut de Barcelona passen pel Festival Microclima en la seva última jornada. És veritat que l'any passat ja hi van actuar, però aquesta vegada ho fan amb un concert familiar i pel que tinc entès, els nens es veu que adoren aquesta cançó de Xavi, el tècnic de so, eh?
9: Jo crec que l'adorem tots.
7: La canta el teu fill o què?
9: És massa petit encara. Ell encara canta les cançons
7: del mic. Petit, no?
9: Sí, clar. Sí. Cadascú, bé, cada edat té les seves cançons. Ja segur que li falta poc. Va, però si sou més de festa major, no us preocupeu que també tenim coses per vosaltres.
20: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma, passant els dies, passa la...
8: Els catarres us regalen un dilluns sense drama a Sant Feliu de Guíxols. És festa major i qui millor per animar la nit que els d'aigua freda i Mont DJ. Per tant, ja ho sabeu, avui sí que haureu d'esperar fins tard perquè fins a quart d'una de la matinada a Sant Feliu de Guíxols no tindreu tota aquesta gent fent una mica de festa, una mica de xerinola.
7: Xerinola.
8: Exacte.
9: Doncs vinga, totes les recomanacions apuntades. Nosaltres ara fem una petita pausa i a la tornada molta atenció perquè parlarem de moda i de protocol i de com hem d'anar vestits a la feina si és que treballeu aquest estiu, doncs en èpoques estiuenques en què tot ens porta portar sandàlies, pantalons curts, és una bona idea. Com hem d'anar vestits a la feina? Doncs una pausa i ho responem.
21: De 4 a 7...

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
2: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
1: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
3: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
1: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
0: Escolta'l cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: L'eclipsi que no s'ha vist mai a la Ràdio Nacional de Catalunya.
4: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Catinfo.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment. Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Entrem al búnquer.
7: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
8: Has foradat fondo aquí?
7: No.
8: Ah, és bueno, que ni tu ni ningú, penso,
7: no,
8: eh?
7: Que no ho hem mirat. És que ja
8: és que no ho hem mirat.
7: És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho vaig a venir que no ho hem mirat. L'alpaca és com l'hacendado de la llama. És el, és la marca blanca, no?
8: Ah, sí?
7: És un animal bastant graciós, com un peluix.
8: És veritat que té com una tofa.
7: Exacte.
8: És com un adolescent d'ara.
7: Així, exacte. Que fa el mateix cas, més o menys.
9: Bueno, i parla igual, pel que sí.
10: Recull el quarto!
0: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rossell. De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
11: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
11: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: 3 minuts per 4:45 de la tarda i ara volem parlar de moda i protocol. M'agrada molt, Gisela, aquesta cançó que has posat. Aquesta sintonia així, no? Com sofisticada. Ja veurem si la cosa és sofisticada o no. Al final tots tenim un estil a l'hora de vestir, alguns més sofisticats que d'altres, això va a gustos. Però clar, no sempre podem anar a la feina com nosaltres voldríem. I això passa encara més a l'estiu, perquè les peces de roba curtes que ens demanen clarament les altes temperatures a vegades no van de la mà de la formalitat. Va, a vegades no, i en general, és veritat, no són l'opció més formal. I això ens ha portat a preguntar-nos: hi ha un protocol establert a l'hora de vestir per anar a treballar? I ens podrien arribar a acomiadar per no vestir segons un determinat codi de vestimenta? Sira Cusiné, molt bona tarda.
13: Molt bona tarda.
12: A veure, tu t'has proposat respondre totes aquestes qüestions.
13: Sí, i el primer que faré és explicar-vos els casos d'alguns països, perquè veieu que no hi ha una norma universal, sinó que cada lloc s'ho adapta una mica al seu estil propi. Al Japó, per exemple, quan arriba l'estiu, sí que es permet als funcionaris ser una mica més laxos en el codi de vestimenta. Però no ho fan tant per una qüestió estètica o de comoditat, sinó que es tracta d'una mesura d'estalvi d'energia del Ministeri del Medi Ambient. Li diuen cool bees i permet als treballadors abandonar la corbata i el vestit d'home durant la temporada estiuenca.
12: Però això vol dir que poden anar amb bermudes, per exemple, a treballar?
13: Sí.
12: Sí,
13: això vol
12: eh?
13: Dir que podem anar amb bermudes a treballar, es poden treure la corbata i passar una mica de tot.
14: És veritat que el vestit d'home per l'estiu ha de ser
12: terrible.
14: Però sí, terrible, sí. Terrible, perquè clar, portes la jaqueta, la camisa...
12: Sí, sí, sí. No. I si vas amb corbata ja ni t'explico.
14: Ui, no, no.
15: Sobretot al llaç de la corbata, eh? Ben apretat aquí,
12: allà,
15: sota el coll.
12: Sí. Vale, això al Japó, ja estem ambientats, però tu també has fet una ullada a altres països. Has passat, per exemple, per Suïssa.
13: Sí, mira, en aquest cas hem pogut parlar amb la Queralt Vidal, que és advocada, concretament a Ginebra, i, de fet, ella algun cop n'ha parlat a les seves xarxes, de la roba que porta, a la feina, l'ha ensenyat, i ens explica bé això.
16: Hi ha un codi de vestiment establert, realment no establert al 100%, però tothom respecta una certa formalitat. Els homes solen venir amb camisa, no es posen corbata, a no ser que tinguin reunions amb clients, esdeveniments, conferències, judicis, etc. És a dir, per treballar a l'oficina les posen corbata. I les dones, doncs, bruses, camises, algun vestit. Realment sí que es manté, com deia, una mica un cert grau de formalitat, però realment molt inferior al que havia vist a Barcelona o a Madrid. Penso que a Suïssa, en general, tant a la part francesa com a la part alemanya, tothom és bastant sobri, bastant auster. Potser porten un rellotge que costa 50.000 francs, però la camisa probablement no sabràs ni de quina marca és, perquè pot ser que sigui luxe silenciós, però no ho acabaràs de veure.
12: Un rellotge de 50.000 francs.
10: Sí, i m'ha agradat, però, aquest concepte del luxe silenciós, eh? Sí. Portes una camisa careta, però no portes allò, el logotip, per anar fent ostentació.
12: Ben elegant. I sembla que el codi encara es relaxa més a l'estiu, tant per elles com per ells. Però no només a l'estiu, sinó també els divendres.
16: Sempre quan no portis un escot, no, fins al melic, un provocatiu, o vagis ensenyant carn, perquè ens entenguem, no hi ha absolutament cap problema. És a dir, em poso bruses de tirants, m'he ficat fins i tot alguna vegada algun vestit sense mànigues per anar a treballar, això sí, llargs fins als peus o com a mínim fins als genolls. Els homes solen portar polos o samarretes de màniga curta, no són samarretes d'esport, però realment a vegades també es prescindeix de la camisa, el que això sí que no havia vist mai a cap despatx a Barcelona ni a Madrid. I evidentment el divendres vendres casual Friday total, és a dir, he arribat a veure bambes que no són bambes d'esport però que no passarien en un despatx a qualsevol lloc del sud d'Europa, m'atreviria a dir.
12: Clar, és curiós, la Caral, no?, que viu a Suïssa, és advocada, no sé si per, no sé, segur que són prejudicis, però jo m'hauria imaginat que els suïssos serien molt més formals i que per molt que aquí també tenim el casual Friday, però jo crec que no és tan casual com el que ens deia la Caral, que és a Suïssa.
14: Sí, jo crec que aquí el casual Friday potser és un polo, inclús amb pantalons de traje, diguéssim.
12: Però no unes
14: però mai
12: sabates
14: unes
12: esportives, no? Amb unes bambes, no?
14: Però fins i tot sí que és veritat que algunes empreses els divendres et diuen, mira, avui podeu anar amb texar.
12: Sí, això diuen, sí, el Friday.
14: El pantaló de vestir podeu deixar a casa, sí que us podeu posar un polo, però a més podeu portar texar, que és una cosa com bastant més informal, sí. I entenc que la Caral també ens explica una mica això, sí. No?
15: Però jo, quan em dieu això, penso en la banca dels anys 90. O sigui, no m'imagino ara una empresa moderna, com totes intenten ser, amb aquest tipus de codi de vestiment. És a dir, ja et dic, jo quan em parles de vestit, allò, amb el llaç de la corbata ben fet, amb una americana, amb una camisa, és que només penso en aquells caixers de la caixa de
12: clar, dels anys 90. Clar, que depèn de quin sector treballis, en un sector,
15: no, totalment.
12: No? En el sector legal, com el que estàvem veient ara que ens portava la Cira, o en sectors de finances, bancari, segurament es porta aquesta imatge que ara descrivies, i altres sectors, ja ho veurem, Cira, suposo, potser ha canviat una mica tot aquest look formal. Va, quins altres països has investigat, Cira?
14: Mira, hem fet una ullada a països llatinoamericans. Sí. I mirem sobretot els països caribenys com Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Mèxic i les costes d'Equador, Brasil o Colòmbia.

0: vaja, codi de vestimenta, no?, d'una celebració i que et diuen arreglat però informal, una guayabera seria una bona opció,
1: jo
0: no?
1: Jo crec que sí.
2: És a dir, nosaltres l'estàvem criticant perquè creiem que venia de fer una cerveseta en un xiringuito.
3: I només és un tio internacional.
2: Exactament.
0: I ell en sabia. Som uns inculs. A veure, és veritat que no, el que vam comentar i ara era que en contrast amb com anava la núvia, bueno, la cosa feia una mica de patxoca, però al final cadascú que vagi com vulgui, i més el seu casament. Vaja, però estàvem parlant de com vesteixen cira en molts països caribenys per anar a treballar, oi?
1: Exacte, i ara ens anem una mica als països anglosaxons, perquè per aquests països, sobretot als Estats Units, hi ha quatre categories molt, molt clares. Al més alt li diuen business professional, que és l'estil més conservador, sobretot doncs, l'exigeixen els bufets d'advocats, en el món de les finances, grans empreses.
0: Sí, business professional és aquest, eh?
1: Sí.
0: Val, però aquí entenc que parlem què? De vestits d'home, conjunt que van amb corbata, sabata tancada, les dones talons...
1: Exacte.
0: És això, eh?
1: Sí, jo crec que el més formal que puguem imaginar en una oficina, doncs això.
0: Aquest imaginari que deies tu, Aleix, eh?
2: Sí, una mica d'això. Per mi és banca dels 90.
0: Banca dels 90 seria el business professional.
1: Wall Street.
0: Vale, perfecte.
1: Però la Lola Costello, que també es dedica al món del dret i que viu i treballa a Nova York en un bufet de mediació, ens explica per què el seu formal és més formal que el nostre formal.
4: Sí que hi ha bastantes diferències com vestim a casa. Primer que en general l'estil formal és molt més formal. Jo trobo que a casa les noies, a Barcelona almenys, a Europa en general, pots portar com un vestit i unes sabates mones o una blusa, fins i tot pots portar com texans negres o... Aquí el formal és molt més formal, tipo, jo he anat a conferències i totes les noies van com amb uns tacons molt alts. Nosaltres això no ho portem a l'oficina. Aquí sí.
1: És a dir, se sol anar ben formal, almenys en el món del dret, però sí que és veritat que després venen categories una mica menys formals. Per sota del business professional, aquest codi, el més formal, que diríem, hi ha el business casual, després l'smart casual i, finalment, el casual.
2: Jo necessitaria que m'enviessin cada dia quin és el tipus de dress code.
0: Escolta, m'envies la foto del que he de dur i acabem abans.
2: És que és veritat.
0: Uniforme. Aleix, voldria un uniforme, però no m'he ni de pensar el que s'ha de posar.
2: No, clar, tu si has d'anar a la feina i has de pensar cada dia, a veure, avui què et toca?
0: Avui business casual, business professional...
3: L'esmart casual intel·ligent.
0: Va bé.
3: Què vol dir això? Envia'm un croquis, sisplau. Haig d'entrar cada dia al Pinterest a mirar què m'estàs demanant per anar a la feina.
2: Preguntant-li al ChatGPT, escolta, això què? Vesteix-me.
0: Ho heu fet, això, alguna vegada que us han enviat, vaja, per algun estat, alguna celebració, un dress code, i has hagut de buscar
3: còctel,
0: referències de què m'estan demanant, com he d'anar vestit.
3: 100%, alguna vegada que et diuen smart casual look, i dius, m'ho escrius en català.
0: Exacte.
3: I dos, no entenc res del que m'estàs dient. Digue'm exactament els colors i el tipus de roba que necessites, i jo vindré.
2: I si t'ho escriuen en català, igualment no ho entens, perquè còctel mediterrani de nit amb inspiració aibisenc...
3: Perdó, un moment. Un dress code.
0: Mira, m'ajudareu. Servei... Crida la comunitat, a veure si ho trobo per aquí.
3: No, la Marta, es pensa que la Marta Montaner i jo som les seves personal shops.
2: I la Gisela també, eh?
3: I la Gisela també. Perquè va rebre una invitació a un lloc amb un dress code molt estrany.
0: I que els hi vaig dir, em podeu ajudar a desxifrar això? A veure si ho trobo un moment, que és una mica... I em van escrivint... Vale, aquí ho tenim...
3: Vespre mediterrani o alguna cosa així.
2: Clar, és el que et dic, a veure, què em poso?
0: A veure, no sé, és que clar. Ja, aquest dia i el dress code era, a veure com ho interpreteu, eh?
2: Vinga, a veure.
0: Un moment.
2: Li van dir tantes coses que ja no sap.
0: És que hi ha molta informació per aquest esdeveniment.
3: És que necessita un armari sencer.
1: Hi ha molta informació, però no la informació sobre com anar vestida.
0: És gent guapa.
2: Això ja...
3: Ja comencem malament.
2: Que de fet, no es pot triar, no pots obrir l'armari.
0: I pujarem la millor actitud. Però això ja, la perxa ve de fàbrica, no s'hi pot quedar. Però és gent guapa amb glow de tardeig mediterrani.
3: No entenc res.
0: Distès, però currat.
2: Distès,
0: però currat. Amb glow de tardeig mediterrani.
3: Això és una traducció al distès, però currat és una traducció del effortless look que es porta ara.
0: A mi això em porto molt malament.
3: Que és aquesta...
0: Cosa que sembla que t'has agafat el primer que has trobat de l'armari, però t'has estat 3 hores pensant que ets
1: posada. És com el natural make-up look, que sembla que no t'has maquillat, però t'has maquillat amb més curro que mai perquè has de fer veure que no t'has maquillat.
3: I tot en paraules en anglès, perquè ho puguem entendre encara bé.
0: Doncs bé, si algú vol ajudar a saber com vestir per anar guapa amb glow de tardeig mediterrani, distès, però currat, s'accepten suggeriments. En fi, Cira, ens havíem

0: quedat amb tot aquest repàs de noms que vam amb el casual, que jo entenc que vindria a ser com anem nosaltres aquí, per exemple, a la ràdio, no? Que portem uns texans, unes sandàlies planes, unes bambes, una cosa així,
1: sí,
0: més de carrer. Seria això.
1: Inclús en alguns llocs hi ha algunes empreses que van més enllà i incentiven les dessuadores i les sabates esportives. Multinacionals com General Electric o IBM aposten per formes de vestir doncs, una mica més juvenils, diguéssim, i imitant una mica doncs, aquest estil de Silicon Valley, aquest epicentre de la tecnologia, no? Doncs això, buscar una mica la modernó i la novetat. És el cas una mica de l'empresa de la Lola.
2: El nostre CEO és un home jove, té com 40 anys, i ha establert com un codi de vestimenta molt, molt casual. O sigui, ell porta suaderes a meetings de tota l'empresa.
0: Suposo que hi té a veure que els caps d'aquestes empreses siguin joves, no, Cira?
1: Sí, clar, jo crec que nosaltres li donem bastanta menys importància als joves a la forma de vestir. Clar.
0: Escolta, hem parlat una mica d'arreu del món, però aquí quins codis i normes tenim?
1: Doncs, com a la majoria de països que hem estat comentant, aquí tampoc no hi ha gaire cap manual que apliqui així igual a tothom, però sí que hi ha una mica del que podríem dir normes no escrites i inclús algunes descrites perquè les empreses les estableixen. Ens ho explica la Montse Gual, experta en protocol.
3: Hi ha algú escrit? No. Sí que és cert que moltes empreses ja tenen el seu manual d'imatge, no escots, no minifandilles, no colors estridents, no fragàncies intenses, evitar que faguin soroll els tacons, tots els complements tampoc no faguin soroll, els homes que no vagin amb xancla ni que sigui el divendres, totes aquestes coses evidentment que ja són de sentit comú. I a més, hi ha moltes empreses, com t'havia dit, FAIC, un manual d'imatge, on inclou. Hi ha empreses, depèn del departament amb corbata, depèn del departament no, colors freds, colors càlids, perquè els colors freds donen una imatge molt més sèria que els càlids. I també hi ha alguna empresa que no permeten portar sandàlies, que no es veguin els dits dels peus.
1: Nosaltres, ja que estàvem parlant amb una experta, doncs hem aprofitat per preguntar-li què és totalment inacceptable. Ens ho deixa claríssim.
3: Per mi les xancles són per anar a la platja, vull dir, és denunciable. Tot el que és el xàndal és per fer gimnàs. I em depèn de quines empreses els homes portant màniga curta, jo penso que la màniga curta és denunciable, vull dir, una màniga llarga millor. O si no, que es posin un polo. Home. Les noies amb grans escots tampoc no és massa dient, tinguin la feina que tinguin. I, bueno, i la minifandilla també, ni xor, vull dir, és que jo penso que això posa-t'ho per anar a la platja, però no t'ho posis per anar a treballar. Pots portar una fandilleta curta, pots portar moltes coses, però no arribar a aquests extrems.
0: A veure, aquí s'escapaven molt lliures. Menys sentíem la Montse Gual d'entrada. Xancletes, quantes n'hi ha aquí? Jo crec que acaba, avui portem sandàlies. La Gisela que tenim a l'altra banda de la peixera, quin calçat porta, Gisela? Aproves o sandàlies. Minifaldilla, aquí no n'hi ha cap avui.
4: La Gisela potser porta shorts, com ha dit.
0: Shorts, que ens ha dit la Montse Gual que totalment inacceptable. De fet, hauríem d'investigar, no sé si tenim aquí
4: també. Denunciable.
0: Denunciable. Bé, al final...
5: Està buscant un advocat, Gisela.
0: Sí. Bé, aquestes són les opinions d'aquesta professional experta en protocol de com hauríem d'anar vestits, però al final també suposo que cada empresa marca la seva línia, com s'ha de vestir i com no, i que depèn del sector on treballis ho pots fer d'una manera o d'una altra. En fi, moltes gràcies, Cira.
1: A vosaltres.
0: Nosaltres ara fem una pausa i ara quan tornem parlarem d'amanides, però agafeu-vos fort perquè... Potser aquestes amanides que comprem al supermercat pensant que són sanes, no ho són tant. Ara ho descobrirem.
6: A Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.

0: Vindran.
1: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai.
2: Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant
3: i de sobte es fa el silenci.
4: Que no és mai bon senyal.
2: Esdevenir un viatge a la mort.
5: És un malson, és com ara ser enterrat viu.
2: Nits sense ficció. La implosió del Titan. El destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3Cat, dimarts a la nit.
6: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
7: La 34a Xubertíada omple Vilabertran, Vilajuïga i Pals de música, emoció i bellesa del 13 al 30 d'agost. Comparteix la proximitat del Lied, l'energia de la música de cambra i l'encant d'uns espais únics. Amb artistes excepcionals i moments inoblidables, la Xubertíada torna a ser una cita destacada de l'estiu. Més informació a xubertíada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat.
7: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere, els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki, i l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
6: Linkat. A Catalunya Ràdio.
8: L'estiu és tu.
9: Catalunya Ràdio.
8: La llum dins dels meus ulls.
6: Som 3Cat.
8: L'estiu és tu.
9: L'estiu ets tu.
8: Quan em mires i somrius.
9: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
10: Bona tarda, us informa Maria Costa. Els bombers continuen els treballs d'extinció i demanen als excursionistes que abandonin la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta i Ribagorça davant el risc que les tempestes que ja cauen aquesta tarda a la zona facin canviar bruscament el comportament del foc. Protecció Civil ja ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils per limitar l'accés a una àmplia zona d'alta muntanya on encara hi podria haver alguns excursionistes. La Vall de Boí, Parc Rovira, bona tarda.
11: Bona tarda. Sí, segons l'Associació de Guies Interpretadors del Parc d'Aigüestortes, podrien encara quedar persones que haguessin anat a fer el cim del Besiberri o dels voltants. Per això ara un dels focus és saber si encara hi són per poder-los evacuar. Recordem que ja els bombers han sol·licitat el confinament d'una superfície de 2.500 hectàrees perquè les tempestes que ja cauen a la zona podrien provocar un pirocúmul i una propagació sobtada de les flames. Demanen a totes les persones que facin activitats de muntanya que marxin si són a prop dels límits de l'incendi o si no és possible que es refugiïn en una zona rocosa allunyada de la vegetació. En aquest sentit, Protecció Civil ja ha enviat un missatge és alert, tal com explica la seva subdirectora Imma Soler.
12: I aquest incendi pot tenir una evolució. El que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones allà que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat i sobretot doncs, si veuen algun punt o alguna emissió que comenci doncs, que avisin sobretot el 112.
11: La restricció afecta també part de la Vall d'Aran. L'incendi, recordem, continua actiu des de divendres a la tarda al terme municipal de Vilaller. Els bombers han retirat aquest migdia els efectius que treballaven a la part alta per motius de seguretat i mantenen el dispositiu centrat a evitar que el foc s'obri cap aquí a la Vall de Boí. L'incendi es treballa principalment amb mitjans aeris perquè el fort pendent impedeix actuar a primera línia. De moment ja s'han cremat unes 80 hectàrees, tot i que el potencial de propagació arriba a les 270. Pau Rovira, Catalunya Ràdio, la Vall de Boí.
10: Més notícies amb Cristian Roldán.
13: Els incendis al nord-oest dels Estats Units, sobretot a l'estat de Washington, han arrasat ja 700 cases i hi ha més de 65.000 persones evacuades. En total hi ha una setantena de focs, 20 dels quals a Oregon i 16 més a Washington, on s'han calcinat més de 600.000 hectàrees. S'hi ha declarat l'emergència estatal i s'han prohibit pràcticament totes les cremes agrícoles i de residus fins al 30 de setembre. Fins ara les autoritats no han registrat víctimes mortals o ferits, tot i que admeten que encara no han arribat fins a algunes zones que els focs han arrasat del tot.
10: Protecció Civil ha activat el pla Inuncat en fase de prealerta per la previsió de pluges intenses en diverses comarques del centre i l'oest del país. Les primeres tempestes ja han descarregat, com sentíem, a les Terres de l'Ebre i el Pirineu, on poden anar acompanyades de calamar-se i deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Davant d'aquesta situació, també s'intensificarà la vigilància dels rius, rieres i barrancs per la possibilitat de crescudes sobtades i aïllades.
13: 7 persones han mort en un atac ucraïnès en una platja del Mar Negre, al sud de Rússia. 3 de les víctimes eren nens i hi ha una quarantena de ferits, la meitat dels quals estan hospitalitzats. Segons imatges difoses per les xarxes que han estat verificades, un dron s'ha estavellat i ha explotat en una platja concorreguda de la regió de Krasnodar, una destinació turística per a molts russos. Les alarmes antiaèries no s'han activat i l'explosió ha agafat desprevingudes un centenar de famílies. Ucraïna no s'ha pronunciat, mentre que Moscou denuncia un atac deliberat contra civils.
10: El carrer La Perla del barri de Gràcia de Barcelona denuncia un sabotatge al local on es reuneixen per elaborar els decorats quan falten menys de 2 setmanes perquè arrenqui la festa major del barri el 15 d'agost. En un comunicat a la xarxa social Instagram expliquen que diumenge al matí van trobar la persiana inutilitzada amb silicona i apunten a una acció deliberada. L'incident coincideix amb la polèmica que es viu per les queixes d'alguns veïns sobre el soroll i la mala convivència durant les festes. Segons apunten, fets com aquests posen en qüestió la continuïtat d'una festa popular com la del barri de Gràcia. Fa 2 setmanes també la Fundació Festa Major de Gràcia va publicar un comunicat en defensa de la festa popular. Els esports amb Joan Fito, bona tarda.
0: Bona tarda. El Barça torna aquesta mateixa tarda cap a Barcelona després de l'estatge a Anglaterra. Avui Hansi Flick ha assegurat que el club ha de resoldre el problema del davanter centre. A més, el tècnic alemany ha lloat els joves. Ha primat un cara Orian Goren i Xavi Espart. El club, per cert, ha anunciat avui que l'equip femení farà un estatge de pretemporada a Andorra del 6 al 10 d'agost. En bàsquet, Xavi Pujol és oficialment el nou director esportiu del Barça. El manresà, que ve del Baskonia, signa per 3 temporades i substitueix en el càrrec a Juan Carlos Navarro. Tadej Pogacar participarà aquest any a la Vuelta, que es farà del 22 d'agost al 13 de setembre. També en ciclisme, en marxa la tercera etapa del Tour de França femení, són 156 quilòmetres des de Ginebra a Polinyà. La neerlandesa Lorena Vives és la líder de la general, tot i que ara mateix perd més de 6 minuts respecte a les favorites a la victòria final. Iris Tió ha aconseguit aquest matí la medalla de bronze en el solo lliure a l'Europeu de Natació Artística de París. És la tercera medalla de la nedadora barcelonina a la final del programa lliure per equips, amb les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández d'Espanya. Ha aconseguit fa pocs minuts la medalla de plata, només per darrere de Rússia.
6: Fins aquí les notícies.
14: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
6: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa. Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
14: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: A Catalunya Ràdio, la tarda d'estiu.

0: amb Marta del Corn.
1: I ara us volem parlar d'un plat que, especialment a l'estiu, es converteix en la reina de la taula, del tàper i en la solució a qualsevol dinar o sopar amb amics en què no saps què portar. Són, ja ho estareu pensant, les amanides. Clar, normalment les associem a una opció de menjar saludable, però atenció, perquè hem descobert que no sempre és així. Aleix, hem llegit un informe de l'OCU que posa una mica en dubte les amanides, oi?
2: Exacte. De fet, hem de remarcar que les amanides que ha estudiat l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, són les que es poden comprar als supermercats i les que et venen ja, doncs, preparades. En una anàlisi del passat mes de maig, l'OCU advertia que 7 de cada 16 amanides preparades suspenien en l'escala saludable i les altres 9, amb prou feines, arribaven a l'acceptable. Cal dir que aquests productes analitzats eren, sobretot, amanides de cèsar i de pasta de supermercats que coneixem tots.
1: Ah, clar, són amanides que més solen venir acompanyades de salses.
2: Exacte, clar. Unes salses que, a més, tenen excés d'additius i que també trobem en el pollastre de les amanides cèsar. En definitiva, una aportació nutricional molt desequilibrada. L'OCU també es fixava en la quantitat elevada de greixos, calories i sal del conjunt d'ingredients, tant d'aquestes amanides preparades cèsar com també de les amanides de pasta. I la conclusió, per tant, d'aquest informe de l'OCU és clara. Aquestes amanides analitzades no constitueixen per si mateixes un àpat complet.
1: Aleshores, què ha de tenir una amanida perquè sigui un plat complet i saludable? I com podem fer-nos-ho perquè menjar amanida sigui divertit i no simplement un plat per sortir del pas? Bé, doncs, per resoldre aquestes qüestions, hem convidat a dues expertes en la matèria. Per una banda, ens acompanya la Laia Vinyals, que és nutricionista i dietista. Bona tarda, Laia.
3: Bona tarda.
1: I per altra banda, tenim la Laura Garde, que és la responsable del compte d'Instagram The Everyday Salads, que és un perfil foodie dedicat exclusivament a les amanides. Laura, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda.
1: A veure, Laia, comencem per tu. A tu t'ha sorprès aquest informe de l'OCU?
3: No m'ha sorprès perquè ja m'ho esperava, ja coneixia que aquestes amanides però estan carregades de salses, de sal, ingredients a vegades que no són la millor opció i m'agrada que se'n parli perquè podem pensar que quan es cuida una amanida ja estàs escollint l'opció més saludable i a vegades no és així.
1: Clar, Laura, veient el teu perfil d'Instagram, a tu suposo que et deu semblar un sacrilegi comprar alguna d'aquestes amanides.
4: Absolutament. O sigui, he de dir que fa 10 anys me la podia... O sigui, les comprava quan encara no... O sigui, sempre he estat molt obsessionada amb les amanides, però abans les comprava. Va haver un moment que vaig dir prou de menjar això.
1: Bé, espero que hagueu vingut amb gana i sobretot amb molta actitud perquè... us volem fer tastar algunes d'aquestes amanides de supermercat. Tenim aquí davant dues amanides cèsar, que són dues amanides que podrien haver entrat perfectament a l'estudi, i també tenim una amanida de pasta. Ara les anirem obrint, però d'entrada, Laia, el que et demanaré és que observis l'etiquetatge d'aquestes amanides, a veure què et sembla, a veure si la informació nutricional que hi surt és la que podríem imaginar d'una amanida que ens faríem a casa, o si hi ha alguna cosa que clama al cel.
3: Per començar, ja veig que hi ha més pa que proteïna, que en
1: això,
3: aquest cas tenim
1: César,
3: el pollastre.
1: Les anem obrint, sí. Escolta. Clar, ara fa una estona que heu dinat, no sé si teniu gaire gana, però vaja. I tampoc fa la millor pinta, però bueno.
4: No fa la millor pinta.
1: Doncs ves dient, Laia.
3: I si jo sempre, com a nutricionista, em fixo en el llistat d'ingredients.
1: Sí?
3: I el primer que veiem sí que són els vegetals, que hi ha un 42% en aquesta de verdura, no?, escarola, etc, i més fulles. I després ja tenim la salsa.
1: Clar, aquest és un dels temes, la salsa. Que a més, l'OCU comentava en el seu informe que un dels errors és que en moltes d'aquestes amanides l'etiquetatge no distingeix l'aportació nutricional de la salsa del de la resta d'ingredients. I clar, tu a lo millor decideixes que et menges aquesta amanida però que aquesta salseta que no t'acaba d'agradar o, vaja, que no hi confies gaire, no te la prens i que te la maneixes amb el teu oli sal. I llavors tu no saps ben bé aleshores a nivell nutricional què estàs menjant.
3: Sí, jo recomanaria que si te la prens, que al final... no passaria res si un dia estàs fora de casa
1: sí.
3: i vas al supermercat i és la millor opció, és el que més et ve de gust, cap problema, hi ha d'haver un equilibri, no cal que tot sigui el més saludable, però sí que evitaria la salsa i posaria un oli d'oliva verge extra. I algo que em fa a mi obrir els ulls és la quantitat de greixos i de sal que veiem sent una amanida.
1: Això és la de cèsar, la de pasta també té molta sal? Mira,
3: obre
1: la de pasta, si vols.
4: Vinga.
1: Laura...
3: Sí, encara més.
1: Encara més sal, eh?
4: És que porta una quantitat d'olives industrial.
1: Considerable. Sí. I després també una altra cosa que m'ha sorprès és que hi ha això que li diuen el Nutri-Score, no? I marca una C, clar, pots explicar tu millor què és això del Nutri-Score, però normalment quan veus una A penses que és una cosa més saludable, no? I quan veus una E, que és l'última, doncs allò no hauries de menjar gaire. I l'amanida marca una C. Clar, una amanida, tu pensaries que hauria de ser tot una A, que és la cosa més saludable que hi ha?
3: Exacte, això deu venir per la sal o per la salsa, perquè el Nutri-Score sí que és una idea molt bona de tenir un semàfor que ajudi al consumidor quan està en el lineal i digui, ostres, estic entre dos cereals, quin serà millor? I em baso en el Nutri-Score. Et podria ajudar, el tema és que et penalitza tenir una quantitat de sal i llavors li redueixen la lletra, potser si tingués menys sal seria una B, o si té més proteïna serà una B, depenent dels valors nutricionals, té una lletra o una altra.
1: D'acord.
3: I els ingredients.
1: Mira, tenim aquí unes forquilletes, Laura, ja et dic, espero que tinguis estómac per tastar això. Laia, no te'n lliures, també la tastaràs. Ostres. A veure què et sembla.
4: Vinga, la vaig a
1: veure,
4: provar.
1: Descriu, és una amanida de pasta?
4: És una amanida de pasta.
1: Què porta?
4: Amb una pasta que no sabria dir com es diu, un formatge que és el típic, que és com una espècie de formatge fresc, però d'aquest que té molt poc gust.
1: Val.
4: I tonyina, molt poca tonyina, dos xerris, tomàquets, i olives negres.
1: I crec que també veig algun tros de blat de moro, pot ser?
4: Ah, sí, blat de moro, sí. Perdona.
1: Així d'entrada t'entra pels ulls?
4: Gens.
1: Però expliquem que és la típica amanida de supermercat que trobem a tots els lineals, eh? Vull dir que...
4: Sí.
1: A veure, fes aquí una cata.
4: Vinga, vaig a provar una mica amb tot, vale? Una mica de formatge...
1: Mira, i si vols...
4: Clar, el formatge crec que és mozzarella.
1: Ah, és una mozzarella. No sé si està amanit. Porta oli?
4: Porta oli.
1: Val, o sigui, en principi ja està preparada per menjar, eh?
4: Sí.
1: Què?
4: Està sucíssima. O sigui...
1: I això que porta molta sal?
4: És això. Porta molta sal i no té gust a res. Llavors dius, vale, pues... Em podria estar menjant cartró.
1: Bàsicament. Doncs a veure si millora una d'aquestes Cèsar, on tenim una barbaritat de fulles de tots tipus, i aquí hi ha escarola, veig alguna fulla d'espinacs, i llavors ho pots combinar amb pa, et donen crostons de pa, et donen formatge, que jo imagino que deu ser, com es diu, el típic formatge
4: parmesà.
1: De la pasta, el parmesà, exacte, i trossets de pollastre, tot i que de pollastre allò no té gaire pinta. Hauríeu de veure la cara que està fent la Laura en aquests moments, que està gairebé tapant-se el nas per endur-se una cullerada d'amanida. Pensem que són amanides que la gent compra diàriament i menja diàriament, eh?
4: Però estic convençuda que això només t'ho pots comprar si no tens temps. O sigui, és impossible que algú per plaer vagi al súper i es compri això.
1: Va, tasta-ho. Endavant. Bon profit.
4: És que no...
1: No et convenç, no et fa el pes, eh?
4: No es pot agafar per enlloc. No, és que la Cèsar ja és que no és una bona amanida.
1: No és una bona amanida, l'amanida Cèsar?
4: No, si no està molt ben feta amb anxova i ou i bé...
1: Clar, que és una amanida... Li han posat amanida Cèsar, però simplement porta fulles, pa, una cosa similar a pollastre i uns dauets de formatge...
4: Exacte. Clar, si tu fas aquesta amanida amb un bon rebossat, o sigui, fas amb pollastre rebossat, però fas un bon arrebossat, el fas tu, et fas una... O sigui, els crostons te'ls fas amb un pa bo i te'ls salteges i tal, i amb un formatge bo, clar, i et fas la salsa amb l'ou i l'anxova i tal, doncs, bueno, doncs és una amanida que, òbviament, té bastantes calories comparada amb altres amanides, però està boníssima.
1: Clar, però què trigues a fer-te una amanida, Cèsar?
4: Bastant. Sí, no és una amanida fàcil.
1: Acostumem a pensar que les amanides són plats que fas en un pim-pam i una amanida com la que estaves descrivint et porta la seva estona.
4: 100%, 100%.
1: Sí, per això acaben sent, suposo, la solució ràpida per sortir del pas, d'avui menjar alguna cosa, amb la intenció que sigui saludable, vaig al supermercat i agafo això. Però potser no seria, pel que hem vist per l'estudi i pel que hem constatat ara aquí amb vosaltres, que no seria la millor opció. Laia, per tu, què ha de tenir una amanida perquè sigui completa? Perquè puguem dir, això és un plat únic.
3: Per contestar-te, em basaria en el mètode del plat. Que el mètode del plat diu que la meitat del plat hauria de ser vegetals, verdura, que en aquest cas pues, podria ser el tomàquet, l'enciam, però moltíssims més que ens estem oblidant en aquestes amanides que veiem més. Però la meitat hauria de ser vegetals, un quart del plat hauria de ser proteïna de qualitat, com ou, barat, pollastre, llegums... Hi ha moltíssimes opcions. I l'altre quart, hidrats de carboni, que seria ideal variar si un dia hi ha patata, el següent arròs, pasta, quinoa... També hi ha moltíssimes opcions. I, finalment, no m'oblido dels greixos saludables,
1: oli d'oliva,
3: acompanyada,
1: no?
3: Oli d'oliva, verge extra... El bocat exacte.
1: Clar, ara parlaves de les proteïnes, d'aquest quart del plat que haurien de ser les proteïnes, però què passa si som vegetarians o vegans? Què hi podem fer en una amanida?
3: No hi hauria cap problema perquè tenim moltes opcions, com les llegums, que són super completes i saludables i queden molt bé les amanides, no sé si la Laura estarà d'acord. I també tenim opcions com el tofu... edamames, no hi hauria cap problema.
1: Ara, com podem evitar menjar una amanida i que al cap d'una hora no tinguem l'estómac que ens està cruixint perquè ens estem morint de gana?
4: Jo, sense ser nutricionista, diria que és també jugant bé amb la distribució del plat. O sigui, si hi ha prou hidrats i de més, després no tens gana, segur.
3: Exacte. Si hi ha carbohidrats de lenta absorció, proteïna, et deixarà saciat per hores. Si és només enciam... Els 20 minuts ja tindràs gana.
1: Perquè exacte. Per tu, Laura, les amanides són un plat únic?
4: Sí, és que jo em faig unes amanides molt grans. O sigui, em faig un plat amb milions de coses. Sempre no penso tant en la distribució del plat, però sí que amb tot el que em ve de gust. O sigui, jo vaig jugar molt i em poso molta quantitat. I és veritat que jo m'he acostumat a menjar així i després no tinc gana.
1: I tu podries menjar amanida cada dia de l'any i no morir d'avorriment?
4: És que literalment és el que faig i porto molts anys fent-ho. I és que és això, també em vaig obrir aquest compte perquè pensava, això és un diari d'aviam quantes amanides em puc arribar a menjar en un any. O sigui, és que jo em menjo tots els dies amanida.
1: Clar, ara l'estiu és veritat que és molt fàcil menjar amanides, però jo ara penso en l'hivern i la idea d'amanida és com que desapareixi, que pensem en un plat de verdura, no?, com a cosa vegetal, però amanida costa. Com és una amanida d'hivern?
4: És que tens mil opcions. O sigui, mongeta verda... també després arriba l'hivern i tens la taronja i és que la trobo a faltar, és que moltes coses, el moniato també l'utilitzo moltíssim, moniato amb pollastre és com la millor combinació i si jugues amb l'amanida, buah, m'encanta.
1: I Laia, és bo des d'un punt de vista nutricional menjar amanida cada dia?
3: Si parlem d'una amanida que sigui com hem dit ara, que segueix el mètode del plat, que té de tots els nutrients que necessitem i que cada dia canviem els ingredients, no mengem cada dia la mateixa de pasta, pollastre i les mateixes verdures. Si cada dia canvien, seria saludable i no hi hauria cap problema.
1: Una de les claus de les amanides, a part de tots els ingredients que mencionàveu, però és l'amaniment. O sigui, una amanida, si no li tires un bon oli o alguna salseta, és veritat que pot ser una mica allò feixugar d'empassar. No aniria potser aquestes salses que portaven les amanides que hem tastat, aquestes salses envasades que no vull saber ni què porten. Per això, com d'important per vosaltres és l'amaniment i quins són els ingredients claus, si és que es funcionen en totes les amanides igual, d'un bon amaniment?
4: Jo és que soc molt pesada amb això, o sigui, gairebé a cada post ho dic, si us plau, amaniu bé les amanides, o sigui, és molt, molt important. També vaig fer un vídeo de vinagretes, perquè per mi són la clau, és que es pot jugar a mil coses, iogurt, amb menta, mostassa, mel...
1: tahini, jo l'altre dia també vaig provar salses amb tahini...
4: Sí, és que pots jugar de mil maneres, però és important perquè després la gent va a un restaurant i es menja una amanida verda que no porta ni oli ni vinagre i diu, pues, odio les amanides. No odies les amanides.
1: Tu quan vas a un restaurant demanes amanida?
4: Sempre. Bueno, a veure, sempre. No sempre, però si vaig... O sigui, normalment demano amanida perquè també... Vull provar, aviam com les fan. I si vaig a un restaurant asiàtic que tenen amanida, és bastant important per mi provar-la.
1: Però sorprèn el preu de les amanides als restaurants, no? Perquè penses, al final són vegetals, normalment, o la major part del plat, i sorprèn el que a vegades t'arriben a cobrar.
4: Sí, això és veritat. Però també és veritat que a vegades pagues per un bon tomàquet. El que passa que després, si et porten un mal tomàquet a taula, aquí és on tenim el problema. Però, clar, si el producte és bo, en teoria... Clar. Es paga.
1: I, clar, diem que aquesta vinagreta és bàsica per una amanida, però, Laia, hi ha molta gent que aquí vol fer dieta, que si l'oli engreixa molt, i aquí comencen a escatimar, a retirar l'oli. Tu què els hi diries?
3: Jo no tindria cap problema amb l'oli, perquè sí, aporta energia, però és greixos molt saludables, protectors a nivell de salut, que preveu. Pots prevenir malalties si utilitzes oli d'oliva verge extra a diari. I també l'oli, a part de que farà que estigui molt més bona i sigui saludable, també ens ajuda a absorbir molt millor els nutrients de l'amanida i també afegir-li llimona, aporta total. Vitamina C, que farà que absorbeixi aquesta amanida de llegums, doncs absorbeix millor el ferro, els nutrients de les llegums. Aleshores, crec que serà molt important afegir-ho.
1: Sal, millor gruixuda, la tipus Maldon o una sal fina normal?
4: Depèn de l'amanida.
1: El que et demani, em diràs.
4: Exacte, a mi em parlen. A mi em parlen les amanides, llavors diuen. Un bon tomàquet és millor gruixuda, realment, perquè és que es nota més, és com que, no sé, entra més en el tomàquet. Per la resta...
1: Una fina ja
4: una fina,
1: funcionaria,
4: a mi funciona perfecte.
1: I, Laia, nutricionalment són semblants, les dues sals?
3: Seria el mateix, sí.
1: A favor o en contra de la crema de vinagre de Mòdena, que va haver-hi un boom, que la trobaves a tot arreu. No sé si ja la detesteu o encara la defenseu.
4: A mi m'avorreix moltíssim i, a més, sé que és sucre.
3: Tu ho has dit,
4: no?
3: És sucre. Sí, com a ocasional diria cap problema, però pel dia a dia jo recomano vinagre de poma si és sense filtrar perquè té probiòtics i això t'ajudarà també a la teva microbiota intestinal. I dona un toc àcid que no sé si a tu t'agrada.
4: Només utilitzo vinagre de poma. O sigui, m'encanta.
1: I no hem parlat d'espècies i herbes, no?, que serveixen per donar molt de gust. Laura, tu les fas servir? Són un bon complement en una amanida?
4: Sí, ara he redescobert la menta. Bueno, m'està canviant la vida. També jo soc, o sigui, la meva herba preferida segurament seria el coriandre, que jo sé que hi ha molta gent que no li agrada gens.
1: És una espècie que... O sigui, si no t'agrades que no la pots ni olorar ni tenir a prop, eh?
4: Ja, és una pena. I ara la combino amb menta i és que és una cosa tremenda, però és que m'agrada tot. És que jo soc molt, molt d'herbes.
1: Ara, en una amanida realment hi val tot? O hi ha ingredients que dius no? Perquè a vegades sembla que amb aquesta cosa que pots fer aquí un tutti-frutti, pots anar posant-hi de tot, hi ha límits a l'hora de fer una amanida?
4: M'ha passat.
1: Què? A veure, què has arribat a posar?
4: Sí, a més és que jo arribo molt motivada a fer-me l'amanida i de cop començo a ficar i de cop dic, uau. A més, jo apunto les amanides de 0 a 10 i a vegades he tingut dos i podria haver sigut menys.
1: Per exemple, palets de cranc els compreu en una amanida?
4: No. Jo fa molt de temps els comprava i vaig deixar de fer-ho. També perquè em fan moltíssim rebuig ara, però abans sí que els utilitzava i ara vaig veure que era clar, és horrible.
1: Laia, t'has fet un no rotund. No són des d'un punt de vista nutricional no són una bona
3: és que
1: opció.
3: Jo no sé ni com es poden dir de cranc.
1: O sigui, no hi ha res de cranc allà, no?
3: És surimi, que és com totes les restes del peix i intenten fer això que sigui com visualment agradable. En una amanida, jo ho he pres fa anys i no està dolent, no? Però si volem afegir peix o proteïna de qualitat, millor afegir sardines, barat, qualsevol conserva, que aportarà molt més sabor i valor nutricional.
1: I abans mencionaves la taronja, és molt típic posar fruita també a les amanides. Des d'un punt de vista nutricional, Laia, és una bona idea incorporar la fruita ja a l'amanida, que formi part del plat?
3: Sí, perquè aportaria vitamines, nutrients, més fibra, no hi hauria cap problema, i és més, botànicament el tomàquet i l'alvocat són fruites.
1: Hi ha ingredients que veiem a les amanides que ens semblen saludables, però que potser no ho són tant?
3: Potser podríem dir que formatges com la burrata, que a mi m'encanta, cada dia no seria la millor opció. Formatges així amb més greix, més nata, no seria ideal cada dia. Sí que si no la prens cada dia no hi hauria problema. O fregits, posar coses fregides a l'amanida, torradetes, pues no cada dia. Més ocasional.
1: Laura, al teu Instagram, The Everyday Salads, hi penges cada dia un plat d'amanida diferent, i com deies ja fa un moment, tu les puntues del 0 al 10. Mm-hmm. Per tu, quines són les 3 millors amanides que has fet mai?
4: Faig una trampa, Valentí, perquè la meva preferida, jo us ho deia abans, que és la del restaurant Kibuka, que és una amanida super senzilla, el que passa que porta una salsa com de miso, que està increïble. L'he intentat fer a casa,
1: no
4: em surt igual.
1: Val.
4: Però clar, pues, bueno, la faig a casa i dic, bueno, la meva amanida preferida, no és veritat. Després, quina més? Bueno, sí, m'agrada molt jugar amb el pollastre l'as. O sigui, quan em sobra pollastre l'as, em faig moltes amanides. Llavors em va durant i faig diferents. Però la meva preferida seria amb ruca, pollastre l'as, mango, ceba morada i xerris. O sigui, per mi és perfecta aquesta amanida.
1: I quin amaniment hi fas?
4: Normalment, li faig la de la vinagreta de mostassa i mel. És la que el millor li pega. Però, de totes maneres, sí, a vegades penso, ui, massa dolç, perquè el mango ja és bastant dolç. Llavors, li faig un amanit normal.
1: I la amanida que t'ha funcionat millor a xarxes, la que ho ha patat més?
4: 100% la d'ou fregit.
1: Com és aquesta?
4: Vaig fer un... O sigui, en realitat no és meva, eh? És de... La vaig veure en el perfil del Diego Doal. És una amanida asiàtica que porta xerris, ceba, coriandre, una salseta com així amb soja i de més, i ou fregit a sobre. Llavors, clar, quan ho trenques tot, es fa com amb el rovell de l'ou, es fa com una salseta, és espectacular. O sigui, quan algú la prova, flipa amb aquesta amanida.
1: Valdria sense coriandre pels qui no els hi agrada,
4: sí,
1: o què?
4: Sí, 100%.
1: I clar, a més al teu Instagram t'arriben receptes i propostes d'amanides de la teva comunitat, dels teus seguidors. Hi ha alguna recepta que t'hagi sorprès, per la qual tu d'entrada diguessis que no hi dono un duro, però mira, doncs al final resulta que sí.
4: Recordo una amanida que em va passar una noia que posava carbassó cru, i jo, o sigui, a mi m'agrada molt el carpaccio de carbassó amb parmesà i tal, però no feia amanides amb carbassó, i vaig pensar, hòstia, és boníssima idea. Llavors vaig començar a utilitzar-lo molt més, realment.
1: És una bona idea, Laia, posar ingredients crus, verdures crues a les amanides?
3: Sí, és una bona idea, i també combinar, perquè al final aportarà molts més nutrients si combinem coses crues i coses cuinades, o si per dinar fem una amanida, doncs que el sopar estigui més cuinat, perquè tot aporta nutrients diferents que es potencien segons la cocció o no cocció.
1: Ara volem donar algunes idees als nostres oients, a la gent que ens està escoltant i que diu, vinga, va, m'animaré, deixaré aquestes amanides de supermercat i em posaré jo a cuinar. I per això, Laura, et proposem un repte. Vale. El que volem és que ens diguis quina és l'amanida indicada per 5 situacions i plans diferents.
4: Vale.
1: Val? Va, la primera. Per un dinar o un sopar d'estiu amb amics on cadascú ha de portar un plat. O sigui, que per tant ha de ser fàcil també de transportar,
4: Doncs mira, per Sant Joan vam tenir un sopar amb amics i vaig fer dos safates grans d'amanides i van triomfar moltíssim. Era base de tomàquets diferents, préssec, feta, ceba, menta i albahaca i... què era? Ah, sí, ametlles com torradetes per sobre.
1: Te la compro aquesta, eh?
4: Molt, molt bona. O sigui, tothom està... li va agradar moltíssim a tothom.
1: I ara que tornaves a mencionar això de les herbes, si no les tenim fresques, hi val tirar l'espècie seca que tenim allò ara al potet? No, eh?
4: Mira, no, però sí. A vegades he fet, quan no he tingut res, sí que ho he fet com una vinagreta amb això, saps? Ah. Li he tirat les herbes seques... amb oli, vinagre i tal, i ho he deixat una estona, i llavors es fa una espècie de chimichurri, per dir d'alguna manera, i sí, podria jugar, però millor fresca.
1: Una amanida per portar com a plat únic en un tàper a la feina.
4: Vale. Jo sóc bastant fan com de les amanides així com mexicanes. O sigui, em faig com un pico de gallo, li poso pollastre, formatge i de més, llavors me l'emporto així, o sigui, faig l'amanida allà, a la ofi, I després pues, agafo o totopos o alguna cosa, o tortilles d'aquestes, i em faig com wraps d'aquests. I mira, és una manera divertida de menjar-te una amanida.
1: Laia, la proves aquesta o què?
3: Molt original, perquè jo el primer que hagués pensat seria amb llegums per portar a l'oficina. Sí. Fàcil, complet i
1: sí, aquí la redacció s'estila molt, això de les amanides de llegums. Eh? Molts tàpers veig jo d'amanides de llegums. Mm. Va, una amanida per quan tenim molta gana, però estem molt mandrosos i volem anar ràpids.
4: Jo aquí et diria fer alguna cosa amb ou dur, perquè al final ou dur el fiques
1: a bullir, són,
4: i ja
1: sí,
4: està.
1: 8 minuts, no?
4: Sí. I el que faig moltes vegades és pebrot escalivat, que el compro fet en un lloc que estigui bé, li poso, el deixo amb cebeta i li poso l'ou dur.
1: Ceba crua,
4: morada, sí? Si pot ser, sí? Perquè a mi m'agrada més. Ho deixo ja tot una estona i li poso l'ou dur, i per mi això és una amanida perfecta.
1: Va, una amanida per quan fa molta calor, per tant, que sigui molt refrescant i que no ens deixi allò... Bé, és difícil que una amanida després t'impliqui una digestió pesada, eh? Però això, que sigui especialment lleugereta.
4: Qualsevol amb síndria. Síndria, cogombra, feta, ceba... Soc molt pesada amb la ceba, eh?
3: Sí,
1: no hi falla, eh? No hi pots fallar una amanida, eh?
4: Estic obsessionada.
1: Però repeteix molt a vegades la ceba, l'amanida. Bé, la ceba en general, si no està cuita.
4: Sí, a mi personalment em repeteix bastant, però és igual, m'agrada tant que són els... És el que s'ha de fer, sí.
1: Jo I crec. Acabem amb una amanida per un sopar romàntic.
4: Vale, pues mira, justament intentaria menjar-me una que no portés ceba ni una vinagreta mall, no?
1: Que no hagis d'estar després allà recordant l'amanida en determinades situacions de la cita.
4: Sí, i podria fer una així com amb bacallà, olives bones, amb tomàquet així saltejat, m'agrada molt saltejar xerris, ho poses tot per sobre. La vaig penjar aquesta fa poc i estava boníssima. Doncs mira, faria una així, la veritat.
1: Doncs mira, nosaltres ho anotem i si en voleu veure més, ja us dic, seguiu a la Laura a Instagram, The Everyday Salads, que allà trobareu un fotimer d'idees. Per cert, Laia, amb totes aquestes amanides que ens han sobrat, perquè heu fet una mini culleradeta, i clar, tot això no ho volem llançar. A veure, això ho podem guardar a la nevera o perden propietats nutricionals un cop obertes si no les mengem al moment?
3: Si ho guardem a la nevera ben tancat, no hi hauria cap problema. I sempre recomanem pues, que l'oli posar-lo després perquè no afecti la textura, però si queda ben tancat i està dins de la nevera no passaria res.
1: Doncs Laia Vinyals i Laura Garde, les nostres grans expertes en amanides, moltíssimes gràcies per haver-nos fet venir gana i per inspirar-nos culinàriament. Seguirem els vostres consells. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.

0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
2: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
3: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
2: Denuncien l'accés de burocràcia...
4: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
5: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
4: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
2: I a casa nostra tornen a sortir...
4: I de la resta del món.
2: Pendents de la cimera internacional...
4: Faci el temps que faci.
6: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
4: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
7: Bon dia!
8: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
9: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
7: Tranquils, que no ens avorrirem.
8: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, a TV3.
10: La casa nostra.
11: L'estiu és tu.
12: Catalunya Ràdio.
11: La llum dins dels meus ulls.
13: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu.
11: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Passen 5 minuts de 5:45 de la tarda i és hora de parlar de peus. Perquè amb l'estiu ens desprenem dels mitjons i de les botes, deixem els peus a l'aire, hi ha qui du sandàlies, hi ha altres que opten per les xancletes, tot i que ara fa una estona que sentíem aquesta experta en protocol que ens deia que les xancletes a la feina res de res, però vaja, encara que sigui a la platja o pel carrer, són molt habituals. I clar, és aleshores en aquell moment, no, quan tenim els peus despullats, quan ens adonem de com de cuidats o no portem els peus. Aleix i Mariona, com els teniu vosaltres, els peus?
15: Doncs mira, jo ara
14: mateix... A veure, mira, posa la taula, Aleix.
15: Vinga, va, peu a la taula, eh? Allò que no ens deixen fer mai de la vida.
14: És que portes una bamba.
15: Mira.
14: O sigui, tu el teu peu no transpira ni al mes d'agost, eh?
15: El meu peu transpira el cap de setmana.
16: Sandàlies cap de setmana, eh?
15: Exacte, per mi el cap de setmana de l'estiu és el moment de posar-me les xancletes.
14: Sabata descoberta.
15: Exacte, i durant la setmana, doncs, hi ha algun dia que porto mocasí, avui porto sabatilla esportiva.
14: Sí, sí, i en mitjó. Ara parlarem de si és una bona opció. Mariona, què tal el teu peu?
16: Fatal, jo prefereixo no ensenyar-lo perquè no m'he fet les ungles, les porto llargues, tot malament, porto sandàlies.
14: És una qüestió estètica, no, vull dir que en principi fa salut al teu peu, no?
16: No sé jo què dir. Bueno,
14: ara tenim algú que ho podrà valorar, perquè vaja, els peus, més enllà de les fílies i de les fòbies personals, tenen una funció clau en el nostre organisme, i per això, per saber com els hem de cuidar, hem convidat l'Ernest Díaz, que és podòleg i membre del Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya. Molt bona tarda, Ernest.
17: Bona tarda, un plaer ser aquí.
14: A veure, ara et preguntarem a veure si són bones opcions aquestes que porten l'Aleix i la Mariona, però escolta, més enllà de les nostres preguntes, si els oients també ens voleu fer arribar les vostres consultes, ja ho sabeu que podeu trucar el telèfon del directe al 93-201-7474, 93-201-7474, i l'Ernest segur que us resol els vostres dubtes. Però a veure, d'entrada, Ernest, o sigui, com d'importants són els peus? Perquè ara jo deia això, de que tenen una funció clau en el nostre organisme, no? Pensem que sustenten, o vaja, que no sé si sustenten tot el pes, però vaja, sí, el pes va parar als peus. Llavors, com d'importants són?
17: Sens dubte és molt més que una estructura que ens permet caminar. De fet, són els fonaments, com a qualsevol edifici, són els fonaments sobre el qual està construït el nostre cos. De fet, suposa el 25% dels ossos de tot el cos. Només
14: 25%?
17: Amb els peus. Exacte. De fet, Leonardo da Vinci, hi ha una frase molt coneguda, que és que el peu humà és una obra mestra de l'enginyeria i una obra d'art.
15: Hi ha molt d'osset, que... no, petit? Hi ha molta estructura petiteta, no? També.
14: I molta destrossa, molt edifici, amb uns fonaments una mica allò que ballen, no?
17: Sí, de fet, clar, està molt dissenyat per esmorteir tot l'impacte que té la nostra activitat, la nostra vida, i quan els fonaments en alguna cosa no funcionen correctament, doncs tot el que hi ha ascendent doncs falla. Poden ser genolls, maluc o fins i tot esquena. Per tant, els hem de cuidar, són molt importants.
14: O sigui, vols dir que molts dels problemes que tenim de dolors o molèsties, jo què sé, a l'esquena, a les espatlles, no sé si al cap, ve dels peus?
17: Doncs és molt possible. Això sempre és molt individualitzat, però clar, al final la base de la nostra postura, en gran part, ve pels peus.
14: I Ernest, o sigui, cada quan hauríem d'anar al podòleg? Vull dir, és això com el dentista que et diuen, mira, almenys un cop l'any, encara que no tinguis res, tu has de passar pel dentista, fer una revisió, mira que no tinguis càries, una neteja. Amb el podòleg s'hauria de fer el mateix?
17: Correcte. El problema que tenen els peus moltes vegades és que com va amagat dintre d'un mitjó,
14: clar,
17: que va dintre d'un calçat...
14: Com l'Aleix, que per això el porta tapat.
15: Jo el porto molt tapat i així d'aquesta manera...
14: Així no sabem què hi ha allà dins.
15: No hi ha aquí cap vergonya.
17: Però sí que hauríem almenys una vegada a l'any, encara que no tinguis cap problema, cap dolor, sí que hauríem de fer aquesta inspecció tècnica de vehicles, no? Aquesta ITV que sempre tenim amb els cotxes, doncs amb els peus hauríem de fer el mateix. De fet, crec que cada vegada es té més consciència, sobretot ara amb l'esport, la importància que té el calçat com a avantatge moltes vegades en la competició, doncs sí que està tenint molt més auge que aquesta importància que ens hi donem als peus. Però sí que com ens mirem al mirall al matí i no ens veiem els peus, ens veiem la cara...
14: Jo ara t'he de dir que m'està caient la cara de vergonya, perquè ho seré sincera, et seré molt sincera, Ernest.
15: A veure, Marta, confessa't.
14: No he anat mai al podòleg.
15: Mai de la vida?
14: Mai de la vida. No, i quan ha dit si hauríem d'anar un cop l'any, penso, doncs ja hi hauria d'haver anat 36 vegades.
15: És una sort, també, perquè això és que no ho has necessitat.
14: Jo he hagut de passar per nassos. És que ara fa vergonya, com aquest home veig els meus peus, vés a saber què hi troba allà. O sigui, és un sacrilegi, això que he fet jo.
17: A veure, no és un sacrilegi perquè afortunadament no has tingut segurament cap problema, però sí que és cert que, clar, potser haguéssim detectat algun aspecte que al dia de demà, quan siguis una persona més gran, doncs es podria haver evitat. Això sí que és cert.
14: Bé, doncs com que jo no vaig al podòleg, que el podòleg vingui a casa nostra, ja està, ens fem venir bé. Llavors, a veure, d'entrada, Ernest, quina rutina bàsica hauríem de seguir per cuidar els nostres peus? Suposant que no tinguem tampoc cap patologia gaire greu, vaja, cap patologia.
17: Sí, alguns tips bàsics.
14: Sí.
17: Podríem tenir tres pilars. Un d'ells seria tenir la pell ben hidratada i ben protegida. L'altre seria el tall de les ungles.
14: Perdó. Hidratada vol dir que ens hauríem de posar crema hidratant als peus?
17: Sí, potser no cada dia, però sí que després de la dutxa sí que seria, doncs, bo posar-nos crema hidratant.
14: Jo vaig apuntant, perquè crec que si us penc en peus, però val.
16: Clar, si tenim el taló allò sec, que es veu com esquarterat...
14: Sí, que a més això a l'estiu passa molt.
16: Mala senyal, no?
17: Sí, segurament aquesta pell està més agredida del que hauria.
14: Vull dir, jo crec que ara els meus talons hi pots ratllar parmesà, eh?
16: Els meus també, sí.
17: Una miqueta de formatge ratllat, no? Si ens hi posessin,
15: estem tot igual. Eh?
14: Val, llavors ens els hauríem d'hidratar, els peus en general, els talons també.
17: Exacte.
14: Què més?
17: El tall de les ungles, que aquí sí que és gairebé per aturar-se, si voleu.
14: No, jo crec que ampliarem el tema de les ungles. Sí. Val, una bona...
17: El tall correcte, que això és molt important i moltes vegades es fa malament. I és un dels motius
14: ara
17: de consulta.
14: Ara vull que ara obrirem aquest meló immediatament.
17: I el tercer pilar seria el calçat, que no només s'ha d'adaptar al nostre peu i ens ha d'agradar estèticament, sinó també... s'ha d'adaptar a la nostra activitat. No hem d'utilitzar el mateix calçat per anar a la muntanya que per anar a la feina o per fer esport.
14: Llavors, has dit diverses coses. Com que has obert el tema de les ungles, posem-hi el focus. O sigui, com s'han de tallar, ara deies, les ungles dels peus, que dius no s'ha de fer de qualsevol manera. Com s'han de tallar?
17: En absolut. Hi haurien tres problemes que habitualment ens trobem. El primer seria que moltes vegades ens trobem que el pacient, doncs, ha après o creu que tallar les vores de forma rodona, és a dir, les cantonades de forma rodona, és el que li ajudarà que no se li enclavin les ungles. I això és el contrari. S'haurien de tallar completament recte, sense arrodonir les vores.
14: O sigui, llavors ho hauríem de fer amb el típic tallaungles?
15: Però el tallaungles te la talla rodona, depèn de com.
17: Una cisalla, que se li diu.
14: No, la cisalla aquesta t'ho talla recta.
16: No, perquè és una mica corbat.
17: Doncs llavors no seria ideal.
14: Doncs pues compreu una...
16: A llançar-los, no? Hem d'anar a comprar una altra.
14: Clar, unes altres. Mira, de fet tenim una primera consulta que crec que té a veure amb això de les ungles.
12: Hola Marta, hola Ernest. Bueno, primer de tot, moltes gràcies pel programa, us escolto sovint, i bueno, pues aquest cop pues, m'he animat a fer-vos una pregunta, no? I és una cosa que em té bastant intrigat, a veure si em podeu ajudar. La cosa és que sempre que m'intento arreglar les ungles o llimar-me-les, sempre se m'esglaonen. No sé si és perquè les tinc molt fràgils o perquè me les llimo malament, o sigui, una altra forma de fer-ho. Bueno, moltes gràcies, una abraçada.
14: Clar, Samas, què vol dir que se li esglaonen? Que no ho entenc, que és que se li com trenquen?
17: La ungla, la làmina, diguem-ne, sí, de la ungla està feta per diferents capes. Si ell diu que se les llima, probablement ho està utilitzant una llima d'un gra molt gruixut,
14: sí,
17: o està fent massa pressió sobre la ungla, o ho està fent en diferents direccions, tot això fa que, diguem-ne, es facin aquests esglaons de, i potser fins i tot es desprenguin. Clar, això, el meu consell seria utilitzar una llima d'un gra fi, que la pressió no sigui tan forta, sinó que sigui uniforme i sense apretar massa.
14: Val.
17: Que sigui també en una mateixa direcció, no anar a canviar de direcció. Això, per exemple, aniria molt bé. No sé si a més utilitza o es renta, no sé si se les pinta, però sí que si utilitza algun producte químic, que sigui agressiu, algun esmalt, doncs això també danya l'ungla i fa que es desprengui.
14: I Mariona, fet... Mariona va per tu, això, eh?
16: No,
14: que
16: no.
14: Que facis unes ungles pintades, no sé si de l'estiu passat és jo, aquell esmalt.
16: Jo estic disposada a que se'm foti la bronca, perquè sí, jo faig allò de... Em pinto les ungles, se me'n va quatre raconets sí, de l'ungla, me les torno a pintar a sobre, torno a pintar... Porto capes, però bueno, un moment, com un edifici de Barcelona del 1906, saps?
14: Però és semipermanent o permanent? El que, o sigui, o d'aquest que se'n va amb el...
16: No, és d'aquests que pots treure amb acetona fàcilment. Vull dir, és d'aquest. Te'l fas a casa i sense la lampa d'aquella perquè s'assequin. A les mans sí que és veritat que porto semipermanent, sí, que això dura un mes, no, eh? Bueno, un mes, dues setmanes, tres setmanes. I no descanso mai de les ungles de les mans, que no sé si això és molt negatiu perquè sé que ho fa molta gent.
14: Ernest, no sé si això s'escapa del terreny de la podologia, però potser també hi tens a dir.
17: Sí, sí que hem vist que, per exemple, les pintures de les ungles tenen una composició, que no s'espanti la gent, però tenen una composició similar a la pintura dels cotxes.
16: Ai.
17: És un producte que sí que segurament a la llarga pugui ser agressiu. De fet, no fa gaire, va sortir...
14: Tenim a la nostra tècnica, la Gisela, que se li surten els ulls de les òrbites. I segurament molta gent que ens està escoltant també.
17: No fa gaire, es va prohibir determinades pintures i esmalts,
14: sí,
17: per les ungles.
14: Sí, és veritat. I ara, en molts d'aquests llocs et posen un cartell de no fem servir aquests productes, ta.
17: Exacte, s'ha vist que a la llarga pot ser perjudicial.
14: I llavors, i les pedicures, més enllà de l'esmalt, són una bona idea o no?
17: Les pedicures com a tal, aquest terme, en realitat, va més lligat al que fan els esteticistes. Va
14: sí,
17: més lligat
14: sí, una per pedicura... això pregunto, sí.
17: Exacte. Clar, aquí el risc que hi ha de les pedicures, que no és el mateix que les quiropòdies, que són
14: sí,
17: les que...
14: Sí, que és el que feu els podòlegs. Exacte.
17: Doncs aquí, moltes vegades, sí que, clar, el tall de les ungles pot ser que ens trobem el pacient que li han tallat de forma rodona, això sí que és un risc que es pugui enclavar, o li han tallat massa curtes, que també és un risc perquè s'enclavin, o li han tret la cutícula. El tema de la cutícula és un tema que ens trobem molt, els podòlegs, que és, si es treu la cutícula, estem obrint una porta a infeccions, perquè la cutícula és una zona de la pell que precisament protegeix l'entrada de microorganismes just on neix l'ungla, que és una zona molt delicada.
14: Passa que hi ha cutícules, Ernest, que bulletges, arriben gairebé fins al final de l'ungla, Vull dir... Què, s'hauria de deixar, des del punt de vista
17: sí,
14: mèdic, higiènic?
17: Sens dubte. Treure aquesta pell o fer una petita ferida pot comportar problemes que fins i tot comportin fer algun tipus de cirurgia. Aquesta petita tonteria pot comportar l'haver de treure l'ungla sencera.
16: Crec que em deixaré de fer les ungles jo ja.
14: Jo acabo de veure que estem, no sé si davant d'un cas d'intrusisme amb totes aquestes pedicures que potser esguerren la feina dels... Bueno, o us donen molta feina als podòlegs.
17: Sí, sí que és una cosa que nosaltres ens trobem. Evidentment, sabem separar, jo crec que, o vull creure, tot i que de vegades sí que ens trobem aquests casos d'intrusisme professional, però sempre tenim almenys aquesta... sensació de que crec que respectem aquesta barrera sí, del que és l'estètica sí, i del que és la podologia.
14: I la salut.
17: I d'aquí els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que...
14: També és dolent, massa curtes?
17: Sens dubte, sí. I d'aquí els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que...
14: També és dolent, massa curtes?
17: Sens dubte, sí. I d'aquí els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula.

0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes... I que les...
1: També és dolent, eh?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes... I que les...
1: També és dolent, eh? Massa curtes...
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes... I que les...
1: També és dolent, massa curtes?

0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes... I que les...
1: També és dolent, massa curtes?

0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes... I que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes... I que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes? Massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes? Dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes i que les...
1: També és dolent, massa curtes?

0: Sens dubte, sí. I d'aquí, els esteticistes que ens escoltin, doncs, que tinguin en compte aquestes premisses que donem de no treure la cutícula, no tallar les ungles massa curtes... I que les...
1: També és dolent, massa curtes?
0: Sens dubte, sí, perquè la pell... Que...
2: Mirem sobretot el 112.
3: Pau Rovira, Catalunya Ràdio, La Vall d'Avui.
4: Més notícies, Àlex Giral Robert.
5: El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria com la que hi ha hagut a Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del PP i ha assenyalat el govern del Marroc. També s'hi ha referit la ministra portaveu Elma Saiz en una entrevista a Televisió Espanyola.
6: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
5: A Ceuta hi queden entre 3.000 i 5.000 migrants, inclosos més de 750 menors, i el govern de la ciutat autònoma avisa que no se'n pot fer càrrec.
3: Plataforma per la Llengua reclama que reconegui el nivell de català a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no tinguin coneixement de la llengua. Són les al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR per part del Ministeri de Sanitat. N'ha parlat a Catalunya Ràdio, el president de Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
7: Que el saber català, o basc o gallec en els seus territoris, hi hagi un cert mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després, que un cop es comença a treballar, hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
5: L'home que va aparèixer divendres en un contenidor a Lloret de Mar hauria mort a trets, segons l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos continuen investigant les circumstàncies dels fets. Girona, Maria Rovira.
8: Bona tarda. Els responsables del crim haurien disparat contra l'home que tenia uns 30 anys i l'haurien abandonat al contenidor d'una urbanització de Lloret fins que un veí va veure que en sortia una extremitat i va alertar del que passava, segons apunta l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís divendres passat cap a 4:45 de la tarda que s'havia trobat el cos sense vida. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Girona s'ha fet càrrec de la investigació per intentar saber el mòbil del crim i trobar-ne els responsables. El cas està sota secret de sumari. Maria Rovira, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Atenció a aquesta història. A Benidorm, a la Marina Baixa, la policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han deixat en una taquilla d'un supermercat. València, Alba Barbosa.
9: Bona tarda. L'encarregada del supermercat ha donat aquest matí l'alerta quan, revisant les taquilles, s'ha trobat amb l'urna amb cendres. La policia, a través de les xarxes, ha fet una crida per intentar localitzar els familiars del difunt i poder retornar-los l'urna. La publicació l'acompanyen d'una imatge negra de l'urna i demanen que es contacti amb la policia si se sap de qui pot ser i que es comparteixi el missatge per ajudar que l'urna afegeixen torni amb els seus. Si la policia de Benidorm no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, València.
3: Ara els esports, Oriol Corral.
10: El Barça torna aquesta mateixa tarda cap a Barcelona després de l'estatge a Anglaterra. Avui Hansi Flick ha assegurat que el club ha de resoldre el problema del davanter centre. A més, el tècnic alemany ha lloat els joves Abrima Tunkara, Orian Goren i Xavi Espart. El club ha anunciat avui que l'equip femení farà un estatge per temporada a Andorra del 6 al 10 d'agost. I Xevi Pujol és oficialment el nou director esportiu del Barça de bàsquet. El Manresà, que ve del Baskonia, signa per 3 temporades i substitueix en el càrrec Juan Carlos Navarro. En ciclisme, Tadej Pogacar participarà aquest any en la Vuelta, que es farà del 22 d'agost al 13 de setembre. I també en ciclisme, Sigrid Hosset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení. A més, la Noruega és la nova líder de la classificació general. Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove. I acabem amb Iris Tió, que ha aconseguit aquest matí la medalla de bronze en el solo lliure a l'Europeu de Natació Artística de París.
11: Fins aquí les notícies.
12: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de...

0: Ara és hora d'agafar la llibreta i prendre punts, perquè ens visiten dues persones que hi entenen molt sobre temes dels quals molta gent en parla, a vegades sense saber-ne gaire, però ells en saben molt. Són en Carles Planas, periodista del periòdico especialitzat en tecnologia i poder. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I en David Poblador, que és tecnòleg i expert en intel·ligència artificial.
2: Bona tarda.
0: No sé si esteu d'acord amb això que deia, que ara tothom es posa la IA a la boca, però no sé si tothom hi entén tant com diu o creu que hi entén.
1: Bueno, és com quan van sortir els mòbils, no? Tu pots estar-los utilitzant sense saber què és el que s'hi amaga darrere, si estan utilitzant uns minerals o no, si... O sigui que la part tècnica moltes vegades queda més pels tècnics o la gent que s'hi dedica. El que passa és que sí que la IA té un potencial de reconfigurar la realitat que crec que obliga a que estiguem una mica més pendents, més enllà de la pròpia aplicació de què hi ha al darrere.
0: Posar una mica de seny, de reflexió i de coneixement, que és el que ens ajudeu a fer vosaltres. Avui m'heu dit que per introduir el tema volíeu posar una cançó, així que jo us obeeixo. Escoltem-la.

0: A veure, què és això que estem sentint, Carles?
1: Doncs això que esteu escoltant és The Velvet Sundown, que és un grup de rock psicodèlic que l'any passat ho va petar força perquè va acumular quasi 1 milió d'escoltes a Spotify. No ho va petar per acumular només 1 milió, perquè això ho fan molts artistes, sinó que ho va fer sent un grup que no existeix. És música generada amb IA, des de la composició de les lletres fins a la melodia. Així que avui el tema que tocarem és fer-nos una pregunta que és bastant més complexa del que sembla, que és que si la IA generativa és una eina que pot accelerar, facilitar, obrir la porta a la creació cultural, o si obre la porta a la creació de contingut barat, fabricat en massa per capturar clics, reproduccions i diners. És a dir, si ens estem encaminant cap a un món de cultura brossa.
0: Doncs diguem-ho vosaltres. Cap on anem?
1: Doncs estem parlant... Bueno, clar, la pregunta clau és aquesta. Si estem parlant de que si estem anant cap a entreteniment efímer o d'una tendència que pot canviar la indústria cultural... I estem veient com dins de la música està començant a tenir un impacte molt potent, no? Perquè en els últims anys han proliferat plataformes com Suno, Udio, Stability AI, que són empreses que a la gran majoria de la gent no li sonen de res, que permeten crear música sense saber tocar ni un instrument, sense saber cantar.
0: Sí, m'estàs dient que jo ara, no?, que no toco cap instrument i que realment no en sé de música, agafo una d'aquestes eines i podria acabar... creant una cançó?
1: Sí, totalment. Tu només li has de posar una instrucció, que dius, vull una cançó de folk que sembli, jo què sé, cantada per un cantautor menorquí i que parli d'aquests temes, i tu genera. De forma més o menys potable, per entendre's, que a vegades els resultats poden ser més o menys dignes.
0: I faria una peça, entenc, original, que no seria una còpia de res que existeix?
1: Ui, aquesta és una de les, és una de les qüestions més clau.
2: Aquesta és una pregunta molt complicada. Original no hi ha res, i en el món de la IA generativa segurament menys
0: no?
2: Encara.
0: Sí,
2: qualsevol peça, l'hagis composat tu a mà o l'hagi composat una IA generativa, suposo que està basada en referències i en paràmetres que has après escoltant música.
0: Inconscientment, no? Però sempre hi ha... Sí.
2: El que fa aquesta situació una mica complicada és que la IA generativa viu i d'aquesta abundància tant de dades d'entrada, és a dir, pot potencialment entendre tot el que s'ha composat i publicat durant molt de temps, i de dades de sortida. Si no t'agrada el resultat d'una, doncs fas petites iteracions.
0: Una altra.
2: On està la barrera per dibuixar-ho? Clar, si pensem en el resultat final, aquestes IAs afegeixen habitualment prou diferències amb les peces originals, en les lletres, en els ritmes, i això on teòricament les peces no són equivalents, no hauria d'haver equivalències, però sí que tenen una mica de semblança a peces existents.
1: Sí, això hi ha gent que ho veu com una oportunitat, no?, de rebaixar, dinamitar aquestes barreres d'entrades perquè tothom pugui crear art, ho dic que si art entre cometes, perquè seria una qüestió potser més filosòfica que tècnica aquesta. I clar, hi ha gent que diu que el que ens hem de fixar no és, no?, en aquest tipus de grups creats per IA que acaben doncs, sortint als mitjans, sinó que hi ha projectes underground en els que sí que s'està començant a utilitzar la IA doncs, per fer samples o bases musicals, que pot ser útil com a instrument musical, com un instrument més a afegir. Però també és veritat que, com comentàvem abans, no?, la IA generativa permet ser... doncs, una fàbrica de producció sense límits. Quan estàs utilitzant una eina amb el model capitalista que tenim actualment, doncs tots els incentius porten a que cada vegada es generin més volum de cançons, no perquè hi hagi un artista al darrere que hi vulgui expressar alguna cosa, sinó doncs, per omplir els catàlegs, intentar guanyar clics, reproduccions, intentar guanyar diners, no? Obrint això, aquesta mena de contingut de xalla. I una petita dada per ubicar-nos en quina és aquesta proliferació de contingut, no?, que no és una cosa anecdòtica. La plataforma Deezer va assegurar fa a principis d'any que fins a un 44% de les cançons que rep diàriament són generades amb IA.
0: Sí, estem parlant de gairebé la meitat, eh?
1: Gairebé la meitat de les que rep diàriament són cançons generades amb IA. De nou, cançons que moltes vegades no busquen expressar
0: art ni
1: denunciar una situació, sinó que moltes estan vinculades al frau o a la captació artificial de royalties. Això és important saber-ho. I Spotify també, just aquest mes de juliol, va dir que ha eliminat, durant el juliol, 75 milions de cançons falses. Només durant el juliol.
0: Ja 75 milions de cançons falses.
1: Sí,
0: falses, entenc, creades amb IA, eh?
1: Creades amb IA, que no hi ha una persona cantant o tocant un instrument al darrere.
0: Llavors, també donant aquesta dada, entenc que plataformes, no? Una plataforma com Spotify lluita en contra d'això, perquè com li perjudica?
1: Hi ha una part que hi ha en algunes cançons que, pel que jo sé, les potencien o els hi va bé que estiguin allà, però el que no volen és que hi hagi un allau de contingut de baixa qualitat que pugui saturar a la plataforma, i sobretot si es tracta de casos en els que, doncs això, puguin ser cançons que el que busquin només sigui ocupar espai, intentar guanyar clics, fins i tot fer aquest tipus d'estafes amb la captació artificial de royalties de les discogràfiques. No sé exactament com això es pot combatre, la veritat.
2: Jo crec que és un problema que no és nou, el que passa que ara està molt accelerat. És a dir, és real que des de fa molts anys a les xarxes socials, per exemple, hi ha molts posts fabricats o més o menys fabricats amb intencions d'ocupar espai, per dir-ho d'una manera clara, o vídeos de YouTube que gairebé no tenen visualitzacions, que el que fan és acabar restant de visualitzacions d'altre contingut de més qualitat, que potencialment poden acabar sent recomanats tot i contenir continguts qüestionables, i òbviament creant uns costos d'infraestructura grossos. Quan acceleres l'acceleració de la producció, és a dir, quan aquestes eines amb uns costos realment força baixos entren a l'abast de moltíssima gent, aquest problema es converteix en gairebé intractable. Tots els mètodes més manuals que s'han estat seguint per assegurar validesa de contingut, per assegurar originalitat de contingut, per evitar problemes de royalties, tots aquests processos que eren, en el fons, una mica manuals o basats en moderació, tots aquests processos deixen de ser vàlids perquè el volum és intractable. I em penso, no és per donar una nota negativa, però em penso que estem veient la punta de l'iceberg, que això podria créixer encara molt més ràpid. I m'imagino que el que acabarà succeint és que hi haurà una mena de protecció d'entrada a les plataformes. Jo crec que veurem el dia on, per pujar un vídeo a YouTube o perquè aquest vídeo quedi en els llistats de YouTube, doncs s'haurà de, no sé, pagar o s'haurà de... Hi haurà alguna manera de compensar això només per tema de costos i de volum.
0: Clar. Clar, i això suposo que també suposa competència i problemes de moltes menes pels artistes, pels qui sí que creen de forma original. I hem dit que potser no, però vaja, com a mínim, havent-hi un humà al darrere.
1: Sí, jo ho veig una mica com una qüestió de competència deslleial, almenys en els casos d'IA utilitzada així de forma massiva i no com una eina, no com un pinzell, no? Clar, pensa que si un músic necessita anys per formar-se, aprendre a tocar, inspirar-se per crear una obra, la màquina, no? Això a la màquina li dona un avantatge competitiu, i en l'entorn econòmic, l'incentiu econòmic de les plataformes, no? Que és... clar, els músics guanyen molts pocs diners per reproducció de les seves cançons. Això fa, doncs, que la gent que està intentant crear aquests volums, grans volums de música amb IA, doncs, si crear una cançó costa només cèntims, no fa falta que sigui un èxit, no? O sigui, si dedicaràs 2 minuts a crear una cançó, doncs pots crear-la en massa.
0: Que només que una, finalment, no?
1: Sí.
0: Funcioni...
1: Només ja... que una ho peti, ja, sí, sí. Ja et surt endavant. Aquest és un problema majúscul, però el segon és el que mencionaves abans, no? És aquesta qüestió de si la música generada a mi és original. No ho és. L'altra cosa és entrar al debat que mencionava el David abans, no? De si, mm-hmm. si tot art és original, perquè tot es basa sí. en referències anteriors.
0: Prèvies.
1: No? La qüestió és que crec que la clau de tot plegat és que perquè la IA sigui capaç de generar música sintètica, abans ha hagut d'estar entrenada amb milers de milions de cançons, que les redueix a fórmules matemàtiques a replicar i que les encapsula en una aplicació privada perquè cobri pel seu ús. No? Clar, dit d'una altra manera... s'estan extraient de forma il·legal l'art dels artistes per després doncs, regurgitar-ho amb creacions que moltes vegades són homogènies. Hi ha una part molt greu que s'ha vist en moltes altres indústries, que és doncs, aquestes, tant Suno com Udio, per exemple, han sigut demandades ja per les grans discogràfiques com Universal, Sony o Warner perquè han alimentat la seva IA amb obres protegides per drets d'autor.
0: Però això com ho demostres?
1: Això, doncs, accedint a les dades d'entrenament, que és força complicat, que és, de fet, hi ha el procés judicial aquí al darrere, doncs intentar veure com s'han utilitzat les cançons d'un artista sense consentiment ni sense cap mena de retribució econòmica, perquè després, quan tu li diguis a la màquina, escolta, crea'm una cançó que soni com, no sé, com a les Catarres, facin alguna que soni exactament igual que les Catarres.
0: De fet, això em recorda, clar, passa amb la música, però fa uns mesos es va fer força viral el cas d'un llibreter, crec que era de Barcelona, que va començar a rebre compres de llibres d'aquests de vell, que ningú volia per res, i a més compres ingents, algú estranger, algú desconegut, i tot feia pensar que es tractava d'alguna empresa que el que volia justament era alimentar la intel·ligència artificial amb volums d'aquests, no sé si de vell o vaja, amb contingut que és força rar.
2: Aquests models s'alimenten de dades i l'extractivisme aquest és molt real, i a més aquest dels llibres fins i tot sembla pot crear també altres problemes com biaixos i situacions on no estàs capturant tota la realitat, depèn de les dades que vagis incorporant. La música està succeint, el cinema està succeint, el text escrit està succeint. Hi ha empreses malvenents a les seves hemeroteques, també, fins i tot intentant-ho fer legalment, estan perdent un dels seus actius més preuats. Llavors, tot això genera unes qüestions filosòfiques molt, molt complicades. Des del punt de vista de l'artista, clar, a mi m'agradaria diferenciar aquestes eines com l'ajuda a que tothom tingui una oportunitat en el món artístic és fantàstica. És a dir, puc ser un músic genial, però potser no sé cantar i tinc una idea d'una peça que m'agradaria fer de certa manera.
0: Doncs m'ajudo aquí, de la intel·ligència artificial.
2: O necessito uns acompanyaments, o necessito un baix, o necessito... Coses d'aquestes són fantàstiques. I de fa molts anys hi ha eines per intentar acompanyar músics i coses d'aquestes. Aquesta part m'agrada i crec que veiem músics d'aquests que estan experimentant més amb eines que ho veuen com una ajuda. El problema és quan parlem d'artificialitat total o de coses que generen a base de volum, perquè porta aquest extractivisme i no és pas bo, i a més no hi ha cap manera de recompensar la creació original.
1: I que a part les empreses ho han reconegut, almenys com en privat, perquè recordo que l'any 2024 OpenAI la van citar en el Parlament Britànic i allà va dir textualment que seria impossible entrenar les IAs actuals amb contingut que no tingués drets d'autor. O sigui, ho fan absolutament totes, també Anthropic, que es ven com l'empresa d'IA ètica, s'han destapat casos d'això, d'agafar llibres i literalment escanejar-los i després destruir-los perquè no els importa l'art, la cultura, bàsicament per ells tot aquest gran volum és dades i dades i dades per entrenar els seus sistemes.
3: ¿Qué te parece?
4: ¿Cómo habla también nuestro idioma? A lo mejor puede ayudar a su marido a que deje de hablar como un limpiabotas.
5: No nos quieren aquí.
6: ¿Quién?
5: La gente de aquí. Ellos no nos quieren aquí.
0: Hem parlat de música, de llibres, però crec, Carles, que el cinema, la IA, també està produint un debat bastant escalfat, oi?
1: Molt, molt, molt escalfat. No sé si recordeu la pel·lícula The Brutalist, que és força recent.
0: Sí, no l'he vist, la tinc molt pendent, però sé de quina parla.
1: Bueno, és un pel·lículo de fa un parell d'anys que va estar a punt de guanyar l'Òscar a millor pel·lícula. No ho va fer, però va haver-hi com un petit escàndol al darrere, perquè la pel·lícula té unes interpretacions magnífiques, pel cas, per exemple, de l'Adrien Brody, que va acabar guanyant el seu segon Òscar, però l'escàndol va ser perquè el productor de la pel·lícula va explicar que havien utilitzat IA per ajustar alguns fragments de diàlegs en hongarès de l'Adrien Brody, que ell parla hongarès, però per perfeccionar algunes parts del seu accent, tant amb ell com amb la Felicity Jones, una altra actriu, ho havien utilitzat. I clar, això va obrir un cas, va obrir un debat que va molt més enllà, no?, de que s'utilitzi la IA per la creació d'imatges o per la edició d'imatges, més pels efectes visuals, no? De fet, ara, aquest mes, el Christopher Nolan va dir que considerava que la IA podia aportar algunes eines útils, però ell deia que aquesta idea de que la IA acabarà absolutament amb tot el treball creatiu, amb l'art, ho veia com una tonteria. Però, clar, realment la por a que això succeeixi ha sigut la por central que ha marcat doncs, les vagues de guionistes i d'actors de Hollywood que hem vist al llarg d'aquests últims anys. Protestes que han servit, per veure-ho des d'una cara positiva, no han servit perquè s'acabin arribant a acords perquè doncs, la indústria no pugui acabar substituint els actors per intel·ligència artificial, no? No, que compri les seves imatges i en faci rèpliques per, no sé, imaginem que un actor es mor i després la seva imatge pot ser utilitzada, imaginem, sense el seu consentiment, doncs aquí per donar més dret als actors amb les seves imatges, però també als guionistes, no? S'han aplicat certes restriccions que es pot utilitzar la IA pel procés d'escriptura de guió, però ha d'haver-hi una supervisió, s'ha d'informar a les productores, etc, etc.
0: I vinculat també amb el cinema, també s'està fent o s'està intentant fer amb el doblatge. Sí. Hi ha actors de doblatge que els han ofert, de fet ens han explicat aquí a Catalunya Ràdio, que els han ofert, mira, et pago uns diners, dona'm els drets de la teva veu, o fins i tot, mira, no cal, jo et pago per la feina, però no cal ni que vinguis. Clar, amb la trampa, que és d'entrada, que et diguin, ostres, ara jo, no?, posaràs a mi el meu nom en el doblatge d'aquesta pel·lícula, jo no hauré ni sortit de casa i cobro, però clar, en el moment en què tu cedeixes això, la teva veu, aquí ja estàs venut, aquí la teva segurament és una sentència de mort, això.
1: Bueno, hi ha un desequilibri de poder, no?, en el que tens una gran empresa que té tots els diners del món per poder-te fer una oferta, i com a treballador, doncs, moltes vegades et pots trobar contra l'espasa i la paret. Sí que és veritat en el que hi ha un moment en el que entren els sindicats d'actors i es pot donar una mica més de força perquè aquests professionals creatius puguin tenir una mica més la paella pel mànec i fins i tot, si volen, això, tenir els seus drets sobre les seves rèpliques digitals, sobre les rèpliques de les seves veus, doncs puguin utilitzar això en el seu favor.
0: I qui guanyarà? Qui pot sortir més beneficiat de totes aquestes dinàmiques i de tots aquests canvis?
1: Jo, és una pregunta clau i no està gens clara de qui pot ser el guanyador, no? El més probable, crec jo, és que en un primer moment els beneficiats no siguin els creadors individuals, sinó que siguin les empreses que controlen els grans catàlegs, tant de pel·lícules com de música. Pensem en les discogràfiques o en les grans productores. Totes aquestes, el patró que estem veient és que en un principi presenten demandes contra les empreses d'IA que utilitzen il·legalment els seus continguts, però després d'aquestes demandes, moltes vegades s'acaba arribant a acords comercials per cedir aquest catàleg de continguts a les empreses d'IA. La qüestió és si en aquest procés els creadors queden penjats o veuen doncs, que part dels diners que les majors estan embutxacant doncs, es tradueixen en els artistes, que és el que m'agradaria pensar, però tal i com són les coses, crec que probablement no seran els primers beneficiats.
0: Sí, podríem concloure, lamentablement, que la IA està fent perilla la cultura i la farà perilla si no ho està fent ja.
2: Jo no ho veig tan negatiu. Jo
0: bé, d'acord, gràcies.
2: Espero, però...
0: Ets optimista, no?
2: Crec que en èpoques d'uniformització cultural, per exemple, de gustos musicals, de tendències, sempre hi ha persones, gent que troba la manera de crear una cosa que va molt contrària a la tendència. Sigui, per exemple, una creació més manual, o sigui utilitzar les eines noves a la teva disposició d'una manera més revolucionària, o sigui començar a parlar de temes que no s'havien tocat abans, sigui expressar-se d'una manera nova, formes d'art noves. Jo crec que a la llarga, per sort, els humans acaben innovant quan tot s'assembla massa. Esperem que aquesta situació d'abundància, de creació molt semblant, de peces molt semblants, acabi creant aquesta situació. I a més, si puc dir una cosa molt, molt com ciència-ficció, és molt probable que en el futur veiem models d'intel·ligència artificial que s'especialitzin en crear coses que no s'assemblin a les seves dades d'entrenament per justament ajudar-te a trencar amb la tendència. Hi ha molts d'aquests models semblen molt humans, per exemple, el ChatGPT de vegades sembla molt humà com parla, perquè introdueix una mena d'aleatorietat o imperfeccions en les seves respostes.
0: Que és pròpia dels humans, no?
2: Correcte, i per això de vegades ens hi sentim identificats. Jo crec que podria passar que en el futur hi hagués encara més recompensa a sortir-se de la norma. I espero que això també doni lloc a noves formes d'art i a noves tipus de creacions musicals.
1: Jo crec que això ens obliga a que també com a consumidors, com a espectadors, com a oients, siguem més crítics i que també recompensem més aquells creadors que s'arrisquen a fer un producte manual, i quan dic manual em refereixo a tu pots utilitzar la tecnologia perfectament per fer música o per fer cine, però em refereixo a no automatitzar aquests processos. I crec que, com menciona el David, no?, el part de l'esperança rau en aquest tipus d'artistes, que el que fan és, com il·lustra, per exemple, l'últim àlbum de la Rosalía, és trencar una mica amb l'ortodòxia, intentar fer coses noves, i és una manera de negar aquest món cap al que ens avancem, que és en el que l'algoritme ens porti cap a un aplanament cultural en el que tot són igual, tot sembli el mateix, i que cada vegada tinguem la sensació aquesta que vivim en societats també culturalment més homogènies.

0: Doncs tant de bo es compleixin aquests pronòstics optimistes que ens feia el David i que nosaltres com a espectadors tinguem aquest esperit crític que ara ens deies, Carles. Carles Planas, Bou, David Poblador, moltíssimes gràcies per portar-nos tant de coneixement sempre aquí a la Tarda de Catalunya Ràdio i ens veiem la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, un plaer.

La tarda de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio.

0: informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
1: Entendre és obrir els ulls.
2: Obrir la ment.
1: Obrir la ment.
3: Obrir la ment.
0: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
5: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
4: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
6: De dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio.
5: Som revolucionaris digitals.
7: L'estiu és tu.
8: Catalunya Ràdio.
7: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
7: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Passa un minut de 4:45 de la tarda i és l'hora del concurs, així que ja podeu anar marcant el telèfon del programa per participar. És el 93-207-474, 93-207-474. Jo diria que abans d'haver dit el telèfon del directe, el David ja estava agafant el telèfon. No sé si era un oient per participar o no, però vaja, podeu anar trucant, al 93-207-474. Avui regalem un producte exclusiu de la marca Culinarium, és un set de dues paelles Lilou que us permetran cuinar de forma pràctica i eficient. Aquelles paelles que tots voldríem, segurament també en Jaume Miranda i la Marta Montaner, que ja són aquí. Com esteu, guapos?
10: Molt bona tarda.
11: Com va?
9: Això, vosaltres, com t'ha anat a tu per Mallorca?
11: He estat molt bé, però bé, sobresaturat de turistes, llavors yeah. Podeu imaginar.
9: Llavors has dit tornar a Barcelona.
11: Oi? Has dit que, clar, que aquí no en teniu ni un, no?
9: Exacte, per això. Tu vas de lloc turístic a lloc turístic.
11: És un paradís, és dos aeroports, així com a concepte.
9: Clar.
11: Estar allà i no agafar un atac d'ansietat és complicat.
10: És un tot un repte, és la travessa VIP, la teva particular travessa.
11: Totalment.
9: A veure, sí, sí. Ara parlarem de com estan les coses per Mallorca i de com estàs tu, però abans, com us deia, obrim el concurs. Tenim ja l'Anna al telèfon. Bona tarda, Anna.
12: Hola, bona tarda.
9: Com estàs?
12: Sí, la família. Bé, molt contenta. Aquí amb els nens i amb el marit.
9: Que bé. I amb ganes d'endur-te un parell de paelles, oi?
12: Sí, tant que sí, per favor.
9: Doncs suposo que ja ho saps. La cosa és tan senzilla com haver de respondre una única pregunta, val? I la temàtica d'avui és esports.
12: Vinga. Vale, va.
9: Esteu tots junts, eh? Com es diu, sí. Com es diu el teu home?
12: Xavi.
9: Javi, els nens?
12: Gerard i Marc.
9: Molt bé, doncs escolta, entre tots segur que ho teniu, eh? Va.
12: Vale, va.
9: La pregunta és la següent. Quin país va inventar el voleibol?
10: Que difícil avui.
1: Hem pujat al nivell de cop.
9: Opcions, mira, saps què? No patiu, et deixo triar qui vols que et doni les opcions. I tens per triar. Tens en Jaume, tens la Marta, tens la Mariona i tens l'Aleix. Qui vols que et digui les opcions?
12: Per la Mariona.
9: La Mariona. Mariona, tens tres opcions.
1: Aviam. Les opcions són... Primera opció, Estats Units. Segona opció, Canadà. I tercera opció, Brasil. Per tant, aquestes són les tres opcions, Estats Units, Canadà i Brasil.
9: Vinga, va, Anna, Javi, Gerard, Marc.
10: Vinga, Gerard, obre el xat GPT. Home, és el que jo faria, eh?
13: El voleibol, home, el nom ja ho diu.
12: Sí.
9: Què dieu?
13: Estats Units.
12: Estats Units.
9: Sento les veus dels nens per allà darrere, coincidiu tots?
12: Sí.
9: Quina família més unida. Quina família que es mereix endur-se dues paelles. Efectivament, la resposta
10: Bravo.
9: Correcta és els Estats Units.
1: Bravo!
9: De fet, el voleibol va néixer a Massachusetts l'any 1895 i es veu que al principi s'anomenava, no sé com s'ha de pronunciar això, Mintonette. Mintonet o Mintonet? No sé, perquè sembla com francès amb dues T.
10: Sí que ho sembla.
9: Mintonet, vaja. Ho va inventar un instructor d'educació física que es deia William Morgan i, vaja, ha arribat fins als nostres dies, un esport que ara ja és internacional. Doncs Anna, Javi, Gerard i Marcos, em porteu aquestes paelles i que les gaudiu i que passeu un bon estiu si esteu de vacances i si no, doncs també. D'acord? Que vagi molt bé. Una forta abraçada per tots. Que vagi molt bé. I ara sí, donem-li la benvinguda a Jaume Miranda.
11: Uau, una Bàrbara Rey baixant per les escales. Tenia menys poder que aquesta entrada, no?
9: Perquè dijous i divendres no et vam tenir a l'estudi i et trobàvem a faltar, Marta.
11: Jo també vos he trobat a faltar.
10: És molt millor tenir-te aquí davant.
11: Sí. És que llues molt físicament, la gent que no mos estava gent.
9: És veritat.
11: I últimament tens
10: el pentinat, tens els cabells perfectes, eh? No sé quin és el teu truc capilar, però estàs ideal.
11: Els educ un poc massa llargs, pot ser?
9: Ah, no, a mi m'agrada.
2: Però està bé, està bé.
11: És que en Ferran Torres ha fet molt de mal en els homes d'aquest país. I jo ara me'ls vull deixar també com llargs.
10: Mira que avui no teníem el guió, en Ferran.
11: L'havia de nombrar, l'havia de nombrar.
9: És que és això.
10: L'hem invocat.
9: És que si no... Sí. Ara en Jaume és un tipus, per invocar-lo. Sí. Ja
11: sí,
9: estàs
11: sí,
9: molt posat,
11: ja ho sé tot.
9: De totes maneres, aparcarem temporalment o momentàniament el món del futbol perquè avui hem de tornar a parlar de Rosalía i la seva gira per Argentina.
11: Jo no puc més amb aquesta
9: cançó. Jo l'adoro.
11: Per mi està en el sac de la Potra Salvaje i YMCA.
9: No, aquesta i Superestrella no em puc cansar d'escoltar-la.
11: Mira, Superestrella sí que m'apareix un fons d'armari per qualsevol moment, en general.
9: Per mi la Perla també. Però vaja,
11: això va gustos.
9: Per què parlem de Rosalía?
11: He de dir que no mos allunyem tant de futbol com mos agradaria.
9: No, ja ho sé, ja ho sé. Per això he dit, deixem temporalment i he dit o momentàniament.
11: Sí. A veure, na Rosalía ja ha començat la seva petita residència argentina amb el Lux Tour, amb 4 dates seguides a Buenos Aires. Realment no sé com se defineix que és una residència i que no, però ja s'ha dit que això és una mini residència de 4 dates.
2: 4 dies i punt, ja està. No hi ha més.
11: Ok, no és residència,
2: per
11: no?
2: Per mi no és cap, una residència del que fa Shakira, no?
11: Clar, 10 concerts, sí. Ja estem parlant,
10: I
11: no?
10: I a part que és com seu europea, no? El que fa Madrid. Per tant, la Rosalía fa una aturadeta llarga.
2: Exacte.
11: Una aturada llarga. Ok. Llavors, aquesta aturada llarga sí? d'una Rosalía a Argentina, tothom estava molt pendent d'ella perquè li sobrevolava sa polèmica.
9: Ai,
11: que m'agrada a mi quan entra aquesta música.
9: Tensos.
11: Com ja vàrem comentar fa uns dies, la influencer Mia Khalifa va penjar un vídeo a TikTok on feia burla del fracàs argentí, ara sí, en el Mundial de Futbol. Ho havia de tornar a nombrar. Un vídeo on hi sonava La Perla d'Ana Rosalía, aquesta cançó que estàvem escoltant i que a tu t'agrada tant, Marta del Cor.
9: Gràcies.
11: Sonava de fons. I on jugava amb sorna escrivint «Ara els i les perles estan derrotades». I na Rosalía, més conscient o més inconscient, això ja no se sap, va posar like en el TikTok i el va repostejar.
9: De fet, aquí ho vam comentar, i érem uns quants els que dèiem que jo crec que ella sabia el que repostejava, el que passa és que no era conscient de les conseqüències que tindria
11: sí, no
9: i de la ferida que causaria.
11: S'ho pensa global argentina,
10: sí.
11: No?
10: Tot i així em sorprèn, que tenint la de seguidors que té i sent tan important com és ella, que no pogués mesurar. O sigui, em sembla...
11: Ja. És que jo no
10: i que està molt assessorada la Rosalía, té un equip gegantí de persones.
9: A vegades el ditet va més ràpid que
10: sí, perquè és veritat que tot ho porta ella, clar, que no té SM.
11: Ha sonat molt eròtic, això. Però
10: el ditet va sol.
11: El ditet va molt ràpid.
10: Ah, va ràpid, va ràpid.
11: No, jo estic desfassada.
9: Ai, Jaume Miranda.
11: Posau-me dos rombos,
9: que estan les temperatures
11: sí, no,
9: disparades.
11: Sí, amb aquests cabells que estic tan sec, ningú me toca. Bé, tornant-te a Rosalía, aquest... like en el TikTok va provocar una campanya massiva argentina animant a retornar les entrades dels seus concerts. És a dir, na Rosalía vivia la cultura de cancel·lació a les seves pròpies carns. Idò bé, na Rosalía ja ha donat 2 dels seus 4 concerts a Buenos Aires, concerts abarrotats i sense retorn massiu d'entrades, sembla ser. Jo no sé si és perquè la gent no s'ha animat al final a cancel·lar la seva assistència o que
9: o
11: no se podia.
9: No es podia, que això era també una de les opcions que comentàvem, que no es permetés. Quina sí. excusa poses, vaja.
11: Tot i així, he de dir que na Rosalía va decidir no obviar la polèmica i va iniciar el primer show demanant disculpes una vegada més en el poble argentí.
3: Porque madre mía, qué lío el otro día. Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal ocurrido.
11: Com sentiu aquestes disculpes? A mi m'agraden perquè són bastant clares i concises, sí, i sense, sí, justificacions. Mira, l'he cagat, punt.
9: I encara anem el problema de cara. Vull dir, ella puja a l'escenari, no?, i diu, anem a...
10: Sí, no fa allò que fan tants famosos de posar-hi un condicional. Sí, no, per... És que no, exacte, ofès, si us heu, no?, sentit ofesos, o no, és que m'heu malinterpretat.
11: Sí,
10: com
11: una Blanca
10: Pombo
11: ho va fer fa poc, no se m'ha interpretat bé, no?
9: No, i és, escolta, l'he cagat amb totes les lletres,
11: sí,
9: i demano disculpes.
11: Pues he de dir que ha anat un pas més enllà, Anna Rosalía, perquè no només això, s'emociona també rememorant un dels seus primers concerts a Argentina, que va ser en 2009.
3: Y fue aquí, en el Lollapalooza. Me acuerdo que abría el show del Mal Querer como la canción de Pienso tu mirada. Me acuerdo de oír toda esa multitud cantando. Me da miedo cuando sabes. Nunca lo olvidaré. En verdad es el lugar que me ha erguido donde estoy hoy. Y por este público que siempre ha dicho...
10: Mare meva, ella és una professional, eh?
9: Ella va dir, aquesta dona viu com amb les emocions a flor de pell, eh?
11: És que sí, jo anava a dir que ella realment és molt folclòrica, sí, que això, sí, no vol dir que sigui
10: falsa,
11: sinó que és real la seva sensació emocional de tristesa, d'abraçada col·lectiva emocional cap a Argentina, però alhora és una mica performativa, no?
10: És una performance, això que ens ha regalat, i està molt bé perquè es posa el públic a la butxaca.
11: A mi m'agrada molt més una persona performàtica i folclòrica que una,
9: sí,
11: persona anodina.
9: Sí, totalment.
11: Prefereix una Lola Flores per damunt d'un plex.
10: No sé. Sí, sí, jo tampoc no acabo de...
9: No, ja sabem, Marta, amb les...
10: Sí, no, jo un plex.
9: Per plex.
10: Per favor. Bé,
11: clar que no, la Flores també te pega un poc lluny, no pot ser?
10: No, i que en plex fent un concert tampoc no me'l sé imaginar,
11: no?
10: Vull dir...
11: No, és que no podria.
10: No podria, no, per començar.
9: De totes maneres, Jaume, no és l'única polèmica de Rosalía aquests dies. Què ha passat?
11: No, mira, aquesta polèmica li ha vengut des d'aquí, més quilòmetre zero, ja que el prestigiós ballarí i coreògraf de ballet, en Nacho Duato, ha decidit criticar públicament la proposta artística d'Anna Rosalía. Aquest cap de setmana el ballarí compartia un vídeo en el seu Instagram on se'n fotia de part del Lux Tour, la gira actual de la cantant catalana. Concretament, del fragment on Anna Rosalía apareix amb sabates i tutú de ballarina clàssica i emulant la pel·lícula Cisne Negro, se posa a fer alguns passos de ballet. Tothom té un poc aquesta imatge pop, sí, no?, dins la seva retina. I de, aquesta cosa no li ha agradat gens a Nacho Duato, no l'ha convençut, i ho dic d'una forma fina. Ara l'escoltarem.
8: Mira, Rosalía, bájate de una vez de esas puntas. Quítate ese tutú de mierda que llevas. Que
10: no es
8: un tutú ni nada, parece en esa camilla. Una bailarina tiene que estar 6 o 7 años, 6 horas al día, trabajando las puntas. Si tú te subes en las puntas y haces el ridículo... Y a mí, como bailarín, me duele verte, que te mofes, que te rías de la danza clásica. Ya te estás riendo de la ópera, ya eres una operística, ¿no? Ya eres Madame Butterfly, vas a cantar mañana. Bájate de esas puntas y no hagas más el ridículo.
10: Rosalía, bájale, ¿eh? Aquí. Està demanant.
9: S'ha quedat a gustet, eh, Nacho Duato?
11: Jo m'he enganxat tant en aquest vídeo. Bé, en Nacho Duato critica el seu tutú comparant-lo amb una mesa camilla, que a mi això m'ha fet molta gràcia, que ha passat. Mesa camilla se diu llitera en català. És una cosa que he descobert avui gràcies a ma mare, que és professora de català.
9: Una passada és aquí, a la mare d'en Jaume Miranda.
11: Visca na Carme. Critica també la seva forma de fer ses puntes, criticant-la, dient que fa l'absolut ridícul, i ja que està, també critica el seu intrusisme operístic, segons ell, almenys.
10: Però no li està traient la feina a ningú, vull dir, al final és la seva gira,
9: clar,
10: la seva música, sí, la que ella... ha creat des de zero. I aleshores, què més li donen, Nacho?
9: Sí, sí.
10: Si es posa a fer de ballarina o òpera?
11: Jo suposo que en Nacho, com que és una gran figura del món del ballet, ho deu sentir com una cosa...
9: d'intrusisme.
11: Molt poc academicista, no sé, com molt poc purista en relació a el que ell entén per un ballet canònic i correcte, no? Entenc. Entenem per aquí la línia.
10: Sí, però la Rosalía no és ballarina i mai ella s'ha presentat així, tampoc.
11: No, de fet, crec que en el propi show se presenta això com si fos una cosa més videoclipera pop, d'imitar un poc quatre passes de ballet, però no intenta ser ballarina canònica de ballet, ni molt menys,
10: clar,
11: el que tu dius.
9: Escolta'm, i ella ha respost o no?
11: Ella no ha respost absolutament res. Jo també te dic, crec que no respondrà.
9: Ja, és que què ha de dir, no?
10: No crec que entri aquí.
14: Però perquè el Nacho Duato... Com es diu?
11: Nacho Duato.
14: També passa una cosa, i és que perd completament els models i les formes. Llavors tu pots tenir un discurs d'intrusisme en un sector, però pots fer-ho sense insultar, pràcticament, i fer mofa de la Rosalía.
9: Li va la polèmica, també.
14: Volia ser
11: viral. Nacho Duarte és una persona, més enllà de ballarí, a Instagram està molt actiu últimament. Està penjant molt de vídeos, això, vídeos selfies. Molt mal emmarcat, per cert, sempre. O sigui, des de ball, amb una perspectiva molt... molt poc agraïda. Molt poc agraïda, però això suposo que és bretxa generacional. I... això, o sigui, sempre com que ataca i dispara pixant fora de test, jo he de dir que sóc bastant feliç, me fa molt de riure, però clar, el dia que t'ataquen a tu potser
9: llavors no fa tanta gràcia.
11: No.
9: Va, fem una petita pausa i al tornar és el torn del Fred García. Va, ara tornem.
6: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio.
15: Fa 121 anys de l'últim eclipsi solar total a Catalunya. Ara, per fi n'arriba un altre. I aquest és l'eclipsi de la teva vida. Perquè el següent no passarà fins d'aquí uns 150 anys. Especial eclipsi solar total a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres 12 d'agost.
16: Bon dia!
15: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
17: Que bé! Sembla que a partir tot torna a ser com abans.
16: Tranquils, que no ens avorrirem.
15: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT i aquesta nit a TV3. La casa
18: nostra. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
19: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
18: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
19: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
18: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.
6: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: I amb aquesta música de còctel, Jaume Miranda, tornem a Mallorca. Ja la trobaves a faltar.
1: Totalment.
0: I parlem, perquè aquests dies ha estat per allà el cantant Alfred García.
2: Vull veure't riure, que el teu somriure em curi les ferides, sentir-te a prop quan estic...
1: Què opineu d'aquesta cançó? És que a mi me fascina.
0: A mi m'agrada.
1: És que jo crec que no sóc el públic objectiu,
0: no?
1: Però és...
3: El públic objectiu és la Dulceida.
1: No, que m'encanta, m'obsessiona.
3: La Dulceida, la Dulceida i la seva dona, l'Alba Paul, que van donar la benvinguda a la seva filla amb aquesta cançó.
4: Ah, és la seva cançó,
3: sí,
4: eh?
3: Sí, és la seva cançó.
0: A mi també m'agrada.
1: Mira, amb això he connectat amb una Dulceida, també.
3: Veus?
1: Pues quina família que se construeix a través d'aquesta cançó dels teus ulls.
0: I per què soltem aquesta cançó,
1: Jaume? Sí, però no, que s'estic derivant, no sé.
0: No, si vols la deixem i fem una mica de radiofórmula, estaria a favor. Sí, però és que tinc moltes ganes d'escoltar-te, tu.
1: Sí, anem a situar-nos un moment, per favor, que és dilluns. Nalpet García, cantant, ets concursant d'Operació Triunfo 2017 i jurat d'Eufòria, més recentment, ha estat uns dies per Mallorca, com jo, i ha compartit diverses instantànies a xarxes socials. Així de primeres no tindria que ser molt noticiable, però en el fred s'ha tornat a posar juganer. A veure, ja veníem d'uns mesos on el fred s'havia posat molt dadaïst amb sus de les xarxes socials. Com moltes recordareu, en abril, el fred va estar insinuant que esperava un fill propi i que s'havia casat amb una misteriosa dona, tot compartint ecografies i fotos d'una boda amb ell vestit amb corbata, com si fos el marit de sa boda, i una núvia desconeguda abraçant-lo. Tot això sense donar més explicacions. Al final va resultar, atenció, que tot formava part d'una esperpèntica promoció d'un single, Mateo, Mateo és el nom del single, dedicada al seu nebot homònim. I de bé, el cic dels errors no acaba i continua.
0: Fins ara arriba.

0: entre d'altres, periodista d'aquesta casa, però jo crec que no és ella, i vos diré per què. He entrat a l'Instagram d'Anna Georgina, que és Gina, si no record malament.
1: Sí. Gina, sí.
0: Amb un punt enmig i doble N.
1: Sí.
0: No? Sí. I aquests dies ha estat a Cadaqués, tal com compartint el seu propi Instagram. Llavors...
1: No ho descartis, Jaume, perquè els famosos en saben molt.
2: Vols
1: tu
2: dir que
1: pensa que hi ha molts famosos...
2: Portant un bolell, eh?
1: Hi ha molts famosos que no comparteixen contingut fins que han passat uns quants dies d'aquella experiència. És a dir, que potser l'Alfred va estar a Mallorca fa dues setmanes o tres i penja ara el material, potser perquè ja li convé, perquè ha de treure un single, perquè també és una estratègia per promocionar vés a saber què...
3: O perquè no vol que se sàpiga on està.
1: També això fa molt en Carlos Cuevas, per exemple, que ho ha explicat diverses vegades.
2: De fet, ell veig que publica que ahir a la nit va ser a Vilanova i la Geltrú.
1: Exacte. Ella està fent-se un Quim Masferrer. Ella està fent del Foraster i s'està recorrent al país. Aleshores, no descartis que per molt que últimament no hagin coincidit al mateix punt geogràfic, que hagin compartit una estada en aquest valer.
0: A mi, si me deixeu aportar la meva opinió sobre en Alfred, que és una persona que me fascina i me desconcerta parts iguals...
1: Crec que a tothom, eh?
0: Sí, o sigui, és un personatge públic que sempre parla en condició de si mateix, com que és un poeta, que és un gran músic, un gran artesà de sa música... Una cosa molt allunyada del lloc on va començar, que va ser Operación Triunfo, no? Que potser sa plataforma no convida a ser un poeta atormentat com ell vol ser. Però després fa una línia promocional molt similar a que faria una tiktoker qualsevol, en pla una Lola Lolita molt o una Laura Escanes... No cap d'entendre. Què vol ser, exactament? El
3: potser, potser vol ser tot, Jaume Miranda.
0: De vegades vol ser tot i acaba sense ser res, eh?
1: El que no surti d'aquí el vam entrevistar a final de temporada.
3: Sí, vas anar tu a entrevistar-lo, Marta.
1: Sí, correcte. Merci per recordar-m'ho. I li vam preguntar per la gent, eh? Per aquest vincle que tenen. I ell va defensar molt que era una pura amistat. Què passa? Que la gent així és fantàstica. I què? És la meva amiga.
0: Una vegada més, jugant una mica amb els silencis,
3: sí,
0: també.
3: Sí, amb les ambigüitats, sí. Aquestes amigues, que, clar, pot ser amiga i alguna cosa més.
1: I hem rebut moltes fotos d'ells, eh?
3: D'ells junts?
1: Sí, al WhatsApp del que no surti d'aquí.
3: I què desprenen les imatges?
1: Desprenen una connexió, Marta. Mm-hmm. Fins i tot se'ns han dit coses, però clar, no tenir imatge tampoc clar, no ho podem afirmar al 100%,
3: no podem anar esbombant,
1: però pot ser l'inici d'una més que bonica amistat, això.
4: Però ara dèieu que ella no havia estat a Mallorca, i jo ara estic mirant un reel seu amb algunes dates d'ella fent de DJ, i hi ha una del 28 del 7 a Mallorca.
1: Mariona, és que per això estàs aquí,
0: és
1: en aquest
0: boníssima.
1: Equip. Mariona, mereixes tot el sou, fins i tot un plus. Ho hem descobert.
0: Lo gandula que està jo, que n'he fet scroll.
3: Gràcies, Mariona, per venir.
4: Posa, DJ set, 28 del 7, Mallorca, to be announced.
2: Que això és dimarts de la setmana passada.
3: Sí. Tot encaixa, eh?
1: Aquí és que
3: trencaclosques,
1: dos i dos comença, fan quatre, nens.
3: Comença a encaixar i comencem a veure la foto completa.
1: Aquests dos estan enamorats.
4: I la Gena ha penjat un story amb una bota estil cowboy. Ah,
1: que és la de l'Alfred Segur, ja ho he vist, també.
0: Uf.
4: Rumorologia.
0: Els tot tenim, està encaixant, eh?
1: Els tenim, com a mínim, amb un gris, molt gris. Per no dir que són nòvios.
3: Doncs seguirà la investigació, Jaume Miranda.
0: Jo estic tensíssim. Entre això i poder escoltar els teus ulls cada dia...
1: Per cert,
0: ja val la pena
3: parlar d'en Alfred. Et pensava per un moment que parlaves dels meus ulls.
1: L'Alfred també va penjar una foto.
0: Però jo vull parlar d'en Alfred només per poder posar a la ràdio els teus ulls, que és la cançó que ha sonat en el principi.
1: Però dins d'aquest cap de setmana tan eclèctic, romàntic, per una banda, després també ha estat desconcertant amb aquesta foto que ha penjat ell al seu Instagram amb Kanye West, de poet.
0: Ah,
1: que va anar al concert que van fer a Madrid... bueno, i ha titulat la publicació amb El Bulí.
3: Vale. Molt bé.
0: Sí, una línia editorial eclèctica, sí.
1: Curiosa.
0: Mm.
3: Doncs recuperem per un moment la radiofórmula, ja que estem posant cançons que ens agraden, perquè ara el que volem fer és reobrir la carpeta de l'Oreja de Van Gogh.

0: deixaria sonar, però m'agrada molt. Però parlem d'ells, de l'Oreja de Van Gogh, perquè per primera vegada des que es va reincorporar Maya Montero a la banda, com a vocalista, l'Oreja de Van Gogh ha donat una entrevista a Conjunt.
1: Sí, és un fet insòlid, ja que els músics pràcticament no s'han pronunciat sobre les polèmiques que els han banyat en el darrer any, com, per exemple, escomiat unilateral de l'anterior vocalista, Naleire Martínez. I de bé, a pesar d'estar en plena gira, han concedit una entrevista a quatre veus per el Diario Vasco. En ella han enfrontat varis temes suculents, com les crítiques a la capacitat vocal de

0: Maya Montero en aquesta nova gira. Ella respon ben taxativa, vos ho llegesc. Estic preparada. Quan vens de l'infern, com venc jo, de la malaltia i d'anys molt durs, aprens a relativitzar. I saps què és important? Els rumors i les polèmiques m'adonen igual. També afronten el gran meló, que és el comiat d'en Aleire Martínez.
1: A mi, d'entrada, deixa'm dir-te que aquesta resposta seva... jo l'aplaudeixo.
0: Chapo. No, és que em no he afegit comentaris perquè considero que està ben tancada en si mateixa.
1: Sí, molt bé.
0: No?
1: Un aplaudiment per la Leire.
0: Sí. Ja sabeu que mesos abans de recuperar en Amaya Montero, els integrants de l'Oreja de Van Gogh varen acomiadar en Leire després de 17 anys com a veu del seu grup. Un comiat que en Leire sempre ha defensat com a traumàtic i unilateral. I de bé, ara en Xavi Sant Martín, que és esteclat, respon així...
1: T'has passat bé, eh?
0: M'ho he passat bé. En Xavi diu... Encara que a alguns els resulti difícil de creure, tot va ser més avorrit i natural del que s'ha fabulat. Ho dic amb la serenitat de qui sap el que va passar. La nostra separació d'en Aleire és independent del retorn d'en Amaya. Quan vàrem separar els nostres camins, vàrem entrar a la fase de què feim ara. El temps ens ha donat la raó. I quan en Àritz, que en Àritz és un altre integrant de l'Oreja de Van Gogh, que no sé quin instrument toca ara mateix, ok? En Àritz li pregunten per si mantenen contacte amb Aleire i diu així: sí, ens hem creuat missatges d'aniversari i desitges de que tot mos vagi bé.
2: Com es nota que està parlant la persona que ho ha deixat?
0: És que és una versió que dista moltíssim de lo que Aleire sempre ha defensat, no? Bé, Mateu està bastant al·lucinada totes aquestes respostes. Per altra banda, els integrants actuals de l'Oreja expliquen que l'any que ve faran una gran gira per Amèrica i estan preparant un nou àlbum.

0: Si és així que acaben gravant un nou àlbum, suposa el retorn a l'estudi de Namaya després de moltíssims d'anys i després d'aquest Todos Bailamos la Misma Canción, que és la cançó que sona i l'única que han llançat d'aquesta nova etapa amb Namaya Montero, que per cert no va funcionar gaire per ser una persona educada i fina.
1: És que et puc ser sincera?
0: No l'havia escoltat mai.
1: No l'havia escoltat.
2: No, no, mira, si la Gisela ha dit, stop.
0: I doncs ja no
2: que no soni mai
1: quan
2: més.
1: Quan la van treure?
0: La van treure just el dia de Cap d'Any. Varen fer un show que crec que seria la Caja de Música no a posteriori de les campanades de Televisió Espanyola, on també va cantar en Shakira. Eren tot com lives pregravats, no eren res en directe. Sí. I ells presentaven en primícia que és Todos Bailamos la Misma Canción i no se va tornar a escoltar mai més en tot el món.
1: Torna-la a posar, Gisela, perquè a veure si em sona.
2: Diu, creo en Dios. Ah, sí.
0: Lux era.

0: Sí, estava intentant fer un exercici de baba. Jo crec que l'has sentit abans. No, no...
1: I no sona ni a l'oreja de Van Gogh.
2: Sí que té un punt, no?
0: Per mi sí.
2: Com aquesta felicitat nostàlgica que també li agrada tant a Rigoberta Bandini, com de ballar plorant.
1: Però com no que li falta una mica més de guitarra, no? Potser.
2: Sí, però aquesta no m'acaba de convèncer. Ja. A part, me recorda molt a Rayando el sol de Maná i m'angoixa. Rayando el sol,
3: Exacte.
0: Prometo que pensava, és que sí que hi ha alguna cosa, però no és d'aquesta cançó claríssimament, l'inici, és Rayando el sol.
2: Sí, sí. No te preocupis que...
0: És possible que és de plagi o què?
2: Això ja no te sabria dir, home. Després de 6 mesos entenc que ja... Ja prescrit, no?
0: És que per mi és nou.
2: De com vols conflictes nous, no?
0: És que com que és nova i la sento per primera vegada, jo estic veient aquí coses que no van enlloc. Bé, en fi, ens alegrem molt al final per la Maya Montero, que li vagi molt bé.
2: Escolta, i per anar al fred també, mos alegrem per tothom.
0: Per tothom, ens alegrem. I per tots els que esteu aquí, per la família de la Terra, per la Rosalia també, no?
2: Sí, en Nacho Duato també.
0: Bueno, ens ha quedat una cosa molt musical avui, no?
2: Bé, és que jo soc molt...
0: Ens agrada. Bé, nosaltres ho deixem aquí, amb tota aquesta música i tot aquest bon rotllo. Ara marxem, us deixem amb el Tot Costa, amb en Sergi Camps, que us acompanyarà a la propera hora. I res, com sempre, tornarem aquí demà a les 4 de la tarda. Que vagi molt bé!
4: Tot Costa.
5: Flick demana solucionar la qüestió del nou. El Barça potser va ensenyar massa les cartes amb Julián, però confiem que Deco tingui més alternatives pensades. Mentrestant, Ferran es deixa estimar aquí i allà.
4: Tot Costa, amb Sergi Camps.
5: Tot Costa, de dilluns 3 d'agost del 2026. Roger Bosà, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Sergi.
5: Què ens expliques?
6: Doncs que el Barça ha fet avui el seu últim entrenament a Anglaterra i ara ja torna cap a Barcelona. Arribarà aquest vespre, això el dia que hem sentit el tècnic Hansi Flick, que reconeix que cal resoldre la situació del davanter centre.
5: De seguida el sentim des de Birmingham amb en Ramon Salmurri, que també està a punt de tornar i que ens ha d'explicar què ha de passar amb el nou.
6: També hem sentit, per cert, Ferran des dels Estats Units, que ha fet allò de dir que ja veurem què passa amb el seu futur, que en el futbol mai se sap i que està esperant per prendre la decisió correcta. Per tant, més incertesa encara sobre el futur del davanter valencià.
5: Avui han sortit els horaris de la quarta jornada de Lliga a primera i a segona.
6: El València-Barça serà el diumenge 6 de setembre, un quart de 5 de la tarda, i més tard a les 9 l'Espanyol-Sevilla. A segona, Sporting Girona el dissabte 5 a un quart de 5, i el Sabadell-Còrdoba el dilluns 7 a 8:45 del vespre.
5: També hi ha horaris de la primera jornada de la Lliga F.
6: El dissabte 29 d'agost l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia. I el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7.
5: El Barça ha anunciat avui que l'equip femení farà una estada de pretemporada a Andorra.
6: Serà des d'aquest dijous dia 6 fins al 10, per tant fins dilluns que ve. A la tornada serà torn pel Gamper contra el Montpellier el dimecres 12 a l'estadi Johan Cruyff.
5: Avui s'ha disputat la tercera etapa del Tour de França femení entre Ginebra i Poligny.
6: Primera etapa ja en territori francès l'ha guanyat la noruega Sigrid Hauset, que és la nova líder de la general. La catalana Paula Blasi continua amb el mallot blanc, que l'acredita com millor ciclista jove, i és 13è ara mateix a 2 minuts 18 segons de la líder. Per cert que avui també hem sabut que Tadej Pogacar participarà aquest any a la Vuelta, que es farà del 22 d'agost al 13 de setembre. L'eslové no ho feia des del 2019.
5: El Barça de bàsquet ha denunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu.
6: El Manresa B del Baskonia signa per les pròximes 3 temporades i substituirà en el càrrec Juan Carlos Navarro, que no continuarà com a mànager i que ara tindrà funcions d'ambaixador i també de mentor de la secció de bàsquet.
5: A Lleida, parlem de bàsquet també, torna el pivot de l'ascens Curquat.
6: El jugador sudanès de 2'8, que ocupa plaça d'extracomunitari, l'any passat va jugar al Gran Canària i ara torna a Lleida 3 anys després. Curquat ja va jugar al Lleida la temporada 23-24 i va ser una de les peces importants per a l'ascens del club a l'ACB. Va ser, de fet, el jugador més valorat a la final a 4.
5: Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa Lliure per equips al Campionat d'Europa de Natació Artística.
6: Les tres catalanes han format part de l'equip espanyol, que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. Abans, aquest matí, Iris Tió ha tornat a guanyar una altra medalla, aquest cop la de bronze a la final de solo lliure. Tió ha obtingut una puntuació de 284,5 punts, al darrere de l'alemanya Clara Bleier, medalla de plata, i de la bielorussa Vasilina Kandoshka, que s'ha endut obtingut l'or representant l'equip d'atletes neutrals. És la tercera medalla de la barcelonina després d'endur-se dissabte passat dues plates en el duet lliure i també en el duet mix lliure. Per la seva banda, el mallorquí Jordi Cáceres també ha aconseguit la medalla de bronze a la final de solo lliure masculí per darrere de l'italià Gabriele Minac, que ha fet la plata, i del britànic Ranju Tomlin.
5: I en handbol, a lateral esquerra, Oriol San Felipe, fins ara jugador del Barça Atlètic, formarà part del primer equip blaugrana.
6: San Felipe, de 20 anys i 1,98 d'alçada, que ha estat una peça clau en el filial durant les dues últimes temporades.
5: I Roger Bosà, què preguntem avui als nostres oients?
6: Doncs mira, arran d'aquestes declaracions avui de Hansi Flick, el tècnic del Barça, sobre el nou, diu que s'ha de resoldre aviat la situació del davanter centre. Us preguntem vosaltres què faríeu? Quatre opcions: buscar una alternativa amb tot per Julián, Lamine de fals 9 o renovar Ferran. Teniu aquesta enquesta al nostre compte x.com/totcosta.
5: Tot això des d'ara fins a 9:15 al Tot Costa. Tot això des d'ara fins a 9:15 a Catalunya Ràdio.
4: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
5: Senyora Susi Sala, què tal? Bona tarda.
0: Molt bona tarda, molt bé.
5: Senyor Marc Mallola, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
5: Ja tornem a ser un estiu més, al Tot Costa d'estiu, i quan el presenta un servidor, demano als tertulians que s'estirin al divan. Per tant, endavant. Em poso la disfressa de Sílvia Coppolo i estiro la pregunta del dia per conèixer una miqueta més els tertulians en l'àmbit personal. Avui, ja ho sabeu, Flick ha dit que s'ha de resoldre això del nou. Jo us pregunto, començo per tu, Susi, algun problema personal que hagis de resoldre, va? Pot ser important
0: mateix...
5: s'ha embussat al vàter?
0: No, ara mateix és el dia que començo les vacances.
5: Aquest... és un problema?
0: Sí, sí, haig d'escollir el dia que començo les vacances, perquè de moment tinc feina i no puc triar.
5: On vols anar de vacances?
0: Vull fer vacances, és igual on anar.
5: On voldries anar de vacances si poguessis triar una destinació idílica?
0: Ara mateix, la meva destinació preferida és Formentera, però no ara a l'estiu.
5: Per què Formentera, Susi?
0: Jo hi he anat habitualment al mes de maig. És una plaça recurrent amb la gent de la família, per tant, tornar-hi tan aviat com pugui.
5: Molt bé. Marc Mallol, algun problema per resoldre de l'àmbit personal? Pot ser gros, pot ser petit?
3: Em fa mal l'esquena.
5: Per què?
3: Vaig pinçar fa un parell de setmanes.
5: I ara què hem de fer?
3: De la manera més ridícula possible.
5: Com va ser?
3: Posant-me els mitjons.
5: Tens una edat ja, Marc.
3: Sí, deu ser això, o que he dormit al sofà durant un parell de setmanes ben bé perquè se'm va espatllar l'aire condicionat de casa.
5: Ah, pensava que era una discussió amb la dona.
3: Podria ser, et podria estar mentint perfectament, però no. Va ser el tema de l'aire condicionat, que m'obligava a dormir al sofà.
5: Sí.
3: Perquè allà, davant del sofà just, és on tenim un ventilador de peu potent.
5: D'acord.
3: I clar, l'única manera d'intentar dormir durant la nit sense l'aire condicionat. Per sort, això està arreglat.
5: Molt bé.
3: Però per culpa de dormir al sofà un parell de setmanes, em vaig pinçar i no acabo de fer net. Caram. Semblo entre en Robafaves, que és el gegant de Mataró, i una persona ja amb severes dificultats de mobilitat, fruit de l'edat, perquè m'està costant.
5: Hi ha gent que comença així i acaba al cementiri de les Corts.
3: Bé, tots acabarem al cementiri, segurament d'una manera o una altra.
5: Això és veritat.
0: Una miqueta Franqui de Jong,
5: Sí, també és veritat. Sí. Doncs l'esquena del Mallola i el dia d'iniciar les vacances de la Susi Sala són els problemes dels tertulians d'avui dilluns al Tot Costa. Va, 7:07, parlem del Barça.
4: A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sergi Camps.
5: I avui la cançó que ens tria el nostre muntador musical, el Sam Silva, és aquesta No Leaf Clover, de Metallica, perquè avui el cantant de Metallica fa 63 anys, el senyor James Hetfield. La felicitem des d'aquí, és un oient fidel del Tot Costa, sobretot els estius, em consta. Amb el Sam Silva, el muntatge musical, la Rita Pinyol a la producció, la Júlia Aparicio al control central i també una salutació als companys d'Esport 3 que realitzen aquest programa per la seva versió televisiva. Parlem del Barça i connecto aquesta hora amb el Ramon Salmurri des de Birmingham. Salmo, què tal? Bona tarda.
7: Hola, bona tarda, com esteu?
5: Últim dia del Salmo i del Barça a Birmingham. Última hora de l'equip, Salmo.
7: Doncs mira, el Barça a hores d'ara ja està volant cap a Barcelona, perquè avui és el dia que tancava aquesta gira. Hi ha hagut canvis en el pla de viatge, que en principi estava previst per aquesta nit, però l'absència de rival en la jornada d'avui, el Preston North End, havia de jugar contra el Barça, tenia un partit oficial aquesta setmana, va jugar un partit amistós ahir, se li van lesionar molts futbolistes, va trucar al Barça dient que no podien jugar amb el primer equip i que es presentarien aquí amb l'equip reserva, i quan li van traslladar això a Hansi Flick, doncs Flick va dir, escolta, per jugar contra un equip que no té el nivell que demana el Barça, doncs deixem-ho estar. I el que ha fet Hansi Flick és muntar un partit paral·lel, un partit d'entrenament, ha dividit el seu grup en dos equips, ha fet tres parts de 20 minuts i hem pogut veure els primers 15 minuts en obert als mitjans de comunicació, un partit que ha acabat 1-1 i que té algunes cosetes. Bàsicament, que Fermín ja ha jugat, també ha jugat Ronald Araujo, que tampoc va jugar contra el Birmingham per aquests problemes al Soli, i que Rafinha ja està al 100% i també ha pogut tenir minuts. També ha tingut minuts Jesse Bisibo, que és la nova incorporació al Barça aquest mercat d'estiu, que després en parlarem.
5: Doncs el nom que no ha jugat avui en aquest partit és el de Ferran Torres, Salmo, però és el nom del dia que en Barça. Bé, de fet, Ferran Torres i la figura del nou. Per on vols començar? Perquè ha parlat Ferran, ha parlat Hansi Flick, avui escoltem els protagonistes.
7: Mira, és que jo crec que tot el que ha passat el dia d'avui reflecteix molt bé quina és la situació respecte al nou a Can Barça. I d'entrada et poso una mica de context. La posició del Barça amb el nou és: volem Julián. Aquest és el nostre objectiu principal. Ara bé, la negociació amb Julián està complicada. Està a expenses, bàsicament, del que faci Julián, de que Julián sacsegi l'arbre, es mogui, si és que decideix que vol forçar la seva sortida al Barça. Si no, el Barça, diguem-ne que veu poques opcions al mercat. S'entén que d'especialista és el nou, només existeix Harry Kane i Erling Haaland, i que tots dos és impossible arribar-hi. Per tant, l'alternativa que es planteja al Barça és la polivalència dels seus futbolistes. I en aquest sentit, per això, s'ha fitxat jugadors com Karim Adeyemi o Anthony Gordon, jugadors que puguin jugar en diverses posicions d'atac. Una mica, el pla B del Barça seria la polivalència i el fals nou. Aquesta és la idea. Ara bé, avui acaba aquest partit d'entrenament, surt Hansi Flick i envia un missatge directe cap a Deco.
8: We have to wait. Hem d'esperar. Tinc total confiança en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
5: And then we will see what happens. Això, Salmo, ho interpretem com una tímida pressió cap a Deco perquè faci la feina, o no hem d'anar tan lluny?
7: Sí, sí, és el que dic. Per mi és un missatge directe cap a Deco. Escolta, jo vull un nou i necessito un nou. Fixa't que enmig de la resposta, Hansi Flick també parla del tema Ferran. Hem d'esperar a veure què passa amb Ferran, diu una cosa així el tècnic del Barça. A veure, la situació amb Ferran és que el Barça no el vol vendre, vol renovar el futbolista, però el Barça té molt clar que no vol oferir a Ferran un contracte de davanter centre top, de davanter centre estrella. Hem de pensar que en aquesta renovació de Ferran també hi ha aquests 8 milions d'euros que el Barça haurà de pagar al Manchester City si acaba renovant-lo. Això no és un problema a nivell econòmic pel Barça, però sí que és veritat que carrega encara una mica més aquesta negociació. I paral·lelament a això, Ferran, que ara mateix se sent el rei del món. Gol al Mundial, el gran protagonista, el gran heroi de la selecció espanyola, ha pujat el seu valor de mercat i veu com el Barça no té davanter centre, té a Ferran, li queda un any de contracte i, per tant, és un moment propici perquè Ferran pugui negociar. Doncs bé, avui Ferran, des dels Estats Units, a la NBC, diu el següent.
9: I have contacted Barcelona, but in football you never know. I'm just waiting to make the right decision.
10: Okay.
9: But I don't know yet.
10: Is there a dream club?
9: Yeah.
10: What's the dream club?
9: Just be happy.
10: Well played.
7: Ferran el que diu és que està molt content i molt a gust amb el Barça, que té contracte, però immediatament afegeix. Però en el futbol mai se sap i no saps on pot acabar. I el periodista li pregunta, tu tens algun equip somiat? I Ferran diu, sí, sí, jo tinc un equip de somni. I el periodista li torna a preguntar, i quin és? I aquí Ferran riu i diu, ser feliç allà on estigui. A mi, deixa'm afegir, em recorda absolutament una famosa resposta de Samuel Umtiti, després de petar-ho en el seu primer any com a blaugrana, enmig de la seva renovació de contracte en una televisió francesa, va respondre, quan li van dir a quin equip jugaràs la temporada vinent, va respondre Joker, és a dir, el Joker, no em vull mullar.
5: Un comodí,
7: una
5: no?
7: mesura de pressió, exacte, de pressió absoluta sobre el Barça. I ara Ferran està jugant, si fa no fa, les mateixes cartes.
5: Ara obro el tema Ferran aquí amb la Susi i el Marc, però Salmo, a dins del Barça, com et consta que està caient aquest deixar-se estimar de Ferran Torres per altres clubs?
7: No hi ha hagut cap mena de conversa entre el Barça i Ferran, ni entre el Barça i Ferran, ni entre Deco, director esportiu, i l'entorn de Ferran. No hi ha hagut cap contacte. Per què? Perquè estem parlant d'una negociació. I aquí, el que faci el primer pas, ja d'entrada, té un punt a perdre. Tu posa't que ets Deco i truques. Escolta, que volem renovar. Això dona una posició de més força al representant de Ferran Torres. En canvi, si és el representant de Ferran Torres qui truca a Deco i li diu, escolta, que volem renovar, o, escolta, que tenim una oferta del Paris Saint-Germain, que és el nom que està sortint a tot arreu, que volem marxar, doncs això debilita una mica la posició del propi Ferran. Per tant, tots dos són a l'espera del que passi quan torni Ferran i s'incorpori a la dinàmica del primer equip. El que passa és que el Barça aquí juga amb un avantatge, que és que, de moment, el jugador té contracte i fins al mes de setembre no té per què encarar la seva renovació. Per què dic fins al mes de setembre? Perquè és quan el mercat ja estarà tancat, el Barça haurà fet totes les operacions que necessita fer en l'1-1, i, escolta, si Ferran es vol moure abans, que ho traslladi i que ho comuniqui. Deixa'm afegir que en cap cas el Barça es planteja allò de no vull un jugador en el seu últim any de contracte. És a dir, allò de que es va intentar amb Frenkie de Jong o que es va intentar amb Ousmane Dembélé no passarà en aquest cas.
5: Molt bé, doncs a veure, Marc Mayola, començo amb tu, parlant d'aquesta figura de Ferran Torres. Esportivament, tu podries pensar, mira, ha marxat Lewandowski, aprofito aquest forat i intento ser el davanter titular del Barça. Seria una visió. Evidentment, hi ha interessos econòmics, hi ha també, doncs, si et sents molt o poc a gust en un lloc, però esportivament Ferran podria dir, mira, és el nou moment a Can Barça per fi ser el nou titular.
3: Sí, podria pensar això, però ens hauríem de posar en la pell de Ferran. Em costa posar-me en la pell de Ferran.
5: Per algun motiu en especial o no?
3: Em costa identificar-me amb ell com a persona. I llavors no sé què li passa pel cap i tampoc sé com interpretar aquestes declaracions que escoltava ara sobre la seva destinació de somni. En qualsevol cas, ell té un any de contracte, podria pensar que ara té més opcions de ser titular, però potser si té una oferta superior econòmicament i amb un projecte esportiu també engrescador, doncs per això s'entén aquesta posició i que jugui a la puta i la Ramoneta. Jo crec que és un jugador amb una vàlua esportiva interessant i que seria una pèrdua en aquest sentit per a la plantilla del Barça, però que també el Barça com a club ha de tenir en compte moltes altres coses i també l'aspecte econòmic és molt important. Jo, si no vol renovar, el traspassaria i llavors ja sí, de totes intentaria fitxar un davanter centre. Si s'acaba quedant en últim any de contracte sense renovar, doncs potser el pla B que ens explicava en Salmo al principi, d'optar per una davantera amb molta mobilitat i un fals nou, també m'encaixaria.
5: L'altre dia al Club de la Mitjanit vas parlar que Lamine Yamal podria, doncs, iniciar-se com a fals nou en el cas que l'equip ho demanés. Potser s'estan alineant els astres perquè això acabi passant, que Lamine s'estreni com a fals nou.
3: Sí, però no només ell, fins i tot Gordon ho pot fer. Adeyemi també, tot i que a mi Adeyemi com a nou em pot arribar a agradar si té una referència per davant que treballi contra centrals i els fixi i ell, per sorpresa, poder entrar a l'àrea. Si ha de ser el nou i l'home més avançat pateix més. Però sí que...
7: Dani Olmo,
3: exacte, Salmo, sí. Dani Olmo és un futbolista que interpreta molt bé els espais reduïts. Aquest primer contacte amb la pilota és molt dolç per marxar ja de la marca i això en un context de Barça atacant blocs molt, molt aculats acostuma a funcionar, però Lamine, el que deies, Lamine per dins, perdries aquesta centrada verinosa que té ell com a extrem dret, que sempre busca el segon pal i que és una centrada marca de la casa boníssima i sempre perillosa, no la podria fer tan sovint, però guanyaries clarividència i pes en el joc interior, que és una cosa que el Barça de Hansi Flick, sobretot en aquesta última temporada, ha anat perdent aquest pes i aquesta consistència en el joc interior. un futbolista tan intel·ligent i amb tan bona visió de joc com Lamine, jugant a dins, combinat amb jugadors que es desmarquen constantment amb molta agressivitat a l'esquena de la defensa, això et permet tenir un gran passador per buscar aquests jugadors que es desmarquen, però també et permet tenir el teu millor jugador amb espai, amb més temps i espai, perquè els que treballen a la desmarcada el que fan és estirar l'última línia dels rivals i això regala més temps i espai al teu millor jugador, Lamine, si el tinguessis a dins.
5: A veure, Susi, Ferran Torres, un jugador criticat molt sovint, però que té bons números, objectivament parlant, et preocupa la seva marxa?
11: Em preocupa si no torna un altre nou, perquè després et quedes només amb falsos nous, i el que jo crec que seria un error seria haver de jugar-t'ho tot amb, sigui amb Lamine o amb qui sigui que faci de fals nou. Però el que em preocupa més és que Ferran és un jugador que ha demostrat ser bastant dèbil mentalment, que quan ha entrat en dinàmica negativa doncs li ha costat molt sortir-ne, i alhora està demostrant que quan ha entrat en dinàmica positiva ara es menja el món, el qual és molt lloable, no? Però ha de pensar tant el club com el jugador que no sempre estàs en aquestes èpoques tan dolces i que pots tornar enrere. Llavors s'ha de calibrar molt bé quin és l'esforç que vol fer el club per tenir un jugador que pot tornar a recaure en aquestes èpoques més fosques o no tan clarividents, sobretot de cara al gol. I Ferran també ha de tenir en compte que no sempre estarà com està ara. Jo, a mi, jugar tot sempre amb fals nou, independentment del jugador en si, que estic d'acord que pot aportar característiques diferents, sí, m'agrada tenir un jugador molt, molt de referència, un rematador, però el que deia en Salmo és que qui s'assembla a Lewandowski, només hi ha dos noms, que no estan al mercat, per tant, has de buscar alguna alternativa, que no sé si podria ser algun jugador del B per anar entrant, per anar agafant minuts molt concrets, amb partits encallats on s'hagi de rematar, i tots aquests jugadors que hem parlat no són rematadors purs d'àrea.
7: Jo en aquest sentit sí que us haig de dir que tinc la sensació que Hansi Flick l'aposta aquesta pel fals nou no l'acaba de veure. O sigui, a Flick el cos li demana un nou i un nou amb experiència, és a dir, algunes alternatives que han sortit que de futbolistes joves amb molt recorregut no és el que té Hansi Flick al cap ara mateix per encarar aquesta temporada, i de fet per mi la seva resposta d'avui és molt clara en aquest sentit. Escolta, jo confio en Deco en el sentit de, ell em va dir que em portaria un nou i necessitem un nou.
3: Això que dius és molt interessant, saber quin és exactament el perfil de nou que vol Hansi Flick. Si realment el que vol és un nou, un nou clàssic, has d'anar a parlar amb Dusan Blaović, que sí, sí, a més
7: no,
3: a més
7: no hi comptis.
3: Doncs ja està.
7: No hi comptis.
3: Evidentment, Harry Kane no el pots fitxar perquè vol renovar amb el Bayern i renovarà amb el Bayern. Erling Haaland, per qüestions econòmiques, no hi pots aspirar, ho deies al principi. Perquè la gent diu, no, és que has de fitxar un nou que et garanteixi 30 gols per temporada. Això només t'ho fan aquests dos. Te'ls asseguren aquests dos, Kane i Haaland. No existeix. Llavors, tots els altres que hem anat descartant, tampoc hi pots comptar. Julián Álvarez, Krupi, João Pedro està a punt de renovar amb el Chelsea. Diguéssim que les opcions cada cop són més reduïdes. A mi Esport 3 m'han demanat una llista de quins 10 futbolistes, per exemple, quins 10 nous podria tenir el Barça a la seva llista. Són de característiques diferents, però no n'hi ha tants. Víctor Osimhen, per exemple, és molt difícil treure'l de la Tassarai també perquè cobra moltíssim. Mm-hmm. Després hi ha també tot el que està relacionat amb la seva mentalitat i manera d'entendre el dia a dia en un esport competitiu. Però vaja, això són figues d'un altre paner. Però és molt complicada la posició del Barça, Salmo, si realment a Flick vol un nou tant sí com no. No n'hi ha tants.
7: No, si és que, o sigui, per això som ara mateix aquí, per això tenim aquest, diguem-ne, entre cometes, problema, perquè d'un costat la direcció esportiva diu, escolta, és que el mercat hi ha el que hi ha i no puc, clar, i doncs potser haurem de tirar amb el que tenim, i de l'altre l'entrenador que diu, no, ni parlar-ne, a mi em veu assegurar que tindríem un nou.
3: I per què dius, Dusan Blaović, no hi comptis? No agrada aquí la direcció esportiva?
7: Sí, perquè l'altre dia vaig tenir una conversa amb un membre important de la direcció esportiva del Barça i vaig fer com tu i vaig dir, escolta, doncs si no hi ha aquests dos i l'entrenador t'està demanant un nou de garanties, doncs Blaović és una de les opcions que tens al mercat. I la resposta va ser, no va ser amb aquestes paraules, però va ser, no em facis riure. És a dir, que acaben sent molt contundents pel que fa a dur amb Blaović. Jo crec que aquí hi ha un tema que no estem tocant i que també hi té una mica a veure, que és la sortida de Robert Lewandowski. Ho dic en el sentit de que, i això no és informació, sinó que és opinió, però tinc la sensació que si a Hansi Flick el col·loques al mes d'abril, maig, i li dius, escolta, no hi haurà possibilitat d'un davanter centre, què vols fer amb Robert Lewandowski? Doncs potser se l'hagués quedat. No perquè Robert Lewandowski estigui en el seu millor moment, sinó perquè Flick és un entrenador que viu còmode amb un nou de referència, amb un nou d'experiència. I com que en aquell moment la jugada del Barça era Julián i tothom estava molt convençut que Julián sí o sí, doncs aleshores es va fer una aposta. Però clar, Flick diu, escolta, a mi el que se'm va dir és que tindrem un nou.
3: Doncs d'aquest perfil n'hi ha ben pocs.
11: Sí. I Julián tampoc seria... compleix aquest perfil.
3: No, Julián no és un nou, no, és un nou i mig, per entendre'ns. És un jugador que s'allunya dels centrals, que combina bé entre línies, que dibuixa parets, que té bona arribada a l'àrea, però en segona onada normalment necessita un jugador al davant que li fixi també centrals.
11: No és un rematador nat.
3: Vangelis Pavlidis, per exemple, per dir un altre nom d'un
12: ja
3: nou
12: estem
3: nou.
12: Estem rebaixant una mica el nivell, no? Tant de qualitat com d'il·lusió cap a l'afició. No,
3: és a dir, de nou nou, perfil nou nou. Rematador d'àrea, jugador que sàpiga fer-ho bé d'esquena a porteria, fixar centrals. Digue'm algú més bo que Pavlidis que puguis fitxar.
12: No. Em salmo.
3: Però és que no existeix.
12: Per tancar la carpeta del nou, queda un mes de mercat de fitxatges. Si la cosa no es desencalla, ens hem d'esperar. O hi ha la possibilitat que el Barça vagi a la desesperada per Julián, o en cap cas mai el Barça perdrà el cap per fitxar l'argentí.
7: A veure, tinc la sensació que el Barça està disposat a fer algun pas més per Julián, però això ha de ser el propi Julián qui ho mogui, qui ho sacsegi. Com et deia abans, el Barça està a l'espera de què vol fer Julián. Si Julián vol fer un gest i tensar més la corda, el Barça li farà costat. I recordo aquella frase que ja anem dient, però que em van dir al principi del mercat, és: si Julián fa un gest, nosaltres no el deixarem tirats. Doncs aquí el Barça es manté. Ara bé, també és veritat que des de, diguem-ne, gent de pes a l'organigrama blaugrana consideren que 100 milions per Julián és una molt bona oferta, que no cal tornar-se boig i que fins i tot en aquest sentit doncs el Mundial és una prova bastant clara d'això. Vull dir que el Barça no farà una bogeria per Julián, no tinc aquesta sensació ara mateix.
12: Doncs tanquem la carpeta del nou, segurament l'obrirem demà i demà passat i l'altre. Obrim, Salmo, vols parlar de la carpeta de la defensa i també de la carpeta del planter?
7: Sí, perquè avui, per exemple, a Hansi Flick li han preguntat si amb la baixa de Frenkie de Jong fitxaria algú pel mig del camp o necessitar algun reforç al mig del camp. Ja sabeu que Hansi Flick no és gaire partidari de tocar aquests temes amb els mitjans de comunicació, però avui ha sigut molt clar i molt contundent i ha dit: al mig del camp no em cal ningú, ja tinc migcampistes suficients. I aleshores anem a l'eix de la defensa, on hi ha aquí la mare dels ous. Perquè aquí estan, diguem-ne, hi ha dos futbolistes o dues posicions que estan vivint un càsting molt important. El primer, a l'eix de la defensa. Ara mateix, a la planificació esportiva del Barça, Gerard Martín i Pau Cubarsí són la parella de centrals titulars i n'hi ha dos de suplents, que són Christensen i Araujo. Tots estarem d'acord que tant Christensen com Araujo els acompanya un interrogant. Un interrogant que afecta sobretot a la seva fiabilitat, a la seva continuïtat i al seu rendiment. I això obre una escletxa. La primera, per Álvaro Cortés, un futbolista que ja ha arribat a un acord amb el club, que la temporada vinent estarà al primer equip, si no hi ha cap gran canvi al mercat. Per tant, Álvaro Cortés s'està prenent aquesta pretemporada com el moment per aconseguir guanyar-se un lloc. I de l'altra, al lateral dret. Perquè al lateral dret hi tenim a Eric i a Koundé. Clar, amb aquest escenari en què Frenkie de Jong està de baixa i en què Araujo i Christensen són poc fiables, diguem-ne que tots podem veure que Eric és bastant probable que acabi tenint minuts tant a l'eix de la defensa com fins i tot de pivot. I això deixa a Jules Koundé com a únic lateral dret. I aquí hi ha dos laterals drets que s'estan jugant aquesta posició d'acompanyar a Jules Koundé. Un és Héctor Fort, que la temporada passada va estar cedit a l'Elx. I l'altre és Xavi Espar, un futbolista del planter que habitualment ha jugat com a mig centre, però que amb Hansi Flick juga com a lateral dret. Un jugador que agrada molt a Flick. De fet, alguna vegada n'ha parlat com el Kimmich de la Masia, tenint en compte aquesta polivalència mig centre lateral dret. Doncs bé, avui li hem preguntat a Hansi Flick per aquest estatge de pretemporada. I Flick, ja us dic ara que està encantat per les instal·lacions, per la temperatura, pels entrenaments que pot fer, per la continuïtat que pot tenir. Però, sense venir a tomb de res, ha deixat anar tres noms damunt la taula, que són molt significatiu, sobretot perquè el tercer, fixeu-vos que és el que més s'hi exté, és aquest lateral dret alternatiu.
13: I prima, is a great talent.
8: L'Ebrimat Unkara és un gran talent. Orian Goren exactament igual. En Xavi va jugar a la posició de lateral contra el Birmingham i als entrenaments pots veure el seu altíssim nivell i moltes més coses que estic veient durant aquestes 3 setmanes.
13: A lot of things more. So it's about that what I see, what I saw in the last 3 weeks.
12: Doncs no és massa habitual, Salmo, que Flick assenyali amb nom i cognom jugadors que vol, que suposo, posar-los a l'aparador i destacar-los, eh?
7: Bé, són els tres jugadors que s'estan guanyant un lloc de cara a aquesta propera temporada. Ebrimat Unkara és segurament el gran talent del planter de la Masia, 16 anys, és el més jove de tots, i la veritat és que és un futbolista molt dotat, tant tècnicament com físicament. Orian Goren estaria ajudant en aquesta posició d'absència de Frenkie de Jong, i després Xavi Aspar. Crec que queda clar amb els missatges que està enviant Hansi Flick. Començant pel partit de Birmingham, on Xavi Aspar va ser lateral dret titular i Héctor Ford va jugar a la segona meitat mitja hora i de central, mentre Brian Farinyas era el lateral dret. I després, que avui en aquesta atenció als mitjans de comunicació per part de Hansi Flick, després d'aquesta reflexió sobre Xavi Aspar, li han preguntat per Héctor Ford, i la resposta del tècnic del Barça ha estat molt més continguda que no pas en el cas de Xavi Aspar.
12: Doncs ara poso aquests noms sobre de la taula, però abans, quan arribem a 8:15 del vespre, parlem amb un protagonista d'un altre protagonista, el fitxatge del Barça, Bissibu. Parlem amb un jugador que el coneix perfectament.
4: Tot costa, amb Sergi Camps.
12: Parlem de Bissibu amb Pablo Capilla. Pablo, què tal? Bona tarda.
14: Hola, buenas tardes.
12: És un jugador, el Pablo, hispano-belga, que ha compartit vestidor amb Bissibu al Mundial Sub-17. És un jugador del gen Sub-18, per tant, molt jove també, el Pablo Capilla, que te hemos llamado, Pablo, para que nos ayudes a entender un poco la figura de Bissibu. Tú lo conoces mejor que nadie, o muy bien, mucho más que nosotros, y te tenemos que preguntar un poco sobre él. Y la pregunta directa, ¿es tan bueno como parece Bissibu?
14: Sí, Bissibu es un jugador, es un crack. A ver, es un jugador único, es un crack, tiene muchas calidades y espero que os va a enseñar todo eso.
12: ¿Qué puede aportar al Barça, Bissibu?
14: Sí, yo para mí creo que sí. Al principio va a ser un poco a poco, creo, pero para mí puede aportar mucho al equipo porque tiene muchas calidades y lo va a enseñar en el campo, sin problema.
12: Él dijo el otro día que su jugador de referencia o su ídolo es Neymar, salvando las distancias, sí. Pero ¿se parece a Neymar, Bissibu?
14: Se puede parecer, sí, porque, a ver, tiene un estilo de juego, es muy, muy técnico, con mucha velocidad, mucha creatividad, y sí, tiene un poco el mismo estilo, pero para mí me refiero un poco más a Yamal. Visivo un poco más al estilo de juego de Yamal, pero sí, es que es muy técnico, muy técnico.
12: Es más extremo izquierdo que de derecho, ¿no? Pero la izquierda es su posición natural, ¿no?
14: Sí. Sí, sí, pero puede jugar también de la derecha, pero mejor a la izquierda porque entra mucho en el juego y así puede hacer lo que sabe hacer.
12: ¿Es goleador o esto le cuesta un poquito más?
14: Goleador no tanto. A ver, cuando sí, tiene buen regate, pero es más de asistencias, creo. A ver, en el juego está muy decisivo. A ver, el pase, el último pase ahí en el campo sí que lo hace muy bien.
12: En el Mundial Sub-17 caíste en 16avos, Bissibu fue un jugador destacado de vuestra selección, ¿verdad?
14: Sí, sí, a ver, es un jugador muy importante para nosotros porque es casi siempre titular y lo merece, sí.
12: Este es el Bissibu jugador, ahora te pregunto por el Bissibu persona. ¿Es un jugador que tiene personalidad dentro y fuera de la cancha?
14: Sí, tiene mucha personalidad. A ver, es un chico muy, muy, se queda en su... Es muy, muy tranquilo, la verdad. No busca problemas ni nada. Tiene su personalidad y se puede reír mucho, que es un chico muy gracioso y la verdad es un buen tipo, la verdad.
12: ¿Es uno de los líderes del vestuario, de vuestro equipo?
14: No es el que va a hablar mucho durante el vestuario. Es más, está más en su cuarto, está más tranquilo, enfocado en su partido. Pero en el campo sí que habla mucho, pero en el vestuario está más calladito y más tranquilo en su ola.
12: Desde que ha fichado por el Barcelona, por el Barça, ¿habéis hablado por mensaje, por llamada?
14: Aún, a ver, por llamada no, pero por mensaje sí. por de dar las felicitaciones, que es un orgullo para mí ver mi amigo fichar en el primer equipo de Barcelona. Es una locura, un sueño, y sí, habemos mandado mensajes y ya.
12: ¿Te ha invitado a Barcelona a ver algún partido ya o aún no?
14: No, aún no, porque está todo nuevo aún. Y ya veremos si aún un día vamos a ir a ver un partido de Visiu. Ojalá.
12: Pues Pablo Capilla, jugador del Gent sub-18 i company de Visiu al Mundial sub-17 amb la selecció de Bèlgica, gràcies per atendernos i per ajudar-nos a entender pues com és Visiu fuera i dentro del terreno de juego. Moltes gràcies.
14: Sin problema, gràcies.
12: Doncs les paraules de Pablo Capilla, que coneix Visiu, company de vestidor. Ara us pregunto per la resta de noms que ha deixat anar al Salmo, però ara tenim aquesta comunicació a dos quarts amb el Pablo pactada, i us pregunto, Marc, tu potser el tens més vist, Visiu extrem, diu que s'assembla a la Lamine Yamal, salvant les distàncies al Pablo Capilla. Què n'hem d'esperar de Visiu aquest any?
3: Atreviment, en principi, perquè ha de demostrar les seves qualitats, que justament són d'extrem poderós físicament. A mi em sembla un jugador físicament molt contundent, perquè és molt ràpid i sobretot té una gambada que crida molt l'atenció, perquè és un jugador de cama llarga i és molt potent. Uh-huh. Amb un parell de passes gairebé et condueix la pilota des del mig del camp fins a la frontal de l'àrea, i després, a banda de velocitat, té canvi de ritme, és capaç de frenar, tornar a arrencar, i aleshores és quan acostuma a deixar enrere el seu lateral. Li falta un punt de finesa en l'últim gest. I és veritat que jo el recordo de partits de la Youth League, tot i que en els últims i decisius del Bruges aquesta passada temporada, el Bruges va arribar a jugar a la final de la Youth League contra el Real Madrid. Uh-huh. Ell era el suplent de Tian Koren, que és un extrem eslové, més jove encara i molt delicat tècnicament, d'aquests que va cap a dins, que s'associa amb els migcampistes, i el titular era Koren. No sé fins a quin punt també,
7: Marc,
3: perquè no volia renovar.
7: Sí, crec que aquí també hi havia una...
3: Però Koren és molt bo, també. És un estil molt diferent. D'extrem, perquè Visiu és més poderós físicament, és més ferotge en les desmarcades i a l'hora de buscar situacions d'un contra un, i Koren és un jugador, això, molt més finet tècnicament, per anar cap a dins, per fer de 10, també.
12: Si no m'erro, Salmo, ha costat 8 milions, eren?
7: 8 milions i mig, i el Bruges conserva un 20% dels drets del futbolista. Estava bé escoltar l'entrevista amb el Pablo, perquè Visiu, diguem-ne, on el Barça decideix finalment que vol atacar Visiu és el novembre del 25, en aquest Mundial sub-17 de Qatar, quan Visiu juga amb la selecció de Bèlgica. El Pablo era també en aquest vestidor amb Visiu, i allà és quan Deco i el seu equip de scouting decideix, després de veure Visiu, atacar-lo definitivament. Comencen aleshores la negociació, és una negociació complexa, perquè era un dels talents del Bruges, que a més acabava el contracte, i d'aquí tot això que t'explica el Marc també de la Youth League.
12: A veure, Susi, més enllà del vessant esportiu, que és molt important, també hi ha el vessant econòmic. Moltes vegades al Barça se li ha retret que sempre fitxa el que deia Núñez, no? Fitxatges de la portera, no? En aquest cas, inverteixes 8 milions en un jugador semidesconegut, que si surt bé t'apuntes la medalla, si surt malament tampoc és una inversió que diguis ens hem hipotecat.
11: Sí, però és que a més penso que per la descripció que ha fet el Marc, de les seves característiques, és un perfil que no té el Barça, és a dir, un extrem que sigui tan potent físicament, que a vegades és anar-se'n per velocitat. Això el Barça, excepte la Lamine Yamal, que a vegades en jugades puntuals no ho té. Per tant, em sembla que 8 milions per aquest perfil, que et pot crear superioritats en determinats moments, em semblen ben invertits. Tampoc amb el que s'ha arribat a gastar el Barça amb altres fitxatges, no de la portera, sinó com que han vingut com a grans estrelles i que no han acabat fructificant, em sembla que 8 milions per un nano jove estan ben invertits, perquè és molt possible que els pugui recuperar encara que la cosa no surti bé.
12: A veure, Susi, parlem amb tu de la defensa del Barça. Tu eres defensa expeditiva. Hi ha gent que ha patit les teves entrades a l'alçada del genoll. Va retirar més d'un. No, era més fina i era com la Koeman de Girona. Parlem amb tu de la defensa, amb els noms que ha deixat en el Salmo. Aquest Álvaro Cortés, Xavi Aspar, que és mig centre però s'ha ofert a jugar de lateral. L'altre dia va dir que ell, per jugar al Barça, juga on sigui. Eric García, que també podria ocupar aquesta posició, competint amb Koundé. Aquesta nova defensa del Barça, amb les incògnites d'Araujo i de Christensen, com la visualitzes de cara a l'any que ve?
11: Jo, les grans incògnites per mi són Araujo i Christensen, per una qüestió també de to físic i de lesions. Són jugadors que es lesionen habitualment i que a més Araujo potser no tant, però Christensen ja té, té més edat i això els pot condicionar moltíssim. Per mi, Eric, si jo fos Eric no patiria gens, perquè tindrà minuts sí o sí, en tindrà, perquè o jugarà de lateral, o jugarà de central, o jugarà de mig centre, on faci falta. Veig, o em dona la sensació, en Salmo segur que ho sap millor que jo, però em dona la sensació que ara mateix Xavi Espar està per davant d'Héctor Fort, ha tornat de la sessió, però per les característiques, pel que sigui, a Flick li convenç més Xavi Espar, per tant jo el veuria més al costat de Koundé, i a la banda esquerra es parla, no?, que tornarà Joao Cancelo.
12: Com val... està Salmo el tema Cancelo?
7: A l'espera, està tot enllestit, és només qüestió de deixar passar dies.
12: Digues,
7: per resoldre el tema fiscal.
11: Bé, per tant, tornarà. I Valdé, que comença a estar lesionat, jo ja diria una mica massa. Va acabar amb molèsties l'any passat, ara torna a estar amb molèsties. Per tant, no sé aquí si el fet de que pogués venir un central tornaria a reubicar a Gerard Martín a la banda, o seria una possibilitat, o si fa falta Eric pot tornar a jugar de lateral esquerre o d'on faci falta.
12: De seguida us pregunto pels altres joves, però abans, Marc, de la defensa del Barça, quina t'imagines? Et pregunto per la titular o per una defensa que pugui ser, doncs, diguem-ne, la de referència de cara a la temporada que ve.
3: Cobercí i Gerard Martín per allà de centrals, indiscutible i clarament, el lateral dret o bé Koundé o bé Eric.
12: Qui faria jugar tu?
3: Jo particularment, d'entrada, Eric.
12: Eric García per davant, sí, de Koundé, eh?
3: Sí, sí. Ara mateix, sí, tal com van acabar la temporada, després una altra cosa és el que pugui veure Flick en el dia a dia dels entrenaments. Però per mi seria Eric, Cobercí, Gerard Martín i el lateral esquerre, ara mateix només hi tens Valde o algú del filial.
12: Cancelo, si s'acaba confirmant.
3: Ara mateix no el tens. Uh-huh. Si s'acaba confirmant Cancelo, jo jugaria amb Cancelo. Jo faria Eric, Cobercí, Gerard Martín, Cancelo. Aquesta seria la meva línia de 4, sí, preferida ara mateix.
12: Araujo, Salmo, continua tenint nòvies arreu d'Europa o l'interès ha baixat una mica en els últims mesos o anys?
7: Bé, home, ha anat de capa caiguda, perquè pensa que hi va haver un moment on Araujo era gairebé l'epicentre del futbol defensiu, i ara mateix és un futbolista que no ha tingut gaire èxit les dues últimes temporades. El Barça esperaven que el Mundial pogués ajudar a generar-li una mica de cartella en aquest sentit, i tampoc així. Per tant, si no hi ha cap gran canvi, Ronald Araujo es quedarà al Barça.
12: A veure, Marc, dels joves que has vist en aquesta, no diré gira, en aquest estaix a Birmingham, n'hi ha algun que diguis, mira, aquest ja m'ha ensenyat maneres i crec que tindria forat, no per ser titular, però ser un element de rotació al primer equip?
3: És que són partits, clar, de pretemporada. Jo no els he pogut seguir tant al Barça Atlètic i em falta informació, sincerament, per poder-me pronunciar i dir, mira, aquest segur que s'establirà al primer equip. No arribo a tot i no tinc temps de veure el Barça Atlètic. Aleshores els he vist coses i de seguida veus com interpreten el futbol i que són escola Masia. Per exemple, Xavi Espart és molt evident aquesta facilitat que té sent un lateral que pot anar cap a dins, i per això les comparacions amb Kimmich o Philipp Lahm, aquesta percepció d'un jugador que pot ser lateral però que pot ser un migcampista més i que sap veure tot el que l'envolta en tot moment, això és molt de Masia i m'agrada. Xavi Espart en aquest sentit penso que pot tenir recorregut perfectament. Ebrima Tunkara, tot i ser de Mataró, va créixer a Mataró, de fet, al barri de Cerdanyola, que és el que està a l'altra punta de Rocafonda. No el tinc tan vist. Sí que li he vist algun partit en directe, fins i tot de juvenils, i a mi el que em va impactar d'entrada és el seu potencial físic. És un jugador que quan rep a dins i arrenca és molt difícil de frenar, perquè gira bé i és una força de la naturalesa. A nivell tècnic crec que és correcte, però que podria millorar. I els noms que abans comentava en Salmo em semblen interessants i m'agradaria veure'ls més sovint al primer equip, per què no?
12: Susi, algun jugador jove que t'hagi agradat especialment en aquesta pretemporada?
11: A mi Xavi Espar és el que ja havia jugat i ja havia entrat en dinàmica al primer equip, però penso que sí que ha fet una passa endavant i que realment aquesta interpretació del joc, aquest poder-se incorporar en fer sortida de 3 amb ell jugant per dins o per fora, indistintament, penso que és el jugador que millor capta la idea que vol Flick, de sortir de pilota sobretot, i la resta és que han jugat pocs partits i minuts d'aquests no de les escombraries, però de mitja part, que no, tampoc acabes de veure massa.
12: No m'heu dit cap dels dos Abdelkarim, que com a davanter centre podria ser un recurs també.
11: Va tocar dues pilotes i va fer dos gols.
12: Bé, mira.
3: És el perfil que deies abans, o sigui, de dir algú del filial que sigui aquest nou més clàssic i que pugui tenir minuts durant la temporada.
11: Exacte, sí, sí.
12: Abdelkarim Salmu, el seu futur és estar a cavall al primer equip i al Barça Atlètic o estar més en dinàmica del primer equip?
7: En principi, és veritat que el Mundial i la seva presència al Mundial i la seva participació ha alterat la mirada que tenia el Barça sobre ell i li ha fet pujar galons. A priori és un futbolista que ha d'estar aquesta temporada al Barça Atlètic, però amb un paper preponderant i assenyalat, i és un jugador que se'l considera que pot tenir recorregut del primer equip. Ara bé, la situació al nou està com està i de moment Hamza està sabent aprofitar aquesta escletxa d'oportunitat que està sent aquesta pretemporada.
12: Molt bé, doncs alguna cosa més, Salmo, des de Birmingham?
7: No, res més.
12: Tu ja tornes cap aquí també, eh?
7: Sí, senyor, ara me'n vaig cap a l'aeroport.
12: Has fet la maleta, que abans m'has dit que l'estaves fent?
7: Mira, em queda el quàntum i alguna cosa més, però pràcticament ja ho tinc enllestit.
12: Habitació austera, eh? Veig aquí les imatges d'Esport 3.
7: Bé, no, més que tranquils. Per la setmana de feina que hem tingut aquí, tot perfecte.
12: Molt bé, tens bon color de pell, lladre.
7: No serà del Regne Unit.
12: No, bé, no, però potser abans has fet vacances, o no?
7: No.
12: Les fas ara, eh?
7: Diguem-ne que sí, que aquesta setmana no estic com la Susi, però pràcticament, saps què t'ho dic?
12: Molt bé, doncs el Ramon Salmurri, que ha cobert aquest estaix de... No, no és moment de divan, amb el Salmo no ho fem, només amb els tertulians. Gràcies al Ramon Salmurri per la cobertura d'aquest estaix del Barça a Birmingham, cobertura excelsa, com sempre, a Catalunya Ràdio. Salmo, bona tornada i bones vacances.
7: Adéu, que vagi bé.
12: Un minut i arribarem a 7:45 del vespre. I a tot plegat, què hi diuen els oients? A veure, Roger Bosà, una persona també que ha de fer vacances encara, estàs més blanc que la llet?
15: Sí, encara no, o què?
12: No, aquest color...
15: A mi se m'ha dit que no estic tan blanc, eh?
12: Tu pots arribar a estar gairebé com qui que ho has.
15: Intentarem.
12: A veure, què preguntàvem als oients i què estan responent?
15: A veure, preguntem com s'ha de resoldre la situació del nou. Flick ha dit que s'ha de resoldre aviat i oferim avui en aquesta enquesta quatre opcions. Buscar una alternativa amb tota per Julián, Lamin fals nou o renovar Ferran. Doncs guanya buscar una alternativa amb el 44%. Després, el 33% creu que s'ha d'anar amb tota per Julián, el 14% veu a Lamin de fals nou i només el 9% creu que el Barça ha de renovar Ferran. En Damià Feixa es diu Julián ni parlar-ne, per car i sobrevalorat. A partir d'aquí, el que faci Flick ben fet estarà. En Macià Nicolau fa broma, diu renovar Ferran, Lamin de fals nou, buscar alternatives, apostar per Hamza, recuperar Luc de Jong, posar la porta de nou a l'estil Romario, qualsevol cosa menys seguir insistint en Julián, perquè el seu rendiment no és justifica el preu pagat a i reforçar la defensa, també diu en Marcià Nicolau. En Jot Alfonso diu clarament buscar una alternativa, fa falta un davanter per suplir Lewandowski, Julián no és aquest perfil, i si no en poden fitxar cap, doncs potser podríem donar una oportunitat a Hamza. En Pere Alzina diu Julián ni regalat, si es busca un nou cal portar un nou, i l'argentí no és cap nou ni tampoc és golejador. En Jaume diu abans renovar Ferran que no pas fitxar Julián, o en FCB per sempre, que aposta per l'opció de fals nou, i aquí veu a Fermín, diu Fermín de nou.
12: Fermín de nou, Marc, el veiem o una mica una marcianada?
3: Jo no l'acabo de veure, tot i que per mi és més davanter que migcampista. És a dir, a mi m'agrada Fermín perquè trenca, és a dir, no el veig com un interior escola Barça, per entendre'ns. Mm-hmm.
12: Més arribador, potser.
3: Per,
12: no?
3: Per mi és més davanter que migcampista, i a mi m'agrada menys que la majoria de la gent, com Gavi, em passa una mica el mateix, però té les seves virtuts, que bàsicament estan enfocades a aquesta agressivitat en la desmarcada i el timing per entrar a l'àrea, i després que és un jugador amb una mirada vertical, això molt interessant.
12: Molt bé, doncs gràcies Roger Bosà, 14 minuts i arribarem a 7:00 del vespre. Fem una petita pausa i de seguida tornem per parlar de l'Espanyol. Ja ho sabeu que el jugador de moda de l'Espanyol és Marcos Fernández. Marxarem cap a Ceuta per parlar amb un periodista del Faro de Ceuta perquè ens ajudi una mica a disseccionar doncs, com és aquest davanter que ha marcat 3 gols en aquesta pretemporada amb l'Espanyol, i també parlarem del calendari de la Lliga F.
16: Tot costa, amb Sergi Camps.
17: Ui, quin fred que m'ha agafat. Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
18: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
19: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
20: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Submergir-se fins al Titanic és molt semblant a anar a l'espai. Creat per observar les restes del transatlàntic més famós, el Titan va passar de ser una immersió fascinant i de sobte es fa el silenci, que no és mai bon senyal. Esdevenir un viatge a la mort. És un malson, és com ara ser enterrat viu. Nits sense ficció, la implosió del Titan, el destí final cap al Titanic. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimarts a la nit.
20: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
21: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
20: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
21: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
20: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
22: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
20: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
22: Música catalana refrescant i emergent.
20: Els dissabtes a les 6 de la tarda, Sona Nou amb Lluís Gendrau.
22: Escolta-ho abans que ningú.
23: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
24: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
12: 4 minuts per sobre de 3 quarts de 8 del vespre. El nom de moda a l'Espanyol és el de Marcos Fernández, 23 anys, de Cambrils, ha passat pel Nàstic i pel Betis, fins que l'estiu passat va fitxar per l'Espanyol. La temporada passada va jugar cedit al Ceuta, on es va reivindicar amb 14 dianes en 35 partits. Aquest estiu torna a l'Espanyol, on en principi partia com a fons d'armari, però és una de les sensacions de la pretemporada dels blanquiblaus, amb 3 gols en 5 partits. Parlem amb ell, amb Brooks Bill, company del Faro de Ceuta. ¿Qué tal, compañ? Buenas tardes.
25: Hola, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
12: Compañero del Faro de Ceuta, que ha seguido seguro las evoluciones de Marcos Fernández, de este delantero, que el año pasado...

0: de Marcos.
1: A ver, para quien no lo tenga visto, ¿cómo es? ¿Qué tipo de delantero es Marcos Fernández?
0: Bueno, pues un delantero que no se puede catalogar como un 9 puro, ni mucho menos. Tampoco tiene una envergadura imponente a nivel físico, pero sí que es cierto que es un delantero muy del gusto de José Juan, sobre todo, y que yo creo que va a encajar en este Español. Un delantero muy móvil, que va muy bien al espacio, un delantero que prácticamente se cocina las acciones él solo, aunque sí que es cierto que también tiene gran capacidad para el remate y bueno, también se maneja muy bien con ambas piernas. Es un amplio abanico de cualidades que tiene Marcos y que ya digo que ha casado muy, muy, muy bien en el esquema de José Juan.
1: Por tanto, tú lo ves jugando en Primera División, se está incluso diciendo que podría ser el 9 titular del Español. ¿Tú lo ves como jugador consagrado en Primera División o titular en Primera División?
0: Titular todavía tendría que ver si cómo se le da, ¿no? Pero creo que al menos se merece la oportunidad de que pueda aprobarse a las órdenes de Manolo González, y yo creo que al menos una alternativa debe ser. Eso sí, que tenga sus minutos para no cortar su progresión, que yo creo que puede ser muy buena.
1: Ah, nos has hablado de la vertiente futbolística del jugador. Tú supongo que tienes contactos en el vestuario del Ceuta. ¿Cómo es como persona? ¿Qué te dicen sobre él?
0: Sí, muy buen chico, la verdad, y buen compañero. Sí que es cierto que además, pues igual que en el campo hace feliz, en la calle también, porque ya sabéis que aquí en Ceuta, la ciudad autónoma, pues hay mucha cercanía, ¿no? Que es algo que hace a Ceuta tan especial, ¿no? Que prácticamente en la calle te encuentras con los jugadores, entonces la cercanía es total y Marcos también, ¿no? Sí que es cierto que hubo una vez donde hubo un pequeño encontronazo con el presidente a raíz de esas polémicas declaraciones en las que, digamos, que se quejaba de los desplazamientos, le respondió Luay, pero bueno, al final todo quedó bien, y bueno, al final Luay como para quejarse después de que Marcos respondiese en el campo.
1: Muy bien, pues Brooksville, compañero del Faro de Ceuta, gracias por atendernos y por ayudarnos a conocer un poquito más a este jugador de moda del Español, ex del Ceuta, que es Marcos Fernández. Gracias y buenas tardes.
0: Gracias, compañero, seguimos pendientes de Marcos.
2: Tot costa, amb Sergi Camps.
1: Doncs Marcos Fernández, 14 gols l'any passat amb el Ceuta, un equip que va lluitar per no baixar, es va salvar finalment. En aquesta pretemporada, Marc, 3 gols, per tant, escolta, en 5 partits. Per tant, no pinta malament, l'Espanyol no va sobrat de gol, per tant, potser Marcos Fernández es pot fer un lloc en la davantera perica.
3: És una possibilitat, perquè a més aporta coses que no tenen ni Quique ni Roberto. És un davanter d'un perfil molt diferent. És un davanter amb molt bona desmarcada, molt àgil a l'hora de definir, treu rematades en poc espai, i és d'aquests davanters que també crec que funcionaria molt bé amb una altra punta de referència perquè treballés contra centrals i ell poder aprofitar aquestes desmarcades, aquestes caigudes de segona línia. I penso que pot tenir una temporada amb l'Espanyol per demostrar que té nivell Primera Divisió. Al final, si fas gols a segona, és més difícil fer-los a primera, però és un jugador que demostra cert instint de cara a porteria. I això és més difícil d'entrenar i penso que ell ho té.
1: La davantera de l'Espanyol, Susi, un dels factors que van complicar la temporada passada de l'equip de Manolo González va ser la seva falta de gol. Tenim a Quique García, tenim a Roberto, ara se suma Marcos Fernández. Creus que la davantera de l'Espanyol aquest any farà un pas endavant o patirem?
4: Per mi és necessari que es quedi a la primera plantilla i que li disputi ara mateix a Quique la titularitat, perquè Roberto sí que és veritat que quan va venir el primer any de sessió, el primer dia va marcar un gol i va semblar allà que ens obria moltes expectatives, que jo diria que no s'han complert, i que és un jugador que batalla molt, però com deia Marc, no, al final crec que no té gol, Roberto, que és un jugador de lluita, que fixarà centrals, que lluitarà molt, que es partirà la cara per qui sigui, però no acaba tinguent gol. Quique és un jugador que té 36 anys, crec.
1: Sembla tant més gran, però té 36 anys.
4: Però vull dir que és un jugador que no li pots demanar que jugui tota la temporada, que sigui el teu nou de referència. Per tant, necessitaràs un perfil golejador. Sembla ser que Marcos Fernández aquest instint el té, per tant, a mi em sembla bé que es quedi i fins i tot que li disputi la titularitat i potser comença a titular, perquè ara Quique està lesionat, vull dir que podria ser que fos el davanter titular de l'Espanyol.
1: Puado algun dia tornarà també, Marc, és un jugador que té gol. T'il·lusiona aquest nou Espanyol amb Monchi als despatxos? Que està fitxant jugadors que tampoc són massa coneguts, però dius, home, si els fitxa Monchi, potser surten bé.
3: Molt

0: Sánchez té una trajectòria que l'avala. Per exemple, en el cas de Hartman, a mi m'agradava molt el Feyenoord, un lateral de perfil molt diferent a Carlos Romero, perquè ell és més de recorreguts exteriors, amb molta potència física per arribar a centrar o xutar. En canvi, li costa més aquesta percepció que dèiem per anar cap a dins, cosa que Carlos Romero tenia dominadíssima.
1: Superbé.
0: A l'hora d'anar dins, combinar, fer una paret, això ho tenia molt ben establert l'Espanyol amb Carlos Romero. El problema amb Hartman, per exemple, és que va tenir una lesió molt greu de genoll i el Barley no ha tornat a ser el mateix que en els seus millors moments el Feyenoord. Però jo el recordo i comentar-li partits i tenir-lo apuntat com un dels laterals més prometedors d'Europa fa molts anys ja, a veure si pot recuperar aquest nivell. I el cas de Calatrava, per exemple, és un fitxatge que sí que m'il·lusiona, perquè l'Espanyol és un equip que li costa molt la generació de joc ofensiu, li costa molt, sobretot per dins, tenir jugadors amb talent, amb visió de joc, amb qualitat de passada, i penso que Calatrava, que també pot jugar obert a banda, a la dreta, sobretot, per anar cap a dins amb la seva esquerra, però de 10, penso que és un futbolista, un interior mitja punta Calatrava, que pot ajudar a millorar aquesta dinàmica ofensiva de l'equip, que moltes vegades havia quedat amb poca cosa. L'Espanyol ha sigut un equip amb ben pocs recursos ofensius i necessitava algú a dins amb el talent de Calatrava.
2: Abans de les 8, un apunt de la Lliga EFA. Perquè ja tenim horari de la primera jornada de la Lliga EFA. El Barça arrenca la Lliga rebent el Tenerife el 30 d'agost a les 7 de la tarda. L'Espanyol visita el camp de l'Eibar dissabte 29 d'agost a les 5. I el Badalona Wiman jugarà contra l'Atlètic Club a l'Ezama el 30 d'agost a les 12 del migdia. A veure, Susi, en vam parlar l'altre dia amb tu també al Club de la Mitjanit sobre la nova temporada del Barça. Demà el Barça inicia un estatge de pretemporada a Andorra del 6 al 10 d'agost. El Barça segurament és el clar favorit per aquesta Lliga EFA. L'altre dia sentíem un speech del Pere Romeu en la primera jornada després del retorn de les jugadores i deia que està convençut que són el rival a batre, que està convençut que poden tornar-ho a guanyar tot, però que també reconeix que hi ha un canvi de cicle. Per tant, haurem d'encabir les noves peces i, sobretot, intentar doncs, oblidar una mica el passat tan gloriós que ens han donat jugadores com Alexia, Mapi o Navalla.
1: Home, és obvi que és l'equip a batre, només faltaria. Fins i tot amb aquestes baixes és la millor plantilla i el millor equip que hi ha a la Lliga EFA. S'estrena contra un rival que tradicionalment no és el que millor li va, sempre li ha posat problemes al Tenerife, fins i tot aquí en el Johan, per tant serà una bona pedra de test, però crec que aquí a la Lliga Espanyola no hi haurà rival per al Barça. Altra cosa, crec que també ho vam comentar, és Europa. A mi m'agrada que hi hagi una mica de dispersió de jugadores, no? I que el nivell en general pugi i que hi hagi 3, 4, 5 equips que a priori diguis, home, no sé qui es postula així clarament com per ser el campió de la Champions. Per tant, és obvi que hi haurà un canvi de cicle. És cert també que ja el va iniciar l'any passat, perquè moltes jugadores del B ja van entrar en dinàmica del primer equip i fins i tot van començar i van acabar sent titulars i tinguent dorsal del primer equip. Per tant, el canvi de cicle s'ha iniciat. Fa bé Pere Romeu també de no destensar les jugadores, de dir que seran el rival a batre, que tenen tot per fer, però que alhora serà difícil. Uh-huh. I per tant, crec que aquest estatge també serà una cosa nova que feia temps que no feien, que també els anirà bé per veure de la importància d'aquesta lliga que comença.
2: L'Espanyol ha renovat l'equip de dalt a baix, per tant
1: 10,
2: és un projecte nou, d'alguna manera.
1: Totalment.
2: El de l'equip de Salamonforte i el Badalona Wiman, que es va salvar amb certes garanties, no va patir fins l'últim dia, que aquests equips humils a vegades doncs, estan allà al llindar. Què n'esperes tu de l'Espanyol i del Badalona Wiman? El Badalona Wiman, recordem que podria tornar a jugar a partir de l'octubre, si tot va bé, a Badalona. Per tant, no hauria d'exiliar-se d'alguna manera a Palamós.
1: A mi m'ha fet il·lusió el fitxatge de Vicky Losada, que tornés aquí a Catalunya, que és una jugadora amb molta experiència, que els hi aportarà molt, tant a dins com a fora del camp. En aquest aspecte penso que totes les jugadores del Badalona Women, que són bastant joves, tindran molta sort de poder compartir vestidor amb ella i aprendran molt, i per tant i crec que en moments de dificultat també els hi pot donar un plus que fins ara no tenien. I l'Espanyol, doncs, està per veure. Espero que l'Espanyol no pateixi tant, tot i que es va salvar a falta de 3 jornades, crec recordar, que no pateixi tant, que l'Espanyol històricament ha estat un club punter i que a mi m'agradaria que aquest projecte que porten la Sara Monforte i la Marta Cubí estigués almenys de la meitat cap amunt. Crec que elles tenen condicions de sobres i segur que els fitxatges que han fet és per estar en aquestes posicions.
2: Doncs Doncs arribem a les 8 del vespre. Susi Sala, Marmayola, gràcies per acompanyar-nos en aquest podcast de dilluns, dia 3 d'agost. Ens veiem la setmana que ve. Ens actualitzem. Amb el Marc Güell, què tal, Marc? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Abans de la informació general, deixa'm preguntar-te una qüestió que ens preguntava el Macià Nicolau, un oient. Ens deia que, escolta, això del davanter central del Barça, es podria trobar una alternativa, i era entre recuperar Luke de Jong o posar la porta de fals nou estil Romario. Tu amb quina de les dues alternatives et quedaries?
4: Mira, m'has enganxat ben ben fals, eh?
2: Sí, eh? Ja és la gràcia d'aquest espai. No t'han avisat, que
4: no
2: passaria això.
4: No m'han avisat gens.
2: Doncs cada dia et faré una pregunta vinculada al futbol.
4: Doncs vindré ben preparat.
2: Perquè em consta que ets molt futbolero.
4: Molt.
2: Molt bé, doncs vinga, te la prepares i demà ho tornem a intentar.
4: Va. Doncs va, demà et responc.
2: Per on passa l'actualitat general aquesta hora?
4: Escolta, pendents d'aquest incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, les tempestes han obligat els bombers a retirar els efectius que hi treballaven. La pluja pot ajudar a frenar les flames, però el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls fan massa perillosa l'actuació sobre el terreny, per això els bombers continuaran monitorant l'evolució del foc a l'espera de poder-hi tornar demà, mentre es manté també l'alerta als excursionistes perquè abandonin aquesta zona. Per això ha enviat un missatge, és alert, com explica la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
5: I aquest incendi pot tenir una evolució. El que demana és que aquesta zona no trobi en aquests moments persones amb allà que puguin veure's afectades. Per aquest motiu és per el que l'hem enviat. Sobretot el que demanem a tothom és que en aquesta zona no hi hagi mobilitat.
4: Al marge d'aquest incendi, avui és un dia de contrastos a tot el país perquè la calor ha afluixat una mica, això ha permès rebaixar el risc d'incendi, però compte perquè s'ha activat el pla Inuncat per pluges intenses. Les tempestes, de fet, ja han descarregat amb força a diferents punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. S'han registrat precipitacions de fins a 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, també alguns episodis de calamarsa i esclafits, i a Solsona, la Pedregada, ha causat danys en alguns vehicles. Aquest episodi de precipitacions intenses es mantindrà fins demà i es preveu que guanyi intensitat, sobretot al Ripollès, a la Garrotxa i Osona, on el nivell de perill passarà de moderat a alt. Avui, al Catalunya Vespre, també recollirem l'última hora de la crisi migratòria a Ceuta. El govern espanyol assegura que cap informe del CNI va alertar de la magnitud d'aquesta crisi, però avui la ministra Robles s'ha desmarcat de la posició del govern espanyol, ha anat més enllà, ha demanat explicacions al Marroc. I deixem que acabi amb una notícia d'última hora que acabem de saber. Els Mossos investiguen una agència de viatges de l'Escala per un possible cas d'estafa, després que una vintena de persones han presentat una denúncia. Hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances. Ho estem treballant per ampliar-ho.
2: Déu-n'hi-do. Doncs amb el Marc Güell, més informació a Catalunya Ràdio i a 3cat Info. I prepara't la pregunta. Cada dia, Marc, et faré una pregunta
4: Ostres.
2: Més o menys intel·ligent, més menys que més, sobre el món de l'esport. A veure la teva cintura com a periodista, a veure si te n'ensurs.
4: A veure si m'hauré de passar al Departament d'Esports, ara.
2: Segur que ho faries molt bé. Va, gràcies, Marc.
4: Que vagi bé. Adéu.
6: Pop-up vespre.
2: I del Marc Güell, el Joan Fitó. Joan, què tal? Bona tarda.
7: Què tal, Sergi? Bona tarda.
2: Què hem fet fins ara al Tot Costa i què podran recuperar els oients en breus minuts a l'app i al web de l'emissora?
7: Doncs mira, la paraula seria show, el show de Ferran, que ha parlat a la NBC d'Estats Units, que diu que no té massa clar el seu futur. Ens ho ha explicat el Salmo, també ens ha explicat com està el tema del nou. Hem parlat amb Pablo Capilla, el podeu recuperar a les nostres xarxes socials, excompany de GC Visibu, tot plegat amb la Susi Sala i el Marc Mayola, i ara tens per què ens esperen dos protagonistes, l'Iris Quiró i el Javier Guillén, perquè aquest any Tadej Pogacar correrà la Vuelta a Espanya.
2: Doncs mira, fet la falca al Fitó, fem una pausa molt ràpida de publicitat i a seguida tornem per parlar de natació artística amb l'Iris Quiró, triple medallista europeu de natació de París, i espera, perquè encara té unes proves per, doncs, competir, i també, com deia el Fitó, amb el Javier Guillén, perquè Pogacar, Tadej Pogacar, el millor ciclista del món, correrà la Vuelta. Dos minuts i tornem.
6: Tot Costa.
8: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
9: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
10: Hola a tothom.
9: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3cat.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot Costa, amb Sergi Camps.
2: 8 i 5 minuts al vespre, tot costa fins a 8:45 a Catalunya Ràdio. Parlem de natació artística perquè l'Iris Tió ha guanyat la medalla de bronze al solo lliure a l'europeu de natació de París. La nadadora catalana ja té 3 medalles perquè ja havia guanyat les plates el duet lliure mixt amb el Denis González i el duet lliure femení amb la Lilú Lluís. Iris Tió, què tal? Bona tarda.
3: Molt bé, bona tarda.
2: A veure, començo pel final, avui, final del programa Lliure per equips, Espanya segona, Rússia primera, tu aquí no hi has competit, però vaja, com valores aquesta segona posició del combinat espanyol?
3: Doncs molt bé, o sigui, crec que realment han nedat superbé, han sortit amb moltíssima força, moltíssima energia, ho han donat tot i he de dir que Arnici ens ha copiat, eh? O sigui, gràcies a que ens ha copiat ens han guanyat perquè ens han superat amb la dificultat. O sigui que crec que tenim molt, molt, molt de mèrit i doncs per la propera competició aprendrem i no ensenyarem les cartes.
2: Explica'm això, que dius que us han copiat. Explica'm això, com ha anat això? Us han copiat en què?
3: Doncs en la dificultat. Nosaltres abans de competir hem de presentar una coach card, que es diu, i allà posem com tota la declaració de tots els moviments que farem i amb tota la puntuació que té, no? I amb el total de dificultat. I durant els entrenos, allò que vaig dir que quan un entreno amb música que es van asseure totes les russes a mirar-nos així, doncs ens van estar estudiant, no? I van tenir una idea molt bona per una figura per pujar molta dificultat i ens han copiat. I s'ho han estudiat i de la final ho han canviat.
2: I això és un comportament antiesportiu, Iris, o... o què? Com ho interpretes? O és una mica ser murri?
3: Bueno, han fet guanyar qualsevol preu, no? Però és que realment aquí ens estan dient que liderem nosaltres la sincro i que Rússia ens copiï és com, no? Com dir-nos que posar-nos una alfombra vermella i ole, us estem copiant, saps? I, o sigui que en realitat per nosaltres és un honor i aprendrem d'aquesta situació i seguirem cap endavant.
2: Doncs queda aquesta denúncia feta d'alguna manera per la Iris Tió, que és el nom del dia, avui medalla de bronze, Iris, al solo lliure, a l'europeu, aquí a París. Sempre que es parla d'Iris Tió, tothom pensa que guanyarà l'or, has guanyat un bronze, que és un grandíssim resultat. Tu tens aquesta pressió d'haver de guanyar sempre l'or? I que, escolta, guanyes el bronze i sembla que ho has fet malament, i al contrari, no?
3: Ja, doncs mira, saps què ha passat? Que l'any passat vaig guanyar l'or al Mundial i és com que ara de cop he de guanyar tots l'ors, no? I crec que estic en un procés d'aprenentatge. Encara em queda molt per aprendre. Tot i així jo somio en guanyar sempre l'or. Però bueno, crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant... crec que té molt valor aquesta medalla de bronze i bueno, seguirem, no? Vull dir, clar, contra les que he competit només fan solos i l'alemana fa solo i duo, saps? Vull dir que no fa les 7 rutines que jo faig i bueno, doncs jo, és això, m'ha anat bé com per seguir amb ganes, saps? I de tope i vinga, i de cara al Mundial de l'any que ve, doncs a muerte.
2: L'or ha estat per la bielorussa Kandoshka i a la plata per l'alemanya Player i al bronze, com diem, per la Iris Tió. Has nedat amb l'himne de l'amor de l'Edith Piaf, versionada per la Celine Dion, i em sembla, Iris, que és l'última vegada que fas aquesta coreografia. Què vol dir per tu aquesta cançó, aquesta coreografia que avui has tancat d'alguna manera?
3: Doncs ha sigut molt especial perquè l'he tancat nedant-la en la piscina olímpica a París, on fa 2 anys la Celine Dion va cantar-la a la inauguració dels Jocs Olímpics, i jo allà quan la vaig veure i ja em vaig emocionar i vaig dir aquesta cançó l'he de fer algun dia per alguna coreografia, i mira, ha sigut així la cançó que em va donar l'or l'any passat en el Mundial i aquest any que l'hem tancat aquí. L'hi he dedicat a tota la gent que mira les Olimpiades i que li agrada l'esport i també sobretot al meu equip i a les meves entrenadores, perquè fa 2 anys érem unes altres, o sigui, hem millorat moltíssim, hem crescut molt i estic molt orgullosa del nostre procés.
2: Avui aquesta medalla, ja en tenies dues, eh? La del duet mixt amb el Denis González i la del duet lliure femení amb la Lilú Lluís. De moment, 3 medalles que t'emportes com a botí de París. Suposo que una valoració bona, no?, de la teva participació, Iris, en aquest europeu.
3: Sí, molt bona. I de tot aprenem. I al final aquest any era un any d'aprenentatge on no hem competit gaire, però sí que hem estat molt a casa entrenant, preparant-nos físicament. I em sento físicament per afrontar aquest europeu, per tant, estic contenta. I anem endavant i aprenent del màxim d'aquest campionat.
2: Uh-huh. L'última, Iris, encara et queden dues proves, la rutina tècnica per equips demà i l'acrobàtica demà passat. Què n'hem d'esperar d'aquestes proves?
3: Me'n queden tres. Em queda demà el solo tècnic al matí i les que tu dius, a l'equip uh-huh. a la tarda i l'acrobàtica el dia següent. Doncs que anirem a tope, no? Perquè no tenim res a perdre. I tenim moltes ganes de demostrar tot el que hem estat treballant aquesta temporada.
2: Molt bé, doncs, Iris Tió, de moment triple medallista catalana a l'Europeu de Natació de París. Tant de bo, doncs, en pugui sumar alguna més. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
2: Quatre minuts, arribarem a un quart de nou del vespre, sortim de la piscina i pugem a la bicicleta. Una de les notícies del dia, Fitó, és que avui s'ha confirmat que Tadej Pogacar correrà la Vuelta.
7: Una gran notícia, una Vuelta que arrencarà aquesta temporada el 22 d'agost i ho farà a Mònaco. Acabarà aquest any el 13 de setembre a Granada, aquest any no acaba a Madrid, i a Mònaco, precisament, hi viu Tadej Pogacar, és el lloc de residència del ciclista eslové. De fet, hi fa moltíssima vida Pogacar a Mònaco.
2: Tota la vida que es pot fer a Mònaco, que tampoc sí, seria el lloc
7: però
2: més...
7: Però com que hi ha un grup d'esportistes d'elit que van molt en bicicleta a Mònaco, Carlos Sainz, per exemple, és un exemple, doncs fa molta vida a través d'aquest grup d'amics que surten plegats en bicicleta. Va acabar el Tour fa uns dies. Pogacar només ha corregut una edició de la Vuelta en tota la seva carrera, només una, la del 2019. En aquella edició va acabar tercer, va guanyar la Vuelta Primoz Roglic, el seu compatriota, segon va ser Alejandro Valverde. El 2019, amb només 20 anys, aquella edició tenia 20 anys, Pogacar ja va guanyar 3 etapes. Aquest any, doncs, 7 anys després, i tornarà a córrer la Vuelta Tadej Pogacar.
2: Ara parlarem amb el director de la Vuelta, però abans, Fitó, com és que Tadej Pogacar corre avui la Ronda Espanyola?
7: Doncs mira, senzillament perquè segurament aquest any és el tour més fàcil que ha pogut córrer Pogacar. Li ha tret més de 6 minuts a Remco Evenepoel, i el que et deia, surt de casa seva, surt de Mònaco. Per tant, aquest al·licient, doncs, és important per Pogacar i perquè pot trencar rècords a la Vuelta. Pogacar, en cas de victòria, sumaria diverses fites. Només tres ciclistes han guanyat Tour i Vuelta el mateix any. Chris Froome, el 2017, Bernard Hinault, el 78, ens n'hem d'anar fins l'any 78, i Jack Anquetil, el 63. Per tant, serien rècords, o s'afegiria Pogacar en un grup de ciclistes doncs molt assenyalat. A més, només vuit ciclistes han guanyat les tres grans, Giro, Tour i Vuelta. Pogacar seria el novè, entraria en aquest grup de ciclistes, doncs que per exemple hi ha Eddy Merckx, Vincenzo Nibali, el mateix Chris Froome o Jonas Vingegaard. Tot plegat per seguir fent història. Pogacar té 5 tours, té un Giro i ara vol guanyar doncs la que seria la seva primera Vuelta.
2: I com dèiem, tenim en línia el director de la Vuelta, el Javier Guillén. Javier, què tal? Bona tarda.
10: Hola, buenas tardes.
2: Escolta, la notícia del dia, Tadej Pogacar correrà la Vuelta. Escolta, com heu aconseguit això?
10: Bueno, la noticia yo diría que es notición. La verdad es que para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Bueno, nosotros conseguirlo, yo creo que al final un poco es la ambición del corredor, el querer seguir sumando carreras a su palmarés. Hoy por hoy su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta, y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir, así que tampoco nos preguntamos mucho cómo lo hemos hecho, porque yo creo que lo ha hecho el todo, más allá de entender y alegrarnos de que está aquí, que eso es lo que más nos importa, ¿no? Que la afición española pues va a poder disfrutar del mejor corredor del mundo.
2: L'últim dia al podi li van preguntar, escolta, correràs la Vuelta? I ell va dir, ja ho veurem. Amb quan s'ha desencallat la decisió? Perquè ha hagut de ser molt ràpid.
10: Bueno, yo creo que sobre todo era un proceso de ver cómo se encontraba él después del Tour. Un proceso que es tanto mental como físico, porque una carrera como el Tour es muy dura en ambas circunstancias. Yo creo que él siempre ha tenido en la cabeza venir este año a la Vuelta. Lo que ocurre que no lo ha querido anunciar hasta verse tras el Tour, porque al final el Tour es un termómetro que te genera muchísimo desgaste. Entonces sé que la decisión la podía tener tomada desde el punto de vista de planificación, pero la decisión final tenía que terminar el Tour. Ha debido de terminar bien el Tour, lo ha terminado con ganas. Desde luego, por muy fácil que parezca que ha ganado el Tour, es un grandísimo desgaste, y por eso yo creo que tiene todavía más mérito, ¿no?, el venir a la Vuelta después de correr la carrera francesa, el Tour de Francia, que por otro lado ha sido un auténtico espectáculo donde, bueno, pues el que más ha brillado una vez más ha sido él.
7: Aquest any la Vuelta surt de Mónaco, això poc o molt ha ajudat. Pogacar és resident a Mónaco. Ha sigut un punt que pot haver ajudat a que Tadej Pogacar corri aquest any la Vuelta?
10: Yo creo que sí. La verdad es que no sé si saliendo de otro sitio hubiera venido igual. Pero es verdad que en esto del ciclismo, los viajes, los traslados, pues también afecta. Y el hecho de que salgamos de su casa, del Principado, la propia relación que él tiene con el país y con el príncipe Alberto, así como no tener que desplazarse, bueno, pues a otro punto, yo creo que todo esto ha ayudado. Además, pienso que le hace mucha ilusión a él también salir desde Mónaco, y yo creo que ha sumado. ¿Cuánto ha podido ser? Pues no lo sé, pero desde luego es un punto a favor. Yo, en broma, siempre lo decíamos, ¿no? Más fácil no se lo podemos pedir, por él. Es decir, o te llevamos la Vuelta a casa o ya no sabemos qué hacer, ¿no? Y bueno, pues al final parece ser que ha dado resultado.
7: Ara ho deies, que aquest any Pogacar ha guanyat segurament el Tour amb més facilitat dels últims anys. Això, com a director de la Vuelta, et preocupa que pugui venir i pugui resoldre la carrera la primera setmana o la deixi sentenciada molt d'hora? Us preocupa com a organització o evidentment no hi penseu?
10: A ver, como organización te apetece que se decida todo en la última etapa y con la máxima rivalidad, pero todos sabemos lo que está ahí Pogacar. Ahí Pogacar es lo que es porque corre como corre y gana como gana. Si resuelve la Vuelta pronto, pues a nadie le va a sorprender, y si la resuelve tarde, pues más emoción. También es verdad que la tiene que resolver, me refiero que esto de que va a ganarla de calle, pues obviamente tampoco creo que sea acertado decirlo, más allá de que es el máximo favorito y más allá de que, bueno, pues tiene todas las papeletas para ganar, pero también es verdad que viene de correr un Tour de Francia, también es verdad que se va a enfrentar a rivales que conocen la Vuelta y que posiblemente no tengan el desgaste que él tiene, pero yo sinceramente creo que tener al mejor corredor con nosotros pues es una gran noticia, y además queremos que haga lo que hace, que son esos ataques, esas exhibiciones, ese ganar siempre, esa ambición. Particularmente no me preocupa si me das a elegir, si la tiene que ganar al principio o al final, pues que la gane al final, pero eso ya no depende de nosotros. Y luego hay otra cuestión. El corredor tiene todo el mérito del mundo, será en el resto de corredores en los que haya que poner un poco más de presión de cara a ponérselo un poco más difícil, pero aún así yo creo que lo que vamos a tener es un grandísimo espectáculo, así que no lo vemos con preocupación, más sí que nos gustaría pues tener una Vuelta emocionante.
14: A banda del nom de Pogacar, Javier, quins altres noms creus que poden donar-li guerra? Ja no sé si dir per disputar-li la victòria final, però sí per fer un bon paper.
10: Bueno, Primo Roglic viene con 4 vueltas a España, que yo creo que eso es un grandísimo bagaje. No ha hecho ni Giro ni Tour y tiene toda la experiencia. También tenemos a Enric Mas, que conoce muy bien la Vuelta y además se le da muy bien lo que es siempre el final de temporada. Tampoco ha hecho el Tour de Francia. Viene Carlos Rodríguez, que yo creo que también es un corredor, bueno, que tiene muchísimas posibilidades. Vamos a ver cómo está y también corre en casa. Como animador, pues vamos a tener a Wout van Aert. Y yo creo que Wout van Aert es un corredor que siempre le asociamos con las clásicas, pero desde luego la última vuelta rindió muy bien y por qué no puede estar también disputándole la general a Tadej Pogacar. Hay que ver, desde luego, la diferencia de este corredor con el resto, pues ahí está, se la ha ganado a pulso con su palmarés, pero las carreras de 3 semanas son muy largas, puede pasar cualquier cosa. Yo desde luego lo único que pido y deseo es que no haya ningún percance en términos de caídas o lesiones, y a partir de ahí, bueno, pues a ver si conseguimos que alguien se lo ponga difícil a Tade y así tener un mayor y mejor espectáculo.
14: Aquest any el Tour ha sortit des de Barcelona, a la Vuelta també passarà per terres catalanes. Javier, com es decideix que el Tour passi per Catalunya?
10: Bueno, que el Tour pase por Cataluña, primero hay que decir que ha sido un auténtico acierto porque ha sido un exitazo tremendo. Yo la verdad es que estoy muy contento porque me siento muy partícipe, ¿no?, de que el Tour haya podido salir de Barcelona. Era un anhelo de Christian Prudhon el poder salir de Barcelona, una ciudad pues absolutamente mediterránea, pero sobre todo muy, muy asociada al deporte, con esa, digamos, bagaje que tiene de las Olimpiadas del 92, sobre todo porque Barcelona rezuma absolutamente deporte por todos sus poros, ¿no? Además, no es hablar de Barcelona, es hablar de Cataluña, una afición que se volcó en masa. Yo lo único que puedo decir es que el Tour de Francia está absolutamente encantado de su salida de Barcelona, y está claro que no se equivocó ni la ciudad, ni Cataluña, ni por supuesto el Tour de Francia cuando apostaron por ir por allí.
7: I vosaltres, com ho decidiu, passar per Catalunya o no? Què suposa per la Vuelta passar per terres catalanes?
10: Bueno, per la Vuelta la verdad es que nosotros siempre tenemos ya una constante en pasar por Cataluña, saliendo de Mónaco y teniendo al Mediterráneo como eje fundamental de esta Vuelta. Yo creo que era una presencia absolutamente natural. Nosotros en el año 23 salimos de Barcelona, también previo a la etapa que vamos a hacer en la provincia de Tarragona, pues estaremos en Andorra, que es otro territorio pues en el que siempre que vamos pues pasamos por Cataluña, y desde luego lo vemos pues con muchísima alegría. Además, creo que en Cataluña siempre somos capaces de hacer etapas muy variadas, ya sea de montaña, ya sean en grandes ciudades. Este año, bueno, pues es una etapa donde el viento puede tener cierto protagonismo, y además trabajando con la Diputación de Tarragona, pues lo que puedo decir es que tenemos mucha ilusión por parte de ambas entidades, tanto la Vuelta como la Diputación de Tarragona.
14: Molt bé, doncs Javier Guillén, director de la Vuelta, enhorabona per haver aconseguit doncs que Tadej Pogacar corri aquesta gran cursa. Estarem pendents del seu paper i també de la resta dels competidors de la Vuelta, que comença en poques setmanes. Gràcies, Javier, bona tarda.
10: Bona tarda, moltíssimes gràcies.
14: I no abandonem la bicicleta, Fitó, perquè també en ciclisme tenim en marxa el Tour femení, avui tercera etapa.
7: Sí, el que havia de ser una etapa a priori senzilla, sense canvis importants a la general, doncs s'ha convertit en una escabetxina, perquè Lorena Vives, que era la líder avui, ha perdut 20 minuts a la línia de meta. Avui una etapa de 156 quilòmetres amb 4 ports de muntanya. El primer port, 11 quilòmetres al 6%, al Col de la Fausil, doncs era de primera categoria. Aquí s'ha desenganxat Lorena Vives, que ha acabat perdent, com et deia, aquests 20 minuts a meta. Ha guanyat l'etapa, la victòria d'etapa, una noruega, Sigrid Hauset, de l'1XX, que ha arribat amb més de 3 minuts d'avantatge respecte al grup de les principals favorites, el que ha estat el gran grup. Només s'ha quedat avui d'aquest gran grup Lorena Vives. A la general, el mallot groc és per la guanyadora de l'etapa d'avui, per la noruega Sigrid Hauset. Paula Blasi, la catalana, que en principi veurem com evoluciona la ronda francesa, però pot aspirar a grans coses en aquest Tour, segueix amb el mallot blanc. Avui ha entrat, doncs, per exemple, amb la principal favorita, amb Demi Vollering, segueix amb el mallot blanc de millor jove, una Paula Blasi que avui, després de l'etapa, doncs estava contenta amb aquest mallot blanc.
15: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
7: Per què diu que el groc millor? Doncs perquè el dic, perquè Paula Blasi està en menys de 30 segons a la general de les principals favorites. Queden encara 6 dies de competició. Divendres és l'etapa important. Divendres arriben al Mont Ventoux per primera vegada. Demà també hi ha una etapa important, perquè demà hi ha una crono de 21 quilòmetres, que veurem doncs com afecta això a la classificació en general. Una Paula Blasi que doncs diu que té ganes de la crono.
15: Molt emocionada. Serà qüestió de cames. No hi haurà posicionament, on estic patint una mica. Tu contra tu mateix. Estic emocionada.
7: I diràs, per què diu tu contra tu mateix? Doncs perquè els últims dies la figura de Paula Blasi s'ha vist envolta en una petita polèmica. Per què? Doncs perquè Paula Blasi té cames fantàstiques per lluitar per etapes al Tour, té cames doncs per poder fins i tot lluitar contra les principals favorites. Ahir, la directora de l'UAE, del seu equip, li van preguntar per què està fent de gregària Paula Blasi en aquest Tour. Per què ho està fent? És una resposta molt curta, ara la traduirem, però la sentim.
16: That's for us to decide and then the road will speak.
7: deia la directora de l'UAEC, doncs, que ho decideixen ells qui és el líder de l'equip, la líder de l'equip o qui són les gregàries, i que la carretera parlarà. Doncs bé, avui, un dia més, Paula Blasi ha entrat amb les principals favorites, com et deia, a 2.48 de la Noruega, de la líder de la classificació general. És 13 ara mateix Paula Blasi, a poc més de 30 segons de Demi Vollering i Ferran Prevot. Tenim una altra catalana en participació al Tour, la Mireia Benito, que en aquest cas és una mica, cau una mica més enrere de la classificació general, és 50a, a poc més de 7 minuts de la líder de la general.
14: 5 minuts i tanquem el programa.
16: Tot costa, amb Sergi Camps.
14: De fet, 4 minuts i tancarem la paradeta que diria el senyor Bax, un referent que el Fitó no sap ni què és, això del senyor Bax, del bigoti, del Filip Prim. Ho saps per mi, imagina't les influències que ha rebut a Catalunya Ràdio. A veure, Fitó, acabem parlant de bàsquet perquè el Barça ha fet oficial un secret a veus, i és que Xevi Pujol és el nou director esportiu de la secció de bàsquet.
7: Són 36 anys els que té Xevi Pujol, experiència a Manresa, sobretot, on hi ha passat la majoria de la seva carrera, i també l'última temporada al Baskonia, va canviar Manresa per Baskonia Xevi Pujol l'estiu passat, signa per 3 temporades el que ja és nou director esportiu del Barça de bàsquet, ve a substituir a Juan Carlos Navarro en el càrrec. El Barça el va reubicar el divendres passat, doncs, en altres tasques dins de la secció. Un Xavi Pujol que, com et deia, l'última temporada ha estat al Baskonia, ha guanyat la Copa i amb una participació, doncs, prou important, perquè ha fet fitxatges durant la temporada que van propiciar que al febrer el Baskonia guanyés la Copa. Noms interessants com, per exemple, el d'Eugen Omorulli, que va ser decisiu en aquesta final de Copa contra el Real Madrid. Més enllà d'això, evidentment, amplíssima trajectòria a Manresa. És l'artífex del Manresa més divertit dels últims anys. Podem tirar enrere fins i tot el de Xichi Creus, però Manresa, ho recordarà Sergi, amb Chima Moneke, amb Silvén Francisco, amb Ismael Baco,
14: amb el Pedro Martínez a la banqueta,
7: amb el Pedro Martínez, correcte, o amb Joe Thomason. Aquell Manresa, doncs, evidentment, va lluar al Congost, va guanyar el Palau, va arribar a guanyar el Palau Blaugrana, i el més destacat és que eren noms de segona fila. Moneke arribava de la Lliga Francesa, igual que Silvén Francisco, noms de segona fila, que tots ells van acabar signant contractes Euroliga. Amb Xavi Pujol, el Barça incorpora una manera, et diria que diferent de treballar, és un perfil molt jove, no conegut...
14: 36 anys, em deies abans.
7: 36 anys, sí, sí. No conegut, que no ha sigut, doncs, esportista professional, com ho havia sigut el seu dia Joan Carles Navarro, sí que havia jugat a bàsquet Xavi Pujol. Té bon ull, perquè al final la idea del Barça és, amb menys pressupost, que és el que té ara, doncs intentar incorporar talent, i aquest talent fer-lo millor a Can Barça, tot plegat per treballar de la mà d'Alexander Sekulić. Dimecres el Barça presentarà Sekulić, primeres paraules com a nou entrenador del Barça, l'hem llegit en alguna entrevista, i tot plegat aquest duet Xavi Pujol-Alexander Sekulić, doncs per intentar revertir els últims 3 anys de la secció de bàsquet blaugrana. Són 3 anys en blanc, el Barça fa 3 anys que no guanya res, per tant, a aposta per Xavi Pujol, aquest canvi, Juan Carlos Navarro per Xavi Pujol, per intentar capgirar aquesta dinàmica.
14: Doncs avui l'anunci de Xavi Pujol com a nou director esportiu del Barça de bàsquet, i el que dèiem, a Sekulić el presenten dimecres, per tant ho tindrem tot dia pamadet per arrencar aquesta temporada que ha de ser la de trencar una mica, doncs, els mals anys al Palau Blaugrana en clau bàsquet. Un minut i mig, Fitó, i arribarem a 8:45. Rematem això, va.
7: Doncs mira, a veure, el Barça ja ha aterrat a Barcelona, ja són els jugadors de Hansi Flick a Barcelona, festa fins dijous, el dijous doble sessió, no perdona Hansi Flick, el cap de setmana triangular a Udine, els històrics estan...
14: Contra l'Udinese i el Nottingham Forest, eh?
7: Correcte.
14: I serà el Roger Busà, i farem la cobertura corresponent d'aquest torneig al Club de la Mitjanit amb l'Oriol Rodríguez.
7: Un triangular com el que s'està disputant als històrics, no hi és el Roger Busà, però... Avui,
14: perquè no vol, perquè no vol.
7: Avui... partits del grup 1, acabats ja el Reus 3, Sants 0, l'Hospitalet 2, Sants 0, s'està jugant ara l'Hospitalet Reus, són 3 partits, un triangular, el primer es classifica els altres eliminats. Per cert, avui Novak Djokovic ha demanat canviar una mica les normes del tennis, la puntuació, diu Djokovic que els 16-6 són avorrits, que han de canviar, que han de ser a 4.
14: Caram.
7: I que en partits de 5-16, això de les avantatges, que res de res, que punt d'or i que anem per feina.
14: Seria una revolució, el que va intentar Piqué potser ho aconsegueix Novak Djokovic. Alguna cosa més, Fitó?
7: Res, que veurem a Djokovic a tornar a competir a Cincinnati. Per tant, doncs, a veure si amb 4, amb 6, o ja ho veurem.
14: Joan Fitó, moltes gràcies. Ens veiem demà. Nosaltres acabem aquí al Tot Costa d'estiu d'aquest dilluns, dia 3 d'agost del 26. Ho deixem amb la Catalunya Vespre, amb el Marc Güell i companyia. Demà, més Tot Costa, més, suposo que, mercat de fitxatges, a veure qui serà el nou del Barça. A veure, Luis Enrique, entrenador del PSG. Ferran Torres fitxarà pel teu equip?
17: Pues es una muy buena pregunta.
4: El govern espanyol tanca files amb el CNI i Margarita Robles apuja el to contra el Marroc. Bona tarda, són 9:15.
16: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
4: Els ministeris de Defensa i de l'Interior avalen la feina dels serveis secrets espanyols i neguen que cap informe del CNI alertés d'una arribada massiva de migrants a Ceuta. Robles sí que ha anat més enllà i s'ha desmarcat del govern espanyol. Si fins ara la posició de l'executiu era defensar la col·laboració amb el Marroc, ella li demana explicacions.
17: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
4: De seguida expliquem la batussa política d'una crisi migratòria que trigarà a resoldre's. A Ceuta encara hi ha almenys 3.000 migrants i entre ells 750 menors de qui el govern saudí no es pot fer càrrec. La Unió Europea també s'ho mira de prop. Aquesta tarda s'han reunit els ambaixadors dels 27 i demà ho faran els ministres d'Interior, que demanaran reforçar les fronteres exteriors. L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu. Aquesta tarda s'ha demanat als excursionistes que no anessin a la zona afectada, però aquest vespre Protecció Civil ha aixecat les restriccions després del pas d'una tempesta. Els bombers també han hagut de retirar els efectius que treballaven sobre el terreny perquè la pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa la feina. Tot i aquest foc, el risc d'incendi s'ha moderat. De fet, avui s'ha trencat una ratxa de 31 dies consecutius, és a dir, un mes sencer, amb municipis en el nivell màxim de perill. Baixa, doncs, el risc d'incendi i ara, pendents de les pluges, aquesta tarda han descarregat fort el Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. Fins i tot hi ha hagut episodis de calamar-se i esclafits. A Solsona han caigut pedres d'almenys 5 centímetres de diàmetre que han causat danys en alguns vehicles. Néstor Gómez, bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda.
4: A veure, Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per pluges intenses. Posem-ho ara tot sobre el mapa. On ha plogut aquestes últimes hores i on ha de ploure de cara demà?
18: De les darreres hores destaquem, per exemple, el que dèiem, sobretot a Solsona. No ha plogut gaire, han caigut al voltant dels 3 o 4 litres, però no ha estat important la precipitació, sinó la pedregada, com de la mida d'un ou, la que ha caigut i ha ocasionat algunes destrosses, i precipitacions intenses a bona part de la comarca. Al Port del Comte, entre els 39 i 41 litres per metre quadrat, Guixers, 27 litres, també la Bonaigua, Déu-n'hi-do, 27 litres per metre quadrat, i a Prat de Guiló, 25 litres. Una explosió. Les de la Solsona ja han passat, però ara n'en tenim d'actives. I en tenim d'actives a l'Alt Urgell, també a punts de la Noguera, i tornen a entrar a punts del Solsonès. És a dir, tenim una cua que durant les properes hores aniran escombrant el Pirineu més occidental, però amb l'arribada ja de la nit, aquestes desapareixeran i el que tindrem és una matinada tranquil·la. I tot per donar pas a un dimarts assolellat al matí, amb molta xafogor i amb núvols baixos a la Costa Daurada, i demà a la tarda repetirem la mateixa situació d'avui. És a dir, passarem del sol del matí als ruixats i a les tempestes de la tarda. Demà, cap al Pirineu més oriental, Ripollès, comarques veïnes, punts de la Catalunya central i també a punts del prelitoral. I tot això amb unes temperatures que es mantindran contingudes. Abandonem la cota de temperatures extremes de la setmana passada i demà estarem a l'entorn les més altes del país entre els 36 i 37 graus a Ponent.
4: I davant d'aquest escenari, doncs, Protecció Civil que demana molta prudència. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
18: Bona tarda.
4: La calor afluixa, però aquest episodi intens que hem tingut en l'últim mes deixa també un trist balanç. Aquest juliol, mig miler de persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor. És el doble de l'any passat. Dilluns 3 d'agost, dia de vacances per a molts, però 200 famílies s'han quedat sense. I és que els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de l'Escala a l'Alt Empordà per un possible cas d'estafa. De moment, hi ha una vintena de denúncies. I d'aquí una estona, atenció també a la història que ens arriba des de Benidorm. En una taquilla d'un supermercat, algú s'ha deixat un objecte poc habitual, una urna funerària. La policia en busca el propietari per poder-li tornar. De seguida ho expliquem i quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Oriol Corral, bona tarda.
19: Bona tarda.
4: Avui amb quins titulars?
19: Doncs comencem amb l'expedició del Barça, que ja ha arribat a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. Abans de marxar, Hansi Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició del davanter centre. Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips en el Campionat d'Europa de Natació Artística. I acabem amb Paula Blasi, que continua amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove del Tour de França femení.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passen 5 minuts a 8:45. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria de la magnitud que va representar l'entrada de milers de persones a Ceuta des del Marroc la setmana passada. En concret, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis d'intel·ligència espanyols davant les crítiques del Partit Popular i ha assenyalat directament al govern del Marroc. Demana que investigui fins al final aquesta entrada massiva de migrants. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
2: La ministra portaveu Elma Sáez ha qualificat l'entrada massiva de migrants com un fet inèdit, sense precedents que no es podia preveure en cap cas i ha assegurat que cap informe dels serveis d'intel·ligència espanyols va alertar l'executiu de la magnitud de la crisi.
3: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta.
2: I mentre Elma Sáez ha destacat que sense la col·laboració del govern del Marroc la ràpida resposta de l'executiu espanyol no hauria estat possible, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigit al govern alauita que investigui, evita assenyalar responsables, però fa una advertència.
4: Quien haya estado detrás de esto, las mafias, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades.
2: Però el Partit Popular apunta directament al govern espanyol. Miguel Tellado qüestiona que el CNI no detectés la crisi migratòria.
5: Nosotros no podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información de lo que estaba pasando. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
2: L'Audiència Nacional ha demanat un informe policial per determinar si l'entrada massiva a Ceuta va ser una acció planejada i organitzada per algun grup criminal abans de decidir si obre una investigació.
1: Gràcies, Àngels. Malgrat que bona part dels migrants que la setmana passada van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc, aquesta ciutat autònoma està lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 persones. Una crisi humanitària que deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, 88, segons el govern de Ceuta. Clàudia Serra, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Una xifra, doncs, que encara és provisional.
6: Sí, perquè en les últimes hores han anat apareixent molts testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nadant.
7: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadaira, y no lo encuentro. No sé si se ha muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
8: ¿Y salió de dónde?
7: De Marruecos, de Rabat.
8: Entonces vino en el...
7: Vino nadando. No sabemos nadar, mi madre se va a volver loca.
6: Per buscar els seus familiars, moltes d'aquestes famílies desesperades estan utilitzant les xarxes socials. Les mateixes que van servir per animar molts d'aquests joves a creuar la frontera ara són una plataforma per localitzar desapareguts.
1: I entre els milers de persones que van arribar a Ceuta hi havia també molts menors.
6: Sí, el govern de Ceuta alerta que té els centres de menors saturats amb unes 860 persones i que no es pot fer càrrec de més. Són joves com aquest que ara sentim.
9: Dice que están esperando que le lleven al centro menores hasta que le facilite los documentos y eso. Dice que están llenos y están esperando que le han dicho que esperen.
6: Per situacions com aquesta, el president saudí, Juan Jesús Vives, del PP, diu que la ciutat està lluny de recuperar la normalitat i reclama ajuda al govern espanyol.
1: Europa també analitza tota aquesta situació. Els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió demà en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant d'aquesta crisi. De moment, aquesta tarda ja s'han reunit els ambaixadors dels 27.
6: Sí, segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut avui també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines. La reunió entre ministres de l'Interior de demà arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
10: unes forces creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països, a més, tenen eleccions properament.
1: I a tot això, quatre associacions de l'àmbit judicial demanen una resposta a aquesta crisi humanitària de Ceuta que garanteixi els drets humans. Reclamen que l'Estat velli per la seguretat de les persones que es troben en un context de màxima vulnerabilitat i condemnen els missatges xenòfobs que han llançat diferents col·lectius en les darreres hores, Cristian Roldán.
11: Sí, jutgesses i jutges per a la democràcia, una de les entitats que signen aquest manifest, denuncia l'ús polític que s'està fent d'aquesta crisi humanitària. Edmundo González, portaveu de l'entitat, lamenta que la situació serveixi per fomentar l'odi cap a les persones migrants.
12: Se está utilizando políticamente con una finalidad espuria, ¿no? La de tratar de fomentar el odio, la xenofobia. Si somos un país que somos capaces de atender a 100 millones de personas como turistas, tendríamos que ser también capaces de afrontar una crisis como la que se ha vivido y poder resolver el asunto con respeto a los derechos y a la integridad de las personas que han entrado.
11: A banda d'aquesta entitat, el document també l'han signat magistrats europeus per la democràcia i les llibertats, la Unió Progressista de Fiscals i l'Associació Pro Drets Humans d'Espanya.
1: De tornada a Catalunya, avui la mirada posada a la Vall d'Avui. Protecció Civil ha aixecat aquest vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet, això és a la comarca de l'Alta Ribagorça, després del pas de les tempestes. Tot i això, els bombers han retirat els efectius que treballaven sobre el terreny i s'hi tornaran a posar demà. Anem cap a la Vall d'Avui. Pau Rovira.
13: La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillosa qualsevol actuació en un terreny de molt difícil accés, tot i que el foc continuarà sota vigilància durant tota la nit. Els bombers donen, doncs, la jornada per acabada i reprendran demà les tasques d'extinció si les condicions meteorològiques ho permeten. Aquest migdia, Protecció Civil havia enviat un S-alert als mòbils perquè els excursionistes abandonessin una àrea d'unes 2.500 hectàrees. Un cop passat l'episodi de més risc, però, aquestes restriccions ja s'han aixecat, tot i que es tem que l'incendi encara durarà dies. És l'alcalde pedani de Sanet, José Antonio Parache.
14: Bueno, l'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? I que tardarà d'extingir-se, com calcula ells, 7 dies.
13: L'incendi ha cremat ja gairebé un centenar d'hectàrees, però no ha arribat al Parc Nacional d'Aigüestortes. Paral·lelament, a la Vall d'Aran, els pompiers han donat ja per estabilitzat l'incendi del Tuc de Montpius i també han retirat el dispositiu aprofitant l'arribada de les pluges.
1: Gràcies, Pau. Aquesta millora de les condicions també dona un respir al risc d'incendi. Demà serà el segon dia consecutiu sense cap municipi en situació de risc d'extrem d'incendi, tot i que el perill continuarà sent molt alt en 52 municipis, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Doncs bé, pel que fa a les temperatures, aquestes altes temperatures que hem tingut durant l'últim mes, durant el mes de juliol, podrien ser la causa de 544 morts a Catalunya. I això, Montse Poblet, és el doble que l'any passat en aquest mateix mes.
2: Sí, el sistema de monitorització de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III ha comptabilitzat 2.026 morts atribuïbles a la calor a tot l'estat, la segona xifra més alta de la sèrie que va començar el 2015. Una quarta part d'aquestes defuncions s'ha produït a Catalunya, la comunitat autònoma amb pitjors números. El gruix de les morts atribuïbles a les altes temperatures, un 97%, són de persones de més de 65 anys, a les quals, com explica Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
15: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, amb problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides, i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
2: La gent gran sovint no té sensació de set i si no hi ha ningú que els ho recordi, no veuen tant com necessiten.
1: Gràcies, Montse. Atenció també a aquesta dada. 6 de cada 10 menors que es van ofegar a Catalunya entre el 2019 i el 2023 tenien menys de 5 anys i més de la meitat eren de nacionalitat estrangera. Això ho alerta un estudi pioner de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Aquestes dades, doncs, demostren que aquests accidents mortals estan relacionats directament amb les desigualtats socials i econòmiques, Maria Costa.
6: Gran part dels menors estrangers tenien nacionalitat marroquina. La directora del Casal d'Infants del Raval, Maria José García,
2: assegura que els monitors detecten que la majoria de criatures no saben nedar.
16: I és un tema recurrent, de conversa, que per ells és una activitat de risc. En quant que aquests infants no tenen aquestes habilitats motrius, no? Van a la platja i les educadores amb tota la intencionalitat fan jocs de flotar i no tenen aquesta familiaritat, s'enfonsen.
2: Per això l'Institut de Medicina Legal demana que aquests infants tinguin més accés a cursos de natació o de prevenció.
1: Hem arribat a 3:15. Investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques de Girona. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Detalls des de Girona, Maria Rovira.
17: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Fins i tot aquest cap de setmana hi va haver persones que no van poder agafar l'avió perquè era l'hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet. Algunes de les famílies van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. L'agència investigada va començar a treballar fa uns anys venent viatges més barats perquè eren ofertes d'última hora. Amb el temps va començar a vendre ofertes de viatges amb un preu tancat. Segons alguns testimonis oferien un preu molt competitiu perquè parlaven directament amb agències dels països de destí i així s'estalviaven intermediaris. Tot i que l'agència tenia la seu social a l'Alt Empordà, hi ha molts afectats de la Garrotxa.
1: Obrim ara la crònica del món. Hi ha confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que han començat els contactes i acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per negar-ho. L'Iran insisteix que només manté negociacions amb Oman sobre l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat, Vicent Mifsud.
18: Sí, Trump ha pujat el to contra l'Iran. Diu que Teheran només pot optar a un acord o a la rendició total. Ha insistit el president nord-americà fa uns instants de que les converses estan en marxa. I ho ha dit després que el portaveu d'Exteriors iranià negués així els contactes amb els Estats Units que el mateix president nord-americà havia anunciat hores abans.
19: Actualment no estem negociant amb els Estats Units. Les nostres negociacions són amb Oman per garantir el pas a través de l'estret d'Hormuz.
18: Trump assegura que mantindrà el bloqueig marítim de l'Iran fins que hi hagi acord, però de moment manté, això sí, la suspensió dels atacs sobre territori iranià, una decisió que ha provocat la caiguda del preu del petroli, que continua cotitzant-se a uns $83 al barril de Brent.
1: La Junta de Pau per Gaza, creada per Donald Trump, demana a Israel que deixi d'atacar la franja durant dues setmanes per permetre la negociació del desarmament de Hamas.
18: Sí, el cap d'aquest organisme, Nikolai Mladenov, és a Israel per intentar impulsar l'acord de pau que Israel incompleix sistemàticament. El govern de Netanyahu desconfia de les intencions de Hamas, li ho ha tornat a dir avui, i ha mostrat la seva inquietud sobre l'anunci de Donald Trump d'un possible acord amb els islamistes. De moment, l'exèrcit israelià no preveu retirar-se de les posicions a la franja, on ocupa més d'un 60%, com reclama Hamas per desarmar-se.
1: A Rússia, un dron ucraïnès ha caigut en una platja plena de turistes de la regió de Krasnodar, al Mar Negre, i ha provocat almenys 7 morts, 3 dels quals menors d'edat i una quarantena de ferits. Corresponsal a Moscou, Cristina Solies, bona tarda.
20: Bona tarda. L'atac ha agafat desprevinguts els banyistes. En cap moment han sonat les alarmes antiaèries. Les defenses russes han pogut abatre el dron ucraïnès, però l'aparell ha caigut en picat a la sorra, ha explotat i ha provocat una ona expansiva just on hi havia estirades desenes de persones. El governador de Krasnodar ha denunciat que es tracta d'un atac contra civils. Ara bé, mitjans russos independents apunten que just en aquesta platja hi ha el centre Rasviet, una mena d'hotel balneari en una de les principals empreses de cua i míssils de Rússia allotja els seus empleats durant les vacances. De fet, el dron l'han fet caure a menys de 300 metres d'aquest complex. Tot i que aquesta zona del sud del país acostuma a ser objectiu dels atacs ucraïnesos, les autoritats no hi han imposat restriccions. Tot el contrari, han incentivat que els turistes visiten les platges per salvar la temporada d'estiu.
1: Més coses. Plataforma per la Llengua demana que reconegui el nivell de català com a mèrit a l'hora d'optar a places MIR en territoris de parla catalana i també que s'imparteixi una formació obligatòria als metges residents que no en tinguin coneixement, Maria.
2: Són les al·legacions que l'entitat ha presentat al projecte del Reial Decret que modifica les condicions del MIR i que ha impulsat el Ministeri de Sanitat. N'han parlat a Catalunya Ràdio el president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escudé.
21: Que el saber català o basc o gallec en els seus territoris hi hagi un cert mèrit
0: mèrit extra a l'hora de l'adjudicació de places. Que un cop adjudicades les places, els que no tinguin suficient nivell hagin de fer una formació inicial de català abans de començar a treballar i després que un cop es comença a treballar hi hagi una formació dins l'horari laboral que faciliti l'aprenentatge de la llengua.
2: La plataforma considera que aquesta reforma és una finestra d'oportunitat per garantir que els futurs professionals sanitaris tinguin les competències necessàries per atendre els pacients en català.
1: I avui també hem sabut que la Generalitat reformula 170 tràmits per fer-los més àgils i comprensibles, Àlex Giral Robert.
11: Sí, entre la bateria de canvis hi ha la nova app per als docents que cobreixen baixes, la simplificació dels papers per fer-se parella de fet i la signatura digital del consentiment per a una operació mèdica, un document que fins ara els pacients havien d'anar a firmar presencialment. Sandra Galve, anestesiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron.
21: El pacient guanya

0: incorpora 169 noves places que permeten als usuaris dormir, sopar i esmorzar fins al 17 d'agost i que sumen al centenar que ja hi ha habilitades al pavelló 3 de la Fira. El tinent d'alcaldia d'Acció Social, Carlos Enjuanes, admet que no poden obligar ningú a allotjar-se al pavelló, però espera que el pla de xoc sigui efectiu.
1: Estem donant un nivell de cobertura gran, per tant entenem que és una cobertura prou àmplia com perquè no s'acumuli aquell nivell de persones a fora del carrer.
0: Tot i això, entitats com Fruita amb Justícia Social critiquen que l'ampliació arriba tard. Sentim el seu portaveu, Llibert Reixac.
2: Nosaltres ja ho vam dir, que amb la regularització extraordinària, un cop la gent anés tenint les resolucions provisionals, el que farien és desplaçar-se a aquells llocs on poguessin aconseguir més ràpid feina. I això era previsible.
0: La Paeria ja ha fet esta campanya 2.200 atencions a persones que busquen feina als camps el doble que en estius anteriors.
3: Aquesta hora també us expliquem que l'home que van localitzar sense vida divendres en un contenidor a Lloret de Mar hauria mort a trets. La víctima, Maria, tenia uns 30 anys.
4: Segons l'Agència Catalana de Notícies, l'autor dels crims hauria disparat contra l'home i l'haurien abandonat al contenidor d'una urbanització de Lloret. Va ser un veí qui va veure que sortia una extremitat del contenidor i en va alertar la policia. La investigació continua oberta per esclarir el mòbil del crim i trobar-ne així els responsables. El cas està sota secret de sumari.
3: I a Benidorm? Això és a la comarca de la Marina Baixa. La policia busca els propietaris d'una urna funerària que s'han oblidat en una taquilla d'un supermercat. Anem cap a València. Alba Barbosa, han pogut localitzar els familiars del difunt?
5: No, de moment no consta que la policia els hagi trobat. Han fet una crida, això sí, per les xarxes, demanant que si algú creu que l'urna pot ser seva o en coneix el possible propietari, que contacti amb ells. I acompanyen la publicació d'un número de telèfon i de la imatge de l'urna oblidada, de color negre. La policia hi afegeix aquesta frase: l'oblit més inesperat. I és que el recipient l'ha trobat aquest matí l'encarregada d'un supermercat de Benidorm mentre revisava les taquilles que els clients fan servir quan entren a comprar. Si la policia no pot localitzar els familiars de la persona incinerada, les restes es traslladaran al cementiri municipal.
3: 6 minuts i arribarem a les 9. Temps de cultura. La cantant nord-americana Ariana Grande s'allunyarà del focus públic. I això serà l'1 de setembre, d'aquí un mes, quan acabi la gira The Eternal Sunshine Tour, Valèria Obereda.
6: Ho ha anunciat el representant de la cantant i actriu. El motiu, el creixent i constant escrutini mediàtic sobre la seva salut i el seu cos. El públic no para de fer comentaris especulant sobre el seu estat, suposant que pateix un trastorn de la conducta alimentària. Uns rumors que es van disparar amb la publicació fa 3 dies del seu 8è disc, Petal. Aquesta aturada de la guanyadora de 3 premis Grammy comportarà que no protagonitzi el 2027 a Londres el musical de Sondheim, Sunday in the Park with George. Quan acabi els 40 concerts del tour que va començar el 6 de juny a Califòrnia, començarà, doncs, aquesta retirada temporal de la vida pública.
3: I també us expliquem que Spider-Man Brand New Day ha aconseguit recaptar el seu primer cap de setmana als cinemes 927 milions de dòlars a tot el món.
7: What is happening to me?
8: Did you miss me, Spidey?
7: I'm losing my mind.
3: I això vol dir, Valèria, que estem parlant del segon millor debut de la història.
6: Sí, només per darrere d'Avengers Endgame del 2019. I si comparem la cinta amb l'Odissea de Christopher Nolan, la nova pel·lícula de Marvel ha aconseguit en un sol cap de setmana la seva recaptació total en 15 dies, que arriba als 911 milions de dòlars. Aquest èxit s'inscriu en la trajectòria ascendent de la saga Spider-Man amb Tom Holland com a protagonista. L'anterior, la tercera que feia, es va convertir en la més taquillera de la història del personatge, superant els 1.900 milions de dòlars. El president de Marvel Studios ha parlat d'una estrena fenomenal i que la connexió del personatge amb el públic obre la porta a coses apassionants que estan per arribar.
3: 5 minuts i arribarem a les 9. Temps pels esports amb l'Oriol Corral. L'expedició del Barça ja ha arribat a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. L'equip té festa ara fins dijous, quan es tornarà a entrenar amb una sessió doble.
9: I l'entrenador blaugrana, Hansi Flick, ha parlat abans de marxar, ha lloat els joves i ha admès que s'ha de resoldre la posició de davanter centre.
10: We have to wait.
11: Hem d'esperar. Tinc total confiança amb en Deco, però hem de fer quelcom en la posició del nou, a l'espera també de veure què passa amb Ferran. Toca esperar.
9: Un Ferran Torres, de qui parlava Flick,

0: que no ha descartat una sortida en una entrevista a la televisió nord-americana NBC. El Barça ha marxat d'Anglaterra després d'empatar 2 amb el Birmingham, amb 2 gols del davanter egipci de 18 anys Abdelkarim i d'un partit entre els mateixos jugadors blaugranes disputat aquest matí. D'altra banda, el Barça presentarà demà l'extrem belga de 18 anys Jesse Bissibu.
1: Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips a l'Europeu de Natació Artística de París.
0: Les tres nedadores catalanes han format part de l'equip espanyol que s'ha quedat a menys de 3 punts de la medalla d'or. També a l'Europeu de Natació Artística, Iris Tió ha aconseguit aquest matí la medalla de bronze en solo lliure femení. L'han superat l'alemanya Clara Bleier, que ha estat plata, i la bielorussa Vasilina Kandoshka. La nedadora barcelonina s'ha endut aquest bronze després de sumar 2 plates dissabte en el duet lliure i en el duet mixt lliure. Iris Tió dona molt de valor a aquesta medalla de bronze.
2: Crec que és això, encara em queda moltíssim per aprendre i també jo faig 7 coreografies. Sobretot ens centrem en les proves olímpiques, que són l'equip i el duo femení. Per tant, crec que té molt valor aquesta medalla de bronze.
1: I avui Oriol s'ha disputat la tercera etapa del Tour de França femení i l'ha guanyat la noruega Sigrid Hoxhed.
0: S'ha imposat en l'etapa de 156 quilòmetres i mig de recorregut amb els primers grans ports de la prova i que ha servit perquè Hoxhed sigui la nova líder de la classificació general. La catalana Paula Blasi continua amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove. Blasi, però, es mostra ambiciosa.
3: Sí, de nou, el nostre equip té grans ambicions. El mallot groc és la nostra prioritat principal. Si mantenim el blanc està bé, però si aconseguim el groc, millor.
0: A la general, Blasi és 13a, 2 minuts i 48 segons de la líder i a poc més de 30 segons de les dues principals favorites. Més ciclisme, Tadej Pogacar correrà la Vuelta, que es disputarà el 22 d'agost al 13 de setembre. Després de no fer-ho des del 2019, ho ha anunciat el seu equip, l'UAE, aquest matí a X. El director general de la competició, Javier Guillén, es mostra molt satisfet.
4: Para nosotros es una inmensa alegría poder tener al que es el mejor corredor actualmente y uno de los corredores más importantes de la historia del ciclismo. Su reto, uno de los pocos que les quedan, es tener las tres grandes. Solo le falta la Vuelta y es verdad que este año se daban, yo creo, todas las circunstancias para que pudiera venir.
0: El director de la Vuelta, que sortirà enguany des de Mònaco.
1: Tornem a parlar de futbol perquè avui s'han publicat els horaris de la quarta jornada de Lliga.
0: A la primera divisió, el València-Barça serà el diumenge 6 de setembre a 4:45 de la tarda i més tard, a les 9 del vespre, l'Espanyol-Sevilla. A la segona divisió, l'Sporting Girona el dissabte 5 de setembre a 4:45 de la tarda i el Sabadell-Còrdoba dilluns dia 7 a 9:15.
1: La Lliga F també ha publicat els horaris, en aquest cas, de la primera jornada.
0: Sí, el dissabte 29 d'agost, l'Espanyol debutarà al camp de l'Eibar a les 5 de la tarda. Diumenge, el Badalona visitarà el camp de l'Atlètic Club a les 12 del migdia i el Barça tancarà la jornada a casa contra el Tenerife a les 7 de la tarda. El Barça, per cert, que ha anunciat avui que l'equip femení farà per primera vegada una estada a Andorra. Serà del 6 al 10 d'agost. A la tornada jugaran contra el Montpellier el 21 d'agost a l'estadi Johan Cruyff.
1: I un apunt de bàsquet perquè el Barça ha anunciat el fitxatge de Xevi Pujol com a nou director esportiu per les properes 3 temporades.

0: Principals arguments informatius a aquesta hora. El Meteocat ha activat una alerta de temps violent per aquesta hora. El Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà, Roger Santaló.
1: Fins a les 10 del vespre s'esperen tempestes intenses amb pedregades i ventades que podrien superar els 90 km per hora. Es tracta del temporal que també ha descarregat amb força en diferents punts del Pirineu, el Solsonès, el Berguedà, la Cerdanya i l'Alt Urgell. A Solsona han caigut pedres de 5 centímetres de diàmetre. De cara a demà es preveu que la situació s'intensifiqui i s'ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta al nord-est del país. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar la prudència, sobretot en les activitats a l'aire lliure, i evitar acostar-se a rius, rieres i barrancs.
0: Mentrestant, millora la situació a l'Alta Ribagorça.
1: Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet després del pas de les tempestes. Aquesta tarda, els bombers han hagut de retirar els efectius que treballaven sobre el terreny perquè la pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls feien massa perillós de la feina.
0: És un altre dels titulars destacats d'aquest dilluns, d'aquest 3 d'agost. El govern espanyol nega que el CNI els avisés d'una crisi migratòria com la que hi ha hagut a Ceuta. Segons el govern espanyol, cap informe dels serveis d'intel·ligència va alertar l'executiu de la magnitud d'aquesta crisi.
1: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defensat la feina dels serveis secrets davant les crítiques del Partit Popular i s'ha desmarcat de la resta del govern, assenyalant el govern del Marroc. Li demana que investigui fins al final l'entrada massiva de migrants.
2: Los servicios de información que trabajan en interior, como los servicios de información que trabajan en defensa, en colaboración con los servicios de información de otros países, estamos todos trabajando. Le pido a Marruecos que llegue hasta el final en saber lo que ha ocurrido.
1: Ceuta continua lluny de recuperar la normalitat. Es calcula que encara hi queden entre 3.000 i 5.000 migrants. Una crisi humanitària que ha deixat almenys 72 morts, segons el govern espanyol.
0: Atenció si heu de viatjar, perquè aquesta mitjanit comença una vaga indefinida del personal de terra de Ground Force a l'aeroport del Prat.
1: L'empresa assisteix nombroses companyies aèries de les terminals T1 i T2, com Air Europa i Qatar Airways. Esther García, membre del comitè d'empresa de la CGT a Ground Force, ha explicat a Catalunya Ràdio que la plantilla té càrregues de treball insostenibles.
3: Portem mesos ja dient que la situació és insostenible. Ara estem en operació sortida, que hi ha moltíssims vols a l'aeroport de Barcelona, però la gent no pot més, la plantilla no pot més.
0: A Catalunya han mort 60 persones en accidents laborals durant la primera meitat de l'any. Són 11 més que en el mateix període de l'any passat, sobretot per l'augment de les víctimes en el trajecte d'anar i tornar de la feina.
1: Són el que s'anomena víctimes in itinere. N'hi ha hagut 17 durant la primera meitat d'aquest 2026, segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu. Són 7 més en relació amb el 2025. Carles Pérez Espona, tècnic assessor de Comissions Obreres en Salut Laboral, diu que l'augment d'aquestes morts és per la dependència del cotxe i pel mal estat de les carreteres.
4: El que tenim és un problema, primera, estructural de país, per tot el que són les comunicacions d'aquest país i tot el que són les xarxes públiques i com ens estan funcionant a dia d'avui el transport públic, i una dependència excessiva del cotxe.
0: I el Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecte, celebra la desena edició fent balanç de la seva trajectòria i alhora fent una aposta de futur. Al llarg d'aquesta setmana, Bot serà novament l'escenari d'una norantena de projeccions, a més d'activitats culturals vinculades al territori. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: Si bé aquesta edició està marcada pel desè aniversari del certamen, també hi ha una clara aposta de futur. L'actor Ivan Massaguer, codirector del festival, ho explica.
6: Que puguem estar, doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, amb unes zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs podeu fer-hi tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que no només sigui un festival on projectem pel·lis, però a la vegada que vinguin un comitè de jurant, des de productors, distribuïdors, directors d'altres festivals on puguin valorar i de sobte pues, produir o distribuir aquell curt o futura pel·lícula.
5: La programació inclou la projecció de 87 curtmetratges en indrets singulars del poble, a més d'activitats culturals que, entre altres coses, volen posar en valor Bot i la comarca de la Terra Alta.
0: I pel que fa als esports, què destaquem, Oriol Corral?
7: Que l'expedició del Barça ja ha arribat a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. L'equip té festa fins dijous, quan tornarà a entrenar-se amb una sessió doble. Ja tenim horaris de la quarta jornada de Lliga de la Primera Divisió. El València-Barça serà el diumenge 6 de setembre a 16:45 i l'Espanyol-Sevilla a les 9 del vespre. El Barça, que ha anunciat que l'equip femení farà un estatge de pretemporada a Andorra del 6 al 10 d'agost. un Barça que debutarà a la Lliga el diumenge 30 d'agost a les 7 de la tarda al camp del Tenerife. I les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips en el Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està fent a París. Acabem amb ciclisme perquè Sigrid Hosset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení. La noruega és la nova líder de la classificació general. Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove.
0: I sapigueu que demà el dia es llevarà amb sol i amb núvols només a la Costa Daurada, per tant, sinònim de xafogor. A la tarda, els ruixats i les tempestes descarregaran el Pirineu, a la Catalunya central i al prelitoral. Per tant, la calor serà intensa. Passen pràcticament 6 minuts de les 9, acabem el Catalunya Vespre i tornem demà a 8:45. Bona nit.
8: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
9: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: El 161, un ric propietari de Batea...
14: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
12: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
14: Una hora d'història que us captivarà.
15: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
16: La nit del dilluns 19 d'agost del 1985... El propietari d'un bar de Sabadell i la seva dona estan fent neteja al local. Demà tanquen i marxen de vacances a Andalusia. Ja no hi ha cap client al bar. Sí que hi ha els dos fills del matrimoni, un nen de 5 anys i una nena de 9 mesos. Just abans que baixin la persiana, entren al bar tres atracadors. Porten la cara tapada i escopetes retallades. Hi ha una discussió, una ampolla que vola pels aires, se sent un tret i una persona cau abatuda a terra.
17: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem una història de l'AMPA dels anys 80. En dos capítols coneixerem la història d'una altra vaquilla, un delinqüent que es diu Bernardino Ballester, alias El Nino. És l'home que ara sentireu.
18: M'he casat a la prisió, he tenido a mi hijo en la prisió, m'he criat a la prisió... He perdido a mi padre en la prisión y yo todavía no he dejado la prisión.
17: El pare del Nino era un pres a qui no va conèixer. Ell va entrar a la presó per primera vegada amb 16 anys. S'ha fugat una vegada i l'han detingut 17 cops. Una vida sencera a la presó. I quan puntualment n'ha sortit, una vida a la marginalitat. En aquest primer capítol anem 39 anys enrere. Seguirem la investigació de tres crims. Trobarem escopetes de caça retallades, una partida de cartes clandestina, un Seat 1430 robat, heroïna, delators i dues víctimes mortals. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
16: Crims. Per què matem? El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
17: És l'estiu de 1985. Som a la comissaria de la Policia Nacional de Sabadell. Hi ha hagut un atracament a mà armada en un restaurant de la ciutat. Els agents no saben per on començar, perquè tenen molt poca informació. Avui és dilluns 19 d'agost. L'atracament va passar fa 4 dies, el dijous 15 d'agost. Va ser al restaurant Bellavista. El Bellavista és un local gran especialitzat en banquets. És molt a prop del Santuari de la Salut, a la carretera que va de Sabadell cap a Sentmenat i Caldes de Montbui. Què en sap la policia, Judit Perpinyà?
19: Que tres homes encaputxats i amb guants van entrar al restaurant gairebé a la mitjanit, quan ja no hi havia clients i estaven a punt de tancar. Els tres lladres van amenaçar el propietari i els treballadors amb un revòlver i una escopeta retallada. Era un dia festiu, la Mare de Déu d'agost, i la recaptació de la jornada era bona perquè hi havia hagut molta clientela. Sense disparar cap tret, els atracadors se'n van endur, segons el propietari, unes 80.000 pessetes. 80.000 pessetes són 480 euros. Vist així, pot semblar poc, però som al 1985 i 80.000 pessetes són dues vegades el salari mínim interprofessional.
17: A l'amo del Bellavista li va cridar l'atenció que un cop dins el local, els tres atracadors van directes al despatx on ell guarda els diners. Un dels policies que està investigant el cas és el comissari principal Manuel Quintela. Aleshores era inspector.
20: Los compañeros, lógicamente, hablan con las víctimas, con el propietario de aquel restaurante. Y él les dice que el autor cree que es un antiguo trabajador del restaurante, que es cierto que por la forma en que se desarrollaron los hechos sí podía dar la impresión de que conocían aquello.
17: El propietari ha donat a la policia el nom i el contacte de l'extreballador de qui sospite, però els agents troben que aquesta intuïció és una pista molt prima i de moment s'han guardat el nom al calaix. L'amo del Bellavista i els treballadors del restaurant han fet una descripció molt vaga de com eren o com anaven vestits els lladres.
19: Només recorden que semblaven joves, però no ho poden assegurar perquè duien la cara tapada. Dos portaven mocadors des del coll fins a sota els ulls i el tercer duia un passamuntanyes. Ningú va veure si arribaven i marxaven en cotxe o a peu.
17: Aquestes són totes les dades que ha pogut recollir la policia. Amb el cas Bellavista encallat des de fa 4 dies, la policia rep l'avís d'un altre atracament a Sabadell. Quan falten pocs minuts per a la mitjanit d'avui, dilluns 19 d'agost, un home truca al 091.
19: Diu que acaba de veure tres homes que sortien de robar en un bar que hi ha a la Gran Via i que l'amo del local està ferit. Explica que el bar es diu Oasis i és a tocar de l'estació de Renfe de Sabadell Centre.
20: Llama la policía, no sé si llama ambulancia y tal. Vio que salían tres individuos, uno tapado y los otros dos ni se dio, o sea, no se fijó.
17: L'home explica a la policia que primer ha vist d'una llambregada tres homes que sortien corrents del bar Oasis. Després ha sortit per la porta de l'establiment una dona cridant desesperadament. L'home s'hi ha acostat i la dona li ha dit que els havien entrat a robar i havien disparat al seu marit, el propietari del bar. L'ambulància arriba primer que la policia al bar Oasis.
20: Intentaron pues hacer lo posible por la vida del propietario del bar, pero no lo trasladaron al hospital, pero bueno, ya llegó en el parte médico ya ponían que exitus, no, que estaba ya fallecido.
17: Els investigadors se n'assabenten poc després d'arribar davant del bar Oasis. La víctima, el propietari del negoci, es diu Juan Manuel Díaz Jiménez, de 30 anys. Els metges expliquen per telèfon a la policia que ha mort dessagnat per un tret d'escopeta a l'abdomen. Davant del bar encara hi ha el veí que ha trucat al 091. Els agents li pregunten si pot descriure els atracadors i si ha vist cap on han fugit.
20: No nos aportó mucho. Parecían jóvenes y tal, pero no nos aportaba datos o detalles o medio de huida o algo que nos pudiera ayudar. Pero claro, había otro testigo muy importante, que fue la esposa del fallecido, del dueño del bar. Estaba muy, muy afectada.
17: Aquesta dona de 26 anys està en xoc. Els sanitaris l'atenen durant unes quantes hores i la policia la interroga ja de matinada.
19: En el moment de l'atracament, al bar hi eren ella, el seu marit i també els dos fills del matrimoni, un nen de 5 anys i una nena de 9 mesos.
20: Todo esto ocurrió delante de su mujer y dos hijos pequeños. Incluso a uno de ellos, más o menos, le intimidaron también los atracadores detrás de la barra para que no se moviera.
17: La dona explica que aquella hora, minuts abans de la mitjanit, ja sense clients, el matrimoni estava recollint-ho tot i netejant a fons.
20: Mes de agosto, 20 de agosto, cerraban el bar y se iban de vacaciones. Al día siguiente emprendían viaje para Andalucía, que ellos eran de allí.
17: Estaven a punt de baixar la persiana del bar i pujar a dormir al pis on viuen, que és a la primera planta del mateix edifici. Aleshores, la dona diu que tres homes armats han entrat al bar i els han encanonat.
20: Los tres individuos llevaban una escopeta, otra escopeta recortada y otro un revólver. Ellos se habían tapado, uno llevaba una manga de jersey que la utilizaba como pasamontañas y los otros dos con pañuelos. ¿Qué hacen? Se dirigen al propietario, le intimidan. El propietario les ofrece cierta resistencia a entregarles la recaudación. Ellos le pedían la recaudación, él les daba 600 pesetas o algo así.
19: 600 pesetas son 3,60 euros.
20: Pero le pedían más dinero, le amenazaron. Él se intentó defender. En un momento dado, cogió una botella de las de allí del bar, se la lanzó a uno de ellos que le estaba intimidando con el arma, una escopeta recortada. Pues ahí es cuando se produce el disparo.
17: La dona diu que el tret ha tocat el seu marit, que ha caigut a terra i ha començat a perdre molta sang. Immediatament, els tres atracadors han sortit corrents del bar. Quan se n'anaven, els ha caigut una cosa a terra.
20: El revólver, en la huida con la precipitación que los hechos se habían complicado, pues se quedó allí, en el lugar de los recuperos, esa misma noche.
19: La policia ja ha comprovat que el revólver funciona. Té el número de sèrie esborrat. Saben que no hi trobaran empremtes dels atracadors.
20: No, perquè iban con guantes y no.
17: Amb el relat que ha fet la dona de la víctima, els investigadors de seguida detecten unes quantes coincidències entre l'atracament de fa 4 dies al restaurant Bellavista i aquest d'ara al Bar Oasis. Els locals estan a uns 2 quilòmetres de distància. Els han atracat a la mateixa hora, gairebé a la mitjanit, just abans de tancar, quan se suposa que la caixa és plena. En tots dos casos eren tres atracadors armats i les armes també són molt similars.
20: En Bellavista llevaven una escopeta recortada i un revólver. Aquí llevaven dos escopetes recortades i un revólver. Es decir, todo pintaba que era la misma gente. Era un establecimiento de hostelería también. Es decir, era fácil de conectar, vamos.
17: Però per la policia, el detall clau que connecta tots dos casos és la indumentària dels atracadors. Concretament, una peça de roba força peculiar que els testimonis dels dos atracaments han descrit de la mateixa manera. Us recorden el comissari Quintela, que heu anat sentint, i un altre dels investigadors del cas, l'inspector en cap de la Brigada Judicial de Sabadell i membre del grup d'atracaments, Alfredo Rubio.
2: El mismo pasamontaña los dos atracos.
20: Sí.
2: Una manga de jersey cortada, de color azul,
20: sí,
2: la
20: sí,
2: utilizan
20: sí.
2: los dos atracos, sí, en, sí, las dos, sí. en los dos hechos.
20: Utilizan eso y utilizan el pañuelo, que tampoco
2: bueno, sí,
20: era...
17: Els investigadors creuen que l'home que duia el passamuntanyes blau de fabricació casolana és el mateix a tots dos atracaments. I els dos acompanyants, els que duien la cara mig tapada amb un mocador, també.
20: Cualquier medio que dificulte el reconocimiento ya es válido. Se ha utilizado pues, la media, el pasamontañas, el pañuelo. Pañuelo no tanto.
2: Es más cómodo para ellos, más rápido, porque un pasamontañas, una media... La mitad de mi vida profesional en el grupo de robos con intimidación, el grupo de atracos. Y veías de todo, pañuelos, pasamontañas, mangas de jersey. Entonces es la comodidad. Tú una media que tardas en ponerte, pero un pañuelo te lo subes a la nariz y te tapa la mitad de la cara. Entonces, bueno, son querencias de cada protagonista, cada atracador, cada delincuente.
20: Sí, a ver, la verdad es que tenía toda la pinta, toda de que el atraco de un sitio y otro tenía que ser, había sido cometido por los mismos.
17: El veí que ha avisat de l'atracament a l'Oasis no sap cap en quina direcció han fugit els lladres. La policia ni tan sols sap per on ha de començar a buscar testimonis de la fugida.
20: Había un testigo, pero prácticamente como si no lo hubiera, porque no había visto nada, no había huellas, no había cámaras, no había nada, de nada, que nos pudiera ayudar a resolver aquel tema. En fin, lo teníamos en un principio muy crudo.
17: L'endemà de l'atracament a l'Oasis, el dimarts 20 d'agost, els policies es veuen perduts i decideixen estirar l'únic fil que tenen, aquell que havien descartat al principi per massa prim. Us en recordeu que el propietari del Bellavista havia assenyalat un extreballador seu? Doncs trauen el nom que havien desat al calaix i demanen al jutjat escorcollar la casa d'aquest home. Quan aquest home els obre la porta, els policies li pregunten on era en el moment dels dos atracaments.
19: L'extreballador del Bellavista explica que tant la nit del 15 d'agost com la del 19 d'agost era en un altre lloc i ho acredita.
20: Presunto autor de los hechos que después resultó no ser.
17: Els policies no tenen cap sospitós i decideixen tornar al lloc dels fets. Ha passat un dia i mig des de l'atracament a l'Oasis. Som al matí del dimecres 21 d'agost.
20: El Bar Oasis está debajo de un bloque de viviendas muy, muy grande. Recuerdo que fuimos puerta por puerta preguntando y al final, después de mucho insistir en unos sitios y otros, conseguimos hablar con un vecino. Y dice, sí, sí, yo escuché un golpe muy fuerte, se refería al disparo, y me asomé a la ventana. El Bar Oasis está en la Gran Vía de Sabadell, pero estos bloques de viviendas por la parte de atrás dan a la calle Covadonga. Él se asomó por esa parte y vio cómo salía un coche a una gran velocidad y hacía un giro a la izquierda desde donde él lo veía, a la dirección de huida, que era muy claro que iban en esa dirección, de allí se podían haber ido a, en fin, ya sabemos lo de los caminos de Roma, ¿no? Es así, pero lo cierto es que la dirección que toman es de huida hacia esa barriada, que es Torre Romeu de Sabadell. Entonces, esto, Torre Romeu, hombre, eso había que mirarlo bien mirado.
17: El comissari ja sap on vol començar a investigar.
20: No, Torre Romeu és una barriada, és un distrito de Sabadell, digamos, de las afueras, sobre un montículo. Yo creo que es un barrio que se ha modernizado mucho, que ha mejorado mucho desde el punto de vista urbanístico y en todos los sentidos. Pero en aquel tiempo no era un barrio excesivamente conflictivo, pero sí era barrio de residencia de unos cuantos delincuentes con antecedentes importantes. De hecho, había algunos complicados.
17: El comissari Quintela vol mirar ben mirat si els atracadors poden ser veïns de Torre Romeu.
20: Si es gente de allí, tienes que hablar con la gente de la barriada que conoce bien a la barriada, la gente y tal.
17: Aleshores el comissari fa memòria i se li acut una porta on anar a picar.
20: Pues ahora vamos a ir a ver a una persona de esa barriada, con la cual habíamos tenido una experiencia anterior policial, es decir, era otro delincuente. Bueno, se le había atendido bien, se había dado un trato, pues, como todo el mundo, correcto, porque la relación policía-delincuente, no sé cómo decirlo, a veces es, bueno, hay una buena comunicación y ellos tienen sus códigos. Y cuando se están agradecidos por algo, pues a veces te lo devuelven, ¿eh? Yo sé que meses antes este hombre había estado detenido, se fue muy agradecido del trato. Trato nada, porque era el trato personal, pues a lo mejor de invitarle a un café, a una botella de agua, mientras charlabas con él de cosas. Pero se había quedado muy, muy agradecido. Había salido de prisión no hacía mucho tiempo, tenía mucho miedo de volver y debió pensar que por el trato que se le había dado, por eso no iba a ir. Pero es que no iba a ir porque no le tocaba, no tenía que volver. Pues eso, con este compañero, después de hablar con el vecino, digo, pues nos vamos a ir a ver a este hombre.
17: El migdia del dimecres 21 d'agost, el comissari i un altre policia truquen a la porta del pis on viu aquest, diguem-ne, delinqüent agraït.
20: A ver a este hombre, le digo, fulano, ¿ha habido un atraco? ¿Sabes algo? Me dice, sé algo. Dentro de media hora nos vemos en un sitio. Bueno.
17: I al cap de mitja hora, efectivament, en un lloc que el comissari no en revele, es troba amb el delinqüent agraït. Sense gaires preàmbuls, aquest home li diu que l'atracament a l'Oasi l'han fet dos nois que viuen o que freqüenten el barri de Torre Romeu. Diu que un és Pedro Mimbrero i l'altre Bernardino Ballester, aquest últim conegut amb l'àlies del Nino. Els policies saben que el delinqüent agraït els podria estar enganyant, però se'n refien i el tenen per un home molt ben informat del que passa a Torre Romeu. Al comissari li sona un dels dos noms.
19: Pedro Mimbrero Rubio, de 21 anys i nascut a Sabadell, el té fitxat la policía.
20: De algún robo con intimidación. Mira, el Pedro ya sí tenía con nosotros nada, un par de nada, tres detenciones, tampoco tenía mucho.
17: De l'altre nom, el Nino, la Policía Nacional de Sabadell en sap menys coses.
20: Tenía un antecedente, no era conocido para nosotros, por un tema de un hurto.
2: Empezaba.
20: Sí, estaba empezando, era chico joven.
19: Quan el busquen als arxius policials, veuen que Bernardino Ballester Corrales té 17 anys i va néixer a Manresa, i que l'any passat el van detenir a Barcelona per un furt i el van condemnar a 4 mesos de presó.
17: La Policia Nacional de Sabadell en senten a parlar ara per primer cop, però l'acabaran coneixent molt bé. El comissari Quintela, satisfet amb els dos noms que li acaben de donar, comença a pensar com detenir-los, i de seguida es veu venir un problema. Si no saben res del Nino, on el poden buscar? El comissari ho planteja a l'home que li ha donat els noms i ell, novament, s'ofereix a ajudar la policia.
20: Bueno, pues esa misma noche ya preparamos un operativo en un club de Alterne, en Paret del Vallès.
17: El comissari, acompanyat de més agents, tots de paisà, se'n va en aquest prostíbul de Parets. El delinqüent agraït és a l'interior del local. Els policies veuen que en un moment determinat ensopega amb un noi. Ho ha fet expressament. És el senyal que han pactat perquè el comissari identifiqui Bernardino Ballester, el Nino. Minuts després, els agents detenen el noi, que els deixa fer sense oposar-hi gens de resistència. No és conscient que un home l'ha delatat. Mentrestant, Aquesta mateixa nit, un altre equip d'investigadors intenta trobar Pedro Mimbrero per la zona on viu.
20: Lo localizamos en las inmediaciones de su domicilio, ahí en la barriada de Torromeu.
17: Pedro Mimbrero també es deixa detenir sense resistir-s'hi. La policia trasllada els dos detinguts cap a la comissaria en cotxe i en el trajecte, el Nino i Pedro Mimbrero parlen amb els agents.
20: Confiesan los hechos, tanto el atraco del bar Oasis como el de Bellavista.
17: No només això, sinó que els dos detinguts donen la informació que encara li falta a la policia.
20: Enseguida nos dijeron quién era el tercero. Después de detener al Nino en Paredes del Vallès, ahí en la barra americana esta, y haber detenido a Pedro en el Torromeu, fuimos a buscar a casa del tercero, que era uno que apodaban el Pelas.
2: Manuel Pérez el Pelas.
17: Els dos detinguts han explicat a la policia que Manuel Pérez el Pelas també viu al barri de Torre-Romeu i els han donat l'adreça.
20: Fuimos a su casa de madrugada, a las 5 de la madrugada. Llamamos a la puerta, nos abren los padres la puerta. Nos pareció muy buena gente, esa familia. Nos invitaron a pasar. Este hombre estaba durmiendo en una habitación con otros hermanos. Y me acuerdo que cuando lo despertamos, se despertó sobresaltado, diciendo, Nino, Nino, ¿qué pasa, qué pasa? Ni estaba el Nino ni nada, pero quiero decir que en su conciencia debía estar pues lo que acababan de cometer 48 hores antes.
17: Se l'enduen detingut i el busquen als arxius policials.
19: Té 26 anys i va néixer a la província de Sevilla.
20: Era un tío prácticamente blanco, que decimos nosotros, cuando no tienen antecedentes o tenían nada, otra tontería. No era gente conocida. El Pelas pues era un tema de la mili.
2: Era el desertor.
20: Uno que no se ha presentado en la mili.
2: No se ha presentado en la mili o en un permiso, bueno, pues, sí. Lo que antiguamente se llamaba deserción.
17: Manuel Pérez també confessa de seguida haver participat a tots dos atracaments i admet que un dels dos locals el coneixia especialment bé.
20: És el que havia sido trabajador del restaurante Bellavista.
17: El propietari del restaurant no anava desencaminat quan deia que el lladre havia de ser per força un exempleat seu.
20: El testigo nos había dado una información buena, por una parte, pero se equivocado de persona.
17: Les tres detencions s'han fet 6 dies després de l'atracament al Bellavista i 2 dies després de l'atracament a l'Oasis. Els tres arrestats a comissaria relaten els fets davant dels investigadors.
20: El modus operandi que tenían ellos pues era buscar un restaurante donde pensaban que había dinero. Esto sí lo comentaron en sus propias declaraciones. Pensaban que había una recaudación de importante. Nada, pues se encapuchaban previamente, se tapaban el rostro, se habían hecho con unas armas.
17: El Nino diu que ell era el del passamuntanyes fet amb un tros de màniga blava, la peça que ha permès a la policia connectar tots dos casos. Fins aquí, el relat dels atracadors i el del propietari del restaurant concorden. La policia els pregunta per l'atracament al bar Oasis.
20: Tenían un vehículo robado previamente, un 1430, creo que era de color verde. Entonces, ahí se produce el disparo. Entre la calle Gran Vía y la calle Covadonga, donde tenían el vehículo, hay un pasaje que comunica. Y entonces salen huyendo para ahí y se van en el coche.
17: Els investigadors volen saber on són les armes i on és aquest SEAT 1430, o com diu el policia, el SEAT 1430, de color verd, robat. Els detinguts declaren que de cotxes en tenien més d'un.
20: Las armas, los mismos detenidos nos indicaron dónde las tenían escondidas en el campo, nos condujeron a ellas, se recuperaron las armas, se recuperaron los pasamontañas, los vehículos también, se hizo alguna inspección ocular en los vehículos, encontraron huellas de ellos.
17: Pel que fa a les armes, això és el que aconsegueixen esbrinar.
20: El revólver no nos dicen de dónde ha salido. Ahí protegen a alguien, a quien no querían implicar ya más. Bueno, nos quedamos sin saber de dónde había salido aquel revólver, que además tenía la numeración borrada, pero las otras armas sí que pudimos identificarlas, procedían de un robo en una vivienda. Habían entrado y se habían apoderado de dos escopetas de caza. ¿Qué hacen los después? Pues las recortan, procedimiento más o menos habitual.
17: Som a l'any 1985. Molts atracadors porten escopetes de caça retallades.
20: Porque una escopeta de caza tiene un cañón muy largo, abulta mucho. Una escopeta recortada son 40, 50 centímetros como mucho. Es mucho más manejable, cómoda y fácil de ocultar.
17: Encara que estiguin retallades, la munició es la mateixa.
20: Sí, sí, son cartuchos de caza.
2: El cartucho se abre, se expande su salida y tuvo que destrozar el lateral y el derecho del abdomen. Pues está pasando. Sangrando, bueno, que no aguantó llegar al hospital, la víctima.
17: Un dels tres detinguts, Pedro Mimbrero, confessa que ell va ser l'autor del tret que va matar el propietari del bar Oasis. Mimbrero diu que l'arma se li va disparar accidentalment.
20: En este caso, es verdad que el dueño se resistió, por lo menos no hacía lo que ellos querían con tanta facilidad, y que en un momento dado cogió una botella y se la lanzó a Pedro, que es el que le estaba intimidando más cerca. En su declaración lo que relata es que fue el propio impacto el que provocó el disparo. Bueno, esta es una versión. Otra puede ser que la reacción ante el botellazo de ¡pum! Y ahora disparo yo, no sé.
17: Malgrat aquest dubte, la policia dona per resolts tots dos casos. Quan el comissari Quintela tanque les dues carpetes per enviar-les al jutjat, és molt conscient que no hauria pogut fer aquest gest si no fos per l'ajuda del qui n'hem dit el delinqüent agraït.
20: Esta persona que sí que te pone un poco sobre la pista. Esto ha pasado mucho tiempo, esta persona ha fallecido. Si no, igual no había contado la historia como la he contado.
3: Es una persona agradecida.
20: Eso es, sí, sí, sí. Un agradecimiento que a mí me supo a gloria, pero que sí, yo creo que era desproporcionado. O sea, que, yo no le hice ningún favor para que él me hiciera uno tan grande, ¿eh? Es una consecuencia de un trabajo policial anterior, ¿no? De esa relación con los delincuentes que siempre existe, que esto muchas veces no trasciende, pero muchas veces pues les ayudas, incluso pues con algo económicamente, te vienen a decir, oye, estoy muy mal, y les das algo para un bocadillo y esas cosas. Bueno, eso forma después parte de su mentalidad, de su código, y a veces son agradecidos.
17: Som als anys 80, l'heroïna fa estralls.
2: Un cigarro en un momento dado, con el mono que tenían, les tranquilizaba mínimamente. Porque siempre los llevábamos al médico y estábamos con roinoles, o sea, para que pudieran dormir por la noche tranquilamente.
19: El rohipnol, de què parla l'inspector, és el nom comercial d'un medicament d'acció ràpida contra l'ansietat i l'insomni, amb efectes anestèsics.
2: Entonces, en un momento dado, cuando estaba hablando con ellos, el ofrecerles un cigarro, eso era un mundo para ellos, se abría el cielo. Que se siente muy agradecido en estas ocasiones.
16: Crims. Amb Carles Porta.
21: Crims reals a Catalunya Ràdio.
17: Tots tres detinguts ingressen a presó preventiva.
19: Mimbrero i Pérez a la Model. El Nino a la presó de joves del barri de la Trinitat de Barcelona. Recordeu que té 17 anys, és menor d'edat civil, però som al 1985 i la majoria d'edat penal són els 16 anys.
17: Els jutgen 2 anys després dels fets, el 1987, i els condemnen. La notícia surt al diari Avui.
16: La secció tercera de l'Audiència de Barcelona condemna Manuel Pérez Torres i Pedro Mimbrero a passar 21 anys cada un a la presó per haver comès els delictes d'atracament amb homicidi, utilització il·legítima de vehicle i tinença il·lícita d'armes. El tercer condemnat, Bernardino Ballester, l'imposen un càstig de 7 anys perquè consideren que no va participar en l'homicidi i, a més, era menor d'edat.
17: Avui ja no existeixen ni el restaurant Bellavista ni el bar Oasis.
19: El Bellavista el van enderrocar. Ara, allà al costat, hi ha la protectora d'animals de Sabadell. I el bar Oasis, de la Gran Via de Sabadell, ha canviat de mans. Ara és un kebab que es diu Pita Bar.
17: L'inspector Rubió encara no sap que amb un dels condemnats per aquests dos atracaments, Bernardino Ballester, àlies El Nino, s'hi haurà de veure les cares unes quantes vegades més. Acaba de començar una llarga història del gat i la rata. Situem-nos ara 2 anys després de la sentència del Bellavista i l'Oasis. Som a la primavera de 1989 a Barcelona. A les 3 de la matinada del divendres 12 de maig, la Policia Nacional rep l'avís que un home ha mort a trets en una partida de cartes clandestina.
22: Este tipo de partidas, por supuesto, no son legales, tratan de que la policía no nos enteremos de dónde se ubican, cambian habitualmente de sedes, entonces no son casinos al uso, por supuesto. Todo lo que no estuviera en casinos es juego ilegal. Entonces, de aquellas, pues efectivamente había partidas ilegales. ¿Quiénes las organizaban? Pues grupos de, no delincuentes, pero bueno, en principio gente de Lampa, que tenía sus reglas, tenía sus comisiones, daban sus permisos a quién sí y a quién no para organizar este tipo de partidas. Siempre había alguien de estos grupos organizados vigilando la partida. porque efectivamente ha habido muchos atracos a estos tipos de partidas, porque había mucho dinero en la mesa de las partidas, se jugaban muchos millones.
17: El tiroteig que ha acabat amb la mort d'un home ha passat a l'Eixample, al Club Messina, dues travessies per sobre de la Sagrada Família.
22: Calle Córcega, en su número 516, segundo piso, es un club que de diario y normalmente, en horario normal, se dedica a dar clases de flamenco, sevillanas y demás. Es un club social, por decirlo de alguna manera. Y por las noches, al estar vacío, en esos momentos había una partida de cartas, conocida en aquella época como La Señora, que es una especie de póker.
19: La Señora es un joc de cartes similar al blackjack que es juga en baralla anglesa.
17: La policia se'n va de seguida al Club Messina i troben un home mort estès a terra ensangonat.
22: Ben le tenía dos disparos, uno en el hombro y el otro en el pecho.
17: Dins el local, al costat del cadàver, hi ha 8 persones que asseguren ser testimonis presencials dels fets. Són els que han trucat al 091. Amb ells, la policia intentarà identificar la víctima i reconstruir què ha passat. Primer interroguen una dona, es diu Teresa, i explica que és allà perquè l'han contractat per fer de cambrera durant la partida.
19: La dona explica que fa una mitja hora dos homes han entrat al local i han demanat uns combinats. Ella els hi ha servit i aleshores s'han posat a parlar amb el noi que feia de porter de la partida. La cambrera diu que la víctima és aquest noi, el porter.
22: Hay una especie de barrita de bar allí en el club y se ponen a tomar unos cuba libres y están hablando con un tercero, que posteriormente sería la persona fallecida, el alemán de 25 años de edad. Alemán, alias el alemán, porque había nacido en Alemania. Entonces, nosotros creemos, por uno de los testigos de los hechos, una señora camarera de la partida, que podría tratarse de el portero de esa partida, el que estuviera cuidando de que nadie ajeno a la partida entrara allí y causara, pues bueno, un atraco, un robo o cualquier tipo de jaleo. Nosotros suponemos esto, porque los dos autores de los hechos se quedan hablando con él simplemente. Y en un momento dado, una discusión acalorada con el alemán, pues se sacan las armas y se escuchan tiros, disparos. El alemán cae al suelo, un charco de sangre, y los otros dos salen corriendo del lugar.
19: La cambrera diu que els dos homes que han entrat portaven pistoles i que li ha semblat que tots dos han disparat, no sap si dos, tres o quatre trets contra l'alemán.
17: Els altres 7 testimonis que els investigadors troben al local s'identifiquen com el president del Club Messina, l'organitzador de la partida i amics de l'un i de l'altre.
22: Había muchos testigos, algunos lograron largarse de la partida, pero quedaron por allí el presidente del club y algunos amigos de este señor presidente y el organizador de la partida también, que estaba allí en el lugar, tal Pucci. Y le llamaban el Pucci, porque apellidaba Pucci. Y bueno, pues comentaba eso, que estaban allí jugando y tal, partida de cartas con la gente y demás, que había llevado a varios amigos que le colaboraban con él. Un tal El Colchón, otro se llamaba El Tango, otro El Ojito, todos tenían apodos. Después había otros dos o tres más, quiero recordar, pero ya son nombres normales, Juan, el Manolo y tal.
19: L'organitzador de la partida, conegut com a Pucci, és qui ha avisat de l'homicidi i està col·laborant amb la policia perquè no tem cap càstig important. El joc il·legal és una infracció administrativa i sap que, com a molt, li poden precintar el local i confiscar-li la taula de joc i les fitxes.
17: L'organitzador de la timba i els seus amics refermen el relat que ha fet la cambrera. Tampoc estan segurs de qui ha disparat i de quants trets hi ha hagut. Confirmen que la víctima és un noi conegut com l'alemán que feia de porter i afegeixen dues coses més.
19: Diuen que després del tiroteig, a la sala del bar, els dos homes no han marxat de seguida, sinó que un d'ells, abans de fugir, ha entrat un moment, pistola en mà, a l'habitació on hi havia els jugadors.
22: Entra en la habitación donde se estaba celebrando la partida de cartas y amenaza ahí a todo el personal que había, 8 o 10 personas, de que no se movieran, no dijeran nada y que se tranquilizaran, que no lo siguieran. Y no dijeran nada a la policía, por supuesto.
17: La segona cosa que afegeixen aquests testimonis és que d'atracament no n'hi ha hagut. L'home que ha entrat a la sala de joc per amenaçar els jugadors no ha agafat els diners que hi havia sobre la taula.
22: Pues parece que por lo menos habría 1 millón de pesetas en lo alto de aquella época.
19: 1 milió de pesetes són 6.000 euros.
17: La policia ha començat a registrar el Club Messina i ha trobat de seguida una pistola al terra de la sala on hi ha la barra del bar. Se l'enduran per buscar-hi empremtes, però ja sabem que no és l'arma del crim perquè és simulada. Pregunten els testimonis que estan interrogant si la pistola és d'algun d'ells. Tots diuen que no i que no saben qui la portava. Els investigadors creuen que se la podien haver deixat els dos agressors o que podria ser de la mateixa víctima.
22: Al ser portero de una partida de esta enjundia, tuviera también un tipo de arma, no real, pero pues para poder intimidar a cualquier pesado que viniera allí a la partida, por lo que fuera. Atracar o tal y demás. Podría ser d'ell perfectamente.
17: Ja heu sentit que els testimonis han parlat d'entre 8 i 10 persones jugant la partida dins d'una habitació del pis a porta tancada. Però admeten que en el moment dels fets al Club Messina hi havia més gent. Gent que ha fugit just després del tiroteig.
22: Teresa comenta que había unas 25 personas y... Hombre, imagino que a lo mejor, claro, hay gente pululando, entrando y saliendo, porque los 25 no creo que estuvieran todos en la timba. Entrarían, saldrían y tal.
17: Els investigadors fan aquesta deducció perquè saben com funcionen aquestes timbes clandestines.
22: Estamos hablando de partidas que duran días, semanas... Incluso se ha comentado que alguna partida de la señora había durado hasta 40 días. No quiere decir que una persona esté las 40 días allí, pero bueno, la partida en sí no se interrumpe, entran unos, se ponen otros, salen, dormirán un rato, comerán, se drogarán, vuelven, así durante 40 días. Los viejos de la época comentan que se han llegado a jugar vehículos, casas, incluso mujeres. Se oye de vez en cuando, hasta la mujer se jugó, el tío este y tal, lo perdió todo. Y bueno, nosotros hemos intervenido en numerosas ocasiones partidas ilegales y ahí los montantes de dinero que podría haber en lo alto de la mesa, pues eran muy, muy suculentos y muy, muy grandes. Normalmente estas mesas son redondas y tienen una ranura en el centro y cada partida había que meter 1.000 o 5.000 pesetas para empezar a jugar la partida. Esas son las comisiones que se llevaban los organizadores de las partidas. Entonces, los organizadores de partidas siempre tenían que ir a este tipo de clanes a pedir permiso para organizar la partida.
17: La policía interroga un altre empleat habitual en aquestes timbes.
22: Había un guardacoches en la calle, que era el que aparcaba los vehículos a la gente que venía a la partida.
17: La declaració que fa l'aparcador de cotxes la mateixa nit dels fets serà decisiva per la policia. Explica que era al carrer i que ha vist arribar i marxar els dos agressors en un cotxe que conduïa un tercer home. Diu que aquest tercer home no ha pujat al Club Messina, que ha esperat els altres dos dins el vehicle i al carrer. L'aparcador té bona memòria.
22: Y este sí que se dio cuenta, y no, y así nos lo hizo llegar, de la matrícula del vehículo. Y a partir de ahí ya empezamos a investigar.
17: Amb la matrícula, la policia troba de seguida qui és el propietari del cotxe. És un veí de Barcelona que es diu Germán. El localitzen quan han passat 13 dies dels fets i el detenen.
19: El Germán declara que ell només va portar dos coneguts al Club Messina, que els va esperar fins que van sortir i que no sap res del que va passar dins.
22: Y mira antecedentes de él, digo, pues es un delincuente habitual. Nada, nada.
17: Encara que es desvincula dels fets, el Germán dona una informació molt valuosa a la policia. Els diu qui eren els dos homes que van portar al Messina. El primer nom que diu és aquest.
22: Juan Arnedo García. Este se le ha conocido en el ambiente de ellos y policial como Juanillo.
17: És un veí del barri de Torreromeu de Sabadell, el barri d'on eren els tres detinguts pel cas Oasis i Bellavista. Els investigadors s'adonen que el Juanillo, de 39 anys, porta un mes i mig fugit.
22: Fugado de Lérida 2 desde el 30 de marzo del 89. Esto es cuando se les daban tercer grado y ya no volvían.
17: La policia de Sabadell té ubicat el Juanillo en un grup de la barriada de Torreromeu relacionat amb el joc il·legal.
22: El Juanillo era un individu de dedo fácil. Siempre andaba con tiros, tiroteos y demás. Y el barrio y esta gente que se dedicaba a organizar partidas, a atracarlas también.
17: Els investigadors troben plausible que el Juanillo, fugat de la presó i relacionat amb el joc il·legal, sigui un dels autors dels fets. Ara els falta saber qui era el segon agressor. El Germán, el conductor, diu a la policia que es diu Bernardino Ballester, però tothom el coneix com el Nino.
19: Així que sent aquest nom, a l'inspector Rubio li ve al cap aquell noi de 17 anys que va detenir el 1985, fa 4 anys encara no, en un prostíbul de Parets del Vallès, per 2 atracaments a mà armada i un homicidi a Sabadell. De seguida comproven que fa 3 mesos que està en llibertat. La condemna era de 7 anys en total.
17: Ja tenen dos sospitosos, el Juanillo i el Nino. Tenen fotos de tots dos perquè tots dos tenen antecedents. Els agents convoquen els testimonis del Messina a comissaria i els ensenyen les fotografies.
22: Y efectivamente los identifican como los autores de esa noche de los disparos allí en el Club Messina. Y el Nino, alguien comenta que lo había visto en alguna partida, en otra ocasión, fuera de Barcelona, concretamente en Sabadell.
17: Comença la cerca del Juanillo i el Nino. Primer van, esclar, al barri de Torreromeu, a Sabadell. Però allà no hi ha ni rastre i els investigadors s'adonen que s'estan amagant i que no serà fàcil localitzar-los. Mentrestant, arriba a comissaria l'estudi de balística.
19: Amb l'autòpsia al cos de l'alemany, els forenses van poder recuperar les dues bales que li havien disparat. Segons balística, són del calibre 45.
17: Als investigadors també els arriba un informe de la policia científica.
19: Han pogut treure empremtes de la pistola de fogueig que van trobar al costat del cadàver. Les empremtes són del Nino.
17: Els agents continuen buscant durant dies el Juanillo i el Nino sense èxit. I de sobte, una casualitat. A mitjans de juny, els investigadors veuen que el Juanillo entra emmanillat a la comissaria de Sabadell. Agents de Seguretat Ciutadana l'han detingut per uns fets que no tenen res a veure amb el Messina. És un cas que ha passat al barri de Torreromeu.
22: El Juanillo era de gatillo fácil, sacaba la pistola enseguida. Se aceleraba a la mínima. A él se le detiene en junio, el 11 de junio, al Juanillo. Porque amenaza a un individuo en el barrio y se le interviene un revólver del calibre 45. Ahí en el barrio tiene un jaleo con un conocido y un quítame allá esas pajitas, pues se liaron tal y el otro sacó en arma. El individuo amenazado consigue darle dos guantazos y quitarle el revólver y nos llama a la policía. Subimos allí al barrio, el Z, y por supuesto detiene a Juanillo e interviene el arma. Entonces a partir de ahí ya, con el tema del revólver, el mismo calibre que el del Club Messina, pues se llega a la imputación del tema del Messina al Juanillo.
17: Un rampell violent ha posat el Juanillo en mans de la policia. El detenen com a presumpte autor material dels dos trets que van posar fi a la vida de l'alemany, el porter de la timba.
22: Y el último que falta por detener, Bernardino, que el Nino, que es muy escurridizo.
17: La policia el continua buscant al barri de Torreromeu.
19: Hi van unes quantes vegades durant 2 mesos. No li troben mai. Però fent preguntes, els agents s'acaben assabentant que el Nino es va casar a la presó quan complia condemna pel cas Bellavista i Oasis.
17: Els policies pensen que això els pot donar una pista per trobar-lo. Per saber qui és la seva dona i on viu, se'n van a buscar informació del casament. Es comencen a mirar els papers i de seguida descobreixen un detall que els deixa molt parats.
2: El Ignasi García Clavel fue su padrino de boda.
19: El Nino li va fer de padrí de casament un alt càrrec de la Generalitat. Ignasi García Clavel és el gerent de l'Institut Català de Serveis a la Joventut.
17: Fem un parèntesi per explicar per què un alt càrrec de la Generalitat va acabar fent de padrí de bodes del Nino. Ara García Clavel té 81 anys. Quan va conèixer el Nubi en tenia 42, però se'n recorda bé.
1: Veig que des de joventut faig moltes coses pels joves, però des del paper. I no tinc contacte directe amb la gent jove. Llavors li proposo al Javier Hernández Moreno, va ser el primer director general de Catalunya de presons, li proposo si puc anar, encara que tinc un càrrec de la Generalitat, en el meu temps lliure fer de voluntari al barri de la Trinitat, on hi havia la presó de joves. I llavors allà em posen a treballar, a fer classes. De fet, hi vaig a fer classes. Que passa que a la presó, un cop entres, el menys important és el que vas a fer. El més important és escoltar la gent i aproximar-t'hi. Sense un bonisme tonto, perquè a vegades la gent confon això, no? Ai, pobrets els presos. No, pobrets els presos no. N'han fetes. El que passa que si mires la història de cadascú, dius, i per què jo no puc haver arribat aquí també si hagués tingut les mateixes circumstàncies que han tingut ells? Llavors vaig a petar amb un grup d'atracadors d'Hospitalet. La gran majoria morts pel SIDA. Recordem que la dècada dels 90 va ser tremenda, tremenda. El Bernardino no en formava part directament del grup, però segurament se m'aproxima a través d'aquest grup i entro en coneixement amb ell.
17: En aquell moment, Bernardino complia condemna pels atracaments del restaurant Bellavista i el bar Oasis.
1: I llavors una mica ell em posa efecte i, bueno, jo d'alguna manera poso efecte a tots aquells joves que intentava ajudar, no? I aleshores, en una ocasió em diu que es vol casar i si jo querria ser su padrino de boda. Li vaig dir que sí, que no hi tenia cap inconvenient. I vam fer el casament a dintre la presó del barri de la Trinitat. Vam fer una celebració allà amb el capellà que el va casar i li vaig entrar al menjar per la celebració amb permís de l'autoritat competent. Eren panets diversos, de diverses coses i dolç. És a dir, pastís de casament, per exemple, això sí. Ens van deixar estar 4 hores o 5 i a la seva companya, que això es feia amb tots, no era amb el Bernardino només, podia estar 24 hores amb ell. Vull dir, llavors, això era molt humanitzar molt la situació.
17: García Clavel creu que el Bernardino el va voler de padrí pel tracte que tenia amb els interns.
1: Ell veu que no amb ell sol, sinó amb d'altres, he tingut una relació propera i amb gent difícil, perquè no sé per què, potser em veuen, no sé, em veuen capaç, el director que hi havia aleshores de la presó, diu, oi, te mandaré un grupo que, bueno, aquí dentro es buena gente, a veces la lía, pero no tinguis por que te'n sortiràs. I jo m'hi relaciono igual que d'altres. El que passa que ell, potser al saber que no tenia recolzament familiar suficient...
17: García Clavel sap que fora de la presó el Nino té una xarxa familiar molt prima. El seu pare es va passar mitja vida a la presó i va morir entre reixes. No el va conèixer. El Nino el va criar una àvia.
1: L'abuela que el cuidava, això em sona molt. Ho puc dir que sí, que era així. No el recordo com un home conflictiu a dintre, i després el recordo rialler. Tot i la seva angoixa i la seva pena, no, a dintre no, era com si l'oblidés. Jo crec que tenia alguns dèficits importants, no solament afectius, que els tenia, òbviament, sinó que jo crec que tenia alguns problemes psicològics significatius.

Coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Cigarettes and chocolate milk. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. El govern del Marroc assegura que dies abans de la crisi migratòria Ceuta va alertar Espanya dels efectes que podria tenir la sentència del Suprem sobre les devolucions en calent. Fonts de l'executiu marroquí han explicat a un grup d'agències de notícies internacionals que estan decebuts amb les reaccions d'alguns polítics espanyols, però tot i això deixen clar que la coordinació amb el govern espanyol sempre ha estat estreta i en aquest sentit apunten que la gestió migratòria és una responsabilitat compartida. Avui la ministra espanyola de Defensa, Margarita Robles, ha elevat el to contra el Marroc i ha negat que el CNI els alertés d'una arribada massiva de persones a Ceuta.
2: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
1: Demà els ministres d'Interior de la Unió Europea demanaran que reforcin les fronteres exteriors de la Unió. Serà en una reunió en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya per aquesta crisi. Més notícies, Cristian Roldán.
3: José Luis Rodríguez Zapatero recorre l'autorització de l'Audiència Nacional a investigar els seus comptes bancaris i reclama que hi posi límits. L'advocat de l'expresident espanyol ha demanat al jutge que retiri el permís que ha donat a la Policia Nacional per sol·licitar als bancs la informació de l'exlíder socialista i del seu entorn que consideri pertinent per a la causa i veu un alt risc d'una investigació prospectiva i genèrica. Zapatero també ha protestat pel fet que la petició de dades s'hagi estès fins avui i inclou les comunicacions entre les entitats de crèdit i l'exdirigent.
1: Protecció Civil ha aixecat aquest vespre les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça després del pas de les tempestes, però el foc continua actiu. La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls han obligat els bombers a retirar-se perquè qualsevol actuació era molt perillosa. Tot i això, continuaran vigilant la zona perquè, com ha explicat l'alcalde de Sanet, José Antonio Paraché, encara trigaran dies a poder-lo apagar.
4: L'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica, eh? Que tardarà d'extingir-se, com calcula, els 7 dies.
3: Confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contractes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
5: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega. Però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
3: L'Iran assegura que només manté negociacions amb Oman sobre la gestió de l'estret d'Hormuz, que continua bloquejat.
1: Investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques de Girona. Els Mossos han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Algunes de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació d'aquest viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments, la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. Doncs bé, Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb la titular de l'agència que tenia la seu social a l'Alt Empordà. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència. Ara els esports, Oriol Corral.
6: L'expedició del Barça ha arribat a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. L'equip té festa fins dijous, quan tornarà a entrenar-se amb una sessió doble. Abans de marxar, Hansi Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició del davanter centre. Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips en el Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està fent a París. Demà, a les 9 del matí, Iris Tió nedarà per la seva quarta medalla a la final de solo tècnic. Sigrid Hosset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení. A més, la noruega és la nova líder de la classificació general. Paula Blasi segueix amb el mallot blanc, que l'acredita com a millor ciclista jove. També en ciclisme, Tadej Pogacar participarà aquest any en la Vuelta, que es farà del 22 d'agost al 13 de setembre. I en bàsquet, Xavi Pujol és oficialment el nou director esportiu del Barça. El Manresa, que ve del Baskonia, signa per 3 temporades i substitueix el càrrec Juan Carlos Navarro.
0: Fins aquí les notícies.

0: canvis. Visca la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: És que no sé quan... Anava a parlar i ha tornat a fotre-li la flauta amb el perit.
1: No li tens pillat el rotllo, no a la música oriental,
0: no, no,
1: eh?
0: No li tinc el ritme agafat, no.
1: Això no és el virulai, eh?
0: No. Ens situem al Japó de la postguerra.
1: Sempre ens situem al Japó de la postguerra, Peyu.
0: Sí, clar.
1: Sempre.
0: Bueno, però de la postguerra, ben bé de la postguerra, després de la guerra.
1: Sempre.
0: Ara segueix sent postguerra.
1: Sí.
0: Perquè
1: sí.
0: A Catalunya estem en postguerra.
1: O d'aquí uns anys... Calla. O d'aquí uns anys diran, quan els anys de preguerra...
0: Ah.
1: Ah, perquè no saps el que pot passar demà.
0: Exacte. La Segona Guerra Mundial ha causat veritables estralls en l'economia. La identitat i l'orgull de la població també estan tocats
1: de mort. Sí, home, sí, orgull tocat, país deprimit, el miracle econòmic japonès, és lo de sempre. Bueno, la gent està fins als nassos.
0: És el que va passar, Jair, no ens podem inventar el context històric,
1: el
0: tampoc.
1: El que realment vol cebre la gent és si aquest capítol serà apte per nens o si el nostre protagonista serà un psicòpata i un assassí otaku.
0: Doncs mira, ja us podem avançar que avui és un capítol... Bueno.
1: A la categoria, quan ho busques a Spotify, és bueno.
0: Bueno.
1: Vale.
0: Ojo. Extremadament sensible, nois. I que no serà apte pels nostres oients més joves.
1: No hi ha cap problema, perquè el més jove que hi ha avui al públic té 15 anys i car d'una barba, nano,
0: bueno,
1: que espanta.
0: I que és de Ripoll.
1: I vull dir, aquest tio riu tant tu del Japó de postguerra.
0: Els pares ja podeu anar pagant la ràdio, si teniu canalla petita. Potser no superarà l'assassí d'Otaku, capítol 74 de la quarta temporada, però avui tindrem una història brutal. La història d'un home que deixarà aflorar els seus instints més salvatges. Ja us avisem d'entrada que la cosa s'anirà degradant fins a límits inimaginables.
1: Els japonesos poc que saben estar quiets, eh?
0: Noi,
1: tanta pot tocar un funcionari gris tota la seva vida fent el mateix com un tio que va pa pa pa pa pa pa pa pa. Avui és de pa pa pa.
0: Avui és de pa pa.
1: Capítol de bueno i de pa pa pa
0: pa pa pa. Anem a pams, mica en mica. Com hem dit, ens situem en el Japó de la postguerra, en un país en plena crisi. Malgrat el context, la família Sagawa se n'ha sortit prou bé. Ells són uns rics comerciants que poden gaudir d'una vida còmoda. Amb aquesta estabilitat, el matrimoni Sagawa decideix tenir un fill.
1: Oita! El Sagawa! És un plor finet, no?
0: Sí. Durant els mesos de l'embaràs, els metges no han sabut detectar, però la criatura ha nascut extremadament dèbil. És un nadó escarrancit i contrafet.
1: Ai.
0: Encara que no sigui un nen prematur, el posen a la incubadora. La criatura és tan dèbil que tothom s'espera el pitjor. Els pares ho veuen tan fotut que dubten de si posar-li nom.
1: Ostres. Ni nom, mira, ni nom et posarem.
0: De moment no...
1: Encara d'espena.
0: Jo no li posaria nom, Josep, de moment. De moment diguem-li fill.
1: Val, fill 1.
0: Durant les primeres setmanes de vida, els pares ho passen molt malament. Per sort, sembla que amb el pas dels dies, aquell nadó ha agafat una mica més de pes i tot s'ha posat a lloc. El nostre amic es dirà Issei. Issei Sagawa.
1: Issei.
0: Issei.
1: Issei.
0: Issei, sembla uns
1: Cinco
0: estudis.
1: Cinco Issei.
0: Ah, també.
1: Nen sevillano. Són els sisè fills d'uns sevillanos. Issei.
0: Issei. Quanto hijo? Quatro, cinco, Issei. Issei. Els pares, espantats perquè gairebé han d'enterrar el seu primer fill, des de llavors decideixen sobreprotegir-lo tant com poden.
1: És el que s'ha de fer.
0: Sempre. L'Issei creix entre cotons. És una cosa exagerada, eh? No el deixen sortir a jugar al carrer per por que es refredi.
1: Si us plau, que no és una sopa.
0: En principi.
1: És un nen.
0: El nen, comptes més hores al carrer, millor.
1: Sí!
0: Sí. Això és així.
1: Sense, aviam, que dormi a casa.
0: Sí,
1: però...
0: no, dormir però sí, sí. Dormir a casa. No el deixen tampoc relacionar-se amb altres nens per poc enganxi algun virus. És una sobreprotecció del tot irracional.
1: Malament, perquè el nen què vol? El nen vol...
0: Nen.
1: El nen vol nen.
0: El nen vol nen.
1: Sí, sí.
0: Quan hi va haver el Covid,
1: uf,
0: que estaven tots els nens tancats a casa...
1: Uf, quina mandra. No,
0: home.
1: Jo no se'ls deixava sortir igualment.
0: Clar que sí.
1: Sí. Sorneu allà, llepeu al banc.
0: Oh, es moriran dos avis, però els nens
1: sí,
0: seran feliços.
1: Sí,
0: sí!
1: Ja aquell avi ha viscut ja, home.
0: Ja està.
1: Ha viscut una guerra.
0: Que hem de mirar pels nens o pels
1: no.
0: vells?
1: No, sempre pels nens. Sempre pels
0: nens. No, no.
1: A veure,
0: no.
1: Que, a veure, no, a veure, que se'ns tiraran no, al damunt.
0: No, que hi ha molts...
1: La meva àvia! No.
0: Si tu li dius a l'avi, es vol morir vostè o el seu net, te dirà jo. Me moro jo, home, que se m'emporti Sant Antoni.
1: Sant Antoni se t'emporta? S'emporta els vells? Sant Antoni.
0: Els pagesos, com a mínim. És el patró dels animals?
1: Clar.
0: Que som nosaltres, si
1: animals,
0: no animals,
1: animals
0: quan morim.
1: Tens...
0: Ah. A part, tu teus poder triar quin sant vols que se t'emporti, no?
1: Espero que sí.
0: Hòstia, com a mínim
1: espero
0: això...
1: Que sí. No, Sant Antoni no ha pogut venir. Soc Sant Llorenç.
0: Bueno, hòstia. Hòstia, tu. Vostè de què és sant?
1: És de la parrilla.
0: Ah, de la parrilla.
1: Bueno, o sigui, és com va morir, no? Sant Llorenç, el van fer a la brasa.
0: No sé, no sé.
1: No sé, de què és patró, però no sí sé, que el van rostir.
0: Jo de sants només sé Sant Antoni, i Santa Llúcia, el ja de la vista, i poca cosa més. Bueno, sense adonar-se'n, els pares han posat la primera pedra de la trastornadament de Licei.
1: O sigui, és Licei el que ens farà patir avui?
0: Collons, si ens farà patir. Licei, tan petit i inofensiu com us l'hem presentat, d'aquí uns anys farà coses espantoses.
1: Se l'ha de frenar ja.
0: De moment us hem d'explicar que Licei té un germanet, però aquest no ens interessa. El germà només ens serveix per mostrar-vos la fragilitat del pobre Licei. Quan el nostre amic té 6 anys, el seu germà petit ja li treu 2 caps.
1: Que tregui 2 caps un japonès?
0: El petit sembla gran, com els morancos.
1: Ai, és veritat.
0: Sí.
1: El petit sembla el gran.
0: Sí.
1: És que sempre que m'ho dius em sorprèn, eh?
0: Dels morancos?
1: El que és?
0: El que és aquell més refetot, el més grassonet, que és més vell, és el jove.
1: És el jove. I en canvi l'altre.
0: El jove és el vell.
1: Refetot, eh? Estan molt refetots els dos, eh?
0: Bueno, n'hi ha un que està més refetot que l'altre, sí. Bueno, quan els veuen junts, els dos germans, tothom es pensa que ell és el petit.
1: Clar.
0: I això l'emprenya molt i fa augmentar el seu complex d'inferioritat.
1: Que vos.
0: Licei creix com un nen malaltís i poqueta cosa. Ja us podeu imaginar que ell és el blanc de totes les bromes de mal gust dels seus companys d'escola. Com que pesa poquet, els altres nanos li foten el cap dins la latrina sense cap esforç. I ha de passada també la tonyinen una miqueta. Toma allà, 4, 5 i 6.
1: No, encara no ha fet res. Encara... És que em costa defensar-lo, sabent que després és un psicòpata.
0: Bueno, imagina que no ho saps.
1: Val, doncs...
2: Què feu?
0: No el pagueu.
1: Si us plau.
0: Aviam, és que potser no hauríem d'haver anunciat que serà un boig perillós, potser. Hem fet un spoiler.
1: És que si no ho arribes a dir, potser encara hi hauria esperat. Jo viuria vivir en la ignorància, que és el que a mi m'agrada.
0: Era més per estalviar un disgust als nostres oients, perquè llavors és que es complica tot de seguida, no tardarà gaire.
1: Sí?
0: Amb aquest panorama, Licei es refugia en l'estudi per aïllar-se del món. La seva mirada pura i brillant cada dia que passa es va perdent. Ara bé, és un estudiant excel·lent, amb un gran interès pel teatre i la literatura clàssica.
1: No ho posa gens fàcil, eh? Perquè l'estimem. No ho posa gens fàcil.
0: Escolta, a mi també m'agrada el teatre.
1: El teatre i la literatura clàssica, quan ets un nen, no t'ha d'agradar gens. T'ha d'agradar de gran.
0: De gran. Bueno, jo de petit el teatre ja m'agradava. La literatura clàssica no. No. A casa estan encantats amb ell. És la nineta dels seus ulls. Els seus pares són uns rics comerciants que també tenen una sensibilitat especial per l'art i la cultura. Fixeu-vos que Licei és dels pocs personatges japonesos a qui els pares no es tomaquen amb el cinturó. Sí que tenen la típica rectitud japonesa, però en el seu cas els pares es porten molt bé amb ell. De fet, és la protecció excessiva la causant de tots els mals.
1: El nen japonès val més que el lliguis en curt, perquè si no miren Nobita. Anar donant pel cul amb el gat aquell.
0: Però el problema de Nobita ja s'ha denunciat diverses vegades a aquesta casa, que era el pare.
1: El pare borratxo.
0: El pare era alcohòlic i no cardava ni brot. Vaig a treballar.
1: No,
0: de què?
1: De
0: què? A on?
1: De què? No saps ni de què treballes. Cada tarda ciego a casa arribava.
0: A l'institut, per culpa del seu físic i la seva inseguretat, Licei és incapaç de parlar amb cap company de classe, i molt menys amb les noies. Té pànic de les noies. L'única persona del sexe femení amb qui parla és amb la seva estimada mare.
1: Ai, és que es veu d'una hora lluny que això acabarà fatal.
0: Cap al pedregar. Ara potser sí que estem veient els senyals, però durant la seva joventut les bogeries que li venen al cap passen totalment desapercebudes. Ell se sent com un insecte, indigne de ser humà, un cuc insignificant.
1: No passis, Issei, tampoc n'hi ha per tant, no?
0: Arriba un punt que el jove Issei se li desperta la curiositat sexual. Ai. Una cosa ben normal en un nano de la seva edat.
1: Sí.
0: Aviam. El problema és que no té cap referent ni cap persona amb qui parlar-ne. Com que les mosses li fan por, tampoc s'atreveix a tenir fantasies amb elles. I qui ho acaba pagant és...
1: Ai, Déu meu, Pello, no! Què? No serà una gallina, no?
0: No. Com a mínim és un mamífer.
1: Com a mínim... Ostres, el llistó és molt avall, eh?
0: Sí, sí.
1: Qui ho acaba pagant?
0: El gos de la família. Jo...
1: És que...
0: Hem avisat.
1: Jo abans he agafat la pàgina així a l'atzar per veure de què anava. He vist cop tensió. gos espantat. Música a la novena puerta. Dic, oi, no serà de riure.
0: No. Un dia, quan l'Issei i el Quiso estan sols a casa, decideix fer el que es coneix com un Ricky Martin.
1: És en japonès, això?
0: Sí.
1: Un Ricky Martin?
0: L'Issei s'unta els... Sí,
1: no,
0: noi.
1: No,
0: Peyu! O no us penseu
1: no,
0: que va sortir
1: Peyu,
0: la llegenda?
1: No s'ha demostrat que sigui llegenda.
0: No. Tampoc s'ha demostrat que sigui veritat. No. Lo de sorpresa, no. Sorpresa.
1: No.
0: L'Issei s'unta els genitals amb un producte típic japonès molt dolç. La pasta de mongeta.
1: Prou. Anem a demanem si entra o no i anem a, ja al concurs de la Neus.
0: I espera't. Pasta de mongeta.
1: Pasta de mongeta a la cuca.
0: A la cuca. I esperar que el Quiso li vingui a fer pessigolles amb la llengua.
1: Però... Una pregunta, abans que seguim. Al gos li agrada la pasta de mongeta?
0: És el que tenia a mà en aquell moment, no ho sé. El gos, més que el pinso, segur. Què vols? Aquestes són les primeres experiències sexuals de l'Issei. Així de perdut va el nano. Els seus pares desconeixen que el seu fill practica totes aquestes animalades amb el pobre Quiso. L'Issei continua portant unes notes excel·lents i ells estan encantats.
1: Ah, no, aleshores no passa res. Escolta tu.
0: Oh, mira, sota la cuca i el gos li llepa. Però ha tret excel·lent de mates o no?
1: Què dius?
0: Eh?
1: Sí, doncs ja,
0: doncs ja està. La veritat és que és un nano molt llest. A les seves hores lliures estudia anglès, francès i alemany. És el fill perfecte.
1: Pregunta-li al gos si és perfecte. El gos encantat.
0: Home, el gos, mentrestant, va menjant cacauet d'aquest, que si no, no en menjaria. No, cacauet, no, mongeta.
1: No, cacauet també.
0: El cacauet és l'altre, sí. A la dècada dels 60, el país viu l'anomenat miracle econòmic japonès. L'economia es recupera i els japonesos experimenten un canvi de mentalitat. Arriba la cultura americana i l'europea.
1: Arriba.
0: Arriba.
1: Val.
0: Els programes de televisió moderns, la bellesa occidental, la moda italiana i francesa. La societat japonesa s'obsessiona amb l'estil de vida occidental i la manera de comportar-se de les dones europees tan elegants i tan alliberades. Quan l'Issei veu els anuncis amb aquelles dones de 1,80 m, acaba de perdre el nord. S'omple l'habitació de cartells de models franceses i alemanyes. Bueno, de moment, almenys no té el gos per allà.
1: No, de moment...
0: M'assembla més normal això que el del gos.
1: Sí.
0: Té fotos de noies altes, rosses i amb els ulls blaus.
1: Cap problema, sí.
0: Allò
1: sí,
0: té
1: sí.
0: Una cosa bona, gràcies als pòsters, el Quiso de la família respira una mica més tranquil.
1: Doncs sí, ja era hora, pobre.
0: Bé, un dia l'Issei entra a la seva extraescolar d'alemany i es troba amb una novetat que el deixa de pedra.
1: Què ha passat?
0: La nova professora. Una alemanya jove i alta, que ha vingut a viure al Japó. Aquella mossa és com la dels pòsters. L'Issei es queda molt impactat. Mai havia vist una dona tan bonica.
2: Deixa la professora.
1: Se t'ha dit des del búnquer. No miris la professora.
0: Després d'unes quantes classes, l'Issei decideix seguir-la per descobrir on viu. Bueno, noi,
1: què?
0: És que l'alemany és molt difícil per preguntar-ho. Millor seguir-la.
1: Sí, molt millor.
0: Una nit, l'Issei es presenta al bloc de pisos on viu la professora. Treu el cap per la finestra i la veu dormint. Plou amb força i l'Issei porta un paraigua per no mullar-se mentre està plantat davant la finestra. També ha tingut la precaució de cobrir-se la cara amb una màscara per si algú el descobreix espiant per la finestra. Sí, perquè si et troben espiant per la finestra i portes una màscara...
1: No. Et tranquil·litza molt.
0: La màscara, que a més, és una màscara del monstre de Frankenstein.
1: Perfecte! Tranquil, no s'espantarà gens la professora si veu amb un paraigua.
0: Sí.
1: I la careta de Frankenstein, no? Perfecte.
0: Quan l'Issei es recolza el vidre per veure-hi millor, s'adona que la finestra està oberta.
1: No.
0: Que pot entrar a dins l'habitació.
2: Issei, cap a casa, sisplau!
0: Issei, por favor!
2: Cap a casa, por favor! Se t'ha dit!
0: A poc a poc, i sense fer soroll,
1: no, Peyu,
0: l'Issei aconsegueix entrar a dins. Ara no em semblava tan malament lo del gos, eh? Ara què?
1: No, ara s'ha de signar.
0: És a menys d'un metre de la pobra noia que continua dormint. L'Issei no sap segur què vindrà a continuació. Només sap que té ganes d'estabornir la noia.
1: Noi.
0: Aprofitant que té el paraigua, pensa colpejar-la fins que perdi el coneixement. L'Issei es prepara per l'atac, però entre la màscara i la foscor, s'entrebanca i es fot de morros. La noia es desperta de cop. L'Issei intenta fugir, però ella reacciona violentament. La professora d'alemany és molt més forta. L'agafa del braç i l'immobilitza. L'Issei rep una pallissa monumental amb el seu propi paraigua.
3: Oh, l'alemana, tio!
1: Hosti, nano! Ha carregat una màniga d'hòsties amb el paraigua.
0: Sí, noi. La policia el deté allà mateix. La noia el denuncia per intent de violació. Durant l'interrogatori, l'Issei, que encara porta la cara plena de sang per la pallissa que li han fotut, confessa una cosa que deixa els agents de policia ben parats. Diu: la denúncia per intent de violació no és justa. Jo no volia violar-la, senyor agent. Bé. Jo volia menjar-me-la literalment. L'advocat està...
1: Bueno, se li gira feina.
0: L'advocat està...
1: Se li gira feina en un
0: bilot. No l'han entès.
1: No, és que és japonès, no ha volgut dir això.
0: La denúncia es tira enrere perquè el pare de l'Issei acorda pagar-li una milionada a la professora d'alemany. Els pares veuen per primer cop que el seu fill no gira rodó. Decideixen portar-lo al psicòleg a veure què carai li passa. Al cap d'un temps de teràpia i de tornar a la normalitat, els pares abaixen la guàrdia. Llavors l'Issei els demana si pot anar a estudiar fora del país. Diu que li encantaria anar a França a estudiar literatura, que un temps fora creu que li aniria bé.
1: Sí, a França. Perfecte.
0: Amb aquelles notes excel·lents i sent un estudiant modèlic, els pares ho veuen amb bons ulls. Pròxim destí, París.
1: El gos ha sortit al carrer a aplaudir.
0: Sí. El gos, bueno, està... està remenant la cua com no se l'havia vist mai.
1: Mare de Déu, que content està el gos. Estrany.
0: Això passa el 1980. L'Issei és un jove estudiant de 30 anys.
1: Home, jove.
0: Ell es pensa que a París les coses serien diferents, que podria començar una nova vida amb una nova identitat. Però encara és pitjor. Allà tothom és alt, guapo i fort. En ple campus de la Sorbona, l'Issei encara té més complex d'inferioritat. Penseu que amb 30 anys encara fa 1,50 m.
1: Ostres, és poquet,
0: petit,
1: eh? És petit. 1,50 m és molt poquet.
0: També s'està quedant calb. El pentinat de llepat de vaca per dissimular la calvície tampoc ajuda a millorar el seu sex appeal. A la ciutat de l'amor, de l'erotisme, de la gastronomia i l'art, l'Issei viu un infern. Se sent sol, com un aneguet lleig. Oh. L'única ànima piadosa que li dirigeix la paraula és la René Hartebelt, una companya de classe neerlandesa que acostuma a seure al seu costat.
1: Jo apuntaria que de la professora d'alemany no n'hem dit el nom,
0: sí,
1: però de la René n'hem dit nom i cognoms, perquè aquesta noia lleparà. Aquesta noia lleparà.
0: La René, de moment, no té cap motiu per pensar que l'Issei és un monstre. Ella el veu com un noi molt tímid, però interessant. L'Issei és molt culte i educat, amb una bona conversa sobre teatre i literatura. És un noi ben agradable, Jair.
1: Sí, sí.
0: Un dia la René el convida a sopar.
1: No. Es presentarà amb una màscara de Frankenstein i un paraigua. 1,50 m. Ja fa més gràcia,
0: tranquil,
1: però...
0: Tranquil. No estaran sols al sopar.
1: Bueno.
0: La René el convida a sopar amb uns amics francesos. Seran un grup de gent.
1: Que se'ls carrega tots, eh?
0: Home, no.
1: Que es presenta amb el paraigua, els mata cops de paraigua, eh?
0: L'Issei no pensa fer res. Va al sopar, socialitza una mica, explica coses del Japó, de la seva família, riu, s'ho passa bé. Aquell grup de nois i noies estan encantats amb la seva presència.
1: Ai, mira l'Issei, veu una mica.
0: Ai, sei.
1: Que és petit. Que té 30 anys.
0: Per primera vegada se sent acceptat, ningú el jutja. És una sensació nova, una sensació molt relaxant. L'Issei surt d'aquell sopar molt agraït amb la René. L'endemà a la classe, l'Issei li regala un dibuix.
1: Ah?
0: Sí, l'Issei s'ha permès la llibertat de dibuixar la René i ara li vol regalar l'esbós.
1: Issei, home,
0: molt bé.
1: Sí, home, sí. Encara ho arreglarem, això. Sí,
0: sí, però l'Issei està malinterpretant els senyals. La René és una noia alta i atractiva, només vol ser educada amb ell. Li diu que per parlar d'art i de teatre la tindrà sempre que vulgui, però res més. Ja està.
1: Ja.
0: Dins del cap malalt de l'Issei es reparteix una idea.
1: A veure, què? Quina?
0: Si no sóc jo...
1: Sí?
0: No la tindrà ningú.
1: Bueno. Bueno. Bueno, es complica la cosa.
0: Sí. L'Issei la convida a sopar al seu pis.
1: Ah.
0: Ara sí, tots dos sols. Ella li té prou confiança per considerar-lo el seu amic. Per tant, no sospita res. L'Issei ho prepara tot per l'ocasió. Neteja el pis, compra unes espelmes, va al mercat a comprar les millors viandes per fer el sopar i també va fins a una armeria i compra un rifle de petit calibre.
1: René, no cal que portis postres. No portis res, bueno, no hi vagis.
0: La René es presenta al sopar. La vetllada avança amb normalitat. Un cop han acabat, l'Issei li demana a la René que llegeixi en veu alta un poema en alemany. Ella hi accedeix encantada. Mentre la noia està recitant, l'Issei agafa el rifle que té preparat, se li aproxima per l'esquena i li dispara un tret mortal. Bueno, ara sé que s'ha complicat, això.
1: S'ha complicat la història. No ha acabat ni el poema, ella.
0: No, no, no, no, no, no, no, no. L'Issei és tan malxinat que el poema escollit perquè la René recités és un poema en alemany que parla sobre canibalisme.
2: Ai, ai, ai, ai, ai.
0: I això, bunkerins, bunkerines, és el que pensa practicar. Amb la René completament morta, l'Issei comença a tallar parts del cadàver. Els cuina i se'ls menja.
1: A veure, no digueu ai, ai, ai, perquè es veia venir. És que es veia venir.
0: Jo allò del canibalisme no m'ho
1: esperava.
0: No ho
1: ha dit, però si ho ha dit, però si ho ha dit abans.
0: Sí,
1: ho ha dit. Ho ha dit que se la volia menjar.
0: Després fa un seguit de bogeries que no cal ni insinuar. Les parts del cos que no li interessen les fot a una maleta i les intenta tirar en un llac, però diversos testimonis l'enganxen. L'Issei ho ha fet tan malament com ha pogut. Al cap d'uns dies la policia es presenta al seu pis i es troben tot el panorama. El detenen i ell ho confessa tot. Punt per punt, detall a detall. Li encanta explicar el que ha fet.
1: Ah, mira.
0: Mira, el cas es fa famós. La gent reclama justícia per la pobra René, però aquesta justícia no arribarà mai. El jutge francès declara que l'Issei és boig i que no el poden jutjar com una persona normal. D'aquesta manera, l'Issei no anirà a la presó. El tancaran a un centre psiquiàtric.
3: Molt bé.
1: No, no, es, no ven que no està bien, que no és un niño pequeño.
0: Bueno, que no, que té 30 anys.
1: Que no, que mide 1,50 m.
0: Sí, però té 30 anys. Ah? Els francesos estan ben emprenyats pensant que l'Issei és un centre, és en un centre institucional, vivint com un rei, amb els seus impostos. Finalment acorden traslladar-lo al seu país.
1: El francès el que no vol és pagar, eh?
0: No.
1: Tu l'altre, mira.
0: Si està loco, a
1: veure,
0: a
1: sí
0: Japó.
1: Que, sí que es va menjar la nena, però no pot ser que el tinguem aquí.
0: Al Japó passa exactament el contrari. Les autoritats el declaren amb les facultats mentals intactes i diuen que no el poden internar a un centre psiquiàtric perquè no és un malalt mental. Es posen en contacte amb França perquè pugui ser jutjat com un criminal comú.
1: Clar.
0: Però el jutge francès ja va dictar sentència. En definitiva, que després de 2 anys en centres psiquiàtrics, l'Issei queda lliure de qualsevol càrrec per culpa d'aquest malentès entre països.
3: Molt bé.
0: La burocràcia, tu.
2: Hòstia.
0: No, aquí està tarat. Aquí no ho està.
1: No.
0: Ah, doncs
1: no,
0: com
1: no,
0: ho fem,
1: no.
0: Això?
1: Ja ho vam jutjar i l'Issei allà... No, no, jo faig el que em diguin.
0: És que mentre estan discutint, ell ja està caminant, eh? Està marxant, eh? I els altres discutint, eh?
1: Estan menjant, estan marxant a comprar uns ganivets.
0: Sí, sí. I ara ve el millor de tot.
1: Aviam.
0: Un cop lliure...
1: Què?
0: Es converteix en una estrella mediàtica. Intervé en tertúlies de televisió. Escriu articles i, atenció, perquè també es fa famós per escriure ressenyes gastronòmiques. El tio se'ns ha fet crític gastronòmic.
2: Mare, que em va parir.
1: La carn l'he trobat massa feta.
0: Xupa. Mercè, anem aquest, que el caníbal aquest li va fotre un 4 en 5.
1: Saps el loco japonès aquell que es va menjar una dona?
0: Diu que es menja tan bé aquí,
1: tu. Anem-hi aquí a la parrilla, Carlos.
0: L'Issei també participa en pel·lícules porno japoneses.
1: Què?
0: És que ho té tot, ho té tot.
1: Però bueno, però què...
0: L'argument de les pel·lícules és bastant lineal, eh? Uns col·legues estan estudiant tranquil·lament a la seva habitació... Perdó. Quilla les mans, persegueix les noies mentre diu que avui s'ha llevat amb gana. Elles corren per l'habitació mentre riuen ximplement. La resta de la pel·lícula, bueno, doncs ja us la podeu imaginar.
1: Ostres, estan estupendos del cap els japonesos,
0: sí,
1: eh? Aquesta tele.
0: Ostres, doncs el seu cas té un èxit increïble. L'assassí caníbal, un japonès refinat que va matar la seva estimada en un atac de passió. Amb el temps, l'Issei també ha trobat com vendre's a l'opinió pública. Va vestit amb coll i americana. Ara es presenta com un intel·lectual foll d'amor. Sempre parla amb molta suavitat, pinta... Perdoneu, pinta, escriu, reflexiona, parla sobre el seu cas, li encanta ser el centre d'atenció. El nostre macabre protagonista viu com una celebritat fins al final. Els últims anys els passa molt malalt i acaba morint l'any 2022 a causa d'una pneumònia. Tenia 73 anys.
1: L'Issei?
0: Ojo, tu vas pel Japó, veus un avi de 1,5 m?
1: Sí, aquest va, aquest tio.
0: Ah, bueno, pues aquest,
1: doncs
0: mira,
1: cuidado, eh?
0: Aquest de petit... es menjava el gos. I de gran en va fer alguna, eh? Déu-n'hi-do.
1: Sí, bona vida, eh?
0: Déu-n'hi-do. El voleu veure, aquest
1: llampà? Si us plau, a veure, com el tenim?
0: El tenim en... Bueno...
1: De cara, cos sencer, amb el davantal de lleopard?
0: No, ah. Està vestit amb americana, jersei de collal, sí? I ensenyant un autorretrat, diria. Ah,
1: fotocuriosa.
0: On? Sí. Ja? Guaita, veus?
1: Home, doncs... Ostres, nano, ensenya... Mare de Déu, senyor.
0: I saps de qui és la foto de la noia?
1: És ella, és ella. És, la, és la menjada?
0: És el bistec, si no hi...
1: Déu-n'hi-do, la cara, amb la cara paga, eh?
0: Sí.
1: Amb la cara paga. Sí, sí, anem a veure... A veure el públic del búnquer d'avui, a veure si saben separar l'obra de l'artista.
0: I però quina obra, quina obra? Les pel·lis porno, no, de col·legiales.
1: Que aquí s'ha dit que va pintar i que va escriure sí, crítiques.
0: Sí, sí, sí, gastronòmiques.
1: Era... És que tu t'imagines un tio així, de tertulial, tot es mou?
0: Bueno, bueno, ja, home, obriries, ampliaries la, la base del target del tot es mou.
1: Sí, sí que és veritat. En fi, Seix Sagawa, el caníbal de metre i mig, és digne entrar al búnquer, sí o no?
4: No!
1: No ha agradat.
0: No ha agradat. No ha agradat. Lo del gos, sobretot.
1: Sí. Aquí ja sabem que a la gent li agraden els animals a Catalunya. Doncs
0: res, escolta. Issei Sagawa, el loco, que es va menjar una senyora.

0: no entra al búnquer. Fora!
1: Fora! Fora! Fora!
2: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
3: Avui m'he quedat sol cantant perquè tenim
4: el públic
3: més...
4: Està mort!
3: Que he tingut en tot...
0: Home.
3: En 782 programes.
0: Jo crec que han quedat tocats.
3: Ah, poder sí. Ja teníem gent sensible, gent d'Olot i de Ripoll.
0: Clar.
4: Sí.
3: I és normal que siguin
0: això,
3: així.
0: Això un dia ens passarà a casa nostra i no.
3: És
0: i s'han espantat.
3: És veritat, aneu al tanto. En fi, Neus Ocell...
4: No m'agrada.
3: Ja ho sé, que no t'agrada. No anava ni a preguntar-ho.
4: No m'agrada.
3: T'agrada el Japó?
4: No hi he anat.
0: Perquè vosaltres com trieu els personatges del búnquer? Doncs hi ha casos que no m'ho demanen, no, si jo no ho sé, tampoc.
3: No, però, a veure, hem de tocar tots els pals.
0: Tots els pals.
3: Llavors,
4: sí,
3: ens agrada...
4: No sé si aquest
3: tocar-lo.
0: Bueno, a veure, estan parlant d'un crític gastronòmic, al cap i a la fi.
4: Sí, oh, i tant.
3: Al final era això.
4: Et diré una cosa, la meva amiga Shizuka es diu Sagawa de cognom, eh?
0: Què
4: que
0: dius,
4: no
0: ara?
4: Tingui alguna cosa a veure.
3: La Shizuka Sagawa, podries parer... No sé si és un cognom molt comú. En fi, demana-li la Shizuka. Sí. Parla amb la Shizuka. És igual, parla'ns d'una altra cosa.
4: Vinga. Va, a veure, potser no us heu fixat en el detall, però jo vinc aquí a dir-vos-ho. Al principi de tot hem dit que aquest home va néixer a Kobe.
0: Sí, que ho han dit.
4: Kobe. Clar, lloc famós per la seva carn, jo
3: senyora. Senyora, carn.
4: Clar, a veure, ja és coincidència, també.
3: Doncs sí.
4: No per res.
3: No, que és bona la carn de Kobe.
4: Sí,
0: carn de Kobe. Se'n pot menjar al restaurant, al Santuari, que és on abans els meus pares tenien el restaurant, ex-Calpeio, ara hi ha un restaurant que es diu El Santuari, que són dels únics de tot Espanya que tenen el certificat oficial de Kobe.
4: Uita.
0: Per menjar la carn autèntica de Kobe.
3: Perquè et carden canari a tot arreu, eh?
0: Sí, sí, això ho sabia. Vigilar.
5: Esto es de Kobe. Esto lo que es de cobre y lo ha robado.
3: Sí.
4: Hosti, la carn de cobre. Bé, el ser de Kobe, aquest nano, i el ser caníbal, doncs els mitjans el van anomenar el caníbal de Kobe. Tampoc.
3: Està, no hi demanis més, tampoc.
4: Però a veure, què us sembla si parlem de la carn de Kobe? Perquè ens quedi ben lligadet,
0: vinga,
4: això.
0: Vinga, va.
4: Es veu que és una carn deliciosa, com ha dit en Peyu, o bé, és de vedella, concretament.
3: Vedella.
4: És famosa pel seu gust, la tendresa i la textura, i també pel seu preu.
3: Pica.
4: Que es veu que és la més cara del món.
0: És carot, sí.
4: Sí, i en aquesta, l'ex-Peyu també és cara?
0: Bueno, és que el preu és el que té.
4: No
0: pots fer més barat del que és.
4: S'ha especulat molt sobre la qualitat d'aquesta carn, perquè pensen, què hi deuen fer? Què passa amb aquestes vaques? Què els hi deuen fer? Doncs hi ha algunes raons que han recorregut el món sencer. No sé si hi ha gaire vegetarià o vegà pel públic.
0: Com vols que hi hagi vegetarians si hi ha gent d'Olot?
4: Bé, que sabíeu que la pregunta n'hi ha per aquí. A veure, gent de Platja d'Aro, a veure... Què es diu de la carn de Kobe per justificar que la carn és tan bona? A veure, opció A, que fan massatges a les vaques. Opció B, que un soprano professional els canta cançons cada 5 hores. I opció C, que tenen 2 hores de balneari en aigües termals.
3: Ostres.
6: Els massatges, jo també diria.
7: Jo diria que és el soprano.
6: Quina? Els massatges.
4: Els massatges, si són els massatges.
3: Que els hi van massatges o no?
4: Sí. A veure, en Xevi deia que no, en Xevi deia que una soprano.
0: Jo t'he
4: sentit, t'he sentit. A veure, l'explicació popular és que fa massatges a les vaques i que també els hi fan beure cervesa.
0: Mira.
4: Sí. I també diuen que música clàssica de tant en tant. No
3: també va bé, també va bé per la carn, Fa la carn tendre, la música clàssica.
4: Es veu que sí, no sé. Em sap greu dir-vos que tot això no és cert i que la gent que treballa allà doncs es fan uns farts d'intentar desmentir això. Vull dir que des d'aquí, doncs, que sapigueu que ho desmentim.
0: Bàsicament, la clau de la carn aquesta és la infiltració de greix. Quan veus un bistec d'aquests tallats...
4: Sí?
0: Té molt de greix infiltrat a la carn. Llavors és més tendre i més bona.
4: Que feia més gràcia als massatges? Sí, però vaja. És mentida, ja està. Va, a veure, heu comentat que el nano era lleig com un pecat.
0: Sí.
4: Heu dit que
0: home, tenia... i a la foto no ho desmentia.
4: No ho desmentia. No. 20 anys, ben baixet, que dissimulava calvície amb el llepat de vaca, que no tenia sex appeal. Això, en termes científics, es tradueix com... Era lleig com un pecat.
0: Com un pecat.
4: Sabem que en Tomàs Molina ens va dir fa 2 dies que com està buenorro.
0: Sí.
4: Però... Sabem que s'havia de creure, però aquest home em sembla
0: que no se'n sortia. És qüestió d'actitud. Diuen
4: que
0: Tomàs Molina defensa que si ets molt lleig, si tu creus que estàs bo, la gent et veu més guapo.
4: Però, a part d'en Tomàs Molina, també els grecs els filòsofs grecs també van opinar sobre la bellesa.
3: Ah, aviam, d'acord, anem a veure, que, anem a veure en quina opció ens quedem.
4: Sí. Llavors, gent de Barcelona, a veure, atents a la pregunta. Què opinaven sobre la bellesa els filòsofs grecs? Opció A, que el cos havia de mesurar 7 vegades el seu cap. Opció B, que la cara havia de ser plana i el nas rebotit.
3: Ah.
4: I opció C, que l'amplada del cos havia de ser de 2 pams.
8: El nas.
4: El cap, no?
3: El
4: nas
3: o
4: el cap, s'ha dit.
3: L'opció
4: A. Ah, l'opció A? Vinga, va.
3: Vinga.
4: Molt bé.
3: Molt bé.
4: Sí, sí, sí. No s'aplaudeixen ni res, eh? No tenen pas ganes de fer res que xerrar.
3: És que penseu que s'acosta l'hivern i sí, sí. La gent està...
4: Es veu que el cos havia de mesurar 7 sí. vegades al teu cap. Jo no sí. sé si vosaltres ho feu, això. Sí. Però després, el que passa és que l'any 4 abans de Crist van dir que al final 8. 8 caps al final.
0: Jo faig 1,68 m.
4: Sí,
0: de 8,
4: i el teu cap com fa?
0: 21 centímetres
4: hauria
0: de fer.
4: Com ho saps? Perquè ho saps, això.
0: Ho acabo de dividir amb la calculadora.
3: Sí, està bé, és correcte. No cal dir que te'l mereixis.
0: Sí, no? Sí. Ja és això, ja tinc.
4: 7 o 8 caps?
0: 8, ho he fet per 8.
4: Molt bé,
0: és la normativa actual.
4: Peyu, que bo que estàs, no?
0: Estic perfecte.
3: Tens la mesura grega, correcte.
4: Això va canviant, és com els pits de les dones.
0: Havíem tingut un regle per aquí, estava buscant si el
4: sí,
0: trobava.
4: Sí, però ara ja tenim un termòmetre.
3: No, ja, només podem tenir un instrument de mesura.

0: Abans que comencis, Neus, espero que no facis la clàssica introducció de... El nostre convidat no té res a veure amb el protagonista.
1: No. El que anava a dir és que la cançó és perfecta. L'ha triat ell i es diu Ull per ull i dent per dent.
0: Fantàstic.
1: La cançó l'ha triat el convidat d'avui, que, per sort...
0: Home.
1: Però sí que sap coses sobre carn, eh? Es veu?
0: Ah?
1: No sé si ja ha tastat la de Kobe. No sé si has tastat la carn de Kobe.
2: És que no ho sé.
1: Ah, bueno. Però sí que s'ha atrevit.
0: Home, ho sabria, a l'hora de pagar ho saps, bueno, normalment.
2: O digui, un dia que m'hagin convidat, no ho sé.
1: Sí que s'ha atrevit amb la carn de Rússia, eh? Carn russa. No sé, jo espero... Espera't, que tinc un moment.
0: Ja sé de què va.
1: El van avisar, el van avisar que potser no era ben bé russa. Això va fer el Quanta Guerra amb l'Eloi.
2: Hòstia, t'ho juro que no sabia pas com t'anaves,
1: eh? Ah, perquè hi ha moltes coses ara, Quim. A veure, això és la copina de la carn al nostre convidat.
2: Però contra gustos no hi ha res escrit, però perdona, és dolent.
3: Sí, home, hòstia, és molt precari, això.
2: Hòstia. Devien tenir una gana de por. No puc ni imaginar-me la gana que devien tenir i que devien menjar el que fos. Es menjava molt malament, tio.
1: Molt malament. La russa no ha agradat, la carn russa.
3: No, hòstia, ja
2: és que de fet... Però poder provar la carn que menjava l'exèrcit republicà sabent que el teu avi menjava aquella...
1: No
2: gaire. També s'ha de dir que potser no és bo mirat amb el prisma de que ens acabem de preguntar si menjar carn de Kobe. Vull dir que anem molt sobrats, però en un entorn de guerra potser era prou bo, allò.
1: Clar, potser sí. Bé, ell és un home que va estudiar turisme, com vam dir ahir, i va treballar 2 anys en un hostal i va decidir que la seva vida havia d'anar cap a una altra banda, que era cap al teatre, és el que va triar. I això li ha donat doncs moltes alegries i premis fins a 11, eh?
0: 11 premis?
1: Sí, ho vaig comptar, molt fort. Quin
0: balai, Quim, tu.
2: Bueno, també en donen molts així de...
1: Bueno, escolta...
2: Home, vull dir que sí, que vull dir que a vegades també dius, bueno, qui toca aquest any, saps?
1: De veritat, quina manera de
0: Sant Jordi no la tens encara.
2: No.
1: És una banda de natura i els seus pares són pagesos, cosa que també va lligada a la terra i suposo que influencia que t'agradi la natura. Anys enrere el podíeu veure pujar al Castell de Montsoriu, no sé si ho fas ara.
2: Sí.
1: Vale, passar-hi la nit amb el sac de dormir.
2: No, perquè està prohibit, això.
1: Exacte. Però et diré una cosa, ens podríem haver creuat perquè jo hi anava molt al Castell de Montsoriu, eh?
2: Què dius?
1: Hi he anat molt de temps, al Castell de Montsoriu.
2: Ah, sí?
1: Perquè jo sóc de Breda, bueno, sóc batejada Breda.
2: Ah, és de Breda?
1: Sí.
2: La meva mare és de Breda.
1: Mira!
0: Però escolta...
2: Els avis, a l'avi, perdona. Un moment. És que perdona.
1: Ah, no, és que és
2: gros. Hi ha un equip de documentació brutal.
0: Un moment, que ara farem el foraster.
1: Home, un moment.
2: Perdona. L'avi que menjava la carn russa amb l'exèrcit republicà durant la Guerra Civil és l'avi de Breda.
1: Doncs mira.
0: Mira, si
1: jo també tinc la iaia Breda i l'avi.
2: Hòstia, ben si ens veurem el dinar de Nadal.
1: Ah, mira, veus? Ara hi faran... Bueno, no sé si ja hem fet la castanyada, de Montsoriu, si vols anar-hi. Ja saps que és cada any els amics del Castell de Montsoriu.
2: Sí, l'associació d'amics del Castell de Montsoriu.
1: Tu ets de l'associació, també?
2: No, però hi col·laboro amb ells.
1: Ah, molt bé, veus?
2: Sí, pel bé de l'associació, preferir no entrar-hi, diguéssim.
1: Bueno, no ha vingut pel tema del castell, sinó més aviat per això dels premis.

0: llegit, ja, és un castell que és una passada.
1: És una passada, i tant que és una passada. A més, l'han renovat molt bé,
2: sí.
1: Molt bé.
2: Ja
0: castell
2: una
0: gòtic més ben conservat d'Europa. Ja
2: sí.
1: Veus? Bé, doncs és un home de poble que vol ensenyar al món que la ciutat tampoc és tan espectacular i que els pobles s'hi viu molt bé. Aquí el podem sentir fent classes a la gent de Barcelona que treballen a l'estudi de Catalunya Ràdio.
3: Bueno, els he vingut bàsicament a dir que Catalunya és molt més que l'estudi de Catalunya Ràdio i, per tant, aneu a veure què és Catalunya, sortiu una miqueta i els he donat quatre consells, a veure... No crec que se n'en surti. M'estanyaria molt que se n'en sortissin. Molt. Els he vist molt verds.
1: Nosaltres no se'ns pot criticar, això. Aquí no som a l'estudi de Catalunya Ràdio, no som a Barcelona, així que podem estar tranquils. El qui no està mai tranquil és ell, que se l'ha vist a sobre d'un burro, saltant amb una perxa, surfejant.
2: N'has fet de bestieses.
1: Sí, l'ha perseguit una vaca, ha estat atropellat per un carro, vaig veure. Sí.
0: No tot, sos viu de miracle.
1: I vas
0: dir que eres... Viu de miracle, ja us ho dic
1: ara. Una mica maldestre, vas comentar, eh?
0: Sí, i temerari, sí.
1: I tot i que els seus pares siguin de pagès, doncs no hi entenc gaire de coses de camp, i a mi em passa mateix, t'haig de dir.
4: Josep, veig que treus fems, no?
5: No, això sí, ho és menjar.
4: Ah, oh, carai!
1: Mira, que està clar, però...
0: Aquest és el nivell, eh?
2: Aquest
0: seria el nivell, eh? Bueno. Això és un foraster, no?
1: Sí, diria que sí. Sí. Aquest error no farà que el nostre convidat deixi de ser molt bona gent. Així que rebem
0: una
1: un fort
0: no
1: aplaudiment.
0: Una cosa no treu l'altra.
1: Rebem un fort aplaudiment a Quim Masferrer! Bé, pregunta per la gent de Banyoles sobre en Quim. A veure, en Quim veure. No només fa teatre o de presentador o monòlegs. Sabeu que també passeja per cementiris, sí. Molt bé. Però atenció, que també toca un instrument. La pregunta és, quin instrument sap tocar en Quim Masferrer? Opció A, la marimba. Opció B, la guitarra. Opció C, el clarinet.
2: Oh, carai.
6: Deia tu.
2: Ostres.
6: Deia. Aviam quina cara fa.
0: De fet, amb l'anunciat has dit quin instrument sap tocar. No, sí. És quin instrument toca.
1: Toca.
0: No cal que en sàpiga, eh?
1: Ah, d'acord.
6: O la guitarra.
1: Què us sembla?
2: Ho hauríem de decidir avui. Clarinet, eh?
1: Vinga, a veure si és el clarinet.
4: Correcte! On te vas tocant el clarinet?
1: Quim, és molt fort.
4: És molt difícil.
0: No, voleu que us expliqui la meva història del clarinet?
1: Si us plau.
0: Mira, vaig passar un dia per davant d'una botiga d'instruments i a l'aparador vaig veure un clarinet.
1: Preciós.
0: A mi mateix vaig dir-me, ah, que no tens collons de comprar-te'l. M'ho vaig dir a mi mateix, eh?
2: Sí.
0: I vaig entrar dins i ho vaig comprar.
2: Vinga.
0: I llavors jo tocava la gaita, tenia una gaita a casa.
1: Ah, sí?
0: Home, jo tinc un passat d'animació de carrer, aquestes coses, la gralla, ui.
2: Una gaita?
0: Sí,
1: sí. O sigui, gaita, gralla, clarinet, algun més?
0: No, instruments de vent, ja ho veus.
1: Vent, eh? Sí, sí, clar.
0: Però no, soc maldestre. És a dir, primer tampoc l'oïda, però sí.
1: Però amb la gaita no es nota si ets maldestre.
0: Vull dir que... La gaita, és que la gaita ho elimina tot.
1: Ja, però i causa sobre i sona.
0: Sí, és veritat. Però tinc un clarinet a casa i de tant en tant el bufo.
2: El toques habitualment?
0: Sí, de tant en tant, sí.
2: Molt bé.
1: El bufo, m'agrada el concepte.
0: Sí, el bufo.
2: El Woody Allen toca el clarinet.
1: Sí, no?
2: Sí. Woody Allen i Quim Masferrer.
0: Sí, que seria...
1: Un duet.
0: Sí, és a nova temporada alta, l'any que ve, Woody Allen i Quim Masferrer.
2: Duet de clarinet. En fi, l'han encertat tots, no?
1: Tots?
4: Sí, sí. Tothom, sí,
2: carai,
4: sí.
2: Carai,
4: sí,
2: tu.
1: Sí.
2: Escolta, molt bé.
1: Sí que aplaudeixen.
2: Ara sí, ara aplaudeixen. En fi, per tant, tots podran aconseguir el magnífic lot de conserves, Ferrer! Ui, un moment que he perdut un pot de salsa de calçots pel camí.
1: Alerta. Sí que es veu un floret aquí.
2: Ara. El trenqui. Ara. Ai, que marxa.
7: Va, que això s'ho he d'endurar qui encerti la cançó de la Neus.
2: No sé què se'n va a la vida.
1: Però has de dir el títol.
2: Ja s'ha de gratar una mica.
7: Va, de qui és aquesta cançó?
1: T'he dit, has de dir el títol que ha dit, home. Tampoc estic demanant tant, eh?
2: O l'autor.
1: Sí, digues l'autor.
2: Qui és això?
1: El músic, no?
2: Què és el que toca una mica més? Qui deu ser? És molt fàcil, aquesta senyosa.
0: Sabina.
2: Si en Quim la sap...
7: David Bisbal.
2: S'ho emporta en Quim, eh?
1: Què, ningú?
2: No?
1: Quim, tu la saps?
0: És en Llach, no, què?
2: És en Llach, clar que sí. Lluís Llach, i la cançó és Núvol Blanc. Senzillament se'n va la vida.
1: Exacte.
2: I arriba... Exacte. S'emporta el premi al convidat.
0: No. Sóc el primer de tot, sóc el foraster, no el convidat, i aquest era l'Albert Tom, que no vol venir. Recordem que no vol venir.
2: No vol venir, l'Albert no vol venir.
7: Vol cedir-lo? Vol cedir-lo a la Laia?
0: A la Laia perquè ha tingut un lapsus.
2: Vinga.
0: La Laia ha tingut un...
2: La Laia, que ha encertat la cançó amb No sé què se'n va la vida.
0: Ho sabeu, no, que vindrà l'home al final?
2: Sí.
0: Sí, sí que vindrà. Sí.
2: Diu ara.
0: Sí, és Osona. Sí. És aquí al costat, collons.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. A les 4 de la tarda,
0: a Catalunya Ràdio comença...
3: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
4: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
3: Hola.
5: Oli.
4: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
3: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
2: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
4: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
6: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
2: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
7: Seria vida i miracles amb el vinil.
2: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: I després pots triar entre molta gent.
1: Clar, clar, clar, clar, clar.
0: És perfecte.
2: Sí, sí. I serà més divertit.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí, sí, sí.
2: Uns solters gais que venen aquí amb ganes de marxa.
1: Endavant.
2: Amb lo promiscus que són.
1: Farem...
0: Però què diu?
1: Farem un dia un búnquer. El dilluns...
2: Sí, va!
3: Va, va, va, va!
1: Dilluns públic, solters gais.
2: D'acord.
1: Dimarts, solteres lesbianes.
0: Perfecte.
2: Val.
0: Dimecres heterosexuals.
1: Dimecres, el que Déu vulgui. Dimecres, heterosexuals cristians.
0: Ah!
2: D'acord. I dijous, heterosexuals protestants.
1: Perfecte.
4: O sigui, de moment no puc venir de públic a cap.
1: A cap.
0: No?
4: No. És que ho he dit, no, no puc venir.
1: Ai.
4: No puc venir, de veritat.
1: Hòstia.
0: On estaries? Dins de heterosexuals...
4: Sí, però cristians, ha dit.
1: A cristians.
4: Protestants, no,
0: o sigui,
4: clar.
0: No. Sí. Tu no ets creient?
4: No, que crec
2: en tot.
4: Amb el búnquer,
1: crec. Amb el búnquer,
0: ah,
1: amb la gent.
0: Sí.
2: L'univers,
0: amb
2: les persones.
4: Sí, sí, sí, exacte. Això
1: llavors,
4: sí,
1: però se'n va als cementiris, eh?
0: Ah.
4: Clar.
2: Bueno, sí. La vida...
4: Sí, persones, encara que estiguin
1: mortes.
0: En Jordi de Banyoles té una pregunta.
1: Aviam, Jordi.
5: Bueno, jo volia preguntar-li alguna en Kilian Jornet, ja que...
1: Sí.
5: Que
0: ah, encara és bueno, que som aquí, eh?
1: Bueno, com que sap que escolta el búnquer, sí, jo, sí, jo ho pregunto aquí, ja contestarà ell quan vulgui. Sí. Molt bé.
5: Perquè jo fa temps que no porto calçotets, per tema comoditat.
1: Sí.
5: I li volia preguntar, ja que hi ha molta gent que va això ultralight, que va superlleuger,
1: sí,
5: creieu que la gent d'esports elit porta calçotets?
1: És bona pregunta,
2: és molt bona pregunta.
1: Els futbolistes, per exemple.
0: Però tu ho saps, bona... tu ho saps.
2: Jo m'he aficionat a anar sense calçotets.
1: Ah, sí?
2: Sí.
0: I quan va a córrer tens uns pantalons que es veu que agafen
2: una
0: cosa.
2: Una, ah, però
4: tu com un banyador. Tu portes calçotets ara?
2: Ara mateix sí.
4: Sí.
2: Ara sí.
4: I per què?
1: Ara... No, això perquè això ho demano jo.
4: No, és que jo crec que
2: és per un tema ja de confiança.
4: És a dir, tenir els autònoms actualitzats,
1: sí,
4: i portar calçotets.
1: Me passes l'últim rebut d'autònoms i calçotets, nens.
4: El que sí que entenc que no em portes ets tu, no?
1: No, no,
4: tu ara no em portes.
5: No, ara mateix
2: i
5: no em
2: porto. I quins pantalons dus, ara?
5: Del Decathlon.
2: A veure, no et demanava la marca. Els texans o el
5: xandall. Bueno, texans d'aquests d'ara, que són elàstics.
1: Elàstics.
4: Ah. Sí. I no et fa por la goteta?
5: No, però jo m'aixugo sempre en paper.
1: Ah, molt bé, molt bé. Això és molt important.
0: Això és de net, això està molt bé.
2: Això s'ha de fer, perquè no ho feu i són uns guarros.
1: Sí, una mica de paper. A més, no és el paper que es gasta, perquè
0: no,
1: és poca cosa.
2: O perquè allò, has de tallar el quadradet.
1: Lo justet, lo justet.
4: És un pòsit, saps allò?
1: Pam, si
2: has,
1: pam, ja està.
2: Si has de tallar més...
1: Tu, bona pregunta. Sí. És bona, sí, pregunta. Li traslladem al Kilian Jornet. Kilian, si ens estàs escoltant, a la gent que fan curses de muntanya i això, corren amb calçotets o sense? Que ens ho digui.
0: Home, si hem de fer pipí ràpid, també és més fàcil. Pep, pep, tot ja festa, ja està.
4: Aquests es veu que fins i tot es poden arribar a orinar a sobre per no perdre
0: tant,
4: temps, eh?
0: I sí, tant. I a la bici passa.
4: Sí, sí, ciclistes i...
0: Sí. Sí, sí. I a la bici és més complicat perquè apreta més, el mallot.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Apreta, sí, allò.
2: Bueno, fixeu-vos a l'arribada que ningú va abraçar els ciclistes.
1: Em fas d'esport, tu, Quim?
4: Camino.
1: Camines.
4: Sí, i llavors sóc molt aficionat al món aquest de aigua, sí, fer bicicleta a l'aigua, saps allò?
1: Bicicleta a l'aigua?
4: Aquagim, sense bicicleta.
1: Ah, vale.
4: És
1: que ara t'imaginava amb allò del tobogant per la Costa Brava, pedalant.
4: No.
1: Vale, vale.
2: Però classes dirigides, alguna
4: cosa
2: tens un d'allò?
4: No, individual.
1: Tu vas a la piscina...
4: Jo vaig a la piscina. Avui al matí he anat.
0: Ah, mira.
1: I fas els teus,
4: sí,
1: exercicis.
4: He fet sauna d'aquesta mantolada.
1: Ah, mira.
4: Més de mitja hora.
0: Que bé que deu respirar.
4: I després he fet uns 3/4 d'hora d'exercicis a l'aigua.
1: Molt bé.
4: Però no sol, és... que no m'atabalin, eh?
1: No és específicament nedar, és moure una mica les,
4: sí,
1: cames.
4: Sí, exacte, estiraments dins de l'aigua, fer bicicleta, fer, com en diuen, sentadilles d'aquestes dins de l'aigua.
0: Esquats.
4: Però sol, eh? Que no m'atabalin, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I saps el que has de fer, eh?
1: I sense tens... música, eh?
4: Sense reggaetons ni punyetes d'aquestes, eh?
2: Val, val, val.
4: I caminar. Caminar m'agrada molt.
1: Caminar també.
4: Sí.
1: Cap al castell de Montsoliu.
4: Per exemple.
1: Molt bé, sí, molt bé.
0: Home, és un lloc maco, clar.
1: Oh, i tant que sí.
6: Si sents algú que estossega i t'agafen ganes de cantar...
7: Hola, hola, jo sóc la tuberculosi.
6: Això és senyal que tens la mirada pura i brillant. El búnquer, de dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio.
8: Hola, ja és la cinquena nota de veu, ai, que faig sobre la mateixa pregunta que cada vegada que la faig ja em sento bastant gilipolles,
0: ai,
8: si algú ho està llegint. Ai, o escoltant. Espero que no.
1: Què? Què?
8: Ja la pregunta que volia fer ja me l'he acabat contestant jo mateixa.
0: Ostres, imagina't.
8: L'he reflexionat en base a fer la pregunta tan bé 4 vegades que ja em sé la resposta. O sigui, que ara mateix ja no tinc ni pregunta per d'altres. Apa, que us vagi bé, una salutació des de Puigdalba. Sóc la Sònia.
2: Va, res, tu.
0: Però ara m'he quedat amb les ganes.
1: Gent que vol sortir i no saben com... clar, no? I la pregunta no ha... Això amb el foraster també t'hi deus trobar, que hi ha molta gent que vol sortir.

0: I el foraster, suposo. Quan era al principi no us hi devíeu trobar, però ara, no?
1: Sí, bueno, de fet hi ha de tot. Hi ha d'haver-hi de tot. Sí. Hi ha gent que és evident, com aquesta oient que acaba de trucar, que el que volia era sortir, no?
0: Sí,
2: sí.
1: Bàsicament l'objectiu era aquest, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs sí, també passa, clar que passa.
0: I llavors sí. Què? No,
1: no res.
0: Està ple el programa, ja tenim prou fato.
1: I no surts. I
0: ja està.
1: Ja està.
2: I se t'enfaden? Se t'han enfadat?
1: Se m'han enfadat?
2: Sí.
1: No, home, se'ls explica. O sigui, soc gent que vulgui sortir per sortir i gent que no porti calçotets, no. Ja està. És com el búnquer.
0: Bé, últim minut de programa per fer-te un parell o tres de preguntes, Quim.
3: Aviam. Va. Aviam, tenim aquí aquesta pregunta. T'han xivat que el primer bolo que vas fer va ser a Manresa en una cavalcada de Reis.
1: Sí.
0: Ostres,
1: primer
0: què dius?
1: Bolo cobrant.
0: De què feies?
1: Cobrant. No, animàvem els nens i les nenes mentre esperàvem que arribessin els Reis.
0: Ah.
1: A l'estació de Manresa.
0: Eres el taloner dels
1: Nerviós
0: Reis.
1: Nerviós de por. Perquè, clar, la primera vegada que fèiem cobrant.
2: Clar, ho havies de fer perfecte.
1: Fins aquell moment no cobraves i, per tant,
0: clar.
1: Relació qualitat-preu, fotíem collonut. No,
0: clar.
2: Però després arriba aquell moment que, quan a la que venen els Reis...
1: 60.000 pessetes.
0: 60.000
2: pessetes. Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do. Sí. A més, molta pressió, perquè els nens no volen sentir-te en aquell
1: moment.
2: No,
1: per això, volen abocats al fracàs.
0: Vinga, va, una última pregunta, sí. Tenim temps encara.
2: El sou molt bona gent neix en aquell moment... De
1: en el pilot.
0: En el pilot.
1: En el programa pilot que vam fer quan vam presentar el pilot a TV3, a Espolla.
2: I tu ja sabies que això seria una cosa que seria regular?
1: No. No, però en aquell moment vam dir, és xulo això. Això que acabes de fer i que acabes de dir és molt xulo. Perquè dir, gent d'Espolla, moltes gràcies, era molt... I en canvi, gent d'Espolla, sou molt bona gent. I tot l'equip ens vam mirar i vam dir, hòstia, això agafarà.
0: Perfecte.
2: Molt bé.
1: Agafat.
0: Molt bé.
1: Fot 10 anys, això.
0: Molt bona gent. Gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer, Quim.
1: A vosaltres.
0: I a la resta ens retrobem, com sempre, a la una del migdia al Búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bona nit, us informa Vicent Nipsut. A Ceuta, entre 3.000 i 5.000 migrants, molts dels quals menors no acompanyats, encara són pels carrers de la ciutat autònoma. La crisi humanitària deixa almenys 72 morts, segons el govern espanyol, una xifra que el govern de Ceuta eleva a 88 persones que han perdut la vida. En les últimes hores han anat apareixent testimonis de persones que busquen familiars desapareguts. És el cas del Mohamed, que fa 4 dies que no sap res del seu germà petit. Té 17 anys i va sortir des de Rabat per travessar la frontera nedant.
6: Yo vengo de Sevilla, de Alcalá de Guadalajara. Que no lo encuentro, no sé si está muerto o está vivo. Mi hermano tiene 17 años.
7: ¿Y salió de dónde?
6: De Marruecos, de Rabat.
7: Entonces vino en el...
6: Vino nadando. No sabemos nadar, mi madre se va a volver loca.
5: Més qüestions amb Montse Paulet.
8: El govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Segons una font del Ministeri d'Exteriors del País Africà, van avisar que la gestió de la frontera és una responsabilitat compartida. Tot i això, la coordinació amb el govern espanyol, assegura, continua sent estreta.
5: Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona de l'incendi de Senet, a l'Alta Ribagorça, després del pas de l'estem. Pestes, però el foc continua actiu. La pluja, el vent, els llamps i el risc de nous pirocúmuls han obligat els bombers a retirar-se perquè qualsevol actuació és molt perillosa. Tot i això, continuaran vigilant la zona perquè, com ha explicat l'alcalde de Senet, José Antonio Parache, encara trigaran dies a poder-lo apagar.
9: L'incendi ara està mateix un pèl més estabilitzat, però bueno, demà compten que tornarà a activar-se una mica. I que tardarà d'extingir-se. Com calcula, ells 7 dies.
8: Una quarta part de les més de 2.000 morts atribuïbles a la calor que hi ha hagut el juliol a tot l'estat s'han produït a Catalunya. Són 544 defuncions, majoritàriament persones de més de 65 anys. Montse Soler, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria, ens explica que a la gent gran, amb la calor, se'ls poden complicar patologies prèvies a causa de la deshidratació.
10: Les persones grans afecta per un tema d'hidratació. Es necessita molta hidratació, llavors fa... que hi hagi poc caudal sanguini, baixa la pressió i poden acabar amb, bueno, problemes de marejos, infeccions, a la pell molt més seca, per tant pots també tenir ferides i tot això fa que puguis tenir més riscos que les altres persones.
5: 7 persones han mort per l'explosió d'un dron ucraïnès en una platja del Mar Negre al sud de Rússia. 3 de les víctimes eren nens i hi ha una quarantena de ferits, la meitat dels quals han estat hospitalitzats. El dron ha estat interceptat i ha caigut sobre una platja concorreguda de la regió de Krasnodar, una destinació turística per a molts russos.

0: La cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà temporalment de la vida pública l'1 de setembre, quan acabi la gira. La decisió afecta també el musical que havia de protagonitzar l'any vinent, Sunday in the Park with George. Segons el seu representant, el motiu de la decisió és l'escrutini interminable i continu per part del públic. De fet, des de fa un temps, Grande és el centre del focus mediàtic i ha rebut nombrosos comentaris d'usuaris que posen en dubte el seu estat de salut, especulant que pateix un trastorn de conducta alimentària. Esports, l'expedició del Barça ja és a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. L'equip té festa fins dijous, quan tornarà a entrenar amb una sessió doble, i abans de marxar, Hansi Flick ha admès que s'ha de resoldre la posició del davanter centre.
1: Gonzalo García i César Palacios ja són exjugadors del Real Madrid. Marxen al Fulham d'Álvaro Arbeloa per un total d'uns 50 milions d'euros.
0: Demà a les 9 del matí, Iris Tió nedarà per la seva quarta medalla a la final del solo tècnic.
1: Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure per equips en el Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està fent a París.
0: Sigrid Hauxset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení. A més, la noruega és la nova líder de la classificació general. Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove.
2: Fins aquí les notícies. Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 18 d'abril de 1934.
2: I el número de la sort, el...
3: 10.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
4: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
2: També del Girona i del Sabadell.
4: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
2: A més del mercat de fitxatges.
4: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
4: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution. People
1: will change the world. Revolution. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres. Els millors moments del programa cada nit, de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
6: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: En el nostre viatge a Silicon Valley, a Califòrnia, vam anar al gran campus de la Universitat de Stanford, una de les més prestigioses de tot el món. Avui us oferirem l'entrevista que vam fer a un savi, una persona molt sàvia, el català i professor Joan Ramon Resina, catedràtic d'aquesta universitat. Ens explicarà que en aquesta universitat han sortit molts dels gurus tecnològics que manen el món. És el cas dels fundadors de Google, també el fundador d'OpenAI i també altres, com per exemple també el fundador de Nike. Per tant, molta gent superdotada i intel·ligent ha estudiat en aquesta universitat. I avui també estem molt contents perquè estrenem Joves Disruptors de la mà d'un gran emprenedor, Xavi Verdaguer. S'estrena avui el Revolució. A més, parlarem d'una empresa catalana centenària que desenvolupa un projecte revolucionari, la IA, per controlar l'enllumenat públic. I també Jordi Urbea ens analitzarà el que pot ser una operació històrica que n'hem parlat, eh? La compra dels estudis de Warner Bros. Per part de Netflix.
7: Champagne on ice.
1: Ja sabeu que sempre ens trobareu a les xarxes socials d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, i recordem, nou capítol cada dissabte a l'app i web i, a més, els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Sí.

0: viatge a Silicon Valley no només van visitar algunes de les seus de les empreses tecnològiques més importants del món, també van visitar el campus d'una de les universitats més prestigioses dels Estats Units, la Universitat de Stanford. Amb gairebé 150 anys d'història, Stanford destaca per la seva excel·lència acadèmica i investigadora. Moltes de les grans empreses tecnològiques han estat creades per alumnes d'aquest campus, que és el referent mundial en educació i recerca. Atenció amb alguns dels exalumnes de Stanford. Larry Page, creador de Google. Carol Barth, ex-CEO de Yahoo. Peter Thiel, fundador de PayPal. Steve Ballmer, CEO de Microsoft. Phil King, fundador de Nike. I l'astronauta Sally Ride, la primera dona nord-americana que va viatjar a l'espai, o també l'expresident Herbert Hoover. I la llista és inacabable, i vam anar per conèixer aquest campus i per conversar amb una persona que el coneix molt bé perquè fa molts anys que hi treballa i viu, el català catedràtic Joan Ramon Resina.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.
0: Avui sóc al campus de la Universitat de Stanford, un dels centres educatius que nodreix de talent tecnològic i innovador les grans companyies de Silicon Valley. Molts dels estudiants aquí, quan surten, se'n van a treballar a les startups i als gegants tecnològics. Aquesta universitat es va fundar l'any 1885, al segle XIX, i des d'aleshores ha format milers i milers d'estudiants. Avui és un referent educatiu mundial, té uns 19.000 estudiants i més de 2.000 professors, de qui n'ha sorgit 58 premis Nobel, jutges del Tribunal Suprem, premis Pulitzer i professionals molt reconeguts.

0: entre ells el catedràtic català Joan Ramon Resina, que avui m'acompanya en aquest passeig pels jardins del campus de Stanford. Joan Ramon, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Com definiries breument què és Stanford i per què és un referent mundial?
1: Aviam, Stanford és una universitat, dintre de les universitats de prestigi nord-americana, és una universitat encara molt jove. Per tant, encara no ha fet el seu recorregut i crec que és, en aquests moments doncs, és una universitat que promet arribar molt, molt més amunt, tot i que segurament sabeu que en els darrers rànquings del Wall Street Journal la van situar en número 1 mundial. Per tant, pujar per sobre d'aquest nivell és una mica imaginatiu, però crec que és una universitat que encara té capacitat de creixement. Les universitats de l'est, que són les que durant el segle XX han tingut més prestigi, evidentment Harvard, que és la més antiga, des del 1636, després vindria Yale, Princeton, Columbia, totes aquestes universitats que estan molt ben dotades, són un model d'universitat que potser pertanyen més al segle XIX i segle XX. Jo crec que Stanford és la universitat del segle XXI. I potser també valdria la pena de dir que una miqueta la història, no? El recorregut has esmentat l'any de la fundació, efectivament el 1885, però l'obertura de portes, l'apertura és el 1901, per tant, és una universitat que pràcticament... No, perdó, 1891. Però és una universitat que pràcticament és d'allà dels començaments del 20. Clar. I que té la molta mala sort de que el 1906, en el gran terratrèmol de San Francisco, doncs una part important dels edificis que s'havien construït però no s'havien ni tan sols inaugurat va quedar arrasada, va quedar destruïda. Clar. I això vol dir que a partir del 1906 necessita refer-se i viu un període bastant precari, econòmic bastant precari, i és en els anys 20 quan, gràcies a un exalumne de la primera tongada d'estudiants, Herbert Hoover, president dels Estats Units en aquell moment, rep un suport important i és el moment, que
0: a la universitat. Ja. Fa 19 anys que és aquí, professor Resina. Podem dir que és l'únic professor català que hi ha ara mateix a Stanford?
1: No ho puc jurar. És l'únic professor català que conec a Stanford. Si n'hi ha algun altre en algun departament remot del meu, no m'ho ha fet saber, però no el coneixeré.
0: Com és que hi va venir?
1: Bé, vaig venir, efectivament, ara fa 19 anys i uns mesos, perquè em va cridar el deganat per venir a refer, a reconstruir un departament que estava en molt mal estat, desprestigiat, sense capacitat d'autorenovar-se, i em van fer una oferta molt atractiva, i a més vaig aconseguir negociar la contractació de 3 professors més, és a dir, la necessitat de portar, com diuen aquí, sang nova al departament, m'ho van concedir, i per tant també la possibilitat de no només de reconstruir un departament, sinó de materialitzar la meva idea de la disciplina en aquell moment va ser la pastanaga. També hi havia un incentiu particular que era per mi tornar a casa, perquè jo em vaig formar aquí a Califòrnia, a la Bay Area. Soc doctorat per la Universitat de Berkeley.
0: És veritat que Stanford és un dels llocs on es formen els futurs gurus tecnològics?
1: Sí, evidentment, ho heu esmentat abans, de les start-ups i de les empreses que s'han creat aquí al Silicon Valley han estat creades per alumnes o exalumnes de la Universitat de Stanford. I aquesta és una tradició que es manté molt fort.
0: Alguns exemples?
1: Sí, bé, els més coneguts, oi? Podria donar exemples desconeguts. Jo he tingut estudiants que han treballat amb mi, han fet la tesi doctoral amb mi en humanitats i després han creat start-ups i segueixen, no? Tenen petites empreses que funcionen. O bé estudiants que han estat contractats a molt alt nivell en algunes d'aquestes companyies. Però, bueno, aviam, noms que tothom reconeixeria, evidentment el de David Packard i Bill Hewitt. Després, és una empresa que fa molts i molts anys té una relació molt especial amb la universitat. Després, fora de l'àmbit tecnològic, també cal esmentar, jo diria, un dels cofundadors de Nike, de les sabatilles d'esport. També és un màster del Departament de Negocis d'Empresarials d'aquí, de Stanford. Altres gurus tecnològics, doncs els fundadors de Google, que van començar a muntar el que eventualment s'anomenaria Google quan encara eren estudiants a la universitat. Es van conèixer aquí al campus i van començar a generar aquesta cosa mentre encara estudiaven. Per exemple, un altre seria el fundador de WhatsApp. Un altre seria l'executiu principal de Netflix. Després, Marissa Mayer, que va ser la primera enginyera de Google. Més recentment, Peter Thiel, molta gent ja sap qui és, també és algú que ha passat per Stanford, i potser el que estigui en aquests moments més en l'òrbita de la nova tecnologia seria Sam Altman, no? El fundador de OpenAI, de la intel·ligència artificial.
0: També ha passat, artificial. Sam Altman ha passat per
1: I tant.
0: Stanford,
1: el va tenir d'alumne? No, l'he tingut d'alumne.
0: Pregunta que li faig. Quina diferència entre les universitats americanes i les catalanes? És a dir, el Silicon Valley és possible també perquè existeix una universitat de Stanford que fa que els alumnes puguin crear projectes i tinguin relació ja directament amb les empreses. Quina diferència hi ha entre les universitats americanes i les catalanes?
1: Sí, aviam, el Silicon Valley realment és una mena d'excrescència de la Universitat de Stanford. Sense aquesta universitat no hi hagués hagut aquest gran centre tecnològic. Això es retrotreu a l'època després de la Segona Guerra Mundial. No? Hi ha un nom que és considerat el pare de Silicon Valley, que és Frederick Terman, que era el fill d'un professor de Stanford, un professor de psicologia, es va formar a la universitat i després doncs, va passar també per algunes de les universitats de la costa est, a Harvard, MIT, però després del final de la Segona Guerra Mundial ve a Stanford i va dirigir el Departament d'Enginyeria Elèctrica, molt especialitzat en les qüestions de ràdio. Aquest senyor va ser el que va començar a influir en els seus estudiants perquè apliquessin tot el producte de la recerca, o sigui, tot allò que havien desenvolupat teòricament, ho comercialitzessin, ho portessin a l'àmbit de l'empresa. I a la inversa, va convidar a empreses importants com Hewlett-Packard o com Kodak o com General Electric a venir i treballar o fer inversió i col·laborar amb aleshores, feia poc que s'havia creat, el Stanford Research Park, el parc d'investigació o de recerca tecnològica de Stanford. Per tant, aquesta simbiosi que comença amb aquest senyor, amb Terman, és una cosa que ha durat i es manté i forma part de l'entremat del Silicon Valley i de la universitat.

0: canviat els estudis de Stanford, perquè vaig llegir l'altre dia, quan parles dels futurs líders tecnològics, quan vaig arribar a Stanford, deies fa 18 anys, no? Hi havia humanitats, lectura, i ara dius, avui a Harvard és possible graduar-se sense llegir una sola obra de ficció i els futurs líders tecnològics obtenen credencials educatives sense demostrar una capacitat lectora. Això m'ha sorprès.
1: Quan deia, em referia a Harvard, era, diguem, la confessió d'un estudiant d'allà que va publicar això a la revista La Gazette de la Universitat de Harvard.
0: Però quan de Harvard, de Harvard.
1: No, era Harvard. Per tant, quan un estudiant d'allà es sincera i diu és que ja no llegim res, un s'ha de preocupar. Jo no puc saber, no, el que llegeixen o deixen de llegir aquests gurus tecnològics. De fet, sospito que llegeixen més del que pensem. Sobretot perquè n'hi ha algun que, diguem, que no és un dels propietaris d'aquestes grans empreses, però que és finançat per alguns com Peter Thiel, que és en Curtis Jarvis, que és un intel·lectual molt preocupant, que té una gran influència sobre la política actual del govern dels Estats Units, sobre alguna de la gent, no, del moviment MAGA, i que produeix podcasts i que teoritza l'adveniment d'una societat dirigida per una elit, una societat de tipus gairebé monàrquic, en la que hi hauria, no, un líder, Trump sembla una caricatura d'això, però en fi, un líder de l'estil de Trump, amb molt de poder en les tecnologies a la seva disposició, i visualitza una societat en què la resta, la majoria de la gent, doncs hauran caigut en un nivell, diguem, no d'esclavitud, però gairebé. I, per tant, una dels aspectes preocupants d'aquesta tecnologia actual és l'afebliment de la capacitat autònoma de pensar.
0: Ja. O sigui, li preocupa la IA generativa, que també n'hem parlat, amb universitaris catalans, els professors de Stanford, com vostè, professor Resina, la intel·ligència artificial li preocupa per als seus alumnes?
1: Sí, em preocupa, i ja comencen a veure una miqueta els efectes en què hem perdut la capacitat d'avaluació responsable i hem de tornar a algunes mesures clàssiques d'avaluació per tenir la convicció de que avaluem correctament els treballs dels estudiants. He de dir també que em preocupa menys, ara com ara, els efectes sobre els nostres estudiants, perquè són uns estudiants extremadament selectes, però em preocupa en termes de la baixada del nivell intel·lectual general en el país, amb les conseqüències polítiques i socials que, evidentment, té.
0: Li preocupa? Ja sap que avui en dia les empreses tecnològiques són molt poderoses, són les més importants del món, hi ha Nvidia, que és la més valuosa, gairebé, no? Té el valor del PIB, no? D'un país. Surten d'aquí, de Stanford, creem gurus tecnològics, però, clar, aquests gurus tecnològics volem que siguin positius per la societat. Vostè li preocupa que hi ha una part d'aquests gurus tecnològics que han creat empreses positives i d'altres no tant?
1: Bueno, ja he esmentat, no?, un parell de noms que són realment preocupants. O sigui, la filosofia que desenvolupa gent com Peter Thiel o diguem, el seu protegit, Jarvis, doncs són altament perilloses, no? Són persones que han deixat, fa molt de temps, han deixat de creure la democràcia i fan una anàlisi de geopolítica, una anàlisi de desenvolupament o de l'evolució social que condueix als antípodes de la democràcia.
0: Clar.
1: Per tant, efectivament.
0: Expliquem als oients avui del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, si vol ser estudiant de la Universitat de Stanford, quins requisits has de tenir per entrar aquí?
1: El requisit principal, però no és cap garantia d'admissió, és tenir un certificat de l'escola secundària amb notes impecables. Això vol dir tot excel·lents. Per sota d'això ja no hi ha oportunitat d'entrar, no hi ha possibilitat d'entrar a Stanford. Però això tampoc garanteix l'entrada, no? Hi ha una sèrie d'elements avaluatius que són una miqueta foscos. Per exemple, els professors no tenim ni... ara parlo del nivell de llicenciatura. Una altra cosa és el nivell de doctorat, on nosaltres seleccionem els futurs doctorants. Però al nivell d'entrada dels undergrads hi ha una mena de comissió que tenen uns criteris que nosaltres desconeixem. Però un dels criteris,
0: sí,
1: és geogràfic. Per exemple, per no promoure massa, no?, la idea de que es facilita més l'entrada de la gent de la zona, admeten una quota molt baixa d'estudiants que venen de l'escola de Palo Alto. Per tant, si estudies a Palo Alto, pots venir a Stanford, però la xifra que jo recordo que circulava era solament més o menys un 5% dels estudiants de les escoles locals poden accedir a Stanford.
0: Professor, Regina, hem d'anar acabant, però a mi m'agradaria que ens fes recomanacions cap a la Universitat Catalana, ja que hem vingut fins a San Francisco, Califòrnia, en aquesta zona, i l'hem conegut, que és un plaer, de veritat, un privilegi parlar amb vostè. Què recomanaria del que teniu a Stanford, que potser a la Universitat Catalana seria interessant crear per també tenir més emprenedoria catalana?
1: Hi ha diverses condicions que no existeixen allà i que són clau de l'existència i la capacitat de les universitats nord-americanes, sobretot de les privades. Una és que no hi ha a l'Estat espanyol una llei de mecenatge. O sigui, la possibilitat, oi, de que les grans empreses puguin aportar diners significatius a programes, a recerca, etc., als departaments, doncs és el que ha permès a universitats com les de l'est, Yale, Harvard, sobretot Princeton, i també Stanford, no, d'acumular un capital molt, molt important. Stanford, bàsicament, es financia amb els interessos produïts pel capital. O sigui, el capital pràcticament no es toca, sinó que encara s'hi acumula més. I només amb les inversions la universitat funciona. L'altre, l'hem esmentat abans, que és la col·laboració amb empreses, però també, naturalment, fins ara. No? Ara amb Trump tot això queda una mica en entredit, però grans inversions del govern federal per recerca que convé o que interessa a nivell nacional. I, en darrera instància, no, l'autonomia universitària, que és el que permet la creativitat dels departaments.
0: Per acabar, com s'imagina el món que ens espera els propers anys? Vostè, que també té molt de coneixement des d'aquí, la Universitat de Stanford, com se l'imagina? Amb dos titulars, eh?
1: No tinc una bola de vidre, de cristall. El món en aquests moments sembla que s'enfosqueix, però cal guardar sempre l'esperança, i una esperança important és dipositar aquesta confiança en els joves i fer tot el possible per educar-los, per instruir-los d'una manera el més objectiva possible i fer que s'esvaeixin les il·lusions que no duen enlloc.
0: Molt bé. Doncs avui hem conegut Joan Ramon Resina, professor de la Universitat de Stanford a Califòrnia, aquest intel·lectual català que fa 19 anys que treballa en aquesta universitat, i volíem celebrar les 10 temporades del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, i ha estat un plaer aprendre, escoltar-lo, i ens enduem idees cap a Catalunya. Gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Avui estem de celebració perquè posem en marxa una nova secció al programa, una secció dedicada a joves talents tecnològics i emprenedors que venen de la mà d'un emprenedor amb majúscules, el Xavi Verdaguer, que aquí a Silicon Valley ha tirat endavant moltes iniciatives empresarials d'innovació tecnològica. Podríem dir que al Revolució acabem de fitxar el Hansi Flick de la tecnologia. Shaking it from the bottom to top. Break to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. Què tal, Xavi Verdaguer? Com estàs? Déu-n'hi-do, eh?
1: Home, com diria el Hansi Flick, estic molt feliç d'estar en el millor club del món.
0: Oh, no me l'esperava. Que bé, Xavi. Escolta, estic molt contenta que et sumis a la família del Revolució. Parlarem amb tu de joves emprenedors, que treballes molt amb ells. Què farem en aquesta secció i avui qui ens visita?
1: Doncs donarem visibilitat a joves emprenedors extraordinaris que estan fent coses extraordinàries, perquè ens falten referents en aquest país, i en aquest sentit avui tenim a la super Anna Martín, que il·lustra molt bé aquest model d'emprenedoria que ens fa falta en aquest país.
0: Molt bé, Anna, què tal? Benvinguda.
2: Hola, un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: Molt bé. Xavi, per què has volgut que la primera jove disruptiva de la teva secció que portes al Revolució 4.0 sigui l'Anna Martín?
1: Doncs, com deia, falten emprenedors, ens falta massa crítica i referents, models a seguir, perquè nens i nenes, no, vulguin ser de grans, com la convidada d'avui, l'Anna Martín, que és emprenedora, que és dona, que és enginyera, que és cofundadora d'una startup i, a més, la lidera, és la directora general d'una iniciativa amb un propòsit social fantàstic. Per tant, ha de ser un model a seguir per moltes altres nenes i nens d'aquest país.
0: Anna, per començar, anem a totes, perquè volem fer amb tu un elevator pitch, perquè ens expliquis què és la teva empresa. Si et sembla, va, tens un minut per vendre'ns el teu projecte. Endavant.
2: Recordeu el que va passar a l'apagada del 28 d'abril del 2025? Aquell dia, sense llum, va evidenciar com de fràgil és la nostra infraestructura i que el backup encara era el dièsel, molt contaminant i car. Europa inverteix milers de milions en renovables, però quan falla, la xarxa continuem recaient en el dièsel. Cada vegada demostra el mateix. El punt més feble en la transició energètica és el backup power. Per això nosaltres hem creat Atom H2, un sistema híbrid containeritzat que fa que el dièsel sigui obsolet. Solar per la generació diària, bateries per al dia a dia i l'hidrogen en estat sòlid patentat per al backup de llarga durada. La clau és l'hidrogen en format sòlid, sense alta pressió, sense risc d'explosió i l'únic subproducte és aigua. Ara estem avançant en pilots pagats amb Cellnex i Estabanell i la nostra visió és clara. El 2030 volem substituir més de 600 generadors dièsel, reduint emissions i costos i assegurant que els serveis crítics no s'aturin més quan més ens fan falta.
0: 5 segons. Havies d'afegir alguna cosa? Perquè ja estàvem al minut. Xavier, explica'm, on vas conèixer aquest projecte disruptiu?
1: Doncs mira, vaig conèixer l'Anna d'una manera que fan molt els emprenedors, que és colant-se en una hackathon, saltant-se una mica les normes. Ella estava estudiant a l'ISABA, nosaltres vam organitzar una competició d'idees al Tecnocampus de Mataró, i ella amb els seus companys es va colar en aquesta universitat, va guanyar la hackathon. Això li va permetre anar a una final nacional de l'Imagine Planet Challenge, que és un concurs d'emprenedoria que fem des de fa 5 anys. Va guanyar la final i el premi era incubar el seu projecte a Silicon Valley. Llavors vaig estar convivint amb ella i els seus companys durant tot un estiu a Califòrnia i allà vam ajudar-los a convertir aquesta idea nascuda d'aquesta hackató on es van colar en un projecte tan potent com és el que té avui en dia.
0: Clar que sí, ens agrada molt que el Xavi Verdaguer s'assumi al Revolució, perquè el Xavi és connexió amb Silicon Valley. I com li deia el Xavi, des d'aquell hem anat, volem seguir parlant de Silicon. Ara m'explicaràs la teva experiència, Anna, però abans em diries, Xavier, tu que coneixes molts emprenedors i que coneixes Silicon, has viscut a Califòrnia, bé, has viscut a molts llocs, què hauríem de copiar aquí a Catalunya? Què ens falta?
1: A veure, jo crec que el Silicon Valley és un ecosistema molt particular, no l'hem de replicar, està molt basat en un tipus d'innovació superdisruptiva, molt de risc, tant pels emprenedors com pels inversors, però sí que el com hem d'importar al nostre propi ecosistema, que ja està molt evolucionat, tenim un ecosistema molt madur, és aquesta actitud emprenedora que hi ha allà i que tu també has conegut també. Aquesta actitud de risc, d'arriscar-nos més, i també aquesta cultura d'èxit. Per tant, jo crec que això és el que hem d'importar i és el que hauríem de millorar perquè hi hagués més massa crítica d'emprenedors i emprenedores al nostre país.
0: Molt bé, Xavi. Què vas aprendre, Anna, a Silicon Valley, en aquest viatge que vau fer amb el Xavier i altres joves?
2: Per nosaltres va ser super enriquidor tant a nivell personal com a nivell professional. Vam tenir realment persones de molt alt nivell que ens emportaven un mindset de que tot era possible, de somiar en gran, que aquí tot és molt més step by step, però allà sempre és quina visió tens, com ho podem fer, i llavors també em vaig emportar molt networking de persones de molt alt nivell que ens van ajudar a enfocar el projecte cap a la direcció que està creixent a dia d'avui.

0: estrenant la secció Joves Disruptors amb el Xavier Verdaguer. Ens encanta aquest projecte de l'Anna. Xavier, com et presentaries també de cara a l'audiència? Perquè jo dic que el Xavier fa molts anys que acompanya emprenedors i ets una persona també que inspires molt a emprendre. Com et definiries la teva feina?
1: Bé, em defineixo com a emprenedor en tots els àmbits de la meva vida, tant en lo professional com en lo personal, i que tinc un propòsit molt clar, que és fomentar aquest esperit emprenedor en tots els àmbits de la societat. No només perquè persones com l'Anna creïn les seves empreses, sinó perquè empreses consolidades, treballadors de grans empreses, persones que estan als mitjans de comunicació, gent que està en l'àmbit de l'educació, tingui aquesta actitud emprenedora tan necessària en aquest país.
0: I tenim molt de talent jove per descobrir a Catalunya, que amb tu ho farem, però tenim molt talent i que necessita també aquesta visibilitat, no, Xavier?
1: Totalment. És que crec que és el que ens cal, tenir més referents, no? Parlo molt, insisteixo molt en aquesta massa crítica de més joves que ho vulguin intentar. Tenim joves extraordinaris. No ens ho creiem suficientment, però els tenim. Llavors, què falta? Doncs que més joves vulguin experimentar el que és això d'emprendre i que molts d'ells doncs puguin generar llocs de treball, valor per a la societat, en qualsevol àmbit. I per això ens falten referents, per això ens falta que més gent vulgui doncs ser com l'Anna o que altres emprenedors que tenim en aquest país.
0: Anna, tu tenies referents de dones TIC emprenedores? Tenies alguna referent?
2: Sí, de fet, una referent que també està en l'àmbit de les renovables és la Carlota Pi, que és...
0: Amiga i col·laboradora del programa Passer, sí?
2: Sí, pues he tingut l'oportunitat de fer taules rodones amb ella i la veritat és que m'inspira moltíssim i per mi és un referent total a seguir en aquest àmbit de les renovables i d'emprendre.
0: Clar. A més, Xavier, tu has proposat que la secció es digui Joves Disruptors. Vol dir que n'hi ha molts. Expliquem una mica a l'audiència quina anirà passant per aquesta secció durant aquesta temporada.
1: Doncs molts joves, ara anònims, i que segurament pel carrer no els coneix ningú, però que els hem de convertir en referents, i aquesta és una tasca que hem de fer entre tots, i des d'aquí celebro també que en aquesta secció i a Catalunya Ràdio es doni visibilitat a aquests emprenedors, no? Perquè al final, si no aconseguim que un nen i una nena, quan li preguntem què vol ser de gran, no ens digui pues, com la Carlota Pi o com l'Anna Martín, doncs no voldran emprendre, i és el que necessitem.
0: Clar. Anna, el teu somni, cap a on vols que vagi la teva empresa? Què és el que vols que passi?
2: La nostra visió és poder, bàsicament, ser un referent a nivell d'energia descentralitzada i verda. I llavors el nostre objectiu és poder substituir els màxims generadors dièsel possibles. I llavors, bàsicament, nosaltres ara mateix estem enfocats en el sector de les telecomunicacions, treballant en empreses com Cellnex, que és l'empresa més gran de torres de telco d'Europa. I la nostra intenció és poder expandir a nivell global, com estàvem just fa unes setmanes a Dubai, parlant amb Etisalat i Du, per poder també implementar el sistema més enllà d'Europa.
0: Quina edat tens?
2: Jo, 24.
0: 24, que jove. Per favor, m'agrada molt, Xavier, aquests joves que venen per la il·lusió dels ulls de l'Anna. M'encanta, que expliqui aquest projecte. I segurament que et dirà molt bé, que et funcionarà molt bé, perquè és que la passió que té, no?, en aquests ulls, Xavier, estaries d'acord?
1: Totalment. Primer, t'agraeixo que no m'hagis demanat l'edat a mi. I segon, estic totalment d'acord, perquè ella ens ha fet un elevator pitch d'un minut extraordinari del seu projecte, però jo crec que el millor que té aquest projecte és l'equip que hi ha darrere, que és molt més important que el propi projecte. Són persones superjoves, amb un talent extraordinari i, sobretot, amb una determinació i un propòsit molt clar de millorar les nostres vides.
0: I atenció, que al juny tenim els Premis Emprenedors i, per tant, pot passar, també, Xavier, t'he de dir que els joves disruptors que passin per la teva secció poden guanyar també el Premi Revolució 4.0. Per tant, escolta, hem d'anar acabant. Anna, enhorabona per aquest projecte, molta sort, i també el Xavier, molt contents de tenir-te a l'equip del Revolució. T'emplacem a que tornis ben aviat amb un altre jove disruptor que anirem descobrint, i moltes felicitats. Gràcies als dos.
1: Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Ho tenim tot. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina. Revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea.
0: Fa uns dies Netflix revoluciona el món de l'audiovisual en anunciar que volia comprar l'estudi de cinema Warner Bros, una operació gegantina, l'aparició de Paramount, dient que també volia dir-hi la seva, ha embolicat encara més la troca. Per això hem demanat a un gran expert en comunicació, publicitat i sector audiovisual que ens ajudi a entendre què està passant amb aquesta operació, què tal, com ben aviat podria inspirar, no?, tot això una pel·lícula de Hollywood gairebé plena d'intrigues i reunions secretes. Molt contenta de saludar un col·laborador que m'aprecio molt, que en sap molt de publicitat, que és col·laborador sènior ja del Revolució 4.0, Jordi Urbea, CEO de Gilby, a Espanya. Què tal? Com estàs?
4: Molt bé, i tu, què tal?
0: Molt bé.
4: Això de sènior m'ha sentit... M'he vist per un moment, he pensat, què voldria dir això, sènior? Però bé, ho interpreto bé.
0: Vol dir que fa molts anys que estàs aquí.
4: Exacte, que porto moltes temporades acumulades.
0: Clar que sí, i que en saps molt, i que en saps molt.
4: Sí, sí.
0: A veure, t'hem demanat, Jordi, que posis la mirada d'expert en les claus comunicatives d'aquesta operació. Temps per avorrir-nos, no en tenim, amb notícies com aquestes. A tu què t'ha semblat tot això? Gran operació de Netflix?
4: A mi, clar, jo no vull analitzar l'operació financera que hi ha darrere de tot això i tots aquests interessos polítics que s'estan enrunant aquests dies, perquè possiblement és un tema que no tinc prou profunditat per conèixer. Però sí, el que m'estàs sorprenent molt és la manera de controlar tota la comunicació que s'està produint en aquest projecte, no? Vull dir que realment el que està sent molt interessant és analitzar, des del punt de vista comunicatiu, com s'està produint això, no? Normalment quan passa una cosa d'aquesta sempre hi ha infiltracions, sempre hi ha aquests rumorologies, notícies que van apareixent, i en aquest cas realment m'està fascinant la fórmula de fer-la, que és molt més, anem a dir, secreta o amb menys detalls dels que un es podia arribar a imaginar, no? Molt interessant.
0: Clar. A més, aquesta operació, aquest calibre, Jordi, plena de secretisme, no?, d'incerteses fins que s'anuncia. Com diries, no?, que gestiona això des del punt de vista de la comunicació? Tu també, que treballes amb grans marques, no? Quin és el manual en cas així, no? Com portes aquest secretisme?
4: Mira, jo crec que la manera en què s'ha portat, jo crec que tots els moviments estan hiper, mega, ultra calculats.
0: Ja.
4: No és allò de dir... Allò anem a llançar un globus sonda, aviam si algú respon o diu alguna cosa. Jo crec que cada pas està perfectament calculat. La gent que deu intervindre deu tenir unes clàusules de no explicar res terribles, que me les dec imaginar que deuen ser terribles, que si s'esbrina que algun d'ells diu alguna cosa deu ser terrible. I, per tant, tots aquests protocols de comunicació estan superben definits perquè no es pugui saber res. Inclús, està previst que si alguna cosa fallés o alguna cosa sortís o alguna cosa es mogués, automàticament s'engegaria una cadena de comunicacions que ja estan perfectament mesurades, perquè pensa que això té afectacions grandíssimes a nivell de borsa, té afectacions grandíssimes a nivell de coneixement de l'oferta de l'un de l'altre. És a dir, aquí hi ha masses coses que si no s'estudien bé i no es planegen bé, doncs tal. Aquí hauríem de prendre exemple d'aquest tipus d'operació des del punt de vista comunicatiu, del control que s'han tingut, perquè no es filtri cap tipus d'informació. I és super, super interessant. És el que realment a mi més m'està apassionant d'aquest projecte.
0: Per tant, el secretisme ha estat absolut, com deia, fins a l'últim moment, ja que, com explica el Jordi, qualsevol filtració pot fer caure una operació, no? O disparar
4: Els preus, exacte, clar. Clar. O dispares, o l'ensorres, o llançar determinada informació necessària, i aquí has d'estar preparat perquè si volen fer-te mal i volen fer-te caure el teu valor, doncs automàticament tens que sortir al pas amb una sèrie de notícies per poder-les controlar, no? Clar. Però fixa't també, una altra part important deu ser tota la part del públic intern. Com ho estan gestionant a nivell de públic intern? És a dir, perquè, clar, tu ets empleat d'una d'aquestes dues companyies i a cop a volta et lleves al matí i et diuen, escolta, que et comprarà l'altra o tu vas a comprar l'altra. I automàticament un deu pensar, ostres, doncs deuen haver-hi llocs redundants de treball i automàticament què passarà amb mi? Doncs jo crec que també la part comunicativa cap als empleats, com ho explicaran els empleats, què els hi diran als empleats i que d'aquesta forma estiguin tranquils, ajuda moltíssim, no? Això, si ho portem en el món més actual de les nostres empreses aquí que ens envolten, quan són aquesta notícia de prescindiran de 6.000 llocs de treball. Imagina't tu aquesta notícia filtrada així, automàticament genera una inquietud en la gent en el dia a dia que no és bona de gestionar. Per tant, clar, gestionar bé aquestes coses són claus.
0: No et dona la sensació per això, Jordi, que anem a monopolis, a més monopolis de comunicació, és a dir, aquesta compra, Netflix, no? Vol aglutinar més, vol ser més poderós, no? Estem en un món que, per cert, veureu una entrevista que vam fer a un directiu català de Silicon Valley que treballa a Netflix, no? Que ja estan també treballant en vídeos curts, perquè cada vegada també el vídeo curt, com tu saps, és tendència. Però, clar, anem a uns monopolis tecnològics, també audiovisuals, molt forts.
4: Bueno, està clar que tot va cap a ajuntar-se i cada cop a marques més globals i més grans, no?
0: Clar.
4: I, per tant, per tenir força has de tenir volum, i per tenir volum has de tenir tamany. I en aquest cas, clar, quan veus que bancs s'ajunten, assegurades s'ajunten, companyies petroleres s'ajunten, dius, escolta, què ens quedarà? Que ens quedarem 10 marques en tot el món? Doncs, malauradament...
0: És tendència, sí? Tu que sempre m'expliques el futur, és tendència
4: jo
0: als monopolis.
4: Que és, clar. No, jo no crec que diguis la paraula monopolis, és tendència que els grups siguin cada cop més grans. És a dir, grups petits difícilment funcionaran. Tot i que jo crec que hi haurà com una doble tendència. Jo crec que tenim els grans grups i llavors tenim les indies, no? Aquelles que aniran sueltes fent coses per allà, deixades anar, que també serà molt interessant. Clar, aquí la gran pregunta és com ajuntaran aquestes marques? Quina marca serà la que cobrirà una a l'altra? Com es posarà una per damunt, una per sota? Quina serà la que liderarà? Crearem una marca... Bueno, és un món que hem d'estudiar i analitzar tranquil·lament, no?

0: Estem analitzant amb el Jordi Urbea la possibilitat que Netflix compri un estudi mític de Hollywood, la Warner Bros. Què canvia, no?, amb les marques, els anunciants, això, un gegant així? És a dir, entra més publicitat, quina creus que ha de tenir més força, no? Netflix suposo que vol mantenir la seva marca i Warner no serà tan important. Disney ha estat un exemple de fer adquisicions, per exemple. Recordem que Disney és propietari de Pixar, no?, que l'altre dia també vam ser, però Pixar també té com encara la seva autonomia. Clar, tindran autonomia les marques?
1: Bueno, això és una decisió estratègica molt important, no? O sigui, agafes el cas d'exemple que has posat ara de fa un moment de la gent de Disney, doncs clar, quan aquesta gent compra la 21 Century Fox o quan adquireixen tot el tema Marvel, Star Wars, el tema National Geographic, ell decideix tindre una marca per aigües, però manté les marques independents a sota. Per què? Perquè aquestes marques són realment importants, no? Llavors, clar, és una de les coses que s'hauran de plantejar en el seu moment, no? Quina marca té més força? És veritat que Netflix ha sigut un generador de continguts més massius i possiblement amb menys qualitat, i HBO ha sigut sempre allò de grans produccions quasi bé cinematogràfiques, no? Tenen dos estils, dos cultures. Imagina't també barrejar les cultures de les dues companyies, barrejar les cultures de les dues empreses. Jo crec que tindran força independència, crec que cadascuna mantindrà durant un temps les seves marques i possiblement cadascuna d'elles tindran sota seu un catàleg de productes molt concret i identificarem aquest producte amb aquell tipus de marca i crec que és una fórmula més senzilla de poder ordenar de forma fàcil.
0: Però Netflix destacarà per sobre de Warner, no? Creus?
1: Que jo crec que si acaba adquirint-lo, sí, lo lògic seria que fos la marca predominant. Però clar, tens marques a sota que són molt potents, que no les pots fer desfer. Jo que sóc un, ja saps que sóc un defensor de les marques, veig disbarats constantment de empreses que tal. Si me vinc al meu sector publicitari fa 4 dies que han desaparegut marques importants, no? Doncs, les marques és una qüestió que hem de guardar-la amb molt de carinyo, és un llegat molt carinyós, hem de ser molt curosos i a vegades quan fas desaparèixer una marca no saps el que acabes de fer, perquè el que estàs escarregant el record d'una història que té molta importància per certes persones i que quan et dones compte ni tens l'anterior ni acabes de construir la nova.
0: Ja. Escolta, ara estava pensant, m'estava imaginant, t'imagines que Coca-Cola compri Pepsi? Podria passar, és que estem veient unes operacions.
1: No sé si aquesta seria la més raonable. Jo crec que aquests dos són els grans competidors que sota seu sí que compraran grapats de marques d'altres tipus de begudes, no? Mira, tens aquí un patrocinador dels que venen aquí, no? Dam, que és un patrocinador del programa i un agent col·laborador extraordinari amb la Laura. Bueno, Dam s'està diversificant. I el que era abans solament cerveses, ara tenen un grapat de portfoli de productes nou. Per què? Perquè el consumidor també està demanant una amplitud, no? Llavors, si tu vols mantenir la teva quota de mercat, has de créixer, i abans no pots créixer amb el mateix producte, has de créixer diversificant, no? Clar. Vull dir que són fórmules que t'hi veus obligat i és obligatori d'anar-ho veient d'una forma totalment diferent.
0: Molt bé. Jordi Urbea, CEO de Gilby Espanya, moltes gràcies per desxifrar-nos aquesta trama digna del millor guionista des de tots els angles de la comunicació i la marca. Haurem d'estar molt atents a veure com acaba, perquè ja sabeu que Paramount també està intentant comprar Warner i, per tant, no queda clar què passarà.
1: Bueno, això és tot un joc d'escacs i, a més, quan sents els entrellats polítics, llavors ja t'esglaies, no?
0: Home, clar, perquè Donald Trump té interessos aquí al darrere, amics...
1: Aquí la qüestió és que, fixa't lo bé que estan remenant a nivell de comunicació. Les coses s'estan portant a terme, quan surt una notícia hi ha una contranotícia. Realment estan liderant el relat, no s'estan deixant que se'ls invagi la informació. És un tema molt, molt digne d'analitzar des del punt de vista del control de la comunicació que estan fent sobre tot el que s'està produint.
0: Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
1: A tu també. Adéu-siau.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Catalunya compta amb 89 empreses que tenen més de 100 anys. Això vol dir que arribar a aquesta edat és molt i molt difícil. Doncs de seguida en coneixerem una empresa que, a més, ens presenta una idea disruptiva que es basa en la paraula de moda d'aquest any, intel·ligència artificial. Per tant, queda clar que aquesta empresa té un objectiu, arribar com a mínim, a fer 100 anys més. I avui volíem parlar d'un tema que no hem tocat fins ara, i és sobre intel·ligència artificial, llum, energia. També està relacionat? Doncs us he de dir que sí, i ens ha sorprès aquest cas perquè no el coneixia, i volem saludar a la Glòria Torné, subdirectora de l'empresa CC. Què tal, com estàs?
1: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Què tal? A veure, com s'aconsegueix arribar a 110 anys d'història? Això vol dir que alguna cosa s'ha fet bé, no? Què en diries, Glòria?
1: Doncs mira, et diria que hem arribat aquí amb molta il·lusió i amb molt d'esforç, però sobretot basant-nos en la palanca de la innovació, intentant sempre una mica ser capdavanters en el nostre sector i aportant solucions.
0: Molt bé. En el cas estem parlant de l'energia de la llum, i el que ens ha sorprès és que ara incorporeu la intel·ligència artificial. Per tant, el nom Lucia, podria ser com el primer sistema d'assistència de llum, en aquest cas. Com funciona?
1: Mira, doncs sí, Lucia és el primer assistent remot que t'ajuda una mica a la presa de decisions en el tema lumínic i energètic, perquè va molt relacionat, com bé has dit, i és un assistent remot que porta intel·ligència artificial. Realment, què fa això? És un algoritme intel·ligent que barreja, com té sensòrica al carrer, barreja totes les dades elèctriques i dels sensors que tu vulguis posar, emmagatzema dades, selecciona dades, i el que fa és, al final, tots aquests algoritmes, donar-te informació valuosa per prendre decisions.
0: Perquè, a veure, explica-m'ho d'una manera pràctica perquè jo ho entengui. És a dir, si l'enllumenat posem en compte, per cas, de la Diagonal de Barcelona, que la tenim aquí molt a prop de Catalunya Ràdio, s'incorpora aquest sistema, què passaria?
1: Doncs, per exemple, si poséssim aquí Lucia, això es posa als quadres, podríem tenir diferents sensors, podríem preveure avaries en funció de la climatologia, per exemple, perquè aquest sistema també està connectat doncs, al Meteocat, a la meteorologia, podríem preveure això, avaries enceses i apagades en horaris diferents a l'habitual, per exemple, i podríem gestionar i optimitzar tota la despesa energètica que hi ha.
0: Val. Per tant, amb la intel·ligència artificial és com si hi hagués, fos un agent intel·ligent, no? Que està treballant i que, per tant, tu li pots anar dient coses i fins i tot també prediu el futur, no?
1: Correcte.
0: Explica'm.
1: El que fa és això, aprèn del passat, el que diem és aprèn del passat per predir el futur. És a dir, en base a events que van passar al carrer, les lectures, per exemple, elèctriques, d'humitat, de electricitat, de corrent, etcètera, es puguin anar donant, aquest sistema el que va aprenent una mica de què li passa a aquelles faroles que estan al carrer, com es comporten. Alguna fa més pampallugues que l'altra, no, s'encenen totes a la vegada o triguen una miqueta més a encendre's, en funció de la tecnologia que portin, clar, en funció del manteniment que s'ha fet.
0: Ara em venia al cap, és a dir, ja que tenim tecnologia, aquesta eina, intel·ligència artificial, i estava pensant ara en la gran apagada de fa uns mesos, la IA hauria pogut fer alguna cosa, sí o no? O
1: clar,
0: també hauria fallat.
1: Va ser a gran escala, i a gran escala nosaltres aquí ja no controlem tant. Però sí que és cert que a petita escala sí que nosaltres podem preveure, de fet ho fem, en molts municipis aquí a Catalunya, preveiem avaries. Sí, sí que es podria fer, però no en aquest volum d'escala com va passar aquí.
0: Clar, en aquest cas suposo que també és el que aquest sistema d'utilitzar és el que ja faran servir o fan servir les ciutats intel·ligents, correcte, aquesta dada?
1: Pot ser. Nosaltres aquí a Catalunya som pioners. Entenem que a Espanya també, perquè no ho hem vist. No sé si altres ciutats xineses o coreanes ja ho tenen, però aquí nosaltres som pioners amb

0: ja és Internet de les coses, com ho explicaries, això?
1: Sí, perquè evidentment utilitza internet, necessita comunicació així com alimentació elèctrica, però sí que tot el que estigui connectat i totes les dades passen també a través de VPNs, de sistemes de seguretat, sí, pot estar connectat a qualsevol dispositiu de la via pública. Llavors això vol dir que Lucía també pot controlar càmeres, estacions de recàrrega de vehicles elèctrics, radars, sensors ambientals... Sí.
0: Molt bé. No, vosaltres suposo que no esteu treballant només a Barcelona, a Catalunya, sinó a tot el món, és així?
1: Estem treballant a tota la resta d'Espanya.
0: A quins països, podríem dir?
1: I com a països fora, estem a Xile. Portem ja més de 10 anys a Xile, també, que vam començar.
0: Molt bé.
1: I estem a Xile, i Catalunya i Espanya.
0: Molt bé. Com a experta, què em diries? El futur de l'energia, de la llum i la intel·ligència artificial estarà relacionada sempre? A partir d'ara ja, sí?
1: Jo crec que sí, que és una tendència que la intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se, que les administracions hauran d'incorporar la intel·ligència artificial per gestionar les seves infraestructures, perquè realment aporta un coneixement per a la presa de decisions, aporta molta més informació i aquesta visió molt més àmplia i molt més concreta ajuda a la presa de decisions.
0: Molt bé. Doncs escolta, avui volíem parlar d'aquesta notícia també. La intel·ligència artificial també ja és fins i tot, a la llum, a l'energia. No som conscients a vegades, perquè a Barcelona també hi sou, no? Suposo.
1: A Barcelona no.
0: Encara no.
1: Hem estat, però no, a dia d'avui no ho som. No
0: bé,
1: estem.
0: Però segur que vindreu. Però, per tant, la intel·ligència artificial no pot regular molt millor, no?, la nostra llum i la nostra energia.
1: Correcte.
0: Doncs, escolta, empresa emprenedora, 100 anys d'història i, a més, innovant. Per tant, enhorabona per aquest projecte. Molta sort en la implementació i gràcies per venir al Revolució. Una abraçada.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Què tal, guapos? Com esteu? Soc l'Arnau, el del Cuines. Sí, el pim-pam. El que no ha estat un pim-pam són aquestes 10 temporades del Revolució 4.0. Així que moltes felicitats i per moltes temporades més.
3: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

Oients, acabem el programa avui amb una frase del filòsof danès Søren Kierkegaard, que diu així: la vida només es pot entendre mirant enrere, però s'ha de viure mirant endavant.

0: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Revolution.
1: Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

què hi faré, covard de mi? No és que siguis cada tarda el meu tema preferit. Vostres són les promeses que ningú ja complirà. Vostres les nits que els telèfons...

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Vicent Nifsut. El govern espanyol nega que el CNI els alertés del moviment massiu de marroquins cap a la frontera amb Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha tancat files amb el Servei d'Intel·ligència espanyol i ha estat l'únic membre de l'executiu de Pedro Sánchez que ha pujat el to contra el Marroc. Li exigeix que indagui els fets i que depuri responsabilitats.
4: Le pido a Marruecos que investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó, que no puede ser que se utilice a menores como se ha utilizado o a personas echándoles a la muerte sin más.
3: Des del PP, el seu número 2, Miguel Tellado, ha qüestionat que el CNI no detectés la crisi migratòria i ha insistit a assenyalar la Moncloa.
5: No podemos creernos que los servicios de inteligencia de nuestro país no tuviesen información. El gobierno no ha defendido como corresponde las fronteras de nuestro país.
3: El govern del Marroc diu ara que dies enrere va alertar Espanya que l'última decisió del Suprem sobre les devolucions en calent debilitava la cooperació migratòria entre els dos estats. Més qüestions. El ministre de l'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió en una reunió aquest dimarts en què analitzaran la crisi a Ceuta. El president espanyol Pedro Sánchez ha rebut per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió d'aquest dimarts arriba després de les crítiques al govern espanyol per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. I investiguen una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques de Girona. Els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'ha quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb la titular de l'agència, que tenia la seu social a l'Alt Empordà. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Confusió sobre unes possibles negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Donald Trump insisteix que els contactes estan en marxa i que són l'última oportunitat per a l'Iran d'obtenir un bon acord. El president nord-americà acusa les autoritats de Teheran d'hipòcrites per no admetre les converses.
6: Hi ha converses en marxa ara mateix. És increïble. Tenim un petit problema amb l'Iran, perquè tenim moltes converses i podem dir que en tenim o que no. Nosaltres som sincers, però ells ho neguen. Bé, ara no ho han negat. Han publicat una declaració que no ho nega, però per alguna raó, quan negocien, no els agrada dir que estan negociant.
3: Al Canadà, diversos focs han obligat a evacuar prop de 5.000 persones. Les autoritats han ampliat les ordres de desallotjament a la província de la Colúmbia Britànica, especialment al nord de la ciutat de Kelowna. En les últimes 24 hores s'han declarat 15 nous focs i en aquests moments n'hi han 787 d'actius a tot el país. El 79è Festival Internacional de Cinema de Locarno comptarà amb la participació de 5 produccions catalanes seleccionades en diferents seccions del certamen. El llargmetratge Lejos de los Árboles, de Meritxell Colell, competirà a la secció Corso Internazionale. Fora de competició participarà Albert Serra amb la seva pel·lícula Sis Moments de ma vie, un documental sobre l'espectacle musical de l'actriu i cantant alemanya Ava Kaven. També hi haurà presència catalana a Locarno Kids amb Los Nuevos Rodrigo Pla i en l'apartat de curtmetratges amb dues obres anomenades Los Andares de Sofía Esteve i Isa Luengo i Primer Foc de Blanca Carmell Galí. Els esports amb l'Oriol Corolla.
7: Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El davanter valencià diu que el Barça ha de demostrar que el vol per ell poder renovar. L'expedició blaugrana ja és a Barcelona després de l'estada d'una setmana a Anglaterra. L'equip té festa fins dijous, quan tornarà a entrenar-se amb una sessió doble. Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham d'Álvaro Arbeloa per uns 50 milions d'euros. Aquest dimarts, a les 9 del matí, Iristió nedarà per per la seva quarta medalla a la final de solo tècnic. Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata a la final del programa lliure per equips d'aquest Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està fent a París. I Sigrid Hosset ha guanyat la tercera etapa del Tour de França femení. A més, la Noruega és la nova líder de la classificació general. Paula Blasi segueix amb el mallot blanc que l'acredita com a millor ciclista jove aquest dimarts contra rellotge individual de 21 quilòmetres.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio, ritmes circadiaris o circadians. Un estudi de l'Institut de Salut Pública de Noruega va revelar que l'ús de pantalles abans d'anar a dormir va estretament relacionat amb una pitjor qualitat del son. Segons aquesta investigació, que esmentava a VilaWeb, passar temps davant una pantalla al llit augmenta gairebé un 60% el risc d'insomni i redueix el temps total de descans una mitjana de 24 minuts. L'estudi s'ha fet amb gent jove, de 18 a 28 anys, i la psiquiatra que n'és l'autora ha conclòs el següent. El problema principal és el desplaçament del son. El temps que es dedica a la pantalla retarda l'hora d'anar a dormir i redueix el temps total de descans. I una de les maneres de perjudicar-nos és l'exposició a la llum blava de les pantalles. Aquesta exposició pot alterar el son i, per tant, els ritmes circadiaris o circadians. I, per cert, d'aquests ritmes en parlem molt, se n'ha parlat al llarg del programa de l'Ofici de Viure, diferents especialistes, sempre com de retruc de passada. Avui hi volem aprofundir, diu el geobiòleg Carles Sorià, que el ritme circadiari o rellotge biològic constitueix un cicle natural de 24 hores durant el qual es produeixen canvis físics, mentals i conductuals en el nostre cos i que responen principalment a la informació que rep l'hipotàlem a partir dels ulls i, per tant, de la llum i la foscor, i que això influeix en els ritmes biològics. Diu Eva Velasco que aquests cicles van més enllà de la vella i el son, que són de 24 hores i que no només determinen els ritmes de dormir, sinó que també repercuteixen en la regulació de la temperatura, la producció d'hormones o diferents funcions de l'aparell digestiu.

0: Avui a l'Ofici de Viure, doncs, parlem dels ritmes circadiaris o circadians. I ho fem amb el doctor Miquel Masgrau. Doctor, benvingut, ben retrobat. Hola. Gràcies per ser amb nosaltres. Que ja fa temps que vostè ens alerta del fet que hem perdut el contacte amb la natura i amb els ritmes de la natura.
1: I tant.
0: Avui parlarem d'aquests ritmes circadiaris o circadians, que jo no sé si vostè els va estudiar en el seu dia com a tals.
1: No, però és que a més seguim fent coses rares, perquè a comptes de voler connectar amb la natura, sempre parlem de desconnectar amb el que estem fent ara, amb l'antinatura, diguem.
0: Avui, de fet, tot el programa va adreçat a reconnectar amb la natura, amb els ritmes naturals de la natura, però portat al nostre cos. Ens acompanya també Isabel Calpé-Rufat, també amiga del programa, doctora en antropologia, benvinguda. Isabel, ben retrobada.
2: Sí, moltes gràcies.
0: Gràcies per ser amb nosaltres. I també Diana Climent, especialista en psiconeuroimmunologia. Benvinguda, Diana, ben retrobada.
3: Hola, gràcies.
0: Tu quines conseqüències veus a la consulta clínica, Diana, de la desconnexió que tenim envers els ritmes circadians o circadiaris?
3: A veure, com a conseqüència en veiem moltes. És a dir, els ritmes circadians ho regulen tot l'organisme, perquè al final tenim múltiples rellotges interns al nostre cos que estan tots connectats o orquestrats per un de principals situat en a l'hipotàlem, com tu bé deies, Gaspar. I aleshores, quan una persona està desconnectada del ritme circadià, com que això ho regula tot, m'apareixen múltiples patologies, diguéssim, i al final, a través de l'alimentació, d'altres hàbits, podem intentar ajudar la persona, però no és fins que restaurem els seus bioritmes que no s'acaba de curar del tot.
0: És a dir, tu, des de la psiconeuroimmunologia, no només t'ocupes de l'alimentació?
3: Correcte. De fet, l'alimentació és una part que té importància, però jo sovint dic que no és la més important, ja que al final l'alimentació ens pot ajudar a no emmalaltir, òbviament, però si ens volem recuperar, realment el que necessitem és tornar-nos a connectar a la naturalesa. I per una cosa també molt bàsica, que és que quan tu tens els ritmes circadians ben regulats, a la nit s'engega un programa de reparació que es diu autofàgia i apoptosi, que això fa que les teves cèl·lules de l'organisme es reemplacin, es netegin i es reemplacin per unes de noves, i clar, això doncs ens dona un escut molt potent contra la malaltia. I per això, Gaspar, també quan em preguntaves que quines conseqüències o com veig a la pràctica clínica el tema de ritmes circadiaris, doncs mira, és molt bàsic. Moltes persones que tenen problemes de problemes intestinals, com que no és fins a la nit que amb aquest programa no es poden reemplaçar totes les seves cèl·lules a nivell intestinal, no poden curar-se fins que no restaurem els ritmes circadians.
0: O sigui, aquesta persona, per exemple, que va a dormir tard sistemàticament perquè no té un altre remei, no? Que sopa a més a més tard, que sopa veient pantalles o que veient la televisió, per exemple, i se'n va a dormir amb el telèfon mòbil i abans està mirant la pantalla, aleshores tot això passa factura a molts nivells, es estàs dient.
3: Exacte, d'això passa factura, perquè al final el cicle de llum i foscor és el primer regulador a nivell circadià, n'hi ha d'altres, la temperatura, l'exercici, el menjar, però el més important és la llum. I aleshores això significa que qualsevol llum artificial que no sigui la llum real altera aquest ritme biològic i per tant fa que la resta de funcions orgàniques no funcionin quan han de funcionar o es secretin més hormones de les que s'han de secretar.
0: Però potser ara hi ha algun oient o algun oient que està pensant, i aleshores què hem de fer, anar a dormir com les gallines?
3: Bueno, una mica sí.
0: Una mica sí, va.
3: Bueno, el que hem de fer és sopar mentre hi ha llum solar, i no cal que anem a dormir com les gallines, però sí que ubicar el menjar quan hi ha llum solar, que és el que s'ha fet tota la vida realment, i a la nit doncs anar a dormir i evitar llums artificials, i com a molt utilitzar una llum càlida o provinent del foc o una que simuli aquesta que no sigui cronodisruptiva, com seria una llum tènua, vermella o taronjada també.
0: Aquest és el punt de vista de Diana Climent des de la psiconeuroimmunologia. Què en pensa, doctor Masgrau, de tot el que acaba d'escoltar?
1: Que és més vell que la sopa d'all.
0: Més vell que la sopa d'all, sí. El que passa és que ens hem desconnectat, no?, de tota aquesta...
1: Exacte, jo ho deia dels clàssics, això. Observar la naturalesa, es coneixen les malalties, i seguint-la es curen. I això ho deia des d'Hipòcrates, ja. I ara sabeu que ho estiguem descobrint. Tan lluny però estem de la natura de
0: l'estat
1: que ho estem descobrint una altra vegada. No sé si que hi ha.
0: Sí, però vostè m'imagino també que a la consulta veu persones, no?, que estan totalment desregulades per haver trencat amb els cicles.
1: Que tots
0: ho estem, una mica.
1: Des del Tesla i l'Edison i tots aquells ja es va acabar, ja va ser el remat, ja, i això ja a la pantalla ja és la cirereta, saps? Però ve de lluny, des de la revolució industrial, hem perdut, des de la llum elèctrica, diguem, hem perdut el ritme, completament, alguns molt, altres menys, però tots estem afectats, clar. Són com les gallines, sí. Mentre tenim llum, anem fent.
0: Isabel Calperrufat, sí. Bona coneixedora també dels cicles de la natura, com, no només com a antropòloga, sinó com, en aquest cas com a professora de Qigong, i també en primera persona intentes viure d'acord amb els cicles de la natura.
2: Sí. Bé, et vull contestar com a antropòloga i després també com a professora de Qigong. No és que vulgui donar més prioritat a una cosa o a una altra, però com a antropòloga sí que voldria fer un incís, i és el fet de que és cert que és important, no?, doncs adequar-nos als ritmes naturals, no?, i això és la filosofia, per exemple, del Qigong i de la medicina tradicional xinesa, però a nivell antropològic ha estat molt important, o sigui, hi ha cronotips diferents, no?, hi ha cronotips matutins i vespertins, no?, i aquesta diversitat de cronotips, és a dir, gent que s'activa més aviat pel matí i gent que s'activa més cap a la tarda vespre, ha estat molt important aquesta diversitat per l'evolució i fins i tot per la supervivència de l'espècie. Per què? Perquè en determinades edats, no?, de la història de l'espècie humana ha estat important que hi haguessin persones dintre del grup, individus dintre del grup, que poguessin fer les tasques de vigilància del grup. I això s'havia de fer de nit. Eren els que mantenien el foc, els que feien una sèrie de tasques de nit, entre ells doncs la vigilància dels perills que podien haver, no? I gràcies a això, doncs, hi ha hagut la supervivència. Era necessari que hi haguessin individus, no?, que poguessin estar desperts durant la nit i individus que poguessin dormir. I això és interessant perquè aquests cronotips també varien segons les edats. És a dir, els infants tendeixen a tenir un cronotip matutí. Els adolescents molt sovint tenen un cronotip vespertí. I és interessant perquè hi ha països, s'han fet estudis, per exemple, a Suècia es va fer tot un experiment on van veure que, o sigui, van comprovar que els adolescents, entre sobretot 14 a 18 anys, començaven a tenir problemes de son, menys rendiment acadèmic, i aleshores van comprovar que el problema és que aquestes edats moltes vegades hi ha una energia, una forta energia durant la nit. I han començat, i això s'està fent ja en països com Dinamarca, Suècia, etc., a adaptar els horaris, llavors, per exemple, per a retardar l'horari escolar, no?, perquè aquests adolescents puguin dormir més i rendir, també tenir millors rendiments, no?
0: Sí, i el que estàs, ara escoltarem la professora de Qigong també,
2: sí.
0: I el que tu estàs veient, Diana, a la teva consulta, és que això té conseqüències a la nostra salut, no seguir aquests ritmes, oi?
2: Sí, sí, sí.
0: Una persona, hi pot haver persones que sistemàticament tenen sobrepès i que ho intenten de tot, fan tota mena de dietes. Després en parlarem de les dietes perquè el doctor Masgrau sempre ha estat en contra, diu, dels règims. Diu que ja n'hem tingut prou de règims i després en parlarem. Però suposo que aquesta persona, per exemple, amb sobrepès sistemàticament, tot i haver-ho provat tot, si no regula bé els seus ritmes circadians, potser no troba el seu pes ideal.
3: Correcte, és així, perquè a nivell de senyalització hormonal hi ha unes hormones que s'han de secretar a una hora concreta del dia, i si aquesta persona interromp el cicle de llum natural amb llum artificial, doncs aquestes hormones no se segreguen.
0: Pel tema dels cronotips que ha comentat la Isabel, sí. Algun comentari?
3: Bueno, jo estic d'acord amb el fet aquest de que amb la combinació en una família de cronotip matutí amb cronotip vesperí ha fomentat l'evolució de l'espècie i trobo molt interessant, de fet, el seu punt de vista.
0: I com podem saber cadascun de nosaltres quin cronotip té?
2: Bé, això és fàcil, no? Cadascú ho experimenta, no?
0: O a quina franja està millor, no?
2: Clar, i el que és important, Gaspar, és que... clar, el que passa és que nosaltres tenim, diguéssim, una societat, uns horaris socials que potser afavoreixen més els matutins, no? Però, per exemple, tu agafes un matutí i el poses a fer un torn de nit perquè té una professió mèdica o el que sigui i pot tenir problemes de sons, problemes hormonals, no?, tot el que estem comentant. I a l'inrevés, agafes un vespertí i l'ajustes a l'horari de gallina exacte i pot tenir, doncs, també problemes de cansanci crònic, etc. Llavors, és tenir una mica de flexió, o sigui, és molt important aquest de compassar-se als ritmes, no?, de la llum, no?, i el fet de que tothom vagi trobant el seu ritme biològic per a compassar-se als ritmes de la llum, als ritmes naturals, amb una certa flexibilitat, no? O sigui, amb uns certs marges, no?
1: Hi ha un ritme, que és social arrel de la revolució industrial, de 8 hores que més, treballant, 8 hores de d'esbarjo i 8 hores dormint. I aquest, em sembla que no és ben bé així, aquest. No és el natural, diguem. Jo tinc l'experiència perquè vaig poder viure, conviure amb una maloca, amb tribu, que no havien vist mai cap blanc, que no tenien res de la civilització.
0: No havien vist mai cap blanc, diu?
1: Cap blanc.
0: I el van veure vostè?
1: Sí.
0: I quina cara hi van posar?
1: Bé, molt curiós. I anava amb la meva dona i una nena petita. Doncs això va facilitar molt. Evidentment, no ens enteníem, però sí que les nits eren... Tot era impressionant. Però la nit era fantàstica. Era l'Equador, sobre el mig de l'Equador, i llavors les dies i les nits eren exactament igual, 12 hores, no? I la nit no era seguida, sinó que s'interrompia. Primer, l'entrada de la nit era fantàstica. Hi havia la gent gran prenent coca, amb el moviment de la coca, i explicar les històries, i al costat els nens petits amb les mares, les hamaques, escoltant ja de ben petits totes les històries de la tradició de la tribu. I després, els joves a fora jugant. Llavors, cap a les 2 del matí, algú així, s'aixecava tothom, es despertava tothom, i llavors feien activitat, anaven al riu, feien coses, i després tornaven a dormir. I després...
0: Sí, interrompien el cicle de son.
1: Sí.
0: Per tant, i això no tenia problemes per la seva salut?
1: No. I es tracta de dir que això era el model de nit l'home primitiu, diguem-ne, tota la prehistòria, diguem-ne, i després, a poc a poc, es va anar canviant.
0: Avui,
1: aquest cas no era perjudicial de res. O sigui, jo veig que aquest prototip...
0: Cronotip.
1: Cronotip està molt, molt influït per l'electricitat. Quan hi havia espelmes, sí, hi havia menys noctàmbuls.
3: No.
1: I, sortir al carrer, sortir fora, ningú feia. O sigui, la nit era sagrada. Tant així que aleshores, quan es va posar els rellotges així, considerar l'hora de la nit igual que l'hora del dia, era una aberració, que són dos mons.
0: Diana?
3: No, que penso que té tota la raó, i estic totalment d'acord que no és tant que fessin vida durant la nit, sinó que no interrompien la foscor amb el que diu el doctor, amb una llum artificial, perquè segurament aquestes tribus doncs utilitzaven foc, i el foc, al ser una llum que no és cronodisruptiva, no els malmetia la seva salut, perquè... Bueno, per això, perquè no era cronodisruptiva.
0: Avui a l'Ofici de Viure amb Diana Climent, Isabel Calperrufat i el doctor Miquel Masgrau estem parlant dels ritmes circadians.
4: Michael Holick. El sol és tan vital per la nostra salut i benestar com l'alimentació, l'habitatge, l'aigua i l'oxigen.
0: Senyals que els teus ritmes circadians funcionen, segons la Diana Climent. Jo vaig llegint, els vaig enumerant, Diana, i tu em dius si estàs d'acord amb aquests senyals, que, de fet, els vas escriure tu.
2: Ja.
0: Et despertes sol, sense despertador. No necessites menjar al matí per arrencar. Els mitocondris tenen combustible propi. La teva temperatura i energia augmenten durant el dia i baixen a la nit. Dorms profundament i et despertes reparat. L'estat d'ànim, dius, és estable si tenim els ritmes circadians que funcionen bé. Tens digestions regulars, tens cicles menstruals regulars, tens gana a les hores concretes, tens somnis vívids i en recordes fragments, la teva pell i els teus ulls tenen brillantor, la pell es bronceja de manera uniforme i sense cremar-se, tens més tolerància al fred i la calor, etc. O sigui, sí que són importants els ritmes circadians.
3: Molt. Al final, com ja he comentat, ho regulen tot. I com que ho regulen tot, com a conseqüència, doncs, qualsevol part orgànica doncs, se'n veurà afavorida.
0: I la persona que, per exemple, està fent un torn de nit i no té més remei que estar desregulada des d'aquest punt de vista perquè no té més remei que treballar de nit, pot compensar-ho d'alguna manera?
3: Sí, es pot compensar, com que tindrà el cicle foscor, llum foscor destruït, aleshores ho pot compensar amb els altres senyalitzadors, diguéssim, que és el menjar, la temperatura i l'exercici, menjant durant el dia, utilitzant una temperatura concreta, com tu deies, Gaspar, doncs a partir del vespre a nit doncs baixant la temperatura i a través de l'exercici també fent-lo doncs a partir d'una certa hora, a partir del migdia. I després hi ha altres eines més modernes, com són portar ulleres bloquejadores de llum blava, com són també posar bombetes, com comentava abans, càlides a casa, també utilitzar teràpia de llum blanca per al matí per simular la llum intensa del sol. I bé, hi ha una sèrie de gadgets que poden utilitzar per intentar compensar una mica.
0: Sí, aquesta gent que veiem ara que porta ulleres de color taronja, sí. No? Que també hi ha algun jugador de futbol cèlebre, ho fan amb aquest objectiu?
3: Ho fan per aquest motiu, sí, ho fan per no destruir els seus ritmes circadians. Res que ara, bueno, també s'ha posat una mica de moda, eh?
0: Hi ha gent a qui se li enganxen els llençols, això vol dir que no tenen el ritme circadià ben regulat?
3: Sí.
0: Sí, a la gent a qui se li enganxen els llençols. Bé, doncs aquí ja tenen un indicador, eh? Bé, el doctor Masgrau, des del punt de vista de la medicina tradicional xinesa, també suposo que donaria altres explicacions a tot això que estem dient.
1: I tant, és a veure. Sobretot ells, com que és una medicina molt antiga, que està feta sobre persones que tenien, a més, una societat agrària, i tenien uns ritmes, no tenien aquests problemes. I tenien làmpades d'oli prou. I llavors, el que miraven era aquí les condicions orgàniques que donaven lloc a aquest insomni, el dormir malament. O sigui, què influeix sobre la son? I és l'estat, l'energia dels òrgans. Llavors, quan la vigília és energia yang i s'ha de plegar sobre el yin. Llavors, quan en els seus cerves, per això té tot el sentit, encara, que soni raro. És quan no pot entrar dintre l'in, allà on es queda problemant per allà l'energia i no pots dormir bé. Llavors, i sobre que és
0: sí,
1: aquest...
0: No sé si des del Qigong, Isabel Calperrufat, també faria seva aquesta lectura?
2: Sí, és a dir, el que diguéssim que el pensament és que totes les coses tenen un ritme, no? Tenen un pols, és a dir, estan sotmeses a un ritme des de la natura fins al cos humà, no? Llavors els òrgans, les emocions, les estacions de l'any tenen un ritme, tenen un pols. I llavors la manera, això ens ho diu fins i tot des de l'antiguitat xinesa, 2.000 i pico d'anys abans de Crist, de l'emperador groc, que ja donava consells per mantenir la salut, no? Doncs com mantenir la salut? Doncs la clau està en tenir una sèrie d'eines que ens permeten acompassar els nostres ritmes amb els ritmes naturals de la naturalesa, no? I a nivell il·lustratiu, doncs es parla del yin i el yang, o es parla també dels les cinc fases de l'energia. Quines són les cinc fases de l'energia que els oients ens podran entendre molt fàcilment, no? Doncs hi ha una fase d'expansió, això, per exemple, en les estacions és la primavera, però també és la primavera de l'edat de la vida dels éssers humans, no? O sigui, els primers, la joventut. Després tenim l'expansió de l'energia, que seria doncs l'apoteosi del yang, no? Que això és el migdia, és l'estiu, és l'edat adulta. I després tenim una fase en què comença a declinar aquesta energia yang, que seria la tardor de la vida també, la tardor del dia. I després doncs la darrera fase, que és l'hivern, que és associat a l'element aigua i que és l'estació doncs del repòs, l'hivern, la bellesa i també la nit, no? durant el cicle del dia, no? Llavors tot està sotmès a que després hi ha una cinquena estació que seria associada a l'element terra, que significa una mica l'estabilitat, o sigui, el moment en què l'energia ni puja ni baixa, no? Llavors això fa cinc etapes de l'energia que regulen absolutament tot, no? Des de la natura fins l'ésser humà. I es manifesten en les estacions, en les edats de la nostra vida humana i també durant el dia, el cicle del dia. Llavors el Qigong proposa exercicis per adaptar-nos i acompassar-nos a aquests ritmes i retrobar la nostra salut, la nostra harmonia, la nostra calma, etcètera, etcètera.
0: No? Sí, des del punt de vista de la Diana Climent, la nostra alimentació també hauria d'estar adaptada en aquests cicles del dia? Per exemple, tu tens molts seguidors a les xarxes socials, en concret a Instagram, i publiques publicacions en què expliques que et lleves molt d'hora. No sé quin cronotip tens, llevant-te tant d'hora, però tu adaptes també la teva alimentació, aquests horaris que intentes seguir.
3: Sí. A veure, jo personalment el que faig és em llevo d'hora i faig un àpat al matí i un després el faig sobre les 5 de la tarda, més o menys. El que recomano és fer d'un a tres àpats al dia i, bueno, en funció de la persona, de com se senti, com es trobi, de com de regulats tingui els ritmes circadians també. I volia aprofitar el que deia la doctora, perquè em semblava molt interessant el tema de que a la natura realment hi ha d'haver un ordre, vull dir, hi ha un ordre i aquest ordre l'hem de replicar nosaltres també com a humans, no? Vull dir, hi ha un moment per menjar, hi ha un moment per dejunar, per fer dejuni, hi ha un moment per fer les funcions de dia, que tenen a veure amb cognició, etcètera, etcètera, un altre moment per fer les funcions de nit, un moment per descansar, un moment per... I aleshores, aquest ordre és necessari, perquè si no se segueix és quan arriba el caos, quan arriba la malaltia. Al final és no només la natura, sinó també a la vida mateixa. Hi ha un moment en què els semàfors es posen verds i no? Uns s'aturen, els altres passen, després els avions surten, aterren... Vull dir, tot ha de tenir un horari, un ordre, i la natura està feta amb aquest ordre, i nosaltres com a humans hem d'intentar també replicar aquest ordre perquè dins nostre tot funcioni de forma circadiana i correcta.
0: Per exemple, si sopem tard i sopem molt, sí. Això és sinònim de desordre i tindrà unes conseqüències al nostre cos?
3: Exacte, sí, correcte, perquè al final la leptina, la grelina es segreguen en un altre moment del dia, al vespre la teva resistència a la insulina és menor i hi ha una sèrie de processos que fan que les enzimes digestives, els processos digestius es donen durant el dia, no durant la nit, i ens tornem menys eficients a l'hora de...
0: Encara que la persona s'alimentés correctament, tindria problemes, no?
3: Correcte.
0: Per aquest motiu.
3: Correcte. O sigui, al final és per això que explico que ni alimentació ni exercici ho són tot. De fet, si fos així, els astronautes, per exemple, a vegades dono aquest exemple, estarien perfectament saludables, no? Perquè segueixen una dieta a priori superperfecta i fan exercici cada dia, 2 hores, i al final què els hi passa? El que els hi passa realment és que no tenen el cicle de llum i foscor, no tenen els ritmes circadiaris amb els que nosaltres ens hem desenvolupat com a espècie allà presents i regulats, i tornen a la Terra doncs amb osteoporosis, amb osteopènia i amb malaltia autoimmunitària, no? Llavors aquest és el nivell d'importància que tenen els ritmes circadians a la nostra salut. Llavors, perdona, per respondre la teva resposta, sí, a l'alimentació, encara que estigui totalment regulada i mengis el que diem que has de menjar, hi ha coses que hi passen per sobre i són molt més importants.
0: Que, per cert, aquí, parlant del que hem de menjar, recordo que el doctor Masgrau, al llarg dels anys, ens ha dit sempre en aquest programa que hem de menjar coses bones, com deia abans. Vostè no està a favor dels règims,
1: No.
0: Però hem de menjar de tot, segons vostè?
1: Bueno, l'home és omnívor, sí, en principi tot.
0: En principi tot.
1: Tot el que li ve de gust i és sa, li aprofita. O sigui, a dintre hi ha una màquina, tenim una màquina, que tot ho fa petit, saps? Tot ho esmicola i llavors ho recomposa. Llavors, si el cos està sa i el menjar és bo, cap problema. El problema és quan menges coses que estan contaminades, que no estan... que no estan en bon estat, diguem. Però si no, si tu estàs sa i el menjar està sa, què més vols? Si proteïnes... Oblideu de tota la química.
0: Sí, de comptar calories i tot això, sempre ho ha dit. Res. Amb això suposo que està d'acord amb la Diana Climent, el que no sé si estaríeu d'acord amb la dieta a seguir, perquè la Diana, tu, Diana, descartes molts aliments.
3: Jo el que proposo és prioritzar una sèrie d'aliments i, un cop estàs tip, complementar amb d'altres que no són tan densos a nivell nutricional. Aleshores, des del meu punt de vista, hauríem de menjar com a caçadors recol·lectors que hem sigut sempre, carn, peix, ous, marisc, també amb algun tubercle o fruit estacional, i quan quedis tip d'aquesta d'aliments densos que t'aporten doncs senyalització a nivell neuronal, hormonal, etc, complementar amb aliments que, bueno, que per dir-ho suaument, són una mica menys menys importants.
0: Per exemple, vostè, doctor Masdrau, deu haver menjat molt d'arròs, no? A l'època que treballava a la Xina, com a metge, devia menjar molt d'arròs.
1: També, sí.
0: I no sé si... I la Diana recomana l'arròs?
3: El que penso, en el cas de l'arròs, és un aliment de supervivència, igual que la patata i les llegums. Aleshores, si no estem en guerra, és millor que prioritzem un altre tipus d'aliments que ens donaran, són més eficients i que ens ajuden a desenvolupar-nos més que a sobreviure.
0: Perquè és cert que quan estem menjant arròs estem menjant sucre? D'alguna part?
3: Sí, podríem dir així, sí, és cert.
0: Doctor, per al·lusions?
1: Home, són sucres molt diferents.
0: Són sucres molt diferents.
1: Hi ha cicles i sucres, Una cosa és un terròs i l'altra cosa és un pet d'arròs.
0: Però el nostre cos ho interpreta com un sucre, no, Diana?
3: Clar, exacte, quan arriba la sang és glucosa igual.
1: Jo no sé, jo... Em cau molt lluny, això. No, en principi, jo penso que... Aviam, que hem perdut el senderi. És a dir, no sabem... Ens han de dir què hem de menjar.
3: Això és veritat.
1: Per favor. Sí. Hem de menjar coses sanes, les coses del camp, el de l'hort, si teniu la sort de tenir-ne, els ous de les gallines, i ja està, saps? I no hem de menjar coses que processades, coses que no tenen cap...
0: Si al supermercat nutritiu, vostè hi compra poc, diguem-ne.
1: Que pugui ser res, que a més té delicte això, o sigui, el mercat, li diuen supermercat, o sigui, quan és la negació del mercat, saps? En saben molt de...
0: Aquesta setmana vostè, doctor, està indignat per un tema relacionat amb les gallines.
1: Sí, sí. Bueno, perquè sembla que a partir d'avui, està prohibit tenir gallines lliures. Tenir les gallines felices, les gallines que tenen un gall, que estan campant, per menjar herba, menjant insectes, estan prohibides. Les han prohibit ara ja. Poden multar per tenir gallines a dir, totes tancades, sense rebre la llum del sol, totes en gàbies aquelles que fent ous així. És una barbaritat.
0: Sí, com sempre, el doctor Masgrau fent amics, ja fent amics, sempre em fa...
1: El Ministeri d'Agricultura encara no m'havia ficat mai.
0: Exacte, n'ha fet sempre històricament amb les farmacèutiques, també, eh?
1: Bueno, de fet, és el que volen, de la mateixa manera que fa 100 anys van aconseguir treure tots els remeis naturals a base d'herbes i tot, que fa 150 anys, la gent hagués dit això, és impossible. Si això ha servit des de la prehistòria, ens hem curat amb això. O sigui, han aconseguit substituir-ho per uns productes químics que aquests fan mal, segur.
0: Sí, vostè sempre... Vostè recepta pocs medicaments, eh?
1: Els mínims.
0: Els mínims.
1: Algú va bé, perquè també... Entre les coses tenen farmes que substitueixen la naturalesa, per exemple, la insulina, quan no en tens, doncs va perfecte, o li molt llum, no? O sigui, hi ha farmes, però és... Jo no crec que sigui ni el 10% del que és... del que es consumeix.
0: Estem parlant avui a l'Ofici de Viure amb el doctor Miquel Masgrau, amb Diana Climent i Isabel Calperrufat, dels ritmes circadiaris o circadians. I un tret que s'ha anat repetint, i aquí bé, hi estàveu tots d'acord, és com ens ha distanciat dels ritmes de la natura els dispositius digitals i els llums, que els quals estem tot el dia sotmesos, i la nit també.
2: Sí, sí. Clar, totes aquestes pantalles el que fan és que com estem dient, no? Aquest rellotge biològic intern, doncs s'acompassa al llum i a la nit. Llavors, clar, si segueixes estimulant el cervell amb una llum artificial, el cervell interpreta que el dia segueix, no? I aleshores aquí és on es desequilibra, no? I això afecta, parlant dels cronotips, tant el cronotip matutí com el cronotip vespertí, no? Perquè tots són perjudiciats per això. I el que es tracta, doncs, una mica és de tornar, doncs, a l'harmonia, o sigui, realment a compassar el nostre rellotge intern amb els ritmes de la natura. És que en realitat són coses molt senzilles, no?
0: I això vol dir també, Diana Climent, prendre el sol fins a quin punt, perquè aquí ens trobem amb tot un seguit d'especialistes, de metges, que recomanen anar molt i molt en compte a l'hora de prendre el sol, bé, sobretot a l'estiu, i tal i com també això ens ho explica més d'una vegada el doctor Masarau, no? Com no és natural el mes d'agost estar no sé quantes hores a la platja sota el sol, diguem-ne, com hem perdut també aquest contacte, hem perdut la dosi, es troba en el verí, deia Paracels, i nosaltres ens passem de dosi. Necessitem, Diana, per tenir uns bons ritmes circadians, prendre el sol?
3: Sí, ho necessitem, necessitem rebre la llum natural. El problema és, com comenteu, exposar-t'hi de cop sense haver creat suficient resistència solar prèvia. És a dir, nosaltres ens hauríem d'exposar totes les variacions de sol, no només el sol del migdia, també el sol de primera hora del dia i el sol de la posta de sol, perquè aquesta llum és especialment protectora i fa que nosaltres a nivell intern desenvolupem també mecanismes protectors i farà que aleshores no ens facin falta cremes solars, no ens cremem i puguem prendre el sol d'una manera saludable sense patir-ne conseqüències.
0: El sol, ha dit Miquel Masgrau, és la font natural i gratuïta d'una de les vitamines més importants que afavoreix l'absorció de calci i fòsfor, que no només són útils per la prevenció del raquitisme i l'osteoporosi, sinó que és imprescindible per la salut de totes les cèl·lules.
1: Sí, bueno, és que és l'origen de la vida, clar. És que aquesta campanya que hi ha contra el sol, perquè quatre persones desplaçades o a climes, persones de pell blanca, desplaçades al tròpic, doncs que tenen problemes a la pell, clar. I els albins, no diem, que no tenen la protecció, no? Però el sol era el déu dels antics, és que era, i ara és el procés social totalment iconoclasta, no? Perquè és l'origen de la vida, el sol. És el motor de tot. Ell fa créixer les plantes, nosaltres vivim en les plantes treuen l'oxigen, nosaltres respirem aquest oxigen i ens donem el CO2 que necessita. Si fos part del cicle. De fet, jo penso que el problema que tenim fonamentalment és la falta de seny. I aquesta falta de seny és degut a un factor conceptual, no? I és que pensem, tenim la idea muntada al cap, de que el temps és lineal. I en aquests rellotges moderns els van posant els segons una a l'altra. I el temps no ha sigut mai vist com lineal. El temps és cíclic. I si pares a parar, avançar un moment i mires, tot és cíclic. Tot dona voltes, tot. O sigui, els cicles de la naturalesa, tot. I dit el cos igual, els mateixos del cor, la respiració, bueno, en fi, tot és cíclic. I si mireu pel microscopi i pel telescopi, tot roda, tot gira. Si us d'on ve aquest domini del temps, el temps lineal, que és el que ens farà malament a tots. O sigui, tota aquesta falta de ritmes biològics és perquè al cap tenim aquest pensament de que el temps és una sèrie de minuts que no repeteixen. I quan, de fet, tota la filosofia tothom sempre ha dit que tot torna, tot és cíclic.
0: Sí, podríem connectar, Isabel, amb el taoisme.
2: Sí, sí, sí.
0: Amb el Tao.
2: Exactament. Això ja ho deien també els grecs, però efectivament amb el taoisme, que pensa, doncs, és una mica l'emblema del yin i el yang, una energia que nodreix l'altra. Quan l'energia arriba al seu creixement màxim, l'energia yang, doncs aquí comença a decréixer l'energia yin i així successivament.
1: És tan interessant això que he fet un Instagram, això.
0: A vostè també té Instagram, doctor?
1: Sí, des de fa 2 mesos.
0: Ah, molt bé, enhorabona, doncs ja
1: però,
0: el seguirem.
1: Però d'actualitat rabiosa, o sigui, només de cites dels antics taoistes.
0: Actualitat rabiosa.
1: Que sí, que els poso pensant en gent conquistada d'ara.
0: Que són actuals.
1: És que són perfectes. És que ja està tot dit.
0: En el tema del sol, de tota manera, amb l'exposició solar, Diana Climent, tu també a les xarxes també moltes vegades reivindiques la importància de prendre el sol, però hi ha molts càncers de pell.
3: Sí, però com comentava abans, el càncer es deu a una exposició incorrecta i precisament per no exposar-te a totes les variacions solars i també per l'ús de llum artificial, que al final el que fa és oxidar la teva pell i fer que no puguis desenvolupar els teus mecanismes de protecció solars, que sempre hi ha una mica de dany i és normal.
4: Noel Clarasó, El sol, l'aigua i l'exercici conserven perfectament la salut a les persones que gaudeixen d'una salut perfecta.
0: Comentava, micròfon tancat, que està content perquè ja té 200 seguidors a Instagram. Eh?
1: Sí, però molt entusiastes.
0: Sí, entusiastes.
1: Molts likes.
0: Va, millor la qualitat, no?, que no la quantitat.
1: I tant, no, és que de fet està fet amb aquesta idea, que ha sigut útil.
0: Jo crec que tu, Diana, vas cap als 20.000, oi?
3: Una mica més, eh?
0: Una mica més de 20.000,
3: ja. Ja t'enganxo, eh?
0: Molt bé, doncs, bé, aquí, clar, estem parlant de dues lligues diferents, eh? Tu, tota la teva comunicació, Diana, la portes a terme a través de les xarxes socials, amb tota la gent, també tens molt de públic jove, oi?
3: Va. Tinc una mica de tot, gent catalana, això sí.
0: Sí, els fas en català,
3: perquè
0: els teus continguts.
3: Sí.
0: I vostè també, no? Doctor
1: sí.
0: Masgrau, no cal dir-ho.
1: Sí, sí, som molt modern.
0: La Isabel Calperrufat, per cert, està preparant un curs sobre el Qigong dels cinc elements.
2: Sí, sí, sí, on aprenem a moure'ns i a compassar-nos amb el cicle dels cinc elements, que, com explicava abans, és simplement el cicle natural de l'energia, no?, de creixement i decreixement, i totes les coses, els òrgans, les emocions, el nostre cos, està sotmès a aquest cicle, no?, a aquests ritmes. Llavors aprenem exercicis per a compassar-nos amb els ritmes naturals del nostre cos i de la nostra energia, per tenir un major equilibri, una major harmonia a nivell físic, emocional, mental, etc. No?
0: Eva Velasco diu que els senyals de l'hipotàlem viatgen a diferents àrees del cervell que responen a la llum, inclosa la glàndula pineal. En resposta a la llum, com la llum del sol, la glàndula pineal desactiva la producció de melatonina, una hormona que provoca la sensació de somnolència. Ho dic també recuperant un dels temes que hem posat damunt la taula, la gent que té problemes de son, la gent que té problemes per dormir. Tu has constatat, Diana, que hi pot haver un canvi si la persona passa a regular bé els seus ritmes circadians?
3: Sí, total. I, de fet, la melatonina pineal es creu, científicament es diu que se segrega la nit en foscor, i no és així, se segrega a primera hora del dia amb la sortida del sol. Les persones que tenen insomni, els hi recomanem prendre, exposar-se als primers rajos solars, perquè aquests són els que faran que a través de la dopamina aquesta passi posteriorment a melatonina a la nit i puguin descansar millor.
0: Un altre cop, de nou, el sol és el protagonista.
3: Sol, exacte, és que el sol al final va molt més enllà de la vitamina D, no? Sempre diem el sol, vitamina D, vitamina D. No, home, el sol és molt més, és un regulador hormonal, immunitari, et fa produir melanina, òxid nítric, vull dir, moltes hormones i també neurotransmissors pel teu estat d'ànim, és medicina i és natural i és gratuïta.
0: Bé, insistim en això que dèiem, no?, que si ara aquí tinguéssim un dermatòleg entre nosaltres, diria, bé, potser es posaria les mans al cap, no?, i diria, bé, sobretot el tanto...
1: Mal fet.
0: Mal fet?
1: Mal fet. Mal fet, perquè no pots agafar un excés, una persona que una imprudència, diguem, està excessiva d'exposició.
0: Gent que és imprudent.
1: Amb el que és, és com dir que l'orxat és fatal, que si et fots un vidre d'orxat et mors, però vull dir que és bona. No? I els aliments, tots els aliments, amb excés, són perjudicials. O sigui, l'excés de sol, clar que és perjudicial, però és que sense sol no hi ha vida.
0: Tot això és paraula del doctor Miquel Masgrau, eh?
2: Sí, bé, això que estàvem comentant em feia pensar també, doncs, en l'harmonia, per exemple, en l'organisme, no? Això que deia ara la Diana de la melatonina que s'activa al dematí. Doncs és que tots, en l'organisme tot està connectant, no? Llavors, tots els òrgans es comencen a activar, no?, segons les diferents fases, no?, perquè hi ha un cicle. Però si un òrgan s'activa bé, llavors l'altre també, o sigui, l'energia va passant d'una a l'altra, no? Llavors... el fet d'estar harmonitzats amb aquests ritmes, no?, favoreix també l'organisme. O sigui, el fet d'entrar en harmonia amb els cicles naturals de la llum, amb la dieta, amb els exercicis, etc., fa que tot el conjunt, perquè el que hem d'entendre és que són cicles, llavors tots els elements que hi ha en el cicle estan relacionats, tant si parlem de l'organisme humà, tots els òrgans estan relacionats, com si parlem de l'energia al llarg del dia, etc. No? Entrem, o sigui, vivim en cicles.
0: I també té alguna relació amb l'estat d'ànim, Isabel?
2: Clar.
0: Sí?
2: Sí, sí, sí, absolutament. Doncs això mateix, no? Si vivim acompassats amb el... tenim la suficient llum, no? El nostre cos rep suficient llum, dormim suficients hores, és evident, doncs, que el nostre estat d'ànim estarà més elevat, no? És una qüestió també energètica. L'estat d'ànim és una manifestació de l'energia, no? Llavors, si la nostra energia està harmonitzada, el nostre estat d'ànim també.
0: Bé, hi ha altres punts que ens poden ajudar a acabar de regular els ritmes circadians, a banda de tot el que hem dit, fer exercici. Tu dius, Diana, que no només ens ajuda a estar sans, sinó que també ens pot ajudar a regular aquests cicles.
3: El tema exercici sí, però no seria el punt principal, eh? El principal regulador, i amb el que, si vols canviar una cosa per millorar els teus ritmes circadians, jo et diria que canviessis l'ambient de llum. Llavors, posteriorment a això, sí que hi ha el tema del menjar, dels exercicis i de la temperatura, però el tema d'exercici en aquest cas, Gaspar, no seria tampoc el segon més important, sinó que ho seria la temperatura, l'exposició al fred, a la calor, segons l'època de l'any, també.
0: I crear una rutina relaxant abans d'anar a dormir?
3: Sí, això és important, perquè al vespre necessitem una temperatura més baixa per induir el son, però també necessitem baixar el sistema nerviós, no? Aleshores, doncs, tot el que sigui un ambient relaxant amb llums tènues, una dutxa una miqueta fresqueta, evidentment deixar pantalles, mòbils i crear aquest ambient més tènue, doncs ens anirà bé.
2: Sí, en aquest sentit, no, em fa pensar en un consell, no, que ens donen els antics, no, els antics xinesos, que és acompassar-nos, doncs, a la llum de les estacions, no? Per exemple, a l'hivern hi ha menys hores de llum. Per tant, és bo anar-se'n a dormir més d'hora i aixecar-se més tard. O sigui, és una manera també de compassar-se al sol, simplement, no? A l'estiu l'energia està més disponible, no? Hi ha més energia yang. Llavors, doncs, a l'estiu podem, com que hi ha més energia yang, hi ha més llum solar, de fet, no? Doncs ens podem anar a dormir més tard i ens podem aixecar més d'hora, perquè hi ha més energia disponible, no? Llavors, aquí també és interessant el concepte de que quan hi ha energia, aquesta energia cal posar-la en activitat, no? Perquè és una manera de mantenir l'harmonia. Quan aquesta energia, a l'hivern, tenim menys energia yang i hi ha més energia yin, doncs aquesta s'ha de preservar, aquesta energia, no? Això ens ajuda, per exemple, al ronyó, que és l'òrgan que preserva l'energia vital, per mantenir la nostra salut, no? Llavors és una mica el que deia també el doctor Masgrau, o sigui, una mica de sentit, no? De sentit comú, no? De seny, de saber-nos adaptar, no? D'una manera natural, doncs, a l'energia que hi ha disponible a la natura en cada estació, no?
0: Vostè amb l'acupuntura pot estimular l'energia del ronyó, oi?
1: Bueno,
0: per exemple, entre altres.
1: Sí, però no és ben bé això. Jo crec que és que hem perdut el contacte, realment, amb la natura.
0: Ja ho ha dit, has fet uns quants titulars al programa, hem perdut el seny, eh? Que això ho ha dit,
1: no,
0: també.
1: No sé.
0: Hem perdut, perdoni, el contacte.
1: No, te'n recordes més que jo, però crec que hem perdut el seny, realment. Sí, que les coses són molt més senzilles. O sigui, hem de seguir la naturalesa i hem de seguir els ritmes, no? Llavors hi havia un ritme supernatural. I no hi havia tots aquests problemes que tenim ara, no existeixen. I llavors, si en alguna cosa ens hem de fixar, és en això, que és l'origen. No em pas evolucionat tant, o com a mínim no m'ha evolucionat a fi de bé. Sembla que ens hem complicat molt la vida. Les coses són molt més senzilles.
0: Gràcies, doctor Miquel Masgrau, per haver tornat al programa. Molt d'èxit a Instagram, i a veure, el dia que atrapi a la Diana Climent ja també ho celebrarem, eh? Gràcies, Diana, també, Climent, per haver tornat al programa. Gràcies, Isabel Calperrufat, si algú està més interessat en aquest curs de Qigong, on es pot adreçar?
2: Doncs simplement em poden contactar via Instagram
0: també,
2: o Facebook, sí.
0: Gràcies, Isabel, un cop més. D'aquí uns instants, tancant l'Ofici de Viure, Sergi Torres, com cada dissabte.

Sergi Torres tancant l'ofici de viure, avui parlant d'aquells moments o èpoques de la vida en què ens fa la sensació que res no té sentit. Sergi, endavant.

0: on allò que per nosaltres tenia el sentit que tenia, ja no el té. Per tant, és un moment molt positiu de poder deixar de banda el sentit, el significat que jo li donava a aquella relació, a aquella situació, a aquella feina, per poder descobrir i obrir-me a veure que hi ha un sentit més profund d'aquella relació i d'aquella situació i d'aquella feina, i que la vida és més que aquella feina i que aquella relació. Això, insisteixo, ens fa por perquè ens desestabilitza, perquè ens trenca la tan apreciada estabilitat, però en realitat és un punt de la nostra vida que ens pot renovar i ens pot fer créixer molt.
1: Com ho podem veure retrospectivament, no? Si analitzem ara la nostra vida en passat, tot el, hi ha moments que ens, en què ens hem sentit així, però que han estat d'allò més positius.
0: Correcte, perquè acaben sent portes a altres escenaris, que sense aquells espais de, ostres, això ha deixat de tenir sentit, no ens haguéssim endinsat aquests nous paratges que actualment estem vivint. No?
1: Moltes gràcies, Sergi Torres.
0: Gràcies,
1: fins la setmana que ve, als oients i a les oients també. Moltes gràcies, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els ministres de l'Interior de la Unió Europea demanaran reforçar les fronteres exteriors de la Unió. Serà una reunió aquest dimarts en què també mostraran la seva solidaritat amb Espanya davant la crisi a Ceuta. Aquest dilluns, de moment, ja s'han reunit els ambaixadors dels 27. Segons han indicat fonts comunitàries, la reunió ha estat honesta i constructiva. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha rebut aquest dilluns també per carta el suport de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ha elogiat la gestió de les autoritats espanyoles i marroquines i ha recalcat que cal fer més per protegir les fronteres externes. La reunió entre ministres de l'Interior d'aquest dimarts arriba després que aquesta crisi migratòria hagi despertat crítiques al govern de Pedro Sánchez per part d'una majoria de països europeus, 22 dels 27. El director del CIDOB, Pol Morillas, emmarca part de les crítiques en l'auge de l'extrema dreta. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Hi ha un esforç creixentment presents a tots els països de dreta radical que fan de la qüestió migratòria el principal cavall de batalla, i una qüestió més conjuntural, i és que bona part d'aquests països a més tenen eleccions properament.
2: La reunió d'aquest dimarts estarà encapçalada pel ministre de l'Interior irlandès, país que ostenta la presidència del Consell de la Unió Europea. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
4: Donald Trump assegura que els Estats Units i l'Iran estan negociant malgrat el desmentiment de Teheran. El president nord-americà manté que aquesta és l'última oportunitat per arribar a un bon acord que tenen les autoritats del règim dels ayatolàs.
2: El nombre de morts pel doble terratrèmol que va afectar Veneçuela per Sant Joan arriba ja a més de 6.000 persones, segons les xifres actualitzades aquesta matinada per les autoritats de Caracas. Són 580 víctimes mortals més que l'anterior balanç, que datava del 24 de juliol. Diverses ONGs veneçolanes han exigit al govern que actualitzi també la xifra de desapareguts, que segons les dades oficials està estancada en 157 persones. Alguna d'aquestes entitats calcula que hi ha almenys 29.000 persones que no han estat localitzades des del dia del sisme.
4: El foc de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu i el perímetre està calent, però les tempestes que han caigut a la zona han ajudat a l'extinció. De fet, Protecció Civil ha aixecat les restriccions d'accés a la zona. S'havia demanat als excursionistes que marxessin o busquessin alguna zona segura.
2: La cantant nord-americana Ariana Grande es retirarà temporalment de la vida pública per les crítiques constants al seu físic. Serà l'1 de setembre quan acabi la gira de The Eternal Sunshine Tour. Investigant una possible estafa d'una agència de viatges de les comarques de Girona, els Mossos d'Esquadra han rebut una vintena de denúncies, però es calcula que hi hauria unes 200 famílies afectades que o bé s'han quedat sense vacances o bé només tenen una part del que havien contractat.
4: El cas va arrencar fa unes setmanes quan alguns clients van demanar de cancel·lar el viatge i no els van retornar els diners. Alguna de les famílies que no rebien els diners de la cancel·lació del viatge van fer una queixa a l'Agència Catalana de Consum i després de diversos requeriments, la propietària va assegurar que li havien retirat la llicència. Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb la titular de l'agència, que tenia la seu social a l'Alt Empordà. Assegura que no pot operar a causa d'un impagament que li ha tallat l'accés a turoperadors. Això fa que no pugui pagar els proveïdors turístics que estan cancel·lant les rutes previstes per l'agència.
2: Esports, el davanter Ferran Torres deixa la porta oberta per marxar del Barça. El davanter valencià diu que el Barça ha de demostrar que el vol per ell per poder renovar.
4: I l'expedició del Barça ja és a Barcelona. Després de l'estada d'una setmana a Anglaterra, l'equip té festa fins dijous, quan tornarà a entrenar-se amb una sessió doble.
2: Gonzalo García i César Palacios marxen del Real Madrid, traspassats tots dos al Fulham anglès d'Álvaro Arbeloa.
4: I els europeus de natació artística, aquest dimarts a les 9 del matí, Iris Tió nedarà per la seva quarta medalla a la final de solo tècnic.
2: Les catalanes Txell Ferrer, Lilú Lluís i Mireia Hernández han guanyat la medalla de plata en la final del programa lliure d'equips al Campionat d'Europa de Natació Artística que s'està fent a París.
1: Fins aquí les notícies.
5: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
6: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
0: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
0: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
8: Hi ha una cabra que acaba de parir.
9: Ara mateix.
0: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
10: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
0: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
12: Quan Àtila i els uns van irrompre...
13: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
13: Una hora d'història que us captivarà.
0: Catalunya Ràdio.

0: Esther Vera és excepcional i també excepció per ser la directora durant 10 anys del diari Ara, una de les capçaleres més importants del país i que just ara fa 15 anys. No hauria de ser excepció i suposo que a ella tampoc li agrada que li diguin, però encara és evident que els càrrecs de direcció dels grans mitjans continuen sent una cosa d'homes. Va voler veure món abans d'ocupar la trinxera de casa. Ha estat corresponsal a Washington, a París, també s'ha dedicat a la comunicació política, ha fet televisió, ràdio, ha fet classes a la universitat. Li hauríem de preguntar quan dorm. I ara mateix li demanem. Esther Vera, com estàs?
1: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me.
0: Què tal?
1: Bé.
0: Això t'ho pregunto, quan dorms?
1: Doncs ara que ho penso, durant molts anys crec que vaig dormir molt poc. Ara dormo més, no sé, sí, ara dormo més, però també perquè procuro anar a dormir d'hora i llevar-me també d'hora, eh? Però sí, suposo que durant molts anys he dormit molt poc, sí.
0: T'hem de felicitar, perquè m'imagino que fa molta il·lusió fer 10 anys al capdavant del diari i, a més, 15 de diari. Són moltes coses les que se celebren aquí, oi?
1: Sí, és emocionant. La veritat és que és emocionant, perquè treure un diari endavant, com treure un programa endavant, o treure una bona ràdio endavant, no? Totes les feines que ens prenem de manera seriosa i en les quals ens hi deixem la pell, doncs costen molt. I aleshores, com costa molt i és un esforç col·lectiu i a més tens un equip que t'agrada i tens la sensació que tots remem en la mateixa direcció i que tots dormim poc, no? Doncs aleshores la veritat és que és emocionant i estàs molt agraït a les persones que han remat a favor. Els que han remat en contra, doncs aprofites per no pensar-hi i ja està, i prendre les coses positivament. I sí, hem fet moltes coses. El diari té 15 anys i és un diari que ja va néixer a contracorrent, en plena crisi econòmica. Som com els salmons, nosaltres. Som supervivents i per tant doncs tenim aquest punt de guerrers que ens diverteix també tenir-lo i piquem pedra i intentem fer les coses diferents i connectar amb la nostra comunitat, fer subscriptors, no anar a clic, fent les coses ben fetes, tenir idees, quan no tens diners has de tenir moltes idees i intentar doncs fer un producte amb valor afegit i que sigui útil per la gent. I alhora intentem que sigui aquesta mena de periodisme constructiu que intentem que d'alguna manera també ens doni caràcter, no? Ens doni personalitat. I aquí estem, per tant, sí, estem contents, fa il·lusió.
0: Estem i estàs, perquè aquí hi ha molta feina d'una persona sola, no vull dir que no hi hagi equip, però sí que has hagut de remar i suposo que al principi hi havia molts dubtes. Hi havia, o sigui, t'hi havien posat, estaven convençuts de que t'hi posaven, però sempre, com dèiem, el món del periodisme ha estat amb homes, sempre capitanejat per homes i més en el món de les direccions, i suposo que al principi hi va haver reticències, estic segura. És a dir, una dona al capdavant, i a més després del capdavila, que era com tan estimat.
1: Sí, perquè, clar, el Carles tenia un gran caràcter, no? Una personalitat pròpia molt forta. Però el Carles no s'hi va ficar, eh? L'any que jo vaig estar, ja el primer any de direcció, que el Carles estava batallant i estava intentant, doncs, sobreviure literalment, el Carles no s'hi va ficar. No, el que passa és que sí que és veritat que hi ha altres persones que sempre es pensen que els hi tocarà amb ells, no? Però això no importa.
0: En el
1: No, ni aleshores tampoc. Hi ha una cosa que sempre explico, que a mi em va fer molta gràcia, que quan em van nomenar em va trucar el Josep Maria Casassús, que havia sigut profe meu, i era un catedràtic de l'Autònoma. I aleshores em va dir, Esther, felicitats, saps que ets l'única dona després de la Mariluz Morales? I dic, sí, és veritat. I la Mariluz Morales va ser una senyora que va ser directora de la Vanguardia, no? I aleshores, clar, com no hem estudiat les dones que ens han precedit, no? Doncs li vaig dir, escolta, quant de temps va ser la Mariluz Morales directora del diari? I em diu, home, 6 mesos. Dic, escolta, i per què la van elegir? Bueno, perquè era l'única dona de la redacció. I escolta, i com va acabar això? Perquè va acabar represaliada, no? I em diu el Casassús. Diu, sí, va acabar en un convent. I clar, jo, l'expectativa meva era baixa. Era més de 6 mesos i no acabar en un convent. Per tant, sempre m'ho vaig plantejar...
0: Tot ha anat millor.
1: Sí, sempre m'ho vaig plantejar com una cosa que aniria dia a dia. I que, per tant, l'única cosa que sabia és que un dia entraria per aquella porta d'aquell despatx i un dia sortiria. Era l'única cosa que sabia que passaria. Per tant, el que val la pena és que surtis una mica amb dignitat, no? O com a mínim content del que has fet i que has fet el que creies que havies de fer. Perquè agradar a tothom no agradaràs mai. Per tant, val la pena dir, mira, doncs, no sé fer-ho millor...
0: Això de no agradar a tothom, ho vius
1: sí,
0: bé?
1: Sí. Però és que des de molt jove vaig entendre que és impossible agradar-li a tothom i que, per tant, el més important és que quan te'n vagis a dormir, te'n vagis a dormir més o menys relaxat.
0: Puguis dormir les hores aquestes que dèiem.
1: Sí, i que entenguis que has fet el que podies i el que millor pensaves que podies fer les coses. Per tant, és obvi que no li pots agradar ni a tothom, per tant, has de fer les coses a la teva manera.
0: Doncs ja sabeu, és divendres, estem a les dones i els dies, i és el moment, ja sabeu, que sempre demanem a les nostres convidades que posin música, i ens ha agradat molt la selecció musical de l'Esther Vera, que comença forta i funky.

0: Aquesta cançó és una de les moltes que ens has triat i que ens has fet una llista llarguíssima. Ja sabem que t'agrada la música.
1: Sí, m'agrada molt. M'ha costat molt triar.
0: De fet, abans sentia, parlàvem aquí a la redacció abans de posar el micro i ens parlaves que gairebé tu la música la fas servir com un bàlsam, no?, en moments d'estrès.
1: Ah, sí, segur. Hi ha gent que per reconnectar fa meditació o se'n va a missa, diguéssim. I jo per reconnectar me'n vaig a un concert de música clàssica. No en tinc cap dubte, que és una de les coses que a mi em tranquil·litzen, em relaxen, em permeten pensar. Sí, jo escolto molta música, realment.
0: Aquesta no és precisament clàssica, és una cançó...
1: No.
0: Comença a ser-ho, per això.
1: Sí,
0: comença
1: sí,
0: a ser-ho.
1: És un clàssic.
0: Però és un dels temes que ens has triat i parla dels carrers.
1: Sí, és més, és una...
0: dels carrers, de la llum dels carrers, de l'energia del carrer.
1: Sí.
0: Això, després, ara que hi ha la dictadura del clic, que dèiem abans, és difícil fer-ho, portar el periodisme encara aquesta energia dels carrers?
1: No, i per mi és el més important de la professió, no? Que no li agradi la gent que no s'hi dediqui, que no li agradi estar al carrer, mirar, escoltar, intentar comprendre fins i tot a la persona més llunyana de tu i explicar-ho, que no es dediqui això, que es dediqui a una altra cosa, perquè evidentment no és una feina còmoda, ni és una feina per fer amics, perquè sempre has de tenir un punt de distància sobre les coses i un punt d'equanimitat, has d'intentar-lo, etc. Per tant, és una feina per gent que ens agrada el carrer i que ens agrada veure la gent i escoltar la gent més diversa. I sí, aquesta és una cançó, a mi em dona energia. I a més és una cançó que em recorda el meu germà, perquè al meu germà li agrada molt aquesta cançó també, i sempre que hi ha una juerga a casa seva sona, en algun moment sona, sí.
0: Ara que parlàvem del periodisme d'aquests 10 anys, ha canviat molt el periodisme, i pel fet de ser dona suposo que ja es va preguntar algú, serà molt feminista, no? Perquè en els últims anys hem parlat molt d'aquest concepte quan no se n'havia parlat mai, només cal anar a una llibreria i veure que hi ha una prestatgeria, hi ha un espai que és feminisme. Ha canviat la mirada sobre les dones, ha canviat, vosaltres heu parlat molt de MeToo, heu destapat també molts casos d'abusos, ha estat una de les coses fortes del diari en aquests últims 10 anys. I està la teva petjada aquí darrere, per tu era molt important això?
1: Home, és que jo crec que ser un home o una dona, ser ric, ser pobre, ser neerlandès o ser kuwaitià, tot això t'afecta d'alguna manera, marca la teva posició al món i la teva manera de veure les coses. Per tant, jo tinc molt clar que hi ha coses que em passen perquè sóc una dona i coses que no em passen. I si fos doncs negra, també hi hauria coses que em passarien i coses que no em passarien.
0: Però aquesta mirada segur que hi ha tingut a veure.
1: Sí, també és veritat que et diré que les coses no van soles. Moltes vegades sí que és veritat que perquè tu estiguis en un lloc també determines d'alguna manera la mirada de les altres persones, eh? Vull dir que és evident que és més difícil que es faci una broma masclista davant meu que no es faci, no? Per tant, és veritat que d'alguna manera condiciones el que t'envolta quan hi ets. Però jo crec que també he connectat amb molta gent de la redacció, sobretot amb moltes dones de la redacció. La redacció de l'Ara és molt feminitzada, tenim molts llocs de responsabilitat, jo no dic mai de poder, sinó de responsabilitat, i que estan ocupats per dones per una manera, per decisions purament meritocràtiques, i també perquè som més dones en aquest mercat i som més dones que sortim de la facultat. Per tant, representem molt la societat que tenim. Una redacció molt feminitzada i relativament jove és més fàcil que totes aquestes coses funcionin. Aleshores, jo n'he demanat moltes i també elles s'han vist lliures de proposar moltes coses. I aleshores, quan es fa un reportatge sobre l'endometriosi, per exemple, fa molts anys, i funciona meravellosament bé d'audiència, veiem que connectem amb coses que la gent vol llegir i que les dones afectades les volen llegir i que els homes que tenen dones afectades a prop també les volen llegir. Fem un dossier fantàstic que va fer la Lara Bonilla de medicina d'home en cos de dona, no? De com canvia els tractaments mèdics i fins i tot els símptomes, no?
0: El viatge de gènere a la medicina.
1: Exactament, doncs el viatge de gènere a la medicina, doncs veiem que també funciona i que a la gent li interessa i que, a més, resulta que ens premien perquè som els primers que ens atrevim a fer aquest tipus de coses. Per tant, jo crec que és una cosa que he fet de manera natural i que el diari ha rebut de manera natural. També és veritat que nosaltres tenim un lector molt feminitzat. Tenim pràcticament la meitat de dones que d'homes. Tenim més dones...
0: Teniu mesurat, això, eh?
1: Sí, tenim més dones que molts altres diaris. El nostre primer... El propietari del diari o el més gran accionista sempre diu que durant molts anys a Espanya s'havia fet periodisme de mascles per mascles. I jo trobo que ho defineix molt bé. Aquesta és aquesta cosa testosterònica de por mis huevos, no? I aquest tipus de periodisme més imperatiu que horitzontal o d'escoltar la gent o d'escoltar la comunitat o d'intentar ser útil i constructiu. I això és un tipus de periodisme molt, molt diferent al que nosaltres intentem fer.
0: I ara que parles, per exemple, de l'autoritat, no imagino, Esther Vera, potser m'equivoco, tenint síndrome de la impostora i aquestes coses. Com portes l'autoritat? I també pues, suposo que és una cosa que s'ha anat transformant mentre treballes allà. Com em dirigeixo als altres? Perquè aquest per mis huevos que deies a tu no et funciona i a moltes no ens funciona.
1: No, clar.
0: Però com ho fem?
1: Com ho fem? Treballant més. Treballant més. O sigui, jo, a veure, jo tinc les meves inseguretats com les té tothom. I jo crec que tothom, que és sant, al fons, tenir una mica de síndrome de no estaré a l'alçada de fer les coses, o digue-li de l'impostor o el que sigui. Jo crec homes extraordinàriament intel·ligents que es preparen moltíssim les seves intervencions, per exemple. I no li diríem síndrome de l'impostor, però li diríem sí una certa inseguretat o una certa responsabilitat respecte als altres, no? I respecte a tu mateix. Aleshores, a mi això em sembla bé tenir-ho. Perquè crec que
0: és una qüestió de respecte.
1: Sí, és una qüestió de respecte i d'intentar fer les coses ben fetes. Aleshores, si les pots fer ben fetes, doncs no les facis mal fetes, no? Per prendre decisions que realment siguin executables, han de ser comprensibles. O sigui, han de ser coses que la gent entengui. Aleshores, perquè siguin coses que la gent entengui, doncs han de ser coses que realment siguin compartibles. Jo crec que si has de treballar més.
0: Sí, has de treballar més. Sí, tu imposes
1: sí,
0: pràcticament.
1: Jo sempre penso que, home, jo porto gairebé 40 anys treballant de periodista i he fet tots els papers de l'AUCA. Aleshores, la poca seguretat que jo pugui tenir en la meva feina és perquè jo ja hi he passat. Aleshores, si puc ajudar els companys doncs, que investiguen un cas o que intenten escriure alguna cosa i em demanen ajuda o em diuen què fem amb això, jo dic, doncs per aquí, per allà, o això no ho pots publicar així, o vigila perquè aquí, si anem a un judici el perdrem, fes això o fes allò, jo puc fer-ho perquè ho he fet abans.
0: Sí, que estàs molt present, també.
1: Intento estar molt present, sí. Intento ser una directora que està a la redacció, sí.
0: És important, també, haver estat en tots els papers de l'AUCA per fer bona feina. És a dir, perquè tu has fet el trànsit a TV3, has fet coses que potser ara ningú s'imagina, veient on estàs.
1: Sí,
0: has fet
1: clar.
0: Com tothom, eh?
1: Jo he fet de productora de ràdio als 18 anys i a partir d'aquí ja no vaig parar. I vaig estudiar dues carreres treballant. Per tant, sí, jo he treballat molt, però és que estic encantada d'haver-ho fet, perquè jo crec que el periodisme és un ofici, i el periodisme... A veure, la segona carrera la vaig fer perquè tenia sensació que no sabia res, que no havia après res a periodisme, i que necessitava, si volia fer relacions internacionals, doncs necessitava estudiar.
0: Estudiar polítiques.
1: I això és el que vaig fer, no? I em vaig especialitzar en relacions internacionals per poder ser corresponsal, etcètera, no? I crec que l'autoritat no es guanya jeràrquicament, l'autoritat es guanya treballant i sent útil per la gent amb qui treballes. Aleshores, tu dius, no, la Cervera, com pren les decisions i com les comunica? Bueno, aquí també hi ha una part de dona que jo no soc de cridar, per exemple. I aleshores ja a vegades et confonen, no? Jo em vaig sentir una vegada dir-li a algú, que en aquest cas era un home, si necessites et crido perquè m'entenguis el que t'estic dient.
0: Ell t'ho deia tu?
1: Jo li vaig dir amb ell, saps? Em vaig descobrir dient, ja li he dit de tantes maneres... educadament, raonablement, amb argumentacions, que al final li vaig dir, escolta, si vols, et crido, si és que ho has d'entendre millor. I aleshores va entendre perfectament el que li estava dient. Va entendre que jo no estava disposada a tenir una actitud de típic director de...
0: Beligerant,
1: que cridi, que foti un cop de puny al damunt de la taula. No, això no m'interessa, no estic disposada. No, procuro no perdre els estreps, no, crec que no.

0: Aretha Franklin, respect.
1: Com no, respect.
0: Això li has hagut de dir alguna vegada a algú de la redacció o en general a la vida? Ei, respect?
1: No.
0: O més d'una vegada?
1: No. Si has de dir això, el millor és fer somriure i girar cua.
0: Abans parlàvem del temps de la universitat, d'aquestes ganes sempre de treballar. Vas estudiar periodisme i et va semblar que era poc, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, perquè era molt teòric.
0: Que et faltava coneixement d'altres àmbits i et vas posar a estudiar polítiques. Ho has dit així molt ràpid,
1: sí.
0: Però tu arribaves una mica més tard a classe perquè venies de treballar exactament d'aquesta casa,
1: exactament,
0: oi?
1: Exactament, d'un plató, anava a dir, d'un estudi que hi ha baix. Sí, sí, treballàvem al Cuní durant 2 anys, llevant-nos molt, molt d'hora amb aquella energia que tenia el Cuní aquelles hores. Sí, sí, sí. Va haver-hi un any que estava fent... Ja havia acabat periodisme, estava treballant allà amb el Cuní, ja havia treballat a TV3. I és veritat que hi ha una classe que jo arribava tard i aleshores vaig tenir un profe fantàstic que un dia ens va fer un examen oral i és quan acabo l'examen oral, era de dret constitucional, em diu, semblaven les notícies de les 9... I jo em vaig posar a riure i li vaig dir, és que em dedico a això. I, en sèrio? Ostres, doncs mira, m'ha semblat així. Diu, però aleshores on treballes? I vaig dir, doncs mira, Catalunya Ràdio. I l'última cosa que faig, treballo amb el Cuní, llegeixo el butlletí de les 9 i me'n vaig corrent cap a classe. I em diu, però aleshores a quina hora arribes tu a classe? Dic, home, vaig pels túnels, vaig amb cotxe pels túnels i la veritat és que arribo a 25 a classe, o així anava com una boja. I aleshores em va dir, home, un dia et mataràs, farem una cosa. I molt simpàtic em va dir, mira, jo arribaré 10 minuts tard, els 10 minuts següents repassaré la classe anterior i després començarem.
0: Va, aquest home va jugar clarament a favor.
1: No sé si va ser exactament així, però només que m'ho digués, sempre li he estat molt agraïda, saps? Sempre he pensat, que simpàtic, tu, que bon tio.
0: En tota la teva carrera, diries que els homes o les dones han estat més generosos amb tu o no sabries distingir-ho per gèneres?
1: No,
0: hi ha hagut
1: no.
0: De tot.
1: No, hi ha hagut de tot. A mi aquesta cosa de que les dones són més dures entre elles, no m'ho crec. Em sembla una manera de... Em sembla un tòpic de les bruixes dolentes que entre elles competeixen. Jo he tingut homes al meu voltant molt generosos. És veritat que he tingut més jefes que jefes i han sigut generosos, crec, o com a mínim he après coses d'ells. A les bones o a les dolentes he après coses d'ells. Del Cuní vaig aprendre coses, del Martí Anglada vaig aprendre coses, de l'Iñaki Gabilondo vaig aprendre moltes coses. Però també he tingut dones meravelloses al voltant, la Dolors Genovès a TV3, la Susana Morcillo a TV3... tipes boníssimes i...
0: No, el que no. Passa que sí que ara deies els noms i pensava, tots ells han tingut molta visibilitat, elles sí. No tant. Les sí. Dones moltes vegades treballen en posicions que no es veuen o que no estan de cara a l'aparador.
1: Sí.
0: Hi ha una mica de ràbia, una mica de sentiment de ràbia amb això? Amb que hi ha moltes dones potents que no s'han pogut ensenyar, no s'han pogut mostrar?
1: Sí, sí. Jo entenc que hi ha d'haver hagut molta frustració i hi ha molta frustració encara entre moltes dones que es mereixerien estar a la primeríssima línia i que no hi són perquè hi han estat ells. Perquè encara per algunes coses tenen més credibilitat, és a dir, nosaltres d'alguna manera ens ho hem de guanyar tot. I ells d'alguna manera ja tenen un crèdit donat d'entrada. I això ho lamento, però encara és així. I a més també ells tenen més capacitat per vendre's. Jo ho veig, jo ho veig amb les persones que arriben per fer algunes entrevistes de feina, per exemple. En general, les dones els hi costa més mostrar la seva seguretat i la seva solidesa. Però he d'admetre que anem millorant a poc a poc. El que passa és que també em fa ràbia dir anem millorant perquè ens queda tant per millorar encara, ens queda tant espai i hi ha tantes dones pel mig que queden descavalcades que sap greu dir hem millorat. Vull dir que no és que jo estigui contenta per la meva situació, no. Jo crec que en general les dones van millorant. Jo ho veig al meu entorn, veig les noies del diari, veig tipes boníssimes i que faran el que vulguin a la vida i que poden arribar a la meva posició i a qualsevol posició de responsabilitat. Però és veritat que queda molta feina per fer, s'ha de remar molt.
0: Abans, al principi de l'entrevista, parlàvem d'excepció i d'excepcional. A vegades tu sents que aquesta excepció et fa estar com al marge? És a dir, sents que és massa responsabilitat, aquest sentiment de dir soc l'única, estic aquí amb un munt d'homes i soc l'única que ostenta un càrrec com aquest?
1: No, al començament de tot, tu dius, no, és que no se't veu que puguis tenir síndrome de l'impostor, o tothom té les seves inseguretats. I aleshores al començament em va passar una cosa que per mi va ser nova, que va ser no els hi puc fallar. no puc fallar aquí. Jo després pensava, però a veure, jo per què em poso aquest pes? Aquí he de fallar. Però en realitat jo pensava, no, no pot ser la primera, després de molts anys, i fer-ho malament, o fer el ridícul.
0: Home, però això és molta pressió, per una persona sola.
1: Però després també penso, no li puc fallar a la meva redacció, o no li puc fallar a les persones que posen diners al diari. Vull dir, jo sóc una persona de... no puc fallar, saps? Vull dir, tot el dia m'estic posant pes al meu damunt, Vull dir que no sé, si jo no és fàcil tampoc, Saps? Però sí que és veritat que vaig pensar, hem d'estar a l'alçada i no em represento a mi sola, saps? Que potser és una mica arrogant això que t'estic dient,
0: no,
1: però... Sí, no sé per què, perquè penso, però si finalment jo sóc jo, no? No, vull dir que no he de portar pes a l'IE. Em va passar, vaig pensar, no puc fallar en aquestes noies que també es mereixerien estar aquí. Estic jo, però podria ser una altra dona.
0: O potser estarà una altra en un futur.
1: Ostres,
0: estem fent el camí per això.
1: Espero.
2: C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux.
0: Com ens agrada que l'Esther Vera hagi triat Eartha Kitt, que sempre ens agrada molt a casa. Clar, jo, després de tot el que m'expliques, pes i tota aquesta responsabilitat, m'imagino que quan estaves de corresponsal a París o a Washington, vas respirar una mica més? Ho recordes com temps una mica més... amb menys responsabilitat?
1: La felicitat, o tampoc? Absoluta.
0: Ah, sí?
1: Total. Home, tens 30 anys, estàs a París, ets el teu propi jefe, d'alguna manera, perquè...
0: T'organitzes com vols.
1: T'organitzes com... treballes molt, però t'organitzes com vols, i un dia fas economia, l'endemà fas moda, l'altre fas cultura, l'altre vas al Louvre amb una exposició que està tot al Louvre buit i només hi ha periodistes. Vius coses fantàstiques, extraordinàries. No, per mi, clar, era molt jove, però també era la primera vegada que jo sortia... de veritat, de casa, no havia sortit ja un temps abans per anar als Estats Units, però era la primera vegada que sortia com a responsable de mi mateixa durant un temps, responsable de la meva feina per fer-la bé, era jove, París, una ciutat extraordinària, fantàstica, i m'ho vaig passar bomba, no, va ser espectacular.
0: Trobes a faltar aquestes èpoques?
1: Jo trobo a faltar tenir 30 anys.
0: D'acord.
1: No, jo m'ho passo bé, a la vida. Sí. Jo procuro passar-m'ho bé. Uh-huh. Però, esclar, allò era fantàstic. Sí. Però si em dius que si trobo a faltar fer de periodista, jo intento mantenir alguns raconets per fer de periodista.
0: Ja et veiem que fas entrevistes, fas algunes coses,
1: procuro fer...
0: a part de les columnes.
1: Clar, faig el meu, el meu article de diumenge, perquè així m'obligo a escriure, m'obligo a estar al dia, faig algunes entrevistes, vull dir que em procuro fer coses. Ara, marxar de corresponsal, no et dic que no m'agradés, i tant, sí.
0: I tornaries o què?
1: Mira, no et dic que no. No et dic que no. La meva filla ara ja és... La meva filla ara ja és gran. Sí, no et dic que no. Per què no? Uh-huh.
0: Ara que nomenes la teva filla va ser un abans i un després en moltes coses, m'imagino. Tot i que no vas deixar mai de treballar, sí que va haver un moment de potser d'haver de renunciar o sacrificar determinades eleccions professionals en algun moment de la teva vida, oi?
1: Jo vaig renunciar a més coses vitals que professionals, perquè vaig considerar que professionalment s'havia de continuar tirant endavant i que no tenia per què tenir menys oportunitats que el pare de la meva filla, professionals. I, per tant, vaig fer més renúncies personals, és a dir, per mi el meu temps era la meva feina i la meva filla, bàsicament, durant molts anys. Mm. Ara és una mica més obert, perquè ella ja és una adulta, no? Però vaig procurar renunciar... Bueno, sí, vaig renunciar a una cosa que m'hauria agradat molt, que va ser marxar de corresponsal de TV3 a Washington, però perquè l'Anna acabava de néixer i en aquell moment el pare de l'Anna no s'ho podia organitzar i jo marxar sola per fer malament la corresponsalia, això sí que no ho volia fer. I clar, sí que és veritat que vaig renunciar a coses, però igual també vaig fer altres fantàstiques, Vull dir que no, la vida... Hi ha moltes oportunitats,
0: però
1: en realitat.
0: Però sents que potser les dones sempre han de renunciar per aquesta part, perquè ser mares i portar vida professional és bastant incompatible?
1: Jo el que sé és que tots els meus companys corresponsals normalment eren homes i les seves dones portaven la casa i els fills i els ajudaven moltíssim amb la seva estabilitat mental, econòmica, familiar, etc. O sigui que la majoria d'homes la majoria de corresponsals, perdó, eren homes amb una família que portava una noia que havia renunciat a la seva pròpia feina.
0: I clar, en el teu cas, clar, t'he de demanar, les teves parelles, encara que no fos la d'aquell moment o la que sigui, ho han entès tot això? Han entès tenir una persona potent al costat que volia marxar, que volia fer coses, que es volia exposar?
1: Costa, costa.
0: Costa.
1: Costa molt, sí.
0: O sigui que per tenir aquest nivell que tens tu a nivell de comunicació, s'ha d'estar sola o s'ha d'estar una mica més sola?
1: No ho sé, no ho sé, no sé què dir-te. El que passa és que sí que penso que els homes necessiten un procés de maduració que haurien d'espavilar. Haurien de madurar d'una manera ràpida, perquè si no es trobaran amb moltes dones que no renunciaran a la seva vida per una vida en comú o per estar a l'ombra d'ells. Per tant, no sé si en el meu cas ha estat així. Ha sigut difícil, t'he de dir. Ha sigut tot bastant difícil. Però jo crec que és una cosa en general, eh? Jo crec que és una cosa en general. És un canvi social brutal. I crec que els nois han d'aprendre a compartir, han d'entendre que no són el centre de l'univers, els homes, i que les dones també són el centre de l'univers i que s'ha de compartir. I llavors, aquestes relacions de compartir crec que són difícils i que la meva generació encara eren més difícils del que espero que siguin ara.
0: Espero, perquè el que veiem sempre és que quan veig dones que ocupen posicions importants, gairebé sempre les veig soles o separades, o vull dir, no dic que sigui el teu cas, però sembla que compartir no és el fort de segons quins homes.
1: A mi hi ha una cosa que sempre m'agradava veure, que era en qualsevol reunió calcular quants fills tenien ells i quants fills tenien elles. I si t'hi fixes, elles sempre tenen molts menys fills que ells.
0: O fins i tot no en tenen.
1: O no en tenen.

0: Déjame que te cuente, Limeña. Aquesta cançó, això és romanticisme pur sucre. Ara que parlàvem d'amors, sí, hem sigut romàntics també, Esther Vera.
1: Home, sí, clar, hem viscut, sí, molt. Ja som grans, vull dir que sí, sí, sí, sí, jo m'ho he passat bé i he conegut gent estupenda i he tingut amors meravellosos, sí, clar.
0: Escolta, ara que parlaves dels anys, també, com portes els anys? Com portes el pas del temps? Doncs ets nostàlgica porto... o creus no. que estàs en la millor època de la teva vida?
1: No sóc nostàlgica. Crec que l'alternativa a fer anys és molt pitjor, no m'interessa el més mínim, i per tant, a mi m'està bé, a mi la maduresa m'agrada.
0: Tu no creus que les dones de més de 50 són les millors?
1: Jo crec que estan bé, jo crec que el temps també et dona una certa tranquil·litat, et dona un punt de vista, una distància sobre les coses, no te'n mors d'amor, no et mors de res, saps? Vull dir, que et dona una certa tranquil·litat, sí, sí, no, a mi això de fer-me gran no m'impacta molt, no.
0: Tot i així, aquesta cançó la posàvem, no per tot això sí. que t'explico, sinó no. per la teva mare, que li Exactament. Encantava aquesta cançó.
1: Sí, a la meva mare li agradava molt aquesta cançó i, bueno, li agradaven moltes coses, però la meva mare, que era una persona tradicional, que era una dona que es va quedar a casa, que va cuidar tres fills, que era el puntal de la família, etc. Doncs sí, la Maria Dolores Pradera li encantava. I la meva mare, la veritat és que li devem molt, perquè ens va fer molt com som tots, els tres. I a mi i a la meva germana especialment, perquè la mare cuinava molt bé, era molt exquisida, era molt perfeccionista, era molt delicada. I aleshores, quan la meva germana i jo entràvem a la cuina, ens deia, ja podeu sortir. I li dèiem, per què? I ens deia, no teniu deures? No teniu res a fer? Fora d'aquí.
0: També m'ho deien,
1: fora
0: això.
1: De la cuina.
0: També m'ho deien.
1: Aleshores, la cosa era, fora de la cuina, vés-te'n sí. a estudiar. I aleshores, la meva mare, el que ens va ensenyar per activa i per passiva, sobretot, és important l'autonomia econòmica, és important l'autonomia intel·lectual. I aleshores, la meva mare hagués volgut estudiar i tenir una moto, una Vespa, i ella no la va tenir mai, ni va poder estudiar, ni va tenir una Vespa, i jo el primer que vaig fer als 18 anys és comprar-me una moto enorme, més gran que jo. I aleshores jo sóc molt fruit, i la meva germana, totes dues, som molt fruit de les frustracions i de les il·lusions de la nostra mare. I aleshores, doncs això, a la fina li encantava la Maria Dolores Pradera.
0: Diries que tot el sacrifici que va fer ella, perquè venia també d'una família republicana, exiliada, que havien vingut amb unes certes dificultats, i tota aquella feina que va fer ella us la va traslladar amb aquest esperit de sacrifici, de treball i també de totes les oportunitats que potser no va tenir ella, com potser estudiar, perquè segurament li hagués agradat.
1: Sí, per tots dos, eh? El pare venia d'una família represaliada republicana i la mare venia d'una família represaliada republicana, conservadora i monàrquica, però represaliada pel règim i franquista. I aleshores, doncs, sí, van arribar aquí perquè els van fer fora de casa seva, els hi van prendre tot i els van fer fora, els van desterrar, literalment, i van arribar aquí, amb una mà davant i una altra al darrere. Però la meva mare era una persona molt sofisticada mentalment. I el meu pare també, en aquest sentit, per ells, tenir estudis era la porta de l'ascensor social. I aleshores era bonic, perquè la mare ens feia estudiar i la mare vigilava i el pare ens va traslladar un amor per la cultura i pel saber extraordinari. O sigui, el nostre pare era banista i feia, era molt delicat i feia coses precioses i tal, però i dissenyava mobles així moderníssims, tot el que tu vulguis. Però jo me'n recordaré tota la vida que els diumenges el meu pare, que era l'únic dia que ell feia festa, ens portava cada diumenge a una exposició. Era una exposició i fer l'aperitiu. I aleshores, clar, nosaltres cada diumenge doncs, anàvem a la Fundació Miró, anàvem al Picasso, anàvem als museus de Barcelona, no? I aleshores, bueno, això que t'inculquin això a un senyor que se va haver de posar a treballar als 14 anys i que se li va cremar el taller i va fer encara una empresa encara més gran i va acabar fent una petita empresa doncs molt digna i amb bastants treballadors, etc. Doncs sí, alguna cosa aprens d'aquesta gent és a treballar.
0: És la llavoreta.
1: Sí, és que no els hi pots fallar, perquè, però és que no és que no els hi puguis fallar, és que has vist els teus pares treballant molt i sacrificant-se molt i pensant que la curiositat i el saber estan bé i que estudiar està bé. Aleshores, és el que has après, és el que has mamat, no saps fer una altra cosa.
0: I els has de tornar d'alguna manera.
1: Sí, Sí, sí, suposo que sí. M'encantaria que estiguessin orgullosos de nosaltres, no?
0: Ho estan segur. Ara parlaves de la teva germana. La teva germana va morir,
1: sí,
0: però era una persona molt important per tu.
1: Sí, importantíssima. Ara jo crec que ja m'he fet gran i puc parlar d'ella sense emocionar-me, però sí, Lilia tenia 5 anys més que jo i per mi era el meu referent cultural. Era una tipa intel·lectualment molt vàlida, molt culta, i em va obrir, doncs, moltíssimes portes a la vida, a tot. I això és com ens portàvem molt bé, doncs, érem d'aquestes germanes típiques que havíem viscut juntes, que en un temps que jo estava a París, ella estava a Londres fent de lectora d'una universitat, és on ens trobàvem al mig, fèiem viatges juntes, compartíem amics, ens trucàvem 3 vegades al dia. Vull dir que va ser una desaparició molt traumàtica, realment, perquè va ser un moment allò de dir, ostres, el món continua rodant, malgrat que ella no hi és, no? I que la meva vida ha canviat per sempre, que a partir d'ara seré una persona diferent.
0: A la teva filla també li has inculcat tot aquest món de la cultura o no t'ha fet falta?
1: He procurat, i la veritat és que ha resultat, no? És una noia que està bé. Estudia medicina, això del periodisme no li interessa el més mínim.
0: Tu li vas dir una carrera de profit, tonteries les justes.
1: Sí, però és ella, eh? És una persona que té molta personalitat. Mm-hmm. I és més, si jo hagués insistit molt en alguna cosa, hagués sortit al revés, saps? Vull dir, yeah, m'hauria sortit de l'espanyol. I una de les coses que em sap greu, sí, és que la meva germana, la meva filla no es van conèixer. Llavors, per la meva filla, la meva germana és un interrogant. Que ella omple, eh? Que ella omple. I com hi ha moltes fotos, les mateixes exactes que hi havia quan es va morir a casa meva, hi ha moltes fotos d'ella, doncs sempre diu Lili això, Lili allò, sí, mira aquest llibre era d'ella, o això era d'ella, o Lili havia fet això, Lili no sé què. I llavors, doncs, mira, l'hem anat omplint. Però bueno, quan perds algú molt important a la teva vida, doncs aprens moltes coses també, eh?

0: Sentint Zao Desagasant, que no sé si mai ho dic bé, però aquesta cantant francesa que ens agrada tant, i dius que a tu també t'agrada molt aquesta cançó.
1: M'encanta aquesta noia, sí. M'agrada molt David Bowie, sí. I m'agrada molt ella. Mm-hmm. Ella trobo que té molt d'àngel, aquesta noia, sí.
0: Té molt d'àngel. Ara parlava deia alguna cosa de lying, de mentir, i et vaig sentir dir una vegada que si menteixes estàs mort.
1: Depèn d'en què, però sí.
0: Sí, parlaves de la teva època, política. Per exemple, de la comunicació política, on treballaves, quan treballaves amb l'Andreu Mascolell, sí. com a cap de gabinet d'ell, sí. del conseller d'Economia. Però quantes coses has après, no en aquella època, sinó en general, de l'important que és, doncs, dir la veritat i no només vendre motos, no? Que a vegades, quan estàs al periodisme de trinxera, sembla que el periodisme polític o la comunicació política es basa molt en això, en estendre bulos o
1: sí,
0: mentides
1: fer propaganda,
0: o
1: no?
0: Fer propaganda.
1: Sí. A veure, vaig aprendre moltes coses. Per començar, perquè si tu tota la vida vius a Nova Zelanda i de cop te'n vas a Zimbabwe, aprens moltes coses. I vaig veure...
0: Tot se n'aprèn.
1: La nostra professió exactament des de la banda contrària. I llavors vaig veure les coses bones de la nostra professió i també les dolentes. La mandra que tenim, els prejudicis que tenim, les ganes de que ens confirmin un titular, encara que sigui mentida. O sigui, vaig aprendre que també nosaltres... No,
0: fem coses malament.
1: Fem coses que podríem fer-les millor. Que això per començar. L'altra cosa, vaig tenir la sort que la Cristina Gallac, que havia sigut durant molts anys cap de premsa del Solana, em va dir, tampoc canviarà tant, perquè de fet el que faràs és gestionar informació. I això jo m'ho vaig prendre sempre com que jo gestionava informació, però ni m'inventava informació ni m'inventava un relat. I, a més, vaig tenir la sort que l'Andreu... Bueno, la sort no, perquè jo amb qualsevol altra persona probablement no hagués fet aquest pas. I, en canvi, amb l'Andreu Mascolell sí que vaig tenir la confiança que ell me'n feia a mi i jo li'n feia amb ell per no fer coses que no m'agradessin fer. I, aleshores, des del primer dia ens vam conjurar, exactament, ens vam conjurar en què, davant del dubte, transparència. I aquesta va ser la nostra frase. I jo li vaig dir, Andreu, davant del dubte, transparència. I em va dir, exacte, perfecte. Després, l'altra cosa que jo feia és que jo anava sempre amb una llibreteta. I jo ho apuntava tot. I, a més, l'altra cosa que fèiem era que en un moment difícil en què no se sabia si els telèfons podien estar punxats, etcètera, etcètera, nosaltres vam decidir sempre que mai amagaríem un telèfon. És a dir, tot el que passava havia de poder ser explicable. Ara, és veritat que ja el govern té unes línies de comunicació, hi ha coses que li agraden, coses que no li agraden, etc. Però si tu t'ho planteges com que gestiones informació, és molt diferent a que si t'ho planteges des d'un punt de vista doncs de partit, que no era el cas, ni d'ell ni meu, pràcticament, bueno, meu segur que no, i d'ell tampoc, pràcticament, perquè una persona amb una gran independència de criteri i intel·lectual, i per tant doncs, ens ho miràvem d'una manera diferent. I si vaig tenir algun tibantó, va ser amb la part de comunicació del govern, que una vegada algú va dir, aquí nosaltres fem propaganda. I jo vaig dir, no, jo no faig propaganda. T'has equivocat. I la sort és que l'Andreu no entenia que nosaltres haguéssim de fer propaganda. Vull dir que nosaltres podíem explicar les coses amb més o menys interès, podíem intentar explicar les coses quan tinguéssim una visió completa dels problemes i no parcial, per exemple, que això sí que és una cosa que passa sovint, però no vam intentar vendre la moto a ningú.
0: Clar, jo tinc entès que tu li vas dir, jo no et voto, però em caus bé. Vindria resumir-ho d'aquesta manera.
1: Li vaig dir que no el votava, és veritat.
0: Que això és fort,
1: és molt... No, però ell ho va entendre molt bé, el
0: si
1: que li estava dient.
0: Si tens la llengua, Esther Vera, no.
1: No, perquè
0: no
1: jo el coneixia amb ell. Sí. Jo el coneixia... No, però és que no pot ser ambigu amb determinades coses.
0: No, i tant.
1: Si et fiques en aquell embolic amb ambigüitat, has mort. Mm-hmm. Perquè aleshores acabaràs fent coses que no vols fer. Aleshores, no, l'Andreu és que és una fantàstica, és una persona molt espectacular, o sigui, és de les persones...
0: Tothom sempre se'n parla de la seva intel·ligència.
1: És molt intel·ligent i alhora és molt divertit. I també és molt bona persona. Aleshores, aquestes tres coses són molt difícils de trobar en una mateixa persona. I aleshores, jo tinc la sensació que...
0: Amb tu em faci falta.
1: Que el vaig trobar. I aleshores, jo l'havia conegut als Estats Units i ell em va dir, ajuda'm a comunicar això. I jo li vaig dir, jo no vull passar a la política i tal. I aleshores em va dir una cosa, que em va dir, fes com el meu fill, que és professor d'una universitat i en aquest moment deixa la universitat per dedicar-se 2 anys al Ministeri de Treball de l'Obama. I li vaig dir, home, no ets l'Obama, per començar, ni jo sóc el teu fill que després pugui tornar a la meva plaça de la universitat. Vull dir que això ja veurem com ho fem, és difícil estar en una banda i després anar a l'altra banda.
0: Això fa molta por aquí, aquests canvis a Catalunya, perquè sabem que...
1: Per això no hi podia haver ambigüitat, saps? Per això jo no podia entrar allà pensant que en algun moment em podia convertir en un propagandista.
0: No, perquè hi ha gent que li ha passat molta factura, de fet, i que no s'ha pogut tornar a dedicar al periodisme, perquè han quedat com marcats, per dir-ho d'alguna manera.
1: Per això jo em vaig comprar amb ell només 2 anys. El que va passar és que després, com això va ser la crisi aquesta del deute tan dura, quan feia 2 anys era la segona caiguda de la crisi, encara era una situació més complicada, i aleshores ja em vaig quedar per una qüestió de lleialtat amb ell. Però no me'n penedeixo gens. Va ser molt dur, Va ser molt dur, molt pitjor que el diari, Perquè teníem una responsabilitat que no és teva. I que tu estàs allà per explicar les coses que passen, però era això de que no saber si ells pagaven les nòmines de 250.000 persones, era una cosa molt bèstia. I si s'havia de tancar un hospital, era una cosa terrorífica.
0: Home, amb aquests 10 anys n'has vist moltes, i amb la perspectiva del temps, jo avui pensava, com has vist canviar més a la societat, després del procés o després de la pandèmia? Què ens ha canviat més als catalans?
1: No sé què dir-te. Jo crec que no ens ha canviat res massa prou. Ja. Massa prou, perquè de la pandèmia tots dèiem aprendrem determinades coses a viure d'una altra manera, ser respectuosos amb el medi ambient, amb la naturalesa, a viure d'una altra manera més tranquil·la, tal. No n'hem après. I el procés, doncs, jo crec que del procés hi ha una part de parlar-nos a nosaltres mateixos de la realitat que potser encara tampoc l'hem afrontat del tot.
0: Ara estem tots votant a l'Aliança Catalana, es veu.
1: Això diuen.

0: Aquesta música dels Pretenders, un clàssic, la Chrissy Hynde.
1: Chrissy Hynde.
0: Una jefa.
1: Forever.
0: Una jefa.
1: Aquesta sí que és una jefa total.
0: Total. A tu t'ho diuen, això, jefa? O què?
1: Em diuen de tot i no ho reproduiré. Però
0: sí, jefa.
1: No, és que no ho diré perquè riuríem. Però sí, clar, tothom s'inventa alguna cosa, però tinc la sensació com relatiu carinyo, sí.
0: Tot té amb carinyo, tot bé.
1: Crec que sí, home, sempre hi deu haver algú. Però...
0: Sempre d'algú per les esquenes que dius, vés a saber tu què.
1: Vés a saber. Però aquesta sí que és una jefa total. La vaig veure una vegada a Cap Roig i em vaig quedar fascinada, i perquè és una tipa molt gran, eh? Gran, sí. Però té una personalitat extraordinària.
0: Mm. Aquesta cançó et remet també a les èpoques, podríem dir, de Washington,
1: sí.
0: de tot aquest temps.
1: Sí, de molts viatges, d'anar molt als Estats Units, de viure a Washington, sí, és aquesta època.
0: Què t'agradava d'Amèrica? Ara et cauen les llàgrimes?
1: Què m'agrada d'Amèrica? No. Home, em cauen les llàgrimes per com estan.
0: Sí, per això
1: perquè
0: pregunto.
1: Aquesta Amèrica jo a mi no la reconec. Saps què passa? Que la meva Amèrica és una Amèrica molt poc real, perquè la meva és la de la costa est i la de la costa oest. Aquesta és la meva Amèrica, excepte una temporada llarga a Chicago. Jo he viscut bàsicament a Nova York i a Washington. I què m'agradava en aquell moment? En aquell moment m'agradava que són gent pràctica. Molt pràctica. I aquí tenim una cosa que és aquesta mena de quedar bé, de incapacitat d'acabar de prendre les decisions. Tenim una cosa que ens diagnostiquem contínuament però no acabem de prendre les decisions que ens farien canviar, que a mi és una cosa que no m'agrada gens. I als Estats Units és exactament el contrari. És diagnòstic-solució. I és fail fast, no? És acaba, vull dir, equivoca't però fes-ho ràpid. I endavant. I surten de les crisis així. I surten de les crisis políticament així, o fins ara han sortit així. I surten econòmicament així, i intel·lectualment així. I això és aquesta actitud d'equivoca't ràpid i tens dret a equivocar-te. I tens dret també a tornar a començar. A mi és una cosa que és una actitud que m'encanta. I és una actitud que jo crec que vaig aprendre allà. Sí. És poca nostàlgia i tira endavant.
0: Tinc entès que quan estaves allà va haver la notícia del cas Levinsky. I crec que et va marcar bastant.
1: Home, va ser divertit, perquè a més jo acabava de tornar de París i una de les coses que havia cobert a París havia sigut l'enterrament de François Mitterrand, que va ser divertit perquè era molt francès, no? François Mitterrand.
0: I amb tota la història darrere de les dones, la vaja, vull dir que hi havia molta cosa per explicar allà.
1: Exacte, no? És una cosa...
0: L'amant, la dona...
1: Com són les societats de diferents,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I realment són societats molt diferents, no? Jo recordo una de les grans imatges que jo tenia d'aquell enterrament era el fèretre i les dues famílies davant. Bueno, i el gos baixant de l'escaleta, de l'escalerilla de l'avió, saps?
0: Sí.
1: El gos, això també m'ha impactat molt.
0: Sí,
1: però allò, les dues famílies, no? La Panjot i la seva filla Mazarin i la seva dona, la Mitterrand, amb els seus fills, i les dues famílies juntes davant del fèretre. I, en canvi, clar, arribo als Estats Units i al cap de 4 dies... Bueno, jo estava cobrint la visita del papa, Joan Pau II, a Cuba. I de cop vaig veure que els americans se n'anaven tots. I que si hi ha un rumor d'un diari digital que ha tret una cosa, de que si el president i tal... I jo m'ho vaig prendre com a conya. Vaig pensar, però què diuen aquests tios? I què passa amb el president? I clar, quan vaig tornar a Washington, allò era una escandalera total, absoluta. I clar, eren dues societats completament diferents. Després vaig entendre que als Estats Units no era tant l'escandalera sexual com el fet que hagués mentit, no? Que la mentida és una cosa doncs que està molt, molt penalitzada.
0: Ara que em parlaves de França, sabem que com a referent tens una periodista, la François Giró, que ha estat sempre important per tu,
1: sí.
0: Perquè, clar, abans em parlaves que va ser directora durant 6 mesos de La Vanguardia,
1: sí.
0: Però realment les dones en aquest país no hem tingut gaires dones que hagin comandat doncs, empreses periodístiques. I ella parlava de que hi haurà igualtat entre homes i dones quan les dones puguem ser igual de mediocres que els homes.
1: Exactament.
0: En els llocs de posició.
1: Sí. Saps què passa?
0: Que ho penses, aquí, això?
1: Aquí el problema és que nosaltres no hem estudiat els nostres referents. És a dir, jo la Irene Polo, l'Anna Murià, totes aquestes dones, grans dones del periodisme, les conec després.

0: i ningú me n'havia parlat quan estava aquí. Aleshores, si penso que és veritat que han d'arribar dones mediocres, clar, han d'arribar dones mediocres i han d'arribar totes les minories, i han d'arribar noies d'origen xinès i d'origen afganès i d'origen pakistanès, han d'arribar totes les minories i hem de ser una societat molt més meritocràtica del que som, clar que sí.
1: I creus en la meritocràcia? Ho has dit dos o tres vegades en l'entrevista. I creus en fer mèrits per alguna cosa? Perquè també en algun moment jo crec que hi ha un instint de saber que l'altre funcionarà. I també la teva biografia ho has demostrat, no? Aquest moment amb el Colell. És a dir, com et guies també a l'hora de quan tu portes gent a la teva redacció? Què és el que et guia? A vegades el mèrit o també...
0: A l'hora de triar les persones?
1: Sí.
0: Saps què passa? Que ara la gent està bastant ben formada. Per tant, a mèrits iguals... Qui sigui més espavilat, qui hagi treballat als 18 anys a la ràdio del poble o hagi fet d'hostessa a no sé on i hagi demostrat que té ganes de currar, que no li cauen els anells, i vull dir que jo el que espero és que la gent sigui llesta, que estigui programada per resoldre problemes, que sàpiguen gestionar una mica la por que tenim tots o que tots hem tingut en algun moment.

0: Got to be real, aquesta cançó de la Cheryl Lynn que, atenció, ens va posar entre parèntesis, perdona que ho digui, és que els periodistes ja saps que no els hi pots dir res perquè ens encanten els titulars, la juerga americana.
1: No, no, el petardeo.
0: T'hem d'imaginar ballant?
1: Home,
0: Cervera.
1: Jo m'ho he passat bé, eh?
0: Sí, jo
1: he treballat molt i sóc una persona sèria, però sí. Jo m'ho passo bomba, no.
0: Però ballar és un dels teus forts? O
1: sí,
0: hi ha altres
1: jo
0: coses?
1: Jo sóc més de pista que de barra, si és aquesta
0: sí,
1: la pregunta.
0: Sí, és més de pista que de barra.
1: Més de pista que de barra, clarament.
0: Titular de l'entrevista, ja ho veig. El que sempre penso quan et veig és que ets una dona molt elegant i que, sí, bé, escolta'm, a part de llesta i moltes coses més, però ara no farem la pilota que ha acabat l'entrevista i
1: sí,
0: no em sortirà bé això.
1: No, deixa-ho.
0: Sempre penso, sí, amb l'elegància i una manera de moure's i vaja, i jo t'ho demano perquè a mi sempre penso que la roba, evidentment, és un punt a favor quan et dediques a un lloc on has d'estar de cara a l'aparador. Però també m'agradaria saber si a vegades també és com una armadura o una manera també de mostrar-te davant dels altres, i si hi penses molt amb això, o només sóc jo que em faig pel·lícules.
1: A veure, jo crec que com vesteixes és important, més que res per sentir-te tu segur, però també per com et veuen els altres. A mi, la veritat és que em ve d'un gust personal, perquè m'agrada la gent que vesteix bé i que sap combinar colors, cosa que jo no sé, per exemple. Jo sempre vaig de blau marí i de negre, perquè és la més fàcil. Amb els anys també arribes gairebé a tenir la teva
0: jaqueta, aquella
1: de... Sí, vull dir, no sé, el teu trajo de gairebé d'uniforme, no? Amb uns texans i una americana ja fas. Però procures, doncs, que les coses siguin boniques. Però és que a mi m'agraden que les coses siguin boniques. Procuro que tot sigui bonic, ho intento. I no sé, i m'agrada cuidar una planta i m'agrada buscar una americana que realment m'agradi i m'agradi portar-la. I m'agrada també fer un article, doncs, que quan acabes sigui bonic. O sigui, m'agrada... Soc una mica perfeccionista.
0: Detallista.
1: Si és això, sí. Mm-hmm. Però em ve de la meva mare. La meva mare tenia un gust natural bastant accentuat. La meva mare vestia, per la seva edat, doncs vestia amb colls mau, trajos llargs, vull dir, rectes. Tenia una personalitat bastant marcada amb això.
0: Això sereta.
1: I suposo que d'alguna manera ens va ensenyar que era important, per un mateix i pels altres, vestir-se amb una certa, no sé, pensant-hi, diguéssim.
0: El bon gust i els detalls.
1: No et sembla? Sí, suposo. Però també és una part d'uniforme, eh?
0: Hi ha de tot, perquè suposo que això que dèiem, no? Hi ha una feina de cara a l'aparador. Doncs per molts anys, Esther Vera, de cara a l'aparador i també dins, perquè necessitem dones com tu en el periodisme. Moltíssimes gràcies,
1: gràcies a vosaltres.
0: I fins aviat.
1: Gràcies.
0: Merci.
1: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies.